0: Quin vídeo, ara? Un gat que parla?
1: Un gat que parla, un gat amb un ull de cada color.
0: Sí.
1: Tenim el tall del gat que parla?
0: No, no tenim el tall del gat que parla. Tenim un gat...
1: Pues l'hauríeu de tenir. És fantàstic, fa molt de riure. És un gat amb un ull de cada color.
0: Sí.
1: Té un ull marró, un ull blau, l'altre groc.
0: Un moment, un moment. És un gat amb tres ulls?
1: Bueno, com tots els gats, no?
0: No, sí, però tres ulls a la cara, entenc, perquè un és...
1: Bueno, té tres ulls a la cara?
0: Bueno, no, era una... Jo què sé, senyora...
1: No ho sabem, pensava que era el xiste.
0: Sí, el xiste. És un gat amb tres ulls, perfecte. I què passa amb aquest gat amb tres ulls?
1: És el gatet del germà del porter de l'edifici de l'Emperín, que els seus pares eren cosins i va néixer una mica esgarradet.
0: El gat o el germà del porter?
1: Els dos.
0: Els dos, molt bé.
1: I llavors la càmera s'apropa al gat, el gat obre la boca i penses, ara miolaran.
0: Sí.
1: No?
0: Sí.
1: Però el gatet diu, en perfecte català, avui pot ser un dia tan especial com jo.
0: Ah, perquè és un gat especial perquè té tres ulls.
1: Exacte. Mm-hmm. És fascinant la natura, eh?
0: Sí, bueno.
1: Un gat que parla, bueno, és que, claro, estem molt acostumats a tot el que... Però, escolta'm, aquest això és de veritat, que ens ha arribat pel WhatsApp.
0: Segur que aquest gat ha col·laborat també en l'augment del consum de vídeos en català. Segons l'informe, els projectes analitzats al llarg del 2025 acumulen prop de 25 milions de seguidors i gairebé 2.800 milions de visualitzacions.
1: Bueno, ja t'ho he dit jo. Els meus videoblogs. Tot això són els meus videoblogs.
0: És cert que vostè, a banda de mirar vídeos, també és influencer.
1: Sí.
0: Algun cop ens ho ha confessat.
1: Sí, és el compte... Bueno, tinc diversos perfils.
0: Ah,
1: jo,
0: sí?
1: Perquè, hi ha un professional, després hi ha un més personal, no? I llavors tinc aquell compte... Bueno, el compte on tinc més seguidors és el dels vídeos dels meus viatges, que es diu Viatgelines.
0: Viatgelines, sí.
1: Amb la roba al davant. Si voleu seguir-me, feu follow.
2: Sí, no la poseu al final.
0: No, clar.
1: Me feu follow?
0: Sí, només pel nom ja m'hi subscriuria. Sí.
1: Viatgelines. Viatgelines, sí. Jo en tinc un altre on faig receptes de cuina, que es diu La cuina de l'Angelines.
0: Ah.
1: Que aquí no hi he sabut trobar un joc de paraules.
0: No?
1: Sí, no.
0: Uh-huh. Bueno, molt bé, doncs o sigui que el creixement de contingut és bàsicament culpa seva. Felicitats, moltes gràcies i que vagi bé.
1: Sí, però no parleu de mi, per favor.
0: No
1: m'agrada parlar de mi.
0: Per cert, segons aquest informe també, que tot s'ha de dir, mentre creixen les visualitzacions, cauen interaccions per publicació. Això també.
1: Això vol dir que cada cop hi ha menys m'agrada i menys comentaris a les publicacions.
3: Ah, pensava que només m'ha passat a mi, això. O sigui que...
1: home, jo també, però tu també ets creador de contingut.
3: Jo també, sabeu que jo, jo una mica intento ser...
1: Doncs... Ara, només qui li escrigui un tuit ja està creant contingut, vull dir que...
3: Ja ho sé, és el que em passa a mi.
1: És el teu cas, no?
3: Sí, jo el que passa que ara mateix estic a punt d'estrenar... Bueno, ja he estrenat un projecte de nínxol. Mm. De moment encara no segueix gaire gent, no?
1: Quants seguidors té aquest projecte de nínxol, teu?
3: Seguidors en plural. En plural encara no, perquè acaba de començar.
1: Però que tens un seguidor.
3: Sí, però és molt actiu, eh? O sigui, me va deixar un comentari al primer podcast que vaig fer.
1: I de què va aquest projecte de nínxol, que dius?
3: Doncs això de nínxol, literal, o sigui, anem a cementiris i parlem sobre els nínxols preferits, nínxols de famosos de la història, per exemple, d'Ildefons Cerdà, del Dededors...
1: Ha de ser trepidant, eh?
3: Doncs és molt maco. Jo recomano, perquè hi ha un trosset de l'Eixample, i no és un nínxol, però bueno, tant és. Bueno, les anècdotes més divertides sobre nínxols ho teniu en aquest podcast, que és un tema molt interessant. El que passa que la comunitat nínxolaire o catalana no està gaire desenvolupada. Hi ha una secció, per exemple, que es titula...
1: Com es titula?
3: Feliç com un nínxol. Vale? I aleshores...
1: Feliç com un nínxol.
3: Com un nínxol.
1: Això se t'ha acudit a tu. Ara.
3: No, ara no.
1: Ah, em pensava que era improvisat.
3: Fa 3 dies.
1: Fa 3 dies, eh?
3: És la línia aquesta.
1: Feliç com un nínxol.
3: De la pàgina 11.
1: Sí.
3: Feliç com un nínxol. Aleshores poso de fons a Mozart. És Mozart cantant, la seva veu.
1: Sí.
3: És una gravació original. I explico curiositats sobre nínxols. Voleu saber curiositats sobre nínxols?
1: Sí!
3: M'ha empatat, o sigui, heu saturat de lo a tope que esteu. Vale. Els nínxols es van inventar en 1826 a la Xina. El seu nom prové de l'inventor Ninxu.
1: Hòstia, ha de durar molt, això.
3: Fins aleshores...
1: No rigueu, això. És que no...
3: Era autoritari, perquè no han de riure això. No, ja sé que fa molta gràcia Florentino i Pedro Sánchez i tal, però no siguis autoritari.
1: Molt bé, molt bé. Endavant, què més coses?
3: Fins aleshores, els cadàvers s'enterraven verticalment a les parets del cementiri, però això ocupava molt espai. I l'inventor Ninxul se va adonar que si posava els taüts en horitzontal, on abans hi cabia una caixa, ara n'hi cabien tres. Fascinant, oi? És com quan a Barcelona se va inventar la zona blava i la verda.
2: Sí. De dir, sí, de no cobrar... Els apartaments amb bateria, no?
3: De no cobrar, doncs a cobrar...
2: Sí, sí.
3: Infinit. Bé. És increïble. Us ha agradat aquest
2: cotxe? Molt, molt.
4: Entre
2: si les tants amigues, ovació tancada. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguint la
5: repartida. No cal moure's de recu per escoltar la competència.
2: Va, que continuem a la competència parlant una mica més abastament d'aquesta roda de premsa de Florentino.
3: Prou ja de la roda de premsa, prou. Eh? Prou ja de mirar tota l'estona a Madrid, doncs estic dient que us agafarà torticoli, de tant mirar cap a la meseta. Sou yonquis de Madrid, sou yonquis d'Espanya.
0: Dame una papila con Espanya cortadita.
3: Ja us veig aquest estiu animant la selecció del país dels que us voleu independitzar, de dir, bueno, juegan unos del Barça.
2: Però, Mohamed, m'has de reconèixer que això de Florentino és rellevant una mica divertit, fins i tot, no?
3: I què passa, que aquí no tenim cap president poderós i megalòman que tingui tothom atemorit i que surt en roda de premsa amenaçada tot i dret,
2: Jo diria
3: no,
2: que
3: no tenim això,
2: Jo diria que no.
3: Doncs que torni Pujol.
2: Bé, centrem-nos en les reaccions a la roda de premsa Florentino, que en principi havia de servir per convocar eleccions al Real Madrid, però que va servir bàsicament per atacar els periodistes.
0: Sí, i per dir que no té càncer, també, això
2: sí,
0: ho heu dit,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, ja ho hem sentit.
0: Va sortir a dir que ell no, que ell ja està bé, i jo això també ho faig molt, això de donar aquesta informació. Jo, per exemple, truco als meus fills i els dic, escolteu, els rumors són falsos, no tinc tuberculosi.
2: Home, però per què ho fot, això?
0: La merda és que després aprofiten i m'encolomen els nens, Però, bueno, arriba una edat que les malalties ja les has de desmentir. Tu pensa que jo, la primera grip que vaig enxampar, encara no hi havia ni la penicilina, encara no s'havia
2: inventat. Ja, vostè té una edat, sí.
0: Sí, et donaven una mica d'aigua amb llimona i mel, i si al cap de tres dies...
3: Va molt bé, Aigua amb llimona i mel, ho cura,
0: Sí, bueno, i més quan no
3: cura
0: existia...
3: Tot,
0: I més quan no existia la penicilina, doncs aleshores... Tossies una mica, el que no sé què, pim-pam...
2: Et donaven aigua amb llimona i mel...
0: I si al cap de tres dies no feies el tom, et sacrificaven, Vull dir que...
2: Eren altres temps... No. Avi! Escolti, que està parlant amb vostè, Avi!
0: Vols veure una roda de premsa amb Puccinellis?
2: Va, avi, va.
0: Parlàvem de les reaccions a la roda de premsa de Florentino Pérez, per exemple, del diari ABC, que és el diari que més va rebre.
6: Sí, la portada de l'ABC diu Florentino tapa los fracasos del Real Madrid con un ataque desaforado a l'ABC i també publiquen un editorial amb el títol Respetar al Madrid desde dentro.
2: Però escolta'm una cosa, ja sabeu que a mi l'ABC no m'acaba d'agradar, perquè jo, home, l'ABC... Jo a l'ABC el trobo un diari filocomunista, no?
0: Home!
6: És depèn de d'on tu miris, ja ho entenc.
0: Sí, home.
2: D'extrema esquerra, no?
0: Sí.
2: Però sí, aquí sí que me tinc de treure el barret amb l'ABC.
0: Per què?
2: Perquè és aquesta portada de la que parleu... Mireu-vos la portada d'avui de l'ABC.
0: Ara m'he de mirar la portada d'un diari en paper.
2: I això és Florentino, tapa los fracassos del Real Madrid...
0: Sí.
2: ...con un ataque desaforado a ABC. I a sota, a la cantonada a la dreta...
0: Sí.
2: ...sota la foto gegant de Florentino...
0: Sí.
2: ...un anunci. Hi ha una publicitat.
0: Sí. Ah, sí.
2: Mira, llegeixo tu.
0: Diu la publicitat, vive tu jubilación con tranquilidad.
2: Quina mala llet, tu.
0: No,
2: mira que hi ha anuncis,
0: Bueno.
2: S'hagués pogut Prosegur, ara és Berisur, no?
0: Sí,
2: hòstia,
0: no,
2: estan
0: no,
2: fotent la brasa tot el dia.
0: Manolito, en fi.
2: I justament li foten aquí la jubilació.
0: Farem una cosa, que és fer quatre anuncis i anirem cap a Madrid.
2: Ja s'acaba el programa?
0: No, queda programa i queda una trucada pendent al nostre home a Madrid, que és en Tevi de Foix. Però això serà després de la publicitat. Vinga!
5: Nosaltres som la competència.
7: Un gran programa.
2: De dilluns a divendres.
3: Amb els Òscars.
8: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
9: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
10: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
11: Fes-te entendre amb mi, di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre a 2,25 al 750 grams.
12: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
14: ¿De qué?
13: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
14: ¡Buah! Con ese Colacao.
13: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
14: ¿Qué más quieres?
13: Más mañanas así.
15: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
16: Què significa èxit? El diccionari diu, aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial, triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
17: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
18: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
19: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
20: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
21: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Cort Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Cort Inglés. Consulta'n les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Cort Inglés.
22: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I esclar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel? Però esclar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat, doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig, de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme.
25: Hola, sóc la Rosalia. Si sou unes autèntiques motomamis, no us podeu perdre aquest dijous al Versió RAC1 a plaça Catalunya. Bueno, i si sou motopapis també podeu venir, eh? S'ha de ser inclusiu.
24: Versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem.
25: I si sou motoqueer, també podeu venir. Tothom és benvingut.
26: Patin, aquí, chiquinteri, aquí, jugata quieren, aquí, la peguen caos, aquí. Tra, tra.
24: RAC1. Tots som un milió.
26: Motomani.
24: Amb la col·laboració de MotoGP.
27: Una mica qui se'l coneix de mil maneres diferents. Imagina't, el cas del Manuel, per als seus amics és Manolo, i alhora per als seus fills és Papa, i per la seva mare Manolito. Manuel, Manolo, Papa, Manolito, és igual, perquè per a tothom és aquella persona meravellosa que sempre els cuida i els protegeix. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu Verisure, canvia el nom, però no el que són, els primers a protegir. Securitas Direct, ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
28: Molt bé, moltes gràcies, Noemí.
0: continuem la competència.
1: I continuem parlant de la roda de premsa de Florentino i concretament de les reaccions que ha suscitat a Madrid i el que no és Madrid. Ui, ara sí que ho tret el meu tema, Manera.
0: Tu, que de Fire, bon dia.
1: Bon dia, Manera, què tal, com està?
0: Molt bé.
1: Ben llotat. Esteu bé o una mica xepi-xepi?
0: Estem bé.
1: No m'interessa. Bueno, no passa res. Parlava de les reaccions de la roda de premsa de Florentino a Madrid.
0: Sí, correcte.
1: I el que hem de fer és trucar a Madrid, en aquest cas.
0: Sí.
1: Alex Culito, ja saps

0: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
2: No. A mi agradar-me, què m'ha d'agradar? Tevi?
3: Sí.
4: Perdóname, que tengo aquí, creo que es familia.
2: ¿Eh?
4: Pero creo que alguna sobrina o no sé quién coño está ahora haciéndose las mechas.
2: Bueno, sí, pero una cosa, si no pots parlar, digue-ho.
4: Eres tonto, ¿qué te pasa, Duque? Que en Madrid hay tres tipos de personas. El que cobra de Florentino, el que está intentando cobrar de Florentino y el que se ha quedado sin trabajo.
3: Pues sí, los periodistas son unos desagradecidos con lo que les ha ayudado el Tito Floren. Como decir los catalanes, de desagraïx, l'infern és ple.
2: Però, aviam, Tevi, em pots dir què em penses realment de la roda de premsa de Florentino Pérez? Com el vas veure? No t'estan sent...
4: Más pa' acá que pa' allá, coño, ¿cómo lo voy a ver?
3: Eso mismo, sí, señor, el mejor presidente de la historia de España. Sí, digo, bueno, del Madrid, bueno, y de España porque no se quiere presentar, pero lo haría muy bien, con diferencias, sí.
2: Tevi, en tot cas...
4: Oye, que tengo que colgarte, coño.
2: Tevi, ¿tú qui creus que es presentarà la selecció del Madrid a banda d'ell, ara?
3: Sí, pues se puede presentar el que quiera, que sea la gracia de los estatutos del Madrid, que es la democracia más grande del mundo, sí. Ahora todos esos mamarrachos que quieren hacer daño al Madrid, pues tienen la oportunidad de presentarse gracias a su florentineza.
2: Bueno, es corta.
4: ¿Qué coño quieres que se presente, Duque? Si las condiciones que ha puesto Florentino, más fácil ser astronauta de la NASA.
2: Pero ¿puedes pasar normal? ¿Puedes parar normal?
3: Eso sí, hablemos de temas normales ya. ¿Tú te acuerdas el fiestón que nos pegamos hace 3 o 4 años, que fuimos a la sauna, a los baños? ¿Te acuerdas
2: sí,
3: o no?
2: Sí, pero ahora no pararemos de eso.
3: Estaban, ¿quién estaba? Estaba Pepi Kilimanjaro, estaba Lucky Rodríguez de Parma, también vino Pipa Lemonde y José Antonio, que siempre está presente. Recuerda que hacíamos la broma. ¡José Antonio! Y el tío presente.
2: Presente, sí.
3: Ay, Dios mío, es sí. Poco de derechas. Este sí que juzga. Sí. Lo sabes tú, José Antonio, técnico de lavadoras, habla 6 idiomas, todos mal. Y tiene un aparato, pues bueno, que está pensando en dejarlo de las lavadoras y abrirse una Wikipedia. Ah. Perdón, un OnlyFans.
2: Bueno, Emilio, volé para de Florentino o no?
4: Sí, no. Espera, Duque, que me entra el entrenador. Es que tengo al entrenador del Madrid. Un momentito, por favor.
3: ¡Ah, hombre, Árbalo!
2: Sí.
3: ¿Qué tal, Averlora? Sí. Pasa, que te haremos lo de pintarte la barba con betún.
2: Bueno.
3: Un beso, Duque, te quiero.
2: Yo también, que vaya bien. Adiós.
5: ¡Tornem de seguida!
6: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
7: Sí, com el 50% en tots els descomptes de formatge nacional. Vas canviable en un cupó...
6: Que et dona per molt, només el 13 de maig.
8: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
9: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
10: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
11: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
12: Ara amb Lidl Plus, 250 grams de pernil cuit extra a talls per 1,89. T'estalvies un 22%. Lidl, val la pena.
13: Què et sembla aquesta casa per robar?
14: A veure qui posa allà. Movistar, Prosegur, Alarmes.
13: D'acord, aleshores, res.
15: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, Prosegur, Alarmes també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, Prosegur, Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
16: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobra per celebrar cada gol per 764 euros amb 15. I amb els nostres tecnoavantatges.
17: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
18: Ho sento, necessito més espai.

0: Tens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
1: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
2: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
3: Sí.
2: I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
3: Molt bé.
2: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
3: Perfecte.
2: Arribarem a tot?
3: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
4: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: Fires de maig dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa del sorteig per comprar al comerç local.
6: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
7: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Ah, como hemos cambiado.
9: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
10: Competència d'avui, avui una mica especial, Florentino Pérez. Nosaltres ho deixarem aquí, però tornarem demà, sisplau. Seguiu-nos, eh? Feu bondats! Fins demà!
11: La competència.
12: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
13: Hola.
14: I a Gorilla.
5: Un programa basat en fets reals.
15: Malafarida.
5: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Aquest dijous el Girona juga a RAC1. A les 8, des de Montilivi, Girona Reial Societat. Els de Mitchell volen 3 punts que els donin la tranquil·litat.
1: Passa el segon pal, el cop de cap! Gol! De l'Etern! Christian Stuani!
0: Viviu el partit en directe a RAC1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. I després, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dijous a les 8, Girona Reial Societat de Lliga. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: RAC1. Tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1 del migdia.
3: A veure, per favor, que s'ha de repetir el programa i l'hem de repetir paraula per paraula.
2: Vostè Primer. A RAC1, amb Marc Giró.
3: Home, i amb en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, el Romagosa, aquest a l'estàs? Pels
4: bon
3: terres,
4: dia.
3: Pels terres. Què t'anava a dir? Què passa? Què busqueu aquí terra?
4: No sé per què, la Noelia té un vaset...
3: Noelia Ramírez, què tal? Què mona? Ah, ella. Què és mate? Què pareix mate, ara?
4: No, és un cafè amb llet aquest matí, que l'he passejat per tota
3: Barcelona.
4: Sí. Tot serà normal que el deixi al terra, com
3: bueno, la persona que beu el cafè amb llet més lentament de tota Europa és Candela Peña.
4: Sí?
3: Ella pot estar amb un cafè amb llet, però pot estar bombant amb ella, surt i la veu... Han passat... Tu quedes amb ella a les 10. Han passat... La trobes a les 6 de la tarda i la trobes amb el got del bar on havia pres el cafè amb llet, i és el mateix, surt ella, diu, bueno, ja nos vamos, vale, agafa el cafè amb llet, se'n va, i té vasos a casa seva, però això m'ho estic inventant, però deu tenir vasos a casa seva de cafeteries, perquè ella el cafè amb llet se'l pren en una lentitud que és increïble. Bueno, dèiem això de tenir dosis, i és evident que les ciutats canvien de fesonomia i que canvien de, com et diré jo, les ciutats canvien, i així ha de ser, suposo, eh? Però avui també és un dia trist, perquè va tancar ahir ja definitivament. Bueno, suposo que perquè els lloguers són complicats, pugen els lloguers, etc. Però una botiga que a la millor no hi anaves perquè no ens la podíem permetre, però que estava bé que hi anés, que hi fos, que era Aramis. Aramis, a Rambla Catalunya, que era una botiga on anaven els senyors de Barcelona a vestir-se, ha tancat perquè, bueno, jo crec que els han pujat el lloguer i ha estat insostenible. Però, clar, formava part del paisatge de Barcelona des de fa, jo crec que més de 60 anys. Un aplaudiment també per tots els que hi treballaven, perquè era increïble, diguéssim. I si trobaran feina absolutament, perquè era, és molt difícil trobar persones que sàpiguen
4: amb aquesta expertesa.
3: No? Aramis ha estat una, juntament amb Bel i altres, però sobretot Aramis, Bel, jo no crec que aquí em quedo, Santa Eulàlia, però han els senyors de Barcelona, allò que en dèiem el senyor de Barcelona, que deia el pla, han après a vestir-se Aramis, gràcies als dependents i les dependentes d'Aramis. O sigui, que ha tancat definitivament un comerç històric d'aquesta ciutat. O sigui que ara, pues mira, pues vestirem pitjor. Jódete i baila. Jo no, perquè tinc alguna cosa d'Aramis que et dura. Això també t'ho dic, eh? Però ho sento moltíssim pels altres, però anirem tots
4: ja
3: una mica més.
4: Tard, no?
3: Barcelona és avui és una mica més penjim-penjam. Amb tots vostès, Sònia Ros. Bravo. No saluda pel Miquel Missé. Què tal estàs, Miquel?
5: Molt bé.
3: Molt bé, eh? I també avui també la Noelia, que l'hem escoltada, ve amb el Màrius Sánchez, que és un senyor que ens estimem molt, que és director i guionista. Bravo. Que és director i guionista, en aquest cas, de moltes coses, però avui de Sidosa. Parlarem el documental, protagonitzat per Eduardo Casanovas, on ell explica la seva experiència com a portador del VIH. És així?
6: Efectivament.
3: Perfecte. Ara parlarem, però abans, Sònia Ros, un altre cop. A veure, Sònia, la setmana passada, com que hi havia el hantavirus, pues, vas venir i no vas poder fer la teva secció, que és una cosa que ens interessa moltíssim a tots, perquè la pregunta que jo em feia era, hi pot haver una llei d'estrangeria d'esquerres? Els partits d'esquerres, els partits progressistes, els partits que estan atents als drets humans, diguéssim, poden... podria parlar sobre la migració, sobre la immigració, sobre els suposats problemes que suposa la immigració, sí o no? Llavors, hem contactat amb la Sònia Ros, ho dic perquè tot el tots els discursos sobre migració estan captats, diguéssim, raptats per l'ultradreta, sobretot, no?
4: Totalment.
3: I llavors, bueno, sí, la gent es mou per distints motius i potser potser podem parlar tranquil·lament des d'una altra perspectiva. I aquí ve la Sònia Ros, activista i defensora dels drets humans especialitzada en migracions, ha estat 10 anys al capdavant dels serveis jurídics d'Stop Mare Mortum i actualment és la fundadora i directora de la cooperativa de comunicació Quepo. Moltes coses, eh? Molt bé.
4: Sí,
3: la meva política és possible defensar una política pública d'immigració justa i equitativa?
5: Jo penso que sí, si us plau, no? Ho dèiem l'altre dia, també, amb aquesta pregunta.
3: Acosta't més al micro.
5: Jo crec que la resposta simple i curta seria que les esquerres han incomparegut fent política pública i s'han quedat en un relat reactiu a la dreta i a l'ultradreta, no?
3: Què vol dir? Un relat reactiu vol dir que reacciona al que diu l'ultradreta, però no aporten...
5: És que si mirem els últims 25-30 anys a l'estat espanyol, que és qui té les competències en estrangeria i asil, la gran majoria, no veiem canvis normatius rellevants. La llei d'asil és del 2009, la llei d'estrangeria és del 2000. És veritat que ha tingut reformes del reglament, és a dir, el manual d'instruccions de com l'apliques, però en la base, i com ha canviat la societat de l'any 2000 a aquí, no? I després un tema que penso que és important d'això és que el fet d'haver incomparegut, de no haver generat més que un relat i no haver generat una proposta política pública ferma, ha deixat a la gent orfa de propostes. Llavors, quan li ve el dubte sentint els discursos d'odi, es desorienta.
3: Clar.
5: I crec que s'ha d'obrir conversa i posar-los al fang.
3: Parlem de partits polítics i responsables polítics, que quan podien no han fet res o han incomparegut, com tu dius, però també parles dels sindicats, no? Que amb això de la regulació extraordinària s'han mantingut al marge completament. De forma vergonyosa, diries?
5: Penso que sí. És a dir, però dius molt bé quan dius, bueno, quan parlem d'esquerres, de qui parlem, no? Els partits hauríem de definir què és esquerra, si el PSOE és a l'esquerra o no, no? Però els que pensem que no ho està i que són un partit de centre, doncs la gent que hi ha a l'esquerra segurament en els programes ha portat propostes, però després quan ha governat aquestes propostes no les ha considerat prioritàries. Ara, això els passadissos del Congrés es parlava molt, no? Ara no és el moment d'apretar amb això, ara no és el moment d'apretar amb això, no?
3: I mentre, perquè... no, mentre Esquerra no apretava amb això, apretava l'ultradreta, no?
5: Exacte. Uh-huh. Llavors, jo crec que sí que sovint una part important de les esquerres, i aquí parlo de carrer, parlo de sindicats, parlo de partits, s'ha posat de perfil. Quan hem sentit els grans sindicats defensar els drets de les treballadores i els treballadors informals que no tenen permís de treball?
4: Mai.
5: Al contrari, els líders dels dos principals sindicats d'aquest país han fet declaracions justificant perquè els espanyols van primer.
3: Ha costat més el micro, costa més el micro, que és molt important tot això que estàs dient, i m'estàs molt allunyant el micro. Perdó. Molt bé. Llavors, una pregunta que ens fem tots, per anar traient temes. Clar, nosaltres, quan hi ha moltíssima gent que diu, que això és una cosa que a mi em tronxa, que és aquest lloc comú, que no sé si és una cosa de parlar en català així, lloc comú, bueno, un lugar comú, es diu que la immigració tiene que ser regulada i ordenada, diuen. Però regulada i ordenada ja està, i ho està per la llei d'estrangeria. És a dir, Espanya està obligada a tenir una llei d'estrangeria i, per tant, està regulada i ordenada. Com el puto cul, però regulada i ordenada. Aquesta llei d'estrangeria, diguéssim, no ens la podem treure de sobre, no? És a dir, aquella idea que té, bueno, obrim fronteres, campi qui pugui, això dius que...
5: Bueno...
3: Aquesta és una solució que és... inaudita.
5: O sigui, per una banda, la gent d'esquerres defensem que l'Estat reguli, en principi. El tema és com regula, què regula, no? I la llei d'estrangeria és un marc per regular els drets i les obligacions de les persones estrangeres. La gent d'esquerres volem garantir accés de drets ràpid de la gent, perfecte, ens convé una llei d'estrangeria, i la gent que no està tan a favor de la migració vol regular molt bé com s'hi accedeix, qui hi accedeix, amb
3: sí,
5: quines
3: Vox,
5: obligacions...
3: Sí, perquè Vox, per exemple, parla de llei d'estrangeria amb totes les lletres i no té cap problema en dir que s'ha de ficar... Hay que meter mano a la llei d'estrangeria i això, per això, per això, per això i per això, eh?
5: Exacte,
3: dir,
5: llavors...
3: Però la llei d'estrangeria també és una cosa que les persones d'esquerra, les persones progressistes o la gent de bé, o la bona gent que diria l'Espriu, també és una cosa que en podríem parlar tranquil·lament, eh?
5: És que jo crec que ja hem renunciat, perquè té una connotació tan negativa, perquè la llei d'estrangeria és tan injusta i tan salvatge en algunes coses, que hem dit fuera. I fuera no, al contrari, dintre i com nosaltres la vulguem, no? I hem de discutir coses que són difícils i complexes, però que ho hem de fer.
3: I la llei d'estrangeria, a Espanya la té perquè ho marca la Unió Europea, diguéssim. És a dir, no podíem estar dintre la Unió Europea sense aquest tipus de marcs legals, oi?
5: tots els estats tenen algun tipus de marc normatiu que regula quins són els drets i les
6: obligacions dels estrangers.
5: Però, a més, Espanya, com a estat membre d'Europa, la té. I no només això, sinó que ara ha perdut certa sobirania i certa independència, perquè a partir del proper juny ha d'aplicar el Pacte Europeu de Migracions i Asil, que els activistes li diem el Pacte de les No Migracions i del Poc Asil, perquè és així. I...
6: Aquest pacte va sortir endavant per obra i gràcia dels vots de la dreta i l'ultradreta del Parlament, pot ser?
5: M'agrada moltíssim aquesta pregunta. Aquesta llei surt endavant perquè l'esquerra alemanya dona el vot final que permet que passi la votació del Parlament Europeu a canvi d'una política molt important d'impuls d'inversions econòmiques en l'àmbit de la lluita contra el canvi climàtic, perquè considera que és prioritari davant del pacte. Però és una mica el que deia abans, no? Ens hem posant de perfil, mai és prioritari, mai és el primer, no? Perquè entenem que regula els drets d'altres persones, no els nostres. No entenem que una restricció de drets d'una persona que no ha nascut aquí, o que ha nascut aquí,
6: però
5: que no té els papers perquè la seva família no els té, la seva mare, en aquest cas, no els té.
6: Ahir parlàvem amb una persona, sí, la Chaima, que no va tenir la nacionalitat, bueno, no, el permís de residència fins als 10 o 12 anys.
5: Hola, què tal?
6: Sí, i hi ha gent que fins als 20-25, eh?
5: Exacte.
6: Sí, sí. Escolta una cosa.
5: Perdona, ara en regulació extraordinària, gairebé, només a Catalunya, 30.000 infants i adolescents.
6: Infants i adolescents, eh?
5: Passen a la regulació extraordinària. 30.000 a Catalunya, que van a escola, que van al parc, que van extraescolars, que
6: no tenir aquests, no tenir aquesta regula, no està regulat a Espanya sense papers, no tenir papers, té implicacions moltíssimes,
4: no?
6: L'educació,
4: no
6: tenir beques de menjador, no poder tenir sostre, no tenir aixopluc, no tenir... Una llei d'estrangeria, quin objectiu té? Què regula exactament?
5: Pues ho comentàvem abans, no? Els drets i les obligacions, bàsicament, i per això jo dic que s'ha d'entrar a la proposta concreta del que volem que reguli aquesta llei d'estrangeria, no? Podem discutir, després ho parlarem quan parlem més de propostes, no? Però podem discutir qui, de quina manera, esperant quan, podem discutir-ho. Jo sé que això és molt incòmode per les esquerres. No, perquè el dret ha de ser universal, i és que el dret a migrant no és universal, no és un dret humà.
6: El migrant no és un dret, és una cosa que m'ha sorprès molt.
4: Increïble.
5: O sigui, això sent superestrictes en dret, el que passa que, bueno, ja veiem el dret internacional últimament, està una mica al calaix, eh? Tampoc voldria posar-me jo ara molt legalista amb això, no? Però la Declaració Universal de Drets Humans regula el dret d'una persona a sortir d'un país, però no regula el dret d'una persona a entrar a un país. L'únic que regula és el dret a l'asil, que sí que els estats aquí tenen el dret a deixar entrar aquella persona, no? Però més enllà d'això, migra és una realitat. Ho ha estat, ho és i ho serà. Per tant, ho hem de regular, estigui recollida la declaració o no ho estigui, no? La realitat és que...
6: Els drets humans ens movem.
5: Exacte. I moure's implica sortir i entrar. És que aquí li expliques que tens dret a sortir un país perquè no tens dret a entrar a un altre, que te quedes en un paracaídas, en el medio, no?
6: És que... Moltes vegades, però, sembla que sí. Anem a les propostes, doncs. A veure, propostes per a una llei d'estrangeria més justa, no? Més justa sobretot per les persones... que ja són al territori, el que en diuen el territori de rebuda, d'acolliment, però també per a les persones que es mouen. Tu dius que s'han de garantir els terminis.
5: Sí, ho parlàvem amb l'Ester abans d'entrar, no? Aquí hi ha un tema que és que a Espanya la llei d'estrangeria és una llei de dretes i d'ultradreta, però sobretot de dretes.
6: L'actual,
5: L'actual. Ho ha sigut sempre, és a dir, el col·lectiu migrant sempre diu, vosaltres esteu espantats de viure sota el règim de l'ultradreta, però és que nosaltres vivim amb les normes de l'ultradreta superrestrictives de dretes de sempre, no? Llavors, el tema dels terminis per mi té a veure amb la pràctica. Aquesta llei que tenim, que és de dretes, que institucionalitza una violència i una discriminació, un racisme institucional bestial cap al col·lectiu migrant, si el compares amb la resta de normes que tenen els estats europeus, té algunes qüestions que són interessants, com la figura de l'arrelament, no? Hi ha molts estats membres que si tu hi entres de forma irregular et quedes per tota la vida. Quan tu vas por ahí i dius, no, a Espanya, passats 2 anys, pots demanar els papers, al·lucinen. El que passa és que no deixa de ser... el reconeixement d'un fracàs. Jo t'he deixat estar aquí 2 anys sense drets i ara tinc un mecanisme de correcció d'això. I aquí vaig al que deies dels terminis, que és... Aquesta llei té molts problemes. S'hauria de tirar la basura i fer-ne una de nova, sobretot escoltant el col·lectiu migrant, que té molt clar què pensa dels seus drets i de les seves obligacions, no? Més enllà del que puguem discutir tu i jo avui amb tota la bona voluntat. però la praxis és superproblemàtica, té una arbitrarietat brutal, i per això jo defenso una llei d'estrangeria clara i justa, perquè el que no volem és l'arbitrarietat d'un funcionari. Ui, jo lo pedia amb aquests requisits i me lo dieron. Ah, jo el vaig demanar i no me'l van donar. Ui, tu has trobat cita? No, jo no he trobat cita. Ui, yeah. A tu quan t'han trigat a homologar-te el títol? A mi tant. Ai, a mi encara no me l'han homologat. No, a mi m'han dit que el meu no me l'homologaran. Aquesta arbitrarietat, llavors, lo dels terminis és un exemple provocador per dir, ostres, el ciutadà sempre està obligat, i encara més en situació de vulnerabilitat, a complir amb els terminis. Com tu renovis un dia després que se t'ha caducat el NIE, bye bye. Ara, si tu tens 3 mesos per respondre amb l'arrelament i trigues un any i mig, no passa res. Llavors, el primer que hauria de fer la llei d'estrangeria és complir amb la pròpia llei d'estrangeria, no? I amb els seus propis terminis.
6: Ara, quins terminis hi ha?
5: En el cas de l'arrelament, hi ha milions de permisos de residència, hi ha milions d'instruments, no?, de supòsits, però el de l'arrelament, per exemple, que jo el trobo que amb la reforma es va escurçar una mica i va ampliar una mica els supòsits on es podia demanar, el termini són 3 mesos i jo crec que s'hauria de complir escrupolosament, perquè cada dia en situació irregular és un dia en vulneració de drets.
6: Clar.
5: I la regulació extraordinària en aquest sentit, que és l'única part de l'esquerra que sí que ha fet política pública, els que han lluitat per la ILP...
6: Perquè diguem que la
5: ILP, no, la regularització extraordinària,
6: l'han empesa, diguéssim, els col·lectius migrants i des de l'activisme, diguéssim.
5: Exacte, és el propi col·lectiu.
6: Que és Pedro Sánchez el que ha fet que s'ha tret del barret perquè resulta que està superesquerra.
5: Pedro Sánchez ha intentat de totes que això no sortís. I la resta de partits d'esquerres han dit, bueno, exacte, no sé xiular, com tu. El que passa és que en el moment que han necessitat els vots de Podemos per poder tirar endavant una cosa que un altre partit li demanava, ho han tret del calaix.
6: Anem a una altra cosa.
7: Perdona, no, que deies l'arrelament. Ah, són 3 mesos, segons la llei, però quants mesos poden estar-se?
5: És arbitrari. Ara hi ha gent que en 6 mesos li contesten, gent que en 8 mesos, gent que li fan requeriment durant un any i mig. Penseu que hi ha molta gent en situació irregular que no té un domicili fixe.
6: Clar.
7: I tampoc
5: una tonteria com
7: treball.
5: Aquesta, que no és cap tonteria, això per suposat,
7: per tant, no, poden...
5: no rep les notificacions, no rep els requeriments.
6: Clar. Hi ha una altra cosa. Tu dius que s'ha d'atacar la immigració en origen. Això també ho diu bastant l'altra dreta d'una manera curiosa en el seu cas, però...
5: Que s'ha de defensar, diria. Jo no diria atacar. És a dir... Preguntem-li al col·lectiu, és a dir, i crec que ho ha expressat amb molta claredat, no? Si tu vols migrar, migrar no és un projecte de vida que fas d'un dia per l'altre, a no ser que tinguis un tema de persecució, que estem parlant de refugiats.
6: Que
5: és un altre tema. Tu vols planificar. Tu vols anar a una ambaixada i demanar un visat. Vols poder planificar. Ostres, potser tindré un visat per demanar feina, per buscar feina, perdó, durant un any. Molt bé, vaig a l'ambaixada, tinc 2 o 3 mesos per demanar-ho, pago la meva taxa, viatjo de forma legal i segura, entro de forma legal i segura.
6: I no moro en el camí, per exemple?
5: No me la juego por el camino.
6: No hi ha les màfies implicades, per altra banda, no em costa un ronyó, literalment, perquè...
5: I quan arribo, tinc drets.
6: Clar.
5: No em poso a treballar amb l'economia submergida, perquè una de les qüestions per les quals no s'aborden alguns temes de migracions és perquè no volem abordar altres temes, perquè parlar de migracions no és només parlar de la llei d'estrangeria, és parlar d'economia submergida, és parlar del codi penal, és parlar de la llei d'educació, és parlar de sanitat pública, és parlar de moltes coses, no? Perquè al final estem parlant de quin és el col·lectiu que socialment en aquell moment està a l'esglaó de baix, i en aquest moment li ha tocat el col·lectiu...
6: De tota manera, la llei d'estrangeria actual, pel que tu expliques, promou l'esclavatge, no?, d'alguna manera. És a dir, perquè tens mà d'obra barata, fent veure que està irregular i que entra, no sé què, el que se salva, el que salva la pell per entrar, tal, i després tens gent precaritzada i gent,
5: 100%.
6: No? És que, vull dir que la millor no es vol resoldre perquè...
5: És que si hi ha explotació laboral i persones en situació irregular, és perquè hi ha algú que guanya diners amb això, però no en plan superconspiranoico. Vull dir, en la regularització extraordinària, qui no s'ha queixat de la regularització extraordinària?
6: Clar. Sí, els empresaris l'han aplaudit. Empresaris, molt empresaris, diguéssim, i molt de dretes i molt conservadors, l'han aplaudida.
5: Perquè hi ha hagut un moment que ni amb l'economia submergida... Clar. O sigui, nosaltres ara hem fet un documental a Almeria sobre assentaments. En 30 quilòmetres quadrats a les afores d'Almeria hi ha 25.000 persones treballant als hivernacles en situació irregular.
6: Clar.
5: És que ni treballant en economia submergida, la patronal té la mà d'obra que necessita quan considera els migrants subjectes mà d'obra, no? I no els considera subjectes de drets, ni persones, ni... Però, bueno, anant una mica al que deies, no? Jo penso que quan parlem d'origen hem d'escoltar les persones, o sigui, hem de reconèixer el dret de les persones a poder-se moure. Podem discutir de quina manera, però el que no podem posar en risc és la vida de la gent quan surt i quan arriba, a costa dels drets de totes, repeteixo, de totes, perquè quan els sindicats es posen de perfil perquè la gent sense papers no té salaris dignes, no té condicions de seguretat, estem perdent tots drets laborals. Jo tinc un bon company que diu: al moment que fa 20 anys no ens vam queixar de que un treballador migrant sense papers no es podia pagar el lloguer, vam obrir la porta que avui tots els treballadors, la gran majoria de treballadors, no puguem pagar el nostre lloguer.
8: Sí, sí, sí. Són el canari de la mina. El migrant. Molt ràpidament, perquè estic super fora de temps. Hauràs de tornar, amiga? Ho sento moltíssim. Però tu...
5: Perdona, ho sé dir més.
8: Vols obrir el debat sobre les quotes. Li ha explotat el cap a alguns d'esquerres.
5: Inclosa jo, totalment.
8: Que,
5: més que
8: què vol dir això,
5: obrir el debat de les quotes, dic, hem d'obrir tots els debats. Val. És a dir, igual que tenim una sèrie de prioritats com a política pública en cooperació al desenvolupament, tu tens un pla director que dius: jo vull prioritàriament treballar en aquests països, treballar en aquests temes, m'interessa el col·lectiu LGTBQIA+, m'interessa el tema violències masclistes, m'interessa la mutilació genital, treballaré en aquest país, en aquest i en aquest. Tu, com a política pública migratòria, hauries de tenir també unes prioritats que poguessin ser de protecció, que poguessin ser aquí és on hem de discutir, de necessitat si tu vols de mercat laboral, de promoció de certs perfils en estudis, de... El que no pots deixar-ho és arbitrari a les màfies, que és com està ara.
8: Ja.
5: Aquells països que tenen màfies més fortes...
8: Tu trobes que, per exemple, Espanya podria dir: jo necessito tantes persones, 100.000 persones que vinguin a recollir la fruita. Seran aquestes condicions i en aquestes tals. I jo dono els visats en lloc de... Això podria ser?
5: Jo el que dic és que les persones han de poder triar. I ara mateix no poden triar.
8: Quines persones?
5: Les persones migrants.
8: Ja.
5: No poden triar per quin camí venen. No poden triar si s'esperen un cupo.
8: Val.
5: O venen d'una altra manera. No poden triar perquè no hi ha cap sistema. Llavors, jo dic... provocativament el tema de les quotes, que és un tema que ens incomoda a tots moltíssim.
8: Clar.
5: Bé, parlem de quotes amb refugiats. Ucrània, 600.000 a Espanya, 200 i pico mil a Catalunya. Ningú es va posar les mans al cap. Ui, ¿por qué no todos los de Ucrania? Pues són debats fangosos, però que crec que hem de tenir.
8: Que hem de tenir. Bé, després hi ha una sèrie de allò de l'efecte crida, que col·lapsen els serveis públics, això ho serà un altre dia. Sònia.
5: Sí, jo només vull dir una cosa. Les persones en situació irregular estan als serveis públics, caminen pel carrer, veuen amb les faroles, van a la biblioteca, van al mercat, paguen impostos, l'únic que no paguen és l'IRPF i no col·lapsa cap servei públic. Són beneficiaris del servei públic de forma arbitrària, injusta i limitada, però ho són.
8: Clar, i en qualsevol cas nosaltres el que reclamaríem també, ho estem veient avui, amb els mestres, amb els bombers, amb les biblioteques, amb els infermers, etc., reclamaríem millors serveis públics, o sigui, a rebustir allò, per tots.
5: Per tots.
8: Exacte.
5: Per tots.
8: Bueno, escolta la cosa, Sònia Ros, moltíssimes gràcies. Jo crec que ha estat molt interessant, perquè cada vegada això, aquests temes, sembla que no puguis parlar. I escolta, amb tots vostès, Noelia Ramírez, brava. Bueno, Noelia, que contents estem que siguis aquí. I a més a més, que contents estem que siguis aquí amb en Màrius Sánchez. Bravo. Que mono. A veure, presenta'ns el, per favor.
9: Sí, perquè avui venim a parlar d'un documental que creiem que s'hauria de passar a tots els instituts. Jo faig aquí una crida perquè es posi a les classes. He vingut amb el Màrius Sánchez, és un dels directors, dels dos directors de Sidosa, que ja el teniu a la plataforma A3Player. Està dirigit, el dirigeix amb el Lluís Galté, està produït per Producciones del Barrio, i és on el director i l'actor Eduardo Casanova revela públicament que viu amb...
8: UVH.
9: Des dels 17 anys, ara té 35. L'Eduard Casanova és un personatge molt conegut, no?, perquè es va donar a conèixer a la sèrie Aida, no?, amb el personatge d'Alfred Martínez. Tot Espanya l'estimava i el va deixar d'estimar. el va deixar, sembla que Espanya ha deixat d'estimar l'Eduardo Casanova.
8: Quan? Ara, vols dir? Actualment o com?
9: Sí, des de fa uns anys, no? Des de que parla públicament, des de que té una personalitat, no? Des de que és políticament, no? Està molt implicat. Genera un cert, una certa incomoditat, no? Hi ha molta homofòbia també a Espanya.
8: Bueno, que no sigui homofòbia, incomoditat, mira, jo d'incomoditat estic molt incòmode sempre, però això és homofòbia.
9: Però una persona que té les idees clares i que parla clarament i tot això, sembla que incomoda a Espanya, no? Llavors, el títol vol, és molt llamatiu, no? Però fa un acte molt, molt maco, jo crec, de resignificació, no? De visibilització, que això als col·lectius sempre s'ha treballat molt, no? I bueno, jo, a mi em va encantar, el vaig veure el dimarts en un pas on estava també el Miquel, ens vam veure allà.
8: També, Miquel,
7: a mi em sembla, subscric i multiplico, obligatori.
8: Obligatori. D'acord.
9: Sí, perquè és un exercici molt pedagògic, jo que em crec una persona molt, molt treballada i molt, no? Sí, sí. Molt activista de moltes coses, vaig entendre que tinc molta desinformació, perquè el documental apareixen metges, apareixen activistes per la visibilitat i tot, o sigui, es donen dades que jo no sabia, no? I de la problemàtica d'una cosa que creiem que ja estava, no? Que aquesta etapa l'havíem superat i tot això, i ens adonem que no. I a més fa una cosa molt maca, que a mi m'ha agradat molt, que és que inserta un curt de ficció dins d'un documental, que és increïble el curt, perquè entens totalment el procés artístic de l'Eduardo Casanova i el que ha suposat per ell íntimament, com ho ha fet.
8: I ara tota l'obra de l'Eduardo Casanova
9: la veus amb altres ulls,
8: sabent que té, que és portador d'OVIH, la veus amb uns altres ulls i pren una volada. A mi ja m'encantava tot el que fa l'Eduardo Casanova, i m'agrada, o sigui, trobo, i mira que m'engunyeja moltíssim la seva obra, sempre m'ha engunyejat moltíssim, però jo estic a favor de l'engunyejament.
9: Jo també.
8: Però com a espectador, però ara pren un cos que és increïble, clar. Increïble.
9: Tot el cromatisme, no? Ara l'entens. Bueno, està aquí el Màrius. Benvingut.
10: Moltes gràcies. Bon dia.
9: I jo voldria que ens expliquessis una miqueta com va sorgir el projecte i per què. I per què fer-ho?
10: Doncs això surt una mica de la necessitat personal de l'Edu. L'Edu, des dels 17 anys, ho has dit tu, té VIH, i ell, que és un creador i que és una persona que necessita expressar-se, fa molts anys que necessitava dir-ho, i en un moment donat la Letícia Dolera, que és amiga en comú tant del Jordi com
8: Jordi Évole.
10: Del Jordi Évole, sí, que és el... l'acompanyant de l'Edu en aquest procés, no? En aquest procés per fer aquest pas.
8: Que la parella és tronxant, eh?
9: Sí,
8: la parella
9: és tronxant, hi ha moments molt macos d'ells dos.
10: Són molt graciosos. Sí. La Letícia Dolera els posa en contacte fa 3 anys amb la idea de fer un lo de Évole, i en aquell moment l'Edu no estava preparat. Era un procés que encara no podia fer. I...
8: Semblava que sí, però després us va dir que no.
10: Es va fer enrere. Vam tenir una primera trobada que va ser molt emocionant, però el dia següent ens va trucar i ens va dir és que no ho puc fer. I fa qüestió d'un any o així...
8: Perquè això, la primera trobada, sembla que van passar 2 o 3 anys, no?
10: Fa 3 anys, sí, d'aquesta primera trobada, sí.
8: No, ho dic perquè a Producciones del Barrio, que hi ha una cosa, com que jo vaig estar treballant amb vosaltres fa poc, que és una cosa que la trobo genial, tant per Producciones del Barrio com per part dels editors o dels que maneguen les panolles, diguéssim això, que de vegades, perquè et surti un tema, necessites tenir-lo... has d'invertir en temps... Has d'invertir en temps, i el periodisme de vegades necessita temps, no?
9: Absolutament.
8: Estem en un moment que sembla que no, però això el periodisme necessita temps.
9: L'immediatesa no funciona.
8: No, l'immediatesa serveix per moltes coses, però hi ha coses que...
10: Com aquest es basa únicament en la confiança. Construir de zero la confiança en una persona que porta 17 anys amagant-se és molt complicat.
8: Sí, sí.
9: Has d'estar preparat, no? Clar, no ho estava.
10: Has d'estar preparat per confiar en l'altra persona, l'altra persona t'ha de transmetre que el que farà està bé. I a partir d'aquí, la segona trobada va ser diferent, ell ja tenia ganes de fer-ho, i el Jordi va veure que la transcendència del pas que estava a punt de donar, perquè és veritat que és un pas que és històric, vull dir, és objectivament històric, no l'ha donat ningú més en tot l'estat.
8: Hi ha una dada, no, Noelia, que tu dius que et va sorprendre el documental.
9: A mi em va sorprendre molt que només l'11% de les persones a Espanya que conviuen amb VIH ho diuen públicament.
8: Clar.
9: Hi ha un 89% de persones que no ho han explicat.
8: Perquè l'Eduardo sempre explica, i ho explica el documental, i ho explica sempre que en té ocasió, que l'estigma sobre el VIH segueix impertèrrit, diguéssim.
10: És que jo t'afegiré una altra dada, que també es diu al documental, que és que crec que és el 17% de les persones amb VIH no li expliquen mai a ningú.
8: Clar.
10: A ningú. O sigui, són els nostres amics, són els nostres familiars. A mi, després d'aquest documental, m'ha passat, jo he rebut missatges d'amics que m'han dit: hòstia, no t'ho he dit mai, però jo tinc VIH.
8: Clar.
10: I no hi havia, tot i que ens pensem tots que som molt moderns, que som molt oberts, tal, no sé què, no havíem generat un espai on aquestes explicacions es poguessin donar, i crec que és un dels valors que té el documental.
8: El...
9: Sí, no, a mi em va agradar molt el documental també, que fa com un repàs històric amb notícies, no?, de cada època, ah, i sí, surt el José María Carrascal, no?, com molt mític.
8: Les preguntes abans sobre aquests temes es feien?
9: No, no, i parla, surt com a unes notícies dient com vive un sidoso, no?, o sigui, com aquest tractament i aquest apropament de la por, no?, i de tot això, com estava tan patent, no?, i tan normalitzat als mitjans. Jo crec que hi ha hagut una evolució, però no sé si tu, amb aquesta posada, no? Ara el documental es va estrenar a l'abril, ara ja està la plataforma, ja s'està veient i tot això, també s'ha parlat molt, però com has trobat...
8: A tres players?
9: A tres players, sí, des del diumenge.
8: I sí, encara com que jo, comprendran, eh?
10: I aviat estarà la Sexta, també.
8: Aviat estarà la Sexta,
10: per tothom.
8: Molt bé, molt
9: sí,
8: bé.
9: Amb aquesta recerca, no sé, i amb ara el procés que ja ha sortit, com veieu, o sigui, què queda per fer encara, no? O sigui, amb aquesta...
10: Bueno, jo crec que el que queda són narratives adaptades a la situació actual, no? Les pel·lícules, les sèries, tot el que hem vist al voltant del VIH són històries de drama.
8: Home,
10: són històries...
8: Filadèlfia, que et feia que jo vaig deixar de follar durant 6 anys, bueno, de clar, Filadèlfia, clar. Vaig dir, mare de Déu, mai més.
10: O sigui, l'estigma que existeix ara, sí, està associat a que totes les històries que ens han explicat al voltant del VIH són històries dramàtiques.
8: I no, no.
10: Per això estàvem obsessionats tots en que Sidosa fos una comèdia. Jo crec que Sidosa és un documental que té un percentatge de comèdia molt elevat, i molt elevat, tant pel Jordi com per l'Edu, com per...
8: Clar, els dos són dos personatges que tendeixen a la comèdia, encara que no vulguin, sí. I porten uns trastos a sobre, diguéssim, porten unes creus curioses, tant el Jordi com el Casanovas, vull dir que... Sí. Però tendeixen a la comèdia. Jo et volia dir, perquè una cosa que sí que m'ha sorprès és que l'Eduardo Casanova ha desaparegut després de l'estrena del documental. L'altre dia havia de ser, em sembla, a la presentació aquí al cinema, s'arribava, em sembla que va ser,
9: sí,
8: no hi va venir.
9: Es va gravar un vídeo per ell, perquè que... veiés que hi havia gent i vam aplaudir perquè ho està passant...
8: Però ho està passant molt malament. Per què, Màrius? Tu hi has parlat? Sí.
10: Bueno, ell està fent un procés que és un procés per ell molt important, no? Ell va tenir un primer moment més de lleugeriment, sí, quan al desembre va sortir públicament de l'armari del VIH. El que passa és que, bueno, de tant en tant fa la bogeria de mirar xarxes socials.
8: Clar, és que això no s'ha
10: de fer. I que no s'ha de fer, i que tothom li ha recomanat que no ho faci, i les xarxes socials són un abocador. I allà es troba coses... que no tenen sentit, que no tenen sentit.
7: I que tampoc són la realitat, perquè és un mini món virtual que no té res a veure amb el món exterior, però sí, no sé per què caiem allà.
8: Sí, sí, però mira, perdona, l'altre dia, amb això, l'altre dia tu vas fer un article ahir al País, que sí, recomano moltíssim, de manera Ramírez, que jo estic complet amb això del prefatxa, diguéssim, que aquestes figures que no són d'ultradreta, que no són fatxes, que són gent normal, allò que en dèiem, gent normal, si és o el que sea.
9: Sí.
8: Explica, per favor, ho dic perquè tu dius que no, però nosaltres tenim la sensació que els missatges d'odi a través de les xarxes socials, homòfobs, masclistes, aterroritzadors, són d'un tio raro que s'està fent palles a casa seva, sí, mentre es menja uns Doritos, i és un bros, és una persona fosca a casa seva, tal.
9: Un forero que està allà, no? Sense llum, sense ventilació i sense tal.
8: Però de sol, exacte.
9: Clar, però a mi em va passar...
8: I que no li arriba l'oxigen i que és gilipolles. Però resulta que no.
9: Que no, o sigui, és que em va passar tot just sortint aquí un dia del vostè primer, jo agafo el bus per anar a casa i vaig veure a una tia davant meu, el bus estava patat, que estava posant a un compte d'una famosa, una persona així molt coneguda, i va posar mereces la silla elèctrica, tres fueguitos, i em va dir, ai, deja salir, tal, molt maca, amb una gabardina
8: supermelena, no?
9: Supermelena, guapíssima, sí, i vaig dir, hòstia, clar, és que tothom, i em va sobtar la rapidesa de fer-ho,
7: però tu els poses tothom davant cara a cara i llavors no.
8: Però els poses davant d'una urna i et voten a Vox.
9: Sí, bueno, sí, que t'imagines aquesta persona després amb la seva gosseta, ai, bonica, bonica.
8: Sí, sí,
9: bonica,
8: sí, no? O el seu nòvio. Vamos a ver el diablo si viste Prada, cariño, avui, no? Arrossegant el nòvio a veure el vídeo de la Prada. Bueno, escolta una cosa, Màrius Sánchez, t'estimem molt, Noelia Ramírez, moltíssimes gràcies. Recomanem moltíssim que es connectin a 3Player a veure Sidosa, també, per exemple, lo de Évole, o Cara al Xou, per exemple, que és que això de 3Player és que és la seva plataforma, deixa't estar allà al 3Can i al 2Can i al Puscast, escolta, tot a 3Player. Genial. Moltíssimes gràcies i ara, després de la publicitat, parlarem amb el Miquel Missé. Això sí que és una cosa...
11: Vostè primer, amb Marc Giró.
12: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Lacoste i Maje per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
3: fora de publicitat que, efectivament, l'estigma que ronda la sida segueix intacta des dels inicis, quasi bé, eh? L'estigma, sí, això és veritat que hauríem de treballar tots conjuntament. Amb tots vostès, una persona que, de veritat, ens il·lumina els dimecres, però és que aquesta llum ens il·lumina els dimecres, els dijous, divendres, i dona la volta, i estem il·luminats gràcies a tu. Ets el nostre far, Miquel Missé, joder.
7: Bueno, a veure, fa uns dies es va celebrar el Dia de la Mare, sí, que és un artefacte cultural molt particular que jo no desgranaré, però em serveix d'excusa perquè us volia explicar una anècdota que em va passar, diguéssim, el dia abans de que tot això es produís. I em semblava que valia la pena compartir a la ràdio aquesta història i fer algunes reflexions a partir d'aquí, no? Fa uns dies em vaig trobar amb una amiga que em va explicar que ella i la seva dona van anar amb el seu fill petit de 12 mesos a la pediatra per fer la visita de seguiment de l'any. Mm-hmm. Fins aquí, tot normal. En un moment donat de la visita, la doctora va mirar el nen i els hi va dir: escolteu, aquest nen no té les orelles molt grans? O sigui, té com les orelles grans. Tècnicament va dir, té com les orelles de soplillo, no? I llavors elles es van mirar al seu fill i van dir, bueno, no sé, no li van donar massa importància.
6: És para escucharte, bueno, mejor.
7: Llavors la doctora va insistir i va dir, sí, sí, sí que té les orelles grans. Com són les orelles del pare? I la meva amiga i la seva companya la van mirar, sorpreses, però, bueno, senzillament, i li van contestar, doncs, miri, no en tenim ni idea perquè és un donant anònim. Fins aquí podríem pensar que potser alguna gent necessita, doncs, a vegades, una mica graduar-se de les ulleres, no passa res, la paciència de molts gais i lesbianes i persones trans és un tresor profund de la nostra societat.
6: Haver-li dit és Dumbo.
7: Així endavant. Llavors, el que
6: el
7: va passar
6: és Dumbo.
7: Aquí és bastant interessant i inquietant. Davant d'aquesta resposta claríssima, la doctora el que va fer és que es va apropar al nen, el va agafar i va dir, a veure, Daniel, com té les orelles al papa, digues.
6: No.
7: Però, sí. El Daniel no pot contestar perquè té 12 mesos, així que es deixa fer pacíficament, es deixa sacsejar per la doctora i les nostres amigues insisteixen en que és que no es pot saber perquè el donant és anònim.
6: Perdona un moment, perdona. Jo m'aclareixi, perquè a veure si tinc cada cop. Jo, a veure si sóc jo que estic, vaig retrasat avui. Després de dir-los les dues, sí, mares que
7: ella li va preguntar al net idea, directament,
6: la senyora agafa, sí, la criatura, el sacseja, sí, i li diu, no,
7: on són les orelles del papa? Llavors, no cansada, diguéssim, de portar-nos aliments per les nostres seccions radiofòniques, la doctora, diguéssim, abandona aquest diàleg absurd, perquè, sí, veu que no va enlloc, i decideix, ja, iniciar la visita també amb una pregunta que serà paradigmàtica, que llavors els diu, bueno, va, quina és la mare? La meva amiga, que no va gestar la criatura, doncs la mira i contesta assenyalant a la seva parella i diu, és ella. Aquí va seguir la visita, fins aquí la nostra anècdota, i a partir d'aquí tres reflexions en les quals porto, sí, molts dies pensant, clar, i que he pensat, parlem-ne. La primera reflexió, l'actitud pacífica de la meva amiga, a qui, sí, li vaig preguntar, sí, diverses vegades, però no li veu dir res, però escolta, però no li vas dir que tu també eres la mare, però, sí, escolta, però canvia't de pediatra, i a, sí, totes les, sí, meves preguntes,
6: mata-la,
7: ella em va contestar amb molta calma que no havia fet res, la que preferia amiga, deixar-ho estar, que és igual. I a mi això em va generar una certa tendresa, perquè jo reconec molt bé aquesta actitud vital en mi també. És a dir, cedir per avançar, triar les batalles, assumir que vivim en un món ple de petites resistències a la diferència, ja, i com que en aquest cas jo no era el protagonista de la discriminació i la veia des de fora, doncs jo estava bàsicament indignat. Aquest tema és molt extens perquè té a veure amb que moltíssimes vegades quan tu ets víctima d'una discriminació, en el fons, en aquell moment tu el que tens ganes és que això passi. No indignar-te i liar un pollastre, vols que segueixi la teva vida, perquè saps que com aquestes n'hi han moltes altres.
6: Ja.
7: I és molt incòmode que quan tu expliques l'anècdota els altres s'indignin més que tu. Estan més enfadats que tu.
6: Sí.
7: Moltes vegades això té a veure amb més amb la nostra necessitat d'expressar la nostra posició ideològica i no tant d'escoltar el que necessita aquella persona que li ha passat això. Llavors jo en aquesta anècdota vaig fer el que jo no suporto que em facin a mi i llavors em vaig posar histèric i em vaig indignar i vaig dir, escolta, clamant al cel, has de canviar de metge, escolta, però fes, sí, sí, deixa constància,
13: una queixa.
7: Exacte, quan això a mi m'ha passat 300 milions de vegades, clar, i que em diuen això, dic, oi, en paz.
6: Sí, pum.
7: En fi, és una reflexió.
6: Jo t'he de dir una cosa, Miquel, molt ràpidament. Digues. Jo estic ara en un punt...
7: Ja ho sé.
6: Que, fi, o sigui,
7: ja ho sé,
6: que no sé què més és l'edat o què collons m'està passant.
7: Queria ser tu una madre en aquesta consulta.
6: Però jo si fos la mà... O sigui, el pollo que monto... O sigui, vaig de pollo amb puto pollo. Soc una pollera. Polleria... Giró. O sigui, t'ho dic.
7: Sí.
6: No sé què m'ha passat, perquè jo també l'he deixat passar, de, bueno, de tal, s'ha de seguir vivint i tal. Jo ara no sé què collons em passa,
13: que la contenció...
6: però porto un... o sigui, ni l'orina em continc, ni la verborrea. Llavors estic en un punt que deu ser l'edat, foto cada rotllo patatero, que, jo crec que si era pel carrer, que depèn em dius coses, dic, no, mira, perdona, vingui un momentet.
7: No sempre tens
6: una hora, vaig estar mitja hora amb una senyora que era una fatxa i li vaig explicar del mal que havíem de morir ella i jo. Mitja hora, una senyora que no coneixia de res. Jo potser m'he de relaxar també, perdona. Punt número 2.
7: Segona reflexió.
6: No ho dic perquè és que hauria de fer...
7: La importància de la figura del pare en la nostra societat.
6: Ah, sí.
7: Fins les darreres conseqüències, fins al deliri, fins a agafar a un nadó en braços davant de les seves mares i preguntar-li pel seu pare. Una escena que de tan ridícula és que es fa gràcia, però és reveladora del gran elefant, que és el simbolisme del pare en la nostra cultura. És a dir, la dificultat per acceptar que aquí no hi ha pare. Hi ha un xaval, fa uns anys, que es van a fer una palla en un laboratori, sí, amb aquelles cèl·lules, anys després, en una altra ciutat del món, es va fer un òvul d'una noia que té una altra parella i marxant. Però si algú té dubtes, us posaré un paral·lelisme que us podria ajudar. Si en aquella visita hi hagués hagut una parella heterosexual i la doctora hagués preguntat de qui són aquestes orelles i la mare hagués dit, doncs mira, no ho sabem perquè el Joan no és el pare biològic, és un donant anònim, en aquest escenari aquesta doctora no li hagués preguntat al nen, escolta, com té les orelles del papa? No, perquè hi ha un papa a l'habitació, i punto. I llavors no és tan important el semen en si com que hi hagi un papa. Això té matisos, perquè per molts homes és molt dolorós que el seu fill no sigui del seu propi esperma, però cap doctora en el planeta els hi dirà la cara que no són el pare.
6: Ja t'entenc.
7: Llavors, clar, bueno, això seria... I, finalment, tercera reflexió...
6: Aquesta frase que has dit, el semen, com era?
7: Quina de totes?
6: Que el semen no és important, home, el semen depèn, eh?
7: Depèn, polleria, Giró, depèn.
6: 4-7-7-6, una mica.
7: Tercera reflexió, que no és menys important, i última, només hi pot haver una mare. Quan la doctora diu qui és la mare, ja està dient que la categoria mare només té una legítima representant, sí, i l'altra és una tia molt simpàtica que l'acompanya, sí, que està per aquí, sí, s'ocupa el nen, però, muy bien, és molt simpàtica, sí, però tu no eres la madre. Aquesta posició, que a més està experimentada per moltíssimes mares lesbianes que no han gestat i que és encara un lloc en la nostra societat difícil, difícil, delicat i dolorós. I per tant, i tot i que a mi no m'entusiasmi particularment el dia de la mare, aquells dies jo pensava, home, pues no estava més de tant en tant enviar una abraçada immensa a totes les mares que no van gestar el seu fill, però que són la mama amb totes les lletres, i de fet, que ens estan oferint a la nostra societat l'oportunitat de pensar el que és una mare amb millors de... milers de millors matisos.
6: Miquel Vicent!
7: Aclarim per això que no estem assenyalant el col·lectiu ni de pediatres ni de metges, que és una... Que no estem proposant una reflexió. El col·lectiu de pediatres ni de metges...
6: Bueno, no estem assenyalant a ningú, per descomptat, estem per la sanitat i els companys i tal. Però també és veritat que les consultes, els jutjats, les comissaries, a les escoles, a les tutories i tal, tal, tal, ens hauria de posar una mica les piles. Jo quan estic torrada ja, vull dir-te, perquè ja n'hi ha prou, que estem al segle, puto segle XXI, ja s'hauria de passar de la pedagogia a la política. O sigui, vostè vol morir idiota? No. Pues ja n'hi ha prou, joder. Perquè després és veritat que en aquests ambients, consultes, comissaries, confessionaris, jo que merdes d'aquestes, diguéssim, pues una mica de pues no sé, filla, llegeix-te Àngela Davis, ja, és que jo no sé com dir-te, estàs alfabetitzada, pues que no, tio, hòstia. Posa'm una capacitat, per favor, perquè és que ja no.
13: L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
14: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
13: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
14: I escolta el que vols.
13: Quan vols.
6: A veure, tenim entre el públic la nostra estimada Paloma Rodríguez. Paloma Rodríguez, tu fa que ets artista, ets poeta, sí, t'estimem molt.
7: Gràcies.
6: Llavors, igualment. Favor, t'he trucat aquest matí perquè m'he assabentat que tens a la biblioteca Andreu Nin,
7: sí,
6: Meravella Total, una instal·lació poètica. No esperem, sí, menys de tu. Com es titula?
7: Es titula La Buena Pesca, el títol està en castellano.
6: Sí, molt bé.
7: Està a la biblioteca Andreu Nin, que està a la Rambla 3032. Està ja inaugurada i forma part també del programa de Més Poesia, del Festival de Poesia, que s'inaugura mañana.
6: Perfecte.
7: Durarà una setmana. I os pido pues, que mireis dentro del programa que posa Més Poesia, que és la parte off, o sea, estamos como no oficialmente, que és igual, esto lo dejamos para otras, però hi ha moltes propostes molt interessants. A Més Poesia.
6: Exacte, a Més Poesia, sobretot el Love Poesia. És que la poesia també és una mica off, eh?
7: Perquè sí, sí,
6: no, ja és lloa, eh? Ja és lloa. Escolta, tenim un senyor que has vingut, perquè m'has hagut d'avisar, per favor. No, el senyor del costat, portes un llet entre les mans. Digues el teu nom, vindràs un altre dia, eh? Però digue el teu, perquè aquest és un periodista de la Pera Llimonera, aquí de la Vanguardia. Digues el teu nom, per favor, que t'ho reconeixerà.
15: Josep Maria Serra.
6: Josep Maria Serra, per favor. Com es diu el teu llibre, Josep Maria? Que n'has de parlar. Estic fora de temps, eh?
15: Lo fill de la Paquita.
6: Lo fill de la Paquita. Però vindràs d'entrevista, Josep Maria, perdona. Aquest senyor ja el podem anar entrevistant. Digues, carinya.
7: Mira, que RAC1 i Filmax et conviden a la preestrena de la comèdia romàntica Cowgirl, el proper dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona. Trobareu el formulari a rac1.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
6: Moltíssimes gràcies, quina il·lusió. Gràcies a tots, ara va tornant. Mira,
15: mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
16: Vostè primer, amb Marc Giró.
17: Doncs va, ja estem aquí amb el Rocco Eisenhauser.
18: Atenció, informació de servei.
17: Què ha passat?
18: Va arribar un correu electrònic.
17: Ai, ai.
18: Un noi que es diu Alberto Cristòfol diu... Atenció a la teva rentadora, la del Toni.
17: Sí.
18: S'ha de canviar l'electrovàlvula d'entrada de l'aigua.
17: Sí.
18: I això val 20 euros.
17: Ja, bueno, però clar, és que no ve els de la...
18: Però és que el servei tècnic et cobraran molt. Vols dir que tu no... Això
19: no la canvi,
17: jo?
20: No.
17: Jo sóc de la plataforma antibricolatge. Sí, no hi ha cosa... Si algun dia es fa una plataforma antibricolatge, si jo
21: estic... Però penjar un quadre sí que pots, no?
17: Ho diu, penjar un quadre. I tampoc. Sempre els penjo, tots, sempre a casa tots. Estan torçats. Sempre. Tots. No n'hi ha ni un que estigui.
18: Home, però
17: si
18: té
17: un clau, si té un clau, sí, però si són dos, aleshores sempre es fa el truc que em va ensenyar un familiar de posar el clau. No,
18: el cap, el com aquell fil que es penja al cable.
17: Vull dir, me'n va ensenyar un altre que és per igualar, aleshores tu vas al clau que està més avall o més d'això i l'iguales amb cinta aïllant. Comences a embotir la cinta aïllant, vas posant cinta aïllant fins que queda igualat amb la cinta aïllant.
18: Ah, molt bé.
17: I tu saps per tant, jo sóc anti-bricolatge, o sigui, odio el bricolatge.
21: Ah, bueno.
17: És que, a veure, sóc un...
21: Doncs truca...
17: Sóc un petant, no, o sigui, sóc un...
21: Truca a l'Ostrell, que segur que t'ajudarà, perquè ell sí que té...
17: A l'Ostrell li agrada el bricolatge?
21: Home, si per la nit es posa a penjar quadres.
17: Bueno, el que sí que li agradava molt al bricolatge era el Quim Monzó, aquest sí que li agradava.
18: Amb l'Oriol Cruz havia de fer un programa.
17: No vam quedar mai, però... Fer reparacions.
21: Havia un programa que jo me'l mirava molt, que era Bricomania.
17: Home,
21: aquí amb el Cristian Pierto. Jo, el dia que em vaig quedar al·lucinat, va ser el dia que van ensenyar com fer una piscina.
17: Sí, senyor, jo aquest capítol el vaig veure.
21: Ho vaig trobar meravellós.
17: Jo també el vaig veure, aquest capítol.
22: I si queréis cambiar la vàlvula de l'agua de la lavadora,
17: és molt
22: senzill. Però com
17: la voy a cambiar, si no tengo ni idea?
22: Buscáis la que està rota i la substituís per la nova.
17: Sí, claro. Sí.
21: Quin record.
17: Claro. Pues mira, aquesta varia que has dit, que
21: l'electrovàlvula...
17: Sembla que és l'electrovàlvula, però clar, no veu el tècnic, no apareix.
18: Perquè vostè
17: no
18: com es posa això?
21: Això, doncs, pues, té que aixecar la tapa per la part de dalt.
23: Ui, no, ni idea. Espec,
21: no, clar, té que aixecar la tapa per la part de dalt i després tiene que accedir a lo que... Desenxufar a correr, accedir al circuit.
22: Fàcil, senzillo i per a tota la família.
21: S'ha de purgar la lavadora perquè no rebosi.
23: Entrem en matèria, va, que tenim coses...
18: Perquè treni, no?
17: Si vols, mira, l'última operació... És igual, jo ho expliqué un altre dia. Si no, els oients acaben farts.
18: No, de què?
17: L'últim operatiu que he fet de bricolatge que creia que ho faria el veí... O sigui, el veí és molt atacat. El veí i la veïna que tenim allà a Calella són molt atacats de... Bricolatge a tope.
21: Dissabte i diumenge està prohibit, eh?
17: Són molt intensius, sí, però bueno, és igual. Allà tothom fot el que li dóna la gana, que per això és un país on tothom aquí forada i tal. I l'última experiència va ser foradar una paret de formigó amb un percutor especial per formigó.
21: La broca, molt important,
17: per penjar un penjador de bicicletes. Perquè,
21: clar, necessites aquí...
17: I aleshores el veí em va dir, tinc el percutor, si vols te'l passo i t'ajudo a col·locar-lo. I el següent capítol, ja l'explicaré un altre dia, del com vaig... resulta que havia d'anar a l'estadi del Girona. Ho vaig fer una hora abans. I ja explicaré la seqüència dels fets un altre dia.
21: Però tu tens millor... Tu tens millor relació amb els veïns de Barcelona o amb els de Calella? O els dos
17: bueno, de Barcelona...
19: No es parla amb cap.
17: De Barcelona... De Barcelona s'ha reduït l'ecosistema.
21: Sí.
17: Perquè entre que un ha marxat, l'altre un que s'ha amagat i l'altre que no ha tornat a aparèixer més...
21: Com s'ha amagat? A dins del
17: hi ha un veí que un bon dia me'l vaig trobar que marxava amb 7 o 8 americanes.
18: Americanes?
21: Xaquetes.
17: Amb xaquetes americanes.
18: Sí.
17: I no l'he tornat a veure mai més.
21: Però on les portava, el braç?
17: El braç. Em va saludar amb molta pressa, adéu-siau, i no l'he tornat a veure mai més.
21: Ojo. Però el pis està tancat?
17: No, el pis hi viu gent.
18: Pot té a veure amb el Sala Martín o no?
17: No,
21: l'ha rellogat.
17: Hi viu gent, vull dir...
21: L'ha rellogat?
17: No, hi viu part de la família.
21: Ah, part de la
17: família. Però ell, amb ell, no l'he tornat a veure mai més.
19: Tu hauries d'anar a viure a Torre.
17: I llavors et dic, han anat desapareixent. I allà, ja on estiuejo, hi ha els mateixos, però...
21: Són macos, són agradables.
17: Mira, és per fer una sèrie.
0: Doncs mira, el TV3...
17: En el seu dia, mira, vàrem pensar, vàrem escriure una sèrie... Mira, això és un tema a recuperar. Vàrem escriure una sèrie on hi havia el Josep Maria Bunyol...
18: Sí, me'n recordo. Marc Serra.
17: Marc Serra i Servidora.
18: No?
17: Crec, sí.
18: Em sona.
17: I vàrem presentar aquesta sèrie i va ser finalista juntament amb el, amb la sèrie del...
0: Jo, Joan?
17: No, la sèrie del filòsof, de, del professor.
18: Marlí.
17: De Marlí.
18: Marlí, Marlí. Sí.
17: I vàrem estar tet a tet i al final va guanyar Marlí. I era una sèrie inspirada en un lloc d'estiueig a Barcelona. Perdó, Barcelona. A fora, en aquest cas a Girona.
0: Doncs
17: i era un reflex de la meva comunitat.
0: Doncs mira, l'Oriol Salapatau, que és l'encarregat de les sèries,
17: no, però
0: que
17: ja, ens escolta ara, mira,
18: sempre. Porta tot, el porta Salapatau. Tot. Salapatau
17: ara aquesta tot. Sèrie ja va caducar, perquè tenia els drets, s'han caducat i ara torna a ser meva. Ah. Mira, la,
18: doncs
17: bueno,
18: torna,
17: meva, del Bunyol i del Serra.
18: Torna-ho a presentar.
17: Sí, la podem tornar a presentar. I, i només, només els de TV3, ells ho perden, eh? Això ho petaria, eh?
0: Sí.
18: Home.
17: Ara, ja em trucareu.
18: Exacte. Escolta, s'ha obert un debat que he trobat molt interessant d'una persona que tema del bricolatge, sí. Però és que m'ha cridat molt l'atenció d'un noi que es diu...
0: Avui, no?
18: Bueno, Rocco, però també t'agrada.
21: Rock,
18: home,
21: no, viene ja d'un dia.
17: No explicaré res, avui.
0: Tu has tret el tema de la
18: ara, ronda. Ara, dels tres
17: sí, exacte, tambors.
0: Una cosa d'un minut, però tampoc ho ampliar.
17: No, però aquest tema... No, ha vingut,
0: la culpa és teva.
17: La, ha vingut de Tersolín a la rentadora. I la gent li interessa més la rentadora que la
18: sí,
17: tele.
18: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Ja ho veig, ja ho veig.
17: A veure, què diu?
18: Si els tres tambors, que si la roba interior...
21: A casa me la miro, la rentadora, quan...
18: Jo també.
0: I els gats, els gats...
18: Quan fa escuma, m'agrada.
0: I, i els minuts que em posa 8 minuts per acabar, no, són 8 minuts, són més, eh?
17: Són 25.
0: Estan enrere, eh?
17: Això és, com, això, és això és com quan s'actualitza el mòbil.
18: És més,
17: sí,
18: és
17: que
18: més.
17: Et diu 3-7 minuts
0: sí,
17: i són 14 minuts.
0: L'has actualitzat el nou sistema que ha sortit?
17: Sí, sí, cada dia pitjor, eh? O sigui,
0: no.
17: Aquestes actualitzacions, el tio que les pareix és perquè cada dia tinguis tot més complicat.
18: Solet, no aquest llum solet. Escolta, ho dic perquè trobo molt interessant i si hi ha algú que se sent al·ludit per aquest missatge, que ens ho digui. Perquè diu que a tu no t'agrada, ell sap, el Ramon Rafart, per què no t'agrada el bricolatge? I
17: per
18: saps
17: què?
18: Per què? Perquè ets esquerrà.
17: Ah?
18: Diu, no trobareu cap esquerrà que li agradi el bricolatge.
17: Hòstia, és boníssim, això.
18: Per això dic que a mi m'agradaria fer una petita estudi de mercat.
21: No, jo sóc dretà i no m'agrada tampoc.
18: Sí, home, d'acord.
17: Sí, sí,
18: però vull dir que els esquerrans, diu que no n'hi ha cap. Llavors m'agradaria saber si hi ha esquerrans que els agrada.
17: Això és boníssim, eh?
18: Ho trobo molt interessant.
17: Home, molt interessant. Però en base a què? Té algun estudi o alguna cosa?
18: En principi, deixa uns punts suspensius.
17: Home, m'ha interessat molt, això.
18: Mira, a mi també.
0: Per què no el truquem, que vingui un dia? Que
17: és... No, perquè és un oient, eh? No, ha fet una tesi dels esquerrans no els agrada
0: no, però potser és un...
17: Que és un títol per un llibre del Monzó.
21: Sí.
17: Els esquerrans no els agrada el bricolatge.
18: Sí.
0: Encara
17: és un llibre,
0: escriu?
17: És un llibre, eh?
0: Encara escriu?
17: Escriu al paper de vàter. Bueno, anem a un altre
0: tema. La fam comentava...
17: I escriu tuits. Això de tant en tant.
21: Ah, bueno, que faci alguna cosa.
0: I fotos. Vols que passi un momentet per el programa del Marc Giró, que va estar el Rufián?
17: Sí.
0: Una meravella.
18: Escolta, qui seduïa aquí? És la meva pregunta.
0: De què,
18: eh? Home. Perdona.
0: Te vas veure, eh?
17: Mira, Xavier Pérez. El
18: què?
17: Nostre codirector diu que ell és esquerrà i també ho dia el bricolatge. Són dos.
18: Ja
17: dos.
18: La Míriam

0: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
2: Dos homes, eh?
3: Li agrada...
4: Però mira que el Giró, o sigui, li agrada seduir i fer la broma.
2: Vols dir que Giró va quedar una mica fora de... fora d'allò?
3: Bueno, anem a escoltar el somni eròtic que tenia el Rufián, sí. Va.
5: El de Brad Pitt no lo quiero saber, pero sí que me gusta... Ahora que me tienes delante, ahora que estamos cara a cara...
6: Es que además te lo voy a decir tal cual.
5: Sí. Ah, sí?
6: Sí.
5: ¿Es largo? ¿O soy más de pim pam pum?
6: Tú y yo nos conocimos que tú viniste a una movida mía y tal, y viniste con un jersey, porque hacía mucho frío.
5: Muchísimo.
6: Muchísimo frío. Y entonces, viniste con un jersey como con dibujos aquí.
5: Sí, aquí.
6: Y yo he soñado contigo que venías hacia mí con ese jersey y nada más.
5: Un momento.
6: Porque además fuiste simpatiquísimo. Entonces me vas contando películas.
5: Ya. Yeah.
6: Y me vas... seduciendo.
5: Pero yo me voy acercando a ti, ¿no?
6: Tú estás muy cerca ya.
5: Y es lana buena lo que yo llevo, por supuesto.
6: También te digo que te dura poco.
5: ¿La lana?
6: La lana.
5: ¿Y el cardado?
6: Cardado te lo pongo yo.
5: Pero una cosa. Perdona la confianza. ¿Consumamos?
6: Yo no tengo experiencia en eso. Pero sí que nos sobamos mogollón. Pero mucho, ¿eh?
5: ¿Sí o no?
6: Mucho.
5: ¿Pero esto es real o no? ¿O me estás...?
6: Te juro que es cierto.
5: O sea, ¿tú has tenido alguna experiencia homosexual?
6: Yo nunca. ¿Real? Nunca.
5: ¿Y no te lo has planteado?
6: En fin.
3: Li està picant.
2: Jo sóc del Giró i disparo el violinista, eh?
3: Era una noia darrere, la noia.
4: Li va dir
3: marxa.
2: Però a veure, sí. Aquí l'estimat Santi Villas, posa-li un saxofonista. Però un saxofonista... Sí, que, però el violinista, en aquest cas, m'estava començant a crispar els nervis. Però escolta, i aleshores què? Es van fer el petó.
4: Llavors hi va haver un moment que el Rufián havia de posar les mans dins d'unes caixes i encertar mitjançant com un jeroglífic tàctil companys doncs, del Congrés, tal, sí. I ho va encertar. Però a cada caixa que arribava li feia una broma sexual al Giró. Ell, al Giró.
3: Aquesta és una actitud que jo ja la conec molt dels heterosexuals.
4: De seductor i de jugar i tal.
2: Et vaig a dir una cosa. Jo sé que tu eres sexual. Heterosexual i jo aquesta actitud, jo
7: menys.
3: Mira, Toni, ell està en campanya electoral.
2: Ah, no, això sí,
3: està
2: això m'ho apuntava.
3: Està en campanya electoral.
2: Vols dir que ell ven tot el que fa i falta.
3: Efectivament. I sap que hi ha moltíssima gent mirant la tele i tothom l'està observant i, a més, no sap si estarà amb Esquerra Republicana o no a les properes eleccions, perquè la manera... que ho va dir, perquè li va posar una sèrie de noms i ell tenia que dir què opines d'aquesta persona. I li van posar Oriol Junqueras, si no m'he donat. Atenció. Atenció a lo que diu ell.
5: La carrera ideal para Cayetana Álvarez de Toledo del Partido Popular.
6: Donde esté Pablo Casado. Le encantará.
3: Atenció, Junqueras.
6: Seguro que Pablo tiene un chiringuito y a ella le encantará.
5: Vamos a por otro. Oriol Junqueras.
6: Presidente de la Generalitat.
5: Allí ha saltado una independentista, me cago en la mar, ha saltado... Vamos, sí, como una...
6: Si no me echa, ¿sabes?
5: O sea,
6: así que...
5: President de la Generalitat de Catalunya.
6: Vamos.
3: Si no me echa.
7: Bueno, perquè no li agrada...
4: És que ja fa temps que la gent
3: ho porta a les joventuts d'Esquerra Republicana que estan que trinen amb el Rufián.
7: No m'estranya.
3: Que trinen perquè passarà les properes eleccions. Ell ha venut. Ell, durant l'entrevista, diu que... Sí. Ell opina que s'ha de fer un referèndum. Però què passarà a les properes eleccions? Amb quin... Que deixarà Esquerra Republicana abandonada, o què?
7: No ho sé.
3: Perquè Esquerra Republicana pensa presentar-se a nivell nacional.
7: Ell vol fer això del front d'esquerres, que diu ell.
4: Però l'Esquerra Republicana... La Míriam Noguera.
3: Però Esquerra Republicana té un ideari molt concret, que és la independència.
7: Però ja el senyor Junqueras ja li va...
3: Per això ell li diu...

0: Creu?
1: Que jo, el senyor Junqueras li va picar el crostó al Rufián.
2: Ah, clar, i aquests de les joventuts me diuen que estan callats tots, perquè hi ha ordre d'estar callats, però que no estan gaire contents.
1: Bueno, el Rufián.
3: Molta gent ens escriu, Esquerrana, que li agrada molt el bricolatge, per tant, queda suspesa la teoria.
4: Vaja, vaja.
1: El brodo cico.
4: La teoria s'ha anat a Norris.
3: Però molta gent, eh? Bueno, i res, i al final, el petó, només volia dir-ho del petó.
4: Àlex, que la teoria s'ha anat a...
3: A Norris.
4: S'ha anat a Norris, sí. Res. Bueno, res. Què dius, que el petó, què? Va haver-hi... Va ser en llengua o no?
3: No, perquè no hi va haver temps, li diu, vale, pues nos vemos, gracias. I va, al Giró li fa un petó al Rufián, però que dius, va, ens fem un petó i ja està. Però quan el Giró es volia apartar, el Rufián va continuar, saps allò que tu vols sortir? I es van fer com una abraçada després, saps? Vull dir que em va semblar que, bueno, que hi havia com un foc.
4: Bueno, mira...
1: Com un foc.
4: Ara què passa?
1: Dos homes, eh?
2: No, sí. Que tinc un altre document, i és que el van agredir, el Rufián.
1: A què diu?
2: Va explicar.
3: I a més...
4: Sí, avui ha estat un dels destacats de l'entrevista.
5: La carrera ideal para Cayetana Álvarez de Toledo...
2: Ja l'hem tornat a posar.
4: Tot això encara està Núria Parlon i Josep Lluís Trapero.
1: Encara,
4: en directe.
2: Ara ho tinc.
4: Per les mosses infiltrades. Portant estona estan...
5: Por ejemplo, muchas veces no puedes salir a cara descubierta. Tienes que ir con mascarilla, con gorra...
6: Mascarilla y gorra, sí. Es mi escolta. Yo es que no tengo escolta, o sea, no tengo seguridad de ningún tipo. No digo la
5: llámame,
6: que tener.
5: Llámame, si quieres escolta, llámame. Si quieres alguien en la retaguardia que es, vele por ti, llámame. Una cosa, pero a ti te han agredido además.
6: Sí.
5: Y no una vez ni dos.
6: Tres veces, sí. Me han pillado bien, me han calentado bien. Sí.
5: ¿Y qué circunstancias era? ¿O era
6: pues una voz de qué? Una fue en un sitio bastante público, porque era el aniversario de un medio de comunicación muy importante, y un tipo que iba pasado de copas me dio bien, y luego dos veces por la calle. Sí.
2: Y aquesta nit, el programa de la Sexta d'Aimar Bretos, a Wyoming, explica que va ser agredit recentment.
1: Fixa't. Mare de Déu.
2: No entenc res, què està passant? Per què ens hem d'assabentar a través d'aquestes entrevistes, de què ens han agredit?
4: Sí, perquè ens hauríem d'assabentar a través de denúncies,
2: home,
4: no? En aquest cas, a la policia. Que
2: tu
4: crec
2: diràs.
4: És a dir, el procediment seria, m'han agredit, vas a la policia, en aquest cas nacional, perquè és a Madrid,
2: sí,
4: i la notícia seria Gabriel, no?
2: Rufián, o Wyoming.
4: No, Gabriel Rufián presenta una denúncia d'agressió a la comissaria tal. Sí, bueno, cadascú, escolta, que m'estàs posant el petó, a veure.
7: Al pico, una meravella.
4: Deixa'l. No,
3: home, però que és el Rufián que es tira a sobre. Home, sí, una mica sí.
2: Però que estem fent televisió, també. Que estem fent televisió. Que estem fent televisió.
1: Què? Dos homes, eh?
3: Dos homes, senyor Marcelí.
1: Sí, fixa't. Que en veurem de coses.
4: Bueno, escolta, m'ho esperava molt... No, és que no ho havia vist.
1: Dos homes.
4: Sí.
3: Home...
1: Quanta estona tu mires?
3: Ho hem vist quatre vegades. Doncs
4: pues miri, és que falta la moviola. Ui, és tardíssim, ho hem de deixar aquí.
3: Què passa?
4: Perquè arriba la prèvia del partit.
2: L'Espanyol, no? Juga Espanyol avui?
4: Espanyol Atlètic de Bilbao.
2: Se la juga molt l'Espanyol, però tinc les esperances de que guanyaran, segur.
4: Avui, bueno, ara ens ho explicarà Edu de Valle i el Dani Solsona. Fins demà.
1: Podrà RAC1.
8: Versió RAC1. RAC1.
9: Escolta, ve de dir una cosa que l'he de dir públicament.
4: Sí,
9: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. Núria Travessa, et demano disculpes, et demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar
4: van ser 4.
3: Bueno, 4!
9: Bueno, tampoc li ara fes cisanyilla, cisanyisme.
4: Que m'agrada puntualitzar...
9: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
4: Sí, exacte.
9: Hem d'anar acabant.
8: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró. RAC1. Tots som un milió.
10: Condis t'ofereix aquesta secció.
4: Yep, estem aquí.
0: Hola.
4: Tot i que alguns no sàpiguen on ens hem posat, estem aquí amb vosaltres. Estàvem esperant. Doncs miri, ara passen 5 minuts de 6:45 de la tarda. Avui, com que tenim partit del Real Club Deportiu Espanyol, que es juga...
0: Teniu ganes que perdem, no?
4: No,
0: aquí,
4: dic que juga la permanència, per tant, acabarem el programa abans.
3: Bé, les dones estarem pendents d'aquest partit, si no li importa a Florentino també, perquè ens interessa... Bueno,
0: està la niña al voto.
3: No,
0: la niña al voto, la eterna sorprendida.
3: No perquè, madre mía, la cagada que li ha.
7: Com estàs?
3: Bueno, m'estic recuperant. Però... Tinc una sella més alta que l'altra.
4: Bueno, sí.
0: Parece Zapatero.
4: Bueno. Sembla Joey Rigoni.
3: Sí, l'he cagat. La pressió estètica m'ha passat pel damunt.
4: Jo
3: una...
4: sigo.
3: Vaig veure el Diablo Viste de Prada.
4: Ah, i et vas animar.
3: No, perquè vaig pensar, les ties del 2006 al 2026... Vull dir, jo estic molt més perjudicada, com pot ser? I vaig tenir un moment de...
7: No fotis, que va ser això.
3: Sí, vaig tenir una baixada.
7: Mare meva.
4: Però veient la pel·lícula.
3: Vaig tenir una baixada i vaig dir...
4: Però qui sortia el 2006 que el 2026 et va generar...
3: La Meryl Streep i la...
7: Home, i l'Anne Hathaway.
4: Es passen tot el dia al restaurador, Viuen...
3: Home, no.
4: O sigui, la Meryl Streep i la Hathaway em consta que resideixen al British Museum en la secció de restauració d'obres d'art.
3: Vaig tenir una baixada.
7: Però no et pots comparar.
3: Vaig tenir una baixada, no, tothom té errors a la vida, no?
4: És que tots aquesta gent els estan restaurant cada dia. Sí, cada dia passen per la restauració.
3: Total, que avui estic sorpresa d'estar aquí.
4: No, però estàs estupendíssim.
7: Però ja t'està baixant, no?
3: Sí, estic més sorpresa d'una banda que l'altra.
4: Però ja va baixant,
0: Estàs guapa, ole.
4: Tot baixa.
0: Guapa, ole.
4: Ara, tu pensa que tot baixa.
3: Tu creus que Florentino em diria que estic guapa o no?
4: No, jo crec que Florentino diria... Què li diria avui?
0: Pues esta chica está guapa.
3: Llámeme por mi nombre, si no le importa. No, niña, no.
4: Sí, perquè ahir a les dones els deia niñas.
3: Perquè imagina't aquest senyor...
0: Que tu no tienes niña de fútbol.
3: Aquest senyor... Que, clar, fa això en públic, com deu ser el tracte amb les dones en privat? Perquè per ell no tenen ni nom, ni compten per res,
0: ni són...
7: Però és que a ell li permeten.
3: Bueno, li permeten...
0: Si soy el mejor, ¿cómo no me van a...?
3: Li permeten perquè aquest senyor és la desena fortuna d'Espanya a la llista. Estoy hablando yo.
4: Sí.
3: Esto es la rueda de premsa, cuando le pongan el micrófono, pero hoy...
4: Aquí has estat.
3: És mi moment.
0: Hoy a las 9, en la sexta.
3: Un senyor que està al número 10 de la llista Forbes, amb un patrimoni de 3.100 milions, i que és un senyor que ha demostrat obertament com controla els mitjans de comunicació. Crec que a Espanya ni li interessa, ni a Espanya, dic que a Catalunya ni li interessa ni ho ha intentat, perquè nosaltres podem parlar bastant lliurement, però jo he estat a programes de televisió on ha intentat silenciar, flipa, ha intentat silenciar. Saps quan el Bernabéu va ser polèmic per tots aquests concerts? No se'n podia parlar al principi, que dius, a veure, un moment, com vols que no se'n parli? I ho va aconseguir algunes setmanes. Va aconseguir silenciar.
4: Perquè tu daven ordre de que no en parlessis.
3: No es podia parlar.
4: Dels concerts cancel·lats al Bernabéu per el problema de la sonoritat.
3: Jo preguntava, perquè a més el primer va ser, no recordo exactament, però va ser com, i vamos a tocar este tema, no, este no se puede. Dic, ¿cómo? No se puede. O sigui, no, era la ordre de que no es podia. Més ordres hem tingut de Florentino, perquè aquest senyor es va quedar vidu el 2012. Sí que és veritat que el que sabem és que va tenir...
4: La seva dona, que es deia...
3: Pitina.
4: Va morir fa 14 anys.
3: Ell va tenir dues nòvies que es deien Mariana i Encarnita, dues nòvies quan era jove, però la seva dona, amb la que va estar fins que va morir d'un infart als 62 anys, va ser Pitina, amb qui va tenir tres fills, Chivo, Over i Cuchi.
4: Com, per favor?
0: Chivo, Over i Cuchi.
3: Això ho fan molt els pijos, de posar com...
4: Aquests són els noms del fill de Florentino.
3: Florentino.
4: Chimo,
0: Chivo.
3: Chivo, que és Florentino.
0: Però Chivo és una cabra.
3: Bueno, doncs li diuen Chivo, no sé si tindrà...
4: Sí, un dels fills, Chivo.
3: El que es diu Florentino li diuen Chivo. Aquest té una empresa immobiliària, es dedica a fer negoci...
4: Bueno, segur que no els hi falta de res.
3: No,
4: Chivo.
3: Amb la Chivo Over...
4: O sigui, Chivo, empresari del món immobiliari. Over, però com es pot dir Over? Què vol dir?
3: Es diu Eduardo, en realitat, però li diuen Over, i té una empresa que es diu Overpesa, que es dedica a les arts escèniques. I...
4: Over, però quin nom és aquest?
7: Bueno, són noms que es posa la gent, no? Pitita, Titino...
4: Bueno, però Over, Game Over, sembla que digui Game Over. No sé, Over...
3: I Cuchi, la filla, que no me'n recordo ara com es diu... No sé si es diu... No me'n recordo ara Cuchi, quin era...
0: No, i...
4: Bueno, no sé, Cuchi, jo què sé, què vol
7: devia
4: dir?
7: De ser
4: Cuchi,
7: la
4: Conchita, potser.
7: Devia ser la família de posar-se noms, perquè ja et dic que la dona li deien Pitina.
3: Es diu Maria Àngeles.
7: Això, Maria Àngeles.
4: De Maria com Àngeles, la mare. De Maria Àngeles a Cuchi.
7: Clar, sí, perquè Cuchi. Quan tu...
4: Clar, però la mare li deien Pitina i a l'altra li deien Cuchi. Clar.
7: Quan
4: Cuchi,
7: tu poses Cuchi. El mateix nom, doncs passen aquestes coses. Cuchi, se li va Cuchi. Morir la dona, com deia, d'un infart sí. El 2012, i des de llavors la vida sentimental de Florentino ha estat una mica desèrtica. L'únic que sabem...
1: Home, a veure...
7: Què
1: sabem?
7: Sabem
1: que... És un
7: que...
1: senyor gran, ja, que ja,
7: bueno,
1: segons
7: però
1: que
7: ja... fa 10 anys, sí. Quan en tenia 70, es va parlar una mica de que tenia un rotllet amb una treballadora, i tenia un vaixell a Mallorca que es deia Pitina, com la dona, doncs una de les treballadores del vaixell, que es deia François, doncs amb la François, que tenia en aquell moment 38 anys, o sorpresa, els senyors poderosos buscant noies joves que a sobre treballen per ell, o sigui, tot malament, però, tot
10: però
7: malament.
10: Si l'atracció va així, o
1: si l'atracció va així,
10: a cas no tiene
4: bueno,
10: derecho...
4: Però no ho sabem, nosaltres no ho sabem.
10: Bueno, si va així, va així.
4: Bueno, ja,
10: si...
4: Però dona per fent.
10: No, digo si fuera.
4: Ah, si fuera, vale.
7: No es va arribar a confirmar.
10: Que premsa.
4: No es va confirmar,
10: favor,
4: això.
7: Va passar el desembre, es va començar a parlar i aquest tema va desaparèixer.
10: Com sempre, com esta ràdio va desaparèixer.
7: Va desaparèixer també un tema que va ser molt polèmic perquè un dia va aparèixer al Bernabéu la Preissler amb Tamara Falcó sí. I Anna Boyer, que tampoc sí, són sí. Habituals del Bernabéu. I van dir, que raro, tan ben posicionades aquí al Bernabéu. I després, el típic besamanos aquest del Palau Reial, quan van a veure sí, el rei, sí. Que va tot, jo què sé, van totes les mediàtiques, la Anna Rosa Quintana, tothom, la Gris, tothom. Tota aquesta penya.
1: Menos tu.
7: Florenti, no m'han convidat mai, però perquè, clar, soc republicana i indepe, o sigui, implosiona.
4: No t'han convidat, ni et convidaran.
7: Ni em convidaran. Van a Florentino acompanyat de la Preissler quan Boyer estava una mica cucú. Llavors, clar, van començar a veure... Estava en els seus últims moments al yeah. Miguel yeah, Boyer. Yeah. Van començar els rumors de que, ui, que estrany, aquesta... què passa? Això prohibir... Vull dir, ara t'ho estic dient i no sé si trucarà Florentino en algun moment perquè això... A cap programa de televisió ni de ràdio nacional...
10: Tu,
7: jo crec que ho tenen filtrat, perquè en aquell moment truca i diu... Prou.
1: Però, perdó, vols dir que van entrar tots dos junts?
7: Junts, sí, sí, i les imatges són els
1: dos. I venien amb el mateix cotxe?
7: Bueno, venien però, junts.
4: Potser havien quedat per dinar sí. I van arribar...
7: L'explicació oficial és que ell la va convidar com a dona de Miguel Boyer, bueno. Que era la dona del Miguel Boyer. Aquest interès com per vendre amb poca naturalitat una cosa que ells volen vendre com a natural, em sembla raro, però bueno. Sobretot em sembla raro aquesta manera, bueno, com és ell, de controlar qualsevol cosa.
10: No està controlant, simplement poder... te calles i ja està.
7: No me callo, no aquest poder que té ell.
4: Aquest és la manera de
10: te vas a tu casa,
4: no estoy controlando.
10: No estoy controlando.
4: Te calles,
10: no hables más, punto.
4: És que ell ho pela així.
7: Sí.
4: Qui piula i no li agrada, li talla el coll. Ja està.
7: I el que estava content també era Iker Casillas a Twitter, perquè clar, recorda que es van filtrar aquells àudios on deia que era l'erdo l'Iker Casillas. Pues ho deia tal qual. I ahir l'Iker anava fent tuits una mica com flipant amb la situació.
4: Deixa'm dir, en petit comitè, aquesta dada se m'ha confirmat, eh?
7: Que és l'Iker. Que és tonto.
1: Què vols dir, que és una mica curta que em vals el...
10: Sí, bueno, más corta que las mangas d'un chaleco.
7: Bueno, a veure, molt espantant.
11: Con lo cual le damos la razón a Florentino.
4: No, no, jo només em dic que ahir amb aquesta dada
1: sí que sé.
4: Vaig tenir el contrast de la dada i sembla ser que, a veure...
1: És com a justet.
10: El cerebro lo tiene entre las piernas.
4: És justet com la solapa d'una bota de futbol.
7: Pues pobre Sara Carbonero, perquè entre justet
4: sí.
7: I que era garrepa, com ningú que coneguis aquest món, que era la persona més ràcana que s'ha trobat a la...
4: Canizares? Ai, perdó,
1: no,
4: el Casillas.
7: Sí, sí, però...
4: Però tipus què? Un exemple?
7: No, es veu que era exageradíssim. Tot, vull dir que... És que ara no sé dir-te perquè sí que
1: m'havien... Anaven a dinar i
4: pagaven a mitges.
7: És que no crec que anessin a dinar per estalviar, però, o sigui, segurament devia de comprar tot marca blanca, tot estalviar, tot controlar diners, reaprofitant roba...
1: És que marxen, els cèntims marxen, que no tenen...
7: Bueno, ja, però un jugador de futbol, senyor Marcelí...
1: També marxen, eh?
7: Recorda que es va deixar de parlar amb el pare per temes de pasta, que el pare li gestionava i tal, però es veu que la base era... de lo que garrepa que era, que estava obsessionat amb els calés.
10: Que és corto, no, si nada más
7: bueno,
10: de sí, pobrecito.
7: Bueno, ya, pero aún
11: de faltar las cosas. Es que
10: venís a las nuestras. Es que venís a las nuestras, que le robaban los caramelos, no se daba cuenta, le metían piedras dentro.
7: Ahir, el més fort del Florentino també era pensar
3: que mira si està flipat, que no, segurament no va fer cas a tota la gent que l'assessorava, no? Perquè en algun moment algú... Perquè era una repetició de conceptes.
4: Sí, això va quedar palès que...
12: Per que quedarà clar.
4: Sí, no, no. Jo vull suposo que l'entrevista que li faràs, Josep, tornareu a repetir el mateix, perquè ja estava tot dit, no?
12: No, trataremos otros temas, como por ejemplo los 26 años que llevan el Real Madrid.
10: 26 años, si voy a...
4: El caso Negreira, sobretot el cas Negreira.
12: El caso Negreira, 20 años de corrupción, presidente.
3: Estaria bé que no hi hagués cap dona periodista, eh?
12: Les 7 ligues
3: robades. M'hagués agradat que en aquell moment, també és veritat que és difícil de reaccionar, però en la roda de premsa... aixecar-te, totes les dones aixecar-se i marxar, que s'hagués escoltat el soroll de les cadires.
12: És un xascarrillo, eh?
4: Laura fa un punt de majúscula. Un moment, el corporativisme periodístic ja fa anys que no existeix, sí, eh? No. Aquí tothom va a la seva, quan algun cop s'ha parlat de fer un plante, sigui, per exemple, allò que diuen roda de premsa, i no, és una compareixença, i no admeten preguntes, que més d'un cop algun periodista diu, pues haurien d'agafar i marxar, aquí la gran majoria, excepte algun o dos, es queden allà esperant que els hi facin la compareixença, els hi donguin l'ítem. O sigui, això de la, això que dius tu de que hi hagi corporativisme i res, aquí, re, aquí tothom a una punyala a l'altra, i el gremi és així de cutre i ho ha estat...
3: Alguna vegada passa, perquè jo recordo quan havia, quan havia fet carrer, que ens van convidar a una superfesta...
4: Bueno, tu parles d'altres èpoques, ara...
3: Vam fer una superfesta amb Penélope Cruz i la seva germana Ibiza, ens van convidar a la premsa i tal, i a una determinada premsa ens van posar a dinar a la cuina, mentre els altres anaven com si fossin de gala. I vam dir, ja no cobrim res més de...
4: No, no, això passava abans, però avui en dia crec que no passa tant. Bueno, anem amb el nom del dia, ara mateix... Mira, ara ha canviat. Abans era a la xarxa X, la tendència era Omar Montes, que és d'aquí parlarem ara, i ara la tendència és Josep Pedrerol.
12: I això que queden 3 hores i media. Tic-tac!
4: Que guapo!
12: Quítame esto, ponemos atención.

0: aquest que esteu escoltant, Omar Montes, doncs... va
1: és
0: ser
1: amb la Batgial, no, aquesta? Va acabar la Batgial fins aquí d'ell, eh? La Batgial va
0: dir... No sé qui va acabar aquí d'aquí, eh?
1: No, ella de l'Omar Montes.
0: Però ella...
2: Ojo!
3: Què?
2: Què vols dir? El fion, compañeros, truenos, venga.
3: Què vols dir, de la música que fa o... De...
2: Cuidao!
1: La música t'ho agrada més o menys.
0: Que, el també, si ell va acabar tal, clar, vull dir, això, 24 hores també acabes una mica, sí. Saps? Posa nerviós també.
1: Jo veient tot el currículum d'Omar, jo en l'equip de Batgial, segur, perquè aquest Omar, que és un despropòsit...
0: Però,
1: veure,
0: però qui és Omar?
1: Omar
2: Montes,
1: representa...
0: Que no sé qui és.
2: Però si és lo puto màximo.
0: Bueno, m'ho expliqui la Laura.
1: És un màquina que representa que és cantant, però
0: veure,
1: no canta. No
0: representa, no, silenci, que si no la Laura fa crida.
1: No, que, ai, sí, jo sempre crido.
0: Clar,
1: no
0: perquè estan posant la música.
3: Clar,
0: i
3: clar
0: no.
3: Perquè has de cridar per clar. Sobre de tothom.
1: El Omar Montes representa que és cantant, perquè no o sigui, tot és amb autotune. Sí,
2: què dices?
1: Fa fatal. O sigui, és que surt d'un barri que és Pan Bendito, jo, que deu ser un barri molt humil, i clar, ha aconseguit ser milionari perquè té una casa a la finca on viu. Que
0: però d'on és ell?
1: De Pan Bendito.
2: De Pan Bendito.
1: Sevilla, però... crec, no, aquest barri?
0: Ah, vull dir, Espanya. Ah.
1: Sí,
2: Sevilla.
1: Sí. Crec que és Sevilla.
0: És que has dit un barri que es diu Pan Bendito. Jo l'havia sentit a ma vida, sí. Dic que no sigui de
2: Màlaga,
0: no de Paraguai. Si
2: Paraguai.
1: És alguna cosa del sud.
0: O d'Equador, o no sé.
2: Colòmbia.
1: No, no, no, sé, com no que és Espanya.
2: 300 milions.
3: En principi, Pan Bendito és a Madrid.
2: A Madrid.
1: Pues mira, m'he equivocat, pensava que era pel sud. Bueno, és igual.
0: Pan Bendito és a Madrid, veus?
1: Vale, pues és un barri...
0: Ja ho hem dit malament, això.
1: És un barri...
2: Malament,
0: bueno, silenci.
1: Però hem estat a temps d'arreglar-ho.
0: Sí, està arreglat.
1: Perquè jo ara he parlat de memòria
0: el que,
1: i...
0: Del que parlarem ara ja és més difícil d'arreglar, però bé, endavant.
1: Doncs, l'Omar Montes, que té tres fills... O sigui, sortits ja té dos fills.
0: Però què vol dir sortits? Que sortits
1: ja, d'on? Que ja han parit.
0: Ah, va.
1: Té un de 13 anys que va tenir amb una nòvia.
2: Com jo, una
1: ara, a l'octubre va ser pare amb la seva nòvia, amb la que porta 6 anys, que ara en té 23, i van començar, no sabem quan, si tenia 14, 15 o 16.
0: Amb aquesta també?
1: Amb aquesta té una altra criatura des de l'octubre. I ara, la setmana passada, el divendres, va sortir una noia a Telecinco dient que està embarassada de l'Omar i que tindran una criatura. I
0: o sigui, seria el tercer fill.
1: El tercer fill.
2: D'una altra dona.
1: Sí. Què sí. Ha passat? Que totes les informacions deien que la Lola, que és la dona actual, havia agafat les maletes i havia pirat al saber d'aquesta infidelitat.
2: Mm-hmm.
1: Però això no ha passat tan bé, perquè ho té molt difícil aquesta noia, per un tema cultural, no li serà fàcil sortir d'aquest matrimoni, perquè no. I el que van fer ahir és deixar-se veure per primera vegada després de tota aquesta polèmica, junts, com si res hagués passat, i a l'Omar es va voler fer el simpàtic amb la premsa i va ser quan va donar les declaracions aquestes.
4: ¿Quieres que hable o no?
5: Sí, claro.
4: Pues tenéis que comer, toma.
5: Si lo probamos, nos cuentas.
4: Sí, lo voy a contar. Venga. ¿Me pongo serio? A ver, tenemos un problema muy grave. Porque el otro día, ¿vale? Mi madre ha llegado a casa y nos ha contado pues lo que esperábamos, hablando claro. Que mi madre está embarazada. Se ha quedado embarazada del padre de Lamin Yamal. Y a mí me gusta el padre, para mí. Ahora el cuadro que hizo el padre de Lamin, lo único que espero que ponga a mi mamá también.
1: Clan. És que és curt, vull dir que és difícil traduir a una persona...
0: Bueno, ara escoltant el document, jo crec que queda molt clar que està fent una broma.
1: Està fent una broma i ella el que vol dir és... Ara
0: una
1: tothom...
0: broma tipus Rafa Juste, que fa aquest tipus de bromes que no tenen...
1: No, i sobretot ella el que vol dir és... Tothom pot dir sí. Que està embarassat, però quina xorrada per desmentir el que ha dit l'altra noia. Mm. Aquesta setmana també ha intentat fer ombra a aquesta notícia perquè va anar amb els amics a un centre comercial i es va trobar un gosset a dins d'un cotxe. El cotxe tenia les finestres baixades, eh? I va fer un vídeo i ho va penjar a les xarxes...
0: Ella, l'Omar Montes, aquest.
2: No Fuente,
1: i ho va penjar
2: Montes.
1: A les xarxes socials dient estoy sufriendo mucho guay, por este perrito y tal, i va trencar el vidre del cotxe. Ell...
2: Pura nobleza, va... con su puño, eh? Rompiéndose ahí su nudillo.
1: Saps el més fort de tot? Que tots els titulars és Omar Montes salva un perro.
2: Ja, vestete.
1: Eres el Salvador Perruno?
2: Uh-huh.
1: Omar Montes, quan? Primer... Madrid, un pàrquing amb la finestra baixada, devia estar a 15 graus el gos. Ja, de punt de partida, és il·legal deixar un gos al cotxe.
3: Però tampoc sabem quanta estona feia.
1: Ell deia 2 hores, però és igual, perquè no ens creiem de res del que diu l'Omar. Però si passa això, tu pots... Hi ha protocols, truques a emergències, als bombers, a la policia... trenca. A més, han sortit veterinaris dient és que el vidre va quedar destruït en
6: fet miques.
1: Sí, sí, llavors, sí. Li cau a un ull.
3: Ja està.
1: El gos comença esbarat, perquè a més ell deia, este pobre presito que míralo com està assustat. No. Home, hi ha quatre tios donant voltes pel cotxe, estava esbaradíssim el gos. Ell el que volia, tota l'estona intenta fer ombra aquesta notícia de l'embaràs. Pensa que l'Omar Montes és un tio que tota aquesta joventut té 2 milions de seguidors a Instagram.
6: Ja, no los tendrás tú ni en ocho reencarnaciones.
0: No, cada dia en tinc menys.
1: I ho peta molt als concerts de tota la gent jove. I és lamentable que l'exemple que tinguin siguin aquest tipus de penya, que són un mal exemple. O sigui, tu dius Omar Montes, tot està malament.
6: Què dices?
1: O sigui, ja té denúncies per violència de gènere, carregat de pasta, però el seu primer fill el va haver de denunciar la dona perquè li pagava 400 euros de pensió.
6: No tenéis ni puta idea,
1: Tete. Bueno, sí, yo lo sé todo, por eso lo estoy explicando.
6: Ahí está ladrando, intoxicando el honor de...
0: Oye, a ver si te callas un poco y un poco de respeto, como diría Sergio Ramos, un poco de respeto para la Laura Fá, que está explicando.
6: A ti no te conoce ni el Peter.
1: Tot s'acaba... lligant, perquè, per exemple, Omar Montes és molt amic d'Ilia Topuria.
6: Ja, vestite. Topuria, el boxeador.
1: El boxeador. Un altre que va tenir un embolic amb la dona.
0: Que calli, home, per favor, és que no estàs dient res, noia.
1: Aquí,
0: no sé què estàs fent.
3: Ara pillo jo. Estava buscant el vídeo de l'Omar Montes. Home, perdona.
0: Estàs tolerant tot el que estàs dient.
3: Ara sóc jo. O sigui, estem posant el focus a la que no li diu que calli amb un tio mal educat.
0: Home, és que és un mal
3: educat. Així és aquest programa. Així és.
1: El focus és a tu dolent. Sempre no, diguéssim que no hauria de ser així, no? Que lo dolent anés a nosaltres sempre.
0: No, però si no,
6: però ell és acabada.
0: A mi l'Adri no em fa cas, doncs que li digui la Lluïsa.
1: Això és molt de pare, que sempre digue-li tu, i llavors les mares sempre són les dolentes.
0: Perdona un moment, si jo li dic que calli i no em fa cas...
1: Ho estàs de fer respectar, no passar-li el marron a l'altre.
0: No, aleshores jo li envio les tropes de refuerzo.
1: Perquè envies el missatge...
0: Lluïsa,
1: perquè envies el missatge de que aquella tropa és...
6: Calle, pues mira, te voy a hacer un calvo. Toma!
3: Bueno, ara, mira, saps què? Ara te'n vas a fora de l'estudi, una estoneta, i penses, a veure si el que acabes de fer és de persona normal. Sisplau.
7: Em sembla que l'has de tractar com si fos una criatura.
6: Me la coge una mano y con la otra la menea.
1: El més fort d'aquest és que ja...
7: A què dit, ara?
1: No, aquesta manera de...
7: A què dit?
0: Aquest, a l'Omar Puentes aquest, o com has dit.
1: Montes.
0: Puentes. Montes, collons. Perdó.
3: És que no ho ha dit bé, me la coges con una mano i con la otra la menees.
0: No, prou, és que no ho sentiu més. Bueno, a veure, a veure, anem al tema que ens ocupa.
3: No,
0: Omar Montes, la seva mare diu que està embarassada del pare de l'Amin, és una broma, no?
1: És una broma, sobretot perquè mira el respecte que li té la seva mare. Tu imagina't que tu parles de la teva mare com si se la pogués
3: per
1: fer qualsevol.
3: És que clar,
0: però i més, clar, el pare de l'Amin.
1: Sí, com si fos un killer, a més, saps? Que va deixar... Mira'l.
0: Munir, ¿te tienes conocimiento de alguna de las cosas?
6: Parla en català, no?
0: Sí, eso que no he dicho.
6: Parla en català!
7: ¿Qué quiero?
8: Viva España y viva Marruecos. Si pots parlar en català.
6: Parla en català.
8: La mayoría de gent no tindrà res.
0: Si tens coneix...
8: Oh, mira aquest noi! Parlant en català. Pues sí, soc català i independent.
7: Independent.
0: Dic que si tens alguna cosa a veure amb la mare de l'Omar... Montes, com es diu la mare?
6: Montes.
1: La mare de l'Omar Montes no ho sé. Ho
0: bueno, és igual. Montes, la senyora Montes.
6: Mira, para que quiero más hijo si amb el meu fill Lamín ja vivo jo, Vivo de Lamín i no me n'amago de dir-lo, Que por mucho que me critiquen, ya lo dije, sin ningún tapujo. Vamos.
8: Hay muchos por ahí que dicen tontería, dicen... Ay, ¿por qué no vas a trabajar? Vives de tu hijo.
9: Os voy a decir una cosa, señores. Gracias, hijo. Te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti.
3: Es diu María Ángeles Montes.
6: María Ángeles Montes, pues me da igual.
0: Viviré de ti,
6: yo. Viviré de ti, No quiero más hijos, Lo importante ya lo tengo, ¿no? Tengo dinero, tengo mujeres las que quiero,
3: Por favor.
6: Un hijo que me mantiene.
3: Las mujeres siempre al nivel de las cosas, ¿no?
1: Sí.
3: Dinero, coches, mujeres.
1: Sí. Sense nom, como al Florentino, porque has de saber el nom.
3: Cosas,
6: y cuidado, Flick, Que criticando la bandera palestina que llevaba mi hijo, Cuidado,
8: Por favor,
6: Por favor, Cuidado, Flick, que la mía no te haga dimitir, Visca el Barça, el pa, el vi i el fill que va parir.
8: Visca el Barça, visca el pa, el vi i la mare que em va parir. ¡Vamos!
6: ¡Vamos!
8: ¡Vamos!
6: ¡Vamos!
0: us heu fixat que hem entrat amb Omar Montes i hem entrat amb una dinàmica que és, a veure quin document i quin moment és encara més sòrdid i més cutre. A veure,
1: sí. I són tios que o sigui, que tenen poder i dominen. Sí, sí. És que són una gent.
0: El món és evident que se'n va
10: a
0: la merda.
1: No sé qui deia que sort que demanem igualtat i no venjança, perquè si no tots aquests començarien a desaparèixer, saps?
0: A veure, anem a parlar de Manolo García, que va estar veient al final del concert la Montse Llussà, que ens va donar... Perdona, va ser la primera...
1: No, t'ho dic en sèrio.
0: Deixa'm dir-t'ho, aplaudir a la Montse Llussà, perquè va ser la primera que ens vas narrar el llançament del Manolo García amb el públic.
1: Home, es va llançar i va tardar una mica a sortir. Això és el que em va fer
0: patir. Però què ha passat? Que en aquell llançament que ens va explicar per primer cop la Montse, la Llussà, que va veure com es llançava i que aquí mi portet ja estava... Ja estava a Vic.
1: Segons son, estava ja.
0: El segon son. Què ha passat? Que aquell llançament... La gent o no estava o no s'ho va creure o no va acabar de reaccionar, total, que...
1: O que eren Manolo... jubilats, és a dir, eren persones...
0: Manolo García es llença, l'agafen dos o tres, ell cau a terra, i a partir d'aquí s'han generat tota una sèrie de memes, però això ha generat la indignació del cantant.
11: Se ha hablado mucho, Manolo, sobre tu caída al público, sobre, no sé qué, si tienes que decir algo.
12: Caída, es...
11: Estaba un poco molesto.
12: Feo, me parece feo, porque, no sé, yo, no sé, soy fan de Paul McCartney, por decir, y a mí me dicen, veo, oye, Paul ha tenido Paul McCartney, y a mí me entra congoja, me entra una angustia.
1: Canta millor que s'explica, però bueno, per sort...
6: Parece Pajares.
1: Per sort va penjar un comunicat al seu compte d'Instagram dient...
0: S'ha enfadat perquè fan memes de la caiguda.
1: Clar, diu, me parece muy triste y sumamente penoso.
0: Bueno, no era caiguda, que es va llançar.
6: Sí.
1: Però clar, ell li sap greu que haya personas que tengan que ganarse la vida de esta manera tan burda a costa de hacer daño y provocar congoja y preocupación en muchas personas. Que no sé si som nosaltres que ens vam fotre, però bueno...
0: No, nosaltres, perdona. No, aquí...
1: No vam riure, no.
0: I la Montse va explicar.
10: Estava preocupada.
1: Jo vaig dir que vaig patir.
10: Podria ser que no l'haguessin agafat, ho vas dir clarament.
1: Clar, perquè va com ensorrar-se, no el veies caminar com...
10: Allò pel damunt de la gent.
1: No, es va ensorrar i tardava una mica.
10: I ho vas dir clar i català.
1: Bueno, té el seu compte d'Instagram, diu que hauria de ser punible tots aquests muntatges a les xarxes socials i tal. Ha fet un gran massa. Li va passar una mica... Amb tot el carinyo al Joan Dausà, que no vol que li recordem.
0: No, li va passar igual.
1: Perquè es va estampar. Doncs si ens escolta algun cantant...
0: Sí, que no... El Manolo García ha dit que ho tornarà a fer, vull dir que...
10: Home, no.
0: Endavant, sí, ha dit que sí, que a ell li agrada fer-ho i que ho tornarà a fer. Escolta, parlant de cantants, anem amb Amaia Montero, que després del primer concert no va acabar de quallar moments com aquest.

0: Això com número...
1: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba per a la teva llar és a la mallorquina, amb uns preus i una qualitat immillorables. La mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat

0: o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
1: Vols resultats professionals al teu jardí? Aquesta primavera fes-ho com un pro. Descobreix la potència de la bateria Estil, silenciosa i eficient. I ara promocions de primavera, nascuts per la natura. Amb tu des de 1926. Estil.
2: Troba'ns a Vicreu, distribuïdor Premium Estil a la Catalunya Central.
3: Bueno, ja reconeixi, sent malament, que lo ha hecho fatal. Bueno,
4: avui ha fet un comunicat, perquè sí que és veritat No, perquè és veritat que ella, doncs, en el concert es va donar compte. Pensa que tornava, hi havia una expectació molt brutal en aquest concert, perquè ella tornava a cantar després de 17 anys. Una Maya Montero que ha passat 6 o 7 anys amb una depressió severa ingressada en un centre de salut mental. Hòstia. Vull dir que jo crec que hauríem de ser una mica més benevolents. No parteix de zero com la resta, sinó que, bueno, que s'hauria de tenir una mica de cura. I a més, el que li ha molestat a la Maya Montero és que comencen a haver-hi articles dient que ella ha manifestat que potser no és capaç d'acabar la gira. Llavors, el comunicat que ha escrit avui a Instagram és: escolteu, és veritat que jo vaig acabar satisfeta del concert, no vaig adonar-me de la magnitud de la tragèdia fins que no vaig entrar a Twitter, que va ser un assetjament brutal, però vull dir que en cap cas he pensat en acabar la gira.
3: En cancel·lar la gira, bueno, perquè ha fet un concert.
4: Dos a Bilbao,
3: dos, sí, sí.
4: Ara li toquen tres a Madrid a final de mes. S'ha de dir que qualsevol, jo a vegades que vaig a concerts i penjo, quan graves amb un mòbil a un concert, el so és fatal.
5: Clar,
4: vull dir que...
5: Però
4: que
5: no s'entén, eh?
4: Segur que ha sortit, a més, un dels orejos, perquè no sabem ni el nom d'aquests que els acompanyen.
5: Bueno, una orella.
4: Un orejo, que aquests han fet tot aquest embolic dient que és veritat que sí que han treballat molt, que no es posin dubte, perquè el que han dit alguns experts vocals és que es notava que no estava treballat al concert. El segon, que en va fer dos a Bilbao, aquests que desafinava tant, aquesta cançó, per exemple, la va treure al segon concert, va eliminar tres cançons i el concert va durar com 20 minuts menys. Estan com ajustant i veurem què passa. És veritat que el look, clar, ella es va trobar crítiques per tot arreu, perquè el look anava tota vestida de fosforito, vull dir que tot era una mica que recordava poc, la gent volia recuperar la Maya Montero dels 2000, de l'inici dels 2000, i es va trobar, doncs, a la Maya Montero, que ha viscut tot el que ha viscut, no? Vull dir que, bueno...
3: Bueno, escolta'm...
4: Molta sort, no? I que acabin
3: sí,
4: i que els hi vagi
3: i tant,
4: bé.
3: I tant, només faltaria. I tant. Sempre desitgem el mateix. Són les 6 i 2...
5: No, jo no hi aniré, no.
3: Eh?
5: No,
4: hi ha entrades, no pateixi. No, hi ha entrades ja.
5: No és la de Mocedades, de Maya.
3: Sí. Bueno, són les 6 i 2. Laura, fa moltíssimes gràcies. D'aquí, res, 5 minuts. Rocco Eisenhauser i tota l'actualitat televisiva.
6: RAC 1. Escolta, he de dir una cosa que l'he de dir públicament.
3: Sí,
6: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. Núria Travessa, demano disculpes, també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
3: Van ser 4.
4: Quatre!
6: Bueno, tampoc li ara fes cisanyilla, cisanyisme.
3: Que m'agrada puntualitzar...
6: Sí, clar, cap a aquest periodista.
3: Sí, exacte.
6: Hem d'anar acabant. Ja està.
7: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
8: RAC 1.
7: Tots som un milió.
3: Bé, el cas Negreira, tal com deia la Míriam Díaz, va estar molt present a la roda de premsa, no només d'ahir de Florentino Pérez, sinó també avui d'Álvaro Arbeloa. Míriam. Mm.
9: Sí, i tenim...
3: president del Real Madrid va assegurar que té un llarg informe de 500 pàgines preparades per entregar a la UEFA.
10: Lo tengo a punto.
3: Tenim el document.
10: Y se lo voy a dar. Bé. Pero están esperando.
11: Lo de la corrupción sistémica que hay del caso Negreira, que tengamos que escuchar al comité, al presidente del comité de árbitros, que eso son cosas que hay que olvidar. ¿Pero cómo que hay que olvidar? Si estamos haciendo un dossier de 500 páginas que las voy a enviar en cuanto acabe la competición a la UEFA, que haya ido a hablar con ellos, porque es que no hay precedente en la historia del fútbol mundial. Y dice el presidente del comité, dice, bueno, eso son cosas viejas que hay que olvidar. ¿Pero cómo vamos a olvidar el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia del fútbol? ¿Pero cómo lo vamos a olvidar?
9: Doncs, segons el Mundo Deportivo, novetats, la UEFA no hi podria fer res amb aquest informe. El motiu és que aquest presumpte cas de corrupció està fora de l'àmbit esportiu, perquè ja han prescrit les possibles conseqüències.
10: Pues no vull llevar a l'OTAN, m'ha igual.
9: Bé, Florentino també va acusar els àrbitres d'haver-se enriquit durant 20 anys gràcies als pagaments del Barça.
11: De una corrupció durant 20 anys pagada, que bueno, vamos a ver lo que le pasa por lo penal, y luego por lo deportivo, la UEFA, que nos ha admitido, que mandemos todo el dossier, y lo tenemos perfecto. y vamos a ver qué pasa, porque yo he venido aquí a luchar y a defender al Madrid. No he venido aquí a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona, yo no he venido a eso.
3: Doncs veurem si hi ha reacció dels àrbitres, a qui li preguntem tot seguit si com està aquesta causa penal, que a dia d'avui encara continua. És el Toni Muñoz, periodista de Successos i Tribunals de la Vanguardia i col·laborador de RAC1. Toni Muñoz, bona tarda.
8: Bona tarda.
3: Què tal? Bueno, la primera pregunta és en quina situació processal es troba el cas Negreira i des de quant temps fa que estem arrossegant aquest cas?
8: Doncs estem arrossegant des del febrer de l'any 2023, quan la cadena SER va treure...
12: El Siquer Rodríguez.
8: El Siquer Rodríguez, sí. Gran periodista, va treure...
12: Bueno,
8: escolti, calma. O sigui, Rodríguez és un dels millors periodistes esportius de Catalunya.
12: Pues, home, i va fer la seva feina. Castilla Madrid,
13: ara, no s'atreveix amb ell.
3: Deixeu-ho explicar al Toni.
8: Ha elogiat la premsa catalana, que és capaç de treure aquestes històries del propi club, com no fa la premsa de Madrid.
14: Ho sent, això? Avui. Ho sentit?
8: Sí, sí. Santiago Segurola ho ha dit aquest matí.
12: Per mi no m'interessa aquest senyor, cada vegada que l'escolto em ve son.
8: Bé, el cas Negreira esclata al febrer de l'any 2023 i podríem dir que ara, 3 anys i mig després, està a punt de tancar-se perquè ja, per fi, després de 3 anys i mig, han començat a declarar tots els presumptes implicats i ja no en queda pràcticament ningú. Ha declarat Sandro Rosell, ha declarat Josep Maria Bartomeu, Òscar Grau, Albert Soler, Negreira pare, Negreira fill, la dona de Negreira i el Barça. De fet, el mes passat va declarar per últim cop el tresorer del Barça en nom del club, perquè, clar, com que estem en una situació d'interinatge, doncs el Barça va haver d'enviar el tresorer interí, podríem dir.
3: Alfonso Castro.
8: Alfonso Castro, perquè simplement doncs, va dir que, bueno, que ell coneixia, que va conèixer que hi havia aquests pagaments, que només portava 3 mesos al club, i que, en fi, si es van fer aquells pagaments és que eren legals perquè tenen un sistema de control molt estricte i que si va passar aquests filtres, doncs devia ser tot legal. Clar, el tema Negreira és veritat que ha servit doncs, per inflar moltes portades, perquè es faci molta guerra contra el Barça.
3: Si et sembla, recordem molt ràpidament que el cas Negreira se sustenta en suposats pagaments de 7,3 milions d'euros que el Futbol Club Barcelona hauria pagat entre el 2001 i el 2018 a José María Enríquez Negreira, vicepresident en el seu dia de l'estament arbitral, i al seu fill, Javier Enríquez Romero, per informes d'assessoria arbitral.
8: Efectivament. I aleshores, tot això esclata, diguéssim, quan Enríquez Negreira ha de fer una regularització a Hisenda i li pregunten per aquests pagaments que rebia del Futbol Club Barcelona, que no estaven a priori justificats. I ell què va dir? Doncs ell va dir que rebia aquests pagaments del Barça perquè, diu, així estaven tranquils que al comitè arbitral no hi havia decisions en contra del Futbol Club Barcelona i que tot era neutral. I aleshores li van preguntar si va pagar algun àrbitre. I ell va dir que no. Aleshores, al llarg d'aquests 3 anys i mig, no és que hagi avançat molt més la causa, sinó que s'ha anat interrogant, per exemple, els àrbitres que exercien les seves funcions com a col·legiats en l'època d'Enríquez Negreira, i tots han negat, primer, que els influïssin en les seves decisions, en els seus arbitratges, i també van negar doncs, haver rebut cap mena de compensació per afavorir el Barça.
12: Van dir, ¿Qué van a decir? ¿La verdad van a decir? No. ¿Es eso lo cree eso? Es claro, ¿De qué medio es usted? La Vanguardia, como Segurola. Lo voy a cerrar, Pérez, me va a dar de baja.
15: Señor Pérez, que usted estuvo ya todo el día ayer...
3: Escoltem el Toni Muñoz. Silenci.
15: És que és carregoso.
3: Va, silenci. Tallem el micròfon al president. No.
8: Aleshores, podríem dir que estem pràcticament en el mateix moment, però passats 3 anys i mig. És a dir, què tenim? Una declaració d'Enríquez Negreira, s'han mirat els seus comptes, s'ha comprovat que efectivament el Barça va pagar des de l'any 2001 fins a l'any 2018 aquests 7,3 milions d'euros... Però on han anat a parar aquests diners? Doncs bàsicament un informe de la Guàrdia Civil va dir que aquests diners anaven a parar als familiars d'Enríquez Negreira. És a dir, no anaven a parar els àrbitres, sinó que se'ls embutxacava ell. Per tant, en què estaríem? Estaríem en un cas més de presumpta corrupció que no pas d'una corrupció esportiva. La corrupció esportiva què implica? Doncs que tu has pagat per alterar la competició. De moment no ha sortit cap àrbitre que diguin que hagués estat influït o que hagi rebut diners per part d'Enríquez Negreira. Per tant, no s'hauria alterat la competició gràcies a aquests pagaments. Ara bé, quin és el tema? Doncs que el delicte de corrupció esportiva, que és corrupció entre particulars i després hi ha una variant que és corrupció esportiva, el simple fet d'haver ofert aquests diners o d'haver-los pagat, encara que no hi hagi una recompensa o un tracte de favor que s'hagi efectuat, ja és delicte. Val? I per això jo crec que el cas Negreira acabarà amb un judici on s'asseuran aquestes persones que estan investigades, inclòs Enríquez Negreira, tot i que després ja en parlarem, i hauran de respondre, jo crec, per un delicte de corrupció esportiva, malgrat que s'hagi, de moment la investigació no hagi demostrat, i jo crec que no es demostrarà, que el Barça va alterar la competició, que el van afavorir, sinó simplement el fet d'haver pagat Enríquez Negreira, que això ho sabem des de l'any 2023, doncs ja seria delicte. Ara, a partir d'aquí s'han donat moltes voltes sobre aquest cas, moltes voltes. Hem de recordar que aquest cas el comença instruint la magistrada del jutjat d'instrucció número 1, Alejandra Gil, que estava, diguéssim, substituint el jutge Aguirre, Joaquín Aguirre, que era el titular d'aquell jutjat, estava de baixa en aquell moment. Alejandra Gil, doncs, rep aquesta denúncia, comença a instruir el cas, demana els informes de la Guàrdia Civil, però després, quan torna Joaquín Aguirre de la baixa, intenta donar-li una nova mirada a aquest fet. Perquè què teníem? Doncs teníem aquesta confessió d'Enríquez Negreira dient que havia rebut els diners del Barça per garantir la neutralitat de l'estament arbitral. Val? Doncs a partir d'aquí comença a donar-li voltes i voltes i voltes i considera, doncs, que Enríquez Negreira podia ser tractat com a funcionari públic i que, per tant, això no només podria ser corrupció esportiva o administració deslleial, sinó també un delicte de suborn. El suborn només aplica, diguéssim, als funcionaris públics, no? Tu ets funcionari públic, jo et pago, et suborno perquè facis una determinada actuació. Però clar, tu t'has de preguntar, home, però Enríquez Negreira, què tenia de funcionari públic si el Comitè Tècnic d'Àrbitres no és un estament públic? Va dir, bueno, però on que rep subvencions públiques, potser podem considerar-lo funcionari públic. D'aquesta manera, què aconseguia Joaquín Aguirre, o què és el que va intentar? Doncs que el temps de prescripció fos més gran i poder imputar a Joan Laporta. Joan Laporta, de fet, va estar imputat en el cas Negreira perquè es va obrir aquesta nova via del delicte de suborn. Què va passar? Quan va presentar un recurs i va dir, escolta, l'Audiència Provincial i va dir, escolta, doncs que Enríquez Negreira no era funcionari públic. Doncs a partir d'aquí van desestimar el cas i van desimputar Joan Laporta. Per tant, com està el cas Negreira? Jo crec que a nivell d'investigació poca cosa s'ha aclarit. Sí que s'ha aclarit, òbviament, doncs, que s'han acreditat aquests pagaments que es van fer durant 17 anys al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, que aquests diners anaven a parar als seus familiars, però no s'ha pogut seguir el rastre si els seus familiars després pagaven algú altre o no. Per tant, aquí s'atura, diguéssim, aquest rastreig dels diners. I ens trobem amb uns investigats que l'única versió, la versió principal que han donat, Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rossell, Josep Maria Bartomeu, és que ells pagaven per uns serveis d'assessorament arbitral i uns informes sobre els col·legiats que anaven fent. Clar, vosaltres us podeu preguntar, home, però Enríquez Negreira no feia aquests informes. Qui els feia és el fill, no? Sí. Però clar, al final, què intenta explicar el Barça? Doncs que ells pagaven no realment per aconseguir un tracte de favor, sinó per un servei, i ja està. I aleshores, aquesta és la versió que està donant el Barça. Veurem ara com evoluciona. Només queda, diguéssim, un últim interrogatori, potser algun altre, però que estigui pendent i ho farà les pròximes setmanes, és el de Gerard López, l'exjugador del Barça i exentrenador del Barça B, que va explicar en una entrevista a Onda Cero, i a diverses entrevistes ho ha dit, doncs que ell sí que rebia els informes d'Enríquez Negreira, o almenys de Javier Enríquez.
14: Però per què ho diu? Que és que era polla.
8: No, home, no. Però si això
5: que rebia l'informe, això és
8: bo pel Barça.
14: Això és bo. Què he de dir?
5: Que és bo.
14: Molt bé, molt bé.
5: Adelante.
14: Molt bé.
5: Mare de
14: Déu.
8: Això és bo pel Barça.
14: És bo pel Barça.
16: Però que no està bé, vostè. No està bé.
5: És molt bo pel Barça.
14: És molt bo pel Barça, clar que sí, endavant.
5: El millor que ens podia passar. Visca López.
8: Clar, què s'ha dit aquí? És a dir, que aquests informes simplement es feien per justificar uns pagaments que no estaven justificats. Al final, el delicte d'administració deslleial és pagar un sobrepreu per un servei que no s'ho val, perquè, clar, un informe d'una pàgina, pagar-lo a 6.000 euros, doncs potser no s'ho val.
5: Però no, això depèn.
8: Bueno, clar.
5: A veure.
8: Depèn, exactament. Això és el que diu el Barça.
5: Si l'informació és bona...
8: Clar.
14: Sí.
8: I aleshores, per això van cridar a declarar a Luis Enrique i a Ernesto Valverde, que van dir que mai l'havien vist.
17: Tenim el testimoni del Gerard López dient que sí, que els havia rebut.
18: Molt bé. Els anys d'entrenar al filial, jo recibia estos informes de Javier Enrique, del hijo de Enrique Negreira, y eran unos informes para mí súper útiles. Que esto llegara o no al primer equipo, o lo utilizara el entrenador del primer equipo, esto es otro tema.
5: Súper útiles, ¿eh? Súper útiles, ¿eh?
14: Por favor.
8: Clar, doncs Gerard López l'ha citat a la Clara a instàncies de, dels investigats per dir, escolti, digui-ho davant de la jutgessa a veure si s'ho creu, de que realment era
3: perquè molt... Perquè Luis Enrique i Ernesto Valverde van dir que ells
19: que no
3: els havien vist.
8: Va dir que no els havien vist, però no vol dir que no hi fossin. No.
15: Exacte.
8: Perquè, diu, tenen, els hi donaven, els hi portaven a disposició de paper, dels de tècnics, i era cosa dels tècnics i del seu staff.
15: Però escolta'm, servir, no? Senyor Muñoz, els familiars del senyor Negreira que donava els el cèntims als familiars, no el jutge no els hi pensa fer cap pregunta? ¿Usted cuánto ha recibido de su familiar?
8: No.
15: ¿Y por qué?
8: Perquè no ho sé, no ho sé.
15: Perquè en realitat...
8: Aquí el que s'ha fet
15: perquè,
8: és...
15: A veure, aquests ha dit... Vostè va rebre, doncs què et diré jo, 15.000 euros. Sí. Què n'ha fet d'aquests cèntims?
19: Exacte.
8: No se'ls haurà gastat, no?
15: Bueno, és igual. Però ho has
19: però ho rebut.
15: Però ho has rebut,
19: no? Claro, claro.
15: Però ho has rebut o no?
19: Què t'ha dit, què t'ha dit?
15: Sí, sí. Que sí.
19: Que sí.
8: Clar, però aquí, és a dir, s'ha de seguir el rastre durant 17 anys de tots els pagaments que s'han fet, mensuals.
15: Doncs que se segueixi el rastre.
8: No, però s'ha seguit el rastre.
15: Que per això paguem una justícia.
8: Però moltes vegades el que feia Enriquez Negreira era treure els diners en efectiu. De fet, la seva secretària anava fent extraccions del banc cada 3 dies.
15: Això també ho feia jo, eh?
8: Vull dir que després seguir el rastre dels diners en efectiu
3: és molt difícil.
8: Han anat a parar, és molt complicat.
3: Escolta, José María Enrique Negreira, recordem, el van examinar fa un mes per determinar si pot ser jutjat o no. Sabem res d'aquestes proves?
8: Bé, estem pendents a veure del resultat. Ja... Ell ja va declarar doncs, que tenia un Alzheimer incipient, que l'impedia declarar. De fet, va presentar un informe. Però el jutge Aguirre va considerar que estava plenament capacitat doncs, per fer-ho. El va citar a declarar, va dir que no recordava res i es va acabar la declaració. Ara ha tornat a presentar un altre informe dient doncs, que aquesta malaltia ha evolucionat, que es troba pitjor que fa un parell d'anys quan el van citar a declarar, i s'ha sotmès a una nova prova, un altre examen mèdico-forense, del qual estem esperant el resultat, i això doncs, passarà una mica el que ha passat amb el cas de Jordi Pujol. És a dir, si consideren...
20: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
21: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
22: Vine el 30 de maig a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
21: Coneix a professors, experimenta amb projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
22: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
8: És un delicte que es diu de mera activitat, que vol dir, pel simple fet de pagar, encara que no t'hagin afavorit, ja és delicte. Aleshores, per això, doncs, és bastant probable doncs, que acabem amb un judici obert també contra el Barça, contra els expresidents i contra els ex-executius del club.
3: Diu Florentino que aquest cas pot tenir conseqüències penals. De quines conseqüències penals estem parlant?
8: Bé, aquí tenim, sobretot, el...
3: I amb qui?
8: Doncs mira, ara els investigats podrien afrontar doncs, penes que van entre els 6 i 4 anys de 6 mesos i 4 anys de presó.
3: Però qui entraria, per exemple, expresidents del Barça?
8: Clar, que són els investigats. És a dir, aquí hi ha dos presidents investigats pels quals les accions no estan extingides.
3: Sí, Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu.
8: Sandro Rossell només per un mes l'ha enganxat i Josep Maria Bartomeu durant pràcticament...
12: Ja està acostumbrat a estar a la càrcel, ja no li va, no li va venir de nou.
9: Presó preventiva.
3: I ex-executius Òscar Grau, Albert Soler i en aquest cas Negreira i el seu fill.
8: Efectivament. Aquests són els que, en un davant d'un hipotètic judici, que tot apunta doncs, que s'acabarà obrint...
3: Tu creus que sí, que hi haurà judici?
8: Jo crec que sí, més que res per això que et dic, és a dir, al final des d'un punt de vista esportiu, que és el que interessa doncs, a la majoria de la gent, no s'ha pogut provar que efectivament aquests pagaments a Negreira tinguessin una resposta, es traduïssin en un afavoriment i en un benefici pel Barça en les actuacions dels àrbitres. Això jo crec que ha quedat claríssim. Ara bé, que el Barça es pot sospitar doncs, que tenia intenció de aconseguir alguna mena d'afavoriment o de tracte de favor pagant aquests diners, doncs això es pot sospitar. I jo crec que és per aquí on anirà la justícia i ja s'haurà al banc dels acusats els expresidents. I també una cosa que és molt important. El Barça com a club també s'asseurà, en cas d'un judici, al banc dels acusats, com a persona jurídica.
19: I qui s'haurà en el CAT?
15: Mare de Déu.
8: Bé, s'asseurà un...
3: I què vols dir amb això?
8: Bé, doncs que el Barça també, com a club, pot acabar sent condemnat. Sí.
3: Però el Barça ja té una condemna.
8: ja té una condemna pel cas Neymar.
3: I què suposaria si el Barça fos condemnat
8: doncs podria,
3: per segona vegada?
8: Doncs podria ser doncs que... Es pot, hi ha tres escenaris possibles, diguéssim. Una multa econòmica, això una...

0: Pensi.
1: Inhabilitació d'algun tipus.
2: Com?
0: Que quedés... Inhabilitació que no pogués participar en una competició durant
3: uns anys.
1: Sí. I després, per últim, la dissolució del club en cas que es consideri
0: sí,
1: que existeix només per
0: sí,
1: delinquir, cosa que és mentida.
0: Sí, home. Sí. La dissolució del club, sí?
1: Sí, es considereix que és una organització creada només per cometre un delicte.
0: Home, per tant, Florentino Pérez, que és el que va dir ahir, anirà al fons sobre aquesta qüestió i mourà tots els fils per arribar a intentar, si més no, condemnar el Barça i que no pugui competir durant un temps.
1: Bé, i demanarà, entenem... Sí, jo crec que, sincerament, això acabarà... En cas de condemna, perquè ja ho veurem, perquè el Barça també té una línia de defensa bastant clara i té una defensa bastant potent, vull dir que a veure què passa. Però en cas d'una hipotètica condemna, sí, el Barça hauria d'afrontar, jo crec, l'escenari més probable és una multa, però sí que és veritat que Florentino i la resta de la societat doncs, tindria sobre la taula una sentència que condemna el Barça per haver pagat i intentat aconseguir un tracte de favor per part dels àrbitres. Aleshores, amb aquests arguments aniria a la UEFA i diria que el Barça l'han condemnat per això, prenguin alguna mena de mesura per inhabilitar el Barça o excloure...
0: Però de quant temps estem parlant ara?
2: 20 anys.
0: Si encara no s'ha fet el judici...
1: Clar, no s'ha fet el judici, això no se sap.
0: Això ha de quedar a la vista per sentència.
1: Primer ha de declarar Gerard López. A partir d'aquí, demanar veure si algú demana alguna prova més o no. Si no es demana cap prova, la jutgessa dirà, bé, què fem? Anem a judici o arxivem el cas? Les parts acusades doncs, diran que s'arxivi el cas, que no s'ha demostrat cap tracte de favor i que els pagaments que es feien era simplement a canvi d'un servei que existia, que eren aquests informes, i a l'altra part, on està el Real Madrid, la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol, doncs aquí els que diran és que sí, s'ha demostrat un tracte a favor i que, per tant, anem a judici. Val? A partir d'aquí, doncs, quan s'obri judici, hi haurà molta expectació, s'asseuran al banc dels acusats doncs, les persones que es consideri i se celebrarà un judici. Després hi haurà una sentència que, entre d'altres coses, més enllà de posar o no, decidir si posa penes o no als expresidents i exexecutius del club, també haurà de decidir si castiga o no el Barça, perquè el Barça també, tu pots dir, home, pot ser perjudicat també amb tot això, no? Perquè al final, vull dir, no sé, estaven pagant amb diners del club un servei que no existia, doncs, bueno, és una mala administració del propi club. Vull dir, no és el propi club que estigui delinquint, sinó els seus gestors, no?
2: Sí que existia, tu acaba de dir el Gerard López que existia. Com un servei que no existia? Què està dient vostè?
1: No, jo dic que
2: és... Estàs del Madrid, ja.
1: No, jo no sé del Madrid. Jo estic explicant l'escenari. A partir d'aquí, el que a mi m'agradi...
4: No lo toca nadie, el club,
0: Ja se sent.
5: Que el club no lo toca nadie. Ens defendrem i la veritat és que no hi ha res de veritat en això.
0: Bueno, a tot això, clar, ahir escoltant, que ara m'està seguint Florentino Pérez, el Barça va dir que reservava l'opció d'emprendre accions legals contra Florentino per les acusacions del cas Negreira. I per les acusacions del que va fer referència a com va guanyar les lligues.
1: Sí, i sobretot hi ha una...
0: Té algun... Li veus possibilitats d'agafar-se alguna cosa?
1: Sí, perquè sobretot hi ha una cosa de Florentino Pérez que va dir que és mentida, que és que els àrbitres van enriquir amb diners del Barça.
2: Por supuesto que no hicieron.
1: Això no ha quedat demostrat amb... Bé, és que ningú ho ha dit, això. És a dir, es va interrogar a 21 àrbitres. Tots van dir que no tenien cap mena...
2: Fixa't.
1: No rebien cap mena d'influència per part d'Enríquez Negreira.
2: Home.
1: Però és que no només influència, és a dir, també van negar haver rebut cap mena de pagament. Cap mena de pagament. El propi Enríquez Negreira, en aquest, diguéssim, rampell d'honestitat que li va agafar davant de l'agència tributària, quan va admetre per què rebia els diners del Barça, li van preguntar, vostè pagava els àrbitres amb aquests diners que rebia del Barça? I ell va dir que no. Per tant, en cap moment de la instrucció apareix doncs cap element que faci pensar que els diners que pagava el Barça Enríquez Negreira els vehiculava després cap a la butxaca dels col·legiats. I això no apareix en cap moment ni en cap informe de la Guàrdia Civil ni de res. Quina és l'altra tesi possible de tot plegat? No ho he explicat, però crec que és interessant. I és que simplement s'aprofités a Enríquez Negreira per desviar uns diners del club cap a la butxaca d'algú altre. És a dir, que fos un cas de corrupció i no un cas de corrupció esportiva. Val? Simplement en el qual doncs, l'implicat era el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, però que no fos, diguéssim, simplement com podia haver estat qualsevol
2: altre. Que se'ls repartien entre,
1: que se'ls repartien entre ells,
2: amb algú de la Junta,
1: amb cap objectiu final. Saps? Aquest també és un altre escenari.
0: Aleshores, si vols, diguéssim...
2: Salvar.
0: Si vols lliurar de qualsevol condemna, has de demostrar això. Si hauries de demostrar, o sigui, el Barça potser hauria de treure l'entrellat d'aquests diners on han anat a parar o què n'han fet.
1: Clar, Però el Barça...
0: La família Negreira.
1: Clar, però el Barça sí que és veritat que la seva línia de defensa, que han mantingut tots, des de Sandro Rosell, Joan Laporta, Joan Gaspart, Josep Maria Bartomeu, és que efectivament existien aquests serveis. És a dir, que no eren uns serveis que tu pagaves per no res, sinó que realment doncs, Enríquez Negreira prestava un servei i el seu fill doncs, entregava uns informes. Per exemple, què va dir que feia, no, Enríquez Negreira?

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
2: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Aquest senyor hagi cobrat aquests diners i a partir d'aquí s'inicia aquesta investigació, l'anomenat cas Negreira, que és quan es judicialitza. I bé, veurem a veure com acaba.
4: Parlant de judicis, ahir parlava Florentino Pérez, deia que té tota una campanya en contra, entre elles la campanya dels pàrquings, dels concerts, i avui, ves per on, aquestes coses que passen en aquest país.
5: Divina.
4: Avui, hem conegut la resolució judicial sobre els concerts del Bernabéu, que han perjudicat tant les arques del club. Segons ha explicat el Real Madrid, torno a subratllar, el Real Madrid, en un comunicat, la justícia ha eximit els responsables del club pel soroll provocat pels concerts al seu estadi. Això no eximeix o no vol dir que el Real Madrid ja pugui fer concerts, Toni?
3: No pot fer concerts, però sí que és veritat que se li ha eximit de la responsabilitat penal. Se li havia obert perquè una causa perquè els veïns s'havien queixat que el Bernabéu feia molt de soroll i superava els decibels permesos per l'ordenança municipal de l'Ajuntament de Madrid, i se'l va considerar responsable de no tenir les instal·lacions a punt. Doncs ara la justícia el que ha dit és que no, que el Real Madrid no és responsable de que la gent, que els artistes i les promotores que fan aquests concerts superin els decibels, i ja està, simplement el que s'ha de dir...
4: Però la justícia ha fet responsable a les promotores.
3: Clar, és a dir, al final qui supera i qui comet aquest presumpte delicte...
4: És a dir, els que munten els concerts.
3: Són els que munten els concerts. Què passa? Què deien aquestes promotores també? Doncs que, aviam, ells ho fan en un lloc que hauria d'estar habilitat per poder fer aquests concerts. Si no està habilitat, també és responsable, no?
4: Però si no està habilitat, no en faran cap més.
3: Clar.
4: Perquè aleshores els hi toca pagar el pollastre a les promotores.
3: Exacte. Multes de fins a 300.000 euros han pagat per cada concert que ha superat 7 vegades els decibels permesos per aquesta ordenança. Bé, ara quin és el pròxim procés? Doncs rehabilitar o reformar el Santiago Bernabéu perquè pugui fer concerts, i aleshores en tornaran.
4: Que per cert, els veïns ja han dit que recorreran aquesta sentència judicial. Sí, perquè els veïns no són uns... no són com nosaltres, sinó que són veïns dels funcionaris... consolats...
3: Del barrio de Chamartín.
4: Sí.
6: Secretaris d'Estat.
4: Bueno, és allò que... Saps?
7: Amb diners per pagar uns advocats bons.
4: Exacte. Són gent que pot pagar-se... Tu no te'l podràs pagar i tu et fotran com a mi, per exemple, que em foten el concert de tant cada 6 mesos un concert que supera amb decibels els 700.000 decibels a la plaça Universitat.
7: 700.000, eh?
4: Que fins i tot està tot... La plaça Universitat, que sota passa el metro, s'ha escardat tot. Un dia caurà de la vibració que hi foten. Però, clar, els veïns d'allà no tenim un duro per anar a reclamar res. Però aquí, veus, aquests no han estat per hòsties.
6: No.
4: Han agafat i aquí los conciertos, mira, te los metes en tu casa.
3: Sí. I de fet, ja han dit que recorreran aquesta decisió.
4: Sí, no, clar, si aquests tenen pasta.
3: El Real Madrid clar, sí que és responsable. Per tant, serà decisió del Tribunal Suprem acabar de determinar cap
4: bé,
3: on...
4: Bé, amb tot això hem parlat i ara ja hem d'anar a conèixer més altres històries que estan passant aquesta tarda, com la compareixença de la consellera d'Interior i del cap major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ara ens ho explicarà Marc Boyato. Però abans, en la candidatura d'Enrique Riquelme, hem parlat de Rafael Nadal. Doncs Rafael Nadal ja s'ha apresurat a fer un tuit amb unes explicacions.
8: Sí, diu... He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid.
9: No he leído, ¿eh?
8: Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas.
9: Correcto.
4: Però a veure, és cert o no és cert que Cox, aquesta empresa, patrocina una escuderia per entendre's nàutica de Rafael Nadal?
8: És cert.
7: És que no s'ha dit res més que això.
4: Exacte.
7: Dir, no
4: és que,
7: sé
4: clar,
7: d'on...
4: aquí Rafael Nadal també...
8: És allò que si dones explicacions sense que ningú te les demani...
4: Sí, posa't a sospitar.
6: És
4: sí.
6: Que no se sostiene, presidente.
9: És que com se va presentar este niño.
4: Què te passa, Josep? T'has quedat com a fònic, no? Has entrat que semblava que no tinguessis ni bola.
6: És que estoy...

0: indignado con todo lo que se está diciendo. Claro. Nos esperamos todos a las 9 y el presidente se someterá al tercer grado de...
1: ¿Por qué no te integras ya a la candidatura de Florentino?
2: Presidente de Barcelona és culé.
0: Soy culé, però soy un
1: barcelona. Si pot integrar, el Josep s'hi pot integrar perfectament amb una palangana.
3: Les 9 estarem mirant el Barça.
1: Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
1: Ara tornem.
5: Versió RAC 1. RAC 1.
6: Quina hora és?
7: Quina hora és?
6: És la de comptar diners.
7: Sí, tenim a nosaltres en Juli Pijuli.
6: A França et volen ficar a la presó si fa raves.
7: Sí.
6: Si ens toquen a una, ens toquen a totes.
7: Bueno, per casualitat tu vas anar a la raves?
6: Sí, hi ha festa. I en Juli, però Juli, sí, sinònim de festa.
7: Hi has anat, eh? I què tal?
6: Saps la rata de la pel·lícula Ratatouille?
7: Sí.
6: La vaig conèixer allà. La rata Remy se'm va enfilar al cap i va començar a estirar els cabells, com a la peli. Primer no sabia si volia que ballés tecno o que preparés una truita. Va ser les dues coses alhora.
7: Vols dir que això t'ho fa... Juli!
6: La rata.
7: Vols dir que això t'ho fa una rata i no alguna cosa que vas consumir en aquesta rei?
6: Doncs per berenar vaig menjar creps.
7: Però tampoc em refereixo al berenar.
6: De Nutella.
7: Nutella. Nutella
6: amb sucre glacé. Sí. Només que el sucre glacé doncs, venia de Colòmbia. Era un sucre glacé. Ah. I com diuen els francesos, liberté, égalité i sucre glacé.
5: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Pràcticament la mitjanit, després dels partits de l'Espanyol i del Barça, en aquest superdimecres de Lliga, continua la ràdio esportiva. Aquí a RAC1, amb un tu diràs de butxaca, un tu diràs que compartirem amb dos periodistes que diumenge van celebrar la Lliga del Clàssic amb nosaltres, a l'Auditori 1899, en aquell programa especial que vam fer des de les instal·lacions del Camp Nou. Hola, Toni Padilla.
2: Hola.
1: Què tal, bona nit?
2: Veig un patró aquí,
1: sí,
2: que és nosaltres
1: de matinada. Tertúlia After Hours. Tertúlia After Hours.
2: L'altre dia m'està fent-se les dues.
1: No, vull ser abans, tranquil. Val. Paco Cabezas, què tal?
3: Hola, hola, bona nit, però deberia haver aquí, no sé, un mueble bar o...
2: Sí, sí,
3: no?
1: Mira, després de saludar-vos tenia apuntat, sou els tertulians d'After Hours, per això us hem convocat avui. Hola, hola, Sapers.
4: Bona nit, bona nit.
1: Mira, ell també hi va ser fins a quarts de tres, sí, o les tres, el dia del clàssic de la Lliga, tu.
4: Sempre ens trobem a aquestes hores amb el Paco, el Toni...
2: Però això té una lògica, ens estem començant a preparar per horari de Mundial.
1: Clar, que seran els partits a les 3 del matí, 4 del matí...
2: D'aquí un mes estarem a les 4 de la matinada mirant un Austria Jordània, que estem començant a aclimatar-nos.
1: El concepte vostre... estarem és molt generós, eh? Vull dir, estaràs potser... No, és que anava a dir que era inimaginable que tres dies després d'aquell programa especial, d'aquella nit rodona, màgica, a l'Spotify Camp Nou, celebrant la Lliga del Clàssic, ens tornéssim a trobar per analitzar avui, sobretot, la roda de premsa esperpèntica de Florentino Pérez i l'entrevista que ha fet avui, perquè, ara en parlarem, jo crec que era... previsible, després del que vam, de l'espectacle que vam assistir ahir, era previsible, era lògic, i m'atreviria a dir que era fins i tot necessari, si algú és proper a Florentino Pérez, que li hagi dit, escolta, intenta netejar la teva imatge, d'alguna manera, i avui fes alguna cosa normal.
3: I lo ha hecho? Pregunto, eh?
1: Ara ho descobrirem, ho ha estat seguint el Dani Aguilar, però... Clar, és que curiosament l'entrevista ha estat a la Sexta, al Chiringuito, bé, no era el Chiringuito ben bé, però era el presentador del Chiringuito, Josep Pedrerol, que, curiosament, a mi em sembla curiós, és on també va presentar la Superliga de matinada fa uns anys, vull dir, li agrada, se sent còmode amb Pedrerol i en aquest tipus de programes per fer entrevistes. I com a titular, jo com a titular, del que he vist, m'han passat els 40 minuts d'entrevista, avui hem vist el Florentino que tots coneixíem, els que intuïem com era aquest personatge, seriós, amb un llenguatge molt més ordenat, no era fàcil després del que vam veure ahir, sense repapiejar avui se l'ha vist serè, però amb el mateix discurs. No ha canviat res del que va dir ahir. Tothom va en contra nostra, enemics externs i fantasmes per tot arreu que volen quedar-se al Madrid... El Barça anirem a per ell, el cas Negreira ens ha robat lligues, els àrbitres també, i tota la pesca i tota la patulella que va repetir ahir. Ara ens endinsarem, l'univers florentinià. Però abans, informació d'aquesta jornada de Lliga, el Barça, que encara amb la ressaca del títol de Lliga i evidentment amb molts canvis a l'11 titular, Chesney ha estat el porter avui, per exemple, ha acabat perdent el camp de l'Alavés per 1-0 i per tant el Barça no podrà fer el rècord dels 100 punts, la Lliga dels 100 punts. Bé, si voleu era una anècdota, però a mi em feia certa gràcia que intentessin aconseguir-ho, avui no hi ha hagut manera. I en canvi l'Alavés amb aquesta victòria arriba als 40 punts, surt del descens i té un calendari molt favorable a l'Alavés per salvar-se. En general, per mi ha estat un bon Barça veient qui ha jugat, En actitud, en intensitat, i han anat, no hem vist allò de passotisme, no, ja han anat, ho han provat, amb arribades a l'àrea, ara, no hi ha hagut cap ocasió clara que jo recordi, i de fet, estadísticament, cap xut a porta en 90 minuts del Barça, que és sorprenent. Dit això, res a dir. És una derrota anecdòtica, comprensible, després de la magnífica temporada que han fet els jugadors de Flick. Sap greu perdre, no arribar a la Lliga dels 100 punts, però la feina estava feta i molt ben feta. Abans, l'Espanyol, per fi, aleluia, ha tornat a guanyar.
5: Crec que ja hauria de xiular l'àrbitre. Mira el seu rellotge, Hernández Maeso, xiulet a la boca final. Xiulet a la boca final. Xiulet a la boca final. 18 jornades. 18 jornades. Han estat gairebé 5 mesos. Que ens ha passat com si fossin 5 vides. Això és el que ha trigat l'Espanyol a guanyar un coi de partit en aquesta Lliga. Gairebé mitja competició.
1: És magnífic l'Eduard de Batlle com a narrador i transmetent emocions.
2: Tan bo.
1: Sí. 18 jornades consecutives sense aconseguir la victòria i avui han trencat aquesta ratxa nefasta i històrica. Curiosament, també, contra l'últim equip al que havien guanyat a la Lliga. L'Espanyol va guanyar a Sant Mamés el 22 de desembre per tancar el 2025. Se'n va anar de vacances de Nadal amb 33 punts i va pensar, hòstia, això ho tenim fet i lluitarem per Europa.
6: I amb la gent, Aleix, rebent a l'equip a l'aeroport.
1: Clar, clar, clar.
6: La celebració tornant d'aquell partit de Bilbao, just abans es va contra el Barça.
1: Doncs bé, 4 mesos i mig després d'aquell 22 de desembre, per fi han tornat a guanyar, i un altre cop al conjunt bilbaí, a l'Atlètic Club, per 2-0 a l'RCD Stadium, amb Manolo González plorant com un nen desconsolat, l'afició eufòrica, i Monchi i Alan Page fotent-se unes abraçades espectaculars. Dit això, no està fet. L'Espanyol té 42 punts, però haurà de sumar alguna cosa més, veient com està la zona baixa, per salvar-se. L'Espanyol que va a Pamplona aquest cap de setmana contra l'Osasuna, que tampoc està salvat perquè té 42 punts, i rep la Reial Societat a l'última jornada, com l'any de Coro. Aquest partit és el que sembla més assequible, però ara, jugar-t'ho tota l'última jornada... Però, no sé, ja ho veurem. Ara, el pas endavant que han fet avui és espectacular. Més tard trucarem l'Eduard de Valla per escoltar veus de l'Espanyol. I també avui ha guanyat el Sevilla a la Ceràmica, 2-3. Guanyava el Villarreal 2-0, I el Sevilla ho ha aixecat 2-3. Virtualment salvat el Sevilla amb 43 punts. Jo crec que amb 43 estaran salvats. I aquesta nit, Getafe 3, Mallorca 1. El Mallorca s'ha complicat la vida perquè es queda amb 39 punts empatat amb el descens. I el Getafe ha fet un pas de gegant per jugar a Europa la temporada vinent. Té marge, té 4 punts de marge al Getafe i en queden 6, per tant ho té pràcticament fet el Getafe per anar a la Conference l'any que ve. Com està la zona mitja baixa de la classificació? Ho heu vist o no? Girona és penúltim en descens, 39 punts. Llevant en descens, 39 punts. Elx i Mallorca fora del descens, 39 punts els dos. Al cap de setmana hi ha un Llevant Mallorca, que això afavoreix el Girona si el Girona fa de mala feina contra la Reial Societat, precisament a les 8 del vespre a Montilivi. Més tard farem la prèvia també d'aquest partit i sentirem Mitchell. I demà es completa la jornada, aquesta jornada que hem viscut entre dimarts, dimecres i dijous, amb el València-Rayo i el Madrid-Oviedo, que podria ser un plebiscit a tot el que ha passat a les últimes hores amb Florentino Pérez. Com reaccionarà demà el Bernabéu? Jo tinc curiositat, no? Jo crec que és el gran al·licient del partit de demà, ja estem d'acord, no, Toni?
2: Sí, sens dubte, perquè la roda de premsa esperpèntica de Florentino Pérez va ser una bomba, va dinamitar-ho tot. Al final crec que ningú esperava el nivell d'agressivitat, aquesta fugida cap endavant, aquest histrionisme, i això òbviament ho ha remogut tot el Real Madrid, perquè el que ha fet de més és d'alguna forma que fins i tot les persones que no estaven molt assabentades se n'adonessin que s'estava muntant una candidatura que sembla que té una certa pot fer patxoca, que pot estar ben organitzada, que per tant per primer cop en més d'una dècada pot haver-hi algú que desafia Florentino Pérez, i hem entès moltes coses. Ell ho ha remogut tot, i de sobte hem començat a veure que ja no es tracta només dels problemes del Real Madrid aquests dos anys, sinó que és una lluita de poder, és un punt de desafiar, és un punt de que veu que moltes persones han perdut la confiança i creuen que és el moment d'un canvi dins el Real Madrid i que s'està organitzant alguna cosa més o menys seriosa. Llavors, clar, com reaccionarà el Santiago Bernabéu és molt interessant, perquè sí que crec segur és que els jugadors sortiran escaldats perquè òbviament venen del Clàssic i ho fan malament, i serà el primer partit de casa post Tchouaméni i Valverde, post Álvaro Carreras Rüdiger. Jo crec que...
7: Del 31 de juliol al 12 d'agost torna el Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb l'únic concert dels Earth, Wind and Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra, l'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
8: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.com.
9: Descobreix els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. T'esperem a la sessió informativa del 14 de maig. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Birrial. Billu.
10: El món gira de pressa. Molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menys?
9: Descobreix els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. T'esperem a la sessió informativa del 14 de maig. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Birrial. Billu.
10: El món gira de pressa. Molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
3: Más, bueno, también tiene, tiene un buen patrimonio después de haber, adquirido lo que vendría a ser la filial de Iberdrola en México. Es decir, tiene un buen aval económico, tiene buenos aliados dentro de los grandes poderes de España, pero ahora falta ver cuál es la reacción de los socios del Real Madrid. Yo lo que sospecho es que mañana va a ser duro. No va a ser solo duro para los futbolistas, sino que también va a ser duro para Florentino.
1: Demà creo... el fem el tu diràs. Vull dir, demà, evidentment, quan acabi el Girona, estarem molt pendents del que passi al Bernabéu.
3: Es que me da la sensación de que hay muchos socios del Real Madrid que ayer vieron por primera vez cómo su presidente. Yo lo que no trago para nada es que la gente se sorprenda con el Florentino que vio ayer. Es el Florentino de toda la vida. La única diferencia es que es un señor que no hacía ruedas de prensa, es un señor que no ha conseguido entrevistas...
6: Ahí le deían que hacía más de 10 años.
1: Desde el 2015.
6: Que no donan la ruedas.
3: Pero Florentino, en privado, ese tipo de actitudes paternalistas con las mujeres... las críticas furibundas a periodistas, los enemigos por todas partes, las confabulaciones, es el Florentino de los últimos 20 años, es la misma persona.
1: El dels àudios dels restaurants.
3: Hoy ha dicho con Pedrerol, no? Hoy ha dicho con Pedrerol que bueno, es que ayer estaba diferente porque ayer estaba enfadado.
1: No, y herido ha dicho, ahora el sentiré.
3: Sí, enfadado,
1: estaba muy herido.
3: Pero bueno, pero al final es el mismo Florentino, el de ayer, el de hoy y el de los últimos 20 años. No ha cambiado, es él. Sin más.
2: Sí, el que passa és que jo crec que els socis ho saben. No s'ha sorprès, bueno. Ho saben i els agrada. I per això els ha anat bé. I per això no s'han queixat. És a dir, en una època més de populismes, la gent està encantadíssima perquè has tingut els àudios, has tingut com s'ha mogut, com ha controlat els mitjans. És a dir, si algun soci del Madrid realment no sabia que era així, jo crec que realment és que anàvem al giri a la mà. O sigui, ahir el que hem vist és la verbalització pública de tota una obra de poder que ha durat molts anys i que de tant en tant surt, rebota i ho explica. Com va fer en el seu moment, l'últim cop segurament, l'última gran aparició pública una mica sorprenent, va ser també en Josep Pedrerol el dia de la presentació de la Superliga. Tant surt, deixa anar, o quan li interessa, els seus estirabots. Però, sobretot al món del futbol, crec que molta gent li interessa i que, de fet, ell, això, la roda de premsa d'ahir i l'entrevista d'avui, l'ha preparada. I el missatge estava calculat i sabia que, d'alguna forma, havia de llançar aquest missatge perquè ja està en campanya.
1: Però ahir ho fa molt matusser.
2: Sí, horrible.
6: Sí.
2: Horrible, però a vegades nosaltres jutgem des de certa perspectiva, intentem analitzar-ho amb la...

0: raó, intentem d'aportar el context que hi ha darrere, i no formem part de la massa social que anirà a votar. Quants cops se'ns passa que vas intentant entendre des de la raó processos d'eleccions, ja siguin polítics o esportius, i llavors hi ha una sorpresa, diem, com pot ser que aquesta persona que ha fet aquestes, aquests debats tan horribles, que no té cap mena d'argumentari, que parla tan malament, que tot és demagogia, guanyi. I en l'esport, el que s'ha utilitzat en Florentino és molt potent. Llavors, si la gent realment s'ho creu, que és... tothom va en contra nostra.
1: Clar.
0: Tothom ens odia. Tenim els enemics més poderosos i, malgrat tot, aquí està el Real Madrid. Llavors, clar, això és molt potent per un socis.
2: Que fíjate que hay una derivada de esto. Yo creo que es importante. Que el equipo no está ganando. Y cuando la pelota no entra, al final el malo siempre acaba siendo el que está arriba.
0: Pero porque la pelota no entra.
2: Claro, si entrara seguramente que sería el bueno. Pero claro, es que vienes de dos temporadas sin ganar nada. Y vienes que ibas a ser el rey de Europa con Mbappé, y el señor Mbappé lleva 2 años riéndose de todo el mundo. Yo creo que eso al final el socio también debe pensar, oye, ¿dónde estamos? ¿A dónde estamos yendo? Y además el Barça es que está ganando con una base de chavalines de la Masía que se creen en el club, que luchan por el club, que lloran por el club.
0: Per això prepararà un club, per això prepararà un club d'efecte. O sigui, després, o sigui, estic convençut...
3: O Mourinho.
0: O jugadors, però ell anirà al mercat per demostrar això, perquè com diu el Paco, la pilota ha d'entrar.
1: Pensa que deia un clop d'efecte. Pensa que deies... No, anava a dir només que també em sembla interessant el moment en què arriba aquesta roda de premsa, que és després del clàssic, després de les baralles de Tchouaméni i Valverde, en un moment de màxima tensió, i el que fa és que ara estiguem parlant també de la premsa, de si el Barça realment ha robat o no, és a dir, l'intent també de desviar una mica el focus d'on estava posat d'una manera molt intensa sobre el Madrid i especialment de Florentino. Llavors, el que deia el Toni, és a dir, tu poses tot això en un sac, ens estan robant, la premsa ens ataca... I llavors això justifica que estiguem perdent els partits i que el focus passi a ser, estigui en un altre lloc, que no sigui la part esportiva, la gestió, i crec que és la constatació també que Xavi Alonso va ser un escut i Carvelo ja no ho era.
3: No.
1: És a dir, l'entitat de Xavi Alonso fa que en aquell moment tot vagi cap a Xavi Alonso, si es guanya o no, i en aquell moment, quan se'l fa fora, no hi ha un debat sobre Florentino, quan posa ell Arbeloa, el nivell i la capacitat d'escut d'Arbeloa ja no és la de Xavi Alonso, i quan han anat malament les coses ja la gent no ha anat a demanar a Arbeloa fora, sinó què està passant aquí, o com a mínim els mitjans han començat a apuntar cap a dalt i ja no cap a la banqueta, i l'ha obligat també a fer aquest pas de sortir.
0: És que aquí està la clau, al final, si, si potser el diari ABC no hagués tret aquestes informacions, potser no hauria fet la roda de premsa. Al final, òbviament, aquí és conscient que l'estan criticant i que ha de fer un cop d'efecte, però la clau és ja no només que després del clàssic ve una derrota i una humiliació, és que ell nota que s'està realment organitzant una campanya per fer-lo fora seriosa. O sigui, no és els periodistes talibans que em critiquen, però que saps que al final qui presentaràs de president. Clar, és que costa tant ser president del Madrid. Has de presentar una xifra, un aval tan gran, i a més el tenir algú que tingui la xifra de socis, que al final ell tenia la sensació que és, fins i tot quan les coses anaven malament, m'és igual, qui em farà fora? Clar, de sobte, després d'aquests dies horribles en què se li peguen els jugadors, a l'equip es passeja pel Camp Nou, t'aixeca el títol als morros, vull dir, que és humilació de rehumilació, et trobes que mitjans que històricament han estat molt afins i que tu tens la sensació que els pugues controlar, comencen a fungir. Perquè, clar, com deia el Paco, el senyor Riquelme té molts bons aliats, no va sol. S'ha juntat amb bons empresaris, amb el món de la banca, s'ha acostat a Rafa Nadal, o sigui, ha estat així una bona candidatura. No pot anar sol el senyor Riquelme aquesta lluita contra Florentino Pérez, perquè al final series el Quijote contra els molins, moriries. En aquest cas, veu que ha estat començant fins i tot a entrar en els mitjans de comunicació, és simptomàtic que ja comença a sortir ell, que sap com controlar els mitjans, i ui, si els mitjans comencen a moure això, comença a tenir un problema, i diu, és el moment d'escapçar la serpa abans que em vingui a mossegar-me. O sigui, ahir hi ha tota una lògica de dir, necessito començar a desactivar aquest senyor i per això li avanço les eleccions quan no s'esperen, per agafar-lo amb els pixats al ventre, i per això el tio fa la carta avui, el senyor Riquelme, dient què estàs fent.
2: Quiero más tiempo.
3: Sí, mira, Dani Aguilar, hola, què tal?
1: Hola, què tal? Bona nit.
3: Aquesta és una notícia d'aquest vespre mateix, no?, que s'ha pronunciat per primer cop Enrique Riquelme. És un personatge que jo conec ahir quan ell diu ese que se quiere presentar que tiene acento sudamericano, llavors diu, bueno, mexicano, i llavors jo al·lucino, començo a buscar, i sí, al final acabes trobant, no?, que un tal Enrique Riquelme d'Alacant, que ha fet...
0: Cox.
3: Sí, ha fet una empresa que es diu Cox Energy, no?
0: I Cox és el Palo Natal. Mm. És, un poble, és un poble que és un cocs.
3: Ah, d'allà.
0: Que té 6.000 habitants.
3: D'allà d'Alacant.
0: Sí, a una hora, a mitja hora del català.
3: Però llavors descobreixes això de l'accento sud-americà, no què és? Doncs aquest tio ha fet negocis a Llatinoamèrica, ha viscut molts anys al Panamà, té unes empreses d'energies renovables, fotovoltaiques, que li han anat molt bé, no?
0: Li diuen el rei sol, per això, per les fotovoltaiques.
3: Ah.
0: A part de la premsa econòmica, avui ho parlau per parlar amb periodistes de l'àrea econòmica, llavors tindríem el gran derbi que seria en un rincón del ring... El Cerro Superior, i en l'altre, el rei sol. És molt madridista, això.
3: Qui guanya, no? Qui guanya. Doncs bé, avui,
1: es diu Lluís,
3: avui sí, aquest senyor s'ha pronunciat. Què ha fet exactament, Aguilar?
1: Ha enviat una carta oberta, per demanar l'encara president del Real Madrid, a Florentino Pérez, la disposició de dialogar conjuntament i acordar un procés més ampli, parla del procés electoral, que permeti i fomenti la participació real dels socis i madridistes i que actualitzi el procés electoral, diu que no es correspon al foment de la participació i escolta que requereixen les democràcies modernes. És a dir, que li doni més temps. Que les eleccions no es poden convocar d'un dia per l'altre perquè no garanteix tota la transparència democràtica que caldria. Per bé que segurament això a Florentino se li enfum.
2: Bueno, ja l'ha dit, dice que mañana va a convocar les eleccions.
1: Tenim el document, de fet, a l'entrevista d'avui, del qual es refereix el Paco, a la Sexta, a responent Florentino a això.
4: Si Riquelme, el candidato,
5: bueno,
4: que no
5: se presente, que quiere.
4: Ya, pero usted insinuó, no sé qué. Dijo ayer, habló de. Ya, no le conoce a ese
5: señor. No conozco a ese señor.
4: Pues le pide, ha hecho una carta pidiéndole a usted diálogo.
5: No sé, a mí no me ha llegado.
4: Para que retrase las elecciones.
5: Es lo que tiene. ¿Para que las retrase?
4: Bueno, para que dé más tiempo a conseguir avales.
5: Bueno, yo cuando convocaron las elecciones en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané.
1: Aquest final es tan definitorio del que es Florentino Pérez. No, a mi no em vinguis amb històries.
3: Això està calculat, igual que la porta les convoca al març.
2: El poder, no?
3: Perquè l'equip va bé.
1: No tindrà en compte l'oposició i ho farà segons els seus interessos. I com diu el Toni, segurament hi ha una part important també, que és agafar contrapeu a l'oposició.
3: Vinga, a correcuita, presenta l'aval personal patrimonial de 150-200 milions d'euros i munta la candidatura i vinga, munta-ho ja a correcuita, que això ho farem en un mes. No sé, aproximadament, no? Anirà per aquí.
1: Sí, de fet, ha dit que demà la Junta Electoral ja engegarà tot l'operatiu electoral, per tant, no trigarem molt. De fet, ara hem parlat d'un altre nom, Rafa Nadal. Avui s'ha pronunciat, el tenista s'ha manifestat a les xarxes aclarant que les informacions que el relacionen amb una possible candidatura no són certes. Bueno. Per tant, també s'ha pronunciat Rafa Nadal.
3: A veure què acaba passant, perquè Nadal té molt bona relació amb Florentino Pérez, però és cert que també té molt bona relació amb Enrique.
1: Té bona relació amb el Real Madrid, en general.
0: Però el grup empresarial, el holding de Riquelme, és un dels patrocinadors de la Rafa Nadal Academy i l'ajuda a organitzar tornejos i centres que està obrint als països llatinoamericans. Per tant, són socis a nivell de negocis, per això diuen que se m'han acostat, però és cert que, de moment, Rafa Nadal està demostrant l'art de l'equidistància. En això li surt molt bé.
3: Ho ha fet tota la vida, Toni.
1: De fet, tot el context Riquelme, hauríem de fer classes de geoestratègia econòmica madrilenya i de tots els poders fàctics, segurament, d'Espanya, perquè aquí es mouen plaques tectòniques que escapen de l'esport. I això Florentino Pérez ho sap, també. Qui hi ha darrere de Riquelme, qui...
3: Bueno, és que jo he descobert que no es pot veure amb el d'Iberdrola.
1: Correcte.
3: I que Enrique Riquelme s'ha acostat molt a Iberdrola pel tema de les renovables i, per tant, aquí podria haver-hi un poder... No?
0: I es mou molt amb els fills, crec, del senyor d'Iberdrola. Mm. És a dir, s'han mogut amb molta gent. Hem de recordar que, tot i que la família sigui de Coix, que és l'Inter d'Alacant, el seu pare ja va ser directiu del Madrid. És a dir, els incrementen una tradició. El pare va ser directiu a l'època de Mendoza.
3: De Calderón.
0: Amb Calderón i amb Boluda.
3: Valen bambú.
0: Llavors, clar, és a dir, hi ha una certa tradició i ell, avui a l'Antall Sant Pedrarol, si t'hi fixes, hi ha un moment en què no només diu aquest senyor no el conec, sinó diu uns niños que queren jugar, que volen jugar, no? Perquè és una sèrie de segones generacions de grans noms empresarials d'aquest Madrid, que està més connectat amb Llatinoamèrica que amb altres.
2: Però hi ha mucho desprecio también en Florentino cuando dice que no lo conoce, los niños... O sea, seguimos con ese mensaje de que es el ser superior y el resto estáis por abajo.
3: Bueno, los intelectuales que va dir Segurola Boys i Alfredo de Relaño, intel·lectuals del règimen.
1: Sí. Jo estic amb el Toni, si em permets, Aleix, molt breu, amb que aquest menyspreu jo crec que ell sempre l'ha tingut per tothom, però és un menyspreu que mai havia tingut la necessitat de fer-lo públic. Mm. Per què ara el fa públic? Jo crec que precisament, si llegim entre línies, és una forma de debilitat, perquè ell necessita, com deia el Toni, escapçar abans l'enemic
6: que perquè ell considera o detecta que es comença a apropar una mica a l'enemic. I llavors ell necessita exposar això, fet que també l'ha deixat com l'ha deixat.
3: Anem a... Tu que t'has sentit també els 40 minuts de Pedrerol amb Florentino a la Sexta. A veure, va, anem a resumir el més destacat d'avui.
6: Li ha preguntat Pedrerol per la possibilitat que el club blaugrana el dugui als tribunals per les paraules d'ahir. Ha dit això.
7: El Barça amenaza con demandarle.
8: Pues haría muy bien en hacerlo. Si cree que... Vamos a ver.
7: ¿Usted le pide al Barça que le demande?
8: No, que si cree que me tiene que demandar, nosotros... Vamos a ver, es que...
7: Ayer dijo, cuando dijo uno ayer se da que, cuenta, que había siete ligas que le robaron.
8: Bueno, es una manera de hablar, es verdad. Yo no puedo tener... Es más fácil ganar una Champions que una Liga. Pero eso también es una tontería, porque no pasa en ningún club del mundo.
3: Avui, a Vitoria, Rafa Juste, després del dinar de directives abans del partit contra l'Alavés, ha parlat de les declaracions de Florentino Pérez i d'això, d'aquesta possibilitat. Ahir explicàvem que el club estava estudiant les declaracions de Florentino en la roda de premsa d'ahir perquè fa acusacions que encara s'ha estat jutjant, no? I podria, per què no el Barça, doncs, denunciar el president del Real Madrid, ho estarà estudiant, en l'àmbit legal, els assessors legals del Barça. Avui Juste ha dit això, la sortida del dinar de directives és a Vitoria.
9: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat. Patètiques i plenes de falsetats. Però des d'aquí sí que vull dir una cosa, que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se, no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Mira, ni riure ni plorar, em va fer pena. Em va fer pena.
3: Està contundent, Juste, avui, i ha dit que, evidentment, defensaran els interessos del club i que ho estan estudiant, si val la pena o no posar una demanda contra Florentino Pérez.
6: Però és que ha insistit Florentino en el cas arbitral i, de fet, fins i tot ha xifrat quants punts considera que li han tret aquesta temporada.
8: Hemos hecho cada año todos los puntos que nos han quitado de una manera descarada. No es una mano, no, una manera descarada.
7: Este año también, esta temporada también.
8: Este año también, este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos, pero de una manera perfecta.
3: Es Madrid Televisión en la veu del
2: sí.
3: president.
2: Sí.
6: És que ahir el diari AS ja va publicar també el vídeo
3: que presentaran
6: que
3: a la UEFA,
6: presentarà
3: no?
6: juntament amb el dossier de 500 pàgines i clar, hi havia qui deia també curiós que el Barça estigui a 14 punts i t'hagin robat 16, que et farien campió.
3: Però saps què passa? Saps què passa? Que tu pots estar, evidentment, tots els equips de primera divisió podrien presentar un vídeo dient ens han perjudicat i ens han restat tants punts. Ara, també podrien presentar un vídeo tots els equips de primera divisió, inclòs el Madrid, amb les vegades que els han beneficiat. Perquè jo recordo unes quantes jugades aquest any que el Madrid ha estat beneficiat, fins i tot reconegut per Tiempo de Revisión, el penal de Vinícius a la Reial Societat, i tants d'altres.
0: Sí, el que passa és que...
3: I al final et donen i et treuen, perquè els àrbitres s'equivoquen.
0: Ja, l'únic club amb què ha hagut uns pagaments estranys, una persona que va estar... Això és el Barça, això fa mal.
3: O sigui, però s'està jutjant, Toni.
0: Correcte, sí, però és a dir, els altres clubs es poden queixar de decisions arbitrals, però no hi ha aquest fet. És que jo entenc que la gent que ens està escoltant ara, majoritàriament és culer, i el que pensa és que aquest cas ha estat tergiversant, que el Barça no ha comprat els àrbitres, però que és cert que potser aquí algú ha pagat més del que tocava i que potser és més un tema de mala gestió o de corrupció que no pas de comprar d'àrbitres. Però quan tu viatges per les Espanyes, de nord a sud, d'est a oest, la gent diu, hòstia, però teniu, heu pagat si fos al revés, estaríem sospitant. Llavors, al final, el que fa el Madrid que és s'hi aferra, perquè clar, a nivell de demagogia i de propaganda és una arma tan potent de dir vosaltres hi heu pagat aquest senyor. Llavors, a partir d'aquí...
6: Puc construir jo el meu relat.
0: Correcte, sense cap prova, perquè no hi ha cap prova. La clau és que no hi ha cap prova que pugui demostrar que el Barça ha influït en les decisions arbitrals a través dels pagaments, això. Si algun dia aparegués, ens moriríem tots de vergonya i seria un drama.
3: Escàndol.
0: En principi, estem molt convençuts que no sortirà, que els trets van cap a una altra banda. Però clar, en el món del futbol, sí, és que al final, sí, crec que aquí ja tenim uns anys, hem voltat per les Espanyes i tenim amics periodistes aficionats que són del Sevilla, de la Betis, de la València, de l'Atlètic, de la Real Societat, de clubs fins i tot que són com simpàtics, i tots et diuen, hòstia, Negreira. Clar, això ha fet molt de mal aquesta notícia i aquest procés. El que passa és que, òbviament, que ho està utilitzant d'una forma propagandística, interessada i tergiversant el senyor Florentino Pérez, però per què? Perquè li va bé. És que és l'art de la política, és que és l'art de l'oratòria, no? És, bueno, si el meu enemic ha comès una errada, jo l'exagero, li foto el peu al coll, i llavors quan tothom digui tots els equips es poden queixar, diuen sí, però i els, qui va pagar, no? I dius, no, és que no hi ha prou que ho relacioni, és igual.
3: És el comodí.
0: Jo taco, és la màquina del fang, jo taco.
6: Mm. El seu argumentari va per aquestes dues vies, no?, que hem estat comentant, és a dir, la part del Barça, que és qui t'ha guanyat i qui t'està fotent mal esportivament la temporada passada, guanyant-te finals, guanyant-te la Lliga, guanyant-te una altra vegada, aquest cop la Lliga a la cara, tu el taques amb el tema Negreira, també el treus de la butxaca per dir el Barça sí, ens està guanyant, però com ens està guanyant? Perquè va pagar els àrbitres, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, i això s'ajunta també amb la part institucional de veure com tapa el tema de que pugui haver-hi una candidatura que es pugui presentar, i a partir d'aquí també treu l'argument de la premsa ens està atacant, ens vol fer fora, volen robar-li al club a la propietat dels socis, i d'aquí intentar tancar files. És a dir, que jo crec que el seu discurs va en aquestes dues vies, la de tapar les fugues esportives que té l'equip i com t'està afectant el Barça amb el cas Negreira, i l'altra per tapar tot el tema electoral també, i una possible candidatura i oposició.
2: Però bueno, o sea, lo que sí que está claro es... ¿Por qué Florentino no utilizaba el argumento del caso Negreira cuando estaba aliado con Laporta en la Superliga? Claro. Claro, eso al final es lo que desnuda al presidente del Real Madrid, que cuando peta el escándalo, él estuvo escondido detrás de un biombo.
3: Bueno, perdona, es que avui m'ho he mirat i ho he llegit també. Crec que ha esclat al març del 23, al març del 2023, això del cas Negreira, març del 23. Doncs Florentino compareix davant de la seva assemblea de socis...
2: Sí, i li pregunten,
3: No, al novembre del 24...
2: I li pregunten per aquest tema.
3: Que és un any i mig després que esclati el cas i que hi hagi tal rebombori, li pregunta un soci i diu, tenim escrit de la mano con el Barcelona... I
2: com que,
3: perquè anaven junts amb sí. el de la Superliga i ho va minimitzar al març del 24.
6: Ja, tots han pagat un preu per la Superliga, perquè hi va haver un moment que el Madrid, davant d'aquesta pressió, també va fer un moviment judicial d'intentar o anunciar que denunciaria el Barça, quan encara també estaven junts amb el tema.
3: Es va personar.
6: Vull dir que llavors se li va dir a Laporta, com pot ser que segueixi a la Superliga quan el Madrid es persona i va contra tu? Com pots ser soci d'aquest club a la Superliga? Llavors era Laporta qui patia en aquesta situació, i després fa aquell canvi de rumb que deixa sol a Florentino, i ara, en canvi, passa al revés, que ell li retreu a Laporta que marxés i fa servir també aquesta mateixa arma. No?
0: És la foguera de les vanitats. Al final tu tens una agenda, i mentre a ell li interessava anar al braçet del Barça amb la Superliga, ell doncs, no parlava tot això, però bé deixava que des dels mitjans afins o dels mitjans oficials o al Bernabéu es critiqués per el cas Negreira. O sigui, feia una mirada com dient, no sido jo. Però mirava amb aquella rialleta, no? De dir, bueno, ja em va bé, perquè sabia que tenia una bala i que algun dia la podria utilitzar. I al final l'ha utilitzat. Florentino, crec que la imatge que va oferir ahir, que tothom la veu com una miqueta doncs, molt, molt revolucionat, però hòstia, a mi em segueix semblant una persona que hagués de tenir por. És que és el geni de moure's. Ha aconseguit coses increïbles, ha aconseguit sobreviure. Llavors, és cert que a mi em comença una mica la sensació de que ara mateix ha convertit el Madrid una miqueta pues, en el Álamo, los últimos de Filipines. És que està assetjat i que tothom es porta malament i ha començat a crear enemics on no hi són. Però això li està donant a un madridisme militant doncs un suport. O sigui, jo crec que Florentino va molt per davant en una pole position amb les eleccions i que ho dominarà. I que pot passar això de que torni a sortir escollit i que ens preguntem, de veritat, no ho veuen? Però és que a vegades quan tu formes part d'una causa, no veus.
6: Que jo crec que hi ha molta gent que li compra el discurs d'ahir, eh?
2: Jo crec que està perdiendo adeptos, eh?
6: Sí, però que...
3: Mira, ara que ho deia, deixeu-me recuperar amb l'Oriol Montfort, el nostre tècnic, ha trobat aquest document del novembre del 2024. Assemblea de socis compromissaris Assemblea de socis del Real Madrid. I li preguntàvem pel cas Negreira un any i mig després que esclatés el cas Negreira a Florentino.
10: No puedo decir nada, no me voy a enfadar con el Barça. El Barça y el Madrid se tienen que ayudar, se lo digo con toda sinceridad. Somos, yo creo que el primer club del mundo es el Madrid, pero el Barça está entre los grandes.
3: ¿Dónde está? Tenemos que ayudarnos.
6: Ah, es que es un documento.
3: Imagínate.
2: Claro, es que...
6: Acollonant.
2: Compara esa declaración con la entrevista ayer. Es un delirio.
6: Et deixen sol, et guanyen títols a la cara i tu pues, fots un cop de timó i vas cap al que et ven més, que és atacar el Barça.
3: Del Barça avui ha dit alguna cosa més?
11: Doncs mira, li han preguntat si li agradava la Lamine Yamal i ha dit que sí, però ha acabat parlant d'aquestes relacions amb el Barça.
12: ¿Le gusta la Lamine Yamal?
13: Sí, hombre, como no me va a gustar.
12: No se puede fichar, ¿eh? No.
13: No, yo no lo he fichado. No, fíjese, que encima de la que estamos con el Barça ahora, que vayamos a poner la misma mano.
12: La relación está rota con el Barça, ¿eh?
13: Bueno, la relación está completamente rota. Porque yo cuando me enteré esto, que no me enteré hace mucho, pues no quiero tener relación con un club
8: que ha pagado a los árbitros durante dos décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
3: Me enteré hace poco, claro. Acabem de sentir...
0: Ah, és que l'he dit a la premsa, el 2024 no ho sabia.
1: El relat.
6: No, és tremendo. Tu has de construir el relat en funció del que has fet. I si tu has dit això el 2024, el que has de dir és... No, és que jo llavors encara...
3: Fa 3 anys del cas Negreira.
6: No, però dic que tu has de construir en base als fets que tu... Perquè no t'ho tirin encara. I és a dir, no, ahir li van preguntar, però si vostè en una assemblea va dir això del Barça, va dir, no, perquè encara no tenia tota la informació.
0: Però això, sí, és que...
6: Tu has de fer venir bé.
0: Sí,
3: però ens ha de sorprendre.
0: Però ens ha de sorprendre. O sigui...
3: Ja, però està enganyant els socis, encara que els agradi el seu discurs.
0: Però és que no ens ha de sorprendre. Realment esperem que qualsevol líder d'una gran institució no enganyi o no utilitzi això, no canvi, si ho fan tots, ho fan els presidents del govern, ho fan els presidents de la Generalitat. Quants cops exemples tenim només en el darrer mes de grans mandataris mundials que de sobte un diuen una cosa i al cap de dos dies et diuen el contrari perquè toca? És l'art de l'oratòria, és l'art de la política, és a dir, no, a mi no em sembla sorprenent que faci això. O sigui,
11: el problema és que parla tan poc que ahir jo crec que queda molt en evidència pel fet de que feia molt que no se l'escoltava. I com que feia molt que no se l'escoltava, jo estic d'acord amb aquest plenipotenciari de figura, no? però a mi em fa l'efecte que ahir sí que se li comença a veure una miqueta del que s'ha dit tant a les últimes hores, de l'emperador nu.
0: Home, té 79 anys.
11: Per això, llavors...
0: I feia molt que no parlava, és cert.
11: Correcte.
0: Ahir va ser un terratrèmol.
11: Exacte.
0: Ahir va ser un terratrèmol, però més potser el que abans deia el Paco, no? De les formes... Més que canviar... quan m'interessa això, que per mi això no em sorprèn, perquè ho fan tots els que manen, a mi el que em va sorprendre és que es despullés tant en el sentit del despreci, de la misogínia. Alguns comentaris...
3: Semblava una barra de bar.
0: Que avui també n'ha deixat en alguna, no? És a dir, de començar sense freno. Avui ha definit a Ronaldo, però és com Ronaldo, sí, Ronaldo Gordo.
6: Sí, Ronaldo el Gordo.
0: Hosti, sí. Abans...
3: Jo fitxé a Ronaldo el Gordo.
0: Abans m'anys tenia des de la por i des de l'execució. I ahir va ser com una cosa tan descarnada, fins i tot tan de taverna.
11: No, el més similar era el dels àudios que es va al fit.
2: Sobrepassa el ridículo, porque además es que el gran problema de Florentino ayer es que es una comparecencia a la hora de la merienda, a la hora del colacao, y ves durante un euro en señor apartando todo el rato el micrófono con la mano...
3: Perdo de papeles.
2: Tenía una serie de papeles ahí, no sabía cómo ordenarlos, no sabía cómo leerlos. Es decir, todo lo que fue el lenguaje gestual fue nefasto. Y yo creo que ahí la gente sí que se dio cuenta que están delante de un emperador que está perdiendo los papeles. Ya no metafóricamente, sino simplemente que es así. Por eso yo creo que el madridismo llega el momento de que empieza a separarse un poco de todo lo que es el florentinismo. ¿Le va a dar a Enrique Riquelme para ganar unas elecciones? No lo creo. No lo creo porque... Porque el madridista de toda la vida no sabe quién es este señor, no sabe quién es, pero sí que puede abrir la puerta a que tenga por fin Florentino, después de 20 años, una oposición activa que no la ha tenido hasta ahora. Es que el Real Madrid hace 20 años que no convoca unas elecciones. Bueno, las convoca, pero no se vota.
3: Es presenta ell únic i guanya, sí. Demà és molt interessant, 9:30, comença el partit, des de mitja hora abans estarem pendents ja de la Mica i al Bernabéu. D'aquestes declaracions amb tuf masclista que va dir ahir, avui a la Sexta li han preguntat alguna cosa?
11: Sí, de fet, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha considerat masclistes les paraules que ha dit, ha definit com a anacròniques, i això ha dit Florentino.
14: Un comentarios también que s'han tildado de machistas, ¿no? El que dijo, esa niña, la niña que está ahí...
8: Esa niña ha escrito y nos ha dicho que nada, que me conoce.
14: Pero la compañera que usted conoce hace años. La conoce
8: hace años, y que no ha tenido nunca conmigo nada, y lo ha explicado en la televisión y en todo. Sí. Donde, eso es otra cosa de sacar yo, o sea... Yo sé, llevo aquí y me conoce todo el mundo.
14: Ya, pero bueno, que son expresiones que no
8: No, están, es que la pobre estaba levantando la mano, y el que daba la palabra no se la daba. Entonces le dije, ¿quiere dejar dar la palabra a esta niña?
14: Pero es verdad que luego...
8: ¿Esta niña es despectivo? ¿Cómo es esto? Ella no se considera que...
14: Pero...
8: Pero bueno, ahora se saca todo de madre. Pero esos malos que siguen atacándome a mí, pues no cejan.
11: Ha sonat el bingo, ¿eh? Ahora se saca todo de madre. Es la frase paradigmàtica de la gent que no ho entén de
3: De l'altre que va dir, de la Maria José Fuente Álamo, que va dir de l'ABC, de dir, no, hay un artículo hoy que me critican y no sé si sabe de deportes avui.
0: De una mujer que no sé si sabe de fútbol.
3: Sí, no sé si sabe de fútbol. Doncs avui s'ha excusat dient, lo que quería decir es que no es redactora de deportes, que escribe sobre economía, sociedad, y que hizo un artículo de deportes.
11: Però, ¿y qué más da?
3: No cola.
6: I que hi ha una altra cosa, que és que ho estàs centrant en lo de la niña, pues que la frase no acabava aquí.
11: Clar.
6: La frase continuava.
3: Que era, sois que, muy feos vosotros.
6: Son muy feos.
2: Sí. Sí, sí. Y ella es muy guapa.
6: Sí. Clar, que
2: ella ella... solo si eres guapa puedes hablar, ¿no?
6: Ah, és ahí que anava més enllà la frase de dir...
11: El que, no, per cert, el que dava turno.
2: Vull dir, sí, té
11: plebeu, o sigui, té gent allà, el que dava turno, vull dir, no tenen ni nom.
3: De fitxatges, de Mourinho, alguna cosa ha dit? No, això no, eh?
11: De Mourinho ha dit, li han preguntat 40 vegades i ha dit que en el seu dia va elevar el sostre competitiu del Real Madrid, però no ha volgut entrar.
3: Sí, de si tornarà un entrenador o l'altre, res, de fitxatges, no, eh? Val, alguna cosa més?
11: De fet, li han preguntat per també la renovació de Vinícius, també pilotes fora.
3: Val.
11: Més enllà de fitxar, que ell sempre fitxa pilotes d'or, entre els quals Ronaldo el Gordo, posterior rialla allò molt, molt, molt seva, una reacció de l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid a xarxes, que ha citat algunes de les declaracions de Florentino referent al club matalasser.
3: Que va fer ahir, eh?
11: Correcte.
3: Que va fer ahir la roda de premsa.
11: Per acabar dient, obsessió, definició, segons la RAE, pertorbació anímica produïda per una idea fixa.
3: Es que ahí va a decir, ¿qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Por qué no se meten con el Atleti? Los periodistas sí. Que quieren quitarle el prestigio al Madrid supongo que serán del Atleti todos, ¿no? Va a venir con va a menstruar el Atlético y va a demanar que es fotesen amb ells, ¿no? Y avui el Atlético va a aprofitar per dir això, que té una obsessió.
2: Hoy ha vuelto a sacar a Atlético también en la entrevista de Pedrerol, ¿eh?
0: Bueno, es la... aquesta idea de que tothom m'odia. La Lliga Espanyola m'odia. La Federació m'odia. La UEFA m'odia. La FIFA m'odia. L'Atlètic de Madrid m'odia. La Barça m'odia. La premsa m'odia. Tothom. I més perquè el lèxic utilitza los malos. Com los malos i los buenos. Que és...
6: Acabarà fent servir, Toni, l'eslògan de Joan Laporta, allò de contra tots i contra tothom.
3: Mm.
11: Sí, però el problema és, i per acabar amb les metàfores, diguem, de l'època clàssica, hi ha perdors que van cremar a Roma. Per tant, potser s'hauria de, avui... de mirar la gent del Madrid de que no acabi cremat el club.
3: Recupereu el davantal del Basté, que va en aquesta línia, que ha fet una metàfora amb això, amb l'imperi romà i amb el que va passar també, no? Amb el que pot acabar passant amb el poder dictatorial, no? Que es pensen que mai baixen d'aquell poder.
0: De fet, és molt interessant com viurà el Barcelona o l'Atlètic de Madrid en el sentit de què interessa, perquè Florentino fa por, ara estem com ridiculitzant-lo perquè la roda de premsa va ser esperpèntica, però que jo no em fiaria mai, no el voldria tenir mai d'enemic. Per tant, una part dius, tí, millor que no hi sigui. Clar, els que entrin, però, modernitzaran el Madrid, que ho necessita. És que ahir em va sortir a les xarxes un vídeo que estava fet amb molt mala llet, però que repassava qui són els directius del Madrid actuals buscant la pàgina web amb tots ensenyant les cares. Jo crec que el més jove tenia 75 anys. O sigui, uns senyors que entenc que han fet la seva carrera professional, tots amb cara de menjar molt bé el xisto, d'estar molt ben menjats, amb les seves papades, però era dir, és que ni un jove.
3: Amb calés.
0: I, òbviament, cap dona. I penses, clar, és que realment el club és un grup de senyors de 70-80 anys que deuen arribar allà, mengen bé, amb el seu vi, que deu ser, òbviament, un Rioja, un Duero, així, un mini negre d'aquest cos, li arriben les gràcies al Florentino a canvi de tenir l'entrada, i el Florentino fa allò, és que, penses, no, està molt mal gestionat. A vegades aquí al Barça hem tingut el debat aquest, sou famós, no?, de si el club està ben gestionat allò, les darreres eleccions, si el club és presidencialista, el Madrid és molt mil vegades pitjor. El que passa és que tot això està depenent una cosa també important. Florentino ha obert la capsa dels trons, que és que entri propietat privada dins el club. Ho va dir a l'assemblea.
3: Amb un percentatge.
0: I avui, com arriben les eleccions, el que diem abans, no? Que m'interessa dir una cosa, fa poc una assemblea diu, podem permetre que comenci a entrar capital privat, i els que estaven allà els quatre socis d'assemblees a Madrid, menjant els seus canapés, van dir, bueno, pues bueno, va dir, s'han quejado mucho, la pelota entra, no passa res. I avui, que convoca eleccions, no. Què ha dit? Los socios son los propietarios, i torna aquesta idea, no?
3: Va dir que els donaria calés, no?
11: Ahí se li va escapar, d'alguna forma se li escapa. Sí, quan diu que vendria actius o que podrien comprar actius, se li escapa, jo crec, perquè, insisteixo, ja no controla tant el discurs, ni de bon tros, se li escapa alguna de les idees en relació al que diu el Toni. Jo crec que algú, o vull pensar, que tenint en compte que el Madrid és una empresa multinacional, algú realment li ha dit, li ha controlat una miqueta avui el discurs i li ha dit, per favor, deixa de dir això o deixa de dir-ho a l'altre.
6: Ahir em va semblar, Dani, que intentava fer-s'ho venir bé però no era el millor dia, que era com que ens volen robar el club i jo faré que puguin comprar una part de...
11: Sí,
6: del club.
11: Sí,
6: no?
11: Sí,
6: era,
11: sí, sí,
6: era una cosa enrevessada, sí, tot i que crec que no hi va acabar entrant molt, però com el donaré als socis, no? Ah. És a dir, l'entregaré amb la meva fórmula, evidentment.
3: Avui, jo crec que avui ha millorat, que no era difícil, eh? Avui ha millorat el que vam veure ahir, però per mi continua no tenint ni cap ni peus al seu discurs. Veurem com reacciona demà el Santiago Bernabéu, que són els que, evidentment, després l'hauran de votar o no. I veurem si hi ha eleccions o no i si té oposició o no.
0: En la línia... Sí, ara vosaltres teniu clar si voleu que guanyi el senyor Riquelme o Florentino, que és el millor en el Barça?
11: Jo, Florentino.
0: Jo dubto, eh?
11: Jo tinc clar que és Florentino.
0: Tu tens clar?
11: Jo crec que si el millor en clau Barça... És que jo realment el veig un home que ja està...
0: Jo m'atreveria a dir que crec que el millor pel Barça és un Florentino, perquè el veig com al final. Tot i que fa un punt de por perquè és Florentino.
11: Però l'ha vençut el
0: temps. Però no ho tinc clar, jo,
11: crec que l'ha vençut el temps i el signe del temps l'ha acabat vencent, crec jo, eh? Potser no, potser m'equivoco.
2: Jo crec que hem de començar... Nunca me alegraría por un triunfo de Florentino.
3: No, hem de començar a fer sàvia nova.
0: En clau Barça, em refereixo.
2: Me cuesta. Igualment.
0: Passa amb Riquelme.
2: Paco. No, tampoco.
3: Paco, jo estava...
2: Como diría Florentino, no conozco a este señor, pero...
3: Jo estava reflexionant sobre la pregunta del Toni, que és molt interessant, i crec que pel bé de la societat ja toca que aquest senyor no es
11: convenci. Doncs pot ser que vingui Mourinho. Vull dir, no sé què més
3: que volem. Doncs això, pel bé de la societat ja toca.
0: Ens convertirem tots com David Bernabéu fa uns anys.
2: No, però és el mismo debate del otro día. Que la gente quiere que vaya Mourinho al Madrid porque será divertido. Pues no, porque es un personaje nocivo para la sociedad, Mourinho, y no me gustaría verte otra vez aquí.
3: Bé, per si això no fos poc, avui ha parlat el ventríloc de Florentino Pérez, que és l'entrenador actual del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en la prèvia del Madrid-Oviedo. Hola, Oriol Jové.
15: Hola.
3: Què tal? Bona nit. I, evidentment, com no podia ser d'altra manera, ha signat amb sang totes les paraules, una per una, que el seu president va dir ahir, no?
15: Sí, de fet, Arbeloa creu que hi ha unanimitat entre els socis amb el que va dir ahir el president.
16: Yo creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios. Al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo y que nadie nos va a decir cómo tenemos que pensar, ni lo que tenemos que ser, ni cómo actuar.
15: En aquest sentit, el tècnic ha donat suport total als atacs cap al Barça, també quan Florentino Pérez parlava de lligues robades. No és la primera vegada que Arbeloa és molt beligerant amb el cas Negreira i avui, evidentment, no s'ha frenat.
16: Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y pues ni es legal ni tiene ningún tipo de sentido para todos los que formamos parte de esta competición y parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol y bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas.
3: Té raó en una cosa, Arbeloa. Hay cosas que no sabemos. Fins i tot del Madrid hi ha coses que no sabem d'alguns anys que segurament sí que va comprar alguns àrbitres. Això, perquè a més, recordo que a Plaza, no?, aquell que va ser president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, havia explicat que sí, sí, que a Madrid baixaven a demanar-li coses. Vull dir que sí que hi ha coses que no sabem, sí, del passat, d'alguns clubs, com per exemple el del Madrid.
15: En qualsevol cas, per si algú tenia algun dubte que no fos així, Arbeloa ha deixat clar que si hi ha algú capacitat, ja en clau electoral, per treure el Madrid d'aquesta situació és Florentino Pérez, i a partir d'aquí, pregunta òbvia, la que li han fet, però amb resposta sorprenent. Votarà Arbeloa com a soci a Florentino Pérez si finalment hi ha més d'un candidat i s'ha d'anar a les urnes?
16: Sí, a mi també me gustaría saberlo, pero como no soy socio, pues... pues no voy a votar.
3: Hòstia, no fotis.
15: No és soci. Ell que sempre es vanta de saber què pensa els socis i de saber què pensa i què sent l'aficionat del Real Madrid, doncs resulta que no és
0: soci. Que dicen que són del Madrid i no lo són.
3: És molt estrany, no?
11: Sí, a mi m'ha sobtat.
3: A més, el Barça sempre que fitxa algú...
15: Flip.
3: Sí,
15: és soci, no?
3: No, és obligatori, et fan soci ja... I et fan pagar el carnet religiosament.
15: Vol que hagi mentit sobre això.
2: Bueno, lo paga el club, de hecho.
3: Entren al sou, vull dir, ja està, no?
2: Mira lo que le pasó a Ter Stegen el día de las votaciones, que no podía votar.
3: Imagina't.
2: No había pagado.
3: Tot això. Bé, alguna cosa més d'Arbeloa que valgui la pena?
15: No, més que res, això ha demanat unió de cara al partit de demà, d'aquest Madrid-Oviedo que és intranscendent tant per un equip com per l'altre, perquè l'Oviedo ja està a segona, i amb el dubte, com deies abans, de com rebrà l'afició del Madrid, aquesta afició del Madrid, aquesta massa social, aquest conjunt de socis del qual Arbeloa no forma part, com rebrà l'equip després que el Barça li guanyés la Lliga als nassos diumenge.
11: És el cavallero de la triste figura, eh?
3: És a dir, tal qual.
11: La imatge que m'ha quedat avui, no, escoltant-lo, hi ha una buidor en el seu discurs que ha quedat en defensar tot el que fa Florentino, en defensar Vinícius, i li ha caigut absolutament tot. Ha quedat desvestit de tot, li ha caigut el vestidor, només aguanta
6: que és veritat que va donant la cara i li ha respost, perquè després de l'incident amb Vinícius, jo crec que el contrapès va ser que entrés ell per recuperar Vinícius, però és que la resta li ha caigut tot, no sé, un punt de llàstima. I veurem demà al Bernabéu si segueix també les indicacions de Florentino, que recordem que va dir que la gent del Madrid no havia de xular els jugadors, no els havia de tractar com els seus fills. Veurem si li fan cas o no.
3: Molt bé. Llibertat d'expressió. Tres quarts d'una. Farem una pausa molt ràpida i parlem una estona del futbol, si voleu fer algun comentari de l'Alavés Barça d'avui. El Jové, tens alguna xula?
15: Sí.
3: Avui s'han trencat moltes ratxes.
15: Avui l'equip s'han portat per davant tots els rècords, tots els registres, però alguna cosa rascarem.
3: Ara activarem la base de dades al Jové i hem de trucar un moment l'Eduard de Batlle, que avui està eufòric, pobre, i farem la prèvia del Girona Reial Societat de demà, que és una finalíssima a Montilivi. De seguida continuem aquí al Tu Diràs, a la nit esportiva de Catalunya, amb Toni Padilla, Paco Cabeza, també amb el Roger Saperes.
17: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
3: Tots 47, vinga, ja tornem a ser aquí. Del partit d'avui, què? Alguna coseta d'aquest Alavés Barça, Toni, Paco...
2: Mira, sí, porque creo que es importante. Es, no sé, no debería hacerlo, pero de vez en cuando me sumerjo por las redes sociales y estaba leyendo críticas furibundas contra el Barça porque dicen que, bueno, que ha comprometido la salvación de muchos clubes y muchos equipos. Pero a ver, el Barça ha hecho su trabajo durante prácticamente toda la liga. Yo creo que también merece, y es completamente comprensible, que hoy baje el pistón. Es que es completamente normal.
3: Bueno, que no, per mi no l'ha baixat, perquè en quant a intensitat pues hi ha actitud, gente... hi ha anat.
2: Hay mucha gente que considera eso y bueno, sí que es verdad que el Barça no ha tirado a puerta hoy. Pero a ver, es que es instintivo. Tú no te estás bueno, jugando absolutamente
3: y
2: nada.
3: Y mira l'11, es que hi havia claro. jugadors que feien mesos que no jugaven
2: pero
3: junts.
2: Pero es igual, el Alavés es un equipo que se está jugando la salvación y tiene que ir a muerte. Y el Barça, pues es que hay muchas cosas. Pues, hay un Mundial a la vuelta de la esquina, vienes de una rúa, vienes de una noche de fiesta que no has descansado lo suficiente, por mil cosas.
6: Pero, normal.
3: Es que cau pel seu propi pes. Ara està mirant. Contra qui ha perdut el Barça en aquesta lliga? Ha perdut amb el Madrid, amb el Sevilla, amb la Reial Societat, amb el Girona i amb l'Alavés. El Barça no ha compromès el descens, el Barça ha guanyat el Llevant dues vegades, ha guanyat a l'Elx dues vegades, ha guanyat a tots els de baix dues vegades, ha perdut amb el Sevilla, mira, sí, va perdre amb un equip de la zona baixa. I avui amb l'Alavés i amb el Girona, però és una tonteria, això.
2: No. Cada equip,
3: el Barça ha restat punts als de baix.
6: I contra el Girona amb una acció, tant que diu Florentino, reconeguda per el tiempo de revisión...
0: I tota la temporada està plena d'altres matisos. A vegades hi ha hagut equips que potser s'han beneficiat de que la Real Societat estava prioritzant la final de Copa, les semifinals de Copa, i va jugar amb alguns suplents perquè pensaven això. Potser hi ha un moment que algú es va anar a beneficiar de jugar contra l'Atlètic Club perquè va guardar titulars al partit de tornada a Copa. Potser algú s'ha beneficiar, malauradament el Girona no es va poder aprofitar l'altre dia, perquè el Rayo està més pensant en la Conference League, potser que en la Lliga. És a dir, hi ha altres coses. És a dir, durant la temporada hi ha moments en què hi ha equips que diuen prioritzo una cosa, prioritzo l'altra, i de la mateixa forma, equips que ja estan salvats doncs, d'alguna forma es relaxaran. O sigui és normal. O sigui, al final, és impossible que tots els 20 equips competeixin amb la mateixa intensitat els impartits. Hi ha casuístiques. I tu saps, en el calendari, que si tu deixes les coses pel final, pot passar que tinguis un rival en la teva lluita que lluiti contra el campió quan el campió ja està de vacances i ja ho té tot i per tant el rendiment sigui diferent. Forma part del joc.
3: Tu has de fer la feina abans.
0: Sí que fa mal. I si ho necessites per esbravar-te per culpar algú altre que ho diguin. Però els equips que baixaran tots perquè han fallat ells.
6: És que tothom ha de ser responsable de la seva situació. És a dir, el que no ha estudiat i a l'últim té l'examen i s'hi ha de posar a última hora, doncs és responsabilitat seva, i el que ja va estudiant una mica durant tot el curs i al final ja s'ho sap tot, doncs pot anar més relaxat a l'examen. I llavors té tot el dret a fer això. No li poden retreure.
3: A mi avui m'ha sorprès i m'ha agradat Álvaro Cortés, aquest central. Mira, ha parlat Esport 3 així.
18: Álvaro Cortés, bona nit. Dic que serà un record per sempre, no?
19: Hombre, esta fecha me la llevo para toda la vida, la verdad que es lo que he dicho, lleva soñando eso. Este momento, ser titular con el club de mi vida, es que no tengo palabras para describir lo que siento. pero también tengo una sensación agridulce por no haber conseguido el resultado que queríamos, pero lo que te digo, para mí es el mejor día de mi vida.
20: Com ha estat? Quan t'has assabentat de la notícia, no sé si durant la setmana, durant els entrenaments, ja sospitaves alguna cosa.
19: Bueno, la verdad que ha sido una semana un poco movida, porque entre el campeonato de liga, la Rúa, la verdad que hemos tenido poco tiempo para entrenar y no sabíamos muy bien quién iba a salir, y el míster me lo ha dicho al mediodía. Y la verdad que me he puesto nervioso cuando me lo ha dicho, pero supongo que es normal, ¿no? Cualquiera se pondría nervioso con debutar con el mejor club del mundo, y a partir de ahí lo iba con normalidad, hablando con mi familia, con los compañeros, que me han tranquilizado, me han dicho que esté tranquilo, que haga lo que sé hacer, y ya se ha salido.
20: Se t'ha vist molt bé durant el partit, sincerament, has tingut una bona actuació, no se t'ha vist gens nerviós, com a mínim des de fora, no sé si dintre del camp has portat una mica per dintre.
19: Sí que és veritat que antes del partit estava un poc nerviós, però en quant ha pitat el árbitro, me he centrado en el partido, me he alejado del ruido ajeno y me he centrado en cada jugada como me han enseñado desde pequeño, y lo que te he dicho, jugar con estos compañeros se hace todo más fácil.
20: Y una demostración de la apuesta del club por la Masía.
19: Sí, sí, está claro que apuestan por los jóvenes, y yo solo tengo palabras de agradecimiento tanto a la directiva que ha confiado en mí, como al staff también del filial que está esta temporada, y se lo agradezco todo a ellos.
20: L'equip ho ha intentat, però finalment no s'ha aconseguit la victòria. No sé si el fet de venir de la sala

0: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
2: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
3: Ho entenc, a Gavi fins i tot també, no? Perquè ha jugat molts minuts de la resta dels que hi havia a la banqueta, però a mi això sí que m'ha sorprès. I de la resta, doncs, poc més. Lewandowski crec que li hauríem de fer una ovació i desitjar-li molta sort. Jo crec que l'any que ve ja no està per ser aquí com a davanter del Barça, ni suplent, per mi. Ferran li ha passat per davant. I Rashford em genera dubtes. Perquè...
4: Sí, el de Lewandowski ni suplent. Si s'acceptés rebaixar-se el salari suplent, no?
3: Rebaixar-se molt, sí, si no influeix en...
5: Però clar, és que si vols portar un nou, Toni, portes un altre nou Lewandowski encara que rebaixi...
3: I Ferran es queda segur, no es mourà segur, perquè té contracte fins al 27. No sé. I Rashford em genera dubtes, perquè avui l'han votat el millor del partit, de la transmissió, però... Fa i desfà.
5: Era difícil la tria avui.
3: Fa i desfà, és molt difícil. Perquè clar, dius, ara me'l quedo. I ara no.
6: A mi me gustaría que se quedara, ¿eh?
3: A tu sí, ¿eh?
6: Sí, hablamos el otro día.
4: Tacos mold a Rashford, ¿eh?
6: No, pero esos jugadores extraños que nunca sabes por dónde te van a salir y, no sé, es que el otro día aluciné con el gol de falta que marcó al Madrid. Son de esos goles que, o sea, yo creo que te acuerdas toda la vida.
5: El clàssic és una mica la definició del que és Rashford, ¿no? Que pot ser en una jugada genial i després en té una altra, té la jugada aquella que també quan està sol davant del porter llavors falla o fa una centrada que la va enviar...
6: Roger, Dembélé, ¿eh?
5: Ara,
6: Dembélé,
5: sí. Ara, és veritat que tenir un suplent que t'aporta participa en 25 gols, doncs és evident que t'ha millorat el fons d'armari. Està per veure si tu tens la capacitat de portar algú d'aquest nivell o millor. Volem portar un nou també. Si no ho tens clar, jo intentaria doncs allargar la sessió o tenir-lo un any més en aquestes condicions, perquè respecte al que tenies, t'ha millorat. Ha estat una solució al trident titular, que jo crec que no està per ser-ho, però és una solució que t'aporta coses.
4: Sí, jo estic amb el Sape, tot i que em dona la sensació que no es quedarà i que d'aquí uns anys el recordarem una miqueta com a Aubameyang o que sí. Un tio que va marcar un gol en un Barça-Madrid i què més va fer, diràs? No me'n recordo.
5: O va treure una bola de drac.
3: Ai, Déu meu. Vinga, va, anem amb dades Jové i de seguida truquem a l'Eduard de Batlle per parlar de la victòria d'avui de l'Espanyol després de 4 mesos i mig.
7: Dada Jové.
3: Activem la base de dades que l'Oriol Jové ha fet amb les seves mans durant la pandèmia, quan s'avorria.
6: Sí, que avui hauria de ser la no dada, perquè avui és tots els rècords, tots els registres que el Barça ja no podrà assolir. La Lliga dels 100 punts, per exemple, la ratxa més llarga de victòries a la Lliga, que era de 16, que la va aconseguir Guardiola a la banqueta en el seu dia, s'haurà quedat amb 11, avui podia haver estat la dotzena. De fet, Flick es podia convertir en el tercer entrenador en aconseguir una ratxa de 12 victòries seguides a la Lliga. Només ho havia aconseguit Guardiola i Rijkaard. Ho podia aconseguir avui també Hansi Flick. No serà el cas. A més, s'ha carregat també l'equip la ratxa de partits seguits marcant.
3: Oh, és veritat.
6: Que estava vigent des del 21 de desembre de 2024. Des d'aquell dia, el dia que el Barça perd contra l'Atlètic de Madrid a Montjuïc,
3: sí,
6: amb Sorloz, l'últim partit de l'any, 2024, doncs des d'aquell dia fins al clàssic, perquè avui ja no ha marcat l'equip, el Barça havia marcat en els 55 partits de Lliga que hi havia hagut un any i mig, pràcticament, doncs marcant en tots els partits de Lliga. Tots els partits de Lliga...
3: Però aquell dia, una dos va quedar el Barça aquell dia, diria Jové, no?
6: Sí, correcte, des d'aquell dia fins al clàssic, ha marcat en tots els partits.
3: I abans d'aquell
6: Leganés,
3: dia... Leganés. Clar, que perd... l'últim a zero és el Leganés,
6: exacte,
3: a Lliga. Exacte,
6: des del Leganés, que és el 15 de desembre, una setmana abans, a Montjuïc, el Barça no s'havia quedat sense marcar un gol. És la segona ratxa més llarga de la història de partits de Lliga seguits marcant. El rècord el continuen tenint els 64 partits seguits entre el 29 de novembre de 2011

0: i el 5 d'octubre de 2013, 64 partits, la segona ratxa més llarga serà aquesta.
1: Que són, has dit? Recordo?
0: 55 partits.
1: 55 partits marcant en Lliga, en jornades de Lliga.
0: Sí, hi ha un rècord que encara pot aconseguir el Barça de Flick aquesta temporada a la Lliga si guanya els dos partits que li queden contra Betis i València, que és tenir la xifra màxima de victòries en una Lliga, que són 32. Ara en porta 30 a l'equip, si guanya els dos partits que queden, igualarà les 32. Si hagués guanyat els tres partits, ho hagués superat, però guanyant record. Aquests dos partits ho pot igualar. Les 32 victòries del Barça la temporada 12-13 i del Madrid la temporada 11-12, les dues lligues dels 100 punts, que van ser amb 32 victòries, que són les que pot aconseguir el Barça si guanya, insisteixo, els dos partits que queden. D'avui poca cosa.
1: Bueno, hi ha el rècord de victòries a casa, si fa el 19-19 contra el Betis.
0: Sí. I marcant tots els partits de la temporada al Camp Nou, tots els partits de Lliga.
1: Això s'havia fet?
0: Això ho havia fet només el Barça una temporada, la temporada 2012-2013 també.
1: Que és la dels 100 punts.
0: La temporada dels 100 punts ho pot fer per segona vegada la seva història.
1: Sí, sí. Doncs encara queden reptes per aquest tram final de temporada.
0: Sí. D'avui, mira, un parell de coses molt ràpides sobre el debut d'Álvaro Cortés. Això situa, aquest debut, situa Flick en el segon entrenador que més jugadors de la Masia fa debutar per partit de tota la història del club. Només el supera Xavi, que va fer debutar un jugador del planter cada gairebé 9 partits. Flick està amb un debutant cada 9 partits i mig. Tercer tancant el podi. Hi ha Frank Rijkaard amb un debut cada 10 partits i mig, més o menys. Sí. I
1: l'última?
0: Sí, d'Álvaro Cortés, que per si no us heu fixat, us ho dic jo, Álvaro Cortés Moyano...
1: Aquesta és la dada bona.
2: Quan diu això ja...
1: És la fric, però és la bona.
0: Té el mateix número de lletres al nom, el primer cognom i el segon cognom.
1: Álvaro Cortés.
0: Álvaro, 6 lletres, Cortés, 6 lletres, Moyano, 6 lletres. I, a més, ha jugat amb un dorsal que és el quadrat d'aquest número. 6x6, 36.
1: Ja ha jugat amb el 36.
0: Sí. Només hi ha un jugador en tota la història del Barça amb el mateix número de lletres, el nom, el primer cognom i el segon cognom i que jugués amb aquest número al quadrat.
1: De dorsal.
2: Però que locura és esta.
0: Jordi...
1: No, és Florentino Pérez i Oriol Jovent.
0: Jordi Massip. Recordeu Jordi Massip?
1: Jordi Massip, què més?
0: Jordi Massip López.
1: Jordi Massip López, sí.
0: 5 lletres Jordi, 5 lletres Massip, 5 lletres López. Va jugar amb el dorsal 25, que és 5x5.
2: Estàs bé?
1: Escolta, té molt mèrit. Troba-ho tu.
2: Però està seguit tot bé a casa.
1: Sí. A mi t'he de dir que m'ha encantat.
0: Gràcies,
2: Aleix. Una cosa, t'has quedat amb la dada bona, eh? 6 lletres, nom, 6, el número del diable.
1: Era un dimoni de petit.
0: Fins avui, fins al gol de l'Alavés d'avui, el Barça portava 666 gols en contra de la Lliga. Hòstia. Amb el d'avui són 667.
2: Mira. Tot diabòlic.
1: Ui. Així acaba.
2: Bruixes i cabrits.
1: Ets molt bo, que ningú digui el contrari, que ets molt bo. Això que has construït és molt xulo. Gràcies, Jovent.
0: Home, bona nit.
1: Vinga, fins ara. Vinga, l'Espanyol que ha guanyat.
3: Esquerra entra dins l'àrea, fa el retall Romero, encara Romero, prova el xut Romero, el tapen, ho intenta en Pol en segona onada, de nou per Romero, Romero al vèrtex, prova la centrada, Romero, Pere Villa, gol! Gol! Gol!
4: Omar, 1-0 guanya l'Espanyol. La rebutja la defensa, la vol Berenguer, però recupera bé Jofre. Vol, busca Terrats, Terrats amb Quique, sol davant del porter, Quique l'has de fer, Quique xuta, gol!
1: Hola, Eduard de Batlle, què tal? Bona nit.
5: Hola, Aleix, bona nit.
1: Tens veu encara, eh?
5: T'ho diré demà al matí, ara encara sí.
1: Molt bé. Com estàs? Ja estàs recuperat de totes les emocions que s'han viscut avui a l'RCD Stadium?
5: Sí, home, alleugerit. Imagino que, com tots els aficionats de l'Espanyol, avui s'ha trencat per fi aquest malson de 18 jornades sense guanyar. És un pas molt oportú, perquè és quan més necessitava 3 punts l'Espanyol, que estava amb l'aigua al coll, i ara encara no ho ha tret, no té la permanència a la mà, però ha fet un pas important. Per tant, sí, avui Era d'aquells dies que estava marcat en vermell el calendari i l'Espanyol ha respost. En un partit que tampoc ha estat brillant, tampoc ho esperava ningú, molt equilibrat a la primera part, fins i tot un pèl més de l'Atlètic de Bilbao, que ha fet dos pals al primer temps. L'Espanyol, angoixat i un altre cop atenallat en aquest primer temps, no ha estat capaç de generar res molt clar. Però a la segona part sí que s'ha notat que els blanquiblaus tenien més necessitat i han anat més, han tingut més futbol que l'Atlètic Club i han aconseguit endur-se la victòria amb aquests gols de Pere Milla, el 25 del segon temps, i el de Quique García ja complert el 90. I la veritat és que tot ha estat alegria. Ha plorat Manolo González quan el seu equip ha fet el segon gol.
1: Desconsolat, i...
5: Sí. Bé, és que de fet ara el sentirem. Està molt alleugerit el tècnic, que sap que encara no han complert l'objectiu, però que necessitava 3 punts com els d'avui.
6: Bueno, ha sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
5: De fet, ha dit Manolo que li han preguntat si aquesta ratxa de 18 jornades, aquests 5 mesos que gairebé ha estat l'Espanyol sense guanyar la Lliga, ha estat el pitjor moment professional, el seu pitjor moment professional, i ha dit, et diria que professional i gairebé personal. Ho ha comparat fins i tot amb la mort d'un familiar, un tiet, fa 3 anys que ell considerava com un pare. Fixa't el que diu Manolo González que ha significat tot aquest temps, 18 jornades sense guanyar per ell i pel seu equip.
6: És que és una cosa increïble, és una cosa que no té massa explicació, perquè l'equip no s'ha caigut, torno a dir, partits que han tingut dolents, com tots, però caure de no voler, de no apretar, de no voler guanyar, no ha passat. Llavors et treus una motxilla important i a sobre et dona un plus pels dos partits que queden, que són importants.
5: I els dos partits que li queden a l'Espanyol són el Camp d'Osasuna el diumenge, el Sadar en aquesta penúltima jornada unificada i la visita de la Reial Societat a l'RCD Stadium. Osasuna està amb els mateixos punts que l'Espanyol, 42, per tant li va molt el diumenge. Bueno, la Reial no s'hi jugarà res en l'última jornada. L'Espanyol ha tret la calculadora, avui ha anat molt bé la derrota del Mallorca, han anat malament les victòries del Sevilla i de l'Alavés, però s'espera demà el que faci el Girona, però l'Espanyol ja amb els 3 punts d'avui posa bastants equips per sota i...
1: No, i Edu, hi ha duels directes i després aquest Osasuna Espanyol és un que se besen de manual, perquè amb un empatet els dos arriben als 43 punts i jo crec que n'hi haurà suficient. No sé, evidentment això no es pot pactar i és millor guanyar, però vamos, jo ho veig el més lògic, perquè és que és un resultat que els beneficia als dos.
7: A
1: per
7: vegades
1: tant,
7: quan els interessos conflueixen...
1: Sí, però si no et vas a fer mal és el més lògic,
7: per això,
1: no?
7: Per això quan els interessos...
1: Intentem competir, però escolta'm, pacto de no agressió en tu aquí.
5: Però no tinc clar l'eix que amb 43 serveixi,
1: sí, mira,
5: perquè...
1: És que hi ha un, mira, hi ha, a la pròxima jornada hi ha un llevant Mallorca. Els dos tenen 39 punts, per tant, o els dos... es resten, o un dels dos es queda amb 39. I en l'última jornada hi ha un Girona-Elx, que els dos estan amb 39 punts, o els dos es resten, o un dels dos es quedarà amb 39 i només podrà arribar als 42. Clar, és que aquí, Elx, Mallorca, Llevant i Girona, no tots arribaran a 42, Edu, perquè s'enfronten entre ells.
5: Sí, també dependrà bastant del que faci demà el Girona. Si demà el Girona és capaç de guanyar, es posa amb 42, clar, també ja mira diferent aquest últim partit contra l'Atlètic, contra l'Elx. Sí. Però... Sí, a veure, podrien especular tant Osasuna com Espanyol el diumenge. Jo, a mi m'estranyaria almenys d'entrada que ho facin. Fixa't el que ha dit avui Manolo González, que vol 3 punts al Sadar, com sigui, i liquidar ja el patiment.
6: No, ahora no hay que bajar nada, ahora lo que hay que hacer es ir a Pamplona a ganar, no especular, ni a verlas venir, ni nada por el estilo. Si hay... Aunque después signifique que puedas perder el partido, pero tú a Pamplona no puedes ir a especular porque te van a coser a centros y ahí sabemos que ellos en ese aspecto son fuertes. Entonces es un partido que tenemos que ir con el suflé lo más alto posible para ser valientes e ir a por el partido.
5: Doncs així arribarà l'Espanyol el diumenge a Pamplona. Amb una victòria està salvat, amb un empat caldrà esperar i amb una derrota es complicarà la vida possiblement una altra vegada.
1: Ara, el pas d'avui, Toni, Paco, primer necessari i després jo crec que pràcticament definitiu. És que, insisteixo, els 4 que tenen 39 punts, Elx, Mallorca, Llevant i Girona, s'han d'enfrontar entre ells a les dues últimes jornades. És que, per tant, no poden arribar tots a més de 42. No poden.
2: No, avui realment la imatge de Manolo plorant és molt fort. Al final... crec que el que es pateix per evitar un descens, hi ha molta gent que afortunadament a la seva vida no ho sap, i és terrible, és com tenir una espasa de Damocles i saber que tindràs un any de misèria per davant. La lluita pel descens et treu anys de vida.
1: Però aquest any especialment, no?
2: Però clar, em refereixo que molta gent no ho sap el que és això. Afortunadament, per ells, no? Però els que som d'equips que han baixat, jo que he vist més descensos del meu equip que altres coses, penses que duqués, no? I sent de primera i un com l'Espanyol és increïble. Està sent extremadament cruel per molts equips, però avui la sensació és que en el moment clau és alliberat. I no sé si, a més, si l'Edu... No sé si el club ha marcat bé els tempos amb el tema de Monchi. Jo pensava, si fas l'anunci, que és com, ei, pensem en el futur... d'alguna forma, com digui, veus, nosaltres pensem com que seguirem a la primera, que anem
1: avui?
2: Per totes.
1: L'has vist avui? Abraçant-se
7: a l'empeix, perquè estaria pensant menos mal. Menos mal.
2: Em sembla que està ben gestionat de dir... Ja sé que molta gent està pensant que no guanyem i que pensem...
1: Però per il·lusió, vols dir? Per donar il·lusió?
2: Bueno, de marcar un punt de tranquil·litat, no? Dir... Mira, que aquesta és la confiança.
1: Tenim un projecte, no? Vols dir?
7: Sí. I quan surt la notícia també es diu que, no? que Monchi només signarà si l'equip es queda a primera divisió i, en canvi, ell anuncia abans de saber si l'equip estarà a primera o a segona. És a dir, sí. També demostra un punt de confiar i de creure en l'equip, i les seves primeres declaracions ell ja expressa la seva convicció que l'equip s'acabarà salvant.
1: I ha sortit bé, si estava calculat o no, Edu, no? Ha sortit rodó.
5: Home, va ser un cop d'efecte de la propietat de l'Ampeix, claríssim. Estic totalment d'acord amb el que diu el Toni, és un missatge a l'afició a dos dies de jugar-te la vida contra l'Atlètic Club, de dir, escolta, tenim Monchi i tindrem Monchi encara que passi una desgràcia. I és un pas valent de Monchi, que sí. Pel que ens diuen va demanar personalment avançar l'anunci i que es quedarà l'Espanyol fins i tot amb un descens. Per tant, bé, veurem després quines armes se li donen a Monchi la temporada que ve, si l'Espanyol està primera. Jo vull veure-ho. Jo tinc dubtes que l'Espanyol pugui tenir múscul econòmic en el mercat d'estiu. Pel que ens diuen i podem rascar, em sembla que no n'hi haurà molt, però sí que és veritat que, home, fitxes un nom que... No sé si il·lusionar, però que ha d'oferir certa solvència.
1: Mira, Barça, Madrid, Villarreal, Atlético i Betis ja són els 5 primers de la Lliga, segur. De fet, avui, matemàticament, el Madrid s'ha confirmat que serà segon. Per tant, avui, matemàticament, ja sabem que la Supercopa d'Espanya del 2027 serà Barça-Atlético, una semi, i Madrid-Real Societat, l'altra semi. Villarreal i Atlético estan a 3 punts. I l'última jornada de Lliga és un Villarreal-Atlético. A la ceràmica. Per tant, aquí la tercera i la quarta posició se la poden jugar, però bé, és testimonial. El Betis serà cinquè segur. I compta amb la sisena i la setena posició. El sisè va a Europa League i el setè anirà a Conference. Doncs Celta 50 punts, Getafe 48. Està a 2 punts el Getafe d'acabar sisè.
7: Madre de Dios, sí, la Virgen.
1: I després...
2: Aquesta és Europa, papà.
1: Clar, però pot anar a Europa League o Conference. I és més, amb la victòria d'avui el Getafe té 4 punts de marge sobre l'Atlètic de Bilbao i en queden 6 en joc, és a dir, el Getafe avui pràcticament s'ha garantit jugar a Europa o Conference o Europa League. És cert que hi ha un Elche-Getafe en la pròxima jornada? És que la pròxima jornada és aquest cap de setmana unificada increïble. Més enllà del Llevant-Mallorca, hi ha l'Elche-Getafe, Llevant-Mallorca, hi ha el Sevilla-Madrid, però aquest ja l'Osasuna espanyol, hi ha un Oviedo-Alavés, que jo crec que aquí l'Alavés pot sentenciar la permanència, i així gros hi ha un Atlético-Girona al cap de setmana. O sigui, el Girona ha de guanyar la Real, perquè si no, al Metropolitano, en el comiat de Griezmann, vull dir, no? Aquest partit no pots comptar-lo massa.
7: Pinta rara el Girona. ¿Dónde va entrenar Bordalás la temporada que viene?
1: Està buscant equip, sí que és veritat.
7: No es huele nada.
1: No, jo deien,
7: hi havia, deien que per aquí a prop, no?
1: Hi havia rumors.
7: No, per això, digue, a lo mejor Edu tiene alguna info, diuen. La guardamos.
5: No, la veritat és que no, Paco.
7: Sí. la història és, entiendo que Monchi, uno de los principales cometidos que tendrá será tomar una decisión respecto a Manolo.
1: Clar,
7: sí.
1: Clar.
7: Y lo que sí que yo creo es que es un entrenador que está tan vinculado al club, a la afición, que se me haría incluso extraño ver que la gente del Español asumiera que Manolo se fuera. Me da la sensación, ¿eh?
1: Yo, sinceramente, si l'Espanyol li fa una bona plantilla, crec que és un entrenador que ha demostrat que pot que pot fer-ho bé. Ara, és cert que el taca molt aquesta ratxa. Que estic d'acord amb ell. En aquesta ratxa hi ha hagut moments de mala sort, hi ha hagut moments de mals arbitratges que l'han perjudicat clarament, i hi ha hagut moments de mals partits, com n'han tingut tots a la zona mitja-baixa de la classificació, però la diferència és que la majoria d'equips, cada 4, 5, 6 jornades sense guanyar, guanyaven, i no es fa grossa la bola. L'Espanyol ha tingut aquesta ratxa nefasta.
8: Bé, però està molt vinculada al club, i això és molt difícil d'encontrar.
1: Ja, això sí.
8: Bueno.
1: Veurem, no, Edu, què passa?
5: Em genera dubtes el fet que jo crec, no sé quina part, si és important o no, però jo crec que en una part de l'afició de l'Espanyol s'ha trencat alguna cosa amb Manolo. Aquell enamorament que hi havia en la primera volta, que era totalment lògic, després d'haver pujat l'equip fa dues temporades i haver-lo salvat l'any passat, detecto, no sé si és qüestió de xarxes socials, perquè avui a l'estadi tampoc hi ha hagut un pronunciament molt clar, jo crec que hi ha divisió d'opinions, detecto que hi ha una part de l'afició que començaria amb el peu la temporada si Manolo segueix, i tampoc sé quin sentiment hi ha ara mateix amb Manolo, perquè Manolo... Potser després, si aconsegueix salvar l'equip, que esperem que sí, potser el dia següent diu, nois, he patit tant aquesta segona volta que potser...
1: He perdut 5 vides, no?
5: Sí, potser és millor que no ens fem mal la temporada que ve i que aquí comenci un nou projecte. Sobre Bordalàs, a mi hi ha una cosa que no... Sí, és veritat, circula molt el seu nom, però hi ha una cosa que em grinyola, que és que Monchi, amb tots els anys que ha estat al Sevilla, mai el va portar al Sevilla, Bordalàs. I va tenir moltes oportunitats, perquè a Sevilla, Bordalàs està en el Getafe, el portes al Sevilla amb un cop de telèfon. I no el va portar mai. Llavors, no ho sé. Em genera dubtes. En cas que Manolo no continuï, la figura que buscaran Monchi i companyia per la banqueta.
1: Va. Bon viatge el cap de setmana a Pamplona. Fota't un bon dinar abans del partit, que ja veuràs que serà... Jo espero que sigui un que se besen, que se besen.
8: Passador o la Berri, de manual.
1: O la Berri, clar que sí.
5: Està tancat. Està tancat.
8: Què dius?
1: Tranquil, no serà passador.
5: Perdó. Està tancat, no. Estava ple.
1: Està tancat per tu.
8: Aquestes coses, si me les has de dir, fes com l'acudit d'Eugenio, m'ho dius a poc a poc, però no.
2: Ja sabem on menjarà Monchi.
1: Sí.
2: El Monchi ha deixat sense espai a l'Edo.
1: Serà passador. En recordo un viatge que vam fer a Cizur Menor, que no estava malament.
5: Sí.
1: Apa, una abraçada, Edu.
5: Bona nit.
1: Adéu, bona nit. Un quart de dues. Ara us deixo marxar, però fem la prèvia del Girona ràpidament. Demà a les 8, el Girona té un partit clau també per la permanència, perquè, atenció, que arrencarà el partit penúltim, el Girona. Penúltim, això sí, anava a dir, a un punt de la salvació. No, l'arrencarà penúltim a una diferència de gols de la salvació, perquè ara mateix estan descens per diferència de gols amb la resta d'equips que tenen 39 punts. Pau Bombardó, què tal? Bona nit.
9: Bona nit.
1: Anem a explicar l'última hora d'aquest partit.
9: Sí, perquè després dels resultats d'aquesta jornada, amb la victòria de l'Espanyol, la del Sevilla, de la Llevant ahir, li complica encara més les coses al Girona, si és que no les tenia malament. I és que el Girona és penúltim, com deies, a la classificació en aquests moments, de manera provisional, en zona de descens, i ha empatat el que dèiem això, a 39 punts, amb l'Elx, el Mallorca i el Llevant, i l'únic és aquesta diferència de gols que els col·loca en aquesta posició. Però bé, al Girona encara li queda un partit per disputar aquesta jornada, demà contra la Real Societat, i una victòria dels gironins els col·locaria amb 42 punts fora del descens, amb 3 punts de marge, falta de dues jornades. Això seria un gran pas endavant, però és clar, és que la derrota els deixa en aquesta situació molt i molt crítica, tenint en compte que la setmana que ve han de visitar el Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid, i una última jornada a casa contra l'Elx, que podria ser agònica o inclús que podrien no dependre de si mateixos per la salvació, i que per tant doncs complicaria molt les coses als de Mitchell. Per aquest partit tenen l'alta de Brian Hill, que torna després de complir sanció aquesta última jornada, i baixes en principi no en tenen cap més enllà de les de llarga durada que ja coneixem. Estuani, i sí que és veritat que presenta molèsties al genoll, ja va jugar infiltrat l'altre dia, no ha entrenat avui, i tot i això Mitchell ha dit que jugarà infiltrat en principi també per aquest partit, però clar, no sabem per quants minuts estarà. L'altre dia va estar per molt poquets minuts, li va ser suficient per marcar un gol, veurem com estarà per demà. Tal és la importància d'aquest partit contra la Real Societat, que Mitchell l'ha qualificat d'un dels més importants de la història del Girona.
10: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat, i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips, per dos equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
9: Doncs partit importantíssim, però Mitchell diu que, clar, l'aspecte positiu és que el Girona continua depenent de si mateix.
10: Lo més important, i és or per mi, és que dependem de nosaltres mateixos. És molt important. I la gent lo ha de saber i tots junts han de posar tot al camp i fora del camp per aconseguir l'objectiu. I som capaços.
9: Doncs demà davant hi tindrà la Reial Societat, ara mateix amb 44 punts, 8 a la taula, ja classificat per l'Europa League com a campió de Copa, en principi sense massa coses en joc, la permanència vaja, l'hauria de tenir feta ja, però tot i això Matarazzo vol acabar de sumar punts per no haver de patir en el tram final de temporada, que en principi doncs semblaria que la Reial no s'hi juga massa coses. Tindran les baixes d'Oscarsson per sanció i Guedes, que no s'acaba de recuperar de la lesió, per tant no estarà disponible per demà. Un partit que arbitrarà Miguel Sesma Espinosa, debutant a la categoria Primera Divisió aquest any, ha assistit al VAR per Carlos del Cerro Grande.
1: Que no siguin protagonistes, com sempre diem. Demà a quarts de vuit, fem ja la prèvia, a les vuit arrenca el partit, el fem en directe i després ja enllaçarem amb el Tu Diràs i amb el Madrid Oviedo, que arrenca a dos quarts de deu, com avui l'Alavés Barça. Sort al Girona, no? Paco, Toni, sí. I a veure si surt d'aquesta situació delicada. Demà és com avui l'Espanyol, és un bon dia. 44 punts, pel que dèiem ara, pels duels directes que hi han, està salvat. Jo crec que no poden arribar tots a 44 punts.
8: No, necessites, jo crec, 4 puntos. 4, sumar 4 punts.
1: Tu dius el Girona, sí.
8: Sí, sí, Girona 4 puntos i l'Espanyol de los 4 ha aconseguit
1: 3. 3, clar.
8: És lo que se necessita, però mañana el Girona, si no gana, lo tiene crudo, ¿eh?
1: Sí, es muy crudo. Es foten un problema.
8: Muy crudo, porque además la próxima jornada el Atleti acaba temporada en el Metropolitano.
7: Y
8: despedida de Griezmann.
7: Voldran acabar-ho bé.
8: No es el mejor escenario para ir a jugarte la salvación, ni mucho menos. Y luego también podemos, ahora lo estaba comentando con Sape, el tema de Michel y Manolo. Pues que posiblemente el tiempo de Mitchell también en el Girona
1: se esté acabando, ¿no?
8: Que se esté acabando.
1: A ver qué pasa demà. Sabeu que avui hi ha hagut la final de la Copa Itàlia, no?
2: Sí.
1: Ha guanyat l'Inter, Pau?
9: Sí, ha guanyat l'Inter. Ha guanyat 2-0 davant la Lazio. En principi, bé, els pronòstics ja eren aquests, que l'Inter era més favorit per guanyar la Copa i aconsegueix doblet. Va guanyar la Lliga. No feia coincidir aquests dos títols des del triplet que va aconseguir Mourinho la temporada 2009-2010.
1: I em fa un record pel barcelonisme, perquè ens van fotre fora de la Champions sí. Al final del Bernabéu.
8: No, plenario Benquerensa.
1: Sí. A l'anada, i després el de la tornada que s'equivoca, que era gol de Bojan, que hagués classificat el Barça per la final del Bernabéu. T'ho dic perquè m'ha explicat el Toni abans d'entrar a la tertúlia que, clar, a l'Olímpic de Roma és on es juguen les finals de Copa. Doncs a prop hi ha el Foro Itàlico, que és on s'està jugant el Masters 1000 de Roma. I què ha passat, Toni? Explica-ho tu.
2: Clar, entre la pirotècnia del We Are the Champions i que els ultras han encès bengales...
1: Quan ha guanyat l'Inter.
2: Quan ha guanyat l'Inter,
1: el de Roma.
2: Fum ha sortit de l'Olímpic, ha anat a la pista central del Foro Itàlico, que és menys de... són 300 metres, i llavors, clar, el fum ha envaït la pista de tennis. I han hagut de parar el partit de quarts de final, el Hodder contra Luciano Darderi, que encara estan jugant.
1: No, estan jugant, sí, van un 7-0 Darderi, i ara... està a punt de guanyar Hodder el segon set.
2: Per tant, acabaran, o sigui, acabaran més tard que nosaltres.
1: No, és que aniran ara a la 1:21, aniran al tercer set, quarts de final.
2: Les imatges són surrealistes, perquè amb un dron i ves com el fum anava sortint i queda una imatge realment com preciosa.
1: Ja han hagut de parar el partit, eh?
2: Han hagut de parar-lo.
7: Sí, perquè entiendo que l'ojo d'Alcón no funcionaria.
9: Clar, aquest era el problema, que no funcionava l'ull de Falcó, llavors han hagut de parar.
1: Que fort. No era perquè no poguessin respirar els jugadors. Doncs mira, ara mateix Hodder guanya el segon set, 7-5, per tant, ara mateix comença el tercer definitiu.
2: Ara que no acaben, eh?
1: Sí, sí. Té mèrit per ser aquest tenista de Madrid, que no va explotar aquí el Godó, el vam veure per primer cop, i mira, va arribar a quarts de final del Masters 1000 de Madrid, i ara és a punt de plantar-se unes semis d'un Masters 1000 com aquest de Roma. Ja avui ha guanyat el City, que està a dos punts de l'Arsenal, i el PSG ha estat campió a França, vull dir que la jornada d'avui ha estat distreta també al futbol internacional.
2: Busqueu, si podeu, el penal que li han pitat al Celtic a minut 99 de la Lliga Escocesa.
1: El Celtic?
2: Si avui el Celtic estava empatant al camp del Motherwell, i amb això era gairebé, no matemàtic, però que per primer cop des del 1960 guanyava la Lliga el Hearts, l'equip d'Edimburg, que no guanyes des del 60, i es trencaven més de 35 anys de domini a Celtic Rangers. Última jornada, dissabte, Celtic Hearts. I n'hem mirat un penal al Celtic al minut 99, que si això passa aquí...
1: Un escàndol.
2: No, és penal. No és interpretar... hi ha un contacte, però d'aquestes que dius, com? I llavors això...
1: La Lliga es decidirà en el Celtic Hearts.
2: A l'última jornada, si el Celtic guanya 1-0, que el Celtic campió, si empaten el Hearts campió per primer cop des dels 60. Mm. I aquest dissabte hi ha un partit que serà bastant.
1: No? Allà, a la Viva Stadium encara juguen?
2: No, a Viva Stadium a Dublín. No, al Celtic Park.
1: Val. Ara m'he confós perquè a la Viva Stadium es va jugar un Barça-Celtic amistós.
2: Correcte.
1: En una pretemporada que vaig cobrir el Barça. No, clar, no juguen allà, sí, tens raó.
2: Està divertit aquest
1: partit. Van allà a Dublín a fer-ho gros, allà a la capital. Sí, val. Celtic Hearts, doncs mira, estarem pendents aquest cap de setmana. Amics, ho deixarem aquí. És que com us agrada fer... Tu diràs After Hours, jo no ho entenc, eh? Diumenge, al Camp Nou, avui també aquí.
8: I con agüita, eh?
1: Toni, Paco, de veritat, un plaer, com sempre, gràcies.
8: Bona nit.
1: Vinga,
8: bona nit.
1: Seguirem pendents de Florentino Pérez i del que queda d'aquest desenllaç de la Lliga en les pròximes setmanes. Saperes, gràcies, eh?
8: Que vagi bé, bona nit.
1: Vinga, una abraçada. Gràcies, Bombardó.
9: Vinga, bona nit.
1: Fins ara. Abans d'actualitzar-nos amb els companys de serveis informatius, un parell de coses més destacades de l'actualitat esportiva.
11: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
12: Fàcil, intuïtiva i renovada.

0: 6 i 2:15, de seguida tanquem el Tu diràs d'avui, després d'aquesta jornada de Lliga que hem viscut des de les 7 de la tarda. Però abans, estem escalfant motors ja, mai més ben dit, pel Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que arrenca aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya. I Quim Salvador, hola, bona nit.
1: Hola, Aleix, bona nit.
0: Com ja ens explicaves la setmana passada, bull al centre de la ciutat, centre de Barcelona.
1: Sí, no a aquesta hora, però avui dimecres s'ha inaugurat el FanFest a la plaça Catalunya, és la primera vegada que es fa MotoGP, i el primer dia ha estat un èxit, amb força gent, molt bon ambient i presència dels pilots més destacats que a partir de divendres, és a dir, de demà passat, competiran al circuit, com Àlex Márquez, que va guanyar el Gran Premi de Catalunya de MotoGP l'any passat.
2: Molt motivat de poder començar el cap de setmana, de tornar a disfrutar davant de l'afició i sobretot de trobar una altra vegada aquell flow que crec que vam trobar l'any passat o vam trobar aquest any a Jerez i que fa que anem tan ràpid.
1: El gran absent, ja ho sabeu, avui i el cap de setmana, el seu germà, el campió Marc Márquez, que es va lesionar dissabte a Levans i diumenge va ser operat a Madrid del peu i l'espatlla drets. L'Àlex ha explicat també que en Marc està força animat perquè ha passat tràngols pitjors.
2: Crec que ha sigut una pedreta al camí, com ell va dir, ja tenia programada aquesta cirurgia després d'aquest gran premi, i res, li va ajuntar la del peu, però al final sí, l'he vist bastantes vegades, bastant pitjor, sobretot a l'època de 2020, 2020 i 2022, que allà va ser molt dur.
1: Sí que competirà el Gran Premi de Catalunya, ho hem sabut aquest migdia, Maverick Viñales, que tornarà a la pista després de perdre's als Estats Units, Espanya i França per una operació a l'espatlla esquerra. A l'Empordanès de KTM el sentirem demà, que parlarà al circuit, perquè avui no ha passat pel FanFest, i sí que hi ha anat, entre d'altres, l'únic pilot barceloní de MotoGP, Àlex Rins, que és del barri de la Prosperitat.
3: Brutal, brutal. La veritat que molt, molt agraït. Molt agraït de tot el calor de tota la gent que ha vingut a saludar. També m'he trobat a bastants fans que em deien salutacions des del barri, no? Gràcies per representar el barri. La veritat que començar així el gran Premi de Catalunya és maco.
0: Molt bé, tota aquesta gent ha passat pel FanFest, aquests pilots, i hi havia senteta o què? Està
1: sí,
0: funcionant?
1: Sí, sí. Evidentment, més gent a la tarda que al matí, perquè hi ha gent que treballa, que té classe, etc. Però sí, sí, val la pena. I demà més, la prèvia esportiva al circuit i el FanFest, recordeu-ho, de 12 del migdia a 9 del vespre, accés gratuït, podeu pilotar simuladors de MotoGP, fer-vos una foto amb el trofeu del Gran Premi de Catalunya, veure motos, evidentment, altres coses, i també, si voleu, podreu demà dijous venir a veure el versió RAC1, que hi farem en directe des de les 4 de la tarda. Edició especial Gran Premi.
0: Que bo, amb el Clapés i tota la colla, amb tu també per allà. Doncs vinga, acosteu-vos demà al FanFest, plaça Catalunya, per començar a escalfar motors d'aquest Gran Premi Monster Energy de MotoGP, que es farà el cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya. Demà amb el versió RAC1 en directe. Gràcies, Quim.
1: Bona nit.
0: Adéu-siau. Sintonia de l'Eurolliga de bàsquet, perquè, tot i que hi ha hagut jornada CB, avui, ara en parlarem, ha guanyat el Barça, ha perdut el Lleida, però és que el València l'ha fet molt grossa avui, perquè ha culminat una remuntada històrica i jugarà la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet, Dani.
4: Sí, s'ha completat la gesta, ha igualat de fet una remuntada només vista una vegada a la història, la que va aconseguir el Real Madrid fa 3 anys contra el Partizan, ha guanyat 3 seguits, partits seguits contra el Panathinaikos, els 2 de l'OHK i avui també el Roig Arena, una barbaritat liderada per un català, pel millor entrenador de l'Eurolliga, per Pedro Martínez. Avui de fet el partit ha estat més folgat per als valencians que els 4 anteriors, tota l'estona, absolutament tota l'estona, per davant en el partit, ha arribat a guanyar de 18 punts al València, i malgrat que s'ha apropat al Panathinaikos, la festa ha estat abans d'hora espectacular, ha acabat superant l'equip València amb certa comoditat al Panathinaikos, recordo l'equip que juga a la Final Four a casa, insisteixo, a l'OHK, és que és molt gros el que ha aconseguit Pedro Martínez, que estava, jo et diria, fins i tot emocionat.
5: Estem a la Final Four. És impressionant, o sigui, és un gran èxit per al club, un gran èxit per tota la gent que ha treballat, perquè estem molt contents, és un gran logro i Final Four.
0: Me n'alegro molt per ell.
4: Sí, senyor.
0: Molt, perquè s'ho ha currat des de baix, sense fer soroll. Bé, a vegades sí que...
4: Sí que em fa, sí.
0: A vegades sí que em fa.
4: Quan li toca, sí que em fa.
0: Però
4: no, i la sèrie aquesta passa a la història de l'Eurolliga, amb els enfrontaments, amb l'expulsió del president de Dimitri Giannakopoulos, a l'ascensió al president, amb els fets de la doble expulsió al quart partit de Pedro i d'Atamana, una barbaritat.
0: Del 0-2, perdent els dos primers partits al Roig Arena, aixecar-ho.
4: El tercer partit, perdó, el tercer partit, no el quart partit de l'expulsió. Sí, sí, aixecar-ho d'aquesta manera.
0: El que té mèrit és del 0-2, que perds a casa, has d'anar a jugar dos partits a l'OACA, que serà la seu de la Final Four, que dius, això serà impossible, no ens deixaran, i ho fan, i ho fan. I guanyen els dos partits a Atenes, i avui també culminen la remuntada.
4: Semifinal contra el Real Madrid, sense Tavares i sense Alex Len, els dos pivots lesionats, per tant, a veure com ho afronta això el València, l'altra semifinal, l'Olympiacos de Giorgos Barsokas contra el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevičius.
0: Té opcions al València, a Pedro Martínez, de guanyar l'Euroliga.
4: Ja primera fet... Final Four de la seva història,
0: clar, ho ha fet molt bé a la fase regular, acabant segon, i té opcions d'eliminar el Madrid a les semis i, per què no, plantar-se a una final de l'Euroliga i lluitar per aquest títol al València. M'alegro molt per ell, de veritat. I a l'ACB, com dèiem, avui hi ha hagut jornada.
4: Sí, una de bona i una de dolenta. La dolenta, la primera, la del Geo Post Lleida, que ha perdut 114-87. Li ha caigut una tova a Lugo contra el Breogán. La segona, i compte, perquè els dos propers rivals són dos dels equips immersos en la lluita pel descens. La segona, el Barça, que ha guanyat 98-101. El Coviran Granada segueix batallant per aquesta segona o tercera a plaça. Demà juga el Joventut de Badalona a les 8 rep l'Andorra, una penya que avui ha anunciat que Ante Tomic no tornarà a jugar aquesta temporada. La jove, evidentment, important. I ara, d'aquí mitja hora, arrenca un cinquè partit de play-off de NBA, que sempre està bé de veure. Semifinal a l'est, Cavaliers Pistons, el cinquè partit, empat a dos a l'eliminatòria.
0: Molt bé. Spurs ha guanyat avui, no?
4: Spurs ha guanyat, sí, senyor.
0: A 3-2.
4: Exacte.
0: Molt bé. Gràcies, Aguilar.
4: Bona nit.
0: Ens queda l'últim minut, com sempre, amb el nostre estudiant en pràctiques aquí entre setmana, el Tu Diràs, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
6: Hola, què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Què ens expliques?
6: Doncs que a banda del Girona Real Societat i del Real Madrid Oviedo, aquest dijous també tindrem un València Rayo Vallecano a les 7 de la tarda. Pels que no tinc gaire son, que sapigueu que encara en futbol tenim en directe, ara mateix comença a 2:15, un Cincinnati Inter de Miami de l'MLS, amb Leo Messi i Luis Suárez com a titulars. I, per cert, notícia d'aquesta nit, el Tribunal d'Arbitratge Esportiu ha desestimat l'apel·lació del Real Madrid i el Club Blanc haurà de pagar una multa de 30.000 euros pels càntics homòfobs que un sector de l'afició madridista va dedicar a Pep Guardiola el 19 de febrer del 2025, durant la tornada dels setzens de final de la Champions, no d'aquesta edició, sinó de l'anterior. En tennis, ho comentàveu a la tertúlia fa una estona, tenim el Masters 1000 de Roma en directe, aquest partit entre Rafa Jodar i Darderi, un set per banda, ara mateix en directe al tercer, 0-1 guanya l'italià. El que passi, s'enfrontarà al noruec Casper Ruud a les semifinals, i aquest dijous s'acabarà de definir l'altra part del quadre amb els partits de quarts entre l'italià Jannik Sinner, que s'enfrontarà al rus Rublev, i el madrileny l'andalús jugarà contra el també rus Medvedev.
0: Increïble, el torneig que està fent l'andaluce Rafa Jodar, dos nanos molt joves, dos madrilenys molt joves, que s'han plantat als quarts de final, i Jodar amb opcions de passar a les seves primeres semifinals d'un Master 1000, a la 1:34, estan jugant el tercer set 0-1 per Darderi, o sigui, potser pot quedar mitja hora ben bona de partit. Es queixen dels horaris del Masters 1000 de Madrid, però deu-n'hi-do els de Roma també. Res més, Pau? Perfecte.
6: Això seria.
0: Gràcies, a descansar, bona nit.
6: A tu.
0: Marxarem a descansar, després d'un dimecres molt intens i amb molta activitat esportiva. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva, amb més Lliga de Primera Divisió. Insisteixo, des de les 8, uns minuts abans, ens hi posarem des de Montilivi, Girona, Reial Societat, partit clau per la salvació dels gironins. I després, quan acabi el Girona cap a les 10:15, arrencarem a l'horari habitual, el Tu Diràs. Molt pendents del Real Madrid Oviedo al Santiago Bernabéu i de l'ambient que pugui haver-hi a l'Estadi Blanc després de les últimes declaracions de Florentino Pérez. I farem tertúlia amb el Poquí, vindrà el Dani Solsona demà a la tertúlia del dijous, Marc Cornet, i tenim una gran sorpresa demà. Estigueu atents al programa, que tindrem un gran protagonista i recordarem una gran efemèride. Demà el Tu Diràs. Descanseu, bona nit, fins demà.
7: Tu diràs. Fàcil, intuïtiva i renovada.
8: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
7: Escolta, navega, descarrega, informa't.
8: I escolta el que vols, quan vols.
7: Tot a l'aplicació.
9: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que són... Són les 6 del matí, bon dia, Catalunya. Peu a terra, que és dijous, dijous 14 de maig del 2026. Comencem el dia amb un ambient semblant al d'ahir, amb alguns núvols i boires, i també amb algun ruixat sobre el mar davant de la Costa Brava. Durant tot el dia esperem xàfecs a les comarques de Girona i a la tarda també al Pirineu i nord de les comarques de Barcelona. Les temperatures baixaran respecte a les d'ahir. Avui el Real Madrid entra en fase de precampanya electoral, és a dir, que qui vulgui té 10 dies per presentar l'aval necessari per desbancar Florentino Pérez, el famós empresari d'accent mexicà, que es diu Enrique Riquelme. S'hi vol presentar, però demana més temps per preparar la seva candidatura. De fet, a les últimes hores, el president Blanc s'ha reafirmat amb les seves declaracions de la surrealista roda de premsa de dimarts i ha dit que les seves paraules s'han malinterpretat. Bueno, ho sentirem perquè va tornar a ser delirant. Avui en parlem amb diversos protagonistes també sobre aquest tema i també repassarem les rodes de premsa més esperpèntiques de presidents històrics del món del futbol amb el nostre diàleg Joan Ferrer. Mentrestant, l'Espanyol guanya l'Atlètic 2-0 i fa un pas de gegant per assegurar-se la permanència. Els blanquiblaus es van retrobar amb la victòria després de 18 partits i veuen la llum al final del túnel. La lluita per la permanència s'ha ajustat encara més amb la derrota al Barça al camp de l'Alavés 1-0. Avui es tanca la jornada en 3 partits: València-Rayo Vallecano, Girona-Real Societat i Real Madrid-Oviedo. Ho podreu seguir a RAC1 a partir de 7:45 del vespre. De la situació de l'Espanyol també en parlarem amb l'Edu de Valle i en Jordi de Planell. Mentrestant, mestres i professors mantenen la pressió als carrers, avui amb una vaga a les comarques de Girona. La protesta arriba hores abans de la reunió amb el govern per mirar de desencallar el conflicte. Tot això mentre la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana perdó i admet que va ser un error que els Mossos s'infiltressin en una assemblea de docents. El major Trapero ha anunciat que obrirà una investigació reservada. Avui que el cas Pujol quedarà vist per sentència, després de gairebé 40 sessions, la defensa de la família Pujol denuncia la falta de proves per acusar la família. En successos, els Mossos busquen els ocupants d'un cotxe que anava ple de kalàixnikovs que van localitzar a l'AP7 a l'altura de Figueres. El dia que hem conegut les marques més valuoses del món, el podi l'encapçala Google, que ha desmancat Apple. Però ara, qui supera per primer cop Nike com a marca de moda més valuosa del planeta és Zara. De la crònica cultural, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, Peter Jackson, ha anunciat que està preparant una nova pel·lícula de les aventures de Tintín. Seria la segona part del Secret de l'Unicorn, aquella pel·lícula que, recordeu, va dirigir Steven Spielberg. I a les 11, un amic del programa, l'Arnau Tordera, torna per presentar-nos el nou disc d'Obeses, que es titula L'Ai al cor diàstola, i us l'avançarem aquí al món a RAC1. Torna l'Arnau Tordera i després, avui, repassarem, a partir de 11:45, els millors lemes i anuncis dels Mundials de Futbol amb el publicista Camil Roca. I amb el Joan Ferrer, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Pedrol?
4: Sí, que el Real Madrid té previst convocar avui les eleccions a la presidència després que Florentino Pérez anunciés l'avançament dels comicis fa 2 dies. Segons va explicar el mateix Florentino ahir a la Sexta, la Junta Electoral iniciarà avui el procés, que anirà de la següent manera. Des d'aquest dijous, qui vulgui, o més ben dit, qui pugui, tindrà 10 dies per presentar l'aval necessari i després començaria una campanya de 15 dies. Florentino s'hi presentarà a l'espera de saber si aquest cop tindrà una oposició. El famós empresari de l'accent mexicà, Enrique Riquelme, va enviar...
0: Com el famós empresari de l'accent mexicà?
4: Bueno, diguéssim que ell el va fer-lo famós dient l'empresari de l'accent mexicà.
0: Ah.
4: Però sí, diguéssim que públicament sí, ningú el coneix.
0: Si fas una broma amb el...
4: Sí, correcte,
0: amb el que va dir Florentino.
4: Ah, exacte. Vale, sí. Doncs bé, aquest Enrique Riquelme va enviar ahir una carta a Florentino en què, per una banda, va constatar que compleix tots els requisits per presentar-se a les eleccions i, per l'altra, va demanar més temps per preparar la seva candidatura. Però el president del Real Madrid no hi està gens per la labor. Ho va dir ahir a la Sexta.
5: ¿No conozco a ese señor?
6: Pues le pide, ha hecho una carta pidiéndole a usted que retrase las elecciones.
5: ¿Es lo que tiene? ¿Para que la retrase?
6: Bueno, para que dé más tiempo.
2: tiempo a conseguir
3: pero,
2: avales.
3: Pero, ¿será? Bueno, yo cuando convocaron las elecciones en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané.
2: Se plantean mañana, ¿no? Imagino que mañana bueno, el proceso electoral,
3: va a convocar la...
2: Y hay 10 días para presentar los avales.
3: Eso.
2: Vale, y luego 15 días de campaña.
3: 15 días de campaña, ya está. Y entonces, a partir de ahí, pues otra vez los socios se sienten dueños del club.
4: Per la seva banda, Enrique Riquelme, al qui li hem sentit la veu fa unes hores, ha reconegut que s'ho està rumiant, però que encara no ha pres una decisió.
5: Como madridista, siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver. Y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido.
4: Tot plegat mentre la roda de premsa esperpèntica de Florentino de fa dos dies encara cueja, fins i tot el mateix dirigent admet que l'altre dia no va ser ell del tot, li explicava Josep Pedrerol a la Sexta.
3: Otro Florentino. Posiblemente un Florentino, bueno, digamos, enfadado con la manipulación de algunos medios de comunicación y que no puede, y que no yo no quiero vivir esa situación. No, el de ayer es un Florentino herido,
2: vale,
3: con unos medios de comunicación, con unas personas más que medios, pero hay periodistas dedicados exclusivamente a decir que el Madrid es un caos.
4: En l'àmbit esportiu, Florentino no va decebre i va tornar a carregar contra els àrbitres. Segons ell, aquesta temporada han pispat entre 16 i 18 punts al conjunt blanc, que, curiosament, són els que necessitaria el Real Madrid per avançar al Barça a la classificació.
3: Hemos hecho cada año todos los puntos que nos han quitado de una manera descarada. No es una mano, no, una manera descarada.
2: Este año también, esta temporada también.
3: Este año también, este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos, pero de una manera perfecta.
4: I per acabar, Florentino va animar el Barça a que el denunciï, si en tenen motius, arran de les acusacions pel cas Negreira. A més, va assegurar que les relacions entre tots els clubs estan absolutament trencades. I enmig de tot aquest embolic, avui el Real Madrid rep l'Oviedo a 2:15 de la nit al Bernabéu, on es preveu un ambient molt calent i on es preveu que l'afició faci un plebiscit entre els jugadors que xiularà i els que no.
0: Bueno, i el president.
4: I el president.
0: El president, el president. No està bé. Però que no està bé, no té res a veure amb el Florentino Pérez de fa 10 anys. No té res a veure. Vull dir, és que va dir aquella famosa frase de que el papa també quiere venir al Bernabéu. O sigui el papa jo crec que ve a Espanya per anar al Bernabéu. I de debò, jo crec que ell es pensa que el papa... O sigui, ell és el seu superior i el seu superior rebrà el papa. I ell es deu pensar que com ho defiende los socios del Madrid i el papa viene al Bernabéu, él defiende al papa de los socios del Real Madrid. Ahir el vaig veure amb el Pedrerol. Sencera, em vaig empassar, o sigui, sencera. I vaig pensar, parlarà de Mourinho, parlarà de Mbappé, parlarà de Vinícius... Bueno, pues Mourinho ja... Jo no hablo con los jugadores. Va dir, jo no hablo con los jugadores, serà possible... Ens queixaven que l'altre dia el Gaspar em va dir que tots els que em deies Pinocho, joder. Pues sí, pues... El Pinocho ha agafat el Poneri, eh? Mare meva. Bueno, i en el marc estrictament esportiu, la notícia està baix. La lluita per la permanència primera s'ha ajustat encara més després de la victòria de l'Espanyol contra l'Atlètic Club i la derrota del Barça a Vitòria.
4: Sí, l'Espanyol ha fet un pas de gegant cap a la salvació després de guanyar 2-0 Cornellà al Prat i aconseguir la primera victòria des del 22 de desembre. De començar la jornada en zona de descens, l'Espanyol ha pujat fins a la 14a posició i ara té 3 punts de marge sobre la zona baixa. Per tot plegat, Manuel González admetia que se sent alliberat.
6: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
4: Proper rivals de l'Espanyol, diumenge al camp de l'Osasuna i la setmana següent a casa contra la Real Societat.
0: Jo crec que diumenge vas posar un 2 al camp de l'Osasuna de l'Espanyol.
4: Sí?
0: Per què? Perquè d'aquest alliberament ara ja veuràs que tu fa baixada. Vaja, o això o un empat, però vull dir que amb l'empat jo crec que l'Espanyol ja està salvadíssim. En canvi, què deies?
4: Ah, no, que en canvi la derrota 1-0 del Barça al camp de l'Alavés complica les coses al Girona, que és penúltim a un punt de la salvació. L'equip de Michel rep avui la Reial, precisament a Montilivi, a les 8 de la tarda i a RAC1, i ha de guanyar per no quedar-se en zona de descens. La Reial no s'hi juga res, perquè ja sap que jugarà a l'Europa League la temporada que ve, igual que ahir el Barça, que tampoc s'hi jugava res. L'equip de Hansi Flick no va xutar ni un sol cop a porteria, però igualment el tècnic va acabar content amb el seu equip.
7: I saw a team was very motivated, so...
8: He vist el meu equip molt motivat. He vist coses realment bones del meu equip. Per mi ha estat bé. A la primera part hem controlat el partit. No ha estat fàcil perquè ells estan lluitant per quedar-se a la Lliga, i és normal. Hem intentat controlar el partit, però en atac no hem estat tan bé com ho estem normalment. Però al final també els he dit als jugadors que he vist moltes coses que he valorat molt.
7: I saw a lot of things I really appreciate a lot.
4: El Barça, després de perdre ahir a Mendy Sorrota, s'acomiada de la possibilitat d'arribar als 100 punts aquesta temporada.
0: Són les 6:10, més enllà dels esports. El govern i els Mossos s'han disculpat per la infiltració de dos policies en una assemblea de mestres.
9: Sí, era una compareixença al Parlament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, han qualificat l'operació de greu error.
10: Aquesta és una maniobra operativa, ben intencionada, però mal plantejada. També vull començar, malgrat que no és una decisió política, demanar disculpes al sindicat educatiu per aquesta sensació de desconfiança que això ha generat.
11: Reconec l'error en la no oportunitat. I si vostès volen, fins i tot, la ingenuïtat de la decisió.
9: Tot i això, tots dos descarten que aquest error operatiu tingui conseqüències polítiques, insisteixen que les altes esferes dels Mossos no coneixien el dispositiu i apunten a comandaments mitjans i baixos com els responsables.
0: Però els sindicats creuen que les explicacions són insuficients.
9: L'USTEC i la CGT mantenen les peticions de dimissió als màxims responsables del cos i avisen que presentaran demandes legals per vulneració de drets fonamentals.
12: El que li recomano al director de la policia és que es busqui un assessor jurídic perquè no podrà donar les mateixes explicacions davant d'un jutge. Políticament, a lo millor, són acceptables, però tècnicament, davant d'un jutge, són totalment inacceptables.
13: No volem una disculpa i el que volem és que s'assumeixin responsabilitats.
9: I també ha lamentat que la compareixença no hagi estat conjunta amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que donarà les seves explicacions per separat dimarts de la setmana que ve.
0: Tot això quan avui els docents es reuneixen amb el govern amb un nou dia de vagues als carrers. S'espera que abans de les 8 els professors de les comarques de Girona tornin a tallar algunes carreteres i cap a quarts de 10 professors i representants del Departament d'Educació reobren les negociacions.
9: I vaga també a la Catalunya Central.
0: A la Catalunya Central,
9: sí,
0: a la Catalunya Central. Per cert, que a banda dels mestres, els que també estan en guerra, són el govern espanyol i el canari, que han endurit molt l'intercanvi de retrets pel cas de l'antivirus.
9: Sí, recordem que Coalició Canària és un dels partits que va permetre la majoria progressista al Congrés. Ara la ministra Mònica García ha deixat clar que no pensa callar. En una entrevista al País assenyala Fernando Clavijo per haver desatès els 14 ciutadans de nacionalitat espanyola, però el president canari acusa el govern espanyol d'haver-los ignorat completament.
14: Había quien nos decía que esa gente se quedara en el barco, ¿eh? Y que todavía estaría en el barco rumbo a Países Bajos. No nos olvidemos de que aquí hay involucrados 14 españoles a los que había gente que quería dejar tirada.
15: Lo que ha obtenido el gobierno de Canarias y todos los canarios han sido arrogancia, prepotencia, caciquismo, mentiras y ocultar la información.
9: Tot plegat mentre l'evolució del brot es manté estable, sense nous positius, i amb el pacient espanyol aïllat a Madrid que evoluciona favorablement.
0: I el temps, avui com ahir, no, Mònica?
16: Sí, avui es repetiran el ruixat, sobretot cap a les comarques de Girona, i durant tot el dia, no només a la tarda, sinó ara al matí també ja s'esperen alguns xàfecs que també poden arribar cap a punts del Maresme, Vallès Oriental i Osona, i a la tarda ruixats també al Pirineu i sectors del Prepirineu, es repetiran també les comarques gironines i també cap al Berguedà, el Moianès i Osona, i algun ruixat aïllat al voltant del massís dels Ports. A la resta, en canvi, més clarianes i vent de ponent mestral que bufarà al centre i al sud de Catalunya i mantindrà les temperatures més altes, sobretot en sectors de la costa i del prelitoral entre Barcelona i Tarragona. I, en canvi, a les comarques gironines i punts de l'interior baixen avui les temperatures i l'ambient serà més fred. I demà els termòmetres baixen a tot arreu. Tindrem un dia de cel més tapat, al matí amb pluja a les comarques de Girona, que després a la tarda s'anirà estenent cap a les comarques de Barcelona, Pirineu i Prepirineu, amb cota de neu d'entre 1.400 i 1.600 metres. I a partir de dissabte i sobretot diumenge comencen a pujar a poc les temperatures i tindrem més estones de sol al cap de setmana, només amb alguns ruixats al Pirineu.
0: És pràcticament un quart de set del matí. En crònica internacional, Donald Trump i Xi Jinping estan reunits a aquesta hora del matí a Pequín.
9: Sí, feia 9 anys que no hi havia cap visita oficial d'un president dels Estats Units a la Xina. Des de l'última reunió precisament entre Trump i el seu homòleg xinès, el president nord-americà assisteix a la trobada amb l'objectiu que la diplomàcia xinesa li doni un cop de mà per aconseguir la pau amb l'Iran, que és un dels principals aliats del gegant asiàtic.
0: I Mentre estaven condemnat a 2 anys de presó la persona que li va facilitar la droga a l'actor Matthew Perry.
9: Droga que el va acabar matant de sobredosi. Un jutge de Califòrnia creu que Eric Fleming, que és cineasta i productor de televisió bastant conegut a Hollywood, és qui s'encarregava de transportar la ketamina fins a casa de l'actor de la sèrie Friends. El tribunal conclou que Fleming era l'ajudant de la reina de la ketamina, que és aquesta narcotraficant que aconseguia la droga, i aquí ja van condemnar 15 anys de presó per la mort de Matthew Perry l'octubre del 2023.
0: I més coses, el Congrés dels Diputats no permetrà que Vito Quiles i Bertran Endongo tornin a entrar a la cambra.
9: Són aquests dos agitadors i activistes d'extrema dreta que de tant en tant boicotegen l'activitat del Parlament espanyol. Fins ara tenien acreditació permanent com a periodistes, però la mesa del Congrés els hi ha vetat l'entrada per saltar-se constantment les normes del Congrés, com ara assenyalar altres periodistes, boicotejar actes polítics i gravar imatges en espais on estava prohibit. Ara Vito Quiles i Bertran Endongo tenen 10 dies per presentar al·legacions.
0: I la Comissió Europea prohibirà les anomenades teràpies de conversió en persones LGTBIQ+.
9: Sí, són aquells processos sense cap mena de fonament científic que diuen que gais, lesbianes o bisexuals estan malalts i per això se'ls sotmet a pastilles, descàrregues elèctriques o altres tipus de maltractament per canviar la seva orientació sexual. La comissària europea d'Igualtat, Adjala Bib, rebutja de totes aquestes teràpies de conversió perquè Rasi Kurt diu que no hi ha res a curar.
17: Les pràctiques de conversió es basen en una mentida, que les persones LGTBIQ+, necessiten ser arreglades, que hi ha alguna cosa malament en qui són. I, és clar, no hi ha res a arreglar, no hi ha res a curar i no hi ha ningú a qui canviar. No pots torturar fins a fer desaparèixer la identitat d'una persona, ni tampoc eliminar-la per llei.
9: Una de cada quatre persones LGTBIQ+, de la Unió Europea han estat víctimes d'aquest tipus de teràpies i els països on hi ha més casos són Grècia, Eslovàquia, Estònia, la República Txeca i Xipre.
0: Per cert que Zara ha superat per primer cop Nike com a marca de moda més valuosa del món.
9: Sí, la companyia de Mancio Ortega ocupa el lloc 66 de les 100 marques que valen més diners del planeta i Nike el número 69. El top 10 el continuen liderant, però les tecnològiques nord-americanes. Google recupera el número 1 després de 8 anys, li ha pispat a Apple, que ara està en segon lloc, i completa el podi Microsoft, que ha protagonitzat l'escalada de posicions més gran. Aquest any és ChatGPT, que gairebé ha quadruplicat el seu valor.
0: I avui, després de mig any, el cas Pujol, que quedarà vist per sentència.
9: Han estat gairebé 40 sessions a l'Audiència Nacional i les defenses de la família Pujol es queixen que no ha aparegut cap prova de corrupció. Creuen que si el cas ha tirat endavant és perquè el president Pujol ha estat l'objectiu número 1 de mitja Espanya. Ho deia l'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez.
18: Yo no digo que hubiera una persecución política. Lo que sí que digo, señorías, es que hay una persecución porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Cataluña y padre espiritual de una forma de entender el país que podrían entender tanto catalanes de origen como catalanes que acababan de llegar.
9: Ahir vam tenir informes durs de les defenses contra un fiscal que no ha pogut rematar l'origen dels diners que la família Pujol tenia a Andorra.
0: Anem als successos perquè els Mossos d'Esquadra estan buscant els ocupants d'un cotxe que estava ple de Kalashnikov que han fugit.
9: Sí, la policia ha requisat una dotzena d'aquestes armes després d'aturar el vehicle que circulava per l'AP7 a l'altura de Figueres. Durant el control, els ocupants, que eren 3 o 4, van escapar-se amb un altre vehicle i, per tant, de moment, no hi ha detinguts.
0: I a Tarragona, Junts per Catalunya proposa que l'Ajuntament es presenti com a acusació popular en casos de lladres multireincidents.
9: Sí, l'objectiu és acabar expulsant aquests multireincidents del país. Si la proposta s'aprova, Tarragona seguirà els passos de Barcelona, que l'abril ja va donar llum verda a una mesura semblant.
0: I al Festival de Cannes, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, Peter Jackson, ha anunciat que està preparant una nova pel·lícula de les aventures de Tintín. Està escrivint el guió de la segona part del Secret de l'Unicorn. I aquesta hora el món a recurs pot avançar al 6è disc d'estudi dels grans obeses, Lai, el cor diàstola.
19: M'he equivocat tants cops.

0: La segona part del disc L'Ai al cor, del grup liderat per l'Arnau Tordera. A les 7 ho revelarem alguna cançó més i a partir de les 11 esperem l'Arnau Tordera aquest matí aquí al Món a RAC1 per parlar d'aquest nou disc de Obeses. I pel que fa a la resta dels esports, alguna cosa més, Pedrol?
1: Sí, la fita que ha aconseguit el València Bàsquet de Pedro Martínez a l'Eurolliga. L'equip s'ha classificat per la Final Four després de remuntar el Panathinaikos.
0: Deixa'm-ho dir. Algun dia se li farà justícia a Pedro Martínez. Algun dia se li...

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental i/o més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
5: Hola, però escolta'm, eh?
6: Per què?
5: Xipi xips, tinc aquí o aquí donant picant pedra i tu, sí. El diàling. Hola, Joan Carrer, què tal?
6: Hola, ara us donaré bola jo.
5: Ui, sí, t'ha sortit aquí un...
6: Sí, avui tinc veu de cronera. Ja, sempre t'ho dic, els dies que dormo bé tinc, em surt aquesta veu.
5: Carai, que bé, enhorabona.
6: Sí, moltes gràcies. Va, anem amb un tall de la sotana, perquè dilluns van trucar el senyor Fontbernat, que és un personatge que tenen que explica les seves batalletes. Però alguna cosa no els quadrava. Total, que tot acabat, tot plegat, s'acaba convertint en una cosa bastant delirant i trenquen la quarta paret.
7: Bueno, potser era la dona més poderosa de la història. Sí, bé, què passa? Que no trobes el guió? Som normal?
8: Què passa ara?
9: Per favor.
8: No sé, eh?
7: No trobes el guió?
8: Però si tinc el guió aquí...
7: Me dóna la sensació que estàs buscant la línia. Bueno, doncs pues, mentre trobes la puta línia, retreçat dels collons...
8: És que vull parlar jo ara, Fontbernat!
7: Però segueix el guió, som normal! Segueix el puto guió!
10: Andreu, el teu guió es diu Barça Generalitat?
8: És correcte.
10: Jo crec que no és aquest.
8: Ah!
10: En Joan ha enganxat un guió que no és.
8: Cosa,
10: és increïble, això.
8: No, et diré una cosa, eh?
10: És històrica.
11: I ha posat un link de què?
10: D'una altra secció.
8: Pregunta'm
7: algú, hòstia,
8: sí.
7: Puta, ja
8: sí, jo el que vull, veure, jo el que vull saber, senyor Joel... Ai, senyor Joel. Senyor Fontbernat.
11: 10 anys fent això, eh?
6: Que sapigueu, jo l'he hagut de retallar bastant, perquè dura uns dos minuts, més de dos minuts, però si ho voleu recuperar és l'episodi 411 que es diu Campions, que és el que són ells, uns campions. Escolta'm, avui t'he preparat talls de presidents, eh?
5: Ja, ja, ja. Després, més tard. Són les 6 i 23 minuts, aquesta cançó.
11: Tira.
5: Si aquesta cançó recorda casa... Recorda casa, que és el que el meu pare li cantava a la meva mare, i que l'Arnau Tordera ho va fer allò que fa ell, que és que eleva la cançó uns límits, com ha fet amb el Virolai ara, doncs amb aquesta cançó que té més anys que la Carracuca, que molta gent la cantava a casa seva, aquest, pues, magnífica, aquest rosó en versió obeses.

0: RAC 1.
1: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
2: ¿En serio? ¿Aquí?
1: Sí, en este monasterio.
2: Y yo pensando que era una excursión más.
1: Si estos muros hablasen...
2: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
1: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
3: Gobierno de La Rioja.
4: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, has parat. Viatjar amb begudes incloses, has parat.
5: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
4: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
6: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la 37a trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Mateo Renzi, Josep Borrell, Salvador Illa, empreses familiars, startups, networking i un lema, el nou mapa econòmic mundial. Quin camí prenem? L'11 i 12 de juny ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadalpirineu.com.
7: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
8: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
7: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
9: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
10: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
11: Fires de maig o dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les Fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa del sorteig per comprar al comerç local.
12: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreix-ho a logitravel.com.
13: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
14: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
15: I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
14: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
16: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
17: 12.343, 12343.
16: Sèrie...
17: 5005.
16: Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
18: Són dos quarts de set del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Albert Pedrol, Pol Prats, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que el Real Madrid té previst convocar avui les eleccions mentre Florentino Pérez ignora la petició del seu potencial rival.
2: Sí, és l'empresari Enrique Riquelme que li ha demanat temps per preparar la seva candidatura, però Florentino s'hi ha negat. El dirigent ha tornat a parlar ara a la Sexta i ha assegurat que els àrbitres els han pispat entre 16 i 18 punts aquesta temporada. I enmig de tot aquest ambient de crispació, avui Real Madrid-Oviedo a 2:15 de la nit.
0: I mentrestant, la lluita per la permanència s'estreny encara més després de la victòria de l'Espanyol i la derrota del Barça al camp de l'Alavés.
2: L'Espanyol va guanyar 2-0 l'Atlètic de Bilbao i s'allunya 3 punts del descens. En canvi, l'Alavés, que va guanyar 1-0 el Barça, també surt de la zona baixa i enfonsa el Girona, que és penúltim a un punt de la salvació. Avui a les 8 de la tarda, en directe a RAC1, rep la Reial Societat.
0: El govern i els Mossos demanen perdó per la infiltració de dos policies en una reunió de professors.
1: Tant la consellera d'Interior com el director general de la policia han entonat el mea culpa. Revisaran els protocols, però descarten dimitir.
0: Això quan avui els docents es reuneixen amb el govern per desencallar el conflicte laboral.
1: Primera reunió des que va començar el nou cicle de protestes, de fet coincidirà amb una nova vaga de mestres avui a Girona i la Catalunya Central.
0: El Ministeri de Sanitat apuja el to contra el president de les Canàries per la gestió del brot d'antivirus.
1: La ministra acusa Fernando Clavijo de passar de tot i de desatendre la salut dels afectats. Mònica García ho ha dit a El País.
0: Un jutge de Califòrnia ha condemnat a 2 anys de presó l'home que entregava la droga a l'actor Matthew Perry.
1: És el cineasta Eric Fleming, col·laborava amb la narcotraficant condemnada a canvi de diners. Perry va morir per una sobredosi de ketamina.
0: El Congrés dels Diputats ha vetat l'entrada a 2 agitadors d'ultradreta.
1: Són Vito Quiles i Bertran Endongo. Fins ara tenien acreditació de periodistes, però la mesa els hi ha retirat perquè se salten les normes. Tenen 10 dies per recórrer-ho.
0: La Comissió Europea prohibirà les teràpies de conversió en persona amb persones LGTBIQ+.
1: Consisteixen en maltractaments com descàrregues elèctriques. Encara es permeten a Grècia, Eslovàquia, Estònia, Txèquia i Xipre.
0: I Zara s'ha coronat com la marca de moda més valuosa del món.
1: Per primer cop ha superat Nike en el rànquing anual de la consultora Kantar. En la classificació general, Google és la número 1, seguida d'Apple i Microsoft.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui s'espera un dia de temps insegur, sobretot a les comarques de Girona.
3: Sí, ruixats que es poden repetir durant tota la jornada en aquestes comarques de Girona i ara al matí també al voltant del Vallès Oriental i el Maresme, i a la tarda ruixats també en sectors del Pirineu, punts del Prepirineu, també es mantindran a les comarques gironines i cap al Berguedà, el Moianès o també Osona. A la resta, en canvi, més clarianes i vent de ponent i de mestral que bufarà sobretot al centre i al sud del país i mantindrà les temperatures més altes, especialment a la costa i al prelitoral entre Tarragona i Barcelona. En canvi, baixaran a les comarques de Girona i a l'interior.
0: I què marquen ara els termòmetres?
3: Entre 12 i 16 graus a Barcelona, 16 també a Tarragona, 11 graus a Lleida, 13 a Girona, 15 a Badalona i 11 a Falset.
0: Pel que fa al trànsit, encara està tallada aquesta hora la TV baixa 74-11 a Riba-roja d'Ebre per un petit incendi forestal. Pel que fa al transport públic, aquesta hora cap incidència destacable. Passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dijous 14 de maig del 2026.
4: RAC 1.
5: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
6: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
7: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
6: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
7: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
8: Pals i la cuina de l'arròs.
9: Fins al 31 de maig, als restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi, us convidem a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats singulars i visites guiades per a tota la família.
8: Més informació al 972-63-73-80 i a visitpals.com.
10: Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
11: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els planetes de Holst, dirigida per Xavier Puig.
12: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
11: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell. Entrades a osvallès.com.
13: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodan. Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
14: Godan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
15: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
16: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
15: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
16: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
15: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
17: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
18: Ganes de cinema? Aquest dimecres 13 de maig pots celebrar el 40è aniversari de Top Gun a Movie Balmes i també recuperar l'èxit de Top Gun Maverick.
19: I dijous 14 de maig torna a Movie Balmes al Cinema Club de Gigi Vives amb les ventajas de ser un marginado.
18: Movie Cinemes, als cinemes de Barcelona.
20: Tres jubilades, un pla, zero límits.
21: Arriba a Barcelona Pensionistas, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
20: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
21: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
20: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
22: Supermercat Plus Fresc, el gust de casa nostra cada dia a prop teu.
23: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra, amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí, la carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
22: Plus Fresc, nova apertura a Barcelona, al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
24: El món a RAC 1.
0: 6:37, el Real Madrid ho té tot llest per convocar les eleccions avui mateix, mentre Florentino Pérez nega al seu possible rival el temps que demana per preparar-se.
25: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Segons ha explicat el mateix Florentino Pérez aquesta nit a la Sexta, la Junta Electoral iniciarà avui el procés, que anirà de la següent manera. Des d'aquest dijous, qui vulgui, o més ben dit, qui pugui, a partir d'avui, tindrà 10 dies per presentar l'aval necessari Pedrol i després començaria una campanya de 15 dies.
2: Sí, Florentino Pérez s'hi presentarà a l'espera de saber si aquest cop té rival. L'empresari Enrique Riquelme ha irromput amb força com a possible opositor i, de fet, ahir va enviar una carta a Florentino en què li va dir dues coses. Per una banda, que complia tots els requisits per presentar-se a les eleccions, però per l'altra també li va demanar més temps per preparar la seva candidatura. Però el president del Real Madrid no hi està gens per la labor i ho va dir ahir a la Sexta.
26: ¿No conozco a ese señor?
27: No, pues le pide, ha hecho una carta pidiéndole a usted que retrase las elecciones.
26: ¿Es lo que tiene? ¿Que la retrase?
27: Bueno, para que dé más tiempo a conseguir avales.
26: Pero bueno, yo cuando convocaron las elecciones en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané.
27: Se plantean mañana, ¿no? Imagino que mañana el proceso electoral mañana.
26: Electoral va a convocar la...
27: Mañana. Y hay 10 días para presentar los avales.
26: Eso.
27: Vale, y luego 15 días de campaña.
26: 15 días de campaña, ya está. Y entonces, a partir de ahí, pues otra vez los socios se sienten dueños del club.
2: Per la seva banda, Enrique Riquelme ha posat veu a la seva carta. Des de Mèxic ha reconegut que s'està rumiant presentar-se, però que encara no ha pres una decisió.
28: Como madridista siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido.
2: Tot plegat mentre la roda de premsa esperpèntica de Florentino de fa dos dies encara cueja, fins i tot el mateix dirigent admet que l'altre dia no va ser ell, li explicava Josep Pedrerol a la Sexta.
26: Otro Florentino. Posiblemente un Florentino, bueno, digamos, enfadado con la manipulación de algunos medios de comunicación y que no puede, y que no yo no quiero vivir esa situación. No, el de ayer es un Florentino herido,
27: vale,
26: con unos medios de comunicación, con unas personas más que medios, pero hay periodistas dedicados exclusivamente a decir que el Madrid es un caos.
2: En el marc esportiu, Florentino no va decebre i va tornar a carregar contra els àrbitres. Segons ell, aquesta temporada han pispat entre 16 i 18 punts del conjunt blanc, que, curiosament, són els que necessitaria el Real Madrid per avançar el Barça a la classificació. També va animar el club blaugrana a que el denunciïn, si en tenen motius, arran de les acusacions pel cas Negreira de fa dos dies, i va assegurar que les relacions entre tots els clubs estan absolutament trencades. I enmig de tot aquest fangar, el Real Madrid rep avui l'Oviedo a 9:45 de la nit al Bernabéu amb la incògnita de com rebrà l'afició, els seus jugadors i també el seu president.
0: I en l'àmbit estrictament esportiu, la lluita per la permanència primera s'ha ajustat encara més després de la victòria de l'Espanyol contra l'Atlètic de Bilbao i la derrota del Barça al camp de l'Alavés.
2: Sí, l'Espanyol ha fet un pas de gegant cap a la salvació després de guanyar 2-0 a Cornellà al Prat i aconseguir la primera victòria des del 22 de desembre. De començar la jornada en zona de descens, l'Espanyol ha pujat fins a la 14a posició i ara té 3 punts de marge sobre el descens. Manolo González admetia que s'ha tret un pes de sobre.
1: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
2: En canvi, la derrota 1-0 del Barça al camp de l'Alavés complica les coses al Girona, que ara és penúltim a un punt de la salvació. L'equip de Michel rep avui la Real Societat a Montilivi a les 8 de la tarda i en directe a RAC1 i ha de guanyar per no quedar-se en zona de descens. El Barça, per la seva banda, després de perdre ahir a Mendizorroza, s'acomiada de la possibilitat d'arribar als 100 punts aquesta temporada.
3: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
0: Ara són les 6:42. El govern i els Mossos d'Esquadra han demanat perdó per la infiltració de dos policies en una assemblea de docents gairebé una setmana després. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per tot el que va passar i per això ha dit que ha activat els processos interns per revisar si la conselleria va actuar correctament. Parlon va admetre obertament l'actuació ahir durant la compareixença al Parlament i ho va fer al costat del director general de la policia, de Josep Lluís Trapero. Tots dos van qualificar l'operació de greu error.
4: Aquesta és una maniobra operativa, ben intencionada, però mal plantejada. També vull començar, malgrat que no és una decisió política, demanant disculpes al sindicat educatiu per aquesta sensació de desconfiança que això ha generat.
5: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió.
0: Tot i això, tots dos descarten que aquest error operatiu tingui conseqüències polítiques, insisteixen que la cúpula política del cos no coneixia l'operatiu i apunten a comandaments mitjans o baixos com a responsables per evitar que es repeteixin situacions com aquestes. Parlon i Trapero es comprometen a millorar protocols, Cesc Giró.
6: Sí, canvi radical de to al Departament d'Interior una setmana després que es publiqués la notícia de tancar files amb el cos i l'operatiu, admetre errors greus. Sobre la taula, dues accions per evitar que els fets es repeteixin. Josep Lluís Trapero anunciava, per una banda, una investigació interna que pot acabar obrint expedient.
5: Obrir una informació reservada respecte de l'actuació policial i amb la finalitat de fer un anàlisi conjunt de totes les circumstàncies que han influït en aquest fet.
6: I per l'altra, Núria Parlon es comprometia a canviar els procediments per evitar infiltracions en col·lectius que no representin un perill per la seguretat.
4: Quedarà clar que aquesta no és una manera d'obtenir informació quan estem davant de situacions de col·lectius que no presenten risc de violència cap a la societat ni cap a les persones que puguin participar o puguin fins i tot confrontar drets pel que fa a la mobilitat.
6: Acabada la compareixença, Parlon i Trapero van coincidir els passadissos amb els representants dels sindicats afectats, a qui van convidar a reunir-se personalment al Departament d'Interior.
0: Doncs bé, l'USTEC i la CGT veuen del tot insuficients aquestes explicacions. Els dos sindicats mantenen les peticions de dimissió als màxims responsables del cos i avisen que presentaran demandes legals per vulneració de drets fonamentals.
7: El que li recomano al director de la policia és que es busqui un assessor jurídic perquè no podrà donar les mateixes explicacions davant d'un jutge. Políticament, a lo millor, són acceptables, però tècnicament, davant d'un jutge, són totalment inacceptables.
8: No volem una disculpa i el que volem és que s'assumeixin responsabilitats.
0: Doncs amb aquest escenari, avui el govern i els docents es reuneixen per primera vegada des de l'inici de la nova onada d'aturades. Es trobaran aquest matí coincidint amb un nou dia de protestes perquè els mestres mantenen el torçabràs. Avui torn per als de les comarques gironines i els de la Catalunya Central, on s'espera que des de primera hora del matí, aproximadament d'aquí a una hora més o menys, hi hagi diferents mobilitzacions i una mica més tard, a partir de 9:45, es reobriran les negociacions amb el govern. Ara són 6:45 del matí i ara que el contagiat espanyol per antivirus està estable i ha tingut una lleugera millora, el govern espanyol i el govern canari han intensificat la seva guerra particular. El Ministeri de Sanitat i el president de les Canàries ja se les havien tingut i ja se les havien dit de tots colors des de l'inici del brot, però ara que el pronòstic del pacient espanyol ha millorat, Pol, la ministra Mònica García ha pujat encara més el to.
8: Això tot i que Clavijo és el líder de Coalició Canària, un dels partits clau per la majoria progressista al Congrés a Madrid. En una entrevista al País ha deixat clar que no pensa callar i la ministra ha acusat Clavijo de desatendre la salut dels 14 ciutadans de l'Estat que eren a bord del creuer Ondius.
9: Había quien nos decía que esa gente se quedara en el barco, ¿eh? Y que todavía estaría en el barco rumbo a Países Bajos. No nos olvidemos de que aquí hay involucrados 14 españoles a los que había gente que quería dejar tirada.
8: Mònica García també ha assegurat que el president canari s'ha rentat les mans en la gestió de tota aquesta crisi.
0: De la crònica internacional, Donald Trump i Xi Jinping estan reunits a aquesta hora a Pequín. Feia 9 anys que no hi havia cap visita oficial d'un president dels Estats Units a la Xina des de l'última reunió precisament entre Trump i el seu homòleg xinès. El president nord-americà assisteix a la trobada amb l'objectiu que la diplomàcia xinesa li doni un cop de mà per aconseguir la pau amb l'Iran, que és un dels principals aliats del gegant asiàtic. I sobre els Estats Units, un jutge de Califòrnia ha condemnat a 2 anys de presó la persona que li portava la droga a Matthew Perry. És Eric Fleming i és un cineasta i productor de televisió força conegut a Hollywood.
8: Segons el tribunal, Fleming és qui s'encarregava de transportar la ketamina fins a casa del Chandler de Friends. Ha conclòs que Fleming era l'ajudant de la coneguda com a reina de la ketamina, una narcotraficant a qui ja van condemnar per aquest cas a 15 anys de presó. El tribunal també ha condemnat Fleming a 3 anys de llibertat vigilada i a pagar una multa. Ara només falta la sentència de l'últim acusat del cas, és Kenneth Iwamasa, l'exassistent de Perry. Recordem que Matthew Perry va morir per una sobredosi l'octubre de 2023, fa 2 anys i mig.
0: Ara passen 2 minuts de 6:45 del matí. El Congrés dels Diputats ha expulsat 2 pseudoperiodistes d'extrema dreta que de tant en tant boicotegen l'activitat del Parlament espanyol. Són Vito Quiles i Bertran Endongo, 2 agitadors i activistes que fins ara tenien acreditació permanent a la cambra com a periodistes. La mesa del Congrés ara ha fet un pas decisiu i els hi ha vetat l'entrada fins que la justícia prengui una decisió definitiva. Des de Madrid, Arnau Mañé.
10: El Congrés mou fitxa i després de mesos de jugar el joc del gat i la rata, finalment els fa fora. Quiles i Endongo tenen 10 dies per presentar al·legacions i a partir d'aquí començarà l'estira i arronsa judicial. El cas, però, és que els 2 agitadors se salten constantment les normes del Congrés. Per exemple, Vito Quiles, que per cert va ser candidat a unes eleccions amb el s'ha acabat la festa del vice Pérez, ell ha assenyalat periodistes, ha boicotejat actes polítics i ha gravat imatges en espais on estava prohibit fer-ho. En el cas d'Endongo, 3/4 del mateix, abordant diputats, fins i tot amb agressions físiques i interrompent rodes de premsa sense respectar el torn de preguntes. Sigui com sigui, des d'ara i fins a nova ordre, cap dels dos podrà entrar al Congrés. La mesa assegura que en els últims mesos aquests activistes han tensat més del compte a la corda i han anat rebent més denúncies. El PP, per cert, evita condemnar-ho i, de fet, ahir va aixecar-se de la taula durant el debat a la mesa.
0: Mentrestant, la Comissió Europea prohibirà les teràpies de conversió en persones LGTBIQ+, que encara es permeten en alguns països. Són aquells processos, evidentment, sense cap mena de fonament científic, que es basen en la idea que els membres d'aquest col·lectiu estan malalts.
8: Se sotmeten gais, lesbianes o bisexuals a pastilles, descàrregues elèctriques o altres tipus de maltractaments per canviar la seva orientació sexual. La comissària europea d'Igualtat, Adja Labib, rebutja de totes aquestes teràpies de conversió perquè diu que, ras i curt, no hi ha res a curar.
11: Les pràctiques de conversió es basen en una mentida, que les persones LGTBIQ+, necessiten ser arreglades, que hi ha alguna cosa malament en qui són. I, esclar, no hi ha res a arreglar, no hi ha res a curar i no hi ha ningú a qui canviar. No pots torturar fins a fer desaparèixer la identitat d'una persona, ni tampoc eliminar-la per llei.
8: Una de cada quatre persones LGTBIQ+, de la Unió Europea, han estat víctimes d'aquest tipus de teràpies, que encara es permeten, per exemple, a Grècia, Eslovàquia, Estònia, Txèquia i Xipre.
0: Una altra de les prioritats de Brussel·les ara mateix és la política energètica. La Comissió es continua preparant per un possible escenari d'escassetat de combustible i, tot i que reconeix que no és un escenari proper, una de les alternatives, en cas que hi hagi pocs recursos, és potenciar l'ús del transport públic. I, dit i fet, la Unió Europea s'ha proposat ara revolucionar el sistema de preus del tren, en aquest cas, amb un paquet de mesures.
8: Els 27 pretenen que els ciutadans puguin comprar els seus bitllets amb només un clic i des d'una sola pàgina web. Això vol dir que, per exemple, la web de Renfe hauria d'oferir també els preus i horaris dels seus competidors, com Irio o Ouigo, i viceversa. L'objectiu de la Comissió Europea és posar fi al monopoli de les operadores estatals i també facilitar la compra de bitllets de tren, que normalment és molt més farragosa que en avió.
0: I, per cert, que Zara ha superat per primer cop Nike, el rànquing de marques de moda més valuoses del món. La companyia de Mancio Ortega ocupa el lloc 66 de les 100 marques que valen més diners del planeta i Nike el 69. El top 10 el continuen liderant, però les tecnològiques nord-americanes, amb Google al capdavant, seguida d'Apple i Microsoft. I qui ha protagonitzat l'escalada de posicions més gran aquest any és ChatGPT, que gairebé ha quadriplicat el seu valor. Tot plegat, ho diu el nou informe anual de la consultora Kantar. I a 10 minuts per les 7 us expliquem que el judici contra la família Pujol quedarà avui vist per sentència. Han estat gairebé 40 sessions, mig any, de judici a l'Audiència Nacional, però cap de les parts s'ha mogut ni un mil·límetre.
8: Les defenses de la família Pujol es queixen que en aquest temps no ha aparegut cap prova de corrupció i creuen que si el cas ha tirat endavant és perquè el president Pujol era l'objectiu número 1 de mitja Espanya. En parlava ahir, en el seu informe final, l'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez.
12: Yo no digo que hubiera una persecución política. Lo que sí que digo, señorías, es que hay una persecución porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Cataluña y padre espiritual de una forma de entender el país que podrían entender tanto catalanes de origen como catalanes que acababan de llegar.
8: En canvi, la Fiscalia insisteix que la fortuna familiar provenia de la corrupció. Avui els investigats tindran dret a l'última paraula i el judici quedarà ja vist per sentència.
0: I Barcelona vol tancar la porta als creuers que fan escala al port de la ciutat. L'Ajuntament reconeix que aquests creueristes passen poques hores a Barcelona, però en canvi no deixen gairebé ni un euro als negocis locals i massifiquen encara més el centre i els serveis de la ciutat. Per tot plegat, aquesta nit l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat en una entrevista a BTV que els volen tancar l'aixeta.
13: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes, decisions molt clares en aquest sentit.
0: I una de les mesures que tirarà endavant Collboni serà encarir 3 euros l'any que ve la taxa turística pels creueristes. Vuit minuts i les 7.
24: RAC 1.
14: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Uau, tot està boníssim. D'on és? Doncs no t'ho creuràs, és de dia. De dia? Sí? No. De debò? Que sí, Xema, tio, que sí?
16: Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò, molt bé, dia.
17: Si faig que els meus diners treballin per mi, em demanaran vacances quan arribi l'estiu? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus fons d'inversió, inverteix de manera senzilla i personalitzada, amb la tranquil·litat de saber que els teus diners treballen a favor teu. Anem on vas, Mapfre, el teu referent en planificació financera.
18: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
19: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
18: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
19: I fins a un 20% en electrònica.
18: Tota la nostra web i app.
19: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
18: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
21: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
1: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
2: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
20: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
22: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin, un per un de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623,20 € i amb els nostres tecnoavantatges.
23: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
25: Els incendis no avisen. El 90% tenen relació amb l'estat de les instal·lacions. A SM Install prevenim el risc d'incendi amb la neteja especialitzada dels quadres elèctrics i el manteniment de les instal·lacions industrials. No esperis que sigui massa tard. Truca'ns al 93 714 1988 o informa't a sminstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
26: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
27: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
28: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
27: I finançament fins a 12 mesos.
28: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Pones.
29: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global, després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
24: El món a RAC 1.
0: 3 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
30: Aquesta setmana he fet un viatge a pujar baixa a Londres i vaig agafar un avió. Aleshores vaig aprendre una cosa molt interessant que tenen tots els mòbils Android. Segurament els iPhone també ho tenen. Resulta que quan tu hagis d'agafar un avió, si tens la targeta d'embarcament, ja sigui en PDF o en format físic, tu agafes i li fas una foto, un pantallasso, i et recomano que la pugis a la Google Wallet. La Google Wallet és aquesta cartera virtual que fem servir moltes vegades per pagar amb targeta i per moltes altres coses. Doncs bé, si tu li introdueixes a la Google Wallet la teva targeta d'embarcament, l'escanejarà, la reconeixerà i t'anirà donant indicacions i notificacions sobre cada vegada que s'actualitzi alguna informació del teu vol. És a dir, quan surti la porta d'embarcament, quan estigui a punt d'enlairar-se, quan comenci el vol, encara que no tinguis internet, t'anirà dient per on vas i quan falta, i quan aterris no necessitaràs cap notificació perquè ja ho notaràs. Recorda el truqui! Les teves targetes d'embarcament, fica-les sempre a la Google Wallet. T'estalviaràs mirar les pantalles generals de l'aeroport i fins i tot la informació te la dona una miqueta abans que aquelles pantalles. Que potser no ho has de fer servir mai, però no està de més saber-ho.
0: Hi ha 2 minuts per les 7. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
31: Hablando de magnates narcisistas que se creen estar por encima del bien y del mal, el documental Elon Musk al descubierto desenmascara al millonario enfocándose sobre todo en su empresa Tesla y en los fallos en la conducción automática de los coches que han costado vidas y graves accidentes. La empresa Musk lo sabía y lo ocultó. Cuenta con entrevistas a empleados, ingenieros y ejecutivos de la empresa que relatan su carácter autoritario, sus accesos de ira, la explotación a la que estaban sometidos y sus delirios de grandeza. La compra de Twitter y los 250 millones de dólares en la campaña de Trump solo fueron un paso más para asegurarse tener el control del relato y más poder. Elon Musk al descubierto está disponible en Filmin.
0: I el diàling. Joan Ferrer, bon dia.
32: Bon dia, Víctor Cullell. A Ràdio Cambrils, la comunicació és un plaer.
33: Segur que tots recordeu allò que hem fet a l'ESO o quan anàvem a la GB de emissor, receptor, no? Els elements de la comunicació. Sí. Molt bé, doncs, el canal és molt important que quan nosaltres emetem un massatge, sobretot ara ja que comencem a estar cansats, quan nosaltres emetem un massatge...
3: Oh, qué gusto.
32: I ningú podrà dir mai que el Basté no se sap distreure.
4: Però és la seva elecció.
5: We think that would be dumb, but that's their choice.
1: Però, paradoxalment, Hezbollah ahir...
6: Sí?
7: Vamos!
1: Perdó.
8: Descobreix l'Omoda 9S...

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 14 de maig del 2026, dia de temps més insegur a les comarques de Girona, amb ruixats tot el dia. A la tarda esperem xàfecs, també a les comarques del nord de Barcelona. I al Pirineu, les temperatures més frenades que ahir, sobretot a les comarques interiors i a les comarques gironines. Bufa el vent de ponent a la meitat sud. Florentino Pérez convocarà avui formalment les eleccions a la presidència del Real Madrid. Ara els possibles candidats tenen 10 dies per presentar els avals necessaris i gairebé impossibles per concórrer-hi. L'empresari que Florentino Pérez va fer famós dimarts quan el va presentar com aquell senyor amb accent sud-americà, Enrique Riquelme, vol desafiar-lo, però demana més temps per preparar una candidatura. De fet, aquesta nit, en una entrevista a La Sexta, Florentino Pérez ja ha dit que tururut ho ha descartat i també ha aprofitat l'ocasió per reafirmar-se en els atacs a la premsa que va llançar dimarts. En parlarem d'aquí aquest matí amb diversos protagonistes. Avui a la conversa i a la tertúlia d'aquest matí afegirem també el Joan Ferrer, que repassarà les rodes de premsa més esperpèntiques d'alguns presidents icònics del futbol espanyol, com ara Jesús Gil, el Caneda i el Josep Lluís Núñez. És a dir, unes rodes de premsa que eren algunes d'elles delirants. Encara en futbol, la lluita per la permanència s'ajusta. L'Espanyol va fer ahir un pas de gegant cap a la salvació amb una victòria suada a casa contra l'Atlètic Club, 2-0, que trenca amb una ratxa de 18 partits sense guanyar. La mala notícia és que el Barça va perdre 1-0 al camp de l'Alavés, un rival directe d'Espanyol i Girona. Els de Mitchell se la juguen avui a casa. Segons Mitchell, el partit més important de la història del Girona serà a 8:15 del vespre contra la Real Societat. Perdó, 9:15 del vespre contra la Real Societat. Però ho mirarem bé, perquè és que em sembla que no ens hem acogat amb l'hora. També juguen avui el Real Madrid i l'Oviedo, tot en directe a RAC1. Cap a les 10 parlarem de la victòria de l'Espanyol amb l'Edu de Valle i amb en Jordi de Planell. Aquest matí també estem pendents d'una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. La protesta arriba hores abans de la reunió dels sindicats amb el govern per desencallar el conflicte. Ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, van intentar calmar els ànims del Parlament amb una disculpa que, per l'intent d'infiltració a una assemblea de docents, també van anunciar que obriran una investigació reservada. I a l'AP7, a l'altura de Figueres, els Mossos busquen els ocupants d'un cotxe ple d'armes de Kalashnikov que van aturar en un control i que després van fugir. En plan econòmica, avui hem conegut el rànquing de marques més valuoses del món. L'encapçala Google, que ha desbancat Apple, però el més cridaner és que Zara és la primera marca de moda que supera, i en aquest cas supera per primera vegada Nike. En música, cap a les 11, avui al món a RAC1, un gran amic del programa, l'Arnau Tordera, el líder d'Obeses, que presenta el nou disc del grup, Lai al cor diàstola. I després, ara que som a portes del Mundial de Futbol, repassarem els millors anuncis que les marques han creat coincidint amb la competició, amb el publicista Camil Roca, que també serà en aquest estudi, i amb el Joan Ferrer, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Aviam si diem bé, és que he fet una enganxada, perquè els partits de... Els horaris dels partits no els he dit bé. I
3: no, mira...
0: València, Rayo Vallecano a les 7. Mm. Girona, Real Societat a les 8. Mm-hmm. I Madrid-Oviedo a 9:15. Queda clar que, per tant, nosaltres aquí a RAC1 hi posarem abans a les 8 pel Girona, Real Societat, i després també pel Real Madrid-Oviedo. Alguna cosa d'aquesta nit o matinada més, Pedrol?
3: Sí, que el president del Real Madrid, Florentino Pérez, té pressa i avui mateix té previst convocar les eleccions a la presidència. Segons va explicar ell mateix ahir a La Sexta, el procés electoral anirà de la següent manera. Des d'aquest dijous, des d'avui, qui vulgui, o més ben dit qui pugui, tindrà 10 dies per presentar l'aval necessari i després començaria una campanya de 15 dies. Florentino s'hi presentarà a l'espera de saber si aquest cop tindrà rival. L'empresari Enrique Riquelme, que Florentino va presentar en societat com el de l'accent sud-americà, va enviar una carta ahir a l'actual president en què va dir-li dues coses. Per una banda, va informar-lo que compleix tots els requisits per presentar-se a les eleccions i, per l'altra, li va demanar més temps per preparar la seva candidatura, cosa que Florentino li ha negat. El dirigent no hi està gens per la labor i ahir ho va fer palès a La Sexta amb Josep Pedrerol.
2: No conozco a ese señor. No,
4: pues le pide, ha hecho una carta pidiéndole a usted que retrase las elecciones.
2: ¿Es lo que tiene? ¿Que la retrase?
4: Bueno, para que dé más tiempo a conseguir avales, ¿será?
2: Bueno, yo cuando convocaron las elecciones en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané.
4: Es plantear mañana, ¿no? Imagino que mañana el proceso mañana, electoral mañana.
2: La Junta Electoral va a convocar la...
4: Y hay 10 días para presentar los avales.
2: Eso.
4: Vale, y luego 15 días de campaña.
2: 15 días de campaña, ya está. Y entonces a partir de ahí, pues otra vez los socios se sienten dueños del club.
3: Fins ara encara no li havíem sentit la veu, Enrique Riquelme, però ahir va parlar per primer cop del seu interès de plantar cara a Florentino. Des de Mèxic ha reconegut que s'ho està rumiant, però que encara no ha pres una decisió.
5: Como madridista siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido.
3: Tot plegat mentre la roda de premsa esperpèntica de Florentino encara cueja, fins i tot el mateix dirigent admet que l'altre dia no va ser ell, li explicava Josep Pedrerola a la Sexta.
2: Otro Florentino. Ah, posiblemente un Florentino, digamos, enfadado con la manipulación de algunos medios de comunicación y que no puede, y que no yo no quiero vivir esa situación. No, el de ayer es un Florentino herido,
4: vale,
2: con unos medios de comunicación, con unas personas más que medios, pero hay periodistas dedicados exclusivamente a decir que el Madrid es un caos.
3: En canvi, Florentino sí que va ser el de sempre quan va tornar a carregar contra els àrbitres. Segons ell, aquesta temporada han pispat el conjunt blanc entre 16 i 18 punts, que curiosament són els que necessitaria el Real Madrid per avançar el Barça a la classificació.
4: No està bé.
2: Hemos hecho cada año a año todos los puntos que nos han quitado de una manera descarada. No es una mano, no, una manera descarada.
4: Este año también, esta temporada también.
2: Este año también, este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos, pero de una manera perfecta.
3: I enmig de tot aquest fangal Real Madrid...
0: Però un moment. 16-18 punts. Diu que els hi han fotut aquesta temporada. Hòstia, se m'ha anat tan tranquil i escolten cap a casa i feliç i cofoi. Vull dir, de debò que no entenc com no el van treure del plató, com abans d'ahir no el van treure de la roda de premsa. Avui la premsa de Madrid va molt forta encara, va molt forta. O sigui, aquest home no... De debò que no gira rodó. O sigui, que té coses de... O sigui, no té res a veure una roda de premsa d'aquest senyor ara amb una roda de premsa de fa... Bueno, tampoc em fa gaires, però de l'última, res a veure. Sempre havia tingut aquest punt narcisista, soberbi, ególatra, però això d'aquests dies i tot, i de jo tinc la raó, i tots els altres són dolents, i la gent em vol mal, i aquesta mania persecutòria de... Uf, molt, molt perillós, molt perillós, molt perillós, perillós, i fa una certa... Crec que era Ramon Calderón, el candidat a la presidència del Real Madrid, qui va ser-ho, que va posar que no sé si em fa més ràbia o pena. Doncs això. Bueno, què més?
3: Que enmig de tot aquest fangal, Real Madrid, recordem que juga avui contra l'Oviedo del Bernabéu a 2:15 de la nit al seu camp, al Bernabéu, amb la incògnita de com rebrà l'afició, els seus jugadors i el seu president.
6: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per...
3: Això que sentíem és Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, que ara el sentirem perquè primera la lluita per la permanència s'estreny encara més després de la victòria del conjunt blanquiblau contra l'Atlètic de Bilbao i la derrota del Barça al camp de l'Alavés. L'Espanyol ha fet un pas de gegant cap a la salvació després de guanyar 2-0 a Cornellà del Prat i aconseguir el primer triomf des del 22 de desembre. Ai. De començar la jornada en zona de descens, ara ha pujat fins a la 14a posició i té 3 punts per sobre de la zona baixa. Ara sí, Manolo González admetia que s'ha tret un pes de sobre.
6: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
3: En canvi, la derrota 1-0 del Barça al camp de l'Alavés complica les coses al Girona, que és penúltim a un punt de la salvació. L'equip de Michel rep avui la Real Societat a Montilivi a les 8 de la tarda i a RAC1 i ha de guanyar per no quedar-se en zona de descens. La Real no s'hi juga res perquè ja sap que jugarà Europa League la temporada que ve, igual que ahir el Barça, que ja és campió de Lliga. L'equip de Hansi Flick no va xutar ni un sol cop a porteria, però igualment el tècnic va acabar content amb els seus jugadors.
7: I saw... A team was very motivated, so...
8: He vist el meu equip molt motivat, he vist coses realment bones del meu equip, per mi ha estat bé. A la primera part hem controlat el partit, no ha estat fàcil perquè ells estan lluitant per quedar-se a la Lliga, i és normal. Hem intentat controlar el partit, però en atac no hem estat tan bé com ho estem normalment. Però al final també els he dit als jugadors que he vist moltes coses que he valorat molt.
7: I saw a lot of things I really appreciate a lot.
3: El Barça, després de perdre Mendy Sorrots, s'acomiada de la possibilitat d'arribar als 100 punts aquesta temporada.
0: Gràcies per aquesta, pel tu diràs, que acabes de fer aquí al Pol RQ. Són les 7:10, però més enllà dels esports, els professors continuen amb el calendari de vagues. Avui serà el torn de les comarques gironines i de la Catalunya central.
9: Sí, i és previst que abans de les 8 del matí els docents tallin alguna carretera. De moment, però, no hi ha hagut cap incident. Ahir, mestres i professors del Baix Llobregat i el Penedès ja van fer diversos talls a diverses vies i van complicar força la circulació a primera hora del matí.
0: I a tot això, la conselleria d'Interior, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes per la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: Sí, Parlon ha reconegut en una compareixença al Parlament que va ser un error.
10: Una intervenció que no està prou justificada i que, per tant, està mal plantejada. Per tant, torno a insistir, no és una decisió política. El govern de la Generalitat, ni el Salvador Illa, ni la consellera Parlon, ni el director de la policia, que té una funció de direcció política en el cos, compartim aquesta operativa. No la compartim, i no la compartim no perquè pensem que està feta de mala fe, sinó perquè considerem que no ha estat adequada, que hi ha hagut un error greu.
9: També hi ha comparegut el major Trapero, que ha insistit que l'actuació era operativa i que pretenia obtenir informació per valorar amenaces i riscos en les manifestacions del professorat.
11: De la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
9: Però els sindicats no en tenen prou, l'USTEC i la CGT mantenen les peticions de dimissió als màxims responsables del cos i avisen que presentaran demandes legals per vulneració de drets fonamentals.
0: Avui hi ha reunió del govern amb els mestres i professors.
9: Exacte, això serà també aquest matí. L'USTEC demana a la consellera d'Educació que presenti una proposta concreta que reverteixi les mancances de treballadors i també de l'alumnat. El sindicat posarà sobre la taula l'augment salarial i la petició de més recursos per a l'escola inclusiva.
0: I el temps?
12: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Avui pocs canvis, Mònica, un dia similar al d'ahir.
13: Sí, s'esperen ruixats avui sobretot a les comarques de Girona durant tot el dia i ara al matí també al voltant del Vallès Oriental i el Maresme, i a la tarda xàfecs també en punts del Pirineu, del Prepirineu, es repetiran també a les comarques de Girona, Osona, el Berguedà i també al Moianès, amb temperatures que baixen. Perdó. Que baixen al migdia, sobretot a les comarques interiors i també comarques de Girona, i en canvi, en punts de la costa de Barcelona i Tarragona, temperatures més altes per aquest vent de ponent i mestral que bufarà amb força. De cara als propers dies baixa més la temperatura, sobretot demà, tindrem un dia de cel més tapat i de ruixats que s'estendran per qualsevol comarca, però seran més constants en punts del nord-est de Catalunya, comarques de Girona, Barcelona i també el Pirineu, i a partir del cap de setmana comença a pujar la temperatura i la setmana que ve puja fins i tot per sobre de la mitjana.
14: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Anem a la crònica internacional, que Donald Trump es reuneix amb Xi Jinping en una visita històrica.
9: Sí, feia gairebé una dècada que un president dels Estats Units no trepitjava el gegant asiàtic. Els dos mandataris es reuneixen a Pequín i Xi Jinping ja ha assegurat que la relació entre els dos països serà millor que mai.
0: Què passa? De debò, eh? Bueno. Què feu, de debò?
9: No, què feu, no?
0: És pràcticament un quart de vuit del matí. El Congrés no permetrà que Vito Quiles i Beltrán Endongo tornin a entrar a la cambra.
9: Ara faria allò que fas tu, dir perdó, aquí. Va, són aquests dos agitadors i activistes d'extrema dreta que de tant en tant boicotegen l'activitat del Parlament espanyol. Fins ara tenien acreditació permanent com a periodistes, però la mesa del Congrés els hi ha vetat l'entrada per saltar-se constantment les normes de la cambra, com ara assenyalar altres periodistes, boicotejar actes polítics i gravar imatges en espais on estava prohibit. Ara Quiles i Endongo tenen 10 dies per presentar al·legacions.
0: I la Comissió Europea prohibirà les anomenades teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+.
9: Són aquells processos sense cap mena de fonament científic que diuen que gais, lesbianes o bisexuals estan malalts i per això se'ls sotmet a pastilles, descàrregues elèctriques o altres tipus de maltractament per canviar la seva orientació sexual. La Comissió Europea, la Comissària Europea d'Igualtat, Ajla Habib, rebutja de totes les teràpies de conversió perquè, res i curt, diu, no hi ha res a curar.
15: Les pràctiques de conversió es basen en una mentida, que les persones LGTBIQ+, necessiten ser arreglades, que hi ha alguna cosa malament en qui són. I, és clar, no hi ha res a arreglar, no hi ha res a curar i no hi ha ningú a qui canviar. No pots torturar fins a fer desaparèixer la identitat d'una persona, ni tampoc eliminar-la per llei.
0: Més coses a un quart de vuit. Zara ha superat per primer cop Nike com a marca de moda més valuosa del món.
9: La companyia d'Amancio Ortega ocupa el lloc 66 de les 100 marques que valen més diners del planeta i Nike el 69. El top 10 el continua liderant, però les tecnològiques nord-americanes. Google recupera el número 1 després de 8 anys, li ha pispat a Apple, que ara està en segon lloc, i completa el podi Microsoft, que ha protagonitzat l'escalada de posicions més gran aquest any, és ChatGPT, que gairebé ha quadruplicat el seu valor.
0: Per que el salt de bízum que havia de fer a botigues i restaurants sembla que s'ajorna i es complica.
9: De moment estava previst per dilluns vinent i, de fet, encara és la data que hi ha marcada al calendari, però la implementació de bízum serà progressiva i no estarà disponible dilluns a tots els establiments des del primer minut. El motiu és que l'aplicació Bízum Pay encara no hi és a l'Apple Store dels diferents sistemes operatius perquè els clients se la puguin descarregar i instal·lar als seus moneders electrònics. Per tant, la majoria de consumidors hauran d'esperar fins a l'1 de juny per poder pagar amb Bízum a botigues i restaurants.
0: Per cert, que a partir d'aquest diumenge ja poden obrir les botigues a Barcelona.
9: I serà fins al 15 de setembre. La mesura afecta els comerços de l'àrea formada per tot Ciutat Vella i l'Eixample i diversos barris de l'entorn, amb l'excepció de Sant Andreu i Nou Barris, que en queden al marge.
0: En successos, els Mossos busquen els ocupants d'un cotxe ple de kalashnikovs que han fugit.
9: La policia ha requisat una dotzena d'aquestes armes després d'aturar el vehicle que circulava per l'AP7 a l'altura de Figueres. Durant el control, els ocupants van escapar-se amb un altre cotxe i, per tant, de moment, no hi ha detinguts.
0: I a tot això, el Festival de Cinema de Cannes, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, el Peter Jackson, ha anunciat que està preparant una nova pel·lícula de les aventures de Tintín. Ha confessat que està escrivint el guió de la segona part de El secret de l'unicorn. I avui al Món a RAC1 repassarem el sisè disc d'estudi dels grans obeses, que es titula L'ai al cor, diàstola.
16: Els nostres sexes són dues boques i dos sexes ara ens

0: És que ho escoltes... No sé si ho ha fet expressament, li demanarem avui.
1: Sí. Avui les notes de la partida de les 11 aquí al món a RAC. Menja-li la boca, que el boca-boca, salva-li la vida,
0: doncs no capi la partida, dona-li l'alè. La veu i tot, eh?
1: Tot. I ha mort als 74 anys Tania Doris, una de les últimes supervedets.
0: L'artista valenciana que es deia Dolores Cano es va consolidar al Teatre Apolo i, de fet, se la coneixia com la reina del paral·lel. Allà es va convertir en una autèntica estrella i durant els anys 60, 70 i 80 va protagonitzar desenes d'obres tant a l'Apolo com a altres teatres insígnia de l'època. També va fer el salt al cinema i el 1984 va rodar una pel·lícula amb Rafael Gil.
1: Deixa'm dir només un comentari que és una història, la de la Tania Doris, meravellosa. Era als teatres del Matías Colsà de Barcelona, al costat sempre de Luis Cuenca, que era el lleig, per entendre'ns, no? I a la Tania Doris, durant molt de temps, va tenir relacions amb el Matías Colsà, amb el que era el propietari de molts teatres del Paral·lel. I es va entregar amb ella. Però llavors es va morir, sobtadament, i es va parlar de l'herència... d'on anava a parar l'herència al Colsada. Llavors van haver-hi dues noies que vam demanar analítiques d'ADN per confirmar que eren filles del Colsada, i al final, entre la primera dona, aquestes dues criatures que va dir l'ADN que eren filles, i la Tania Doris, que era la dona en qui vivia i la labor que tenia, doncs es van repartir l'herència. Avui hi ha una història molt ben explicada del Santiago Tarina, de l'obituari de la Tania Doris de l'avantguàrdia, però és que amb la Tania Doris se'n va... una de les grans icones del paral·lel dels anys 70, 60 i 80.
2: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: 7:20.
3: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona.

0: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
1: Descobreix els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. T'esperem a la sessió informativa del 14 de maig. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Virreal. Villu.
2: 8:32 des del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
4: Kia. Movement that inspires.
5: El diàleg. Vinga, bola, Joan.
6: Amb el discurs de Florentino segur que hi ha molts merengues que no estan contents. No crec que sigui el cas del cantador José Mercé, que acostuma a estar alegre, com en aquest tall de Onda Cero.
7: José Mercé, buenas noches.
8: Buenas noches. A la Madrid, bueno. A la Madrid, a triunfar con tu color y a triunfar en buena ley. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.
9: ¡Ole!
10: Hola, José.
8: Eres grande, Ricardo, muy grande.
10: Te veo contento hoy, ¿eh?
8: ¡Ay, a la Madrid, Madrid, Madrid, Madrid! ¡Ale!
9: Presidente Florentino Pérez, ¿le ha gustado?
11: Bueno, a mí de José Mercé me gusta todo. Y ya cuando se identifica su talento y el Madrid, pues sale una bomba explosiva que es...
9: ¡Ay, ay! ¡Ay, qué ver!
6: Florentino es el presidente de ACS y José Mercé también ACS. Però per un altre motiu.
12: 7:23, que bèstia.
0: RAC 1.
13: El balcó gastronòmic és un lloc, com dir-t'ho?
14: Que bo.
13: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
14: Parella, què us podem partir?
13: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
15: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
16: Busques cotxe? Arriba el mes del vehicle seminou a Kia Qualis AR Motors. Més de 200 Kia seminous amb garantia oficial. Aconsegueix el teu Kia fet per només 158 euros al mes. Un Kia Niro des de 205 euros o el nou Kia EV3 per 239 euros. Només fins al 31 de maig. Qualis AR Motors, concessionari oficial Kia a Barcelona. QualisARMotors.es.
17: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
18: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
19: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
20: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
21: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
22: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
23: Malco?
24: Polo.
23: Malco?
24: Polo.
23: Buscar un renting flexible per a la teva empresa pot ser com anar a cegues. Amb Malco Rentacar no aniràs a les palpentes. Trobes sense sorpreses. La millor quota amb tot inclòs, sense riscos i sense permanències. Malco Rentacar.

0: Car, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement menjar bé. A Montcorb fa més de 100 anys que fem pernil cuit al nostre obrador de Sils, fidels a una idea molt simple. Si vols menjar bé, has de menjar bo. Tasta el nostre pernil cuit 100% d'Urok i el gall d'indi elaborat amb aigua de mar. Montcorb, el gust de les coses bones.
3: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
6: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
5: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
6: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
7: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
8: Tot allò que t'agrada,
7: molt més fàcil de trobar.
9: El que encara no has escoltat
10: i segur que t'agradarà.
8: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
11: Per triar i remenar.
12: Amb tot el contingut dels programes.
13: I també els podcasts originals de RAC1.
14: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
15: I som tots.
16: Més fàcil.
17: Més directe.
18: Més intuïtiu.
19: Més RAC1. Tots som un milió.
20: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
21: 2:02.
20: Cada dia una idea.
21: La del Xavi Puig.
22: I què deu estar fent l'ET avui dia?
23: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
21: La proposta d'avui del Pep Prieto.
24: El cinema i la televisió els encanten els imperis caiguts. Si hi ha una sèrie que ha sabut captar l'estil Florentino, aquesta és Billions. Bobby Axelrod és, de cara al públic, un filantrop i pare de família que s'ha fet a si mateix. Però el fiscal de Nova York està convençut que és tot corrupció i males pràctiques. L'enfrontament entre els dos homes va pujant de to, arribant a extrems insospitats. Costa mantenir el nivell durant 7 temporades, però aquesta sèrie ho aconsegueix. És gràcies a un excel·lent retrat de personatges i a la seva manera de transitar entre el thriller i el drama gairebé operístic. També perquè, al final, adorem les històries que ens expliquen que els rics també ploren. Trobareu Billions a Sky Showtime.

0: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi amb Omoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
1: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
2: Tot ho trobaràs a RAC1.cat.
1: El portal de RAC1.
3: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Jo tinc de saber...
1: Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia, que el Real Madrid té previst convocar avui les eleccions, mentre Florentino Pérez ha denegat donar més temps a l'empresari Enrique Riquelme, el seu potencial rival. Enmig de tot aquest ambient de crispació, avui el Real Madrid rep l'Oviedo a 2:15 de la nit. I la lluita per la permanència s'estreny encara més a falta de dues jornades. L'Espanyol va guanyar 2-0 l'Atlètic de Bilbao i s'allunya a 3 punts del descens, però la derrota del Barça 1-0 al camp de l'Alavés enfonsa el Girona, que és penúltim a un punt de la salvació i que avui rep la Real Societat a les 8 de la tarda i a RAC1.
4: D'aquí a pocs minuts han de començar les protestes dels professors a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. Aquest matí el Departament d'Educació també es reunirà amb els sindicats després que el govern i els Mossos s'hagin disculpat per la infiltració de dos policies.
2: Un jutge de Califòrnia ha condemnat a 2 anys de presó l'home que entregava la droga a l'actor Matthew Perry. És el cineasta Eric Fleming, que col·laborava amb la narcotraficant, que ja van condemnar 15 anys de presó.
4: El Congrés dels Diputats ha vetat l'entrada a Vito Quiles i a Bertrand Endongo. Fins ara els dos agitadors tenien acreditació de periodistes, però ara els hi han retirat perquè se salten les normes.
2: Ara ha superat Nike i s'ha convertit en la marca de moda més valuosa del món. Al rànquing anual de la consultora Kantar, Google és la companyia que val més diners, seguida d'Apple i Microsoft.
4: I Madonna, Shakira i BTS actuaran a la mitja part de la final del Mundial de Futbol, tal com es fa a la Super Bowl. El director artístic de l'espectacle serà el cantant de Coldplay, Chris Martin.
1: I el temps.
5: Expocasió Girona, fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero, us ofereix aquest espai.
1: Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia. Avui s'espera un dia de temps insegur a les comarques de Girona, on es repetiran els ruixats durant tot el dia, i ara al matí també podria arribar algun xàfec cap al Vallès Oriental i al Maresme, i a la tarda en punts del Pirineu i també del Prepirineu o nord de Barcelona, tot plegat amb unes temperatures que baixaran respecte a les d'ahir a les comarques gironines i a l'interior, i en canvi es mantindran més elevades en sectors de la costa i del prelitoral, entre Tarragona i també Barcelona, ja que bufarà el vent de ponent i de mestral al centre i al sud de Catalunya. I ara mateix tenim entre 11 i 15 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 10 a Lleida, 13 a Girona, 16 a Amposta i 11 a Santa Coloma de Farners.
7: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
8: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
1: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire. Mònica.
6: Doncs amb aquest temps inestable, amb alguns ruixats i també amb ventades, es manté la qualitat bona a tot arreu, amb semàfors verds i blaus.
9: 11:20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
10: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
11: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
10: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
9: Un altre cas resol per l'equip estalvi.
12: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
1: Anem al trànsit cap al RAC, a comptar cotxes, com cada matí amb el Ferran Aràndiga. Bon dia.
13: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous ja amb dues incidències. Tenim un accident a la C-16 a l'altura de Puigreig, que deixa un carril tallat amb 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud. També tenim un vehicle avariat a la A2 entre el Bruc i Collbató, que obliga també a tallar un carril de circulació, en aquest cas en sentit Lleida. A hores d'ara també ja parlem de retencions habituals a la xarxa viària catalana, sobretot als voltants de Barcelona. Ja tenim retencions cap al nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona, amb retencions fins a la Barceloneta i a la B20, fins a la Vall d'Hebron. Al Vall és lentitud per la C-58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona i també en direcció Tarragona, a la AP-7 amb retencions des de Montornès fins a Barberà i en sentit nord al punt de Cerdanyola. Com és habitual, també l'entrada del Llobregat continua amb congestió habitual per la A2 i B23 des de Molins de Rei i Pallejà i també per les vies costaneres amb cues des de Cavall al Prat en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
5: Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: I a aquesta hora, a les 7:34, obrim el diari del Món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Albert Pedrol, bon dia.
14: Bon dia.
1: Marc Segués, bon dia.
15: Bon dia.
1: Marina Arbós, bon dia.
16: Bon dia.
1: Sergi Ambudio, bon dia.
17: Bon dia.
1: Les últimes declaracions surrealistes de Florentino Pérez han obert la caixa dels trons a Madrid. La premsa bull com mai contra el president del Real Madrid, assegura que ha dilapidat la seva imatge i la d'un club que està en una crisi profundíssima i, diuen, irreparable.
0: Assistència sanitària. La dels metges patrocina aquesta secció.
3: El diari ABC, víctima dels atacs de Florentino, és un dels més beligerants avui. Ignacio Camacho afirma que cap daltabaix esportiu arribarà a l'impacte del dany reputacional d'aquest al·legat trastocat que carrega de raó els que auguren una greu crisi de lideratge al club. I María José Fuente Álamo, la periodista, que va assenyalar amb un comentari masclista, escriu: una es cansa d'escoltar que el masclisme és cosa d'abans. Les paraules de Florentino em van alleugerir, com Rubiales són homes que fan més pel feminisme, afegeix, que moltes campanyes. Gràcies per encendre la llum i mostrar el que hi ha.
14: A El Confidencial, Javier Caraballo és irònic i titula Florentino, pobre home ric, i carrega contra el president blanc per llançar-se a la campanya electoral amb el manual estratègic dels polítics populistes, com Donald Trump o Pedro Sánchez, amb qui ho comparteix tot en aquest sentit.
15: Al diari Marca, el director Juan Ignacio Gallardo publica: més enllà de l'esperpent, el deliri i l'absurd de la compareixença, estic molt preocupat a escala humana. Em va fer pena veure Florentino dilapidant la seva imatge, arruïnant-la en menys d'una hora i convertint-se en un simple mem.
16: A la contra de l'As, Luis Nieto es fixa en la convocatòria d'eleccions. Diu: el Madrid es porta malament la derrota, però la situació no mereixia passar per les urnes. A Florentino se li demanaven les línies mestres d'una reflotació necessària, no un plebiscit de la seva persona, i conclou: portar el cas a unes eleccions és matar mosques a cops de canó.
3: A Madrid, però, encara hi ha diaris que fan pinya amb Florentino. La Razón li posa un semàfor verd pels beneficis milionaris històrics de la seva constructora ACS, obviant, això sí, la polèmica esportiva.
14: En aquesta línia, El Mundo, Arcadi Espada, és molt crític amb la premsa. No entén que arribi Florentino, els digui que menteixen cantant-los les veritats a la cara, i els periodistes, en lloc de fer autocrítica, repliquin que repapiege.
15: En canvi, a Catalunya, Xavier Bosch escriu a la contra de Mundo Deportivo que entre el deliri i l'esperpent, Florentino va aconseguir escapolir-se de donar explicacions sobre el fracàs esportiu del Real Madrid alhora que va amagar-se rere una gran cortina de fum. I afegeix: la fórmula va ser de manual, fer-se la víctima d'una campanya orquestrada.
1: Els diaris esportius d'aquest matí també celebren que l'Espanyol hagi trencat la seva mala ratxa amb una victòria contra l'Atlètic Club que l'allunya del pou del descens.
16: Sí, en el diari Ara, Marc Musull qualifica la victòria de purgadora després de 5 mesos sense guanyar. Destaca que Pere Milla i Quique García serveixen la catarsi en el dia més esperat i que Manolo González va acabar plorant d'emoció.
3: A l'esportiu, Marta Escobós escriu que l'Espanyol acaricia la permanència amb un triomf en el moment més important i en una nit de bogeria desfermada a Cornellà al Prat.
14: I Raúl Paniagua, El Periódico, ho remata amb el titular: l'Espanyol ressusciti a Cornellà i avance cap a la salvació.
17: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera: escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
1: Futbol a banda. Avui els diaris també analitzen les explicacions que va donar ahir la Conselleria d'Interior després d'haver infiltrat Mossos a una assemblea de mestres. La majoria celebren que hagin demanat disculpes, però alguns ho veuen insuficient.
15: Sí, per exemple, La Vanguardia posa en un semàfor vermell a Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, i Jordi Juan escriu: rectificar és de savis. El problema és que el reconeixement de la culpa arriba tard i després d'intentar-se justificar. Lamenta que hagin tornat als talps d'aquesta mena i acaba dient que això no pot passar en un cos policial professional i democràtic.
16: Al Punt Avui, Xavi Sala lamenta que l'escàndol s'esbandeixi amb una simple disculpa i una investigació reservada, i es pregunta com pot ser que cap polític s'hagués preocupat abans per unes pràctiques que vulneren clarament drets fonamentals.
14: L'editorial de l'Ara es titula "Del nyap a les disculpes". Creuen que ara toca revisar els protocols que donen empara a aquestes actuacions perquè mai més torni a passar res semblant. Això sí, també creuen que el gest de la conselleria hauria de servir per rebaixar la tensió i arribar a un acord amb els mestres i els professors.
15: I en canvi, a Crònica Global, Ramon d'Espanya creu que hem de deixar treballar la policia perquè ja saben el que es fan, i defensa l'acció perquè per ell Ustec no és més que un grup de lacis que serveix com a braç armat del nacionalisme.
1: 21 minuts i les 8 del matí. Hola, Polls, bon dia.
18: Hola, bon dia. El proper dilluns, 18 de maig, celebrem el Dia Internacional dels Museus. Durant tot el cap de setmana previ, és a dir, aquest 16 i 17 de maig, hi haurà centenars d'activitats gratuïtes per tothom als museus de Catalunya. Tallers, jocs, vermuts, concerts, visites guiades, passejades, jornades de portes obertes, i el gran esdeveniment del Dia Internacional dels Museus és la Nit dels Museus, que se celebrarà el dissabte 16 de maig. Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat i trieu la vostra activitat.
1: 20 minuts i les 8.
19: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
20: Atenció, aventurers! Aquest dissabte, 16 de maig, celebrem la gran festa del càmping a Decathlon Terrassa. Exposició de tendes, tallers per a nens, simulador de surf, música en viu i food trucks. A més, coneix en David Catt i gaudeix de sorpreses exclusives. No et perdis la Camping Experience a Decathlon Terrassa.
21: Tria canvi, tria autonomia, tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4, des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
22: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà, que amb Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
23: Mira aquesta casa, hi entrem?
24: És un primer, hi entrem, té balcó, hi entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
25: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
26: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
27: David, ¿dónde andas?
28: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
27: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
28: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
27: Pídeme un colacao. Que ya estoy.
28: ¡Antonio!
29: Marchando, otro Colacao.
28: Eres el mejor.
29: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
30: Uns en diuen temps de qualitat. Uns altres, deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
31: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
32: Vinga, som-hi, amunt!
33: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
34: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
35: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
36: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
37: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
38: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
39: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
40: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
41: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: Pràcticament 3:15. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li entrevessarà aquest matí al Xuxum?
14: Aquest matí una mica a tots plegats si llegim l'article d'Isabel Espiño a El Mundo. Escriu sobre el que ell anomena cares d'Ozempic i com el rebuig a valorar i criticar el físic dels altres també té una part negativa. Que hem acabat, diu, callant davant del que és preocupant davant la cultura d'Ozempic a les catifes vermelles perquè hi ha cossos i modes que ens haurien d'inquietar.
1: Madonna, Shakira i BTS actuaran a la final del Mundial de Futbol.
42: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
15: Serà per primera vegada durant la mitja part i el cantant de Coldplay, Chris Martin, en serà el director artístic. La FIFA va fer una prova l'estiu passat en l'actuació que J Balvin, Doja Cat i Temps van fer durant el descans del Mundial de Clubs. La final se celebrarà el 19 de juliol al MetLife Stadium de Nova Jersey i ho llegim avui al New York Times i a Le Monde.
0: Ei, tu! Sí, tu! Jo no t'ho hauria de dir, però si fas servir carburants BP, podríem veure't menys pel taller. Perquè els carburants BP contenen tecnologia actiu que ajuda a reduir el risc d'avaries. BP, quilòmetres de qualitat. Consulta condicions a bp.com/carburantesbp.
1: Martí Esteban, bon dia.
2: Bon dia.
1: Quina notícia falsa hem trobat avui dijous?
2: Que una persona morta per antivirus ha tornat a la vida.
1: Opa, aquí!
2: Sí, és el que es veu en un vídeo que mostra un periodista informant davant d'una fila de bosses amb cadàvers quan, de cop i volta, una d'elles es mou. De fet, el vídeo és real, però correspon a una protesta d'activistes climàtics que hi va haver a Viena el 2022. Ho explica InfoVeritas.
1: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
1: El pont del petroli de Badalona serà més resistent als temporals.
3: Sí, aquest mes comença la reconstrucció del pont que va quedar especialment afectat durant el temporal Glòria. Les actuacions consistiran en l'enderroc dels punts més afectats, la retirada de l'antiga plataforma i la reconstrucció dels trams més malmesos. Tot plegat tindrà en compte que els temporals en un futur seran més forts i les onades més altes.
1: Lluna Abelani, bon dia.
4: Bon dia.
1: Qui s'hauria d'esforçar una mica més?
4: Jordi, de Planell, perquè el consum de vi mundial ha caigut al...
1: Us passeu, pobre.
4: El consum de vi mundial ha caigut al nivell més baix des del 1957. Se situa en 208 milions d'hectolitres, segons l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi. Això representa una caiguda del 2,7% respecte al 2024 i una disminució del 14% si ho comparem amb el 2018.
1: Quin article ens han tendrit avui?
5: El de Sara Muñoz, de la Control Punt Avui, diu que ara, potser pel pas dels anys, cosa de fer-se gran, pel seu aniversari demana una altra mena de coses. Escriu, desitjo poder ficar-me al llit cada nit acompanyada d'un record recent i bonic, vull maduixes amb nata, cabassos, moltes truites de patata de la mare, llargues tardes amb qui em fa riure fins a tenir mal de panxa o, entre d'altres, dies de pluja sabent que tothom que em guia per la vida té un paraigua a la mà.
1: Que maco. I els dentistes existeixen com a mínim des de fa 60.000 anys.
2: Sí, és el que han descobert a Sibèria, on han trobat una dent que havien operat amb alguna eina de pedra per tractar una càries.
1: Pues una eina de pedra, una càries, no ho vull ni imaginar.
2: Mala pinta. Doncs, bàsicament, el primer dentista era un neandertal i va ser capaç de detectar la infecció i eliminar-la, com diem, amb aquesta eina de pedra. Ho llegim a diversos mitjans.
1: I fia que assegurances dispara els seus beneficis.
6: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
4: La companyia asseguradora ha tancat el seu exercici fiscal amb un benefici de gairebé 28 milions d'euros. Això és un 91% més que en el curs anterior. FIAC també ha superat els 1.000 milions d'euros de facturació després de créixer un 13% gràcies a l'impuls dels departaments d'automòbils, vida, industrials i salut.
7: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
8: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
9: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: Fem un cop d'ull a les xarxes.
10: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
1: Guillem Terrés, bon dia.
11: Bon dia. Després de mig any sense pronunciar-se, el creador de contingut Alex Tous ha publicat un vídeo de 25 minuts explicant la seva versió dels fets sobre la complicada relació amb la seva exparella Mireia. I ha exposat diverses barbaritats.
12: Me he enterado de que mi inseguridad más grande de toda la relación, por lo que yo he sufrido durante prácticamente 2 años, era una historia inventada y creada por ella para hacerme sufrir.
11: El vídeo ja acumula més d'un milió de visites entre Instagram i TikTok i planteja una versió dels fets que, sense cap mena de dubte, ha canviat el relat que fins ara hi havia instaurat. La situació ha arribat tan lluny que fins i tot el periodista Javi Hoyos, rei de la premsa del cor a xarxes, n'ha fet un vídeo explicant-ho.
13: Mireia responde al vídeo de 25 minuts de Alex Tous exponiéndola. Ellos dos eran pareja, Alex Tous ha contado unes coses. És que estamos todos flipando.
11: És trist veure com dues persones que s'han estimat acaben amb una guerra oberta a xarxes. Però també és veritat que després de mig any callat i aguantant tota mena d'acusacions públiques, s'entén que l'Àlex hagi necessitat explicar-se i donar la seva versió del relat. Podeu trobar el vídeo sencer buscant el compte d'Àlex Tous a TikTok o a Instagram.
10: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata.
1: La notícia freak.
16: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
1: Jordi, sou molt bon dia.
17: Bon dia. El Regne Unit han celebrat fa pocs dies eleccions locals i regionals i per al districte de Halliwell, el Consell del Gran Manchester, ha sortit escollit com a regidor del Partit Verd, Baggy Khan. Com ho va celebrar? Doncs fent un tomb amb un flamant Lamborghini Huracan Spider que emet 638 grams de diòxid de carboni, 5 vegades més que un cotxe normal. El vídeo l'ha penjat ell mateix, nou regidor del Partit Verd, a les seves xarxes socials, i us podeu imaginar que ha estat objecte de moltes crítiques.
1: On ja salmó aquest matí?
17: El New York Times, que revela els documents judicials en què Rihanna explica l'angoixa del dia que van disparar contra casa seva. La cantant explica que quan va sentir els trets va llançar a terra el seu marit, el raper A$AP Rocky, advertint-lo que els estaven disparant a l'autora dels trets, Ivana Ortiz, la van detenir poc després a prop de la residència de Rihanna.
1: I avui, que Sant Maties, és l'aniversari de...
17: El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, que fa 42 anys, l'actriu Kate Blanchett, el Senyor dels Anells, Blue Jasmine, 57 anys, el xef Ferran Adrià, 64 anys, i el director i productor George Lucas, l'Imperi Contraataca, el Retorn del Jedi, fa 82 anys.
18: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
19: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
18: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
19: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
18: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
19: RomautoNissan.com.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs als diaris del món RQ d'avui dijous, Martí?
2: La del Mundo, que té com a protagonista la cantant Rebeca. Publica un remix de Duro de Pelar, l'èxit que li va obrir les portes a la indústria musical fa 30 anys. Ningú pot viure d'una sola cançó, diu, tret que hagis escrit My Way o La Macarena. I creu que és molt arriscat que Televisió Espanyola hagi renunciat aquest any a Eurovisió, el millor festival de música a escala mundial, perquè diu que no es boicotegen altres tipus d'esdeveniments, com per exemple els esportius.
20: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
21: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
22: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
1: 8 i les 8.
23: Més Renfe és el programa de fidelització de Renfe. Quan viatges, acumules punts, i aquests punts es converteixen, quan tu vulguis, en bitllets gratuïts, descomptes, accés a les sales club, pàrquing gratuït, hotels o lloguer de cotxes. Donar-te d'alta el millor programa de punts és gratuït al nostre web. Sumes punts viatjant a Mave, Ablo, llarga distància o avant, i a mesura que els acumulis, pujaràs de nivell i obtindràs més punts cada vegada que utilitzis la teva targeta. Més viatges, més punts, més Renfe.
24: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
25: Renault.
26: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
27: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
28: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
29: Hola, com anem?
28: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
30: Molt bé.
28: I la petita, com està?
30: Doncs ja camina.
28: I el gat?
30: Bé, molt bé.
28: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
31: Ostres, m'encanta!
32: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
28: Benvinguda.
33: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
34: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
35: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
0: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
3: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
4: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: Ah, oh, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
7: Doncs tant com vulgui bussejar.
6: Genial. I quant d'oxigen queda?
7: El que vulgui, també.
6: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
7: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
6: I quants de cetacis?
7: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
13: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 3 minuts i les 8.
14: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
1: Amb la Vinaixa.
15: Diuen que estan tocats per la tramuntana i que el far del sud els il·lumina. Sempre han fet camí junts, mai és massa tard per tornar a començar. I si és possible, sota una estrella. Demà comencen la gira dels 40 anys de trajectòria, uns bojos de la ciutat, pioners de l'escena musical catalana. Enhorabona, sopa de cap.

0: Estem amb la Cristina Fortun, tècnica agrícola d'Ametller Origen. Ara que tenim aquí, ja han arribat les nespres?
1: Ara comencen. Són una de les primeres fruites de la temporada i tenen una durada curta, per això són especials. Lleugeres, dolces, refrescants i plenes de potassi i vitamines, ideals per donar la benvinguda al bon temps.
2: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
3: Amb l'aplicació de RAC1 ho tens tot a cop de clic.
4: Descarrega.
3: Podcasts exclusius.
4: Streaming.
3: Doble reproductor RAC1 i RAC+1.
4: Contingut a la carta.
3: I escolta el que vols quan ho vols.
4: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Francament pensava, ingenu de mi, que aquesta nit veuria un Florentino Pérez de la Sexta diferent, més contingut, més institucional, més tocat i posat. Ara sí, dels homes que ja han guanyat prou coses a la vida per no necessitar recordar cada 5 minuts que són els amos de l'escenari. Però no. No. Va aparèixer el mateix Florentino d'abans d'ahir, el del poder sense ombres, el de la superioritat moral autoatorgada, el d'aquella mirada de president de comunitat de veïns que et parla com si et perdonés la vida mentre et canvia les normes de l'escala. Hi ha multimilionaris que amb els anys es tornen discrets. Ell no. S'ha anat convertint en un personatge gairebé literari, una barreja entre magnat castís, emperador romà i propietari d'un univers paral·lel, on el Real Madrid no perd mai, simplement és víctima d'una conspiració còsmica i paranoica. I quan finalment perd, quan la realitat li entra per la porta principal, sense demanar permís i sense trucar, reacciona igual que aquests nens rics que quan perden una partida s'emporten la pilota cap a casa, perquè resulta que Florentino no suporta la derrota, ni l'esportiva, ni la simbòlica, ni tan sols la possibilitat que el món pugui continuar girant sense que ell estigui al centre. Per això, ahir, enmig d'aquell exercici d'autocomplaença disfressat d'entrevista, va deixar anar la frase «El papa también tiene ganas de estar en el Bernabéu». «El papa también tiene ganas de estar en el Bernabéu». I ho va dir convençut, com si fos la cosa més natural del món, com si el Vaticà fos una penya madridista amb fumata blanca abans dels partits grans, com si la fe, l'Església i la salvació eterna fossin només un altre patrocinador VIP. Aquesta frase explica més coses de Florentino Pérez que qualsevol editorial, perquè el problema no és només l'ego, és que fa molts anys que viu envoltat de gent que li riu les gràcies abans que acabi les frases, gent que li celebra els silencis, gent que confon poder amb saviesa, influència amb raó. I així d'aquesta manera és impossible tocar de peus a terra. Mentrestant, el món continua, o almenys ho intenta. L'Espanyol està pràcticament salvat, el Girona juga avui la permanència amb l'angoixa noble dels equips que encara saben què és patir. Els mestres es reuneixen amb el govern, aviam si arriben a un acord d'una punyetera vegada. Donald Trump i Xi Jinping juguen a veure qui fa tremolar primer l'economia mundial. Els efectes de l'antivirus sembla que efectivament es redueixen i Parlon i Trapero demanen perdó per haver infiltrat dues mosses en una reunió sindical de mestres. Però tant se val, perquè Florentino parla i tot queda en segon terme, com aquells sopars familiars on hi ha una persona incapaç de suportar que una conversa no giri al seu voltant ni durant mig minut. Això és el florentinisme, un forat negre mediàtic, una gravetat pròpia, una capacitat extraordinària per convertir qualsevol tema en una nota a peu de pàgina. I el més fascinant és que ell ni tan sols deu entendre per què emprenya tant, perquè la gent poderosa acostuma a tenir aquest problema. Fa tant temps que ningú els diu que no, que acaben confonent la realitat amb el reflex del mirall. I al final, més que un president de futbol, Florentino Pérez sembla l'últim aristòcrata espanyol, convençut que Espanya continua sent una finca seva, amb llotges, amb ministres que entren i surten, amb periodistes que callen, amb empresaris que diuen que sí i amb milions de persones mirant-se'l com si encara fos inevitable. Potser per això impacta tant veure'l perdre, perquè no sap fer-ho, perquè no ho ha practicat mai i perquè hi ha gent que arriba tan amunt que acaba pensant que fins i tot les derrotes haurien de demanar-li permís. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, pa, feu a terra, que és dijous 14 de maig del 2026.
2: Ja avui s'espera un dia de temps més insegur a les comarques de Girona, amb alguns ruixats que repetiran durant tot el dia, i a la tarda també al Pirineu, Prepirineu i nord de Barcelona, en canvi al sud, amb més estones de sol.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que tenim encara actives dues incidències arreu de la xarxa viària catalana. Tenim un accident a l'altura de Puigreig, que a la C-16, que ens deixa un carril de circulació tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Barcelona. També tenim un vehicle avariat a la A2 entre el Bruc i Collbató, que en direcció Lleida també talla un carril de circulació, provocant poc menys d'un quilòmetre de retencions.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. En parlàvem ara al davantal. Florentino Pérez no fa marxa enrere. Ans al contrari, el president del Real Madrid reafirma l'ofensiva que va llançar dimarts per silenciar les crítiques a la seva gestió després d'encadenar la segona temporada en blanc. Avui convocarà formalment les eleccions que va prometre fa dos dies i donarà el tret de sortida a una campanya electoral accelerada amb un guió molt definit. un grapat de periodistes, la Lliga, els àrbitres, el Barça i fins i tot els veïns del Bernabéu han declarat la guerra al Real Madrid i només ell, Florentino Pérez, pot salvar-ho.
4: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: De fet, en una entrevista ahir a la nit amb Josep Pedrerol a la Sexta, el president del Real Madrid no va corregir ni matisar cap de les estracanades que dimarts va exhibar en aquella roda de premsa esperpèntica. Només va admetre que estava enfadat i que per això les va fotre pel broc gros, però res més. La seva tesi és la mateixa. Una conxorxa maquiavèlica formada per periodistes i altres enemics acèrrims del Real Madrid volen prendre el control del club i ell fa un pas endavant per defensar-lo. El full de ruta és el que ja va avançar dimarts, eleccions a correcuita, la Junta Electoral del Real Madrid iniciarà avui tot el procés que anirà així. Des d'aquest dijous, qui vulgui, o més ben dit, qui pugui, tindrà 10 dies per presentar els avals necessaris. Després, un cop definits els candidats, començarà una campanya electoral de 15 dies. Evidentment, Florentino Pérez s'hi presentarà, però després de 17 anys sense rival, sembla que aquesta vegada sí que podria haver-se de disputar el càrrec amb algú més. Hi ha un empresari que es diu Enrique Riquelme, que el mateix Florentino va presentar dimarts en societat definint-lo com un senyor que parla amb accent sud-americà. Aquest senyor, Enrique Riquelme, va enviar ahir una carta al president del Real Madrid per comunicar-li dues coses. Primer, el va informar que compleix tots els requisits per presentar-se a les eleccions i, a continuació, li va demanar més temps per preparar la seva candidatura. Però Florentino ja s'hi ha negat. El president del Real Madrid va despatxar així aquesta possibilitat en l'entrevista amb el Pedrerol.
5: ¿No conozco a ese señor? No,
6: pues le pide, ha hecho una carta pidiéndole a usted que retrase las elecciones.
5: ¿Es lo que tiene que la retrase?
6: Bueno, para que dé más tiempo a conseguir avales.
5: Pero ¿será? Bueno, yo cuando convocaron las elecciones en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané.
6: Se plantean mañana, ¿no? Imagino que mañana el proceso electoral mañana.
5: La Junta Electoral va a convocar la...
6: Y hay 10 días para presentar los avales.
5: Esos.
6: Vale, y luego 15 días de campaña.
5: 15 días de campañas, ya está. Y entonces, a partir de ahí, pues otra vez los socios se sienten dueños del club.
0: Però no oblideu que per presentar un aval necessites, d'entrada, 167 milions d'euros. Cada avalar la persona que s'hi vulgui presentar a títol personal, amb 20 anys d'antiguitat ininterrompuda al Real Madrid, i aquest aval bancari ha de ser amb un banc espanyol. Fins ara encara no havíem sentit la veu aquest senyor, Enrique Riquelme, però ahir va parlar per primera vegada del seu interès de plantar cara a Florentino Pérez. Des de Mèxic, l'empresari ha reconegut que s'ho està pensant, però que encara no ha pres cap decisió perquè les presses de Florentino Pérez li juguen en contra.
7: Como madridista, siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido.
0: Aquests dies des de Madrid han aparegut tota mena d'informacions que intenten posar una mica de llum a la candidatura d'Enrique Riquelme. Segons diversos mitjans, l'empresari tindria el suport de futbolistes històrics del Real Madrid i també d'aficionats mediàtics com Rafa Nadal. Però l'extenista ja ho ha desmentit a Twitter. El Confidencial també apunta aquest matí que Riquelme fins i tot hauria ja contactat amb Jürgen Klopp, l'entrenador que realment qui el desitja és Florentino Pérez els últims anys, per intentar lligar-lo en curt. Però el president del Real Madrid totes aquestes informacions no li fan ni fred ni calor. Ell està convençut que els socis li estan fent costat. Ara bé, en l'entrevista d'ahir a la Sexta es va tornar a queixar que un grup de periodistes intentin manipular la massa social per complicar-li la vida i explica que per això està tan emprenyat.
5: Otro Florentino. Ah, posiblemente un Florentino, bueno, digamos, enfadado con la manipulación de algunos medios de comunicación y que no puede, y que no yo no quiero vivir esa situación. No, el de ayer es un Florentino herido,
6: vale,
5: con unos medios de comunicación, con unas personas más que medios, pero hay periodistas dedicados exclusivamente a decir que el Madrid es un caos.
0: El president del Real Madrid també va treure ferro als comentaris masclistes que va deixar caure abans d'ahir a la roda de premsa a dues periodistes. N'hi havia una que era a la sala, Lola Hernández, de Fox. Florentino s'hi va referir com a nena i va demanar als seus companys que la deixessin parlar perquè ells eren molt lletjos, no com ella. Fins i tot la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, el va acusar de masclisme, però ahir ell va intentar defensar-se amb una excusa molt particular. Diu que coneix Lola Hernández des de fa temps i que, per tant, ja sap com és.
5: Esa niña ha escrito y nos ha dicho que, no, que nada, que me conoce.
6: Compañera Lola, compañera de... Que usted conoce hace años, la conoce hace años.
5: Y además, que no ha tenido nunca conmigo nada. Eso es otra cosa de sacar yo. Que la pobre estaba levantando la mano, y el que daba la palabra no se la daba. Entonces le dije, ¿quiere dejar dar la palabra a esta niña?
6: Pero es verdad, pero que luego...
5: ¿Esta niña es despectivo? ¿Cómo es esto? Ella no se considera que...
6: Pero
5: bueno, ahora se saca todo de madre.
0: Florentino també va tornar a carregar contra els àrbitres. Segons ell, aquesta temporada han pispat el Real Madrid, aquesta temporada només, entre 16 i 18 punts. Vaja, els que necessitaria l'equip d'Arbeloa per anar per davant del Barça a la classificació.
5: Hemos hecho cada año todos los puntos que nos han quitado de una manera descarada. No es una mano, no, una manera descarada.
6: Este año también, esta temporada también.
5: Este año también, este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos, pero de una manera perfecta.
0: Aquests dies, des de

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
4: Fitxar pel Barcelona i els pares, avui és el dia més feliç, doncs naturalment això és un avantatge i una gran alegria, el fet de que un jugador avui és un dia dels més feliços de la seva vida, no? Per tant, moltes gràcies, benvingut i bueno, ja se pot morir.
5: Era irrepetible, és irrepetible. De l'entrevista d'ahir a la Sexta del Pedrerol amb Florentino Pérez, escoltem ara el comentari que signen dos col·laboradors del Món RQ. El primer és del periodista i escriptor, seguidor del Real Madrid, Manuel Javois.
6: Florentino Pérez lleva dos décadas gobernando el Madrid como si hubiese entendido algo esencial antes que nadie. El Real Madrid no se sostiene solo con victorias, también se sostiene con distancia, es decir, el presidente del Madrid no puede ser cotidiano, debe parecer siempre ligeramente inaccesible, incluso cuando habla. Esto Bernabéu lo entendía intuitivamente, esto Ramón Mendoza lo rompió por exceso de exuberancia. Y Florentino lo ha refinado hasta convertirlo casi en una doctrina. Es probable que romper esa doctrina, generalmente con Pedrerol, le sirva a él como desahogo, pero como ya había ocurrido en la exótica presentación de la Superliga, si algo demuestra lo ocurrido esta semana en la fallida rueda de prensa, en la entrevista con Pedrerol, es que hay que volver al misterio. Hay que volver a que interpreten los silencios otros. Hay que volver a que el ruido salga de fuera, no de dentro.
5: I el segon comentari el posa la crítica de televisió del diari Ara i col·laboradora del Món RQ, Mònica Planes.
7: Este de hoy sí es mi Florentino, li va dir Pedrerol al president del Real Madrid. Però la veritat és que no vam veure que fos gaire diferent al de la roda de premsa. Dels 40 minuts d'entrevista, 30 se'ls va tornar a passar en bucle. Que si fa 26 anys que sóc president, que si els jugadors es peguen cada any, que si tal diari ha perdut 25 milions, que si no estic malalt, que si els dolents ens ataquen... El mateix senyor, enfadat i repetitiu, que havíem vist el dia abans. Pedrerol, afable, li feia les preguntes curtetes i al peu per posar-li fàcil. Va ajudar-lo a treure ferro dels comentaris masclistes. Fins i tot va haver de ser Florentino qui parlés primer de Mourinho i el presentador només li va preguntar si li agradava. Els 10 últims minuts van ser els més productius, però és al·lucinant que no es pronunciés en cap moment el nom d'Arbeloa ni li preguntés per la data de les suposades eleccions, que d'aquí ve tot. Si la Sexta i Pedrerol pretenien salvar Florentino del nyap del dia abans, no se'n van sortir.
5: Gràcies, Mònica. Per cert, que enmig de la crisi galopant que sacseja el Real Madrid, una de les figures més assenyalades està la de Kylian Mbappé. Se l'ha criticat per les lesions, pels viatges privats i per les publicacions a les xarxes, que aparentaven indiferència pels resultats del seu equip. Doncs bé, ara el davanter ha concedit una entrevista al Vanity Fair per intentar explicar-se. Parla sobretot de la pressió que pateix, assegura que és molt difícil trobar-se en aquesta situació i lamenta que tothom esperi que els futbolistes facin miracles. Carrega contra els que juguen el partit abans d'entrar al camp, en referència a les polèmiques que tot sovint envolten els jugadors, però també reconeix que no sempre ha sabut portar bé aquesta situació. Mbappé també fa una reflexió que és molt interessant, sobretot perquè encara cueixen les paraules de Hansi Flick després que Lamine Yamal agafés una bandera de Palestina durant la rua del Barça. L'entrenador blaugrana va admetre que no li fa cap gràcia que els seus jugadors es mullin políticament, però a Vanity Fair Mbappé defensa just el contrari. Recorda que els jugadors de futbol són ciutadans i que no poden quedar-se de braços plegats davant, diu literalment, l'auge de l'extrema dreta. I afegeix Mbappé: lluito contra la idea que un futbolista ha de callar i limitar-se a jugar a futbol. També deixa clar que per molts diners que tingui, a ell li preocupen les coses que passen al seu país i que no està desconnectat de la política. Avui, a partir de les 9, en continuarem parlant amb els habituals dels dijous, Pere Mas, Neus Tomàs, David Fernández, Ángeles Ribes i amb el Tian Riba, que trepitjarà avui l'ull de poll. Mentrestant,

0: Enmig de tot aquest embolic, el Real Madrid rep avui l'Oviedo 9:45 de la nit amb la incògnita al Bernabéu de saber com rebrà l'afició blanca els seus jugadors i el seu president. Però encara que sembli mentida, evident més enllà de Florentino, és que la lluita per evitar el descens s'estreny cada vegada més. Recordeu que queda aquesta jornada i dues més perquè s'acabi la Lliga, però és que ahir va haver-hi resultats de primera divisió. Per una banda, l'Espanyol va guanyar 2-0 l'Atlètic de Bilbao i per l'altra el Barça va perdre 1-0 al camp de l'Alavés, que també s'està jugant la vida i que amb aquesta victòria ha agafat molt d'aire. Però de retruc, la derrota del Barça enfonsa el Girona, que avui a les 8 del vespre juga contra la Real Societat a Montilivi. Anem a pams. Després de 18 jornades sense guanyar, ahir l'Espanyol va aconseguir la victòria més esperada. Va derrotar 2-0 l'Atlètic Club de Bilbao i ara ha pujat fins a la posició número 14, amb 3 punts per sobre del descens. Pere Milla i Quique van ser els herois del partit i Manolo González va acabar plorant de l'emoció. Va ser Cornellà al Prat, l'Edu de Valle.
1: El malson blanc i blau s'ha acabat almenys a mitges. Punt final a la segona pitjor ratxa de jornades sense guanyar de la història del club, amb un total de 18. Va començar el gener després de derrotar l'Atlètic de Bilbao i s'ha acabat el maig davant el mateix rival. Manolo González explica què han significat aquests gairebé 5 mesos sense guanyar.
2: És que és una cosa increïble, és una cosa que no té massa explicació, perquè l'equip no s'ha caigut, torno a dir, partits que han tingut dolents, com tots, però caure de no voler, de no apretar, de no voler... de no voler guanyar no ha passat. Llavors et treus una motxilla important i a sobre dona un plus pels dos partits que queden, que són importants.
1: Conscient que la permanència no està feta, l'Espanyol vol guanyar diumenge al camp d'Osasuna per no haver de passar més angoixes a l'última jornada a casa davant la Reial Societat. Amb 2 punts de 6 n'hi hauria d'haver prou per salvar-se.
0: De la victòria de l'Espanyol, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Roger Requena.
3: 19 jornades després, 142 dies, o el que és el mateix, gairebé 5 mesos. És el temps que ha necessitat l'Espanyol per sumar la primera victòria de l'any i trencar una sequera que s'ha allargat fins a mitjans de maig. L'equip va tornar a creure que podia competir quan tot tremolava i va obtenir l'anhelat triomf quan més ho necessitava. Va ser contra el mateix rival que en l'última del 2025, l'Atlètic Club de Valverde, i amb el mateix golejador com a protagonista. Pere Milla va molar Ferran Coromines el dia en què es complien 20 anys del seu gol agònic que va valdre una permanència en l'última jornada. El segon, de Quique, va provocar l'èxtasi de 30.000 patidors a la grada, les llàgrimes d'un alliberat Manolo i la sentida abraçada entre Peix i el nouvingut Monchi. Els seus 3 primers dies en el càrrec, tota una masterclass de patiment i sentiment blanquiblau. Benvingut glob d'aire fresc per un Espanyol que ja es veia amb l'aigua al coll. Diumenge toca rematar la feina i certificar la permanència al Sadar.
0: A tot cas, la derrota 1-0 del Barça al camp de l'Alavés complica les coses al Girona, que és penúltim a un punt de la salvació. Com dèiem, l'equip de Mitchell rep avui la Reial Societat a Montilivi a les 8 i a RAC1 i ha de guanyar per no quedar-se en zona de descens. La part més positiva pel Girona és que la Reial Societat no s'hi juga res. Tampoc tenia res en joc ahir el Barça, que tenia la Lliga guanyada. Això sí, després de la derrota a Vitoria, l'equip de Hansi Flick no podrà igualar el rècord dels 100 punts. El tècnic alemany va fer moltes rotacions i va fer debutar de titular un defensa del filial, Álvaro Cortés, enviat especial de RAC1 a Vitoria, Joan Lluís García.
4: I a més, el central aragonès de 21 anys va ser un dels més destacats del partit. Flick va introduir fins a 8 canvis respecte al clàssic de diumenge i l'equip ho va notar. En 90 minuts, ni un xut a porteria i així es va trencar la ratxa de 55 partits seguits marcant a la Lliga. Malgrat tot, l'entrenador alemany es mostrava satisfet amb el que va veure.
5: I saw a team was very motivated, so...
6: He vist el meu equip molt motivat. He vist coses realment bones del meu equip. Per mi ha estat bé. A la primera part hem controlat el partit. No ha estat fàcil perquè ells estan lluitant per quedar-se a la Lliga i és normal. Hem intentat controlar el partit, però en atac no hem estat tan bé com ho estem normalment. Però al final també els he dit als jugadors que he vist moltes coses que he valorat molt.
4: Una de les rotacions més destacades va ser la de Joan García a la porteria. Flick va explicar que ho va fer per donar descans al de Sallent i que els dos partits que encara li queden al Barça, Chesney els veurà des de la banqueta.
0: Com passa cada final de temporada, hi també va haver rotacions a l'equip del Barça a jugar a RAC1 en lloc del Pou. El narrador va ser el Jaume Molló i en lloc de la Marta Ramon, el micròfon inalàmbric va ser pel cap d'esports Joan Lluís García. D'aquesta victòria de l'Alavés, escoltem el comentari que signa el sotsdirector del diari As i col·laborador del Món a RAC1, Santi Jiménez.
7: Quan portes 2 dies de farra sense trepitjar a casa teva, ho tens tot guanyat, tot celebrat, i arribes a un lloc on el teu rival es juga la vida, és normal que passi el que va passar. El més necessitat guanya i del discurs motivacional dels 100 punts ja ningú se'n recorda. El que compta és guanyar la Lliga, però ojo que els últims partits aquests d'escombraries serveixen per visualitzar coses que han de venir. els plans de l'entrenador. Per exemple, que ahir tornés a quedar-se a la banqueta Araujo per tal que debutés Álvaro Cortés ens sembla una pista de que l'uruguaià és complicat que es quedi al Barça. També ens sembla que, vist com ha arribat Lewandowski a final de temporada, és hora de donar-li les gràcies, fer-li un homenatge i desitjar-li tota la sort del món. I el tanto amb Balde i amb Koundé, que em semblen altres que la continuïtat dels quals depèn d'un fil. Sembla que ara no es juguen res, però hi ha moltes pistes a les decisions dels dos últims partits.
0: Per cert, que, com dèiem, avui és jornada intersemanal, a les 7 València-Rayo i a les 8 Girona-Reial Societat i a 2:15 Reial Madrid-Oviedo. Des de 7:45 tot plegat aquí a RAC1. Mentrestant, a Anglaterra, el City va golejar 3-0 el Crystal Palace en el partit pendent a la Premier League. D'aquesta manera s'acosta a 2 punts de l'Arsenal, tot i que l'equip d'Arteta continua depenent de si mateix. I a França, el PSG ha guanyat ja la Lliga després de guanyar 2-0 al Lens. I atenció, perquè hem sabut aquest matí que els noms dels artistes que actuaran en el primer espectacle de la mitja part d'una final del Mundial de Futbol. És l'intent de la FIFA de replicar l'èxit de la Super Bowl i sembla que posaran tota la carn a la graella, perquè a la mitja part hi actuaran Shakira,

0: representant de Coldplay, Chris Martin, en serà el director artístic. La FIFA ja va fer una prova l'estiu passat amb J Balvin, Doja Cat i Temps, que van fer durant el descans del Mundial de Clubs. Aquest any, recordem, la final del Mundial de Futbol es farà el 19 de juliol al MetLife Stadium de Nova Jersey. Per cert, ja que hi som, un català que triomfa, i de quina manera. No se li acaba de fer la justícia que es mereix aquest home. Pedro Martínez, l'entrenador de bàsquet, que ha aconseguit que el València que es classifiqui per la Final Four de l'Eurolliga, després de remuntar el Panathinaikos, una eliminatòria que va començar perdent 0-2. Només hi havia un precedent d'una remuntada com aquesta en tota la història de l'Eurolliga, la del Real Madrid contra el Partizan fa 3 anys. Doncs bé, ahir el València de Pedro Martínez ho va aconseguir després de guanyar de 17 punts al Roig Arena al Panathinaikos.
1: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
0: I a Catalunya, més enllà d'aquesta i el cor amb què Girona i Espanyol afronten el final de temporada i, evidentment, del tema Florentino, avui també continuem molt pendents de les protestes de mestres i professors. Aquest matí els docents tornen a ensenyar les urpes per estovar el govern just abans d'una reunió clau al Departament d'Educació. La consellera Esteu Niubó ha convocat d'aquí a una hora a tots els sindicats del sector, tant els minoritaris, els que van signar un acord unilateral, com els majoritaris, que aquests dies s'accessen als carrers per esgarrapar més millores. El govern insisteix que no té marge per fer concessions addicionals, però manté la mà estesa i es mostra disposat a continuar parlant. Per afegir més pressió a la taula de negociació, l'USTEC, el Sindicat de Professors de Secundària, la Intersindical i la CGT han programat una altra vaga territorial, en aquest cas a Girona i a la Catalunya Central. Volen exhibir múscul per tercer dia consecutiu per torçar el braç del govern català i aconseguir millores salarials, una reducció de ràtios i més recursos pels alumnes amb necessitats especials. Les protestes poden tornar a fer la guitza als conductors perquè els sindicats han organitzat un grapat de marxes lentes que ja han començat a sortir des de diversos punts de l'Empordà, del Pla de l'Estany, del Ripollès o de la Garrotxa en direcció a Girona. I faran cap pels vols de les 10 en una gran manifestació a la plaça Catalunya amb el lema «Per temps de flors ens plantem». Actualitzem l'última hora de les protestes a Girona. Allà hi tenim la Bàrbara Julve. Bàrbara.
2: Una cinquantena de persones es manifesten a aquesta hora pels carrers de Salt. Són docents del municipi que es dirigeixen cap a Girona. Ara passen pel passeig Països Catalans. Aquesta és una de les marxes a peu. També n'hi ha amb vehicles que surten de la Garrotxa, de l'Empordà, el Baix Empordà, com dèieu, d'altres parts, d'altres punts. L'objectiu és arribar a la plaça Catalunya de Girona, al centre, que serà el punt de confluència per iniciar la manifestació unitària a les 12 del migdia. La manifestació sortirà de la zona de Correus, passarà pels carrers més cèntrics i acabarà davant la seu de la Generalitat. Aquí a Salt, els docents se sumen a les reivindicacions, però exigeixen el desplegament efectiu de l'escola inclusiva. Robert Pastor és membre de l'Assemblea de Docents de Salt. N'ha parlat a RAC1.
3: L'escola inclusiva, les aules d'acollida, tenim molta diversitat, molta més que no pas a d'altres llocs. Fa no gaire ha tornat a sortir que Salt és el poble amb la renda més baixa de tot Catalunya. En aquí és on s'han d'invertir calés, i calés vol dir psicopedagogs, psicòlegs, malls, educadores socials, integradores socials, més aules d'acollida, baixar ràtios. És en aquí on s'ha d'invertir.
2: La manifestació unitària a Girona coincideix amb la mostra floral Temps de Flors i els participants aprofitaran per fer diverses plantades davant durant el recorregut amb flors de paper.
0: Gràcies, Bàrbara Julve, però a aquesta hora al matí sapiguem si aquestes marxes lentes dels docents enfangen la xarxa viària de Catalunya. Anem a comptar cotxes des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb incidències actives des de primera hora del matí. A hores d'ara continuen a les dues avaries a l'A2, concretament una a l'altura del Bellpuig i l'altra del Bruc, que en direcció a Barcelona deixen un carril de circulació tallat i un quilòmetre de retencions. Tot i així, les màximes retencions amb més intensitat les continuem trobant als voltants de Barcelona. Parem l'atenció en tot el nus de la Trinitat perquè hi ha cues quilomètriques a la C58. Des de Sant Quirze del Vallès, en tot el seu tram, hi ha retencions que impacten de ple en amb tot el nus de la Trinitat que de retruc afecta també la circulació de les dues rondes de Barcelona. La ronda de dalt pateix retencions en sentit Llobregat amb tot el seu tram fins a Pedralbes i la ronda litoral amb retencions fins a la Barceloneta. També des del Vallès encara continuen les cues a la AP7 entre la Roca del Vallès i Barberà en direcció Tarragona i en sentit nord entre Mirassol i Cerdanyola. També tenim lentitud que arriba a la ronda de dalt per la C16 en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera. L'entrada des del Llobregat continua també molt congestionada per la B23 i la A2 des del Papiol i Pallejà. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies, Ferran Aràndiga. La capacitat de mobilització de mestres i professors està obligant el govern català a moure fitxa. Ahir, en una entrevista a l'Altaveu al pati de la 2CAT, la consellera d'Educació, Esther Niubó, va avançar que avui, a la reunió d'aquí una hora, hi portaran una proposta per destinar més recursos a l'anomenada escola inclusiva, que és la que ha d'atendre els alumnes amb necessitats especials.
5: Nosaltres veiem que l'element que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa i que té uns efectes importants és els professionals de suport a l'escola inclusiva. I ens sembla que el reforçament d'aquests professionals de suport que ja estan en el pacte, és a dir, en l'acord al que vam assolir amb UGT i comissions, ja hi havia doncs, un plantejament, diguem, de, per exemple, el proper curs començarem amb 500 nous professionals respecte als que tenim avui dia per donar aquest suport.
0: Però els sindicats convocants no en tenen prou. Ahir una de les portaveus de l'USTEC, Mireia Valentí, reiterava que cal anar molt més enllà.
6: El que sí que està clar és que avui hem d'arribar a uns acords i decidir quines són aquelles línies vermelles en les quals no hi podem cedir. Principalment la recuperació d'aquest 25% de poder adquisitiu perdut, les sobreràtios que estem patint a dintre de les aules, recursos per la inclusiva, després les recuperacions de triennis, sexennis, que això ja sé una retallada històrica per la qual fa temps que estem lluitant.
0: Per calmar els ànims, a les últimes hores el govern encara ha fet una última concessió als sindicats, una altra concessió. S'ha disculpat pel polèmic intent d'infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En una compareixença extraordinària ahir al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, el major Trapero, van entonar la mea culpa, van anunciar una investigació reservada i van qualificar l'operació d'error greu.
7: Aquesta és una maniobra operativa, ben intencionada, però mal plantejada. També vull començar, malgrat que no és una decisió política, demanar disculpes al sindicat educatiu per aquesta sensació de desconfiança que això ha generat.
8: Reconec l'error en la no oportunitat. I si vostès volen, fins i tot, la ingenuïtat de la decisió.
0: Ara bé, ni Parlon ni Trapero van obrir la porta a dimitir, tal com el reclamen alguns partits de l'oposició. Asseguren que la cúpula política dels Mossos i d'Interior no coneixia aquest operatiu i, en tot cas, diuen que això va ser responsabilitat dels comandaments intermedis del cos. Ho va seguir en Segiró.
9: Sí, canvi radical de to al Departament d'Interior una setmana després que es publiqués la notícia de tancar files amb el cos i l'operatiu, admetre errors greus. Sobre la taula, dues accions per evitar que els fets es repeteixin. Josep Lluís Trapero anunciava, per una banda, una investigació interna que pot acabar obrint expedient.
8: Obrir una informació reservada respecte de l'actuació policial i amb la finalitat de fer un anàlisi conjunt de totes les circumstàncies que han influït en aquest fet.
9: I per l'altra, Núria Parlon es comprometia a canviar els procediments per evitar infiltracions en col·lectius que no representin un perill per la seguretat.
7: Quedarà clar que aquesta no és una manera d'obtenir informació quan estem davant de situacions de col·lectius que no presenten risc de violència cap a la societat ni cap a les persones que puguin participar o puguin fins i tot confrontar drets pel que fa a la mobilitat.
9: Acabada la compareixença, Parlon i Trapero van coincidir els passadissos amb els representants dels sindicats afectats, a qui van convidar a reunir-se personalment al Departament d'Interior.
0: Però l'USTEC i la CGT creuen que les explicacions del govern es queden curtes i avisen a Interior que portaran el cas als tribunals ESC.
9: Els representants dels sindicats van aprofitar l'altaveu del Parlament per exigir respostes veraces i sòlides al govern. Unes respostes avisen que de moment no els satisfan i que hauran d'elaborar més, avisen davant la justícia. Els portaveus Joan Vázquez i Laura Jané es mantenen en peu de guerra per intentar que s'assumeixin responsabilitats polítiques.
10: El que li recomano al director de la policia és que es busqui un assessor jurídic perquè no podrà donar les mateixes explicacions davant d'un jutge. Políticament, a lo millor són acceptables, però tècnicament davant d'un jutge són totalment inacceptables.
11: Hem vist en directe com el Departament d'Interior està intentant salvar els mobles a una vulneració de drets fonamentals. No volem una disculpa i el que volem és que s'assumeixin responsabilitats.
9: També van lamentar que la compareixença no fos conjunta amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que donarà les seves explicacions per separat sobre aquest tema i altres polèmiques que envolten el Departament d'Educació dimarts que ve a la seva comissió.
0: A Madrid, el brot d'antivirus continua confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Fins ara l'únic espanyol infectat es manté estable i, de fet, a les últimes hores els símptomes han començat a remetre i es troba una mica millor. La resta dels passatgers del creuer Ondius espanyols estan sans i estalvis en una altra planta aïllats, si res no es torça. Ara el Ministeri de Sanitat ja comença a pensar en relaxar la duresa del confinament. Ahir va anunciar que d'aquí a 20 dies, el 7 de juny, els viatgers que continuïn sense presentar símptomes podran acabar la quarantena a casa. Ara bé, abans els faran més proves PCR i després continuaran controlats per les autoritats sanitàries. Ho detallava ahir Televisió Espanyola el secretari d'Estat, Javier Padilla.
12: El hecho de poder hacer la cuarentena en el domicilio no quiere decir ni que esa cuarentena sea voluntaria, ni que esa cuarentena no sea supervisada, etcétera, etcétera. Con todos los estándares para poder cumplirla, creemos que, bueno, una vez pasado esa ventana en la cual se produce la mayoría de los síntomas en los casos positivos y teniendo en cuenta que se den las condiciones para tener, digamos, una vivienda en la cual se pueda realizar esa cuarentena, esa sería una de las cosas que se revisarían.
0: El que objectivament sembla bones notícies està quedant enterbolit per la guerra cada vegada més acarnissada entre el govern d'Espanya i el de les Illes Canàries. Després de les crítiques del president canari, Fernando Clavijo, a l'operatiu d'evacuació coordinat per la Moncloa, avui la ministra de Sanitat, Mònica García, s'hi torna. A El País acusa Clavijo d'haver intentat abandonar els ciutadans espanyols que viatjaven a bord d'aquest creuer.
13: Había quien nos decía que esa gente se quedara en el barco, ¿eh? Y que todavía estaría en el barco rumbo a Países Bajos. No nos olvidemos de que aquí hay involucrados 14 españoles a los que había gente que quería dejar tirada.
0: La batussa política a Espanya contrasta amb l'aplaudiment unànime tant de l'OMS com de tota la comunitat internacional a l'operatiu d'evacuació dels viatgers. L'OMS continua monitoritzant els 7 passatgers infectats que estan ingressats. La que més preocupa és la pacient francesa que va presentar símptomes al vol de Tenerife a París. El seu estat de salut és molt greu i ja no pot respirar per si mateixa. En canvi, la bona notícia de les últimes hores és que les 4 persones que a Itàlia tenien observació perquè havien estat en contacte d'una infectada d'antivirus han donat negatiu a les proves PCR. Ara que aquest brot comença a semblar que sí, efectivament, està sota control, n'ha esclatat un altre. No? I últimament els creuers estan de pega. Ara li ha tocat el rebre a l'Ambition, un vaixell molt més gran que l'Ondius, que ha hagut de confinar els seus 1.700 passatgers després que, ja, cos com són, una passada gastroenteritis hagi deixat un home de 90 anys mort i més de 50 infectats. L'Ambition havia sortit del Regne Unit i tenia previst arribar fins a la península Ibèrica, però ha hagut de quedar-se a Bordeus per atendre els malalts i evacuar els passatgers sants abans que el brot s'estengui encara més. Un dia més, a 8:45, també estem pendents del cel, perquè avui torna a ser un dia de temps insegur, sobretot a les comarques gironines. Les temperatures reculen, però encara ho faran més de cara a demà. Mònica Usar, bon dia.
14: Bon dia.
15: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Les pluges d'avui afectaran sobretot el nord del país, eh?
14: Exactament, i especialment les comarques de Girona. Ja se n'esperen durant el matí, es mantindran també de cara a la tarda. Fins i tot al matí també podrien baixar fins al Maresme, Vallès Oriental, i després a la tarda també punts del Pirineu, del Prepirineu, al voltant del Massís dels ports. A la resta, en canvi, dia de més clarianes i amb vent entre ponent i mestral que bufarà sobretot al centre i al sud de Catalunya. Avui baixen les temperatures i ho faran sobretot a les comarques gironines i també punts de l'interior. En canvi, seran més altes en trams de la costa i del prelitoral entre Barcelona i Tarragona, fruit d'aquest vent. I demà baixa la temperatura a tot arreu. Serà una jornada de cel més tapat i al matí de nou amb aquests xàfecs a les comarques de Girona, que després s'estendran cap a les de Barcelona, Pirineu i Prepirineu, amb cota neu que baixa. Se situarà entre els 1.400 i els 1.600 metres. I al cap de setmana, més estones de sol, algun ruixat al Pirineu i temperatures que a poc aniran pujant. I ara mateix entre 11 i 15 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 11 a Lleida, 13 a Girona, 5 a Puigcerdà i 13 a Sabadell.
16: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
17: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
16: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
17: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: D'aquí uns moments, Donald Trump, d'aquí uns moments parlem també de les eleccions que venen interessantíssimes a Andalusia, parlem del Festival de Cinema de Cannes i parlem del nou disc d'Obeses.
18: Sabies que l'animal més salvatge de la jungla pot córrer 80 km per hora? Doncs el 14 de maig, alguna cosa encara més salvatge arriba a Viladecans de Style Outlets. Jungle Night. Fins a un 50% extra sobre el preu outlet, comprant dos articles o més en Adidas, que és desigual i moltes més. De 3 a 10 de la nit. A la jungla no hi ha segones oportunitats. Corre a Viladecans de Style Outlets.
19: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
20: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
21: Què fas?
22: Segueix el mantra. Begudes gratis amb Costa. Begudes gratis amb Costa.
21: Què és això?
22: És el mantra clau de l'estiu.
23: Aquest estiu viatja amb Costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
24: Tria canvi. Tria autonomia. Tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4, des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
25: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
26: Compte amb la casa que tenen. Entrem?
27: Compte amb l'alarma que tenen.
26: Doncs no hi entrem.
28: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
29: Fes tancat Dramidi.
30: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
29: Crec que m'he enamorat.
30: Normal, amb aquests preus.
29: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
30: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
29: Que poc que costa comprar bé.
31: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW... Hi ha unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
32: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
33: Tu no buscaves un pernil cuit amb un 95% de carn? Aquest de dia en té el 97%. Com et quedes?
34: De debò?
33: Com et quedes?
34: Molt bé. Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò. Molt bé. Dia.
35: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
36: Doncs tant com vulgui bussejar.
35: Genial. I quant d'oxigen queda?
36: El que vulgui, també.
35: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
36: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
35: I quants de cetacis?
36: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
37: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
38: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
39: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
0: Nou minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. La crònica internacional passa avui per Pequín. Aquesta hora estan reunits a porta tancada el president nord-americà Donald Trump i el seu homòleg xinès Xi Jinping. Abans d'abordar els temes més espinosos, ja amb els periodistes fora de la sala, tots dos s'han saludat cordialment davant de les càmeres i han llegit una declaració molt breu. Xi Jinping ha obert foc amb aquesta crida a entendre's.
40: Els interessos comuns de la Xina i dels Estats Units superen les nostres diferències i l'èxit de cada país representa una oportunitat per l'altre. En canvi, quan ens enfrontem, les dues parts ho passem malament. Hem de ser socis, no adversaris, perquè les grans potències puguem coexistir també en la nostra era.
0: Donald Trump li ha recollit el guant. L'ensabonada ha estat també històrica, qualificant Xi Jinping de gran líder mundial i ha recordat la transcendència d'aquesta trobada.
41: Espero amb candeletes la nostra reunió. És una trobada importantíssima. Hi ha qui diu que és la reunió més important de la història, que no recorden res igual. Als Estats Units no es parla de cap altra cosa.
0: Trump s'ha fet acompanyar pels magnats de les tecnològiques nord-americanes com Elon Musk de Tesla i Twitter o Tim Cook d'Apple per intentar tancar acords que donin oxigen a l'economia nord-americana. Allà precisament hi ha Salvador Illa, el president de la Generalitat. Encara avui el plat fort del seu viatge oficial a Califòrnia amb una reunió amb la vicegovernadora d'aquest estat, un gran bastió del Partit Demòcrata. Amb aquesta trobada, Salvador Illa vol exhibir sintonia amb un govern que s'ha erigit en un ferm opositor a les polítiques de Trump. Enviada especial de RAC1 a San Francisco, Laia Colomer.
1: Sí, Salvador Illa aprofitarà el dia d'avui per fer bandera del seu antitrampisme. Aquesta tarda, hora catalana, reunirà amb la vicegovernadora de Califòrnia, tot i que la idea inicial era veure's amb el governador Gavin Newsom, un dels demòcrates cridats a confrontar Donald Trump a les urnes. Això després d'un primer dia de viatge farcit de reunions amb el sector tecnològic i catalans que treballen aquí a Silicon Valley. I el president creu que Catalunya té els ingredients per ser líder al sector.
2: Catalunya s'ha de treure els complexes a sobre. I nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú. I inaugurarem una dècada positiva per Catalunya, liderant en matèria d'innovació i noves tecnologies i aprofitant el talent format a Catalunya. No?
1: Ahir ella també va acompanyar el Barcelona Supercomputing Center, que va signar dos acords de col·laboració amb Supermicro i Nvidia per potenciar la intel·ligència artificial.
0: Tornem a Madrid, notícia important. Els agitadors de l'ultradreta Vito Quiles i Bertran Ndongo tenen prohibida des d'avui l'entrada al Congrés. La mesa de la cambra ha tirat pel dret després que tots dos hagin protagonitzat diversos incidents. Segur que en teniu algun al cap. De fet, Quiles té en total 8 expedients oberts per gravar, entre d'altres, el president Pedro Sánchez en zones no autoritzades. Ndongo n'arrossega 3 més per interrompre rodes de premsa o per directament insultar i perseguir diputades de Sumar. De moment, el veto serà cautelar fins que la justícia prengui una decisió definitiva. Madrid, Arnau Mañé.
3: El Congrés mou fitxa i després de mesos de jugar el joc del gat i la rata, finalment els fa fora. Quiles i Ndongo tenen 10 dies per presentar al·legacions i a partir d'aquí començarà l'estira i arronsa judicial. El cas, però, és que els dos agitadors se salten constantment les normes del Congrés. Per exemple, Vito Quiles, que per cert va ser candidat a unes eleccions amb el s'ha acabat la festa del vice Pérez, ell ha assenyalat periodistes, ha boicotejat actes polítics i ha gravat imatges en espais on estava prohibit fer-ho. En el cas d'Ndongo, 3/4 del mateix, abordant diputats, fins i tot amb agressions físiques i interrompent rodes de premsa sense respectar el torn de preguntes. Sigui com sigui, des d'ara i fins a nova ordre, cap dels dos podrà entrar al Congrés. La mesa assegura que en els últims mesos aquests activistes han tensat més del compte a la corda i han anat rebent més denúncies. El PP, per cert, evita condemnar-ho i, de fet, ahir va aixecar-se de la taula durant el debat a la mesa.
0: Minuts i les 9 del matí a Brussel·les passen davant important per acabar amb la LGTBI-fòbia. La Comissió Europea prohibirà les teràpies de conversió que encara es permeten en alguns països. Són aquells processos sense cap mena de fonament científic que sotmeten gais, lesbianes o bisexuals a pastilles o descàrregues elèctriques per intentar canviar la seva orientació sexual. La Comissió Europea d'Igualtat, a Dialavip, recorda que no tenen sentit perquè no hi ha res a curar.
4: Les pràctiques de conversió es basen en una mentida, que les persones LGTBIQ+, necessiten ser arreglades, que hi ha alguna cosa malament en qui són. I, és clar, no hi ha res a arreglar, no hi ha res a curar i no hi ha ningú a qui canviar. No pots torturar fins a fer desaparèixer la identitat d'una persona, ni tampoc eliminar-la per llei.
0: Una de cada 4 persones LGTBIQ+, de la Unió Europea, han estat víctimes d'aquest tipus de teràpia, sobretot a Eslovàquia, a Grècia, a Estònia, a Xipre o a la República Txeca. Si mai us heu preguntat quina és la marca de moda més valuosa del planeta, avui tenim la resposta: Zara. Per primera vegada, la companyia d'Amancio Ortega supera Nike al rànquing de les 100 marques que valen més diners del món. Zara ocupa el lloc 66, però el top 10 el continuen liderant les tecnològiques, com era previsible, amb Google al capdavant, seguida d'Apple i Microsoft. Montse Martí.
5: Google torna al primer lloc que no ocupava des del 2018. El valor de marca de Google ha pujat com l'escuma amb la introducció de Gemini, el seu assistent d'intel·ligència artificial. Després ve Apple, Microsoft i Amazon. Són les 4 marques del món que estan valorant amb més d'1 bilió en B de dòlars, segons el rànquing actualitzat de Kantar, aquesta empresa internacional d'investigació de mercat amb seu a Londres. Qui ha protagonitzat, però, l'escalada de posicions més gran aquest 2026 és ChatGPT, que ha gairebé quadriplicat el seu valor. Només hi ha una marca a la història del rànquing que va pujar més ràpid que ChatGPT. Va ser BlackBerry, el 2008, que va baixar després igual de ràpid i el 2016 va deixar de fer telèfons. Altres curiositats de la llista de marques més preuades del món, que al top 100 encara no n'hi ha cap de Catalunya, catalana i la presència cada cop més gran de les marques xineses al rànquing. N'hi ha 23 d'asiàtiques a la llista de 100.
0: Per cert, a partir d'aquest diumenge, les botigues ja poden obrir a Barcelona. Ho podran fer cada diumenge fins al pròxim 13 de setembre a les zones considerades d'afluència turística que s'han ampliat i que ara són pràcticament totes. Només en queden al marge Sant Andreu i Nou Barris. En totes aquestes botigues, a partir de dilluns que ve, estava previst que es pogués pagar amb Bizum, però al final no serà possible fins l'1 de juny. Els bancs ho tenen tot a punt per l'actualització de l'aplicació mòbil per pagar sense targeta. No estarà disponible fins d'aquí a 15 dies. El cas Pujol queda avui vist per sentència. Han estat gairebé 40 sessions, mig any de judici a l'Audiència Nacional, però cap de les parts s'ha mogut ni un mil·límetre. Les defenses de la família insisteixen que no ha aparegut cap prova de corrupció i creuen que si el cas ha tirat endavant és perquè el president Jordi Pujol era peça de caça major. Ara demanen que es tanqui amb l'absolució de tots els acusats, Benet Iñigo.
6: Les acusacions diuen que la fortuna d'Andorra ha de venir de comissions a canvi de contractes públics, però l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, encara es pregunta...
7: ¿Qué concursos fueron bastardeados? ¿Qué adjudicaciones fueron mercadeadas? Nada, nada, ni una sola mención.
6: En canvi, la seva versió, que era una deixa de l'avi, diu que quadra perfectament i si no hi ha documents és justament perquè era diner negre. A Martell tampoc li quadren els números del fiscal.
7: Aparece el producto interior bruto de Dinamarca, ¿no? Y aparecen unas cifras estratosféricas. ¿De dónde salen? Desde luego, de la causa no salen. Sí sabemos que mover un euro 20 veces no es tener 20 euros.
6: I Rabat, l'organització criminal, perquè la majoria dels germans no van fer res, per tant...
7: ¿Puede ser Jordi Pujol Ferrusola organització criminal consigo mismo? ¿Consigo y con su señor padre? No, porque hace falta más de dos.
6: Altres advocats, com Pau Ferrer o Oriol Rusca, parlen d'un acarnissament particular.
8: Son hijos del presidente de Generalitat de Catalunya. Se empiezan a forzar los hechos y el derecho para atribuirles un inexistente delito de blanqueo de capitales.
9: El objetivo era la familia Pujol y todo lo que hicieron fue buscar la confirmación.
6: Aquest migdia, el protagonisme ja quedarà només en mans del tribunal, que ha de dictar sentència.
0: A la pàgina de successos, atenció a aquesta notícia, quan són les 9 del matí, perquè n'hi ha per llogar-hi cadires. Els Mossos han comissat una dotzena de Kalashnikov a dins un cotxe que circulava per l'AP7 a l'altura de Figueres. Ara els agents de la policia catalana busquen els propietaris, que van fugir quan els van aturar. I el Solsonès, un regidor de Castellà de la Ribera, dimitit després que l'hagin acusat públicament d'abusos fa 10 anys, quan era professor de violoncel al Conservatori del Liceu. Avui el Segre explica que ell ho nega tot, però ha decidit plegar mentre s'aclareix aquest escàndol. Parlant d'abusos, Alemanya acusen un pediatre d'haver abusat de 130 nens. L'home de 45 anys els hauria comès entre l'1 de desembre del 2013 i el 5 de maig del 25. El novembre de l'any passat el van detenir després que una mare presentés una denúncia perquè sospitava que el pediatre havia abusat de son fill. Llavors la fiscalia va obrir una investigació per esbrinar si hi havia més víctimes i ara calcula que podrien pujar fins als 130. El metge està tancat en presó preventiva. I Andalusia, la campanya electoral, ja enfila la recta final. Es tancarà demà a la mitjanit, 48 hores abans de les eleccions d'aquest diumenge. Ahir al vespre, Pedro Sánchez va participar en un míting del PSOE a Granada i va fer gala d'un patriotisme desmesurat, inèdit fins ara. Sánchez va treure pit per la resposta del seu govern a la crisi de l'antivirus i també es va penjar la medalla de liderar un executiu capaç d'onejar la bandera de la pau davant del PP i de Vox, que veu còmplices directes de Donald Trump. Enviat especial de RAC1 a Granada, Jordi Armenteras.
10: Sí, Sánchez intenta marcar perfil davant de PP i Vox, conscient que totes les enquestes diuen que la dreta i l'ultradreta escombraran les urnes andaluses diumenge. I l'últim argument de campanya és aixecar la bandera espanyola com mai per contrarrestar el debat de la prioritat nacional, els pactes de PP i Vox, i la incapacitat de tots dos per posicionar-se en les grans crisis.
11: España se viste por los pies, porque frente a otros que agachan la mirada, nosotros miramos de frente a las emergencias sanitarias, miramos de frente a las ilegalidades y también a las guerras injustas e ilegales. Tengo que deciros que es un absoluto orgullo ser el presidente del gobierno de este gran país. Es un orgullo ser español, porque estamos siempre del lado correcto de la historia.
10: Demana més que s'assenyali Vox per ser comparsa de Milei i Trump, ara que Argentina i Estats Units volen abandonar l'Organització Mundial de la Salut, i el PP per ser còmplice de Vox amb totes les seves il·lusions.
0: A Badalona, el nou pont del petroli estarà enllestit abans que acabi aquest any. Les obres començaran d'aquí a 20 dies i faran una estructura molt més sòlida perquè aguanti futurs temporals 6 anys després que el Glòria enderroqués bona part de la passarel·la. Les obres, però, es faran en plena temporada de bany i es tancarà part de la platja. Informa Eulàlia Carrascal.
4: El motiu és que a l'estiu hi ha menys temporals i, per tant, serà molt més fàcil avançar en la construcció. L'espai al voltant del pont està encara per terra i mar, 75 metres cada banda. Es retirarà l'estructura actual i s'instal·laran 11 pilons metàl·lics més amples que els actuals i més resistents. A més, la part final del pont, la més ampla, tindrà un forat al mig per minimitzar l'impacte de les onades. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, explicava que el pont anirà més enllà i tindrà una estació meteorològica.
12: Evidentment que és un espai ja no tan sols d'oci, que és el principal element d'identitat de la ciutat, sinó també d'investigació i està contemplat. També vull destacar que hi ha un sistema d'il·luminació que recupera el tradicional, però que va més enllà, que serà molt, molt, molt maco, eh? Molt atractiu.
4: Tota la reforma costarà 4 milions d'euros.
0: Anem al cinema a les 9 i 3 minuts. Les produccions catalanes s'estrenen avui a Canes en Viva, el debut de l'Aina Clotet com a directora. La pel·lícula forma part d'una de les seccions paral·leles del Festival de Canes, la Setmana de la Crítica, un espai que té com a objectiu descobrir nous talents. En aquesta pel·lícula, la mateixa Aina Clotet es posa a la pell de la Nora, una noia de 40 anys que acaba de superar un càncer i que sent la necessitat urgent d'esprema la vida al màxim. Enviat especial de RAC1 al Festival de Canes, Adrià García.
13: Sí, en un món en què la sequera ha fet estralls en la salut mental de la població, la Nora decideix fer un cop de cap, posar fi a l'estabilitat que li dona la seva parella de tota la vida per conèixer un jove que la fa sentir viva. Ho explicava Clotet a RAC1.
14: Un personatge que just acaba de superar una malaltia que li ha deixat una petjada, no? Una petjada tan emocional com física i que la llança a un carpe diem absolut, amb unes ganes boges de menjar-se el món, menjar-se la vida, fugint precisament d'enfrontar-se a la pròpia por.
13: I mentre de portes endins viu aquesta crisi existencial, la Nora investiga per aconseguir la fórmula de la vida eterna.
14: La meva vocació frustrada per de ser actriu i directora hauria sigut ser científica. És quan em poso a escriure el guió i dic quina professió podria tenir, penso, pues, científica, perquè així almenys aprendré alguna cosa pel camí. I llavors, escoltant el meu pare i els estudis que fan, em semblava superinteressant els estudis d'envelliment que estan fent a Can Ruti.
13: També formen part del repartiment Marc Soler o Lloll Bertran, que interpreta la mare histriònica de la protagonista. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes de casa nostra el 19 de juny.
0: A la secció oficial del festival avui s'estrenen dues de les favorites per dur-se la Palma d'Or. Són d'una banda Fatherland, de Pavel Pavlovsky, i Històries paral·leles de l'iranià Asghar Farhadi. Per cert, que ahir a Canes, el director Peter Jackson va fer un altre anunci important. Està preparant una nova pel·lícula de les aventures de Tintín. El director de la trilogia del Senyor dels Anells va confessar que està escrivint el guió de la que serà la segona part del Secret de l'Unicorn, la pel·lícula que va dirigir un altre dels grans cineastes de Hollywood, Steven Spielberg.
15: L'Stephen va fer la seva pel·lícula i jo fa 15 anys que no en faig cap, i això em genera una sensació estranya, com d'inquietud. Vull tornar a fer cinema. Aquests dies aquí a l'hotel escrivia esquemes d'escenes i els enviava a revisar. Encara estem donant forma a tot plegat, però quan acabi tota aquesta bogeria em tornaré a posar de plena al projecte.
0: Evidentment no sabem encara quan es podrà estrenar aquesta pel·lícula nova de Peter Jackson. El Musical Sonar ja ha presentat com serà el nou format del festival en la primera edició sense els seus fundadors. El projecte que ara lidera el belga François Josic, creador del branch electrònic, inclou 14 hores diàries de música. Aquest any el Sonar, que es fa del 18 al 21 de juny, del 18 al 21, s'ubicarà en un únic espai, la Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat, informa Violeta Martos.
1: Però malgrat tot, els organitzadors asseguren que mantindran l'essència del festival. S'encadenaran més d'un centenar d'actuacions, com Charlotte Devitt o els britànics Skepta o The Prodigy. El Sonar desplegarà fins a 6 escenaris diferents que combinaran, com sempre, les sessions de DJ amb els concerts. I entre les novetats més cridaneres, un espai que tindrà dues pantalles retràctils o una altra on hi haurà música ininterrompuda. El festival pretén canviar la manera de viure-li i per això es facilitarà l'estada als assistents. Serà més fàcil entrar i sortir, no hi haurà el sistema sense efectiu, s'hi podrà accedir a menjar i també hi haurà fonts d'aigua repartides per tot el recinte. A banda del gran festival, també hi haurà actuacions al Poble Espanyol, a la Sala Muc i al Parc del Fòrum, on es recuperarà el Sonar Kids.
0: Avui que un amic del programa, l'Arnau Tordera, el líder d'Obeses, ens vindrà a presentar els 6 èdics d'estudi del grup Lai al cor diàstola.
16: M'he equivocat tants cops que amb els anys m'hi he acostumat i he perdut tantes vegades que...
0: És la segona part del disc Lai al cor. Amb 16 anys de trajectòria, el grup que lidera l'Arnau Tordera estrena disc en col·laboracions com Magalí Sare o la Coral Canigó, en qui van versionar, atenció, el Virolai.

0: Un altre dels grans temes del disc de Oasis és Pols a l'era.
1: Qui no vulgui pols que no vagi a l'era.
0: Es presentarà el disc a la sala de Canal de Tona aquest dissabte amb les entrades ja exaurides, avui cap a les 11 del matí, Arnau Tordera aquí al Món a RAC1. Encara amb música aquesta hora us podem avançar el primer avançament del proper disc de Soc un Bohemio, que es diu Un Lloc.

0: estat d'estrena The Strokes. I took you back to my Falling Out of Love és el segon senzill que avancen del seu pròxim àlbum Reality Awaits, que arribarà el pròxim dia 26 de juny. I avui ens hem llevat amb la mort als 74 anys de la Tania Doris, una de les últimes supervedets del Paral·lel. L'artista, que es deia Dolores Cano, es va consolidar a Barcelona als anys 60, 70 i 80, va protagonitzar desenes d'obres al Teatre Apolo al costat de Luis Cuenca i altres teatres insígnia de l'època com el Monumental o la Latina. Però a la valenciana també se la recorda perquè quan era menor, amb 14 anys, es va enamorar de l'empresari teatral Matías Colsada. Ella tenia 42 anys més, ell tenia 42 anys més que ella. L'empresari va morir l'any 2000 sense fer testament i a partir d'aquí es va obrir una batalla legal per una herència milionària. A la disputa van aparèixer la vídua legal, dues filles extramatrimonials i la mateixa Tania Doris, que havia conviscut durant dècades amb Matías Colsada. La justícia va acabar reconeixent els seus drets, els de la Tania Doris, el 2014, i va fixar una indemnització de prop de 3 milions d'euros. I tornem al trànsit.
1: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Avui torna a ser un dia complicat a la xarxa viària per les protestes dels professors. Des del RAC anem a comptar cotxes. Ferran Aràndiga, bon dia, novament.
2: Bon dia, doncs, continuem la jornada d'avui dijous, ara amb un tall en els dos sentits de la marxa per manifestació a la C55 a Clariana de Cardener, que deixa desviaments senyalitzats. També ara mateix a la xarxa viària catalana tenim fins a 3 incidències actives. Tenim un accident a la A7 a l'altura de Vilaseca, en direcció Tarragona, que talla un carril i provoca fins a 3,5 km de retencions. També tenim dues avaries de vehicle a la A2 que tallen un carril de circulació cadascuna en sentit Lleida, una a l'altura del Bruc i l'altra al Bellpuig. A hores d'ara també continuen les retencions als voltants de la capital catalana. Encara tenim cues en tot el nus de la Trinitat amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Arreu del Vallès també tenim congestió, sobretot per la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona. També a la AP7 es circula encara amb molta retenció en sentit sud des de la Roca fins a Barberà. També l'entrada des del Llobregat, recordem, continua amb congestió habitual, tot i que una mica amb menys intensitat, a la A2 i a la B23 des de Molins de Rei i Pallejà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
4: Molt bé.
3: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
4: Perfecte.
3: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Res, mig minut. La punt final i directe a la tertúlia del Món RAC1 amb Florentino Pérez com a principal protagonista. Ah, n'acabem a calç a punts? Val, perfecte.
6: A Serenet, creixem per donar-ho tot a internet.
7: Connectivitat, ciberseguretat, clau de proximitat.
6: Veu. Creixem amb més de 30 anys d'experiència i amb totes les solucions d'internet per a empreses.
7: Xarxes privades, fibra segura.
6: Creixem amb una gran capacitat tecnològica, amb data centers propis en territori nacional i amb una infraestructura de màxima seguretat.
7: Plans de contingència, SOC.
6: Creixem amb el millor servei al client, atès directament per tècnics professionals.
7: Telefonia fixa i mòbil.
6: Fes que la teva empresa avanci i creixi amb Serenet. Serenet, connectem amb la teva empresa.
0: Ara sí, que vem aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant del The Factory.
8: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté des del The Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
9: Farem un salt cap al futur a The Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
8: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al Món a RAC1 des del The Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió.
0: Doncs, efectivament, d'aquí una setmana, dijous que ve, d'avui en 8, emetrem el Món a RAC1 des del Consorci de la Zona Franca de Barcelona per parlar del futur i de The Factory.
8: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
10: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines. El telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
8: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Pràcticament un quart d'hora.
11: Salut!
12: Però brindes amb aigua?
11: Amb Fontvella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
13: Salut! Salut.
11: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
14: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
15: Avui, amb l'empresària Ángeles Ribes i els periodistes Neus Tomàs, David Fernández i Pere Mas, a l'Ull de Poll, Tian Riba.
0: Hola, Ángeles Ribes, bon dia.
16: Molt bon dia.
0: Hola, Neus Tomàs, com va?
16: Molt bé, bon dia.
0: Bon dia. David Fernández,
17: bon dia. Bon dia, Jordi.
0: Bon dia. Pere Mas, bon dia, amb alegria.
18: Bon dia, amb alegria, Jordi Maria. Usted es un antimadridista.
0: Efectivament.
18: Quiero hundir el club.
0: Hola, Tian Riba, com
19: bon
0: estàs?
19: Bon dia. Si no entrem en detalls, bé.
0: Sí? L'altre dia, he de dir que abans d'ahir ens va enviar uns missatges amb Neus Tomàs, abans d'ahir, mentre hi havia la roda de premsa de Florentino Pérez, perquè no donava un crèdit. No donàvem crèdit.
16: Amb la diferència de que tu creies que s'havia d'acabar i jo em volia més.
0: Ja, jo deia que algú el tregui aquest home d'aquí. Què?
18: Per sí. Protegir-lo.
17: Que algú li tregui el micro, sí.
0: Jo crec que... Jo...
16: Però està bé que la gent sàpigui com és
0: I
16: la
0: tant.
16: Gent.
0: Bueno.
16: No, hi ha molta gent que ho sabia, però la gent que no fa informació esportiva o no l'ha tractat,
0: no,
16: probablement
0: jo,
16: no sabia,
0: jo aquest no el coneixia.
16: Jo cap.
18: Però t'ho podies imaginar.
16: Però penso que per sort.
18: Però no et va sorprendre, oi?
0: Sí.
18: Sí que no et va sorprendre, o sí que et va sorprendre?
0: No, em va sorprendre.
18: Ah, sí?
0: Molt.
18: No.
16: Quina
0: molt,
16: part?
0: Molt, em va sorprendre molt, he de dir que em va sorprendre.
18: I a mi em va
0: molt.
18: Fer patir, eh?
0: Per... Esto.
18: Pel tema Biden, que és un tema que costa de comentar i que no agrada comentar.
19: Però el motiu pel qual hi ha polítics que duren molt o abans duraven molt i governaven durant... 20 i no sé quants anys, era pel que explicava avui el Havois, que és aquesta aura de misteri i distància que sabien guardar. Quan baixen al terreny de la resta dels mortals, no hi ha ningú que aguanti aquesta prova. O sigui, i en el cas de Florentino es veu que molt menys encara.
16: Però aquesta aura normalment ve acompanyada... de tenir molt poder. És a dir, si tu no tens aquest poder, i per tant, no només això que crec que ho has comentat tu també, Jordi, no? I que això és cert, i això els hi passa també a alguns polítics, que no hi ha ningú que els hi digui que potser t'estàs equivocant, o que els digui que està passant a fora, que a vegades això, doncs, quan, no? Quan porten molt temps en el poder, a vegades es tanquen en bombolles
19: sí,
16: que els hi costa.
19: Sí, però l'exposició, eh?
16: Clar, però... És a dir, això els hi passa i també els hi passen als polítics. Jo crec que hi ha una diferència, i és que, per exemple, en l'àmbit... A vegades parlem, no?, del poder i les pressions que poden exercir els polítics. I jo crec que fent-ho o intentant-ho, que ho fan, per suposat, i a vegades se'n surten, les pressions que rebem els periodistes per part de l'àmbit polític són una broma en comparació... amb les pressions que pots rebre des de l'àmbit empresarial. No sé si és el cas de Florentino, pel que expliquen alguns companys, doncs sembla que era així. I això el que ha fet és que són tot poderosos, o sigui, es pensen poderosos perquè realment ho han estat molt.
0: Deixa'm... Jo crec, de debò, començo a pensar que no està bé. I no d'un càncer, eh? No, càncer. Jo crec que començo a pensar que jo les vegades que havia vist aquest home, el problema és que com que no l'hem vist regularment, però l'evolució d'aquest home a l'hora d'expressar-se...
19: Jordi, també...
0: O sigui, algú l'ha de frenar, algú, per exemple, la roda de premsa d'abans d'ahir, tu quan va, els pagàs que el sentíem era en una assemblea, amb papers i llegint. i deia coses que podràs estar d'acord o no podràs estar d'acord, amb moltes no estava d'acord, però perquè depenia del dia i depenia de les relacions que tenia amb aquest o tenia l'altre. L'altre dia, quan surt a la roda de premsa, si tu convoques una roda de premsa, al segle XXI, tenint l'empresa que tens, tenint les dues empreses que tens, perquè el Madrid no deixa de ser una empresa, tu has de sortir allà com el que ets, que és un gran empresari. I tu has de sortir, i quan dic un gran empresari o un gran president d'un club gran, has de sortir amb una estructura pensada per una roda de premsa. No pots sortir d'aquesta manera.
16: Els papers, això és culpa... els papers els tenia, sí, però, el que passa no que els va fer servir.
19: Però no cal que sigui una persona que no estigui bé. O sigui,
0: jo crec que si hi ha
19: l'element que diu la Neus d'una persona poderosa que se sent per sobre del bé i del mal, i a més hi ha una altra, que no és paradadisme el que diré, però que quan tu, a mesura que vas fent anys, també tens menys filtres.
0: Home, i tant, total.
19: Tens menys
0: total,
19: filtres.
0: Total,
19: escolta, és igual, potser... No sé si la comparativa és encertada o no. Fa 4 dies a l'Eric Clapton a Madrid li tiren un disc i diu que no fa els bisos. Au, fora. Vull dir que també arriba un moment que hi ha, que la gent filtra menys, i ahir es va veure també l'entrevista amb el
0: Pedrerol. Però jo pensava que amb una altra
19: situació... Ara no se puede decir nada. Bueno, també és un senyor d'una altra època. Ja està. I senzillament el que ha passat és que ha quedat despullat. No és que estigui malament. És que aquest senyor és així, i a més té uns anys que li fan també tenir menys filtre, però no per una crítica negativa, però senzillament és que a la vida acostuma a passar això.
18: Però quan tu diriges una empresa de 150.000 treballadors, com ens ha fet observar reiteradament, a part dels mecanismes de poder i influència que això genera, i l'agència de col·locació en la que es converteix, i per tant hi ha favors a canvi de tenir gent situada pels puestos, ets un senyor que no pots actuar de manera arbitrària, com va fer en aquesta narrada.
19: Però si ja...
18: No pot entrar... Un segon.
19: Va parlar com en aquell dinar que el Basté va tirar els àudios i a la Copa.
18: Però allà no era en públic. Però allà no era en públic, era en privat.
19: Però llavors, resulta que aquest senyor és així.
18: Llavors aquest senyor, quan surt allà amb un consell d'administració, la fórmula que tinguin de govern de la seva empresa, que al final és seva, i ha de fer una exposició pública, no pot fer una exposició d'aquestes característiques, perquè o el preu de l'acció, si és que està cotitzant en borsa, baixaria, o hi hauria un d'alta baix. O sigui, hi ha uns mecanismes que protegeixen un tio de premsa. Jo m'agradaria entrevistar, qui té l'entrevista és el director de comunicació del Real Madrid, si és que existeix, i preguntar-li, escolti'm, però vostè, o sigui, es va posar les mans al cap, el va intentar avisar, el va intentar frenar. Si tu vas ter un dia, vas surt a recollir un premi, i has de fer un discurs, potser li consultes a algú, escolta, penso dir això, et sembla bé que digui això?
19: Però Pere, Josep Lluís Núñez també era un gran empresari. Però és que abans hem escoltat els àudios de fa 30 anys del Núñez, i supera moltes coses a Florentino Pérez. A part dels petits sangos, que pot semblar una tonteria, és que en aquell jugador d'handbol li diu als seus pares, ja se puede morir... Home, per favor.
18: No podem comparar uns fets de fa 30 anys amb uns fets
0: d'ara. Correcte, totalment estic amb el Pere.
18: Llavors, jo l'únic dubte que tinc...
0: Clar, i en una època que hi havia... Que és que hi havia... Jesús Gil, Manuel Ruiz de l'Opera...
19: Doncs Florentino forma part d'aquesta col·lecció.
0: Sí. Bueno, no era... El to de les rodes de premsa, el to de les seves compareixences i el que deia, malgrat el narcisisme i l'egolatria i tot el que tu vulguis, i això de sentir-se poderós per tot, per sobretot poderós perquè ets president del club, que bam, bam, bam, ha tingut una evolució que...

0: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
1: Del 31 de juliol al 12 d'agost torna al Festival Terramar CaixaBank de Sitges. Amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra. L'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
2: Extraterrestre, que allò del món del futbol i d'esports. Però m'ha fet pensar molt el Tian en com cauen algunes coses, no? O alguns mites, àurees de silenci, i que després tens una missa en escena com la, de, no? Com la roda de premsa, i em recorda molt a dues coses. Una, el pas per les comissions parlamentàries de corrupció, que realment el que més va servir és per entendre en mans de qui estàvem, no? Amb un nivell argumental, en fi, que no m'extendré. I l'altre, perquè també, ja que parlava dels 80, en Pere, i també va haver-hi un moment que idealitzava el món, no? Els anys 80 i 90, l'home del futbol en aquest país i dels xanfrans era Josep Lluís Núñez, l'empresari de l'any era Javier de la Rosa, i l'home de la cultura era Félix Millet. I després tots els vam veure, no?, com queien com un castell de cartes. No diré allò de los ricos también lloran, no? Però és, bueno, ja que és dijous i toquen llibres, jo en aquella comissió vaig llegir un llibre del Tuzón, que és psicòleg, que es deia Psicopatologia del poder, i explicava moltes conductes, no?, que dius, no sé, a l'Imperi Romà, quan un senyor venia de les victòries triomfant, tenia un senyor al darrere que cau d'orella i li deia, recorda que només ets un home. Aleshores, no hi ha ningú al costat que li digui, l'entrevista d'ahir, baixa el nivell, raona, explica, contextualitza, i un tio amb el poder que té, que estigui dient a la teoria conspiranoia, no?, de que tothom està contra ell, hòstia, sí que té algun punt de...
3: Va ser molt... Jo, sí, és a dir, hi ha un moment que diu, abans d'ahir diuen, marxem, diu, acabem aquí la roda de premsa, i ell diu, no, si estic de mafàbula aquí, jo vull continuar.
4: En
3: condicions normals, un director de comunicació, si té el poder, per molt que mani el president, el director de comunicació, que per això és director de comunicació, li diu, no
2: hi vas.
3: Presidente, o primer, si no estàs primer, el primer és que... Primer, que la roda de premsa està convocada dues hores abans, amb la cosa vol dir que això és un rampell. Això és un rampell.
2: D'anys, no?
3: Sí, 11 anys. 11 anys. Tens un rampell. Si tu tens un rampell, has de saber comptar fins a 10. I si comptes fins a 10, has d'agafar el teu director de comunicació i repassar les 50 preguntes que et faran. És que va sortir allà només per anunciar que es donava de baixa a l'ABC.
2: I que no tenia nada que fer aquella tarda.
5: I convocava
3: eleccions perquè devia veure temps, que ara parlarem de qui és aquest home, aquest tal Enrique Riquelme, que és una altra persona de molts diners.
5: A Mèxic estan molt contents amb Ayuso i Florentino, eh?
3: Sí, sí.
5: Estan parlant molt bé. Perdona, Jordi, i també demostra una cosa, que és que aquesta victòria del Barça contra el Madrid a casa, guanyant la Lliga, ha tingut una ona expansiva i uns efectes secundaris i una potència incalculable que no ens podia imaginar el mateix diumenge a la nit quan el Barça va guanyar. Que va guanyar sense fer sang, però la sang se l'ha fet el propi Florentino. Demostrant que allò a la gent del Madrid els hi ha...
4: Però vosaltres que ja enteneu, segurament això té a veure també amb que alguns, quan parlàveu dels mitjans de Madrid, algunes de les crítiques que potser fa uns anys no s'haurien fet tenen a veure també amb que si l'equip està com està i els resultats són els que són, doncs siguin més severs a l'hora d'analitzar el que va fer Florentino, no?
3: Què dius, Ángeles?
6: Jo sóc l'altra marciana de la taula. I, home, jo de futbol no puc dir res. Però sí que m'agafaré el fil que heu tret dels directors de comunicació i els assessors, etc. Perquè jo aquest món sí que el conec bastant bé, sobretot en la vessant del polític. I és veritat que els assessors i els directors de comunicació haurien de ser com els advocats. Dir-li al seu client les coses, sobretot, que no ha de fer, el que no ha de dir, i mai facis allò de l'ús de l'última paraula. A l'hora de la veritat és molt difícil que això ho facin perquè la majoria dels... quan arribes a uns llocs de tant poder et penses que estàs per damunt dels consells dels teus assessors o directament busques uns

0: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Quan arriba l'Ascensió, tota una ciutat s'activa. Fires, festes i carrers plens converteixen Granollers en una ciutat per passejar, descobrir i gaudir.
3: Et convidem a viure a Granollers, al centre i al Parc Firal, del 15 al 17 de maig. Prepara la teva visita a ascensió.cat. L'Ascensió, fires i festes, amb el suport d'Estabanell.
4: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
5: Estic venent casa meva i no me'n surto.
6: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: L'Indie Pop i el Soul s'agafen de la mà a Barcelona. LP torna a la ciutat per liderar una nit on la veu és la protagonista absoluta. Acompanyada pel soul profund de Judith Hill, el Bars Festival presenta una de les propostes més personals d'aquesta edició.
9: Viu aquest retrobament eclèctic i poderós el 21 de juliol al Poble Espanyol. Entrada ja a la venda a bars.cat.
10: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
11: Gil Teulades, especialistes en teulades. T'instal·lem tot tipus d'elements anticaiguda. Línies de vida, baranes de seguretat i escales.
12: Gil Teulades, la seguretat sempre al davant. Consulta gilteulades.com.
11: Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
13: Vinga, som-hi, amunt!
14: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
16: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
17: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
16: Escolta'ns al cotxe
17: amb l'aplicació connectada a Android Auto
16: i a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
17: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
18: Avui, a la tertúlia, amb l'empresària Ángeles Ribes i els periodistes Neus Tomàs, David Fernández i Pere Mas. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
19: Vinga, a 3 minuts per 2 quarts d'11 encara ens queden alguns temes, perquè hem de parlar també d'ensenyament i de la...
20: Ara.
19: I d'aviam cap a on va això, però res, només un comentari que m'he quedat avui molt parat. Es veu que avui a la... Kylian Mbappé dona una entrevista al Vanity Fair. Parla de tot, de futbol i tal, però hi ha un moment que li pregunten... Fa una reflexió molt interessant. Arran, no sé si és Arran o no és Arran, però vaja, hi ha les paraules aquelles de l'entrenador del Barça després que Lamine Yamal agafés una bandera de Palestina durant la rua del Barça, que va admetre que no li va fer gràcia, que no li fa gràcia

0: que els jugadors... No ho va dir-ho així. Va dir que ja he parlat amb ell, és major d'edat, que faci el que vulgui, però a mi no m'agrada. No m'agrada. Doncs bé, Mbappé defensa just el contrari. Diu que els jugadors de futbol són ciutadans i que no poden quedar-se de braços plegats davant l'auge de l'extrema dreta. I ha afegit, lluito contra la idea que un futbolista ha de callar i limitar-se a jugar futbol. I deixant molt clar que per molts diners que ell tingui, a ell li preocupen les coses que passen al seu país, a França, i que, per tant, no vol estar desconnectat de la política.
1: Ovació a Mbappé. I jo amb això estic més d'acord amb el Guardiola que amb el Flick. I ja està, fins aquí el meu comentari.
2: Jo tinc un dubte i no tinc la resposta. En el cas concret de del Hansi Flick i la bandera que treu Lamine Yamal, la meva pregunta és, si Hansi Flick no fos alemany i la bandera hagués estat la que va treure...
1: Això és una bona reflexió.
2: Hauria pensat el mateix? I és una pregunta que doncs, em faig i, evidentment, no tinc resposta.
3: I te la multiplico per dos. Bo i dient que Hansi Flick és perfecte, o quasi perfecte, i aquest és dels pocs errors que li podem reconèixer. Si Hansi Flick hagués fet aquest comentari sobre una altra bandera que va sortir, que és l'estelada, la Mari Morena que s'hauria organitzat. O no?
4: Sí.
3: Fin de la cita.
4: I en canvi, jo haig de recordar que el partit amistós de la selecció absoluta catalana contra Palestina es va convidar Hansi Flick i va venir. Però jo estic molt d'acord, estic amb el Tiana.
0: Sí, és tot moltes, les coses són com moltes contradiccions.
4: A favor de Guardiola, a favor de l'Unac Espreses, sí, que és el primer que va obrir aquest meló.
1: La reflexió que fa la Neus l'entenc, perquè...
2: Clar, és una pregunta que no ho sé,
1: Hansi Flick, no, pot ser, perquè Hansi Flick és alemany, si es posa del costat de Palestina, el poden acusar sent alemany d'estar en contra d'Israel, aleshores, per ell, aquesta qüestió entenc que pugui ser delicada. Ara, traient això... Hi ha hagut dues reflexions de dos entrenadors. Un és Hansi Flick, que tots hi estem molt a favor, i és l'avi perfecte, i totes aquestes coses. Va, perfecte,
3: és la perfecció.
1: Va, molt bé, és la perfecció, i té una casa a Formentera, i tot és estupendo.
3: Té una casa a Formentera?
1: Bueno, em sembla que sí. Bueno, o la vol comprar, és igual. Però hi ha hagut la reflexió de Hansi Flick i la del Pep Guardiola, que també li van preguntar. I el Pep va dir, escolta, els jugadors no han de viure en una bombolla. Si tu, el teu fill, estés a sota d'unes runes, què diries? Doncs jo amb això estic molt més a favor del Pep. I no només en aquesta qüestió, en totes les qüestions, perquè jo estic a favor que hi hagi jugadors que, és igual, Héctor Bellerín, tampoc n'hi ha tants, sempre anem a empatar els mateixos. Però en el cas de Mbappé, que és un senyor que podria permetre's el luxe, com va fer Messi tota la vida, per exemple, de dir, jo no opino sobre res, perquè així m'estalvio problemes amb un sector o amb un altre, em sembla magnífic que aquest senyor, que és una estrella mundial, digui que ell vol opinar sobre qüestions que no siguin estrictament futbolístiques, perquè ella es preocupa per la seva societat, es preocupa per l'extrema dreta, etc. Per tant, Mbappé, que és un cretí en algunes coses, amb això jo hi estic molt a favor i l'aplaudeixo i crec que hauria de ser així, perquè és bo per qualsevol democràcia que la gent opini i es mulli per causes que cadascú considera les justes.
0: Ángeles.
5: A veure, jo crec que això és una autovia de doble sentit i, per tant, si ho admetem en segon quines causes, també ho admetem en segon quines altres. Vull dir, després jo el que tinc ja més dubtes, és evident que qualsevol esportista, cantant, actor, el que vulguis, té dret, només faltaria a opinar de les coses que li importen. Jo ja tinc més dubtes a l'hora de si aquesta exhibició, quan és una celebració oficial d'un club que té aficionats de tot tipus, o socis, és correcta o no és correcta. A mi això en genera dubtes, en genera molt dubtes, perquè en altres casos no sé què ho hauríem dit. Ara, evidentment, que l'Mbappé té tot el dret del món i el Yamal a dir el que vulgui, com qualsevol altre. Però tinc la dubte de si ho fa en representació d'un club o ho fa a títol personal. Si ho fa a títol personal, aleshores, potser, quan és una celebració d'un club, no ho hauria de fer.
0: Dos comentaris. El primer, company Dani Sanabra em envia que... Bueno, potser alguna cosa té alguna cosa a veure, i efectivament té raó de que el seu representant és Pina Sahabi, que és israelià.
3: El de Flick.
0: I la segona és del Junís García, que fa una pregunta punyetera, que és, si un jugador del Barça hagués aixecat la bandera d'Israel durant la rua...
3: El Cristo s'hauria muntat.
0: I Flick hagués dit el mateix, s'hauria muntat la mateixa polèmica.
3: D'entrada, si has tret la bandera real, s'hauria liat un bon cristo.
1: Sí.
3: I no sé si hauria dit... A veure, jo faré una altra pregunta més capciosa. Dret, no? Ara faré una pregunta més capciosa. Ja que estem tan a favor tots, perquè no dic sarcàsticament, de la llibertat d'expressió. Bueno, tu poses una mica en dubte, en aquest cas concret, pel tema de la representativitat del club, però estem a favor de que la gent digui el que pensa. Va haver un dia, que crec que va ser el Carvajal, corregiu-me, sisplau, perquè sóc jo i els noms, va anar a la llotja de la Bernabéu, o va convidar algú de Vox... per a Abascal, i va fer molt simpàtic amb Abascal. Ens agrada també això, aquests posicionaments, quan estem fregant l'altra dreta?
5: Si t'agrada una, t'agrada l'altra, eh?
3: Bueno, aquesta és la pregunta capciosa.
5: Clar, llavors, però és que...
2: Jo crec que tenen dret tots, i a mi m'agrada més algú que denuncia vulneració de drets humans que algú que dona suport a un partit que vol vulnerar-los. Però si aquest senyor vol dir que està a favor de Vox, doncs, en fi...
0: Primer que ho pot combatre és el propi Kylian Mbappé, que té el mateix equip, el senyor que va a Vox.
2: Exacte.
0: Que és, que és Dani Carvajal.
3: Doncs sí, ben va. Vist.
0: Són les 10:33 minuts. I un altre tema, aviam.
3: A veure.
0: El company Jesús Rodríguez ha publicat que...
3: Hombre.
0: Els Mossos, amb documentació interna dels Mossos, demostrant que havien infiltrat a les seus de CGT, CNT i la CUP, el que la Núria Parlon defineix, segons en Jesús, com a inèrcies operatives, i ara documentació interna dels Mossos demostrant que havien entrat assemblees sindicals i assemblees polítiques. Això una. De l'altra banda, és que, clar, és un matí que déu-n'hi-do amb això, ara comença a despertar-se el tema. Alejandro Fernández, el líder del Partit Popular a Catalunya, ha dit que querían convertir las escuelas en balnearios progres porque dar la autoridad al profesor era franquista y lo importante era dejar que los niños fueran felices. Ahora tienen que enviar a los Mossos a poner orden. Manda huevos. És bo. És Alejandro.
5: Ben tirat, eh? Està ben, ben tirat.
1: Mica...
2: És Alejandro.
1: Mica, sí.
3: Sí, sí, és, però és un tuit, no suposo, o és una declaració? Bueno, és això.
5: Passarà un tuit. Sí,
3: tot té el seu moment.
0: Llavors, anem a veure les protestes com van. La Bàrbara, des de Girona, seguint la protesta dels mestres, les marxes lentes, han arribat a la plaça Catalunya, on arrencarà una manifestació. Bàrbara Julve, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs mig miler de docents a l'espera de les xifres oficials que ens confirmin ara mateix a la plaça Catalunya de Girona s'hi concentren en aquest centre de la ciutat. Aquests docents han vingut de diferents units, de diferents columnes, des de diferents punts, com Salt, Sarrià de Ter i també altres zones de les comarques de Girona, amb marxes lentes dels seus vehicles també. Aquest és el primer punt de confluència de la jornada, una primera parada per a esmorzar, per agafar forces, i en breu començaran una classe simbòlica per explicar el perquè d'aquest moviment. A les 12, com dèieu, arrencarà a la zona de Correus la manifestació convocada pel sindicat Tostec i també d'altres. Veiem la plaça Catalunya plena de pancartes penjades, amb emblemes com ara el departament no inverteix, l'alumnat pateix. El centre és una autèntica marea de camisetes grogues. També veiem infants amb camisetes grogues que també participen d'aquesta mobilització. La manifestació començarà, com dèiem, a les 12, arrencarà de Correus, es recorrerà els principals carrers de la ciutat i acabarà davant la seu territorial del Departament d'Educació, la Generalitat d'aquí de Girona. Els manifestants planten flors de paper mentre es manifesten perquè recordem que aquesta manifestació coincideix amb el temps de flors.
0: Gràcies, Bàrbara. Anem cap al Departament d'Educació, on està en marxa aquesta famosa taula, que és la reunió entre la consellera i els sindicats de professors. Allà hi tenim, com sempre, el nostre mestre particular, que és l'Eudald Martínez. Hola, Eudald, què tal? Bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, una reunió que ha començat ja fa gairebé una hora, cap a tres quarts de deu, i on hi ha tota la plana major del departament, la consellera Esther Niubó, que no és habitual en aquest tipus de reunions, però evidentment en el context de vagues doncs, també hi ha volgut assistir per mirar de reconduir aquesta situació, i també la resta de secretaris generals, secretaris concrets del departament, doncs, que estan en aquesta reunió amb tots els sindicats, també Comissions Obreres i l'UGT, que són els dos sindicats que van signar aquest acord. De moment, no en sabrem gran cosa, però sí que ja s'han començat començat a filtrar alguns detalls del que hauria explicat la consellera Esther Niubó. Un primer punt interessant és que els hauria proposat un calendari de treball intens, és a dir, reunir-se a partir d'ara cada dimarts i dijous fins a sortir d'aquesta situació. És a dir, que el que una mica li comentaves l'altre dia, no? D'ostres, s'haurien de potser intensificar aquestes trobades, no? Doncs el departament, pel que sembla, segons ens diuen fonts sindicals presents a la reunió, els hauria proposat aquest calendari de treball cada dimarts i dijous a partir d'ara. La consellera que també els hauria dit que espera sortir d'aquestes reunions amb un acord, que creu que cal rebaixar aquest conflicte, admès que l'acord amb Comissions Obreres i l'UGT, tot i considerar que és bo, doncs segurament no era del tot complet, que entén que pels sindicats el puguin trobar insuficient i que, per tant, el que han de fer és treballar per un acord més ampli. I sobre què els proposa, no?, aquesta lletra petita que els pot proposar avui per mirar de començar a convèncer els sindicats. Tampoc en sabem gaire cosa. Ahir la consellera a la Doscat ja avançava que, sobretot, la gran proposta que els faria seria en tema inclusiva. De moment, pel que ens diuen, seria potser anar una mica més enllà de les 500 places més de cara al curs que ve que el departament va anunciar ja fa una setmana per aquesta escola inclusiva, doncs que potser podrien incrementar-se aquestes places algunes més. Veurem. Aquesta reunió no es preveu que acabi fins pràcticament les 12, per tant encara quedarà estona perquè puguin valorar-la les dues parts, però això de moment és el que sabem d'aquesta trobada.
0: Molt bé. Gràcies, Eudald. Qualsevol cosa ens ho fa saber, sisplau.
7: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara, Eudald Martínez. I, per cert, que fa uns moments ha anat avui la consellera Núria Parlon, ha estat amb la meva estimada Ariadna Oltra als matins de TV3 i ha tornat a defensar el major Trapero i ha dit que no es pot atribuir una errada operativa al màxim responsable de la policia catalana.
8: El que crec que no es pot fer és que davant d'una errada operativa culpar aquell que no l'ha comès. És el cas del director general de la policia. El director general de la policia no ha donat aquesta instrucció. El director general de la policia ja va dir ahir amb la seva compareixença que, tot i que creia que aquesta operació havia estat desafortunada, desproporcional i una errada, no hi havia mala fe. Correcte. Jo també ho crec.
0: Doncs està... Silenci, Pere.
3: Jo porto una setmana aguantant-me amb aquest tema.
0: Vull dir que... L'Àngeles...
1: Jo ja em vaig desfogar dilluns, per tant, ja podré...
3: Dilluns, si no vaig venir.
5: No n'hi havia mala fe.
0: Aviam.
5: Ai, pobrin. Sí. A veure.
3: Em van demanar el teu telèfon,
1: Ja poden trucar
5: qui vulgui. Que tothom sàpigui que el Pere Mas no referia a mi,
0: Us demano, endavant, us demano, per favor.
5: M'han demanat el teu telèfon. No referia a mi.
1: Referia a mi. Doncs que truquin.
0: Endavant,
1: no agafo números desconeguts.
5: Com tots sabem, aquesta taula ja som grandets.
0: Sí.
5: Tothom sabem que tot és. Els cossos policials fiquen gent on els interessa per saber cosetes. Quins són els límits? Home, la legalitat està claríssima. Si tu no tens una autorització judicial, ho tens magre. Però ho fan tots. O sigui, això no ho descobrim gens de nou. N'hi ha dues coses aquí. La primera, home, que t'agafin en una reunió com aquesta és de ser molt passarell. Molt. Ho sento per les protagonistes, però...
3: No van saber dir un nom d'un institut. Un
0: moment.
5: Segon, com bé ha dit abans el director o l'exdirector del digital aquest...
0: El relevo.
5: Tu, quan ets el cap de l'organització, has de defensar els teus subordinats. Si aquesta operació s'ha fet sense el coneixement dels comandaments d'escalafón cap amunt, malament. Si s'ha fet amb el coneixement, pitjor. Però el que no pots dir en cap cas és que ha sigut una errada de l'operatiu i el major Trapero no té que assumir cap responsabilitat perquè ell no era i jo tampoc. No, dona, no. O sigui, tu ets la responsable d'Interior i, per tant, això és competència teva perquè és el teu negociat. Després ja veurem si això va parar al jutjat o no va parar al jutjat. Però la responsabilitat política és tota teva.
0: Una pregunta, si una persona... És a dir, aviam, i aquí el David ja segurament... No us llanceu, jo faig ja de... Com que em temo que hauré de fer d'advocat... com es diu això?
2: Del diable.
0: D'advocat del diable. És a dir, demanar disculpes, que no estem acostumats a sentir gent demanant disculpes, ja no és un primer pas? Neus, què dius?
2: És cert que no estem acostumats. És a dir, jo crec que la resposta a nivell de... Abans parlàvem de la comunicació, no? Mm. Jo crec que... Després podem entrar en el fons, de què feien unes mosses en una assemblea de mestres. Les van enganxar aquell dia, no sabem si hi havia anat altres dies.
5: Ai, home,
3: bastant evident.
2: El departament va passar de dir ni confirmo ni desmenteixo, que, en fi, o estàs embarassat o no estàs, per tant, o sí o no. Doncs va passar de ni confirmo ni desmenteixo, a estar en el marc de la legalitat, a veurem si és proporcional, que és evident que no ho era, a demanem perdó. I a mi el que m'interessa més de la compareixença d'ahir no és... Sí, em sembla bé que els polítics, quan s'equivoquen, demanin perdó, perquè ho han de fer i és veritat que és bastant inèdit. M'interessa sobretot quan la consellera diu prendrem mesures i canviarem coses. S'entén que perquè no tornin a passar situacions com aquesta.
5: O perquè no s'enxampin.
2: Aquí a mi el que m'interessa és veure d'aquí que en surt. És a dir, més enllà de que la meva opinió, que no serveix per res, però la meva opinió és que els Mossos no han d'espiar els mestres, així, com a principi general.
0: Sí,
2: però quan dic mestres...
0: No sé mestres, què fins que les Nikovs,
2: evidentment. No, clar, és a dir, quan dic mestres, però és igual. I si són uns treballadors de, jo què sé, d'una empresa que estan preparant mobilitzacions, doncs tampoc, però...
0: Evidentment.
2: Però m'interessa veure en què es concretarà l'anunci una mica difús que va fer ahir la consellera de que es prendrien mesures perquè això jo vaig entendre que no tornes a passar, però és veritat que com que no ho sabem, doncs falta veure que ens ho concretin, no?
5: Només dic una coseta. Sí. Imagineu-vos que això hagués passat amb un conseller d'educació en una altra comunitat que fos de Vox i que hagués infiltrat a Policia Nacional, a l'Assemblea...
1: Opinaríem exactament el mateix.
5: Dirien coses
3: menys. El que vol dir l'Àngeles, si
0: ho entenc.
3: Que faci mainspilling, és que el govern més progressista... Disculpo, ja, perdó. El que vols dir és... que tothom estaria el govern més progressista de la història i el PSC i tothom, no hi ha dret, l'ultradret, a fotpolis... Bueno, pues exacte, això és el que vols dir i tens raó.
2: Sí, però crec que en aquest cas, com diu el Tian, en fi, crec que l'opinió del Tian, en aquest cas la meva, dedueixo que la del David, seria la mateixa, és a dir, jo crec que és que és molt difícil defensar el contrari, a més a més.
3: Bueno, ahir, perdó, per començar pel final, ahir a aquesta comissió de control, o com s'anomeni l'organisme d'ahir, crec que ja els hi va semblar bé als de BP i Vox. Els altres ja estaven en contra, a grans trets. I, per cert, Aliança Catalana no s'hi va presentar, segons he llegit aquest matí a La Vanguardia.
5: Ui!
3: Ho dic perquè no sabem què pensa Aliança Catalana, que ha de tenir 20 i pico diputats, sobre aquesta qüestió i si està bé o no que els Mossos...
1: Sí, però no cal posar el foc ara amb Aliança Catalana. Això és un govern del PSC.
3: Però jo no poso el foc en això.
1: Aquí s'haurem de posar el focus.
3: No, jo faig posar el focus primer on em ve de gust. I segona, faig un comentari de passada, perquè s'està avenint l'adveniment de l'ascens de l'ultradreta, la catalana i l'espanyola, i cal anar recordant el que és aquesta gent, i que no es presenten en un cas com aquest, que és un tema sensible i de país. Dit això, no poso el foc en aquest tema, sinó que el poso en el que anava a posar. Un, és que hem trigat una setmana a demanar disculpes.
1: Correcte.
3: Són sinceres, aquestes disculpes? Perquè al començament, com ha explicat la Neus, era un circulent, aquí no passa nada, i estamos dentro de la legalitat. Bueno, això era la vigília d'una negociació com la que hi ha avui amb la consellera i aquest calendari que se'ns ha anunciat ara de cada dimarts i dijous, castigats a reunir-se fins a posar-se d'acord, d'acord? Per tant, jo crec que no hi ha una voluntat de contrició. Dos, Trapero ha de plegar, o l'han de cessar, ho tenim molt clar, no això, o cal que estigui molta estona debatent-ho. I segurament la consellera. És absolutament inacceptable que un govern d'esquerres estigui una setmana per condemnar que els polis entrin a una assemblea d'estudiar, perdó, de mestres a espiar. És que no es pot agafar per enlloc.
0: Sí, sí.
3: I els socis de govern, ja siguin la bona gent d'Esquerra Republicana i la bona gent d'En Comú Podem, com es diguin, aquests s'haurien... Bueno, de fet, ja han demanat dimissions. En alguns casos ja han demanat dimissions.
1: Bueno.
3: I finalment, la part política. L'altre dia, Esteve, vas mencionar l'article del Xavi Bosch. El de Bueno, Mosby, Entrepé i tal qual. Allà el Bosch parlava de complicitats mediàtiques i el que està passant en aquest país, que el govern estaria acorralat. O sigui, tenim un govern que, teòricament, hem agafat i hem congelat el procés, hem adormit tota la qüestió identitària, no sigui cas que a Catalunya se'ns exciti massa i a la gent no li vingui ganes de ser independent, però representa que era el govern de la gestió eficient i hi ha uns quants exemples de coses que no van bé, sí, home. Hi ha un búnquer allà a presidència, que segurament per això hem trigat una setmana a demanar disculpes, perquè des del moment... Hi ha algú que està fent que sí amb el cap aquí. És que llàstima que no sigui tele això, perquè si no anirien veient les reaccions. Però ha passat una setmana des que passa això, fins que algú diu, vale, discúlpense, i llenço una pregunta. Els consellers i les conselleries poden parlar sense demanar permís a presidència?
0: Fins aquí les notícies. David Fernández, soc Torelles.
4: Val. Que s'han dit moltes coses. O sigui, estic d'acord, òbviament, que el joc de les cadires és, si això passés amb un govern de PP i Vox, estaríem al carrer fent manifestacions i dient que això, no? I estaríem anant a Europa a denunciar al Consell d'Europa, no? Això. Dos, malgrat tot, i en política comparada, permeteu-me dir-ho així, i sortir-me del que es preveu que digui, demanar disculpes. Per posar una agent infiltrada a la casa d'un militant de Girona com a presumpta parella durant 3 anys, ningú ha demanat perdó.
0: Ah, sí, sí, sí.
4: I és gran de Marlaska. Sí, sí. I és gran de Marlaska.
0: Totalment d'acord.
4: Sí, sí, sí. No és Fernández Díaz.
3: Que és
4: ningú
3: jutge,
4: ha demanat perdó.
3: Jutge,
4: I ho dic perquè, dic, en política comparada, em sembla important.
3: Important.
4: I diré,
3: important,
4: i diré més coses. Jo
5: el govern de progrés.
4: Sí, sí, sí. El més progressista de la història.
5: Sí, sí.
4: I tots els infiltrats són sota el mandat de Fernando Grande Marlaska. Ni perdó, ni revisió, ni diligència interna per revisar. No, l'únic que s'han preocupat és com ens han pillat. No? Dos, sobre demanar perdó, doncs jo tinc una memòria, perquè la memòria està allà, i dos coses. Jo recordo un dia que em va sorprendre Josep Lluís Trapero, que és quan públicament, el dia de les esquadres, explícitament va demanar disculpes a Esther Quintana.
3: Cert.
4: I em va semblar un canvi de guió i un canvi de panorama que ens definia en un país diferent. Les coses com siguin. Dos anys abans, nosaltres, quan ens van dir aquests que han entrat ara, tots estaran contra la policia, vam dir no. Miren, els Mossos són 20.000 agents que fan moltes coses cada dia i nosaltres tenim dos problemes. La Primo i la Comissaria General d'Informació. Que a vegades jo he llegit informes que semblen de l'Estasi. Perquè en els documents que citaves abans del Jesús, que és un article del 2020, que és la famosa incineradora de les Fornedes, allà hi ha actes del grup parlamentari de la CUP. Un informe sobre el Consell Polític de la CUP del 8 de febrer i el pla de les eleccions. I això no és espinatge polític. I dos, em sobta molt, o sigui, no em sobta, dic, això no és un error puntual, això és una dinàmica estructurada. Passa cada dia. És la feina, entre cometes, erràtica i completament, o sigui, desmadrada de la divisió d'informació. Més encara quan, per sort, després del cicle funès que vam viure, amb qui va accelerar aquesta dinàmica, les coses com són, que va ser sota el mandat de Felip Puig, també passava amb Tura i també passava amb Joan Saura. No, és que es va desplegar una unitat de mediació que funciona bastant bé. I si tu el que et preocupa, amenaces i riscos, és que tallin la ronda i pugui haver un hipotètic enfrontament entre conductors emprenyats i mestres en protesta, tens una unitat de mediació que només li has de dir, que perquè jo sé com funcionen, que et diuen mitja hora abans, truca a mediació i digues estem a punt de fer això. I ja està. I es fa amb les vies de mediació i de resolució alternativa de conflictes. Que s'ha fet servir moltes vegades. El que hi ha a l'incineradora no són tres casos. És desenes d'ateneus sindicats amb presència interna. I això, òbviament, és vulnerar drets fonamentals. Perquè si l'amenaça hi ha el risc, és una assemblea de professors que estan en lluita, o sigui, hi ha un problema d'enfocament molt greu a la divisió d'informació que ens ha portat molts mals de caps. A un dels que li han aplicat l'amnistia és una gent que suplanta la identitat d'un militant de l'esquerra independentista. I mira, li ha tocat la loteria, aleshores... la vida dels altres és molt complicada.
0: 9 minuts i les 11, d'aquí uns moments anirem acabant. Però és que el Joan Ferrer ha treballat una cosa avui que vull que acabem aquesta tertúlia somrient. Hem parlat de les rodes de premsa de Florentino. Hem buscat les rodes de premsa de la història del futbol espanyol. Talls de veu.
1: Palomites.
0: Efectivament. D'aquí uns moments, Joan Ferrer en aquest estudi. Un segon.
9: RAC 1. A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
10: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
11: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
12: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
14: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
15: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
14: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
16: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
17: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Etravel. Amb Etravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
18: Etravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a etravel.com.
19: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
20: És t'entendre amb mi, Di.
21: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
20: Crec que m'he enamorat.
21: Normal, amb aquests preus.
20: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre a 2,25 als 750 grams.
21: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
22: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
23: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres. N-O. No. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen el lloguer? Doncs no. No i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
24: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
25: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
26: El perquè de tot plegat.
3: 4 minuts i les 11 del matí. A partir del discurs de Florentino Pérez de dimarts hem volgut recordar altres rodes de premsa curioses, trafolàries o polèmiques de presidents de clubs de futbol, sobretot dels anys 90. Joan Ferrer, bon dia.
27: Bon dia.
3: Què?
27: Perquè els anys 90 van ser l'època daurada dels presidents que parlaven sense filtres, però ha quedat demostrat que ara també n'hi ha, eh? Deixeu-me remarcar que en aquest cas parlem de rodes de premsa, que hi ha moltes vegades que ho van deixar anar en entrevistes, canotassos, actes, a peu de carrer. Començarem amb un clàssic, Josep Lluís Núñez, que em va deixar anar moltes, però ja em va fer un recull la competència que jo no superaré. I, de fet, amb la roda de premsa on explicava per què havia destituït a Cruyff, ens estaríem tot el matí.
28: La meva persona ha intentat, sapiguent que també el públic podia estar equivocat, o el soci, i que no era bo, pues, que en aquells moments comentés fets com aquests, per exemple, era molt fàcil dir, escolti, un empleat es nega a reunir-se amb el president per comentar els problemes gravíssims, és motiu de cessar.
27: I també quan explicava com es van reunir tots dos a casa seva.
28: Vam estar a casa meva, el vaig invitar a casa meva, amb un acte molt amable. Vam estar menjant allà uns petits sangus i unes cerveses. I em
27: llavors,
28: va dir que... Em va
27: tornar a... També s'excusava...
0: Això amb el Xavi Bosch, en reiem tant amb aquest petit sangus.
27: Que és una pronúncia... És sangus. Sanguix.
0: Com es va dir la competència, com si portés tres dièresi.
27: Llavors el president també s'excusava de per què no va explicar-ho als socis.
28: Ja és una barbaritat el mes de maig pensar en fitxar jugadors. Això és una falta de planificació. Però bé, com jo estic intentant no ajudar amb el Cruyff, perquè no vull denunciar aquests fets, doncs, bueno, vaig dir, si això ho dic a la massa social, es dirà que som uns subnormals. Per tant, anem a donar a vendre alegria.
0: Ara ens posem les mans al cap, però esclar, en aquella època...
27: Val. I aquest no és tan conegut, però ahir recopilant talls em va fer gràcia.
28: Va demanar unes obres aquí, per professionalitzar més el club. S'ha convertit en una oficina de compraventa i d'actes. I per tant, sempre passen les mateixes persones, oferint... La setmana que ve anirem a farem això, ara farem un partit de bàsquet, ara farem els Globetrotters.
1: Aquest era el dels apartaments d'Andorra, no?
27: Sí, que havia fet una oficina, sí, és veritat. Sí.
0: I després va venir... No hem trobat el del conte de les vaques.
27: No.
0: No l'hem trobat, eh?
27: Em vaig passar tota la tarda, però no el vaig trobar.
0: I després va venir Joan Gaspar.
27: Sí, que l'hem sentit moltes vegades a l'APM o al Dialing, també, que l'utilitzem com a tall de veu, però ara sabreu per què parlava xinès.
2: Como ya dije en su momento, solamente me queda decirle chun chin chua chin cha chuchi. ¿Me ha entendido? ¿No me ha entendido? Pues mire, le voy a traducir, porque como ya lo he dicho en todos los idiomas, pero en este no lo había dicho, pero me lo he aprendido. Esta mañana he estado toda la mañana, desde las 6 de la mañana, cómo se dice en chino, Rivaldo no se vende. Y al final me han dicho que se decía así, pero no lo puedo repetir ya, porque no me acuerdo.
27: I ara sentireu les declaracions que feia, les he muntat, abans i després del fitxatge de Figo pel Madrid.
4: Fichar Roberto Carlos no es posible. ¿Estamos por dentro? Que sí, que sí. Para chulos nosotros, ¿eh?
2: Juan Gaspar no se va a olvidar de esto. No me voy a olvidar de esto.
27: I la fa la paga, eh?
0: Sí. Joan Laporta, també he tingut moments singulars.
27: Home. Per exemple, en la renovació de Pedri.
5: Y bueno, fue espectacular, hasta el cura era del Barça. O sea, no me extraña que Pedri pues caram, sigui del Barça, ¿m'entens? Perquè ahí todo el mundo era del Barça y el que no era del Barça lo disimulaba y para no decir que era de según qué equipo decía que era del Bilbao. No nos quería fastidiar, ¿eh? Pero
27: o aquest moment tens amb la periodista Elena Condis.
6: Y tú además que eres muy buena periodista, lo sabes, el sentido de las palabras no eran esas. Y solo se sacó en toda la prensa una parte de sus declaraciones.
7: Acabo la pregunta, si me permite. ¿Usted qué se
6: sí,
7: siente...?
6: Sí, que le permito, pero le he contestado. ¿O no sí, quiere sí, que
7: sí.
6: le conteste?
7: Sí, sí, sí, pero...
6: Si quiero... no quiere que le conteste, no le contesto.
7: Sí, sí, sí, pero que me refería...
6: No, pero si no quiere que le conteste, no le contesto. No, usted ha preguntado y yo le he contestado.
7: Sí. I crec que acabe de contestar.
0: Carai.
27: O quan es defensava, bàsicament, de la premsa de Madrid, que deien que els àrbitres afavorien el Barça.
8: Un club que tots sabeu que ha estat afavorit per decisions arbitrals històricament i en l'actualitat. Un club que s'ha considerat a l'equip del règim, que històricament ha estat considerat a l'equip del règim de Torn. Per què? Per la seva proximitat al poder polític, al poder... econòmic, al poder esportiu.
0: També en tenim de qui va ser... Bé, és que també un altre geni de les rodes de premsa. Qui va ser president de l'Espanyol, Daniel Sánchez Llibre.
27: Sí, i no tant per esperpèntic, però sí que era molt característica la seva manera de parlar, no?
9: Aquí sí que puc dir que l'Espanyol tenia un interès de promocionar el nano aquest, han posat totes les pegues a vides i per haver, i a partir d'aquí, pues, cartera i manta, com es diu aquí per la zona aquesta.
0: Cartera.
27: Cartera i manta. Oh, I aquí faré una excepció perquè no va ser en una roda de premsa, però crec que val la pena sentir-lo.
10: Si em permeten, parlaré. I si no em permeten, doncs no parlaré. Anem a veure. I amb totes aquestes inversions... Bueno... No me puedo ir porque no estoy ya.
0: Ara, segurament el màxim exponent del president populista extravagant va ser Jesús Gil.
27: Sí, per exemple, quan va fer fora un periodista d'una roda de premsa.
11: Tú, como siempre, no tienes ni puñetera idea ni te enteras de nada, querido.
12: Las diferencias económicas han sido muy grandes.
11: Qué buena respuesta. La que te mereces cuando no entiendes lo que te estoy explicando. No tengo por qué venderlo. ¿Quieres tú vender tu camisa?
12: No, no se la vendo.
11: Pues entonces, si no la vendes, quédatela. Yo no me pongo nervioso. Yo lo que pasa es que cuando veo tontos me molesta. Ahora, pues ya márchate de aquí. Vete a la puta calle, venga.
0: Puta, que vinga, s'ha acabat. No fa tant, d'això. Alguns ho vam viure, tot això.
27: De fet, sobretot a l'etapa final, va iniciar una creuada contra la premsa.
13: Estás ya amarillista.
14: El mayor de los desprecios para todos vosotros. Y lo digo yo, aquí mandamos nosotros. Y aquí nadie va a influir en que hagamos lo contrario. Y a partir de ahora, podéis decir lo que os dé la gana. Que me dais asco. Y he terminado por ahora.
0: Molt bé.
27: De fet, heu de pensar que Gil va aturar un fitxatge, que ja el tenia gairebé fitxat, perquè deia ell literalment que era maricón i que li contaminaria el vestuari. Això ho vaig veure ahir. Hòstia. Perquè políticament incorrecte es quedava curt.
15: Yo soy antirracista y mucho menos que el presidente de l'Ajax, que ha hecho auténtica demagogia con sus negros. Que son negros, porque la cara la tiene el negra y el cuerpo lo tiene el negro.
0: Sí, sí,
15: y no es ninguna desgracia, hombre.
0: Sí, sí, és veritat, això. Però no es, aviam, qui no es pot comparar, eh? Però déu-n'hi-do també amb el seu successor, que és Enrique Cerezo.
27: Mira, per exemple, el dia que va afirmar que Marc Pubill, actual lateral del club, va disputar els Paralímpics.
16: Marc Pubill es el lateral derecho titular de la selección sub-21 con la que disputó el pasado europeo de la categoría y conquistó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París en el año 2024.
0: ¿Paralímpicos?
27: What? Sí, sí, sí.
0: Hosti.
27: No estava gaire centrat aquell dia.
0: No.
27: De fet, n'hi ha hagut d'altres, ja l'he tirat alguna vegada al diàling, però han sigut més això, canotassos a peu de carrer, no eren rodes de premsa. I hi ha hagut algun dia que sí, en rodes de premsa, els micros oberts li han jugat una mala passada.
17: Hasta luego. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. I molt recordaran l'enfrontament de Jesús Gil amb José María Caneda, el que va ser president del Compostela, a les portes de la seu de la Lliga, que es van cascar i es van pagar molt fort.
27: Sí, qui es va endur la claca va ser el José González Fidalgo, que era l'ajudant del Caneda. Perquè Caneda era d'aquests presidents que, posant quartos de la butxaca, diguem, va fer pujar un equip de segona B a primera.
18: Que yo no voy a dejar que muera el equipo. Y yo, si estoy hoy aquí, es para intentar que la historia del club, esa sala de trofeos, no muera. Voy a ir a la subasta. En Santiago la política, pues, le importa un rábano el deporte y que nunca van a reflotar nada.
0: Carai. I l'Endoiro, el president del Deportivo de la Coruña, semblava més seriós, però també tenia unes sortides, noi?
27: Sí, aquí el sentireu imitant un anunci de televisió que hi deve haver, no sé, a finals dels 90.
29: Proyectos salvajes, como hacía aquella chica de... Bueno, pues, entonces, ¿qué más te puede ilusionar?
27: Però també va cantar algun dia.
30: Los tranvías de Durango, ango, los tranvías de Durango, ango, los tranvías de Durango, ango, en Durango no hay tranvías. Y se cantaba el Carrasclas a continuación, ¿no? Bueno, pues aquí pasa tres cuartos de lo mismo.
0: Hi ha un altre president que era dels exponents de... És de les coses més bèsties que un ha pogut veure a la seva vida, que és la casa d'aquest home, Manuel Ruiz de l'Opera,
31: oh,
0: que és un altre dels grans exponents de presidents que preferia el tu a tu i es mostrava tal com raja.
27: Sí, de l'Opera trobareu recopilatoris d'aquests de millors moments, de millors talls. Jo n'he posat dos i són de rodes de premsa, eh? Com diem. Per exemple, quan presentava jugadors que venien de fora.
32: Doble nacionalidad.
33: Argentina.
32: Argentina, española. Italiana. Y un primo que era de Bético. Y este que está aquí, el cuñado de Triana, con mi perro Hugo. Con día lo vaya a ver, mete un gorbete y se pone en pie.
0: El gos.
27: I ara el sentireu el dia que s'acomiadava del club.
1: De esta manera voy a complacer a muchos señores y a muchos grupos opositores que constantemente han estado diciendo Lopera, vete ya, Lopera, vete ya. Pues quiero aclarar que lo he complacido con el primer comprador que ha llegado. A lo mejor algún día se echa de menos a Lopera y ustedes pueden ser testigos. Hay muchos gritos que están diciendo ya Lopera, ahora te va a ir para arruinar Betty, lo están diciendo en la calle, ¿no? ¿En qué quedamos?
0: I parlant de presidents andalusos, José María del Nido.
27: Sí, un president que no acceptava un no per resposta.
3: Pues mire, yo en mano que esa pregunta me la hiciera ahí alguno de ustedes cuando dije Eindhoven sí o sí, Glasgow sí o sí, ganaremos la Copa al Getafe sí o sí, David vencerá a Goliat, entonces no me lo preguntó nadie. Yo siempre lanzo frases arriesgadas porque el que arriesga es el único que puede ganar. El jugador cumplirá su contrato sí o sí. Le vamos a dar a elegir, no le quepa la menor duda.
0: Sí o sí. Acabem, no amb un president, sinó amb la presidenta.
27: Sí, Teresa Rivero, que va ser presidenta del Rayo del 1994 al 2011.
0: La que era la dona de José María Ruiz Mateos.
27: Sí, poca broma, que són molts anys de presidenta del Rayo. Sí, sí, sí. I aquí explicava què havien de fer els nous propietaris del club.
13: Bueno, por lo pronto, poner dinero. Que el dinero hace falta, claro. Poner dinero, que los jugadores, verdad, que estaban 5 horas, tampoco es que llevaron tanto tiempo, pero bueno, 2 meses o 6 que llevarían, ¿no? Y,
19: sí,
13: dicen
19: que 10, pero no, la verdad.
13: No, llevan como 2 o 3 meses sin cobrar, pero sí que eso sí que es verdad. Tampoco llevaban sin cobrar todo lo que ellos dijeron, que se le había pagado, pero bueno, se había pagado una parte. Eso, ellos decían que desde hace 10 meses no me pagaban ni 1 euro. Eso no es verdad.
0: Ya, ya.
27: 2 o 3 mesos sense cobrar els jugadors, eh? Recordem que la família va tenir totes aquelles disputes legals
0: i
27: estaven sense un duro.
0: Tot, no sé si alguna més, els del Núñez, perquè això es supera en la del Florentino d'abans d'ahir.
20: Jo crec que el Núñez i prou. Ja. I potser alguna coseta del Gaspar... Sí. Clar, no, això són rodes de premsa, com has aclarit molt bé, i aquell el Gaspar a la llotja, quan després els segueixen les càmeres...
0: Amb un Barça-Sevilla,
20: i demana, recordo. I demana per caritat humana o cristiana que deixin de perseguir-lo. O després no són rodes de premsa, però són entrevistes de l'Opera dient... Me puse un detective a Joaquín i me divirtió el detective, perquè Joaquín sortia cada nit i no podia seguir el ritme. Bueno, sí, és un espectacle.
0: Què fa aquell senyor Segura?
29: Aquella dels... Ah.
20: Els periquitos no tenen lloc a la taula.
0: Hola, Edu.
20: Ara sí.
0: Hola, Edu de Batlle, bon dia. Hola, Jordi Planell, bon dia.
29: Bon dia.
0: Si anem acabant, però abans d'acabar...
29: Felicitats.
0: Encara no. Home, sí. Encara no, però feia, us ho vaig dir, que això estava liquidat i que ara, més et dic una altra cosa, amb el partit contra Osasuna, comencem a posar un 2 ja a la travessa, perquè ja és trencat. Ja has trencat la inèrcia.
21: No.
22: No ho veiem.
0: Ho sento, perdona amb l'Osasuna.
21: No, clar, és que amb aquesta alegria...
20: S'ha admirat Edu de Batlle i Jordi Planell sense gaire convenciment amb això que els has dit.
0: Aviam, de plat, veus salvat ja o no?
22: No encara.
0: I tu, Edu?
22: No.
0: Joder.
22: No.
29: Que si heu perdut, com us
22: heu dit? De fet...
27: A baix, ens volíem a segona si haguéssim perdut.
22: De fet, jo vinc aquí, entre altres coses, per parlar amb la Neus, no sé si tens contactes o Osasuna, però els dos tenim 42 punts, el diumenge amb un empat potser podríem mirar la combinació de
21: resultats. Estic en condicions de confirmar que hi haurà presència familiar al Sadar. Home, sí.
0: Carai.
21: És que, clar, han passat de sospirar amb Europa a ui.
22: Sí, els dos estan amb 42, tant Osasuna com Espanyol. Un empat sobre el paper no els serviria per salvar-se matemàticament, però si hi ha una combinació, que és, diria, l'Elx no guanya el seu partit a casa contra el Getafe i el Llevant i el Mallorca no empaten, guanya un dels dos, si es donen aquestes dues coses, l'empat a Pamplona salva els dos. Però jo estic convençudíssim que Osasuna, i l'Espanyol també, però Osasuna jugant a casa anirà pels 3 punts per treure's l'angoixa de sobre, ja. I l'Espanyol també hauria de fer-ho. Evidentment.
21: Jo el que sigui millor pels dos.
27: Ja. El millor pels dos és un empat.
0: Ja. Vas patir?
2: Vaig patir moltíssim.
0: Vas patir?
22: Sí, molt. És que el partit va ser per patir. És a dir, ara, qui no ha vist el partit, veu el resultat i diu... Bé, és normal, l'Espanyol s'hi jugava més, l'Atlètic Club no s'hi jugava pràcticament res. La primera part va ser més de l'Atlètic Club. L'Espanyol no va estar bé la primera part. Tampoc va estar malament, però no va estar bé. I la segona part l'equip va canviar, es va notar que estava molt més necessitat, els canvis del tècnic van anar molt bé. De fet, els gols són dos golejadors de jugadors que entren a la segona part i l'assistència del segon d'un altre que entra... i per tant a la segona part l'Espanyol ens va recordar per moments aquell equip de la primera volta.
0: Si el Barça hagués guanyat ahir, estava salvat l'Espanyol ja o no?
22: No.
0: No, encara no.
22: No. De fet, per si hi ha gent, no només de l'Espanyol, que es pot arribar a mig enfadar amb el Barça, cosa que trobo totalment il·lògica perquè el Barça ja havia fet la seva feina i els equips que han fet la seva feina no els hi pots exigir res, tu has de fer la teva. L'Alavés, fins i tot perdent ahir, tenia les dues últimes jornades, té un calendari bastant propici. Juga al camp de l'Oviedo, que està baixat, i rep el Rayo 3 o 4 dies abans de que el Rayo jugui la final de la Conference. Per tant, jo l'Alavés, abans del partit d'ahir contra el Barça, ja el donava bastant per salvat, i si fan les coses mínimament bé, estaran salvats. Aquí els equips que han d'intentar enganyar tant l'Espanyol com el Girona, perquè jo crec que el Girona avui guanyarà, ha de guanyar i guanyarà, contra la Reial, que no s'hi juga res, i esperem que el Girona es posi avui amb 42, igual que l'Espanyol. Aquí els equips a enganyar són Elx i Llevant o Mallorca, que s'enfronten el diumenge entre ells. Qui perdi, fins i tot els dos empatant, també surten perdent, però qui perdi de Llevant Mallorca segurament estarà baix, segurament, veurem.
2: Depèn, perquè és clar, és que si perd el Mallorca a l'última jornada rep l'Oviedo.
22: Sí.
2: Per tant, és molt fàcil que el Mallorca assumi els 3 punts. El pitjor escenari, a l'última jornada dic, el pitjor escenari seria que en el Llevant Mallorca guanyés el Llevant, perquè hauria sumat 3 punts aquí, i encara podria sumar 3 punts a l'última jornada, i el Mallorca els 3 punts de l'última jornada gairebé pots donar per fet que els sumarà perquè juga contra l'Oviedo, que ja és de segona divisió. Per tant, ens podem trobar en un escenari enverinat en què la salvació costi 44 o fins i tot 45 punts en un escenari rocambolesc i improbable, però podria arribar a passar.
22: Bé, veurem.
0: En fi, alguna cosa més, Edu?
22: No,
0: aviam,
22: no, no,
0: pròxim partit.
21: En fi, a patir.
0: Osasuna Espanyol, jornada...
22: Unificada,
0: diumenge a les 7 de la tarda, és, no?
22: Tota la jornada, excepte el Barça-Betis, que va 9:15 després, perquè els dos ja no s'hi juguen res.
0: Perfecte, pues, doncs a partir de les 6 de la tarda aquí ho seguirem tot plegat, vaja, tota la tarda, el superdiumenge.
20: Oh, yeah. Tot el dia. Està molt bé, vull dir que hi ha una oferta esportiva al cap de setmana RAC1 que és sensacional. Estic molt a favor d'això, no? És que em mires així, t'ho estic dient en sèrio.
0: I al matí la Diva.
20: Home, la Diva i Esports. La Diva, que seria, la Diva.
0: La Diva. Si no... Que per cert no ve mai.
4: Com que no ve mai?
0: No veig mai.
20: No ve treballar, entre setmana. Mundo,
0: bueno, deu estar... Sempre grava fora, no el veus mai.
21: O està recollint premis.
0: Està recollint premis.
22: Jo sé que la mateixa filera de taules que el seu equip, i dono fe que el seu equip està treballant, i ell també.
0: Ell poc.
4: Has dit un ell també molt dubtós,
0: Sí.
4: A veure, hi és o no ara la Diva?
22: Com tu diries, Pere Mas, ell no hi és ara mateix de cos present.
20: El seu equip està treballant.
22: Però el seu equip està treballant i ell també.
20: Xavi Puig ve entre setmana o només...
4: Xavi Puig, deixa'l tranquil, pobre Xavi.
22: Xavi Puig dorm aquí.
0: Exacte. Xavi Puig és com aquell anunci de la Caixa, dels caixers de la Caixa, a tot el seu servei.
22: Jo crec que hauríem d'anar a començar plantejant ja la Creu de Sant Jordi per la família.
0: Oh, home, i tant. No.
22: Perquè el veiem més nosaltres que la família.
0: Efectivament. Bueno, al Mollor també li passa bastant.
22: També.
0: Aviam, és 11:15. Gràcies, amics. I anem acabant.
20: Sí. Vols que t'ho remati rapidet, això?
0: Sí, pot ser. Sí, perquè tinc la Raúl Tordera aquí a la porta.
20: Som-hi. No, a veure, avui és l'ull de poll del Tu diràs, en realitat, Basté, perquè ha sigut una cosa...
0: Sí, avui sí.
20: Molt esportiva. Ho faré.
0: Del Tu diràs o de l'Economista, també?
20: També. Ho farem accent de Matadepera, no mexicà. Existeix la llei de Goodwin, no sé si la coneixes, és aquella que diu que a mesura que una discussió avança, la possibilitat que aparegui una comparació amb els nazis o amb Hitler s'apropa a 1. Val. Llavors, hi ha la llei Jordi de Planell, per batejar-la d'alguna manera, que és que a mesura que una discussió avança, la possibilitat que aparegui Villarejo s'apropa a 1. I avui és una cosa que hem comprovat a les 10 i 9 minuts. Avui hem conegut també a Conchita, que és la secretària de Don Florentino, i hem sabut que, en realitat, el que hi ha en tota la història aquesta de la roda de premsa d'això del Florentino és un odi atàvic entre Don Florentino i Sánchez Galán, o entre ACS i Iberdrola. Més o menys seria una mica la cosa. Hem fet un homenatge a Manel Vic perquè Agustín Marco, que és aquest periodista del Confidencial que hem entrevistat, li has dit bon dia i ha dit bon dia a tothom i benvinguts a l'estadi, que és el que deia Manel Vic, però ell deia bona tarda, no bon dia, perquè els partits en principi es jugaven a la tarda, a les 5 de la tarda, que és una hora que ja no juga cap partit de futbol. I frases que s'han dit avui, el tu diràs, una d'Àngel Ribes: ningú insulta com el Federico, estem referint-nos a Jiménez dos Santos, i Gem Herrero: Florentino no està de Lulu.
0: Hola, Polls, què tal? Bon dia.
5: Hola, molt bé. Doncs mira, tots tenim una mica...
0: Va, hombre, el Manolito!
5: Maneres diferents.
0: Com li diem, Manolito?
5: Imagina't el cas del Manuel. És el cas del Manuel, que pels seus amics és Manolo, i alhora pels seus fills és el papa, i la seva mare Manolito, Manuel Manolo, papa Manolito. És
0: Manolito,
5: igual.
0: Sí, clar.
5: És igual perquè per tothom és aquella persona meravellosa que sempre els cuida i els protegeix.
20: A tu, Jordi, perquè... diuen de manera diferent als
0: llocs? No.
5: Més important que com ens diuen és que se'n reconegui pel que som. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct. Clar. Que ara es diu Verisure.
0: Verisure!
5: Canvia el nom, però no el que són.
0: Verisure.
5: Els primers en protegir. Securitas Direct, ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
0: Verisure, Verisure, i anirem a prendre un cheesecake després de fer un brunch al Coffee Shop. En fi, gràcies a tots i
20: thank
0: totes
20: you.
0: Per
20: ja
0: estar
20: marxem?
0: Thank you very much. Sí. I d'aquí uns moments, aquest nou disc de Obeses amb l'Arnau Tordera al capdavant, que fot una versió del Virulai que és bestial. Que és, com?
20: Fats, en anglès seria, no?
0: Sí. Ai, és que de bo. Avui el Tian té el dia. Té el
20: sí, sí, estic molt tot.
5: I això que ha arribat, que
0: ha arribat,
5: ja costava arrencar-lo.
6: Ha arribat i ha estat a punt de preguntar-li, sense motxilla ni res. No portava res, que m'ha intrigat
20: no
6: molt.
20: No porto mai motxilla.
6: Per alguna cosa, Pere no?
20: Mas, per venir aquí, no.
5: No em porto.
6: Avui anava molt lleuger d'equipament.
20: M'he llevat cansat.
0: Ah, calla,
20: cansat.
0: Pup, notícia última hora.
6: Què ha passat? Ai, que ha passat?
5: Que no marxem.
0: Mira, bueno,
6: ai, ai. Bueno, s'ha baixat la música i tot, eh?
0: Sí, sí.
6: Un segon.
20: Silenci.
0: Eudald Martínez, des de la seu del Departament d'Educació. Em sembla que hem acabat amb una posició una mica Herodes, no? Allò a mig camí de tot,
7: sí,
0: no,
7: Eudald? Sí, és a dir... Hola, sí, sí, sí, exacte. De moment, el que sabem és que ha acabat ja aquesta reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. Ha durat 1 hora i 20 minuts, per tant, menys de les 2 hores que ens havien dit en un principi. I l'únic que sabem de moment del segur és que es tornaran a reunir dimarts. Per tant, no ha acabat amb desacord, però tampoc amb cap mena d'acord. És a dir, que les coses continuen, les vagues dels propers dies continuen convocades i, per tant, l'únic que sabem és això, que es tornaran a reunir dimarts, on el departament sembla que s'ha compromès a tornar-los a portar alguna mena de proposta sobre la taula després, doncs, que la d'avui segurament no ha acabat de convèncer del tot els sindicats, tot i que tampoc s'aixequen de la taula, no? Diguem, tampoc trenquen les negociacions i, per tant, potser encara hi ha marge per desconvocar les últimes vagues.
0: Ja, una cosa, Eudald, hi havia alguna mobilització o alguna vaga prevista per demà o per dilluns o per dimarts?
7: Sí, el que tenim ara són les vagues aquestes territorials. Demà toca Lleida, Pirineu i Aran.
0: En principi continuen?
7: Sí, sí, sí, sí, sí, això, vaja, no sé que ara els sindicats ens diguin el contrari, però jo ho dono per fet que continuaran. Estem pendents que ens facin les declaracions dels sindicats, però per la mica de cosa que ens han dit, hem sabut, vaja, no es desconvocaran, jo crec, segur. I dilluns hi ha, per exemple, un altre cop a Barcelona, a l'àrea de Barcelona. És cert que la propera vaga a nivell de tot Catalunya, que fins ara han sigut les més grans, no és fins al dia 27, per tant, fins d'aquí a 2 setmanes, i per tant sí que hi ha una mica de marge que hi hagi, per dir-ho així, aquestes vagues més menors, més territorials, i que potser s'intentar arribar a un acord abans d'aquesta segona gran vaga a nivell de tot Catalunya, que és el dia 27 de maig. Veurem.
0: Segur que tots deuen tenir una agenda molt, molt ajustada, i segur que tots, segur, que ha d'haver-hi algun fet que ho eviti, però que aquesta reunió hagi durat 1 hora i mitja i ja s'hagi acabat i no es torni a veure fins dimarts, tenint en compte que estem parlant d'un dels troncs principals del que és qualsevol present i futur del país, com és l'ensenyament, em sembla...
21: Ui, que afecta molta gent.
0: Per això et dic, que em sembla sorprenent. És a dir, estem a dijous. Estem a dijous.
7: Hòstia. Aquí, Jordi, no sé, deixa'm fer una mica ara elucubracions, però sí, no sé si pot tenir alguna cosa a veure amb el fet de que la setmana que ve, no, pel que sembla, hi pot haver alguna novetat en tema pressupostos.
0: Ja, clar, hi haurà novetats,
7: sí. No sé si el departament no pot fer una proposta sobre la taula fins que no es desencalli el tema dels pressupostos. No, ja dic, no és una informació, no és una informació, sinó que és una percepció de que potser el departament no es pot moure fins la setmana que ve quan hi hagi alguna novetat en aquest sentit.
0: Val, d'acord, tens raó. Pot ser aquest un dels motius, efectivament. Molt bé, gràcies, Eudald, fins després. Gràcies. D'aquí uns moments, com deia Arnau Tordero Veses, gràcies a Neus Tomàs, David Fernández, Ángeles Ribes, Pere Mas, sota l'atenta mirada de Wally Tian Rivera, que avui porta una samarreta blanca amb franges vermelles. Si el veieu pel carrer, el saludeu, l'abraceu, perquè es fa notar. Gràcies a tots i totes.
21: Adéu. Adéu.
0: No, fa dies que no expliques acudits, era el teu moment.
20: Bueno, ja la setmana que ve.
21: El poble, mira.
20: Sí.
0: Vinga, fins ara. De seguida, Arnau Tordera.
8: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral,

0: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
1: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament, jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
3: Hola, com va?
4: Uf, doncs crec que tinc diabetis. Justament estava mirant a internet.
3: Mira, millor pregunta a la teva infermera.
5: Cada dia milers de persones busquen a internet respostes pels seus problemes de salut. Si tens dubtes, millor pregunta a la teva infermera. És un missatge de l'Organització Col·legial d'Infermeria.
6: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'IMO Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
7: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-nos la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
8: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es. Perquè a Zurich ens importes tu.
9: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
10: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues.
12: Adquireix el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues. O si ho prefereixes, te'l portem a casa.
11: Més informació a olidoplesgarrigues.com.
12: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
13: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
14: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Temps de jardí i terrassa!
15: Prepara't amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte en mobiliari, tendals, il·luminació i molt més per gaudir del bon temps. Només fins al 22 de juny. Aprofita-ho.
16: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
17: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
18: Sí, com el 50% en tots els llegums. Bescanviable en un cupó...
17: Que et dona per molt, només el 14 de maig.
19: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
20: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
21: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
22: La teva mare sempre té raó.
23: Em compro un cotxe nou?
24: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
22: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
25: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Creative in Barcelona.
26: Compte amb la casa que tenen. Entrem?
27: Compte amb l'alarma que tenen.
26: Doncs no hi entrem.
28: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
29: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
30: Quina raó,

0: o el teu món. Lo futur del Pere.
1: Algun dia tenir el meu propi piset.
2: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
0: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
4: 1:15. Època en què tot tendeix a la uniformitat, als mateixos ritmes, a músiques enllaunades, a buscar les reproduccions, a buscar els hits. És un regal l'existència de grups com el que sentim de fons. Són autèntics, virtuosos, exuberants, originals, teatrals, eclèctics, sofisticats, reivindicatius, i en el seu últim disc demostren més que mai que són el grup més polivalent que tenim al país, en diferència. Arnau Tordera, líder d'Obeses. Bon dia i ben tornat.
5: Molt bon dia, Jordi Basté.
4: Com estàs?
5: Home, joiós i exultant de ser aquí després de molt temps de no visitar-vos.
4: Efectivament. Hola, Mònica Hernández, bon dia.
6: Hola, Jordi Basté, bon dia.
4: Hola, Marc Segués, bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: Què?
6: Som Obesers, no?
7: Som fans acèrrims de la banda, i encara més després d'aquest CD, perquè jo crec que costi que et sorprenguin, perquè amb aquesta trajectòria llarga que porten ja ens han tocat molts pals, però en aquest CD ho fan, són originals, i et porten a escoltar estils que jo, personalment, mai havia fet, i els he gaudit moltíssim, i sempre mantenint la marca Obeses.
6: Per mi és el millor CD d'Obeses.
4: Carai, ja pots marxar.
5: Ja puc marxar, la feina està feta. No, moltíssimes gràcies per aquestes paraules. Sí, són 16 anys de trajectòria ja, que no és poca cosa a la història d'una banda, realment. Si mires els projectes històrics, grans grups de la música occidental, i a vegades tenen una durada de 10 anys, en molts casos, de menys fins i tot, i per tant doncs són 16 anys, i quan arriba justament a una experiència d'aquest tipus, seguir volent dir coses i tenint coses a dir és complicat, i fer-ho doncs generant entusiasme per part dels oients, doncs crec que és un gran repte, i pel que hem pogut comprovar fins ara amb el que hem anat ensenyant, doncs diria que hem assolit aquesta fita. Per tant, molt satisfet, també.
4: Estem parlant d'un que 16 anys, però que feia, Arnau, 6 anys que no traieu disc. Això és perquè us ho preneu amb calma, perquè madures molt les cançons, perquè les pentines molt, perquè ets molt exigent, per què?
5: Sí, la meva obsessió pel que fa a la concepció de les peces musicals i a les obres és absolutament majúscula. En aquest sentit, doncs, tardo molt temps a decidir que una cançó tirarà endavant, a crear-la, a arranjar-la, a pensar-la, a materialitzar-la, però també, naturalment, estem sotmesos al dictamen del temps, i, per tant, també he estat fent molts projectes al marge d'Obeses que doncs m'han impedit doncs centrar-me completament en aquest projecte, no? Però ara jo mateix vaig reservar-me diversos mesos de la meva vida professional doncs per endinsar-m'hi. Amb la banda hem estat treballant de manera molt profunda els darrers mesos per culminar aquest disc, que és un disc que, de fet, porta anys cuinant-se, i vàrem presentar justament la primera part doncs fa un any i mig, sí. I ara presentem la segona part del disc, que d'alguna manera doncs ja el culmina, i amb això doncs aquestes 14 peces, més de 50 minuts de música d'Obeses, 100% Obeses, doncs arriben a la llum.
4: Per què aquest dualisme, aquest fet de fer dos, o sigui, partir per la meitat del disc, gairebé?
5: Això, en bona mesura, sorgeix d'un error inicial de la banda, que ens hem de traslladar als inicis del projecte, en la qual ens vàrem plantejar el repte de cada disc que fèiem que tingués una cançó més que l'anterior. I, per tant, aquest disc aglutina 14 cançons que estan escrites a partir de l'exigència que et comentava. I això és una feina titànica de creació, una feina gairebé inabastable. No és inabastable del tot, perquè ho hem aconseguit, però diria que és una empresa creativa doncs de gran exigència. I davant de la impossibilitat de crear 14 cançons del nivell i l'excel·lència que volíem fer-ho, doncs vàrem decidir que seria una bona manera estratègica doncs partir el disc en dues parts, presentar la primera part, fer la gira pertinent, i ara que presentem la segona, doncs òbviament doncs fer la gira en relació a tot el disc.
4: Saps què et preguntaré ara? Que el pròxim disc n'haurà de tenir 15.
5: Així és, Jordi Basté.
4: Llavors hauràs de fer 8 més 7, 8, 7, faràs 15 de cop?
5: Ara mateix permet-me que em senyeixi el disc que acabem d'acabar, i que
4: quines coses feu, quines promeses feu,
5: Sí, en molts moments he pensat que va ser una decisió estúpida, però un cop assoleixes la fita que tu mateix t'has marcat com un repte, com un camí que no pots fugir-ne, i arribes al final, doncs és molt més satisfactori, diria.
6: Però fites com aquestes són una mica, Jordi, el segell d'Obeses, jo crec, no? El que els dona, el tret diferencial, els converteix en una banda autèntica i el que fa que molta gent, com el Marc i jo, en siguem seguidors.
7: A més, també, aquestes bandes de la cara A i la cara B no és només simplement per diferenciar les cançons, sinó que a nivell de relat, tu al CD ho veus, que hi ha la banda sístole i la banda diàstole, que són dos moviments del cor. No sé si a nivell també musical quadre cada moviment del cor expansiu o més de repòs amb les cançons que hi trobem.
5: Jo crec que això hi és, el fet d'explotar i llavors rebre, en definitiva, en la segona part, aglutina moltes de les coses que vàrem llançar o expulsar en sístole, i ara a diàstole s'ha recollit també aquesta ona expansiva de tot el que d'alguna manera va generar la primera part del cor, de l'ai al cor, de la primera part del disc, en relació als comentaris de seguidors, en relació al que nosaltres mateixos volíem fer, a les peces que teníem ganes de construir, el relat que volíem escriure en relació a totes les peces.
4: Anem a la cara B, doncs, d'aquest Ai el cor. Més que 8 temes, són 8 universos sonors clarament independents entre ells i d'una qualitat que fot caure el cul a terra. Comencem. Qui no vulgui pols, que no vagi a ella! Primera entrada d'Obeses al metall extrem, clarament, eh?
5: I tant, i tant. De fet, és una cançó que, o més que una cançó, és un gènere que volíem endinsar-nos-hi des de feia molts anys. De fet, a Obeses, tots els quatre membres de la banda tenim molt contacte amb el metal des que érem adolescents, però segurament mai ens hi havíem endinsat de manera tan estricta com en aquesta peça. Però, en realitat, el que explica la peça i el que narra és aquest crit de ràbia de la circumstància de la pagesia sobre el malbaratament del sol agrícola, i per tant, doncs, com a osonencs i vinculats també a aquesta expressió de la cultura catalana, que és la pagesia, doncs necessitàvem recollir justament aquest crit del col·lectiu i exposar-ho en una peça que evidentment doncs s'havia d'expressar en aquests termes.
4: Hostilitat i agressivitat, diríem, eh?
5: Sí, per descomptat, és un crit de ràbia davant de la realitat de contemplar un món que sembla que es va esgotant i que al mateix temps nosaltres tampoc, la societat en definitiva no fa res per impedir-ho, malgrat que ens hi va la salut, l'alimentació i el futur, sí.
4: Estem parlant, atenció, metall. Metall, eh? Atenció, ara, al circ capitalista.

0: És música de circ?
1: Sí.
0: Amb la vostra ironia habitual. Qui és una picada d'ullet a la trinca, això, o...?
1: La picada d'ullet a la trinca diria que hi és des dels inicis d'Obeses. De fet, si no recordo malament, la primera crònica que es va fer, o la primera crítica, vaja, que va escriure algú sobre el nostre primer disc, va titular-la com Obeses, el fill bastard entre Queen i la trinca. I d'alguna manera, sí, això ha vertebrat el camí de la banda. La trinca és, jo diria que, sense cap mena de dubte, des del meu punt de vista, és el projecte musical més important de la història del país. I, per tant, òbviament, jo com a melòman no puc fer altra cosa que reverenciar-los. I justament aquesta ironia, el fet de fer servir els estils musicals per explicar coses i al mateix temps vincular-los amb el text de la peça, doncs per mi sempre han estat, ha estat una lliçó de creativitat i, naturalment, doncs, aquesta peça té punts de connexió amb el món trincaire. Sí.
0: Una de la pagesia, anticapitalisme, el primer disc que anava molt vinculat amb el tema de la llengua i de la defensa acèrrima de la llengua catalana, de la defensa dura. Estem parlant del disc més polític d'Obeses?
1: Sense que fos una voluntat explícita a l'hora de generar-lo, jo penso que sí. De fet, al final, una obra artística, si es planteja amb sentit, ha de reflectir una mica la circumstància en la qual ha estat creada, no? I al món, doncs, veiem que el sistema col·lapsa, la llengua perilla, i per tant totes aquestes singularitats existencials d'alguna manera reverberen en la voluntat creativa i s'acaben manifestant en l'obra. Sí, això ho he vist a posteriori, un cop hem culminat el disc i mirat en perspectiva, doncs sí, en efecte és un disc que té política, la té de manera explícita i la té, probablement, i això és molt valuós, d'una manera peculiar i singular. Per ser polític i reivindicar certes qüestions, és possible fer-ho sense deixar de banda la qualitat musical i l'excel·lència, que per mi això són elements fundacionals d'Obeses i vertebradors de la nostra obra.
0: Per raons òbvies i generacionalment, tot i que ella és més jove, a la Mònica i a mi aquesta cançó ens agrada molt.

0: Això és locomia total. Total. Referents o...
1: Hi ha una influència i unes ganes d'endinsar-nos justament amb aquests ritmes electrònics de caire pseudo-eròtic, per dir-ho així. Mm-hmm. Aquesta peça, en realitat, sorgeix d'una expressió catalana tan senzilla com extraordinària, que és qui té boca s'equivoca. I davant d'aquesta... Un dia llegeixo aquesta frase i dic, ostres, mai hem parat prou atenció a la genialitat que és aquesta frase feta. Qui té boca s'equivoca. I llavors començo a reflexionar que això fa referència als missatges que s'expliquen a través de la boca, de la veu, vaja. Dic, però també es pot vehicular justament aquest significat cap a la temptació que també arrela en la boca, en el bes, en el desig. I a partir d'aquí, doncs, arribo a la idea que he de concebre una peça amb aquests ritmes sinuosos, fent servir la frase feta, qui té boca s'equivoca, replicant-la i bevent naturalment d'aquest tipus de gèneres tan estimulants.
2: Això de la tentació és molt marca obeses, no? Aquesta exaltació, no?, de la cosa carnal, vull dir, tu arrenques d'una frase feta, però sí, després eleves el to.
1: El gènere psicalíptic, el gènere psicalíptic és un gènere desconegut per la contemporaneïtat, però això als anys 20 del segle passat és el gènere que es cultivava al paral·lel. Uh-huh. I psicalíptic volia dir justament aquesta arrel picant, aquesta connexió subtil però també evident amb el món de l'erotisme i per tant Obeses ha estat cultivant sempre justament aquesta possibilitat. Sí.
2: El que li volia preguntar, Jordi, amb aquesta cançó és com la posaràs en escena? Perdona, sí, és que em crida molt l'atenció. Però... Si agafarà tipus vano, si es vestirà d'alguna manera...
3: Hòstia...
1: Obeses sempre hem optat per una posada en escena estrambòtica, sí, divertida, atrevida i en tot cas, evidentment, com que la peça suggereix moviments també d'aquesta tipologia, doncs crec que podré fer una interpretació a l'alçada, diguéssim, del que s'espera de la peça. Naturalment sí que és una peça electrònica i nosaltres doncs som una banda que tenim instruments acústics, no?, i la passarem també a bateria acústica, per tant en Maiol també ho està adaptant, el baix sintetitzat, doncs en Jaume Coll en aquest cas tocarà el baix elèctric, també processat perquè tingui aquesta sonoritat més sintètica, però jo crec que evidentment ballarem, per descomptat.
0: Si tens dubtes de com serà la posada en escena d'aquesta peça, no em vull imaginar com podrà ser la posada en escena d'aquesta meravella.

0: Queen, eh?
1: I a Queen, tot el que sempre és exaltació dels cors i la música coral vinculada una mica al rock i al metall ens transporta naturalment a Queen, però tanmateix és Obeses i és també Verdaguer i Josep Rodoreda. El Virolai és una peça amb la qual jo hi he tingut molta connexió històricament perquè sempre m'havia semblat com la cúspide d'un cert tipus de composició. I de fet té una anècdota en relació a la seva creació molt interessant. El Virolai sorgeix com, entre cometes i salvant moltes distàncies, com l'eufòria del 1880. És a dir, era un concurs, en realitat. Jacint Verdaguer fa un himne, una poesia vaja escrita per homenatjar la Mare de Déu de Montserrat el 1880, és a dir, 1000 anys després que es trobés, que segons la llegenda es trobés la Moreneta a la cova, a la Santa Cova. Se li fa un poema, Verdaguer escriu la lletra del Virolai i posteriorment es convoca un concurs de composició amb diversos autors, diversos compositors de l'època, del 1880, i d'entre totes les composicions que s'hi presenten, la que surt victoriosa és la peça de Josep Rodoreda, un compositor extraordinari, avui en dia força desconegut i només conegut pel Virolai, però que té una obra simfònica excepcional. I a partir d'aquí, doncs bé, esdevé un himne vinculat a Catalunya. És un himne, al marge de tenir connexions evidents i òbvies amb la religió, doncs és avui en dia és una de les grans melodies del nostre patrimoni sonor. I penso també que com a músics contemporanis tenim responsabilitat a l'hora també de rellegir els nostres himnes, més enllà d'escoltar-los i fer-los servir en certs moments, també està bé rellegir-los, reinterpretar-los, portar-los a la contemporaneïtat i donar-los vida. És una qüestió de vinculació amb el repertori i de projectar aquest repertori també en la contemporaneïtat. Ho vam fer fa anys amb Rosó, justament.
2: Oh, l'hem posat aquest matí un quart de set.
1: I ara, doncs, ho hem fet amb Virolai i amb una rebuda excepcional. Estem molt contents.
2: Home, vull fer-te una pregunta. L'altre dia que ho preguntava, perquè és un debat que hem tingut a casa de fa molts anys. Què t'agrada més musicalment a tu, el cant dels segadors o el cant de la senyera?
1: Musicalment parlant, jo prefereixo el cant de la senyera perquè és una obra excepcional, és l'himne de l'Orfeó català, per tant, és una obra concebuda justament per enaltir la veu humana i la veu cantada en cor. És un monument, evidentment, a la música i al cor, el cor com a instrument. Tothom qui sent debilitat per la música coral, i òbviament jo sóc un devot d'aquesta música, doncs tenim una inclinació indiscutible cap al cant de la senyera.
2: Totalment d'acord. Anem a tornar, tornem a la terra. Quan

0: Encantat, eh?
1: Sí, aquesta cançó és especialment interessant perquè és com agafar un cant clàssic de Treball de la Terra i actualitzar-lo amb sons electrònics, però també amb flabiol, tamborí, sac de gemecs. És una barreja molt curiosa que jo no havia sentit.
2: Sí, sí, en aquest cas la peça que es diu La tonada del blat sorgeix d'aquesta idea de d'homenatjar una mica la música que els nostres ancestres cantaven mentre treballaven al camp, i evidentment a Catalunya doncs el conreu del blat era una de les feines més recurrents i habituals. I se'm va acudir doncs la possibilitat d'incorporar a aquesta cançó doncs instruments que podrien formar part de la banda sonora de segles pretèrits, i vam contactar amb Bufalodra, que és una formació de cobla de tres quartans, que és és una formació que a Catalunya era molt habitual en segles històrics, que està formada justament per això, pel sac de gemecs, per la tarota i per el flabiol i tamborí. Són tres instrumentistes que conjuntament toquen quatre instruments i que eren la música habitual de molts segles al nostre país, i per tant doncs havien sonat a moltes places en moltes celebracions quan justament es feia aquest tipus de feina. Conjugant tots aquests elements i sumant-hi també detalls electrònics contemporanis, doncs vàrem concebre aquesta peça que homenatja una mica justament a aquesta tradició.
0: Country gospel. Poca broma.
3: L'harmònica...

0: realment Oberes té una cosa, que és que s'atreveixen amb tot. I això és meravellós. O sigui, això és tan estrany veure-ho... Que...
1: Hi ha algun límit? És a dir, us plantegeu reggaeton, fer tots els estils o destaqueu, rotllo, descarteu fer reggaeton o no techno algun dia?
2: No, la veritat és que mai ens hem plantejat de deixar de banda un estil. Si realment un estil ens estimula, ens va bé per explicar el que volem explicar i exposar i ens sembla interessant des d'un punt de vista musical, doncs naturalment hi estarem en contacte i en generarem alguna peça. Aquí tenim l'enorme fortuna de sentir Joan Pau Comelles, que és intèrpret d'harmònica, un músic que vaig sentir-lo en una ocasió i em vaig quedar meravellat de la seva sensibilitat i vaig tenir clar... En aquest cas perquè preparava una secció i vaig quedar meravellat que hi hagués aquest instrumentista a Catalunya. Ara viu a Andorra, però en tot cas és català, és barceloní, de fet, i a vegades sorprèn que músics que tenim tan a prop no tenim el coneixement de la seva existència. És un harmonicista increïble, extraordinari. Pensa que la sessió de gravació que vàrem fer amb ell... Jo he fet moltíssimes sessions de gravacions amb músics molt diversos, de categoria, de nivells extraordinaris i estratosfèrics, però no he vist mai cap sessió de gravació tan impressionant i encisadora com el que vàrem viure amb Joan Pau Comelles. Va ser increïble, Jordi. O sigui, el músic que més m'ha impressionat en una sala d'estudi. Va ser una sessió de poc més d'una hora, però en cada nota que va interpretar aquell dia va ser una nota excepcional. Va ser impressionant. Segueixo impressionant impressionat a hores d'ara, sí.
3: Defensa del fracàs.
0: Sí, una elogi del fracàs, com ha de ser. El fracàs, tenim dret a fer-ho.
2: Clar que sí, el fracàs forma part de la vida i segurament és una cançó que no hagués escrit anys enrere, però a mesura que vas acumulant anys i fracassos, entens que el fracàs és inherent a l'existència i a l'encert i que fins i tot és un pas necessari per assolir certes fites. I volíem fer un cant justament això, a l'equivocació, a l'error, al camí incorrecte, perquè en definitiva la vida està més plena de males decisions que d'encerts, i aquestes males decisions al final són les que et poden portar i dirigir cap a un lloc positiu, i ens agradava justament aconseguir una peça coral, no?, que canti a l'error, que canti al fracàs i fer una elogi justament d'aquesta realitat humana.
0: I acabem aquest meravellós àpat amb un bon didalet. Un

0: és rot, hi ha de tot, Sant Hilari. És a dir, capella, a capella i dits.
1: Sí, això és una peça que està escrita en un estil que s'anomena barbershop, que era un estil que es va començar a cantar com a final del segle XIX, inici del segle passat, sobretot a les barberies nord-americanes. Les barberies eren llocs de trobada col·lectives, similar, entre cometes, al que aquí eren els Ateneus, entre moltes distàncies, i el que es feia en aquestes trobades doncs, era cantar, on tenia una melodia, on s'hi afegia una altra veu, i a partir d'aquí va néixer aquest gènere, el barbershop, un gènere que és estrictament a capella. I feia molts anys també que volia endinsar-m'hi i fer una peça d'aquest estil, però per fer-la doncs, havia de conèixer l'estil i les tècniques compositives. Després de molt temps doncs, d'aprenentatge, vàrem escriure aquest didalet, que és un homenatge també als licors que es prenen en termes, doncs, amb l'argot és el xupito, però en català normatiu hi ha aquesta paraula didalet que em va semblar tan simpàtica que vaig decidir dedicar-li una peça.
2: Efectivament.
3: És fascinant, l'Arnau Tordera.
2: Ara que el coneixes tu?
3: L'Arnau i jo ens vam conèixer fa molts anys.
1: I tant, fa dies.
3: En una entrevista.
1: Va ser una entrevista memorable.
2: Oh!
3: Sí.
2: A on?
3: A la xarxa de televisions locals. Mm. Jo feia un programa de tele, el vaig convidar, això ja farà 8 anys o 10, o, no?
1: I no, ara estic recordant que...
2: Quina memòria,
1: me'n va fer després un altre.
3: Sí, el sushi.
1: I em va portar sushi abans de l'entrevista, perquè ho havíem comentat.
3: Sí.
1: Jo vaig dir, com a gran atreviment que em defineix, vaig dir, vull que em porteu sushi abans de l'entrevista. I em va portar sushi.
3: Sí.
1: Això va passar.
3: Sí, hi va haver un moment de... Bé, divertit.
1: Certament.
3: Jo li volia demanar un moment, ara que hem escoltat Jordi una mica les cançons, clar, són tan diferents, registres tan diferents, que tot això, abans ho dèiem, com ho portareu a escena i on us podrem veure, ni que sigui una mica ràpid.
1: Mira, aquest dissabte toquem a Tona, amb entrades exaurides, el cap de setmana vinent a Sant Miquel de Campmajor, i a partir d'aquí ja no recordo les altres dates, però en tot cas les tenim disponibles a la nostra web. Tenim una gira molt llaminera per aquest estiu, i això ho portarem a terme com hem estat fent sempre amb Obeses, defensant el directe. En definitiva, el directe és l'hàbitat natural d'Obeses i on es pot gaudir de manera més profunda de la nostra proposta musical. I, evidentment, amb recursos contemporanis que tenim al nostre abast, fent servir totes les nostres capacitats expressives i fent servir els diversos estils que hem estat cultivant. De fet, això ha estat marca de la casa des de l'inici del projecte.
4: Jordi, jo puc fer una pregunta per acabar, que seria cafè pels cafeteros. Sé que els fans d'Obeses agrairan aquesta pregunta, perquè hem dit que Obeses és conceptual en els seus CDs, però també en tota la seva trajectòria, i el Didalet, per a mi, forma part d'una trajectòria que són les cançons musicals d'Obeses. Van començar amb el pa amb tomàquet, després botifarra amb seques, van acabar amb les postres, nata muntada, el penúltim CD, cafè, copa i puro, i aquest és el Didalet. Llavors, s'acaba ja el rol temàtic de les cançons musicals de menjar?
1: Ara per ara, sí, molt bona observació. Probablement podem fer alguna peça vinculada a tota l'experiència gastronòmica, ara, que és la migdiada o alguna cosa així.
2: Ah! Sí.
1: I en tot cas, encara estem a temps, naturalment, d'abordar el sopar d'aquí uns anys, quan ho creiem convenient.
2: Per molts anys i ben tornat. Gràcies, Arnau.
1: Moltes gràcies.
2: Ja saps que pots tornar quan et doni la gana. Aquí estem encantats. El gran Arnau Tordera amb els grans Obeses aquí al Món a RAC1. 7 minuts i les 12 i anem recollint.

0: Movistar, el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
1: Ah, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
2: Doncs tant com vulgui bussejar.
1: Genial. I quant d'oxigen queda?
2: El que vulgui, també.
1: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
2: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
1: I quants de cetacis?
2: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
3: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: RAC 1. Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
6: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
7: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
6: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
7: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
8: A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
9: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
8: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
10: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
11: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
12: Malco?
13: Polo.
12: Malco?
13: Polo.
12: Buscar una furgoneta per mudances o que s'adapti a la teva empresa pot ser com anar a cegues. Amb Malco Rentacar no aniràs a les palpentes. Trobes sense sorpreses. La millor quota amb tot inclòs, sense riscos i sense permanències. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malco Barna.
14: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
15: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
14: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
15: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
14: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
16: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
17: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
16: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
18: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
19: Césped Solución.
20: Més informació a céspedsolucion.es.
21: Si del que es tracta és de sobreviure, la resistència pot ser que sigui l'única forma de viure intensament.
22: Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumber. Entrades a espaitexas.cat.
23: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
24: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
24: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
5: RAC 1. El món a RAC 1.
0: amb Jordi Basté.
1: Minut i mig i les 12. Hola, Polls.
2: Hola, doncs
1: Manolito?
2: Mira... No. Mira, vinc a dir-vos que ja és aquí, ja no queda gairebé res, i aquest any no faré curt, de tot llest, per rebre l'estiu que hi arriba. Oh. I tots podem preparar-nos també a casa nostra amb les ofertes de l'Héroe Merlin. Fins a un 25% de descompte per posar-hi aire condicionat, tendals, mosquiteres, perquè al bon temps, boníssima cara. Consulta en condicions a botiga i al web.
1: Què rius? No, que si no visqués en un pis de 40 metres quadrats que no m'hi cap res, aniria al Leroy Merlin, segur.
2: Home, tens finestres, no?
1: Ah, sí.
2: Mosquiteres, els mosquits t'entren.
1: Sí, per això ja hauré d'anar. Res, home, que avui, després de 19 anys al capdavant del programa, pel que sigui, has volgut deixar molt clar que t'hi poses a les 6.
3: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que són... Són les 6 del matí, bon dia, Catalunya.
4: Otra vez.
1: Què més? Per si de cas algú no estava situat. I després a la tertúlia hi havia algú que era al·lèrgic al company Domènec García.
3: El compañero Domènec García me envió un mensaje diciendo que si ha convocado elecciones en el Real Madrid a partir de hoy...
13: Alleuja els símptomes del refredat.
3: Demà tornem a partir de les 6 en punt del matí. I ja és divendres. Fins demà. Bon dia i bona hora.
26: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
27: Bon dia, són les 12. El Departament d'Educació i els sindicats de professors es tornaran a reunir dimarts que ve. La trobada que han mantingut aquest matí no ha servit per arribar a cap acord que permeti desconvocar el cicle de vagues al sector. Tot i això, el Departament els ha dit que buscarà presentar-los una proposta de millora de sou. Més detalls és del Departament o del Martínez.
28: Sí, la reunió ha portat amb prou feines una hora i 20 minuts en què uns i altres han situat les seves posicions. Els sindicats, però, no n'han sortit gaire satisfets. El departament hauria fet una proposta d'augmentar en més de 1.000 persones la plantilla de cara al curs que ve. D'aquestes, 650 dotacions estarien vinculades a l'escola inclusiva, però els sindicats lamenten que no hi ha hagut cap mena d'avenç respecte del sou i diuen que si dimarts no hi ha cap proposta en aquest sentit, s'aixecaran tots de la taula. En parlava Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
29: Parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. Tenint en compte que aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, hem demanat a la Conselleria que a la propera negociació vinguin amb una proposta concreta que situï el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
28: Deixen clar, per tant, que de moment les vagues continuen convocades. Ara també estem parlant pendents que d'aquí a uns minuts el departament exposi també el seu punt de vista sobre aquesta trobada.
27: I mentre la reunió s'avançava, els mestres i professors de Girona i la Catalunya Central feien sentir la seva protesta en aquest segon dia de vaga territorialitzada. Aquest matí, per exemple, han tallat la C-25 i la C-16 a Manresa i Sallent. Ara, a aquesta hora, centenars de docents es manifesten pels carrers de Girona després de confluir en columnes arribades de diferents punts de la demarcació. Anem cap allà, Bàrbara Julbert.
30: Docents amb camisetes grogues, paraigües grocs pel cel que amenaça pluja i també pancartes demanant més recursos. És la imatge ara mateix a la ciutat. El punt de confluència ha estat la plaça Catalunya, però la manifestació pròpiament dita arrencarà d'aquí poc des de Correus. Els manifestants volen solucions a les seves problemàtiques concretes. N'ha parlat a RAC1 Ignasi Vinyes, docent de l'Institut Brugolat de Banyoles, i José Luis Silvestre, de l'Associació de Docents de Salt.
31: Tinc 8 o 10 TDAHs, 2 amb trastorn de l'espectre autista, 2 amb altes capacitats, dislèxies, disortografies... Com puc gestionar jo una classe de 30 alumnat amb aquest alumnat? Sense recursos no es pot fer.
32: Les vagues no és un capritxo de fastidiar el curs. Si s'haguessin mullat i haguessin fet les coses com s'ha de fer des de l'inici, des de fa any, no estarien en aquesta situació.
30: La manifestació acabarà davant dels serveis territorials d'educació i durant el recorregut els manifestants planten flors de paper coincidint amb temps de flors.
27: Més coses, la rebaixa els impostos del gas i la llum té els dies comptats. Acabarà l'1 de juny, d'aquí 15 dies. El govern espanyol va aprovar aquesta rebaixa al març per combatre els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Ara, però, els preus s'han moderat i la Moncloa no creu que calgui mantenir-la. A partir de l'1 de juny, doncs, l'IVA de l'electricitat i el gas natural tornarà a ser del 21% i no del 10%. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho confirmava aquest matí.
33: Se confirma que han bajado, es decir, que también están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata incluso en este contexto de guerra, por lo tanto habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
27: El que sí que es mantindrà de moment, si més no fins al 30 de juny, és l'impost reduït a la benzina i al dièsel. A tot això, l'IPC d'aquest mes d'abril s'ha situat al 3% a Catalunya, dues dècimes per sota de la mitjana espanyola. I mentrestant, l'espanyol amb vantavirus està estable, és un home de 70 anys que anava a bord del creuer, està aïllat a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, tot i així continua tenint febre i símptomes respiratoris. La resta de ciutadans amb passaport espanyol, entre els quals els 5 catalans, estan bé i sense símptomes. Diumenge els faran una altra PCR i si surt negativa ja podran sortir de l'habitació i rebre visites. I els esports amb l'Albert Pedrol.
0: Ja és oficial, el Real Madrid ha convocat les eleccions a la presidència i ha establert els terminis perquè els aspirants s'hi puguin presentar. El procés anirà així. Des d'aquest dijous, qui vulgui o qui pugui tindrà 10 dies per presentar els avals necessaris. Després, un cop definits els candidats, començarà una campanya electoral de 15 dies en cas que a Florentino Pérez li surti rival. El més ben posicionat és l'empresari Enrique Riquelme, tot i que ahir va reconèixer que s'ho ha de rumiar perquè les presses del president li juguen en contra. I enmig de tot aquest embolic electoral i institucional, el Real Madrid rep avui l'Oviedo a 2:15 de la nit al Bernabéu amb la incògnita de com rebrà l'afició als seus jugadors i també al seu president. Abans, a les 8 de la tarda, en directe a RAC1, el Girona rep la Real Societat amb l'obligació de guanyar per allunyar-se de la zona de descens. Ara mateix és penúltim a un punt de la salvació. La part positiva pel Girona és que la Real no s'hi juga res, perquè ja sap que jugarà l'Europa League la temporada que ve. I també a les 8, la penya rep l'Andorra en l'ACB, en un partit importantíssim per continuar en la zona de play-off. Per la seva banda, l'equip del Principat ocupa zona de descens.
4: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
6: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
4: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
27: I el temps s'escapen els primers ruixats cap a l'Empordà, el Gironès i la Garrotxa. Amb el pas de les hores s'aniran a més i afectaran bona part de les comarques gironines, les del nord de Barcelona, el Pirineu i el Prepirineu. Les més abundants s'esperen cap a l'Alt Empordà. El vent es notarà sobretot a la meitat sud del país i les temperatures baixaran a l'interior i comarques de Girona. Res més, ens actualitzem d'aquí una hora al Punt de la Una i també al portal de notícies RAC1.cat.
7: Minut a minut de RAC1.
8: Més fàcil.
7: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
8: Actualitzada.
7: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
8: Renovada.
7: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
8: Escolta.
9: Ciutadans de Catalunya.
7: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
10: Gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
11: L'Eixample Dret.
12: Sí.
11: Sant Gervasi.
12: Sí.
11: La Bordeta.
12: Sí.
11: La Vilanova i la Geltrú.
12: Sí.
11: La Juncosa.
12: Sí.
11: La Lleixà.
12: Sí.
11: La Llobató.
12: Sí.
11: Cerdanyola.
12: Sí.
11: El Lluà.
12: Sí.
11: La Tortosa.
12: Sí.
11: Les Palmes.
12: Sí.
11: Benvinguts a la competència del programa d'humor basat en fets reals.
10: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
14: Bon dia, Òscar Dalmau.
10: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
14: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
10: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
14: Heu de saber que, finalment, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reaccionat a la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors i ho ha fet de manera contundent. La consellera ha dit que, perdó.
10: Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, un aplaudiment per la consellera.
14: Un moment,
10: molt bé.
14: No faci aplaudir al públic. Mari el carro. Un moment, des de...
1: Escolta, la gent ens ha donat una lliçó a tots.
14: Sí.
1: I a totes, també.
14: Però què diu ara?
1: Sí, és una lliçó de vida, eh?
14: Bueno, estem parlant d'una vulneració de drets fonamentals. No sé si demanant perdó se soluciona el tema.
1: Sí, home.
14: Lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
1: Home, és la mentalitat cristiana. Tu pots fer la major barrabassada del món, però després demanes perdó i ja està, xic-xac curat.
14: Sí, xic-xac...
1: Vinga, va, podem passar ja a un altre tema?
14: Sí,
1: vinga, va.
14: Ja està, xic-xac curat. Passem a un altre tema.
1: Sí.
14: Avui a la directa també publiquen que aquesta pràctica d'infiltrar Mossos, associacions i sindicats no és una anècdota, sinó que es fa des del 1999, és a dir, des del segle passat, com a mínim. Fins i tot s'han infiltrat a la CUP.
1: Bé, escolta'm, però des de 1999 ja sabeu qui manava aquí el 1999, eh?
14: Sí.
1: No era el PSC, eh?
14: No, bueno, aquí no,
1: però... Sabeu de qui és culpa tot això dels Mossos infiltrats?
14: Aviam, de qui és culpa?
1: Dels Pujol!
14: Ah, sempre...
1: És molt fort que Jordi Pujol s'infiltrés en sindicats posant-se una perruca amb serrell i una samarreta dels Maulets, eh?
14: Sí.
1: Molt fort, eh?
14: A veure, la directa publica que l'espionatge de Mossos a sindicats s'ha fet amb consellers d'Interior de Convergència, del PSC i d'Iniciativa per Catalunya.
1: Hombre, molt bé, pues felicitats, eh? Sí. Aquesta és la nostra policia. Sí. Molt bé. Els Mossos seran sempre nostres.
14: Bueno, no sempre, potser s'havia de matisar una mica. Quan...
1: Sí, segur? Sí. Els Mossos seran sempre nostres?
14: Sí, bueno, depèn del
1: Mossos. Els carrers eren.
14: Sí, eren els carrers.
1: Bueno, i els Mossos també, vamos, i tot. Això és que els Mossos seran sempre vostres, no? Ara resulta que ja no us agrada tant el major Josep Lluís Trapella.
14: No, Trapella.
1: Les dues coses.
14: Ara us en donarem més detalls. Justament el dia en què la consellera d'Educació es reuneix amb els sindicats majoritaris per desencallar la situació que ha desembocat en tot un mes de jornades de vaga. Avui, per cert, vaga a Girona.
1: Oh! Mira, que bé.
14: Vaga a Girona.
1: Veus, anar a Girona, just en temps de flors.
14: Sí, però estem parlant de vaga.
1: És allò que heu vist, heu anat mai a Girona, si ha d'anar a temps de flors, eh?
14: Sí.
1: Tu saps el que és unes catifes de flors que fan?
14: Sí,
1: clar. Tan maco, és com fer un puzzle.
14: Sí, però...
1: Però de 1 milions de peces, eh?
14: Sí, però no han de quadrar les flors, vull dir
1: que... Oh, no han de quadrar?
14: Sí, que...
1: Si tu no ho vols quadrar, però s'han d'encaixar. Els pètals amb els pètals, els pístils amb els pístils.
14: Els pístils amb els pístils.
1: El polen, bueno...
14: Està
1: molt bé, és que, claro, això és molt, molt maco, tot allò amb temps de flors.
14: Molt maco, Girona,
1: espero que hagin pogut aparcar els que hagin anat allà a la vaga, perquè, escolta'm, Déu-n'hi-do, Girona?
14: Sí.
1: Tot allò és molt bonic, però per poder-ho veure, lo de les flors, has de poder aparcar el cotxe.
14: Bueno, sí, clar.
1: I l'aparcament a Girona, bueno, en fi, sort que els homes ho solucionen tot, això sí que és veritat.
14: Què vol dir que ho solucionen tot?
1: Bueno, nosaltres hi vam anar diumenge, al temps de flors, amb la Conchitín, vam anar amb la Pilarín, l'Amparín, la Consolín, que ens hi va portar el marit de la Conchitín, que s'ha comprat un cotxe nou.
14: Sí.
1: S'ha comprat un cotxe nou i està molt content, que s'ha comprat allò que abans en deien un monovolum i ara en diuen un SUV.
14: Un SUV. S'ha comprat un SUV, entenc.
1: Un SUV?
14: Sí. Estem parlant... Què s'ha comprat? Un SUV urbà, dels petits? Un SUV compacte? Un SUV gran?
1: No, un SUV normal. Sí, estem parlant d'un SUV normal.
14: O sigui, un cotxe dels...
1: Sí, un SUV normal.
2: S'està parlant del cotxe del marit de la Conchitín.
1: És un d'aquells que es veu que gasten molt poc.
14: Sí.
1: Es veu que és un cotxe que, bueno, va amb benzina, però també amb electricitat que surt d'una pila que porta el cotxe.
5: Sí, això és exacte.
1: No sé si m'asseguiu, eh? Si no, perquè jo...
5: Estàs sent massa tècnica, no?
1: Sí, no sé si estic massa...
14: És un cotxe normal.
1: Sí. El marit de la Conchitín va estar tot el viatge explicant-nos-ho.
14: Molt bé.
1: Això, de dir, mira, 50 minuts ensenyant-nos un dibuixet del cotxe que surt en una pantalla, com la càrrega de la bateria, com carrega quan frenes el cotxe. És curiós, eh? I llavors, 50 minuts, el marit de la Conchitín dient-nos, anava dient, veus, ara està carregant.
14: Ara està carregant.
1: Mira, ara no.
14: Sí.
1: Mira, ara carrega. Mira, veus que ara carrega, que fa baixada, ara carrega.
14: Mira la pantalla.
1: Veus que fa pujada, ara gasta, però la benzina.
14: Sí, clar.
1: Ara sí. Ara sí. Ara no.
14: Molt bé.
1: Ara carrega un altre cop.
14: Sí.
1: Molt pesat, eh?
14: No, i tant.
1: Molt pesat, el marit de la Conchitín.
14: De tota manera, estàvem parlant dels Mossos infiltrats i vaga de docents.
1: Total, que el marit de la Conchitín no trobava lloc per aparcar.
14: Ja.
1: Allà a Girona, perquè està impossible el tema aparcament. I ens va deixar nosaltres, diu, escolta, us deixo vosaltres aquí.
14: Sí, que us interessa el tema.
1: Veieu les catifes de flors.
14: Sí.
1: Jo ja faré voltes aquí, aparcaré i ja vindré.
14: Sí.
1: Bueno, nosaltres vam veure totes les catifes de flors.
14: Totes les catifes.
1: Vam mentar la catedral.
14: Sí.
1: Vam posar unes palmetes.
14: Molt bé, molt bé.
1: Sant Narcís, vam sortir una altra vegada. Vam anar a fer uns xurros amb xocolata.
5: Uns xurros.
14: Típic de Girona.
5: A Madrid, clar.
15: I de joves.
1: Després un vermut que vam fer.
14: Un vermut i xurros, eh? Al lavabo segur.
3: Un petó, algo.
1: Un bitter, un bitter.
14: Un bitter.
3: Bitter amb xurros, eh?
5: Un bitter, vermut i xurros.
1: Amb unes gildes.
14: Amb unes gildes. És el nou Ozempic, això, eh? Bueno, és el nou antivirus.
5: Uns xuxos, que crec que és el que volia dir, quan he dit xurros.
1: Exacte. I, bueno, sis hores després, bueno, voltant, a veure si veiem el cotxe, diu el teu marit, doncs on s'haurà putat? Al final, sis hores després...
14: El vau trobar?
1: El vam trobar.
14: On?
1: El vam trobar a Cassà de la Selva.
14: Molt bé.
1: Amb el marit de la Conchitín dormint a dintre del cotxe,
14: sí,
1: tapat amb un diari d'aquests gratuïts.
14: Però, home, què havia passat?
1: I quan ja estàvem totes a dintre, de vinga, arrenca. Quan va intentar arrencar el cotxe per marxar, ens vam adonar que li havien robat les quatre rodes. Hi ha molta inseguretat.
14: A
1: Cassà de la Selva.
14: Tornant al tema, si m'ho permeteu...
1: De què parleu?
14: Trucarem a la Conselleria d'Interior. Sí, de tot això, de les infiltracions i tal, i també a l'educació, per veure com està la cosa. La cosa vull dir les vagues i les infiltracions.
1: A veure si teniu sort, i avui no us atén la Soraida, eh? Sempre passa el mateix, eh?
14: Sí,
1: ja es veu a venir. Quan diuen, trucarem a algun lloc, ja dius...
14: Sí. No facis spoilers, Angelines, que...
13: Bueno, escolta'm, va!
14: L'altre!
13: Va!
14: Aviam!
13: No em penseu dir res, o què?
14: De què parla?
13: Home, no cal que et facis l'orni. Mira com es fa el suec.
14: No, home...
13: Mira'l com fa com qui sent ploure.
14: Però de què parla?
13: Jo? Home, parlo de la jornada de la Lliga.
14: Ah, bueno.
13: La Lliga d'ahir. Què, bueno.
14: Encara va la Lliga?
13: Home, i tant.
14: Eh?
13: I parlo del gloriós Reial Club Deportiu Espanyol. Que va tornar a guanyar un partit.
14: Sí.
13: 150 dies després.
14: 14 partits portava.
13: 19, 18,
14: 18.
13: Des del desembre que no guanyàvem.
14: Sí.
13: La primera victòria de l'any 2026, mare de Déu, senyor, que m'ha costat.
14: Pràcticament s'ha acabat l'any, eh?
13: L'última vegada que l'Espanyol va guanyar un partit, Salvador Illa encara no havia agafat la baixa.
14: Sí. Un altre perico.
13: Un altre perico.
14: Sí.
13: Insigne.
14: Sí.
13: En tot aquest temps...
14: Sí.
13: Fixa't si ha passat temps.
14: Sí, des que no guanyaven un partit.
13: Que el Salvador Illa ha tingut temps de posar-se malalt.
14: Sí.
13: Agafar la batja. Ingressat a l'hospital.
14: Sí.
13: Fer la rehabilitació.
14: Sí.
13: Curar-se.
14: Sí.
13: Reapareix en públic.
14: Sí.
13: Tornar a córrer maratons.
14: Home, no, tampoc, eh?
13: Batre el rècord personal de maratons.
14: Sí.
13: Ha baixat de les dues hores.
14: Sí, sí. No, home, no.
13: Després li han fet vaga a tots els sectors.
14: Ha donat temps.
13: Han deixat de funcionar tots els trens.
14: Sí.
13: I ara el president és a Califòrnia. Fixa't tu si ha donat temps de fer totes aquestes coses abans que l'Espanyol guanyés un partit.
15: M'estàs dient que tenim un altre president a l'exili?
5: No, aquest pot tornar com vulgui.
14: Sí, sí.
13: Ah,
14: perdona.
13: Però ahir a la nit...
14: Sí.
13: Va fer-se el miracle. Jesús...
14: Aviam.
13: Va multiplicar els pans i els peixos. Va convertir l'aigua en vi.
14: Sí.
13: Va tornar la vista a un cec.
14: A veure, tot això a Cornellà...
13: I va fer que l'equip de Manolo González, que bueno és, guanyés l'Atlètic de Bilbao.
14: Sí.
13: I a partir d'ara ho guanyarem tot.
14: Aviam.
13: Tot està per fer.
14: Sí.
13: I tot és possible.
14: Sí.
13: És paraula de Déu?
14: Sí.
13: Ara hem de respondre tot. Us ho demanem, Espanyol.
14: Sí. Això que deia, efectivament, l'Espanyol va guanyar ahir a casa contra l'Atlètic de Bilbao, 2-0, amb gols de Pere Milla i Quique García. I deixa gairebé...
13: Que bueno és, eh?
14: Deixa gairebé la zona de descens.
13: Sí, sí, senyor. Eh? Quique García, que bueno és.
14: Sí.
13: És un senyor que té tota la pinta de guixaire a punt de jubilar-se.
14: Tal qual.
13: Sí, sí, té una pinta de guixaire a punt de jubilar-se que tira enrere. Però no, el Quique García és un davanter dels abans.
14: Home.
13: Fa gols,
14: sí,
13: es dutxa i se'n va a casa seva a fumar.
14: Però què dius?
13: Quique García és un dels nostres. Uno dinoi!
14: Bueno, el veig molt emocionat avui i jo l'entenc. Home,
13: és que clar.
14: Sí, després de...
13: Tots plorant ahir, eh?
14: Sí. Home, ahir l'Edu de Batlle va dir Quique García, el meu cardiòleg t'estima. Vull dir que imagina't.
13: Sí, sí, sí. Bueno, és que hi ploràvem tots els pericos.
14: Sí, clar,
13: les llàgrimes d'ahir de Manolo García... Del Manolo... Com es deia, aquell?
5: Manolo González.
13: Manolo González, el Manolo. El Manolo García és el último de la fila.
15: Bueno, i... L'último de la fila és l'Espanyol,
14: no? No, ara ja no. Ara és el
13: Girona. Sí, exacte. Però més aviat em sento alliberat. Escolta, més com quan portes 3 setmanes sense anar de ventre perquè has marxat de vacances a un lloc horrible, com per exemple a França. I ets d'aquella gent que no pot fer les seves coses fora de casa i finalment arribes a casa, et relaxes i... Plop.
14: No sé si seria l'onomatopeia. Després...
13: Saps que pons un ou d'estruç?
14: Sí, home, sí.
13: Surt tot allò de dins.
14: Sí, sí,
13: doncs,
14: sí.
13: Doncs exactament així em sento, alliberat.
14: Sembla un exemple molt concret, però... Sí.
13: L'important és que l'Espanyol ha tornat a guanyar i que això és gràcies a dues persones.
14: Quines dues persones?
13: Per una banda.
14: Sí.
13: El director tècnic que acabem de fitxar.
14: Però si l'acaben de fitxar...
13: Monchi, Monchi. Que bueno és.
14: Sí.
13: Des que ha arribat ell, hem guanyat el 100% dels punts. Fixa't tu.
14: Clar, però és que una cosa, el van fitxar dilluns, fa 3 dies.
13: No li treguis mèrits a Monchi.
14: Però 100%.
13: De fet, en la Lliga de Monchi...
5: La Lliga de Monchi.
13: En la Lliga de Monchi, l'Espanyol va líder amb 3 punts
14: sí.
13: i el Barça l'últim amb 0.
14: No, clar, clar, clar.
13: 0 punts del Barça. Sí. No m'invento, són matemàtiques, això, eh?
14: Sí, són matemàtiques. La Lliga de Monchi sona com una lliga de paquet
3: del fantasy.
14: De fantasy o de paquet de pipes. Pipes
5: bueno, Monchi.
14: La Lliga Monchi. La Lliga Monchi. Sí,
1: bueno, i què, avui no en parleu del vostre Barça?
14: Bueno, és que ja s'acaba...
1: Que calladets que, sou, que esteu aquí.
14: No, però...
1: Que ahir us vau deixar guanyar contra el gens poderós a la vez.
14: No,
1: només per enfonsar-nos a nosaltres els pericos i sobretot per enfonsar el Girona.
16: Que maco Girona, eh?
14: Sí, no, ara tens de flors, eh?
16: Sí, sí. No hi caçar. Una cosa amb el marit de la Conchitín.
14: A caçar de la selva.
1: Ja ens ho ha explicat, ja.
14: Sí, sí.
1: En comptes d'ajudar-nos entre els equips catalans i el Barça es deixa guanyar per l'Alavés, home. Una mica més i el Barça ens envia segona.
14: Home, també podria haver guanyat algun partit l'Espanyol durant aquests mesos, eh? Per anar més tranquil, perquè no el depengui del Barça, o del que faci el Barça, o del que faci l'Alavés. De dependre de tu mateix és una cosa maca,
1: mira,
14: també.
1: Mira, escolta'm, avui estic de bon humor. No m'amargaràs la vida.
14: No, home, no.
1: Perquè avui s'ajunten dues coses. Que l'Espanyol ha guanyat un partit...
14: Sí.
1: I que és dijous.
14: I
1: avui toca paella, ah, al meu bar de confiança. Ja els he dit que avui penso a resar.
14: Ah,
1: em posaré el meu pitet de les calçotades, que té les meves inicials brodades.
14: O sigui, té un pitet de calçotada amb inicials brodades?
17: Sí, però sí, posa, es posarà pitet per menjar paella?
1: Sí.
17: Però com la menja, la
1: paella? Sí, sí.
5: Dono moltes ganes.
15: Amb ulleres de piscina.
1: Perdona. I a mi, de davant de la paella, només em trauran a trets, que diria Florentino Pérez.
14: Molt bé. Doncs això, diu que hi ha dues persones que són responsables que l'Espanyol hagi tornat a guanyar.
1: Sí.
14: Una és Monchi, Lliga Monchi, i l'altra...
1: L'altra sóc jo.
14: Què diu ara?
1: El que sents.
14: Sí?
1: L'Espanyol ha tornat a guanyar gràcies a mi i als meus rituals.
14: Ah, que fa rituals, vostè. O sigui, la desesperació ha arribat fins a aquest punt, de fer rituals, no?
1: Quin aficionat al futbol no fa rituals perquè guanyi el seu equip?
14: Si les coses van bé, no calen rituals. Jo no m'imagino la gent del PSG fent rituals que no sigui disparar pels barris i coses d'aquestes.
17: Sí,
14: no,
17: això
14: no,
17: ho fan, sí, sí.
5: Per celebrar això.
14: Sí. Doncs escolta, pel que sigui.
1: Jo fa mesos que provo diferents coses per veure si l'Espanyol torna a guanyar.
14: Sí.
1: I finalment ha funcionat.
14: L'ha trobat, eh?
1: Gràcies a mi, l'Espanyol ha guanyat un partit.
14: Quin tipus de rituals fa vostè?
1: Doncs mira, ahir, per exemple, em vaig posar els mateixos calçotets de quan vam guanyar la Copa del Rei de l'any 2000.
14: Mm-hmm.
1: Amb col de Raúl Tabudo, que bueno era.
14: Deuen estar bé, aquests calçotets, de l'any 2000. Han passat 26.
1: Sí, home, clar que estan bé. Clar que estan bé. Sempre compro calçotets de merceria.
14: Uh-huh.
1: No com tu, que fots pinta que compres els calçotets del Lidl.
14: Bueno, més rituals. Quins
1: altres rituals? Més rituals. Sí. Bueno, vaig fer una promesa. Vaig prometre que si l'Espanyol tornava a guanyar un partit,
14: sí,
1: pujaria a Montserrat a peu.
14: Hosti, doncs...
1: Però la veritat em fot tanta mandra...
14: Sí.
1: Que no sé. Bueno, sort que ja he mirat 7 o 8 restaurants que hi ha pel camí.
14: Home, ah, que anirà fent com una...
1: Anirà fent parades.
14: És com
1: parades la... d'avituallament.
14: Sí.
1: Aquí una ampolleta d'aigua.
14: Sí.
1: I uns carbolets a la llauna.
14: Mm-hmm.
1: Eh? Aquí
14: sí.
1: faré una llauna d'Aquarius.
14: Sí.
1: Uns peuets de porc a la brasa.
14: Ahà.
1: La dieta mediterrània.
14: Sí, bueno, és com la travessa, però amb un 70% més de colesterol. No?
1: Sí, sí, sí, sí.
14: D'aquest
1: punt... La travessa vols dir el programa aquest del 3CAT, eh?
14: Sí, sí,
1: clar. Com
14: clar.
1: La quiniela.
14: Eh?
1: Sí, m'ha escaldat el cap per un moment.
14: No, no, no, no, no, no cal que li esclati. M'estava referint a un programa de 3CAT, que és la televisió nacional.
1: Tu, no hi vas tu a pujar muntanyes.
14: Jo que deu...
1: Que crec
14: que m'està confonent amb Jair Domínguez. Eh? No, no sóc jo el que puja muntanyes i baixa
1: muntanyes.
14: No tens
1: problemes amb la llei?
14: Jo...
1: No has tingut problemes amb els jutjats? Que...
14: Segur... No, no, no, no, no.
1: En tindràs.
14: No
1: pateixis.
14: Moltes gràcies.
1: Doncs això, l'Espanyol va guanyar ahir perquè...
14: Crec que li estem dedicant massa temps.
1: A què? A l'Espanyol? Hòstia, per un dia que guanyem un partit,
14: li
1: hauríeu de fer un monogràfic tot el programa.
14: Sí, bueno, ja el vam fer ahir amb Florentino Pérez del Real Madrid.
1: Doncs avui toca l'Espanyol. Que ahir va guanyar un partit perquè jo vaig fer un altre ritual. Al principi veia els partits al sofà de casa, però a mesura que ha anat passant l'any, com que no durava sort, he anat canviant de lloc. He vist l'Espanyol en un tamboret de cuina, assegut en una cadira de jardí, assegut a terra, fins i tot el vaig arribar a veure des de dins de la banyera. La banyera plena, eh? Si no, portava mala sort.
14: I amb una torradora, no? Les mans. Bueno, i ahir on va veure el partit de l'Espanyol?
1: Bueno, la veritat és que ahir no el vaig veure.
14: Ah, hòstia, què era això?
1: Vaig provar de no veure el partit, dic, hòstia, aviam si així funciona. I escolta, i va funcionar, eh?
14: Sí, senyor.
1: No em perdia un partit de l'Espanyol des del 1987 que em van operar d'apendicitis.
14: Aleshores, això vol dir que vostè no és talismà, vostè era el que li portava la mala sort.
1: Calla! Doncs calla!
14: O sigui que si vol que l'Espanyol continuï guanyant, no podrà tornar a veure mai més cap partit del seu.
1: Que callis!
14: Bueno,
1: ara l'important és que hem guanyat.
14: Val,
1: i que ja estem pràcticament salvats. Ja et diré més. La cosa està tan apretada a la classificació, aquest any la Lliga està tan dolenta,
14: sí,
1: els equips tan fluixos,
14: sí,
13: que l'Espanyol, només guanyant un partit
14: sí.
13: durant tot el que portem d'any, ara estem a 3 punts d'Europa.
14: Sí.
13: Fixa't tu el nivell de la Liga espanyola.
14: Sí, és veritat. L'Espanyol, després de guanyar ahir, és a 3 punts de posicions europees.
13: Compte aquí, eh?
14: Però potser ara pensar en Europa és una mica precipitat.
13: No? Deixa'ns somiar, hòstia! Que potser ens classifiquem per la Conference League.
14: Ah, la Conference League.
13: La tercera competició europea, no la primera.
14: No, clar.
13: Ni la segona.
14: No, ja,
13: la tercera.
14: Ja sé el que...
13: Màxima il·lusió.
14: Bueno, màxima.
13: Podrem jugar contra el tot poderosíssim Universitatea Craiova de Romania.
14: Això existeix.
13: O contra l'SK Sigma Olomouc de la República Txeca.
14: Home, bueno...
13: O contra el Shamrock Rovers d'Irlanda. Només primeres marques a la Conference League.
14: Sí, sí, bueno, descansi i enhorabona. Hi ha més notícies sí. relacionades amb l'actualitat. En els darrers 2 anys, les denúncies per vulneracions lingüístiques a Catalunya s'han pràcticament doblat. Ho explica això al diari Ara. D'acord?

0: S'ha de fer, vull dir, s'ha de...
1: Sí. El diari avui tècnicament no existeix, es diu el punt avui.
2: Home!
0: Bueno, sempre donant dades, sempre donant
1: dades... Dir que és molt difícil ser el diari avui si ja no existeixes.
3: És veritat el que està dient el Manel. Jo li apujaria el sou i el canviaria per un dels Oscars, pel Dalmau, per exemple.
0: Bueno, podem no despistar, sisplau. Sí. La notícia és que la gent cada cop és més conscient dels atacs al català, ara ho denuncia més i és una qüestió de justícia.
4: Sí, va, blinga, va, o sigui... una altra vegada amb la tabarra aquesta al català. Escolta,
0: la tabarra, total. A vostè li sembla una tabarra. Escolta, perquè vostè...
4: A vostè hi ha molts com jo.
0: Sí, home, i tant.
4: La majoria silenciosa.
0: Hòstia, la majoria silenciosa, per ser silenciosa, vostè porta parlant 17 anys. Si mirem el mapa d'escalfor, com els partits de futbol, que es veu per on s'ha mogut un jugador...
4: Ara estem en contra de la llibertat d'expressió.
0: No,
4: un demòcrata,
0: No, estem a favor de la llibertat d'expressió dels catalans.
4: Però resulta que jo parlo massa.
0: Home,
4: d'on t'ho has tret, això?
0: Bueno, no cal.
4: Jo us explico aquí el que passa, sí, de la llengua.
5: Estem parlant de la vulneració de drets lingüístics, sí, i que han augmentat, s'han doblat pràcticament
4: molt,
5: les denúncies.
4: Molt bé, té un Kleenex. Sí. Té, vinga, plora aquí un rato.
5: 5 pessetes, no?
4: Total, que el vostre gran problema és que no podeu demanar un gelat de festuc i que la gent es veu obligada per l'estat opressor a dir pistatxo, perquè si no, no m'entenen.
0: Una cosa, jo diria que pistatxo és una paraula catalana.
4: Sí. I saps quina paraula és catalana, també? Fàcil!
0: Home, sí. I el problema no és que no ens entenguin en una botiga, que també. Estem parlant de drets lingüístics, que són drets humans.
4: Hòstia, ja està fent promoció del llibre.
0: No.
4: Tabarra,
0: Simplement, és un problema de justícia. Sí, de que bona part dels mitjans, la policia, els metges, etc., estan conculcant...
4: T'has deixat el jutge.
0: Hòstia, perdoni, la justícia, clar. Estan conculcant els drets dels catalans de viure en català a Catalunya, que és una cosa que hauria de ser normalíssima.
4: I ara ve la promoció del llibre?
0: No cal fer promoció. Va per la tercera edició.
4: Sí, bueno, tercera edició, si n'heu tret 10. És que...
0: No, la veritat és que
4: la primera edició de 10.
0: La primera era de 15.000.
4: Hem arribat a una segona edició.
0: Sí, però que no va així.
4: N'hem fet 10 més.
0: Que en el meu cas no va així, ja li
4: diré
0: jo.
4: Ara ja anirem a la tercera.
0: Bueno, avui a la
4: competència... N'hem tret 3 més.
5: Li està dient que s'està forrant amb l'opressió dels catalans.
0: No. Bueno, posats a forrar-se... No. Jo no voldria forrar-me.
4: A fer negoci. La butxaqueta plena,
0: Sisplau, avui a la competència també parlarem de gent jove. Perquè segons l'Observatori Català de la Joventut...
5: Perdona, pots dir-ho més alt, que m'interpel·la, això? La gent jove, digues?
0: Sí. Segons l'Observatori Català de la Joventut, només 2 de cada 10 joves catalans, el 20%, es poden emancipar abans de fer 30 anys.
4: Bueno, i abans dels 20 ni t'explico, És molt difícil, Aquí en som unes quantes,
0: Sí, d'abans... Sí. Vostè pot recordar l'edat que té a la gent?
4: No. Saps per què els joves... Escolta, si no tens memòria, però escolta'm, ara t'estaré ensenyant, li estaré ensenyant el DNI cada dia.
0: No, home, no.
4: A una damisela.
1: Això ja fa pinta d'algú que és molt jove.
4: A una senyoreta.
0: Jove al segle XIX.
4: A una senyoreta se li pregunta l'edat.
5: S'està molt educació, nena,
4: sí o no?
0: Sí.
4: Home, per la mort de Déu, escolta'm, saps per què els joves no podem marxar de casa?
0: Bé,
4: doncs... T'ho diré en una paraula, perquè fora de casa hi ha molta inseguretat.
0: Sí, ara serà... Bueno, inseguretat de tot tipus, esclar, jo això ja li compro.
4: No, que t'atraquen amb una navalla, rates amb l'antivirus,
0: No.
4: Rates que han sortit del barco d'allà de Tenerife, que van nadant fins... Bueno, ja han arribat a Palamós,
3: Perdoneu una cosa.
4: No, perdona tu un moment, perquè aquí, quan s'ha dit la gent d'on ve de les poblacions...
0: Sí.
4: Heu dit Les Palmes.
0: Sí, hem dit Les Palmes.
4: Qui ve de Les Palmes?
0: Aquesta... La...
4: Mira, aquesta fa cara, que... ja té...
0: Ja... Ja ve de groc canari,
4: ve. De groc canari?
0: Sí.
4: Això és canària?
1: Està tossint,
4: Home,
0: no li passeu el micro, Però... Sí.
5: Ara, que es pugui defensar aquesta bona dona.
4: A veure,
1: s'ha
4: posat un guant de làtex per agafar el micròfon. Algú ens vol dir. Hola, com te dius?
6: Hola, em dic Dàcil.
4: Dàcil, bueno, Dàcil.
1: És bonic.
4: Digues 33.
0: Home, però per què... No, li està fent
4: Pots tossir una mica el micròfon per sentir jo? Aviam si és tos... Veus? No expectora.
0: No expectora.
4: No expectora,
0: I això què vol dir?
4: Antivirus.
0: No, home, no. Deixi-la estar.
6: Ja no podeu sortir d'aquí.
4: Bueno, és que segur. Fixa-t'hi que va amb mitjons.
0: Sí.
4: Perquè deu tenir la picada de la rata.
0: Però què és la picada de la rata, imbècil?
4: Això piquen perquè van per terra i piquen els turmells.
1: Però mitjons hi va absolutament tothom ara mateix.
0: Jo no...
4: Bueno, però no tothom ve de Canàries. És que, claro, de Les Palmes. I és que ja ho diu el nom. La Palmes.
5: Jo no soc geògraf, però diria que una cosa són Les Palmes i l'altre és Tenerife, que és on estava mitja trencada.
4: Que saben nedar les rates! Que saben nedar!
0: Això ho ha dit en Clavijo, no?

0: que és el, de, el president d'allà. De...
1: Bueno, i t'ho pot dir la Nelsi, també.
2: Nelsi, no.
3: Nelsi és un xarop.
1: Ai, perdona.
2: Que potser li va bé, per rentavirus, al Nelsi. No.
0: Moltes gràcies i perdona.
1: Jo és que no sé, no sé, perquè es posa uns noms tan moderns. Poder-te dir Maria Antònia,
0: sí, home,
1: per
0: sí.
1: exemple.
3: Però cada lloc té els seus noms, també.
1: O Maria Lluïsa.
4: Exacte, perdoneu una cosa. Sí, mira, per exemple, hi ha un nom molt típic de les Illes Canàries, que és Pedri. Pedri
1: sí,
4: és de...
1: Pedri, no...
2: És que diu Pedro.
1: No és que sigui no, un nom per, canarion, vull
4: per,
1: dir Pedri.
4: Però un canari és Pedri. Pedri, ja sabeu que van arrasar amb tots els habitants originals de les illes, van venir los godos...
1: Els guanches.
4: Els guanches se deien els que hi havia abans sí. que vinguessin, bueno, doncs com el del català, però ells van resistir el que van poder.
1: Molt bé, molt bé. Gràcies per aquesta història.
4: És que hi ha una pel·lícula de Disney que l'estan fent, això, eh? T'imagines?
2: Gent, estàvem parlant... Estàvem parlant de l'emancipació... Baiana Canàries, eh? Jo aquesta la veig,
4: bueno,
2: eh?
4: És que, clar, és que al final...
2: Baiana 3.
4: Hi ha una mena d'interseccionalitat de gent que viu a les illes. De, que al final, algú que visqui a Maui, o algú que visqui a Formentera, o a les Formigues...
3: Hi ha un caràcter insular.
4: Hi ha un, jo no ho hauria dit al revés, eh?
2: I porten els mateixos tatuatges a la cara. En tot cas, estàvem parlant d'aquest estudi de l'Observatori de la Joventut, que diuen que això, que només 2 de cada 10 joves de menors de 30 anys són capaços d'emancipar-se.
4: Perdó, què vol dir que hi ha un Observatori Català de la Joventut?
2: Sí.
4: Perquè m'agradaria enviar-hi un currículum, que a mi m'encanta observar els joves catalans. Jo tinc bé la vista per mirar.
1: No és un grup de gent que vagi amb binocles observant a la porta dels instituts a veure com es comporten
2: això,
1: els joves.
2: Això és il·legal.
1: Bueno, això sí.
4: Això és per...
1: És, un ob... no? és parafília, sí.
4: Vale, sí. Bueno,
1: digue-li-ho com vulguis. Sí, és un observatori sí. que estudia com viuen els joves a Catalunya.
4: Ja, bueno.
1: I aquest informe també apunta que l'emancipació varia molt en funció del sexe.
4: Buah, i si no en tens, de sexe?
1: No.
4: O sigui, a mi m'acosta tenir... A mi m'acosta molt tenir sexe a casa els pares.
1: Sí? I fora?
4: També. Yeah. Sí, potser per això no me puc emancipar.
1: Sí, serà per ser, deu ser per això. Sí. Sí. En fi, doncs les dades diuen que només un 22% de dones joves han pogut marxar de casa als 30 anys.
4: Buah.
1: Els homes que marxen de casa encara baixen més. Només sí. un 16%.
4: Les dones són més intuïtives, més ràpides, sí? més...
2: Ja, més intuïtives.
4: Sí. Jo vaig estar buscant pis per compartir amb uns amics i va ser molt complicat, ja us ho dic ara.
1: Perquè no trobaves pisos?
4: No, doncs. Perquè no trobava amics.
1: Bueno.
4: Bueno, ni pisos tampoc.
1: Dir,
4: sí. Ni pisos tampoc, és que vaig arribar dic, bueno, doncs no cal que sigui al centre de Barcelona, que hi ha molta inseguretat. Uh-huh. Vaig arribar a buscar la Bordeta.
1: I no, no, perdona, la Bordeta és Barcelona.
4: Bueno, tu ho dius perquè era el teu barri,
1: és,
4: però
1: ho és.
4: Jo estic acostumat a sortir que hi hagi com a mínim un Sara i un Vivari, però ara...
2: A la Bordeta també hi ha Vivari.
1: Sí, Vivari sí, Sara
2: 18.000,
1: no.
2: Sí.
4: Vale. Pues total, que vaig estar a punt de trobar un pis
1: sí?
4: però no vaig convèncer el propietari quan li vaig dir que jo cobrava el meu salari amb visibilitat. O sigui, em va dir, pues no.
1: Però que
4: no.
1: Estàs descontent amb les teves condicions contractuals?
4: No.
1: Discutir-les?
4: No, és que realment soc molt feliç amb el meu contracte de pràctiques que va començar fa 17 temporades.
1: Val, d'acord.
4: Pensa que és un contracte tan antic que està escrit en llatí, sí. De quan se feien en llatí.
1: Però, Jean-Paul, tot això, tot això, que és 17 anys que portes treballant aquí...
4: Sí.
1: És experiència.
4: Ja, però jo vaig al caixer automàtic i no me la canvia per billets.
1: Avui en dia, per trobar una feina millor, hauràs d'acreditar experiència.
4: Ja. Bueno.
1: Però no parlem d'això. Parlem de com t'ho manegues tu per buscar pis.
4: Bueno, els joves... He posat al ChatGPT que me busqui una fórmula per buscar pis i l'he trobada. La meva tàctica va ser penjar una història d'Instagram fa 2 dies que deia es busca feina per poder pagar pis.
1: Sí.
4: Després, una altra story que es busca pis per compartir amb uns amics.
1: Sí.
4: I finalment, es busquen amics amb diners com per poder pagar un pis. Si us agraden les aventures, contesteu-me.
1: I què, moltes respostes?
4: Sí, aquest matí m'ha escrit una dona que es diu Marilla Rússia, que té una foto...
1: Marilla Rússia.
4: Marilla Rússia, sí. Que té una foto en biquini i m'ha dit hola, guapo, m'interessa mucha, grandes tetas, chupa hores. Que crec que és castellà o rus.
1: I...
4: Doncs li enviava les dades que em demanava de la meva targeta Visa, els números de davant i del darrere.
2: Suposo que és per la fiança, no?
1: Sí, doncs sí.
4: De fet, no és la meva, és la de la meva mare, i suposo que un dia d'aquests doncs, m'arribarà una transferència.
1: Sí, que t'arribarà una transferència.
5: Perdoneu una cosa.
1: Digui, avi.
5: Perdoneu que m'hi fiqui, però pot ser que també hi hagi alguna gent que té massa ganes d'allargar la joventut?
4: perquè jo he vist homes de 45 anys amb fills que, en lloc de portar-los al zoo o al cinema, se'ls enduen al Primavera Sound. Estan allargant la cosa. Pares que van vestit amb la samarreta de futbol i ulleres de sol durant la nit, mentre el pobre fill, al costat, va dient: pare, pare, no sabia que el sucre també es podia menjar pel nas, eh? Ho esteu allargant massa, això.
1: Avi, avi, home, no s'adormi.
4: Vols veure una cosa que també es vol emancipar?
1: Avi! Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguit la repassem.
5: No cal moure el recu per escoltar La Competència.
0: En fi, continuen les mobilitzacions de docents, el cicle de vagues al país. Avui, amb la vaga territorial a Girona, a la Catalunya Central, marcada per marxes i talls de carreteres.
1: No, és mal fet, és que ja estan molestant. És que...
0: ja està vostè amb la merda de les molèsties.
1: És que no cal, no cal provocar tants problemes. Vull dir, no.
6: Perdoni,
1: no es poden demanar les coses com s'ha fet sempre. Dir, tu vols una cosa, demana-la, amb educació.
6: El senyor feudal, no? Això és com s'ha demanat sempre. Perdoni, els problemes no els causa qui protesta. Els causa qui t'obliga a protestar. Això amb el català també va.
1: No, això sou vosaltres que teniu molt mal caràcter. Si demanéssim les coses com s'ha fet sempre, segur que tot se solucionaria molt ràpid.
6: I com s'han demanat sempre les coses? Amb guillotines, amb barricades, amb fusells? Com s'han demanat les coses?
1: No digui aquestes paraules.
6: Segrestant autocars, perquè, bueno, si el segresta aquest senyor, endavant.
1: No digui aquestes coses, estem en horari infantil, home.
6: Què diu ara?
1: Home, que no es poden dir.
6: Què és el que no es pot
1: dir? Les coses es demanen amb la millor arma. Es demanen, sisplau.
6: Home.
1: No us han ensenyat a l'escola?
6: Sí.
1: No, esclar que no, perquè com que els mestres fan vaga, els nens ja no poden anar a l'escola i no aprenen bones maneres.
4: Ah, sí.
1: Urbanitat.
4: Jo no recordava que les revolucions sempre es fan demanant permís. Per exemple, les sufragistes. Recordeu les sufragistes? Jo hi era, a les sufragistes.
1: Sí,
4: la vaga de la canadenca, jo també hi era. La caputxinada, la revolució francesa.
1: Vostè ha viscut molt, vostè.
4: Molt i a tot arreu, jo també.
1: Sí.
4: Totes van començar, totes aquestes coses van començar dient: amb el seu permís, li sabria greu si procedeixo a fer.
1: Molt educadament,
4: la
1: molt
4: gent,
1: bé.
4: Educadament, escolteu.
1: I els hi van fer cas,
4: Els hi van fer cas, si no, la jornada de 8...
1: Escolti, prenguis la pastilla. No pot ser que s'adormi tota l'estona.
4: Vols veure una cosa que sembla que estigui de vaga?
1: No, avi, va.
0: La jornada de mobilitzacions ha coincidit amb la reunió de la taula sectorial de la Seu d'Educació. El sindicat USTEC ha reivindicat un augment salarial, millores que afavoreixin a la plantilla de docents i l'educació inclusiva. Però no han arribat, de moment, a cap acord.
7: I tot això ha sigut després de la compareixença d'ahir de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
6: Sí.
7: Van aparèixer per donar explicacions sobre la infiltració a l'Assemblea de Docents, on Trapero va anunciar que obririen una investigació, i Parlon ha demanat disculpes als sindicats així.
8: Sí que avui... demanat disculpes, i demanar disculpes al sindicat educatiu és una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat aquesta decisió operativa, insisteixo, i no política.
6: Un moment, què vol dir malentès? Quin malentès? Si el problema és que s'entén perfectament, no?
1: Sí, aquest ha estat el problema.
6: Que s'havien infiltrat, com s'han infiltrat tota l'estona, m'entens? No hi ha cap malentès, crec que ho hem entès, perquè aquesta és una cosa molt de la nova política,
4: no m'ho havia entendit jo,
6: Com que no tens...
2: Sempre és un error de comunicació.
4: Ui, quin calfred, jo, per la meva banda, eh?
1: Què li passa?
4: No he tingut un déjà vu.
1: Un déjà vu de què?
4: Home, aquestes disculpes jo les he sentit. Algun...
9: Lo siento mucho.
4: Sí.
9: Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
4: No volverá a ocurrir, no me volveré a infiltrar en la corona, no? Ara tampoc me pongáis esa pressió, les coses com sigui, eh?
1: No, escolta, la consellera ja ha demanat perdó, ja us ho he dit abans.
4: Ja ho hem sentit,
1: doncs ja està, fem-nos un petonet i continuem somrient i mirem per la finestra de casa tots els catalans amb melanconia, esperant que... el molt honorable runner, Salvador Illa, torni de Califòrnia. Jo l'enyoro. Saps que se'n va algú estimat i trobes a faltar.
0: Però està als mitjans.
1: Quina necessitat hi havia d'anar-se'n a fer un Erasmus, ara?
2: No és que fa un Erasmus, és un viatge oficial.
1: A San Francisco i després a Palm Springs, amb la calor que fa allà.
2: Palm Springs.
6: No, perdoni, Núria Parlon ha dit que la infiltració ha sigut un error fruit d'una inèrcia operativa. Però ja us ho tradueixo, que vol dir inèrcia operativa. Ens han enxampat amb el carro del gelat. Aquesta és la traducció, m'entens? Sabeu per què? Perquè no és la primera vegada, ja ho he explicat abans, que s'han infiltrat a tot arreu històricament. No és la primera, ni la segona, ni la tercera. No cal ser el més llet de la classe per saber que és una pràctica reiterada.
1: Ja ho hem dit, que ho publicava a la Directa. Exacte. Durant dues dècades ha estat el modus operandi del cos de Mossos d'Esquadra.
7: La policia catalana es volia desfer de la documentació de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra, que és on consten totes aquestes informacions. La volien destruir a la incineradora de Sant Adrià de Besòs abans que s'apliqués l'article 155 l'octubre del 2017, però la policia espanyola va requisar la documentació.
1: Bueno, escolta'm, ja sabeu que me fa fàstic llegir. Però per coses de la vida he acabat llegint els noms dels locals on es va infiltrar la policia dels Mossos d'Esquadra. Per això que volien tirar-ho i tot plegat.
0: O sigui que al final els papers no eren per fer la independència, eren papers per tot el contrari.
2: Bueno, potser també, però en tot cas...
1: Ho va publicar a la Directa, no? Vull dir que això es pot llegir.
0: On s'han infiltrat, segons aquests papers, on s'havia infiltrat la policia?
1: Havien infiltrat Mossos el casal Quico Sabatés. No sé on para, això.
0: Sí, bueno, vostè que ha de saber.
1: La Barraqueta.
0: Sí.
1: La Casa de la Solidaritat. A la Universitat Lliure La Rimaia. Tot això són noms que clarament foten por.
0: Bueno, li fa por a vostè.
1: Suscita en perill d'amenaça. Tu em dius casal Quico Sabatés.
0: Sí.
1: Jo ja em poso la mala pipa.
0: No, clar.
1: Parlo que pugui passar, Està tot ple de perroflauta, segurament,
0: Jo ara entenc que ja, perquè se'n diuen infiltracions,
1: Per què?
0: Perquè els hauria de caure tant al pèl que necessitarien infiltracions, però capilars. I haurien d'anar... Els haurien de pintar els cabells amb retolador.
1: Oh, bueno, escolta'm, no passa res perquè ja han demanat perdó, tu.
0: Sí.
1: Qui ha demanat perdó?
0: Núria Parlon.
1: Parlon que demana?
0: Perdó?
1: No, Parlon...
0: Bueno, farem una cosa que no es bogueixi més. Anirem a publicitat i quan tornem farem una cosa que ja ha avançat l'Angelina.
10: Sí.
2: Hem de trucar al Departament d'Educació per saber precisament com ha anat aquesta reunió que ha acabat fa uns minuts.
0: Sí, que l'agafa la Zoraida, que despenja la Zoraida.
1: No sabran res perquè no...
0: Tornem de seguida. La competència, som-hi!
11: Nosaltres som la competència.
12: Un gran programa.
1: De dilluns a divendres.
13: Amb els Oscars.
14: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
15: Cómo hemos cambiado.
16: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
17: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'IMO Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
18: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa? Esperat.
19: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
20: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
21: David, ¿dónde andas?
22: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
21: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
22: Pues eso, como en casa. Ven, de anda.
21: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
22: ¡Antonio!
23: Marchando, otro colacao.
22: Eres el mejor.
24: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
25: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
26: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
27: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
26: I finançament fins a 12 mesos.
27: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
28: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records.
3: Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
4: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
5: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
6: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
8: Perfecte.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Fires de maig o dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les Fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa del sorteig per comprar al comerç local.
28: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.

0: RAC1.
1: Ja tornem a ser aquí i ens acompanya la Noemí Polls. Bon dia i bona hora.
2: Bon dia, tots tenim un amic que aquí se'l coneix de mil maneres diferents. Imagina't el cas del Manuel, per als seus amics Manolo, i alhora per als seus fills és el Papa, per la mare Manolito. Manuel, Manolo, Papa o Manolito, és igual. Per tothom és aquella persona meravellosa que sempre els cuida i els protegeix. Perquè més important de com et diuen és que se'n reconegui pel que som. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu Verisure. Canvia el nom, però no el que són, els primers a protegir. Securitas Direct, ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
3: Molt bé, moltes gràcies, ho hem vist.
1: Passen 2 minuts de 3/4 del migdia per preguntar com està l'ambient entre les conselleries i els sindicats. El que farem ara és una trucada, com havíem avançat abans d'anar a publicitat. Trucarem directament a la Conselleria d'Educació a veure què ens expliquen, perquè tenim notícia d'última hora relacionada amb aquesta reunió que tenien els sindicats amb la conselleria. A veure com ho viuen, aviam si tenim conclusions. Àlex, sisplau, quan puguis, truquem a la Conselleria d'Educació.
4: Sí, hola, bon dia. Trucat a la Conselleria d'Educació de la Generalitat de Catalunya, la tensora Eda, en què puc ajudar-li?
1: Hola, sóc l'Òscar Andreu i truco de...
4: Ho sento, però no li apujarem el sou, no porto diners a sobre.
1: No, no sóc un professor. Escolti, truco del programa La Competència, de RAC1.
4: Ah, quin ensurt, pensava que era un mestre. Aquest curs està molt pesadet, sí. No paren de demanar coses.
1: Sí, no em pot passar amb algú a qui preguntar per les tensions entre els sindicats de professors i la conselleria? I
4: sí, el puc derivar al departament de tensions entre els sindicats de professors i la conselleria.
1: Sí, existeix aquest departament de la Generalitat?
4: Avui sí.
1: Sí, val, perfecte.
4: Un momentet, sisplau.
1: Molt bé.
5: Hi ha una escola prop en un racó del cor. Sí. Si arribes a la porta, només has d'obrir.
1: 10 més 2. 12. 12.
4: Sí? Departament de tensions entre els sindicats de professors i la conselleria. La tens, Zoraida, en què puc ajudar-lo?
1: Perdoni, vostè és la mateixa d'abans.
4: No, senyor.
1: No.
4: La Zoraida que la ten ara no és la mateixa Zoraida que fa 10 segons.
1: Ah.
4: Jo he canviat.
1: Sí?
4: De fet, la gent canvia, sap vostè?
1: Sí, bueno, però són 10 segons.
4: Vostè tampoc és el mateix que fa 10 segons.
1: No, ja, ja. Tenc...
4: Ara és molt més idiota.
1: A veure, un moment. No em falti el respecte, sisplau. Vull preguntar-li com ha anat aquesta reunió que tenien amb el...
4: Ah, bé, molt bé. La reunió amb els professors ha anat molt bé. Tothom estava molt predisposat a arribar a un acord.
1: Sí.
4: L'actitud ha estat impecable.
1: Sí?
4: No.
1: Ah.
4: No, de moment, bueno...
1: Què?
4: No, sembla que no han arribat a cap acord.
1: No han arribat a aquesta és la notícia d'última hora, que no han arribat a cap acord, malgrat aquesta reunió. En donarem més detalls al butlletí informatiu de RAC1. Però, aleshores, com desencallaran les negociacions amb els professors? Perquè, clar...
4: Sí, miri, tenim un pla infal·lible a la conselleria que consisteix en no fer res.
1: Ja, i ens pot dir què els han proposat? O sigui...
4: Sí, doncs els hem proposat fer una altra reunió.
1: Ah, no, clar, sí.
4: I el mes que ve, una altra reunió.
1: Sí.
4: I una altra, fins que es cansin.
1: Bueno, qui s'està cansant sóc jo. No pot derivar-me algú que m'informi de debò, que no s'inventi...
4: Sí, esclar que sí, li passo amb un dels màxims responsables de les escoles i instituts catalans.
1: Qui és?
4: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
1: No, sí, Trapero m'informarà de les negociacions amb els mestres?
4: Sí, senyor. Bueno, sempre i quan no estigui fent classe. Ara crec, un moment, que miro l'horari.
1: Sí.
4: Ui, crec que ara a les 12 imparteix classe a l'Institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada.
1: Trapero?
4: Sí, un momentet, sisplau.
1: Aviam.
5: Hi ha una escola prou, un racó de cor,
1: si
6: Hola, bon dia.
1: Sí.
6: La té el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
1: Sí, home.
6: Major Trapero pels amics.
1: Sí, escolti, vostè no és Trapero, no té aquesta veu.
6: Com que no sóc Trapero? Vols que t'ensenyi la pipa o calles la boca i em dius què vols?
1: No vull parlar amb vostè, això per començar.
6: Ah, no, i per què em destorbes ara? Estic en plena classe d'educació física.
1: Bueno, és que m'han passat la trucada.
6: Estic ensenyant als alumnes que practicar esport és molt important.
1: Sí.
6: Avui fem tir olímpic amb escopetes de calibre 12.
1: Però que miri que hi ha esports, però...
6: Calla la boca a veure si se'n desviarà l'escopeta i et foradaré el crani.
1: Home, a veure, un moment, i sortirem a crims. Àlex, això no té sentit. Penja i ja ho tenim.
6: Se m'ha escapat.
1: Sí.
6: M'he despistat per culpa d'un imbècil que truca per telèfon.
1: Bueno, a veure, un moment. Sí.
6: Sí, Maria Cinta, pots fer recompte dels companys de classe?
1: A veure, un moment, senyor...
6: L'he de deixar.
1: Sí, no. Ja. Sí, sí, moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, aprofitem per fer uns anuncis i tornem de seguida. La competència. Som-hi!
0: Nosaltres som la competència. ciència.
3: No, no a les drogues.
7: Tremendo loco.
0: Aquest programa està basat en fets reals.
3: RAC 1.
0: Amb els Oscars. RAC 1.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Busques una oficina que s'adapti a les teves necessitats? Spaces et dona l'espai que necessites quan ho necessites. Oficines, coworking, cocotreball, sales de reunions, en les millors zones de Barcelona.
12: Perquè la felicitat és màxima flexibilitat, mínimes molèsties. Troba el teu espai a spacesworks.com.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: El Festival Músic Veu t'espera amb grans concerts a cellers i espais singulars del Penedès. 23 de maig, Alfred García. 30 de maig, The Christians. 6 de juny, Sole Jiménez. I molts més com Rosario, Maria Jaume o Roger Mas. Compra la teva entrada a musicveu.cat. Un festival solidari en benefici d'Autisme en Futur.
15: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
16: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a corello.es.

0: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
3: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
5: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: RAC 1.
8: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
7: I què?
8: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
7: Oh.
8: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
9: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
16: Ara Lidl 600 grams de filet de salmó per 10,39. T'estalvies un 15%. I ametlles al natural per 1,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
17: Bon dia, sóc l'Alina d'Olofeu, responsable de compres d'Atmetller Origen des de fa 2 anys i mig. Ara que arriba el bon temps, és moment de dipejar amb els nostres hummus saborosos i saludables. Els elaborem al nostre obrador, amb ingredients 100% frescos, sense colorants ni conservants, seguint la recepta de sempre. Tenim el clàssic, l'espaciat o el de remolatxa. Quin tastaràs?
18: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
19: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
20: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
19: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
21: Compte amb la casa que tenen. Entrem?
22: Compte amb l'alarma que tenen.
21: Doncs no hi entrem.
23: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
24: Què significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares, encara no t'has decidit? Tu, ho he de decidir ja? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb les nostres pràctiques garantides i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Uneix-te a l'FP oficial que recomana el 92% del nostre alumnat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
25: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin 1x1 de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623 euros amb 20 i amb els nostres tecnoavantatges.
26: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
27: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
28: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
29: Ho sento, necessito més espai.
0: Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
1: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
2: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
4: Doncs fins aquí la competència d'avui. Tornem demà. Feu bon dia! Doncs nosaltres deixem aquí la competència, però ara arriba en Marc Giró per fer el vostè primer i donem pas als companys dels serveis informatius. Núria Travessa, avui sí?
5: Sí.
4: Hola, Núria, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: I als esports, Xavi Rocamora, qui comença avui, Xavi?
6: Avui la Núria, la Núria. Bon dia.
5: Sí, tot perquè teu. El conflicte al sector educatiu continua enquistat. Ara ho explicàveu, la reunió d'avui entre la consellera Esther Niubó i els sindicats majoritaris del sector ha acabat sense acord, però el Departament d'Educació prefereix veure el got mig ple i diu que treballa en una proposta per aturar les 12 vagues que queden fins a final de curs. Ho ha explicat el secretari de Millores Educatives del Departament, Ignasi Jiménez.
7: Hem de trobar necessàriament els marges necessaris per dur a terme totes aquelles mesures que signifiquin una millora significativa en les condicions laborals. En aquest sentit, jo crec que tenim i estem estudiant diferents fórmules i mesures que presentarem, evidentment, als sindicats en la propera mesa sectorial que està prevista pel proper dimarts.
5: Ara bé, els sindicats avisen que si no reben abans la proposta o no els satisfà, ni tan sols anirà a la trobada. La reunió s'ha fet coincidint avui, recordem, amb la vaga a Girona i a la Catalunya Central. Hi anirem també, i compte perquè ara amenaça de mobilitzar-se el sector del transport, tant de mercaderies com de passatgers. El sector del transport per carretera, la UGT, ha convocat una aturada indefinida a partir del 8 de juny per reclamar la jubilació anticipada sense penalització, crida a sumar-s'hi la resta de sindicats i fins i tot les patronals. Mentrestant, Donald Trump continua el seu viatge a la Xina. Xi Jinping li ofereix aquest serà un banquet d'honor que tots dos estan tornant a aprofitar per llançar-se floretes. Trump, de fet, ha convidat Xi Jinping a tornar-li la visita el 24 de setembre a la Casa Blanca. Tots dos han exhibit, com dèiem, molta sintonia. Per exemple, segons Washington, estan d'acord que l'Iran no pot tenir armes nuclears. Avui també hem sabut que la rebaixa dels impostos del gas i la llum té els dies comptats. Acabarà l'1 de juny, per tant, d'aquí a 15 dies. El govern espanyol va aprovar la rebaixa al març per la guerra a l'Orient Mitjà, justament, però els preus s'han anat moderant i la Moncloa no creu que calgui mantenir aquesta rebaixa. I continuem també pendents del judici a la família Pujol, perquè d'un moment a l'altre ha de quedar vist per sentència.
8: Els I ara esports. Els esports.
6: Això, no, et veia que no sé si volies parlar o no. Dic,
8: sí, sempre, sempre, sempre. Els esports sempre, per favor. Molt per favor,
6: gràcies,
8: esports sempre.
6: Gràcies, Marc. Sí, sí, a més, sí, a més, avui sí. Important perquè explicarem...
8: Per cert, tu fas esport? Sí. Perdona. Sí, què?
6: Què deies? Que si faig esport, que, sí.
8: Sí, això, sí, sí, qui?
6: Sí, tots, una mica, tots.
8: Tots una mica, tots, eh? Entre... esportista.
6: Sí, clar. Tots i cap, saps? Allò depèn del clar, dia.
8: Vol,
6: depèn
8: sí,
6: del
8: sí,
6: dia.
8: Sí, clar, molt bé.
29: Com pàdel, també, o no?
6: Pàdel en feia, fa molts anys, però que ja no hi jugo.
29: L'esport i els infidels, ja ho saps.
6: Ah, sí?
8: Ah, sí?
29: Tothom que juga.
6: Sempre tens un titular per, sí. En aquest sí, sentit, sí. Trobo, eh? Vull dir, és una cosa...
29: No, però està comprovat perquè... Ah, sí. Que, saps que hi ha l'aplicació per trobar parella per jugar a pàdel? I és amb fotografia. Tu creus que per jugar amb algú necessites la fotografia? Està pensat?
6: Potser que li busques la
29: no,
6: volta tot.
29: No, ja et dic no. Jo. Ah, sí, els conec a tots. Tots. O sigui, és un estudi sociològic que he fet. Saps?
8: Tu, Laura, tens amigues, tu, Laura, que, sí, que hagin fet...
29: Totes han lligat amb algun casat a pàdel. Sí.
8: Sí, i elles estaven casades?
29: Elles, algunes sí, algunes no, tinc de tot, tinc variat. Per això anaven no. També. I acabades de separar, totes s'apunten a pàdel, perquè ja troben, troben algú ràpid. O sigui, és que és la millor... Tinder i Bumble i tot això ha mort. És l'aplicació del pàdel. Sí,
9: jo t'entenc, jo t'entenc.
6: Com es diu l'aplicació aquesta?
29: No ho sé. Això sí que és una... Jo no jugo a pàdel, per si de cas.
9: Pàdel Love. Love Pàdel. Què t'anava a dir? En qualsevol cas, això sí que és una secció de, una secció de butlletí d'esports que ens interessa realment, eh?
29: Sí, perquè ja, ja veig a venir que parlarà de Florentino i em comença a venir una cosa, com una, em ve com una cosa per aquí, per l'estómac.
6: Sí, sí.
29: Que tinc ganes de que surti.
6: Sí, i a més doncs a més, doble ració hem tingut aquests dos últims dies. Però vaja, però avui el que és oficial és que ja s'ha iniciat el procés electoral per escollir el nou president del Club Blanc. Ara comença un termini de 10 dies perquè aquells que vulguin, o puguin, presentin els avals necessaris. Acabat aquest procés, i si hi ha més d'un candidat, començarà la campanya electoral de 15 dies. Florentino Pérez optarà segur a la reelecció. Caldrà veure si té rival. El més ben posicionat és l'empresari Enrique Riquelme, tot i que ahir ja va reconèixer que s'ho ha de fer, o s'ho ha de rumiar, millor dit, perquè les presses del president li juguen en contra. Enmig de tot aquest embolic, el Madrid rep avui l'Oviedo a 2:15 de la nit al Bernabéu, amb la incògnita de com rebrà l'afició als seus jugadors i el president. Esportivament, però, cap al·licient, perquè no hi haurà res en joc. El Madrid acabarà segon la Lliga, l'Oviedo ja és equip de la segona divisió. Falta saber els altres dos equips que baixaran de categoria, i el Girona ho té complicat. Després de les victòries d'ahir del Sevilla a Villarreal, de l'Alavés contra el Barça i de l'Espanyol, l'equip blanquiblau va guanyar 2-0 l'Atlètic Club Bilbao i s'acosta, per tant, a la salvació. Aquests resultats obliguen el Girona a guanyar aquest vespre a Montilivi la Reial Societat, que això sí, ja no s'hi juga res. El partit començarà a les 8 en directe a RAC1 i abans a les 7 també juga el València-Rayo.
9: Ja tenim un impacte, eh? Ja veuràs, mira que bé.
10: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
11: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
10: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
11: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
10: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
9: I ara el temps.
5: Plou amb ganes aquesta hora a l'Alt Empordà i també descarrega algun ruixat cap a la Garrotxa. Aquesta tarda les pluges aniran a més i afectaran sobretot les comarques de Girona, les del nord de Barcelona i també el Pirineu i el Prepirineu, tot plegat amb temperatures que reculen a l'interior, també a les comarques gironines. Al sud es mantindrà el vent. Demà baixa la temperatura a tot arreu i s'esperen alguns xàfecs més i tempestes.
9: Doncs escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies i gràcies a Xavi Rocamora. Ens retrobem el 14-15 aquí al Punt de les Dues. Tota la informació a RAC1, la millor informació, periodisme de veritat.
12: Bravo! Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap.
29: Bravo!
12: Bravo!
13: Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
9: Home, i amb en Joel Fortuny. Què tal estàs, Joel Fortuny?
14: Molt bé.
9: L'Ester Romagosa, què tal estàs?
15: Bon dia.
9: L'Ernest Ferrer, la realització, l'Eder Benito, que suposo que el tenim per aquí. També tenim a la Laura Fa, que l'hem escoltada.
15: Què tal, aquí estic?
9: Molt bé, home, fantàsticament.
15: Sí, sí.
9: Digue'm, digue'm.
15: No, que se m'ha espatllat el termòmetre del cos.
9: Com?
15: Perquè tinc fred tot
9: tens
15: el dia.
9: Fred?
15: Sí.
9: Bueno,
15: no,
9: però
15: no estic
9: fa,
15: malalta,
9: no.
15: O sigui, estic rara. No, és el termòmetre que no em va, perquè no tinc tiroides. I les tiroides controlen la temperatura corporal, es veu. I jo, de tant en tant,
9: molt.
15: De tant en tant tinc com molt fred per dins. Una cosa.
16: I és veritat que avui ha baixat la temperatura i demà baixarà més.
15: Menys mal, que el fred fa fred.
9: Tenim a l'Ola Quintero també, carinya. Què tal estàs?
17: Hola, Marc, què tal? Quin gust parlar amb tu un altre dia. Hello, hello.
9: Però ara, senyores i senyors, amb tots vostès, no ha faltat a la seva cita tampoc els dijous, la increïble Sílvia Soler.
15: Bravo.
18: Bon dia. Porto una novel·la que ja us
9: home,
18: vaig explicar la setmana passada,
16: vas
18: que m'havia agradat molt i
16: vas
18: vaig intentar a recomanar-vos-la, però van canviar els plans, no passa res, no passa res, estem per això, però avui sí que voldria parlar-vos d'aquesta
9: novel·la.
18: Bueno,
9: van canviar els plans, diguem-ho tot, perquè, clar, vam haver de parlar de l'enganyifa de Sílvia Soler, que molta literatura tot el dia llegi, però resulta que a l'hora de la veritat estàs enganxat a la cita, però,
18: sí,
9: bueno,
18: sí,
9: com una yonqui. Llavors et vaig dir una cosa, això de la cita ja t'ho has mirat
18: la
9: tot.
18: La gran,
9: o sigui, ja està tot...
18: Mira, diré una cosa, només diré una cosa de la gran cita. M'ha agradat, em vaig divertir, l'he recomanada a molta gent, l'he vista tota.
16: No em trepitgis
18: però...
16: de
29: secció que avui no, parlo de la gran cita, jo.
18: Una cosa.
9: Això volia dir, això.
18: M'agradaria molt que els nois i noies que van participar a la gran cita paressin ja d'omplir les xarxes socials amb perquè, vídeos. Ah, sí? Perquè jo perquè no, perquè jo ara ja no m'interessa. O sigui, em van interessar mentre es participaven al programa.
29: Però escolta, això passa a les Espanyes, quan participen en aquests programes. Són influencers. Escolta, no volem creadors de contingut en català, que la llengua, que no sé què, que no sé quantos.
18: Però han d'explicar alguna cosa.
29: Explica'm molt, jo estic enganxadíssima més a les xarxes que no passa la gran cita, que haig de dir...
18: Laura, som amigues per pura casualitat,
29: sí,
18: també t'ho dic.
29: Perquè el vostè primer, no? Ens ha unit aquest programa, sí.
9: Exacte. No, si eren amigues d'abans, i nosaltres no hem tingut res a veure,
18: No, amigues no érem d'abans, Marc,
29: ens havíem conegut.
18: Ens has unit tu en sant matrimoni.
9: Sí, sí. Érem conegudes i... Ha estat la gran cita.
29: La gran cita,
9: abans de la gran cita.
18: Bueno, no em despisteu, tornem... Deixeu-me parlar de literatura.
9: Vull dir que de la gran cita seguirem parlant, perquè aquí no l'havia vista la Laura fa... O sigui, aquí la gran cita l'ha vista ja la Laura fa, la Sílvia Soler, el Joel Furtu, l'Ester Romagosa, no sé si l'Eder Benito... No sé si
29: l'Eder no, l'Eder no.
14: L'Eder està enfeinat. Sí,
29: l'Eder està enfeinat amb tota la sala.
9: Ara, bueno, ara després que surti també, per favor, perquè vingui immediatament. Perquè
18: I tu no l'has vista, mica... Marc?
9: Jo no l'he vista. Lola, tu l'has vista, la gran cita?
14: No, però ja saps que visc a Madrid i a vegades és difícil.
9: És difícil. La vida a Madrid és dificilíssima.
14: És molt difícil.
9: Bueno, pararem de veure, perquè la Laura fa, ha vist la gran cita, tens una opinió, diguéssim.
29: Molta, molta.
19: I exclusives té.
14: Sí.
9: Bueno, i tens exclusivots.
19: No? Sí, home, jo no sabia. Tens una exclusiva que jo no la sabia. I jo crec que la Sílvia tampoc
18: no,
19: la sabrà.
18: No, segur que no, si jo només sé el que veu.
29: És una exclusiva per la gent d'aquí que no s'entera de res, tothom. Però bueno, ja no vull trepitjar, no vull trepitjar la Sílvia.
9: Escolta, a tots vostès, Sílvia Soler.
18: Molt bé. Mira, la novel·la de la qual us vull parlar es diu Setembre Negre. Setembre Negre. És una novel·la de l'escriptor florentí Sandro Veronesi, guanyador del Premi Estrega amb anterioritat, i autor d'una novel·la que aquí va tenir un èxit impressionant, que es deia El Colibrí. Potser us en recordareu.
4: Sí!
18: Molt bé, doncs és Setembre Negre, edicions del Periscopi, amb una excel·lent, com més habitual, traducció de Pau Vidal. Però en aquest cas... És molt important la traducció i ara us explicaré per què. És una novel·la que parla de Gigio Belandi, que és un noi de 12 anys que estiueja a prop de Florència, en un lloc que es diu Fiumetto, i és un lloc de platja. I aquell, que l'any que ell explica, l'estiu que ell explica, és l'estiu que ell passa de ser un nen a ser un adolescent, que, com tots sabem, és un moment fonamental en la vida de la majoria de nosaltres.
9: Ja t'entenc.
18: Per què passa de nen a adolescent? Doncs perquè s'enamora d'una nena.
29: Vaja.
18: I, a més, està molt preocupat perquè tots els altres nens de la colla tenen pèls en tots els llocs del cos i ell no. No, no, a diversos llocs del cos, a les aixelles, on sigui.
29: Doncs ja vols tenir el penis petit, encara.
18: No, segurament. Clar. Això no ho explica.
29: Perquè no ha fet el canvi, clar, no ha tingut la pujada de testosterona.
18: Aleshores,
29: anem aquell penis
18: de diríem que el plantejament...
9: Perdona,
29: què?
9: Perdona, una pregunta. Us recordeu la primera vegada que us vau notar pèls?
18: No.
29: No, no me'n recordo ni el primer cop que em va venir la regla.
19: Ostres,
29: és fort, perquè la gent ho té com molt així.
18: Ah, jo
29: no.
18: Jo sí.
9: Jo la primera vegada que em va sortir pèl, que em s'acaba de portar l'aixella, vaig dir, hòstia, quin pèl. Em va semblar estrany, eh?
29: Sí? Jo no.
18: Sí, sí, clar, sí. Però saps què et passa? Que si t'arriba tard, que és el que, per exemple, a mi em va passar amb la regla, o que totes les meves nenes de la classe ja tenien la regla, llavors estàs molt pendent del tema.
29: Clar.
18: I amb els pèls passa el mateix. Aquest pobre nen, com que tots els altres tenen pèls, ell se sent estrany.
29: La regla ve molt abans, ara, perquè com que mengem el pollastre aquest medicat...
14: A mi, jo la vaig tindre superpetita, em van tindre que ficar... Bueno, és que la tenia que tindre els 8 anys. I em van aconseguir, em van punxar per aturar fins als 12.
9: Aturar una mica.
14: Però...
29: És tot això dels disruptors endocrins, que sembla que no, però a les nenes, als 12 hi ha gairebé totes.
19: Jo crec que als nois els afecta perquè cada vegada són més alts.
29: Ja, sí?
19: No sé, jo veig que cada vegada són més alts.
18: S'alimenten millor, no? També, potser.
9: Clar.
29: Bueno, aquest no té pèls i té penis petit, no?
18: I s'enamora d'una nena.
9: No, llavors, perdona, un moment. Llavors, no recordeu el primer vegada que us va sortir els pèls?
29: No.
9: Ningú era de vosaltres.
14: No.
9: I la regla tampoc.
19: La regla sí. Menys la Laura fa, la resta...
29: Jo la primera cana que em va sortir, sí que la recordo.
9: No, però no estem parlant de les canes. Les canes és igual, ara. Lola, què anaves a dir?
14: Marc, a mi la regla em va baixar per primera vegada al pont aeri.
17: que és una metàfora tota la meva vida viatjant entre Madrid i Barcelona, i m'ha de vindre al pont aeri.
9: Quin tras... I anava sola o acompanyava
17: amb qui anaves? Anava sola, sí, sí.
9: Pobre.
17: I vaig pensar que tindrà algo que veure l'altitud amb que m'acabi de baixar la regla.
9: Home, mira.
18: La meva mare va obrir una ampolla de cava, cosa que la meva àvia va trobar terrible. Terrible, terrible. Ho va censurar moltíssim. Sí, sí.
29: Jo sí que recordo el primer Tampax, que me'l va posar la Balleni.
19: Jo també. Però
9: me'l va posar
29: la meva amiga del càmping, perquè jo no sabia com i no...
19: És que posar-te el primer Tampax també és una odissea,
9: difícil,
29: Però perquè amb les mares no teníem aquella conversa.
19: Jo ho vaig fer amb la meva mare, fixa't.
29: Ah, doncs jo amb la meva no.
9: Clar, clar.
29: La meva encara estava que si la regla... No
19: però saps què
29: banyar,
19: recordo jo? No sé si us passava. Jo recordo anar al bany a la pica i veure'm cada dia una mica més alta. O sigui, veia la pica més baixa, més baixa,
9: ah, ja
19: més baixa. No us passava això?
9: No.
19: L'efecte aquest de dir, hòstia, he crescut? No?
18: Vale. És d'aquella època primer, també que estem
9: i la primera... I la primera vegada que us veu masturbar, la recordeu?
29: Sí.
18: Jo també.
9: Va ser el dia més feliç de la meva vida.
29: Sí, jo em va semblar... Dic, ai, era això.
19: Jo crec que ostres, sí, també, no, molt natural.
29: No. Amb la dutxa.
19: Sí, algo així com molt
9: sí?
29: Amb el telèfon
19: anecdòtic,
29: de la dutxa.
19: No? Que tu, bueno, jo recordo trobar-m'hi.
29: A un hotel que havien de pensar aquesta?
9: No, jo ho intentava.
29: Que està que fa tota l'estona amb el telèfon de la dutxa, van dir, com gasta aigua.
9: Com gasta aigua.
19: Tu, Marc, ho intentaves? Ho intentaves des de quina edat?
9: Sí, sí, sí. Home, des de, jo crec, molt petit. Jo me la manegava des de molt petit.
0: Home, molt petit, quina edat és molt petit?
9: Molt petit, molt petit. Jo recordo que jo sabia que allà hi havia un secret que a mi em portaria a la joia de viure, la joia de viure. Què?
0: Allà havia de sortir alguna
9: cosa. Sí, no, no, no sabia res, però sí, sí. I tu, Joel?
0: No me'n recordo.
9: Sí que te'n recordes?
0: Sí que
9: te'n recordes.
0: Recordo.
9: Joel, sí que te'n recordes.
0: Recordo.
9: Va ser a Sants o va ser fora?
0: Va ser a Sants.
9: Bueno, escolta, dèiem que hi ha aquest nano pobre que...
29: Sí, amb el penis petit.
18: Enamorat, preocupat perquè no es veu prou desenvolupat.
9: Ja
18: i això passa en un estiu molt particular, que és l'estiu de l'any 72, que s'estaven jugant als Jocs Olímpics de Múnich, i no només això, sinó que va haver-hi un atemptat amb una quantitat de morts espectaculars, i per això d'aquell estiu se'n diu Setembre Negre. Mm-hmm. Llavors, aquest autor utilitza aquest nom per titular aquesta novel·la, perquè per aquest nano va ser un setembre negre, no tant per l'atemptat de Múnich, tot i que ell està molt pendent dels jocs, perquè és un nano que li agrada molt als esports, etc, sinó pel que li va passar amb ell. I amb ell què li va passar? Que es va enamorar, per una banda, i que va haver-hi un fet molt traumàtic a la seva família.
29: No
18: que,
29: diràs.
18: Per descomptat, no
29: explicarem. Ja comencem una altra vegada.
9: No, Sílvia, que ens haurem de llegir el llibre.
18: Home, us l'haurem
29: bueno,
18: de llegir.
29: Bueno, se li mor la mare o el pare, clar, no hi ha més.
18: Perdona, hi ha moltes més coses.
19: Bueno, sí, o l'endrieta de la que s'ha enamorat també es mor.
18: Oh! Ja sabeu que m'agrada rescatar una frase, una petita frase com a mostra de la novel·la, però és que la trobo meravellosa, quan l'autor parla d'aquest moment del canvi d'etapa, diu, en realitat, el que va començar va ser l'avenc de l'etapa esquizofrènica, la de les interferències i les orelles dretes, i mai més aquella formidable despreocupació.
9: Ai, sí, quina pena.
18: Penseu, definició més bona de la infància, sí, de la pèrdua de la infància, que perdo aquella perdre aquella despreocupació. Llavors, us deia la traducció de Marc Vidal, d'en Pau Vidal, perdó, perquè aquest nano, com que estiueix en un lloc de platja, navega molt amb el seu pare, amb un veler, que es diu Tibetú, per la costa de Fiumetto. Llavors, hi ha un devessall de termes mariners que jo desconeixia i que m'he anat intentant apuntar, perquè trobo que fa molta pena que som un país amb molta costa i molt mariner i no sabem res de termes mariners.
19: No,
18: i aleshores trobo que també és una altra font de plaer, aquesta novel·la, llegir-la amb aquesta perspectiva.
29: És llarga?
18: No, és llarga. Per tant, una novel·la que comença sent una història petita, el primer mort d'estiu preadolescent, i que s'acaba transformant en un drama personal i familiar molt important. La gent que recordi els Jocs de Múnich i l'atemptat, doncs jo crec que hi treu plus de... que li agradarà més i que tindrà una certa nostàlgia. Però jo la recomano moltíssim. Sandro Veronesi.
29: Que bonics els amors d'estiu,
18: eh?
29: Són bonics i eren més pràctics abans perquè sense xarxes ja perdies de vista aquell i el tornaves a veure l'estiu següent i deies, això...
0: Laura, jo vaig tenir una Porta de la Selva, eh?
9: Espera. Com?
0: Jo a Porta de la Selva em vaig tenir un, li dic a la Laura.
29: Qui?
0: Jo, però és que no el vaig tornar. Em va passar això, no vaig saber mai més res.
29: Ah, no, era d'allà.
9: Vols fer una crida? Vols fer una crida?
0: No, passa, perquè crec que és amb els
9: Joel, et dic una cosa. Et pots treure el boli de la cara i vocalitzar? És que t'ho juro.
0: No recuperar.
29: Però era del poble? Era del poble?
0: Jo crec que sí.
9: A veure, no. com era? Com no, anem a fer una crida.
0: No, perquè amb els gais passa una cosa, que amb els
9: temps... Amb els gais passa una cosa?
4: 902-477-100.
0: Com? Desmilloren els gais.
9: Com que desmilloren? Sí, el Port de la Selva o què estàs dient?
0: No, en general. Els homes amb el temps desmilloren moltíssim.
29: I no saps el nom?
0: Aquí record idíl·lic.
9: No, en absolut. A veure, anem a fer, com era? Sí, quina edat tenies?
0: Mira, no me'n recordo ni el nom.
9: A veure, tots els mariques de Port de la Selva, estigueu atents.
4: 902-477-100.
0: Port de la Selva és d'aquells pobles on hi ha més heteros amagats.
4: No!
0: Ah,
4: sí. Quina meravella!
0: Aquells heteros que tu saps, Laura?
29: Sí, quins? Sí, sí, tinc
9: aquests?
29: Alguns
9: perdona,
19: controlats.
9: Perdona, què estem parlant?
0: Bueno, heteros que no són heteros, però fan veure...
9: Però per què li dius a la Laura? Els altres no coneixem
0: aquesta... Perquè sempre em diu que a mi m'agraden heteros.
29: Sí, també és perquè vaig a buscar el que li agrada. T'haig de dir que la vida de poble continua sent dura, que parlem molt obertament, sí, de... però que hi ha pobles a Catalunya que semblem supermoderns, que no és tan fàcil reconèixer...
9: Que no és tan fàcil sortir de l'armari, vols dir.
29: Exacte, sí.
9: Val, fet aquesta... Bueno, no volia portar per la cosa de la causa i de l'activisme, aquesta conversa, sinó que la volia portar per fer una crida a tots els mariquites. Ja estiguin fora o dintre de l'armari, és igual, que haguéssiu conegut a Joel Fortuny, perquè segur que tu els hi vas impactar en aquest 4, estiu. 7, quin estiu 7, era, Joel? Quina edat tenies?
0: Tenia 18 anys.
9: Però és que estàs impactat, Joel, t'estem venint a la cara i estàs com...
29: Que m'escriguin i li portem un dia al programa, no?
19: Això, fem la gran cita.
29: Fem la gran cita aquí.
9: Com?
0: És que no me'n recordo ni del nom. Ara me'ls apunto a notes.
9: Com? T'estàs apuntant els noms dels teus homes a notes?
0: Sí, perquè és que...
9: Però quants amants tens per apuntar-te... Menuda mosqueta morta.
29: És un killer.
9: Un moment. Joel, no et posis la mala boca quan parles. A veure, com era aquesta persona?
0: Ros, amb els ulls blaus.
29: Sí, oi?
0: Forçot. Català. No, parlava català, vull dir, no era una estrangera, hi ha molts estrangers.
29: Rossos amb els ulls blaus, ja. A porno hi ha tants,
9: no era un turista.
0: No era un turista, vull dir, exacte.
9: Val,
0: perquè
9: llavors,
0: pensa que hi ha molts francesos.
29: Hi ha 700 habitants, vull dir que...
9: I era de...
18: I era de Figueres, i estiuejava al Port de la Selva.
0: I tenia la casa... Tenia la casa davant del Gus, del bar Gus.
9: Ah. Davant del Gus, hi havia un mariquita forçut, ros. Sí. Quina edat era? Quin any era?
0: I tenia 18 anys, ell també.
9: Pues que calcula.
19: Calcula, Joel.
29: Crec que ja sé qui és,
9: No!
29: Crec que ja sé qui és.
9: Però una cosa, perquè tu el Port de la Selva el domines, no?
29: Home, fa 45 anys que vaig allà.
9: Ara.
29: Sí, clar, el meu pare és d'allà, també.
9: Qui creus que és?
29: No puc dir-ho, home, perquè no em sembla que no...
19: Investiga-ho, per això,
0: investiga-ho. El meu era obertament, eh?
29: Ah, era obert? Ah, doncs llavors...
0: O sigui, obert de cas, que era gay, vull dir.
9: Que era gay, que a casa seva ho sabien, estava fora de l'armari el xaval, i molt bé.
4: 902-477-100.
9: No. Sí, home, sí o no?
0: Passar un listiu,
9: un amor si no de verano. Home, perquè estem fotent tot aquest lius, Joel, hòstia, estem aquí demanant de tota la terra de RAC1 per retrobar-te el teu amor d'estiu, però que era un polvo ràpid a la fora de la selva, allà a la platja.
0: Podria haver sigut això. No,
9: però, per favor, joder, Joel, de veritat, quina pèrdua de temps. Bueno, a veure, un moment, una pregunta que tinc respecte a Setembre Negre. Vinga, una mica de conflicte. El títol de Setembre Negre...
29: Sí.
9: Aquest negre, no l'haguessin pogut traduir... A la versió original deu ser Nero, també, no? O negre.
18: Sí, perquè és com en diuen d'aquell mes de setembre del 72, perquè va haver-hi l'atemptat.
9: Ja t'entenc, però des del punt de vista de com dir, la cosa descolonial...
18: Perquè abans, antigament, es podia dir negre com a negatiu, potser
29: bueno, quan
18: ho haguessin titulat d'una altra manera.
29: I quan entres en un forat, és negre, sí. De foscor.
9: Jo crec que és més setembre fosc.
18: Potser no haurien dit setembre fosc.
29: O marrón, setembre marrón, podrien dir, també.
18: O gris marengo. Gris marengo, també, que és especialitat.
9: Bueno, escolta una cosa, amb tots vostès, perquè veig que no hi ha manera, a setembre fosc jo crec que és millor.
29: Setembre fosc?
9: No, sí.
29: Sort que no està la de Cire avui, i que ven divendres, bueno, perquè implosionaria aquí amb nosaltres.
9: No, implosionaria. No, però dic que, com es diu això? Ara em surt la paraula, però... Què?
0: Què estàs fent amb les mans? Obrir?
9: No, dic que ajuntar... O sigui, és que no em surt la paraula... Hi ha una paraula perfecta per això que vull dir. Fixa't tu l'edat, eh? Ara em sortirà. Però aquesta paraula ha de sortir perquè ara ja puc dir demà que veu.
29: Ai, escolta, he vist la...
9: No, perdona, és ajuntar negre. És que no sé aquesta paraula.
18: Identificar. Que necessites d'assessora, que no pots anar sense mi pel món.
9: No puc ara... No, és que a identificar negre amb una cosa...
19: Dolenta,
9: doncs és una cosa que jo no hauríem de fer més, no? Setembre força ens agrada més. Bueno, amb tots vostès l'haurà fa, això que deia.
29: A veure, he vist la gran cita, perquè si la Sílvia l'ha vist i tot Catalunya
9: estava... Tenies enveja.
29: Bueno, clar, tenia un FOMO, dic, haig de veure la gran cita, ja. Haig de dir que està...
18: Es diu pansa en català.
29: Com?
18: Pansa.
29: Pansa?
18: Pansa.
19: El què?
18: FOMO, en
29: però
18: català,
29: per què busquem noms de malalties escolta, per fer això? Que no, surti una pansa, de veure-ho.
18: Por a no ser allà.
29: Ah, pensava que era pansa, perquè quan pansa, mires algú que et fa angúnia, no et surt una pansa.
9: Allà. Ah, pansa, m'agrada molt.
18: A veure si seré més moderna que tots vosaltres,
19: vale, doncs,
18: amb l'edat que tinc.
19: A partir d'ara direm això. Home,
29: doncs tenia pansa i he vist la gran cita. Llavors, haig de dir que està molt ben feta, com havia dit la Sílvia. És dir-li a la Dulceida presentadora, em sembla agosarat.
19: Però ho fa prou bé.
29: Bueno, dona passos, prou bé.
18: Sort que només dona passos.
29: Dona passos bé, la veritat. I estic segura que ha portat molts espectadors a TV3. Però la feina de presentador és una feina que no desenvolupa. Dona passos. I vull dir que no vull ser dura amb la Dulceida, però que hi ha molts
9: presentadors... El que passa, que estaràs d'acord amb mi, que aquest tipus de programa, si el presentador passa per sobre del format, caga de pastoreta.
18: És bueno, possible, sí,
29: però, però hi ha una part...
9: Ella també manté un ritus, una gestualitat, etc, que jo crec que és molt adequada respecte al format.
18: Però escolta, quan interactua amb els concursants...
19: Superbé.
18: Està bé, eh?
29: No, però si no sí, hi ha...
9: Ho fa molt empàticament.
29: No, no, sí, no perdona, sí. No li canvia... No sap si riu o plora. En cap moment... I a les entrevistes perquè que podia mantenir... buscar, podria buscar joc amb alguns, les entrevistes són tallades, editades totes, eh? Sí. Però no voldria carregar amb la Dulceida perquè, mira, tothom...
19: Perquè deuen haver gravat molt.
29: Sí, i em sembla bé, i ja està bé. Té tots els pronoms febles a lloc, vull dir que s'han ocupat que aquest català amb aquest accent que perjudica més, doncs tingui tots els pronoms, vull dir, tot molt bé. Però no he pogut...
9: De totes maneres, perdona que insisteixi jo, que estic amb el fosc i amb el dels accents, nosaltres estem a favor de qualsevol accent en,

0: comunal, oh, com no m'ha passat. Saps què passa? Que quan tu veus, per exemple, la Isla de les Tentaciones...
1: Que ve com que és, el mateix.
0: Com que no són nostres...
2: Com que són ells.
0: Com que són ells, clar, tu veus, és, ai, com si estiguessis en un zoo. Però clar, tu veus els teus fent això i jo vaig tenir dos moments de marxar, un moment a la cuina i esperar que passés el moment, perquè ja... No és possible.
2: N'hi ha un que coincidim, eh?
0: Sobretot amb dos personatges. Un és l'Alexis, que és aquest xaval de Perpinyà, que ja a la primera escena es veu que és un tòxic, que va ja a liar la parda i que ja es veu clarament que no s'enamorarà de ningú i tu pateixes, tota l'estona per les pobres noies que es puguin fixar en aquest. I després hi ha un altre que es diu Xavi, que és clavat al protagonista de la sèrie You, aquella assassí en sèrie.
3: Sí, el de Gossip Girl.
0: Home, aquest. Aquest no sé qui és. Però l'associo més a You, saps? Vale. Perquè quan el veig...
2: Però és un noi que hauria fet molt bé de no anar-hi, per
0: bueno,
2: resumir.
0: Aquest noi...
2: Qui?
0: Queda,
2: qui?
0: Es diu Xavi. Pensa que la gran cita... Bueno, ja ho hem explicat, no? Es troben 100 persones, s'han de trobar, i alguns tenen cites amb dos o tres. Una de les que troba parella abans té una cita amb el Xavi aquest. Bueno, doncs ja. Quan no el trien... Comença a plorar, pensa que fa que coneix a la Marta uns 23 segons. Un dia sí. O dos, màxim.
2: Un dia o dos de gravació.
0: Comença a plorar com si portessin 15 anys de relació. I o sigui, però amb moc, eh? Saps quan et cau el moc? Sí, sí, i dic, però que xaval? I me'n vaig anar. Però aquest xaval que torna...
1: Que en aquest moment jo crec que t'enterneix, no?
0: No.
1: Jo en aquest moment vaig pensar...
2: Jo vaig pensar, paro o no paro?
1: Pobret ell, i ella potser li havia d'haver dit més clar, deixat més clar. Ara, al final els últims episodis sí que veig que...
0: És un tòxic. És un tòxic.
1: Jo de primeres, sempre a la gent, o sigui, li veig bones intencions.
0: No, doncs malament, perquè aquest ja es veu que no. Després, hi ha una cosa que em sorprèn... Amb
4: perdona
0: la...
4: un moment, Esther, sí. Em sentiu? Ah, escolta sí. Una cosa, Esther, a tu t'ho dic amb total confiança i amor.
1: A veure.
4: Se t'estan posant coses al cap, com que tens dos mascles de fills adolescents,
0: sí, claro.
4: Tens una estic visió esgotada de la jugada... No, a primer que deus estar esgotada, també és veritat que treballes amb mi i el Joel, que això també jo comprenc que
1: també estic esgotada. Perquè...
4: Vull dir que jo comprenc que tu estàs esgotada per totes bandes, però se t'està posant mentalitat de sogra, eh?
1: Calla, que ahir vaig tenir aquesta conversa amb les meves amigues. O sigui,
4: és que ho sabia.
1: No estic preparada a fer... No em diguis això.
0: Sí, estàs molt paternalista.
4: No, ja t'ho estic avisant aquí davant de tot Catalunya.
1: Gràcies, Marc.
4: Tens dinar... Gràcies. Però una cosa, se t'estan posant... Tens comentaris d'en defensa i aquí és on opera... No, de tieta em passa a mi, que soc una tieta de collons. Que m'encanta. Però està operant l'heteropatriarcat i estàs fent una defensa dels homes mascles joves, perquè tens dos mascles joves a casa, llavors els estàs protegint i aquests xavals, ja et dic jo, que ja són grans, que se protegeixin sols. Perquè aquí t'ho dic,
0: I escolta...
4: Això, per exemple, a la Sílvia Soler no li passa. Dic.
2: Doncs també tinc dos mascles joves.
0: Però,
2: no
0: tan joves,
4: però
1: també els
4: coneixem,
1: tinc. Ja ets sogra,
4: però
1: tu, no?
4: Però no li passen.
2: Jo?
1: Ja ets sogra.
2: Sí, sogra, sí, no formal, però sí.
4: Però, vamos, sí. No... Però l'Ester estarà defensant, defenses...
0: A un xaval que no és indefensable, perquè sembla...
1: Al final s'acaba resolent així, però...
4: Ella projecta no, amb els seus fills sí, i diu, ai, sí, ai, ai... Pues
0: no fa patir,
1: tindré en compte.
0: I molt bé que no el triessin. Després, jo vull... M'ha sobtat perquè és un programa inclusiu, diversitat sexual, totes aquestes coses, ui, que bé, tal... Però la primera parella que es morregen són la parella
1: falta
0: dels gais...
1: racial, eh?
0: Sí, bueno,
1: una mica. Bueno,
4: però això a l'espai públic de Catalunya, als mitjans de comunicació de Catalunya, varietat colorativa, vamos...
0: La primera noia de l'Alexis sí que és una noia...
1: Sí, però si fas el càsting podies haver-ho forçat i que tinguessis una persona racialitzada en tots els primers capítols.
0: Estic parlant només de la diversitat sexual, eh? O sigui,
1: això també.
0: Però em sobta que la primera parella que es fa un morreig són la parella de gais, l'Isaac i el... Com es diu l'altre? Dani, és veritat, l'Isaac i el Dani. Em sobta perquè dona la sensació...
4: Perdona, hi ha una senyora al públic que sap de què
0: sí,
4: va la cosa, no?
0: Sí.
4: Poseu-li el micro, també. Com es diu aquesta senyora?
0: Ja el té davant. Sí.
4: Senyora, sí, com es diu vostè?
5: Hola, Marc, em dic Elvira.
4: Hola. Elvira, estimada, d'on vens, quina edat tens i d'on truques?
5: Vinc de Figueres, tinc 50 anys.
4: Sí,
5: és que arrel de que la setmana passada em vau parlar van dir que miraven amb els fills adolescents i jo vaig dir, va, a veure si aconsegueixo mirar alguna cosa amb la meva filla adolescent.
4: Quina edat té la teva filla?
5: 15.
4: Molt bé.
5: I em vaig posar

0: Aviam, miraré la gran cita, a veure si... I, bueno, la meva filla i el meu home, tots tres allà enganxats.
1: Ah, que sí,
0: mirant la gran cita fins que hem acabat els 8 episodis.
1: Bravo.
0: Sí, sí, superenganxats.
2: El meu marit no, perquè és un hetero molt bàsic
3: és
2: i no
3: que és molt
2: se li feia
3: lúdic.
2: Bola.
3: És un joc, en realitat estàs jugant mentre estàs veient.
1: Però, genera molta programa. Conversa.
2: Però escolta, la conversa que jo vull dir, la parella de gais que ja es fan el petó als 5 minuts a conèixer, no entenc, això. No voldria jo ara carregar-vos una manera de fer els gais, però representa sí. Que no tenen relacions, jo dic, aquests ho fan no ja entenc. Immediatament, i passa tot sí, el... I no ho fan.
1: I no.
2: Vull dir que alguna cosa està passant.
1: No tenen home. Relacions sexuals explícitament...
3: Diuen que no, no, més ho neguen. Quan ja
4: tu què et preocupa d'això?
2: No, que em sobta,
4: Però que tu tens la sensació que els gais agafem i és pim-pam-pum fuego
2: i... bastant més ràpid, tenia la sensació, vull dir que mira, he descobert...
3: Però és que amb les altres parelles també em sorprèn.
1: Home, hi ha una parella que no es fa ni un petó.
3: Una parella jove que s'agraden i que tot això, i resulta que han passat la nit junts en un hotel meravellós i no s'han fet ni un petó.
1: Ni un petó.
3: També em va sobtar, sí.
2: Bueno, després...
4: Una cosa, perdona, respecte a això d'inclusió i diversitat sexual, etc. Jo el que voldria dir que hi ha molts càstings, per exemple, TV3 o altres llocs, però sobretot a TV3, que de vegades a altres programes, que el càsting efectivament és, representa que és inclusiu, hi ha distintes persones que venen de distints estrats socials, o com es digui, distintes formes, distints colors, ta-ta-ta-ta-ta. Però sempre, llavors a la final acaba arribant-hi sempre algú una mica menys canònic, diguéssim, però sempre, estic parlant d'Eufòria, sempre acaba guanyant la pubilla, la catalana...
3: Sí. Eufòria, sí.
4: Eufòria,
2: bueno, sempre. Aquí els que...
4: Sempre arriben dos, que sembla Mariquita i pubilla.
1: O negra i pubilla. Total.
4: I acaba guanyant la pubilla sempre de llarg. Vull dir que de vegades també... Això la inclús...
1: Revisem-ho.
4: Perquè a l'hora de la veritat s'acaba...
5: Jo no he vist aquesta sèrie, programa, dating, que ja el veuré perquè m'està interessant clar, la conversa. però... Una cosa que m'he donat compte jo als datings i als programes, a part de la falta de diversitat que parleu, no hi ha gent gorda. A la Isla de les Tentaciones no hi ha gent gorda.
1: Aquí tampoc. Aquí tampoc.
3: Tens més raó que una santa.
1: Aquí tampoc.
5: Aquí tampoc.
1: No arriben, sí que hi són, però no arriben al final.
2: Bueno, són 5 parelles, diguéssim, protagonistes, i les dues, heteros, bàsic, tot super, són, doncs això, pubilles catalanes, amb els cossos ben a lloc, tot tal, tot per sí.
1: Amb el cabell perfecte.
2: La veritat. Bueno, és veritat que surt alguna de la gran cita amb un pes una mica diferent, però vamos, no passa.
3: El primer programa.
1: Sí, no arriben.
2: Passa rapidíssim.
5: La gent gorda no es pot enamorar.
2: No. Mira.
3: I sobretot no pot sortir la tele.
2: M'agrada el programa que sí que és veritat que parla jo de la Dulceida, perquè a més va començar aquest programa que només es parlava de la Dulceida i tal, i què fem, i al final s'ha acabat parlant de qui segueix junt, qui ha fet ghosting, qui no, i només continua junta una parella.
1: Veus? I això no ho sabia.
3: Perquè surten a les...
1: És que jo el segueixo a les
3: xarxes. Encara que no vulguim els trobo tot arreu.
2: Sí, i les dues, el Guillem i la Paula, les dues heteros bàsiques, ells s'han agobiat.
1: La Marta i el...
2: La Marta i el Xavi.
3: I en Guillem i la Paula.
2: I la Paula. Ara ells estan agobiats. Ells començaven intensos, ui, que bé i tal, perquè quan ja porten 3 dies, ja la I els hi ha dit que no tal, i apareixen unes altres ex per allà, bueno, ex, una de les que han participat, aquests ja s'atabalen. Sí que és veritat que el Xavi i la Marta van estar fins Nadal junts, uns 2 o 3 mesos, però s'ha acabat el bròquil.
1: No sabia això.
2: I és fort perquè la parella de les dues noies lesbianes que formaven part del mateix equip però acaben participant juntes, la Xènia, la Roseta,
3: sí,
2: ha explicat que, que no va dir a casa que era lesbiana fins...
3: El dia abans de que
2: s'estrenés la gran cita. Vull dir que ara que parlàvem que tot era tan fàcil, no és tan fàcil. I jo crec que el que enganxa més de la gran cita és veure aquesta gent jove intentant explicar-se emocionalment perquè fan servir tota l'estona vull ser responsable, la connexió... Sí. Que dius, a veure, ara ens hem passat de frenada amb les intensitats.
3: Bueno,
2: no?
3: Però jo vaig pensar, es nota que o bé han anat molt al psicòleg o bé han fet teràpia, i no en sèrio, perquè adopten el vocabulari dels
1: terapeutes. Està bé, jo crec que està bé, que és un avanç.
5: També hi ha una part de psicòlegs de TikTok, o sigui, hi ha gent...
3: És
5: molt manipulador
3: que
5: un noi... Tens una cita amb un noi i dius, sí, perquè és responsabilitat afectiva i no sé què, i diu un munt de paraules i després és un imbècil com tots.
3: Sí, senyor.
2: Van dir en aquest, a la gran cita, han fet servir vull cuidar el vincle 33 vegades, que dic, és que no vull cap vincle amb tu, a veure si ho has entès. És veritat que, clar, com que són jovenets, doncs ara volen amor, ara tenen por, que si volen llibertat, que si volen seguretat, que si els vincles sans, que si el ghosting, que si volen fluir. Sí, per favor, o sigui, és agotador que jo vaig a la gran cita i el que vull sortir d'allà sola i que no em taladri ni un d'aquests. Uns, a més, uns diuen, no sé si podrem seguir endegant la relació perquè la distància, un que viu, un viu a Olot i l'altre a Lleida, que dius, a veure un moment,
1: bueno, aquest cas
2: ni que estiguessis
1: es veu,
2: a Wisconsin.
1: Es veu a gran distància i es veu que ell allà... Bueno. No. I una cosa, no t'has fixat amb els llocs on està rodat? És a dir, aquest hotel del Penedès que jo ja l'he anat a buscar per anar-hi. Espectacular. Tenim un hotel al Penedès que sembla que estiguis a la Toscana, Sílvia.
4: Preciós. És que la mania de viatjar. Si jo una vegada vaig anar a la Toscana, la mania de viatjar, jo una vegada vaig anar a la Toscana, us ho tornaré a repetir. Vaig a la Toscana també amb un plan, perquè tenia una amiga que tenia una casa, no sé quantos, i llavors jo enviava fotos, dic, bueno, ja hem arribat, vaig enviar una foto des de la finestra de la casa aquesta on estàvem a la Toscana, i em van contestar a mi des de casa meva, però si això és el Berguedà, filla, si és millor el Berguedà, què collons t'has hagut d'anar
3: a la Toscana? Jo tinc un cas més extrem, Marc. La meva mare, que era figarenca, va anar al cinema amb una amiga figarenca, també hi van anar a veure Memòries d'Àfrica. I va començar amb aquelles pantalles monumentals que hi havia. Recordeu que sentia una veu que deia, jo tenia una granja en Àfrica, i vinc de sabana, i vinc d'allò. I l'amiga s'acosta a la meva mare i li diu, què vols que et digui? És com l'Empordà, però amb gran. O sigui, que aquesta va ser la sentència.
5: De tota manera, Marc, si no viatgessis a l'estranger, no tindries aquestes històries meravelloses que tens dels Hamptons i de totes aquestes coses que ens expliques.
4: Això també és veritat, és veritat. I també si pots comparar. Escolta una cosa, perdona, la gran cita. Jo ara, fixeu, molt ràpidament m'ho d'explicar com funciona. O sigui, hi ha moltíssima gent a la gran cita. Quants en queden al final?
2: Arriben 100. Llavors els hi fan una festa ja per començar.
4: Comencen
2: 100 a la festa. I d'aquests arriben 5 parelles...
4: Només 5 parelles,
2: 5 parelles, amb alguns afegits.
4: Com alguns afegits?
2: No, perquè una, per exemple, la Marta té cites amb dos o tres i després acaba triant amb qui es queda, no?
4: Val.
2: Hi ha alguns afegits.
4: O sigui, és un programa que és un híbrid de diversos programes alhora, no?
2: Sí, i després hi ha dos parelles que es fan ja d'inici, que diuen, ai, sí, estem junts, i piren, que són dos barbuts i dues noies també lesbianes que
4: se'n van del programa perquè ja se'n van a fer...
1: Però està bé perquè no et quedes només amb la primera trobada entre ells. Després hi ha com unes primeres cites...
2: El barbut, no sabem res, els barbuts
1: no,
2: i les noies.
1: No, en general, dic el programa. Veus la primera trobada, després tenen unes cites a fora.
4: Després
2: van a conèixer la família.
1: Van a conèixer els amics de la
2: família. Jo allò de la família m'ho vaig saltar, també de la vergonya aliena que em va fer la situació dels pobres familiars.
3: Ja som homologables, Catalunya ja és
2: ara.
1: Però entreté, Marc, entreté.
2: I una salutació a l'adultera, que no...
4: Estic a favor de la Cotró.
6: Bueno, vist això, potser presento la segona temporada.
1: Presenta't, Joel, sisplau.
2: Bueno, perdona, la segona també podríem posar diversitats d'edats, també, que les senyores de 50, per exemple,
1: una versió sènia.
2: Alguna separada.
7: Al Marc Giró tenim
8: i també peix.
7: Tenim fruita.
8: I tenim verdura.
7: Tenim amplis horaris.
8: I botigues al teu costat.
7: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
8: I estem molt a prop teu.
9: T'esperem!
7: Condis, molt de barri, molt d'aquí.
10: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
11: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.

0: esbarjos. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà, que amb Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
3: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
4: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
3: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
4: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
5: Imagina-t'ho! Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
6: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
7: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
6: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
9: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la 37a trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Mateo Renzi, Josep Borrell, Salvador Illa, empreses familiars, startups, networking i un lema, el nou mapa econòmic mundial. Quin camí prenem? L'11 i 12 de juny ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
10: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
11: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
12: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muñiz.
13: Hola! Quina vaca més bonica, no?
12: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
14: Com és que no vas tornar mai?
15: Havia passat massa temps.
14: Mai, és massa temps.
12: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
16: Que t'està buscant la policia!
17: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
18: Però confia en mi.
12: Aquest mes veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.
19: Doncs escolta, seguim aquí al Vostè Primer, les 13:43 i 20 segons. L'Esther Romagosa té dues coses, dos plans pel cap de setmana, que són complementaris, però que poden anar molt bé.
20: Mira, perquè ha engegat la novena edició del Festival Barroques Espurnes, que se celebra fins al 7 de juny a una trentena de municipis de la Catalunya Central, que això és música barroca, paisatge i gastronomia. Una proposta ràpida. Mira, dissabte a l'església de Santa Eulàlia de Berga, concert homenatge a Montserrat Torrent, amb ella...
19: A prop de casa meva, és genial.
20: Que acaba de fer 100 anys. O al Museu de Solsona, també dissabte, espectacle familiar amb música de Bach i teatre d'ombres, o aquest que és el que a mi m'agrada, diumenge a l'Espunyola, en una explotació ramadera ecològica, envoltat d'ovelles, concert instrumental de les variacions de Goldberg.
19: I amb les ovelles que... per allà rondant?
20: Sí, sí, allà al mig.
21: Jo tinc la meva amiga de les Càndides, viu així, quan anem a dinar a casa seva, entren les cabres dins de casa i tot.
20: Doncs mira, allà hi haurà un sextet, un grup sextet instrumental.
21: No, oi, tens els animals.
19: Jo tinc el cavall molt a prop de l'Espunyola, perdona, tinc el cavall molt a prop de l'Espunyola, que no hi passi.
20: Doncs mira, diumenge... Ah, no sé l'hora, busca-ho.
19: És el festival Espurnes Barroques, a la Catalunya Central, que és facilíssim d'anar, i per tant anem-hi tots. I l'altre...
20: I l'altre, per els que són més urbanites, tenen venda privada a la Roca Village fins al 25 de maig. Perquè si ets membership, tindràs a més un 20% de descompte addicional en marques com Michael Kors, Adidas, Kors, Sandro Mage, etc.
19: Kors ens agrada molt, també, eh?
20: Registra't al membership de la Roca Village i sent l'emoció de descobrir les noves tendències i les millors marques per menys la Roca Village.
19: Quina meravella, la Roca Village. Escolta, Espurnes Barroques i la Roca Village. Aquest cap de setmana rodó. Amb tots vostès, Lola Quintero.
22: Hola, hola, hola.
19: Hola. Bravo.
1: començo ràpid perquè vull parlar d'una sèrie que a mi m'agrada molt, que és Eufòria, i més concret, la tercera temporada d'Eufòria.
19: Però abans, un moment, abans de passar, perquè em sembla que farem 5 punts, de 5 raons per veure o no l'última temporada d'Eufòria, però ens hauries de fer, primer de tot, una mica un tast de, per a la gent que no tingui ni idea del que és Eufòria, què representa, què ha estat,
1: vale. O sigui, Eufòria...
19: Perquè no és el programa de TV3, eh?
1: No. Eufòria és una sèrie d'adolescents guapos, drogant-se i tenint relacions sexuals, i amb molta ansietat i molts problemes i molt complicat. Però de la mateixa manera que la Sílvia parlava d'un llibre que parla de la transició de nen-adolescent, la tercera temporada d'Eufòria parla de la transició d'adolescent a adult jove, no? Uh-huh. Que és la meva estimada generació Z, que estem tots de manicomio.
19: Perdona, on passa aquesta sèrie?
1: Sèrie passa a un poble de Califòrnia, diguéssim, a un suburbi de Califòrnia.
19: No havies res d'Eufòria,
1: jo. Han tardat tant en fer la tercera temporada que no li sap... Ja l'únic que han pogut fer és ficar-los ja com adults, perquè és que ja tenen una edat. Ja no poden ser adolescents, no? Llavors, jo porto 5 punts.
19: Molt bé.
1: A mi m'agradaria que la gent li donés una oportunitat, ¿vale? Perquè és el que dic, que no és només una sèrie d'adolescents guapos que es droguen. És una sèrie que retracta bastant bé l'ansietat de la nostra generació. L'ansietat, l'angoixa, les addiccions, necessitat constant de validació està molt present a aquesta sèrie. I sobretot a la tercera temporada.
19: Molt
1: la segona raó... Perdona, Marc, és que avui vinc...
19: No, tu vas zeta, zeta.
1: Avui vull parlar. Hoy vengo a hablar de mi libro, ¿no? Que deia que dice yo. La temporada 3 està rebent moltes crítiques per masclista, però una de les raons per la que jo vull que la gent vegi aquesta sèrie és que posa al descobert la misogínia de la nostra generació.
19: Amiga.
1: I és que a la sèrie hi ha molta cosificació femenina, violència emocional, relacions degradants... I pot semblar, diguéssim, que la sèrie és una merda per ensenyar això, però és que és el que estan vivint moltes noies joves. Estan vivint aquest retrocés.
19: O sigui, és realista la sèrie, per
1: és
19: tant.
1: Realista,
19: és un bon retrat de la generació Z.
1: Sí, perquè nosaltres veníem com de la Tierra Prometida, veníem amb una generació que semblava que tenia molt potencial feminista
19: ja
1: i discurs deconstruït. I el que s'està veient... és que ens estem anant a la merda. O sigui, si tu veus els tiktokers, els senyors aquests que diuen si tu quieres ser el macho alfa, tienes que entrar en la ducha y hacerle pis encima a tu novia.
20: Oh.
1: Claro, llavors els nois... Jo l'altre dia parlava amb uns nois de 20 anys i dic, sou tontos. O sigui, és el coeficient intel·lectual d'una meva. Brutal.
15: Però per què?
1: Bueno, perquè és que diuen unes tonteries... O sigui, les seves referències ja no són televisives com podien ser les nostres, són purament de TikTok, de vídeos de 5 segons, on gent, bueno, pues gent de merda té discursos de merda.
20: On l'extrema dreta domina el discurs.
1: Efectivament.
19: A veure, el punt número 3, tu dius que és una distopia de la generació Z?
1: Sí, però és una distopia que no ho sembla... perquè ja s'està apropant tant a la realitat. És una mica el cuento de la criada, per exemple. Això era una distopia en tota regla. Però, clar, vas veient prohibició de l'aborto, no? Vas veient coses que dius, hosti, ja no és tan distopia. I aquesta sèrie t'ensenya pues, un món on OnlyFans, sabeu el que és OnlyFans,
19: sí,
1: no?
19: Sí.
1: És meravellós i pots guanyar un munt de diners i despulla't i ven el cos, o sigui, és distòpic, però és que és tan real que ja no sempre...
20: Tu tens coneixes amigues teves que estiguin a l'OnlyFans?
1: Amigues meves no, però sí hi ha gent que... noies que ho han fet. Les amigues meves són unes privilegiades que tampoc han tingut necessitat, però sí que és veritat que aquesta sèrie t'està ensenyant a aquest tipus de noies que no tenen necessitat, però ho fan. I els agrada ja no sols els diners, sinó la validació... l'atenció... Bueno, un altre punt que em sembla brutal d'aquesta sèrie és que explica la pressió de convertir la teva vida amb una performance.
19: Això què vol dir?
1: Pues que és tot molt performatiu. Això és una paraula que s'utilitza ara molt a la meva sèrie, que, a la meva generació, perdó, que és fer algo perquè ho vegin els demés, no ja perquè tu vols fer.
21: Lo de les xarxes, no?
1: Perquè per exemple, és tot performance.
21: Que tothom li agafi pensa.
1: Mira, em deia la Mariona de la peluqueria Alegre, que és la meva peruquera, que moltes de les noies joves que van ara saben perfectament el que volen, però és que no, no només saben el que volen, saben els noms de les tècniques, es fan uns maquillatges de la hòstia. És com que la sèrie...
19: Perdona la pregunta, la teva perruquera és Mariona Alegre perquè és molt alegre o és que la perruqueria es diu perruqueria
1: Alegre? La perruqueria es diu Alegre. Es diu Alegre i està aquí al costat. Jo és que ja sabeu que em conec a Barcelona molt malament, però davant d'un mercat d'aquestos de mercats de...
19: De Galvany.
1: Sí,
19: el mercat de Galvany,
1: exacte, sí, i és aquest, és una aquesta perruqueria que ha portat l'espa japonès d'aquestos espas de cap que són una meravella. Bueno, és molt
19: un espa japonès de cap, què vol dir un espa japonès
21: sí,
19: de cap?
21: Sí, no saps, uns xorros d'aigua, sí.
1: És com un espa però sol sí. De cap. És meravellós.
21: No ho he provat amb l'Alegre, però...
1: No, és sol al cap.
21: No hi ha final feliç.
1: El que he anat jo, no. Prova-ho, és de les coses més relaxants que et pots fer. Ja li diria a la Mariona que et truqui.
19: Mariona,
1: truca al mar.
19: El punt número 5, i per acabar ràpidament, és que hi ha el cameo de Rosalía, també.
1: Però és que ja no és un... Tu penses que és un cameo, però ja a partir del tercer capítol li han donat un personatge.
19: Ah, que bé.
1: I és un personatge que està radicalitzant a tothom. Perquè a mi, per exemple, em sembla que és una actriu terrible.
21: Però és prostituta, no?
1: No, és stripper.
21: Ah, stripper.
1: És una stripper xoni macarra que diu paraules en castellà, que la Rosalía al final...
19: En català alguna, oi?
1: Diuen que pot ser... No ho sé, jo crec que en català no, jo crec que simplement en castellà.
21: Va tenir una nòvia de la sèrie, la Hunter Schafer, sí, van ser nòvies durant sí, sí, 6 mesos, sí, sí, fa temps ja.
1: Sí,
19: la Rosalía... I per què dius que hi ha polèmica? Hi ha polarització amb la Rosalía?
1: Hi ha molta polèmica amb el seu...
19: Hi ha gent que li encanta i hi ha gent que no.
1: Sí, perquè... Per mi realment no és una bona, és una gran artista, però com a actriu no és creïble.
21: Perquè quan treus a la gent del que li toca, pues et porta titulars i tal,
20: però és que l'únic que surti que li ofereixi. És una superartista mundial.
19: Sí. Adéu, adéu, gràcies.
20: Sempre amb Rosalía.
11: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
15: Tot el camp!
16: Para.
15: Va, deixa de queixar-te i puja.
16: A veure, tio, venir-me a recollir a Mover, guai.
15: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
16: La bufanda i la samarreta, genial.
15: Doncs l'uniforme, culer.
16: Però tenyir-te els cabells blaugrana i venir amb l'himne a tot drap, tio, t'has passat.
15: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
18: Mover, partner oficial del Futbol Club Barcelona.

0: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
1: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
2: Quan arriba l'Ascensió, tota una ciutat s'activa. Fires, festes i carrers plens converteixen Granollers en una ciutat per passejar, descobrir i gaudir.
3: Et convidem a viure a Granollers, al centre i al Parc Firal, del 15 al 17 de maig. Prepara la teva visita a ascensió.cat. L'Ascensió, fires i festes, amb el suport d'Estabanell.
4: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
5: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
4: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
5: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
4: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
6: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodan.
7: Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
6: Rodan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
8: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
9: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
10: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
11: RAC 1. Tots som 1.
12: Molt bé, gràcies, companyes. Fins demà.
13: Fins demà. Adéu.
14: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
15: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Lacoste i Maje per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
16: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
17: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
16: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
18: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
19: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapup es busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals. Sí.

0: tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
4: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
3: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
4: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
5: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
6: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muni.
7: Hola! Quina vaca més bonica, no?
6: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
8: Com és que no vas tornar mai?
9: No hi ha passat massa temps.
8: Mai és massa temps.
6: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a raco.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
10: Que t'està buscant la policia?
7: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
9: Però confia en mi.
6: Aquest mes veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.
11: Bon dia, són les dues. La reunió entre Educació i els sindicats majoritaris no ha servit de gaire. Dimarts que ve, en principi, n'hi ha d'haver una altra.
12: Hem demanat que aquest dimarts que ve vinguin amb una proposta concreta que situï també el tema salarial i que comencem per aquest tema.
13: Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
12: Si el govern no avança, el dia 27, que és la propera vaga a tot Catalunya, el que farem serà paralitzar aquest país.
11: Són les advertències dels sindicats. El departament de moment diu que hi ha marge per millores laborals, però no parla concretament de sous.
5: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
11: El conflicte al sector educatiu continua enquistat i els sindicats, ara ho sentíem, amenacen d'endurir les mobilitzacions si no hi ha avenços. Avui s'han tornat a aturar i a manifestar a Girona i la Catalunya Central. Donald Trump i Xi Jinping exhibeixen bona sintonia a Pequín. Trump, de fet, ha convidat el president xinès a tornar-li la visita al setembre a la Casa Blanca. Tot i això, Xi Jinping avisa que Taiwan pot trencar tota aquesta harmonia. I ara sí, vist per sentència el judici contra la família Pujol. Cap dels acusats ha fet ús del seu dret a l'última paraula. Esports, Xavi Rocamora, bon dia.
14: Bon dia, Núria.
11: El Madrid convoca oficialment eleccions a la presidència del club.
14: Avui comença un termini de 10 dies perquè aquells que vulguin presentin els avals necessaris. Acabat aquest procés i si hi ha més d'un candidat, començarà una campanya electoral de 15 dies. Florentino Pérez optarà segur a la reelecció. Caldrà veure si té rival. El més ben posicionat és l'empresari Enrique Riquelme, tot i que ahir va reconèixer que s'ho ha de rumiar perquè les presses del president li juguen en contra. Tot plegat el dia que el Madrid tornarà a jugar al Bernabéu contra l'Oviedo a 2:15 i haurem de veure com rep l'afició l'equip d'Arbeloa després d'una setmana complicada. En el vessant esportiu, però, el partit té poc interès perquè cap dels dos equips s'hi juguen res, tot al contrari que els altres dos partits de la jornada d'avui. A les 8 del vespre i en directe a RAC1, el Girona rebrà la Reial Societat obligat a guanyar. Els de Michel ara són últims, amb 39 punts, però una victòria els faria saltar fins la 14a posició, just per davant de l'Espanyol. Els blanquiblaus van tornar a guanyar després de 18 partits sense aconseguir-ho i s'acosten a la salvació. També es juga avui el València-Rayo a les 7 de la tarda.
11: Aquesta tarda també s'esperen alguns ruixats, sobretot al nord-est de Catalunya. Mònica Usar, bon dia.
15: Bon dia. Sí, xàfecs que descarregaran sobretot a les comarques de Girona, nord de Barcelona, sectors del Pirineu i del Prepirineu i de manera més localitzada al voltant del massís dels Ports i, en canvi, la resta més clarianes amb vent entre ponent i mestral que bufarà sobretot a la meitat sud de Catalunya. Temperatures màximes que avui reculen respecte a les d'ahir, sobretot a les comarques de Girona i punts de l'interior. I demà baixa la temperatura a tot arreu amb xàfecs que es concentren sobretot al centre i al nord del país i cota neu que baixa entre 1.400 i 1.600 metres.
11: Ara passen 3 minuts i mig de les dues.
5: 14:15.
11: Les vagues al sector educatiu continuaran, si més no de moment. La reunió aquest matí entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de professors ha acabat sense acord i amb un únic punt en comú, la voluntat de tornar-se a trobar dimarts que ve. El departament assegura que veu opcions de convèncer els sindicats, però els docents, ara ho sentíem, amenacen de trencar les negociacions dimarts mateix si no els porten una proposta amb cara i ulls, Eudald Martínez.
0: La mesa sindical d'avui amb prou feines ha durat 1 hora i 20 minuts i era la primera on hi assistia la mateixa consellera Esther Niubó des de que començar tot el cicle de vagues. La consellera els ha demanat fer esforços per mirar d'arribar a un acord i els ha presentat una primera proposta de millora que passa perquè el curs que ve la plantilla s'incrementi en més de 1.000 persones. 650 serien personal per atendre l'alumnat amb necessitats especials, és a dir, l'escola inclusiva. Els sindicats, però, reclamen començar les negociacions parlant dels sous i han llançat un nou ultimàtum a la consellera. N'han parlat Yolanda Segura, Ignasi Fernández i Laura Gené, portaveus d'USTEC, professors de secundària i de la CGT.
1: Si el dilluns només vol parlar un altre cop de la inclusiva, per nosaltres això serà insuficient, de la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
13: Hi ha la realitat del carrer, de les aules, de les mobilitzacions, i llavors hi ha una realitat virtual, que és la del departament.
9: És un insult a totes les persones que s'estan mobilitzant. No serveix de res que el govern demani perdó, però després no treballi.
0: Tot i aquestes crítiques, el departament veu el got mig ple. El secretari de Millores Educatives, Ignasi Jiménez, diu que treballen en una proposta per convèncer els sindicats.
10: Hem de trobar necessàriament els marges necessaris per dur a terme totes aquelles mesures que signifiquin una millora significativa en les condicions laborals. En aquest sentit, jo crec que tenim i estem estudiant diferents fórmules i mesures que presentarem, evidentment, als sindicats en la propera mesa sectorial que està prevista pel proper dimarts.
0: Jiménez diu, això sí, que aquesta proposta sortirà dins el marc de l'acord que van signar amb Comissions Obreres i la UGT de, recordem-ho, 2.000 milions d'euros i que diu ja recollia la possibilitat de revisar-lo.
11: Les converses, doncs, continuaran mentre el sector educatiu continua en ple cicle de vagues. Avui l'aturada territorial afectava les comarques de Girona i la Catalunya Central. Segons el Departament d'Educació, l'ha seguit prop del 20% de la plantilla, tot i que el sindicat majoritari, l'USTEC, parla d'un seguiment del 55%. Fa només uns minuts ha acabat una manifestació a Girona que ha arribat a plegar 4.500 persones segons la Guàrdia Urbana i unes 8.000 segons l'organització. Més detalls doncs des de Girona. Bàrbara Julve, bon dia.
16: Sí, bon dia. Els docents són davant dels serveis territorials d'educació des de fa mitja hora per fer sentir la seva veu. Pancartes com el departament no inverteix, l'alumnat pateix i proclames com menys policia i més educació han estat una constant en tot el recorregut. La marxa ha començat a les 12 Correus, però el punt de confluència de les diferents columnes vingudes d'arreu de la demarcació ha estat a la plaça Catalunya. Una marea groga de docents i també d'infants participen encara hores d'ara a la mobilització, que en alguns punts ha arrencat als 8 del matí, com és el cas de Salt. José Luis Silvestre, membre de l'Associació Docents de Salt, Ignasi Vinyes de l'Institut Josep Rugolat de Banyoles i Cristina Olet de l'Escola Els Àngels de Palamós concreten les problemàtiques que pateixen.
17: Les vagues no és un capritxo de fastidiar el curs. Si s'haguessin mullat i haguessin fet la cosa com s'ha de fer des de l'inici, des de fa any, no estarien en aquesta situació.
18: Tinc 8 o 10 TDAHs, 2 amb trastorn de l'espectre autista, 2 amb altes capacitats, dislèxies, disortografies...
19: Hi ha una situació molt complexa, hi ha molta manca de recursos personals, sobretot de serveis d'atenció, de logopèdia, de fisioteràpia.
16: La manifestació coincideix amb Temps de Flors, que té lloc a la ciutat, per això el lema dels docents és "Per Temps de Flors ens plantem". Durant el recorregut, els manifestants han aprofitat per plantar flors de paper a semàfors i a les parets dels edificis.
11: Gràcies, Bàrbara. Pimec lamenta que les protestes acostumin a acabar o començar amb talls a les carreteres. El president de les petites i mitjanes empreses, Antoni Canyeté, reclama als sectors en peu de guerra que intentin evitar afectar la mobilitat quan es manifesten.
20: Estem assistint de forma sistemàtica a tota una sèrie de reivindicacions, i torno a dir, des del respecte a les mateixes, està impactant directament al dret fonamental de la mobilitat. Hi ha moltes possibilitats de poder exercir aquest dret muntant una manifestació, comunicant-la, realitzant-la, però no aturant un país com s'està fent de forma sistemàtica.
11: I compte, perquè ara amenaça de mobilitzar-se també el sector del transport per carretera, tant de mercaderies com de passatgers. La UGT avisa que si el govern espanyol no es posa les piles, convocarà una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Reclamen la jubilació anticipada sense penalitzacions. La Moncloa s'hi va comprometre, però el més calent és a l'Aigüera. Comissions Obreres, però, se'n desmarca d'aquesta protesta posta per donar més temps al govern espanyol. Les patronals també s'hi oposen, instant la UGT a fer una cassolada o protestar davant la seu del Ministeri de Seguretat Social en comptes de fer vaga, diuen, i perjudicar les empreses. Més coses. La pujada de preus es modera a l'abril, s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i el govern espanyol ja ha dit que això els permet retirar la rebaixa de l'IVA a partir de l'1 de juny. Ho ha confirmat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
2: Se confirma que han bajado, es decir, que también están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata incluso en este contexto de guerra, por lo tanto habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
11: A partir de l'1 de juny, per tant, l'IVA a l'electricitat i el gas tornarà al 21%, el que sí que es mantindrà de moment, si més no, fins al 30 de juny, és l'impost reduït a la benzina i al dièsel. A tot això, l'IPC d'aquest mes d'abril s'ha situat al 3% a Catalunya, dues dècimes per sota de la mitjana espanyola. Ara passen pràcticament 10 minuts de les dues. Donald Trump continua el seu viatge a la Xina. A aquesta hora està en dansa el banquet d'estat en honor al president nord-americà, que ha aprofitat l'ocasió per convidar el seu homòleg xinès a la Casa Blanca. I perquè no quedi amb bones intencions i paraules que s'emporta el vent, ha fixat data al calendari.
21: Thank you again, President Xi.
22: Gràcies de nou, president Xi, per aquesta rebuda tan bonica, i avui tinc l'honor de convidar-te a tu i a la senyora Peng a visitar-nos a la Casa Blanca el 24 de setembre. Ens fa molta il·lusió. I ara alcem la copa i brindem pels llaços rics i duradors entre el poble xinès i el nord-americà. És una relació molt especial.
21: It's a very special relationship.
11: És una mostra de la bona sintonia que ja han exhibit de matinada en la seva primera trobada, que s'ha allargat més de dues hores. El president xinès també ha apel·lat a un futur en comú.
23: Els interessos comuns de la Xina i dels Estats Units superen les nostres diferències i l'èxit de cada país representa una oportunitat per l'altre. En canvi, quan ens enfrontem, les dues parts ho passem malament. Hem de ser socis, no adversaris, perquè les grans potències puguem coexistir també en la nostra era.
11: Però hi ha un tema que pot enterbolir aquesta harmonia, és la situació a l'estret de Taiwan. Davant de Trump, el president xinès ha avisat que la independència de l'illa i la pau a l'estret són del tot incompatibles i que, si no gestiona bé, poden sorgir friccions i conflictes que podrien portar, diu, les relacions bilaterals a una situació molt perillosa. La Casa Blanca, però, prefereix destacar els punts d'acord. En un comunicat explica que les dues potències estan d'acord, que l'Iran no pot tenir armes nuclears i que cal reobrir l'estret d'Hormuz sense peatges. I justament Salvador Illa vol aprofitar la visita, el viatge que està fent a Califòrnia per exhibir la seva oposició a les polítiques de Donald Trump. De fet, Califòrnia s'ha convertit en un dels bastions de l'antitrumpisme. Anem cap a San Francisco amb l'enviada especial de RAC1. Laia Colomer, bon dia.
24: Bon dia, sí. La reunió amb Eleni Kunalaki serà cap a quarts de set de la tarda, hora catalana, matí aquí a Califòrnia, a la seu del govern de l'estat a Sacramento. Kunalaki és la mà dreta del governador Gavin Newsom, un dels principals opositors demòcrates a Trump. De fet, més enllà de renovar acords entre les dues administracions, la reunió servirà perquè Illa s'alinii amb l'antitrumpisme que representa Newsom. Això serà avui. Aquesta matinada passada, el president s'ha reunit amb dues de les grans tecnològiques líders del món, Supermicro i Nvidia. Illa ha assegurat que Catalunya pot convertir-se en capdavantera al sector.
25: Catalunya s'ha de treure els complexes a sobre. Hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú. I inaugurarem una dècada positiva per Catalunya, liderant en matèria d'innovació i noves tecnologies i aprofitant el talent format a Catalunya. No?
24: De fet, les dues empreses han signat un acord de col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center per potenciar la intel·ligència artificial.
11: Per cert, que la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha aprofitat aquest viatge d'Illa per justificar el que ha fet ella a Mèxic i que, segons ha dit, la presidenta Clàudia Sheinbaum va rebentar per ordre del govern espanyol. La presidenta madrilenya ha fet aquesta comparació.
26: El senyor Illa ahora mismo, según sus palabras, está de vacaciones. Con las barbaridades que ha dicho el gobierno de Sánchez sobre la administración de los Estados Unidos, ¿por qué no se supone que iba a provocar? ¿Por qué no tiene que ir el gobierno norteamericano a boicotear el acto? ¿Por qué no somos todos iguales, señoría?
11: A la sessió de control a l'Assemblea de Madrid, Ayuso ha arribat a dir que Mèxic no existia abans que hi arribessin els espanyols, que era una altra civilització. D'aquí a dos minuts arribarem a un quart de tres. Fem una pausa.
27: RAC 1.
28: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta en les condicions a axa.es.
3: Estrella Damm està de celebració. Si us agrada fer esport i acabar-ho de la millor manera possible, us volem convidar a celebrar plegats el nostre 150è aniversari amb una cursa nocturna al Prat de Llobregat.
4: El 13 de juny, una nit per córrer, brindar i gaudir. Botifarrada, cervesa, DJ i un concert sorpresa.
3: Inscripcions obertes a cursa150.estrelladamm.com.
6: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
7: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodan.
8: Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
7: Rodan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
12: Busques una oficina que s'adapti a les teves necessitats? Spaces et dona l'espai que necessites quan ho necessites. Oficines, coworking, cocotreball, sales de reunions, en les millors zones de Barcelona.
14: Perquè la felicitat és màxima flexibilitat, mínimes molèsties. Troba el teu espai a spacesworks.com.
15: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
27: Si del que es tracta és de sobreviure, la resistència pot ser que sigui l'única forma de viure intensament.
29: Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumberg. Entrades a espaitexas.cat.
30: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
31: Fàcil, intuïtiva i renovada.
32: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
31: Escolta, navega, descarrega, informa't.
32: I escolta el que vols, quan vols.
31: Tot a l'aplicació.
11: Passa un minut d'un quart de tres. El cas Pujol ha quedat vist per sentència. Així ha tancat fa uns minuts el judici el president del tribunal, Ricardo de Prada, després de gairebé 6 mesos i 40 sessions.
33: No haré uso tampoco del derecho a la última palabra.
34: Vale, pues muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, visto para sentencia.
11: Cap dels acusats ha fet ús del seu dret a l'última paraula, Benet Íñigo.
35: Creuen que ja va quedar tot dit amb les seves declaracions i sobretot amb els informes finals que avui i ahir han fet els seus advocats. Fins a l'últim dia, les defenses han actuat com un bloc unànim per negar qualsevol trama de corrupció com a origen de la fortuna dels Pujol a Andorra. Avui, els advocats dels empresaris acusats han defensat que tots els negocis que van fer amb el fill gran de l'expresident van ser legals i, de fet, que molts van ser amb administracions socialistes, no convergents. Per exemple, l'advocat de Carles Sumarroca.
36: Sí, él tiene la Cruz de Sant Jordi. Pues es la máxima distinción que la Generalitat de Cataluña da a aquellas personas que han contribuido para una Cataluña mejor. Inmediatamente le pregunté, ¿se la concedió su amigo Pujol, verdad? No, el presidente Montilla. Esto, señorías, señor fiscal, también es contexto.
35: Ara els tres jutges ja poden dictar sentència. La Fiscalia, recordem, demana 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola, 14 pel seu germà Josep i 8 anys per la resta de germans.
32: 14-15.
11: Dues de cada tres víctimes menors d'edat d'assetjament sexual per internet són nenes i més d'una tercera part de les noies adolescents han tingut contacte amb un adult amb finalitats sexuals, un percentatge més elevat que entre els nois. Són dades que Save the Children ha extret d'una enquesta a un miler de menors. Joel Penya.
37: L'ONG ha fet avui un taller sobre l'experiència de les menors a internet a la primera trobada internacional pels drets digitals que s'està fent a Barcelona. Save the Children apunta que les noies es veuen més afectades per molts dels delictes sexuals a internet respecte als nois. nois, des de la publicació d'imatges sense consentiment fins a l'explotació sexual digital. La responsable de Polítiques d'Infància, Ona Lorda, explica a RAC1 que l'anonimat a les xarxes dona impunitat als ciberdelinqüents.
0: Si aconseguim, no, que es redueixi aquesta anonimitat i que també doncs, s'implementin més mesures també de persecució d'aquest tipus de delictes a nivell digital, doncs sí que podem veure una reducció, però aquí nosaltres des de Save the Children insistim que fins que no implementem una educació sexoafectiva reglada des de totes les edats, serà molt difícil combatre aquesta xacra de la bretxa digital de gènere.
37: A més, demanen responsabilitat també a les empreses tecnològiques per prevenir aquests delictes contra els menors.
11: I encara sobre l'entorn digital, un estudi demostra que fer classes per internet genera fatiga mental als universitaris. La investigació, coliderada per la Universitat Autònoma de Barcelona, demostra que estudiar en línia té molts avantatges, sobretot per la flexibilitat i la comoditat. Però ara bé, aquesta hiperconnexió i la saturació d'informació també pot generar estrès entre els estudiants. Eulàlia Carrascal.
1: L'informe, que també han participat universitats del Regne Unit i Alemanya, ha analitzat les respostes de 3.700 universitaris. Destaquen que el seu malestar, que es va disparar durant la pandèmia, ha baixat i es manté a nivells baixos i moderats. Els investigadors creuen que bona part d'aquesta millora es deu a l'aprenentatge en línia, que cada vegada instauren més universitats. Tot i això, també té inconvenients. Estar constantment connectat pot provocar estrès. A més, la falta d'interacció també pot empitjorar l'experiència educativa i incrementa el risc de soledat.
11: Les dues i pràcticament 20 minuts, el Departament d'Agricultura no posa data encara a la reobertura de cap dels espais naturals tancats pel brot de pesta porcina africana, entre aquests el Parc Natural de Collserola. Els ajuntaments afectats sí, li havien demanat un calendari de desescalada, però Òscar Ordeig diu que encara és aviat per plantejar-ho. Anem ara cap al Departament d'Agricultura. Montse Martí, bon dia.
2: Bon dia. El govern diu que continuen buidant de senglars els espais naturals i que a la zona 0 a Cerdanyola del Vallès ja només en queden una vintena. Tot i això, a la resta de zones afectades pel brot de pesta porcina, on s'han trobat positius, encara la població de senglars és molt gran i a l'última setmana s'han detectat 14 positius més. El conseller Òscar Ordeig diu que per això encara no poden aixecar les restriccions.
5: El que demanaria és que deixéssim treballar els tècnics. Hem parlat amb els alcaldes, que ens han fet aquesta petició. Alguns alcaldes ens han fet aquesta petició i, per tant, deixeu-me dir que estem treballant el més ràpid possible per poder fer la descalada, també el més ràpid possible, però també demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes, però també demanem la col·laboració i l'empatia. Ens estem jugant molt.
2: El govern ha confirmat també que han posat 22 multes a ciutadans que s'han saltat les restriccions al medi natural, que han accedit al bosc i al parc a peu o en bici, tot i les indicacions de no fer-ho.
11: L'Hospital Clínic ha reduït en 200 litres la despesa d'aigua de cada sessió de diàlisi. A principis de segle calien 500 litres per fer-ne una de sola i ara han reduït aquesta despesa a 300 litres, o que és el mateix. Tres dutxes llargues, Joel.
37: La diàlisi és la quarta activitat hospitalària que més emissions genera i més aigua i electricitat consumeix. Està per darrere de les activitats quirúrgiques amb i sense gas anestèsic i les endoscòpies. Des d'inicis de segle que el Clínic ha mirat d'optimitzar processos i sobretot impulsar la diàlisi domiciliària. L'any passat, un de cada tres pacients que començaven el tractament ho feien a casa. La consultora de nefrologia Marta Arias explica que així han aconseguit reduir la contaminació que generen els tractaments.
9: ¿Esto qué nos conduce a esta cifra? Esta disminución de las emisiones de CO2 a nivel global del 22,3% en nuestra unidad de diálisis.
37: El sector de la salut és el responsable d'aproximadament un 5% de les emissions globals.
11: I Zara ha desbancat Nike com a marca de moda més valuosa del món. Ocupa el lloc 66 al rànquing general de les 100 marques que valen més diners. Nike és el lloc 69, el top 10 el continuen liderant. Però les tecnològiques nord-americanes amb Google al capdavant, Xavi Pardo.
10: Google torna al primer lloc que no ocupava des del 2018. Li ha pispat a Apple. El valor de marca de Google ha pujat com l'escuma amb la introducció de Gemini, el seu assistent d'IA. Després ve Apple, Microsoft i Amazon. Són les quatre marques del món que estan valorades amb més d'un bilió en B de dòlars. Segons el rànquing actualitzat de Kantar, aquesta empresa internacional d'investigació de mercat amb seu a Londres, qui ha protagonitzat però l'escalada de posicions més gran aquest 2026 és ChatGPT, que gairebé ha quadruplicat el seu valor.
11: El cinema català arriba a Canes amb Viva, el debut d'Aina Clotet darrere la càmera. La pel·lícula forma part de les projeccions de la Setmana de la Crítica, una de les seccions paral·leles del festival dedicada a descobrir noves veus del cinema. La mateixa Aina Clotet n'és la directora, la guionista i la protagonista. Es posa la pell de la Nora, una dona de 40 anys que acaba de superar un càncer de mama i que decideix viure la vida al màxim. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García, bon dia.
3: Sí, bon dia. En un món marcat per una sequera extrema que ha afectat la salut mental de la població, la Nora decideix trencar amb tot, deixar enrere l'estabilitat de la relació amb la seva parella de sempre i embarcar-se en una història amb un jove que li retorna les ganes de sentir-se viva. Així ho explicava Clotet a RAC1.
4: Un personatge que just acaba de superar una malaltia que li ha deixat una petjada, no? Una petjada tan emocional com física, i que la llança a un carpe diem absolut amb unes ganes boges de menjar-se el món, menjar-se la vida, fugint precisament d'enfrontar-se a la pròpia por.
3: La projecció oficial és aquesta tarda a les 6 i Clotet reconeix que és un sac de nervis, però diu que arribar fins aquí ja ha estat per si sol tot un premi.
4: I ha sigut fortíssim les portes que ha obert en un mes aquest festival. Ja sabem que estrenarem a França a l'octubre i tot el que a nivell de mitjans internacionals estan arribant a veure la pel·lícula i molt d'agraïment.
3: També formen part del repartiment Marc Soler o Lloll Bertran, que interpreta la mare histriònica de la protagonista. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes de casa nostra el dia 19 de juny.
11: Aquí el Còmic Barcelona obre portes demà i per primer cop se centra en la cultura pop asiàtica. El saló que es farà a Fira Barcelona, Montjuïc, comptarà amb convidats com l'il·lustrador Penso, vingut de Hong Kong, l'autor japonès Shintaro Kago, el nord-americà Dennis Kam o el dibuixant italià Milo Manara, Barbara Padilla.
6: Aquest any la intenció és donar visibilitat a les tendències orientals. En aquest sentit, al saló hi seran presents per primer cop Hong Kong i Corea del Sud. També hi haurà un concurs de K-pop, d'on sortirà un dels equips que competirà a la final estatal. A banda, el Saló tindrà una exposició dedicada al Senyor dels Anells, coincidint amb el 25è aniversari de l'estrena de la Germandat de l'Anell, que inclourà figures a escala real. En aquesta 44a edició també hi haurà una exposició dedicada a Carlos Jiménez per celebrar els 50 anys de Paracuellos, a més de ponències, taules rodones, espais immersius i familiars, com el Comic Kids, i una gran oferta de còmic nacional i internacional.
11: El Palau Martorell de Barcelona inaugura una exposició de Steve McCurry, un dels fotògrafs contemporanis més famosos i reconeguts del món. Es diu Icons i reuneix 150 imatges de l'artista nord-americà

0: En el cor de Copenhagen, l'obra escrita el 2014, però que encara no s'havia portat mai a escena a Catalunya, es podria considerar, segons els seus creadors, com el Hamlet de Cuniller. Es podrà veure a partir de demà i fins al 14 de juny. En música, Rosalía ha guanyat el Premi Bravo de la Conferència Episcopal Espanyola. La Conferència Episcopal reconeix així el treball de l'artista catalana amb el disc Lux. El lliurament del guardó es farà dilluns vinent a Madrid. Maria del Mar Bonet ha publicat avui nou disc.
1: I et tornaré a estimar per dir-me.
0: Es diu L'aigua no cansa i commemora els 60 anys de trajectòria de la cantant mallorquina. El treball manté l'essència de la música mediterrània i la cançó d'autor contemporània, Maria Rueda.
2: L'artista mallorquina ha presentat 9 cançons que signifiquen una nova fita. Entre els temes que hi tracta hi trobem la violència masclista, la situació actual a Cuba i la Dana de València. Aquest matí, a la presentació del disc, Bonet ha explicat què representa l'aigua per ella i per què forma part del títol del nou treball.
3: El pare Ginart considerava que la música popular viva, no la que està dins un llibre, sinó la que es fa servir, la que es transforma, la que té una manera de caminar, no? Viva, és com l'aigua que no cansa.
2: Maria del Mar Bonet actuarà dissabte de la setmana que ve al Palau de la Música en el marc del Guitar Barcelona.
0: I qui també publica nou disc és Obeses. Amb 16 anys de trajectòria, la banda publica demà el seu 6è àlbum després de 6 anys de silenci discogràfic.
4: I no penso penedir-me de la història que m'ha fet com sóc.
0: És la segona part de L'ai al cor i per això es diu L'ai al cor diàstola. Inclou 14 cançons, entre les quals hi ha col·laboracions amb Magalí Sare i la Coral Canigó, amb qui van versionar el Virolai. Avui el líder del grup, Arnau Tordera, l'ha presentat al Monarracú i creu que tindrà bona acollida.
5: Són 16 anys de trajectòria ja, que no és poca cosa a la història d'una banda. Realment, si mires els projectes històrics, grans grups de la música occidental, i a vegades en tenen una durada de 10 anys en molts casos, i quan arriba justament a una experiència d'aquest tipus, seguir tenint coses a dir és complicat, i fer-ho generant entusiasme per part dels oients, doncs, és un gran repte, i el que hem pogut comprovar fins ara amb el que hem anat ensenyant, doncs, diria que hem assolit aquesta fita.
0: Obeses es presentarà el disc a la sala La Canal de Tona demà passat amb les entrades exaurides. I ara el temps.
6: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Tant avui com demà s'escaparan alguns ruixats i baixarà la temperatura, Mònica.
7: Ruixats que aquesta tarda afectaran sobretot punts de les comarques de Girona, nord de Barcelona, Pirineu i Prepirineu, i no es descarta algun xàfec també al voltant del massís dels Ports, i demà aquests ruixats afectaran sobretot centre i nord de Catalunya. Amb més intensitat, punts de la costa i del prelitoral entre Barcelona i també Girona, i les acumulacions més importants s'esperen cap a l'Alt Empordà, on es poden acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. A més, demà baixen clarament les temperatures a tot arreu amb cota de neu d'entre 1.400 i 1.600 metres.
8: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental i/o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
9: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: Pràcticament 2:15. Ho dèiem en començar, Xavi, ja està en marxa la cursa electoral a la presidència del Madrid.
10: I la gran incògnita és la mateixa dels últims anys, si Florentino tindrà rival. I és que les últimes eleccions, l'última vegada que els socis del Madrid van anar a les urnes va ser fa 20 anys, el juliol del 2006. Són les que va guanyar Ramon Calderón. Des d'aleshores no s'ha tornat a votar. 2009, Florentino Pérez començava la segona etapa com a president perquè ningú més s'hi va presentar. El 2013, tornem-hi, i el mateix va passar el 2017, el 2021 i el 2025. És a dir, fa menys d'un any i mig l'última vegada que Florentino va renovar en el càrrec sense oposició. Ara això podria canviar, tot i que el temps corre a favor de l'actual president.
9: A RAC 1, 14-15.
10: Sí, sigui com sigui, el Madrid ha establert els terminis perquè els aspirants s'hi puguin presentar. Florentino Pérez ho farà i després de 17 anys sense rivals, sembla que...

0: aquesta vegada sí que podria haver-se de disputar el càrrec amb algú més. Albert Pedrol, bon dia.
1: Hola, Xavi, bon dia. La Junta Electoral del Real Madrid ha iniciat avui tot el procés, que anirà de la següent manera. Des d'aquest dijous, qui vulgui, o més ben dit, qui pugui, tindrà 10 dies per presentar els avals necessaris i després començarà una campanya electoral de 15 dies en cas que hi hagi més d'un aspirant a banda de Florentino Pérez. Aquest aspirant podria ser l'empresari Enrique Riquelme, que el mateix Florentino va presentar en societat com un senyor que parla amb accent sud-americà. Riquelme va enviar ahir una carta a Florentino per comunicar-li dues coses. Primer, que compleix tots els requisits per presentar-se a les eleccions i a continuació li va demanar més temps per poder preparar la seva candidatura. Però Florentino ja s'hi ha negat. El president va despatxar així la possibilitat en l'entrevista que va fer ahir amb Josep Pedrerol a La Sexta.
2: No conozco a ese señor.
3: Ha hecho una carta pidiéndole a usted que retrase las elecciones.
2: Es lo que tiene que la retrase.
3: Bueno, para que dé más tiempo a conseguir avales.
2: Pero bueno, yo cuando convocaron las elecciones en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané.
1: Fins ara encara no havíem sentit la veu a Enrique Riquelme, però ahir va parlar per primer cop del seu interès de plantar cara a Florentino Pérez. Ho va fer des de Mèxic, on l'empresari va reconèixer que s'ho està rumiant, però que encara no ha pres una decisió perquè les presses del president li juguen en contra.
4: Como madridista siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido.
1: Aquests dies des de Madrid han aparegut tota mena d'informacions que intenten posar una mica de llum a la candidatura d'Enrique Riquelme. Segons diversos mitjans, l'empresari tindria el suport de futbolistes històrics del Real Madrid i també d'aficionats mediàtics com Rafa Nadal, però l'extenista ja ho ha desmentit a Twitter.
0: I mentre que hem de saber si hi haurà eleccions o no, avui el focus el posarem al Bernabéu. Fa 3 setmanes que l'equip d'Arbeloa no juga davant de la seva afició i en tot aquest temps han passat un munt de coses i totes són negatives. La baralla entre Tchouaméni i Valverde, la derrota en el clàssic que va donar el títol de Lliga al Barça, l'excursió de Mbappé a Itàlia i la més recent, aquesta esperpèntica roda de premsa de Florentino. Elements suficients per convertir el Madrid-Oviedo d'aquest vespre en un plebiscit. Gemma Montero, bon dia.
5: Bon dia, i estem pendents de la convocatòria que faci el tècnic blanc Álvaro Arbeloa per veure qui forma part d'aquests dos últims partits de Lliga, qui dels jugadors dona la cara en aquest tram final tan complicat de temporada. Mbappé ahir es va estar provant, és dubte fins a última hora per la cita d'avui. Amb la llista pendent de sortir i saber qui són els jugadors que hi ha sobre la gespa del Bernabéu, ara és el soci, com dius, qui ha de dir la seva sobre tot el que ha passat aquesta setmana al club blanc, que no és poc. Álvaro Arbeloa volia recordar, com sempre, al soci, que el Real Madrid és un club amb molta exigència.
6: En los momentos difíciles es cuando una afición y un club y unos jugadores tienen que estar juntos, cuando una familia está junta y siempre volvemos. El Real Madrid siempre vuelve, la exigencia es muy grande, la autoexigencia que tiene tanto club, jugadores como afición, el no conformarnos nunca con ganar, el saber que perder duele y mucho, más que a cualquier otro club del mundo, es lo que nos hace volver a ganar. Y yo estoy seguro que volveremos a ganar y volveremos a ganar gracias al apoyo de nuestra afición y con eso cuento.
5: Doncs aquesta afició és la que avui jutjarà aquestes picabaralles entre jugadors, la derrota davant el Barça i finalment aquesta roda de premsa de Florentino Pérez que no ha deixat indiferent a ningú. Tot plegat ho veurem a partir de les 9 al Bernabéu amb arbitratge de Burgos Bengoetxea.
0: I amb Florentino Pérez a la llotja. No és com el Barça, ens expliquen des de Madrid que no ha dimitit encara Florentino Pérez perquè no hi ha candidats a la presidència. Aleshores, mentre això no passi, Florentino és el president del Club Blanc i avui ha de ser a la llotja per veure, per copsar aquesta reacció del públic del Bernabéu. A tot això, tornant a l'entrevista del president del Madrid a La Sexta, també va parlar del Barça. Roger Saperes, bon dia.
7: Bon dia, Xavi. Doncs sí, ahir al migdia el president blaugrana Rafael Juste titllava de patètics els seus atacs al Barça pel cas Negreira i amenaçava amb accions legals, cosa que no sembla inquieta massa Florentino Pérez.
8: El Barça amenaza con demandarle.
2: Pues haría muy bien en hacerlo.
8: ¿Usted le pide al Barça que le demande?
2: No, que si quiere que me tiene que demandar, nosotros... Vamos a ver,
8: ayer dijo, cuando dijo uno ayer se da cuenta... Que había siete ligas que le robaron.
2: Bueno, es una manera de hablar, es verdad. Yo no puedo tener... Es más fácil ganar una Champions que una Liga.
8: La relación está rota con el Barça, ¿eh?
2: Bueno, la relación está completamente rota. Porque yo cuando me enteré esto, que no me enteré hace mucho, no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones.
7: En aquesta línia sobre el desastre esportiu de l'equip, el dirigent blanc va apuntar a una de les causes, un cop més l'arbitratge com a origen de tots els mals. Florentino s'atreveix fins i tot a quantificar els danys provocats per aquest estament.
2: Hemos hecho cada año a año todos los puntos que nos han quitado de una manera descarada. No es una mano, no, una manera descarada.
8: Este año también, esta temporada también.
2: Este año también, este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos, pero de una manera perfecta.
7: I finalment assenyala un altre motiu per mirar d'explicar el pobre rendiment dels seus després de tancar un segon any sense títols importants.
2: No, este año lo hemos hecho no como queríamos, pero también le digo una cosa. Creo que el origen de todo esto está en el Mundial de Clubes, que no hicimos pretemporada y que nos ha llevado a 28 lesiones cuando cambiamos de entrenador, ahora otras tantas, y bueno, pues eso ha sido que no hemos sido capaces de recuperar el físico porque jugando miércoles y domingos, pues los jugadores se lesionan y no teníamos el físico adecuado.
7: De moment, el Barça manté que continua estudiant el fons de les seves declaracions i encara no ha decidit si demandarà Florentino pels seus atacs en la roda de premsa de dimarts.
0: Evidentment, el president del Madrid ha monopolitzat l'atenció en les últimes 48 hores i un dels pocs que no havia dit la seva, estrany, però no ho havia fet, és el president de la Lliga, Javier Tebas. Doncs bé, aquest matí sí que ho ha fet. En el seu perfil d'X nega que la Lliga financés el digital relevo per criticar el Real Madrid, tal com ahir va assegurar el president del Club Blanc. Tebas ha afegit també que no té clar si Florentino està ben assessorat o directament menteix premeditadament, i per acabar creu que veu enemics imaginaris i viu instal·lat en el victimisme i en la conspiració. Però més enllà de la crisi del Madrid, l'atenció la posem en la lluita per la permanència, que cada jornada que passa es va encarint una miqueta més. El millor exemple el tenim en aquesta jornada intersemanal, en què de moment, ja han guanyat 4 dels 7 equips que estàvem amenaçats. Un d'ells, l'Espanyol, Edu de Batlle, bon dia.
9: Hola, Xavi, bon dia.
0: L'equip blanquiblau trenca la ratxa de 18 partits seguits sense guanyar en el millor moment, perquè la victòria contra l'Atlètic Club l'acosta a la salvació.
9: Sí, va ser una tarda de moltes emocions a l'RCD Stadium, dels nervis i l'angoixa de la primera part a l'alegria i l'alliberament de la segona. Els gols de Pere Milla al minut 70 i de Quique García ja al 90 van tancar 3 punts que suposen un gran pas endavant, tot i que no definitiu. Tant Manolo González com els seus futbolistes van buidar el pap després del partit, admetent que ho han passat malament durant els gairebé 5 mesos que ha trigat en arribar aquesta victòria.
10: Ho hem passat molt malament allí dins. Hi havia moments que semblava que era impossible guanyar amb algú, que semblava el pitjor equip que vindria, el baby, el meu fill, i ens guanyaria, no? No rigueu, perquè va semblar això, i és molt dur estar aquí, estar al vestuari. Vam viure un mes de desembre increïble i ara han viscut un 2026 caòtic.
9: Aquesta de 18 partits sense guanyar és la segona pitjor ratxa de la història de l'Espanyol en una mateixa temporada. De fet, si s'acaba salvant, aquest Espanyol serà el primer equip de la història de la Lliga que està aquestes jornades seguides 18 sense guanyar i aconsegueix la permanència. A partir d'aquí toca tancar l'objectiu el més aviat possible. Pol Lozano diu que no s'ha fet res encara.
11: No, està clar. Nosaltres sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem. Jo crec que avui ho hem demostrat.
9: Si guanya diumenge a Pamplona, l'Espanyol estarà salvat. Si empat, haurà d'agafar la calculadora i esperar combinacions. I si perd, es podria tornar a veure compromès a l'última jornada, que, en què, recordem, rep la Reial Societat.
0: Edu, gràcies.
9: Fins ara.
0: Resultat, el de l'Espanyol, que ha sumat a les victòries de l'Alavés contra el Barça i del Sevilla a Villarreal, obliguen, o millor dit, compliquen la vida al Girona. A l'equip de Michel no li queda altra cosa que sumar els 3 punts aquest vespre contra la Reial Societat. Miquel Agut, bon dia.
12: Exacte, bon dia, Xavi Rocamora. El Girona necessita avui una cosa que no ha fet mai encara, guanyar la Reial Societat a Montilivi a primera divisió. Si ho fa, tindrà 42 punts i 3 de marge amb el descens. Si empata, 40 i només un de coll, mentre que si perd, en tindrà 39 i hi ha opcions matemàtiques en cas de derrota al Metropolitano diumenge de descens matemàtic. Pot ser el partit, doncs, que marqui la temporada i s'espera que l'afició respongui. Encara queda alguna entrada disponible, però Montilivi ha de presentar i presentarà un gran aspecte. En tot cas, d'entre tots els candidats a perdre la categoria, el Girona juga a l'últim i avui sortirà a la gespa en zona de descens de moment, i això és importantíssim. Segons Mitchell, l'equip encara depèn d'ell mateix.
13: Lo més important, i és or per mi, és que dependem de nosaltres mateixos. És molt important. I la gent ho ha de saber, i tots junts han de posar tot al camp i fora del camp per aconseguir l'objectiu. I són capaços. La realitat és que són capaços de fer-lo.
12: Un Mitchell que intentarà que la necessitat i la incomoditat de la classificació no es notin. Diu que ja apareixeran durant el partit per si mateixes, i sorprenentment qualifica de fàcil la preparació de la final d'avui.
13: És fàcil preparar un partit com el de demà. És més fàcil que una altra vegada, per mi. Perquè tothom té els ulls oberts i està concentrat i preparat per fer la seva feina.
12: Un Girona que arriba amb les cames carregades després de jugar dilluns al camp del Rayo i que només té les baixes de llarga durada. Recordo que si avui Gazzaniga, Hugo Rincón o Stuani veuen groga, es perdran el següent partit per sanció. Al davant, la Reial Societat, que si juga la permanència matemàtica encara, té de moment 5 punts de coll sobre el descens, recupera Zubeldia i Aramburu i té la baixa d'Oscarsson, que està sancionat. Per cert, els guipuscoans han tingut 2 dies més de descans entre partits. Esperem que això avui no es noti, pel que Mitchell ha qualificat com un dels partits més importants de la història del Girona, que començarà a Montilivi a les 8, amb arbitratge de Sesma Espinosa, col·legiat de La Rioja, i amb el madrileny del Cerro Grande al VAR.
0: Partit que podreu seguir en directe a RAC1 a partir de 7:45 del vespre, i abans el Girona també juga al València, un dels equips que va començar la jornada amb una certa tranquil·litat, però que amb els últims resultats també veu amenaçada la permanència a primera. Els valencians rebran a les 7 el Rayo Vallecano, i és que del desè classificat, el Sevilla, fins al 19è, el Girona, només hi ha 4 punts de diferència. Ràpidament repassem com està aquesta part baixa de la classificació. Sevilla i Rayo, desè i 11è, tenen 43 punts, seguits de l'Osasuna, l'Espanyol i el València amb 42, l'Alavés surt del descens i ara és 15è amb 40, i amb 39 punts 4 equips, l'Elx i el Mallorca, encara salvats, i ja en zona de descens el Llevant i el Girona. Sorprenent aquesta victòria de l'Alavés, que trenca una ratxa del Barça. Aturem-nos en aquest partit entre el conjunt basc i els blaugrana. D'ahir a la nit explicàvem que la victòria de l'Alavés va en contra dels interessos d'Espanyol i de Girona, però alhora frena l'excel·lent ratxa de l'equip de Hansi Flick, que ja no podrà arribar als 100 punts. Jaume Molló, bon dia.
14: Bon dia, Xavi. La derrota d'ahir del Barça al camp de l'Alavés deixa l'equip de Hansi Flick sense l'opció d'aconseguir els 100 punts a la Lliga, un rècord que només havia aconseguit el Barça de Tito Vilanova la temporada 12-13 i el Madrid de Mourinho la temporada 11-12. L'1-0 d'ahir també trenca unes quantes marques que podia aconseguir l'equip blaugrana, que encadenava 55 partits consecutius a la Lliga marcant. Era a 9 del rècord absolut, o 28 partits marcant fora de casa a la Lliga, a 7 del rècord absolut. També el de les 11 victòries consecutives, a 5 del rècord absolut, o les 29 victòries en una Lliga de 20 equips, a 3 del rècord absolut. Aquest encara el podré igualar. De fet, n'hi ha algun que encara podrà superar. La màxima diferència entre un primer i segon classificat, el màxim és un 15 punts, ara el Barça li treu 14 punts al Madrid, que avui rep l'Oviedo, i el fet d'acabar una Lliga de 20 equips amb un ple de victòries com a local. El Barça fins ara ha guanyat els 18 partits dels 19 a casa, pot acabar amb el 19 de 19.
0: Gràcies, Molló. En canvi, la bona notícia que ens va deixar el partit és el debut del defensa Álvaro Cortés amb el primer equip del Barça. Saludem també l'altre enviat especial de RAC1 a Vitòria, Joan Lluís García. Bon dia.
15: Bon dia. Hansi Flick va plantar un equip ple de rotacions respecte al clàssic, fins a 8 canvis i un debut més que notable, el del central esquerrà Álvaro Cortés. Un jugador de 1,90 m, 21 anys i capità del Barça Atlètic, que va agradar a l'entrenador alemany.
16: Era el seu primer partit i crec que ho ha fet realment bé. En els duels aeris ha estat fantàstic contra davanters realment forts, però també amb la pilota ha tingut confiança i l'ha mostrada. Ha estat bé. Abans del partit li he dit: d'acord, vinga, confio en tu, simplement juga com t'entrenes. ha millorat molt en aquestes 6-8 setmanes que s'ha estat entrenant amb nosaltres i això és el que vull veure dels jugadors joves que s'entrenen amb nosaltres i que juguen amb el Barça Atlètic. Que ho donin tot.
15: Una altra de les rotacions sorpresa va ser la de Joan García a la porteria per donar-li descans. Chesney, que no va poder fer res per aturar el gol de l'Alavés, tornarà a la banqueta contra Betis i València.
0: Tres quarts i un minut de tres, sortint de casa nostra, obrim pàgina de futbol internacional perquè el Manchester City va posar ahir una mica més d'emoció a la Premier després de guanyar el Crystal Palace. Albert Bassas, bon dia.
17: Bon dia, era el partit que tenien pendent i es van posar el dia guanyant 3-0. D'aquesta manera els Citizens se situen a només 2 punts de líder, l'Arsenal, a falta de 2 jornades pel final. Els d'Arteta igualment ho tenen tot de cara i depenen d'ells mateixos per ser campions. Dilluns rebran el Barley de casa i tancaran diumenge que ve precisament el camp del Crystal Palace abans de jugar a la final de la Champions contra el PSG, i els de Guardiola de la seva banda jugaran dimarts que ve al camp del Bournemouth després de jugar aquest dissabte contra el Chelsea la final de la FA Cup, i tancaran després el cap de setmana que ve a casa contra l'Aston Villa. D'altra banda, la Lliga Francesa, el PSG es va proclamar matemàticament campió de Lliga ahir després de la victòria per 2-0 contra el Lens, el segon classificat, desè títol en 3 anys pels de Luis Enrique, a l'espera del que passi lògicament a Budapest. I a Itàlia, l'Inter va complir els pronòstics i va aixecar ahir el títol de la Copa després de guanyar la Lazio per 0-2, un títol que se suma al de la Lliga i que permet als de Milà fer el doblet de competicions domèstiques aquesta temporada.
0: Va, que són dies de nervis, basses, sí. Podem anar al cinema per intentar, no sé, treure'ns del cap
18: alternativa.
0: Certes cabòries. RAC1 i Filmex et conviden a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica de segones oportunitats amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Montner, i dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç. Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el proper dimarts, 19 de maig, a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a RAC1.cat i podreu aconseguir una entrada doble. Aquest mes gaudiu de la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmex.
19: Alguna cosa gran és a punt de passar. A la Fundació Adecco acomiadarem tots els enemics. I tu t'hi pots unir. Entra a despediratodos.com.
20: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
21: Sí, com el 50% en tots els llegums. Bescanviable en un cupó...
20: que et dona per molt, només el 14 de maig.
22: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
23: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de Fins Socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
24: El seguro de coche de Línia Directa es uno de los mejor...
25: valorado.
24: En España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
25: Y otra.
24: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
26: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'1, 2 i 3 euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
27: Què fas?
28: Segueix el mantra. Begudes gratis amb Costa. Begudes gratis amb Costa.
27: Què és això?
28: És el mantra clau de l'estiu.
27: Aquest estiu viatja amb Costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
0: Passen 5 minuts a 3 quarts de 3. Obrim pàgina poliesportiva parlant de motos, perquè el Gran Premi de Catalunya de MotoGP escalfa motors al circuit, però també al centre de Barcelona. Quim Salvador, bon dia.
1: Bon dia. Els entrenaments començaran demà al matí amb l'absència per lesió del campió Marc Márquez i la novetat de Maverick Viñales, que tornarà a la pista després d'haver-se perdut els Grans Premis dels Estats Units, Espanya i França per solucionar al quiròfan una lesió mal curada, un cargol mal situat a l'espatlla esquerra que li impedia rendir al màxim nivell. L'empordanès ha explicat que, tot i que té el vistiplau dels metges per competir, no sabrà exactament quin és el seu estat físic fins que demà es torni a enfilar en marxa per primera vegada en 6 setmanes a la seva KTM de Gran Premi.
2: És molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla. Però estic convençut de que si reacciona bé, aniré bé. No hi ha per què. No porto un any parat, porto realment un mes, com a molt. Llavors... òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
1: El que sí que ha fet Maverick Viñales abans de venir al circuit de Barcelona-Catalunya és entrenar-se amb una moto de supermotard, molt diferent de la MotoGP, però que li ha permès recuperar les millors sensacions de pilotatge.
2: Bastanta millora amb la mobilitat, perquè abans quan em tirava les curves d'esquerra hi havia algú que me frenava, que era el cargol que estava tret. Llavors ja no podia anar i me quedava bloquejat. I ara ja em puc tirar totalment a les curves. Llavors això sí que és un gran canvi, això.
1: D'altra banda, on ha anunciat avui que el català Alberto Puig deixarà final de temporada el càrrec de director de l'equip oficial de la marca MotoGP i passarà a ser consultor del departament de curses de la companyia. Mentre el circuit viu la jornada prèvia, la ciutat de Barcelona també batega el ritme de MotoGP amb la segona i darrera jornada de la primera edició del FanFest de la plaça Catalunya, oberta amb accés gratuït de 12 del migdia fins les 9 del vespre. I aquesta tarda, amb un versió RAC1 especial, en directe amb Antoni Clapés i convidats il·lustres des de les 4 de la tarda. La programació especial de RAC1 dedicada al Gran Premi de Catalunya continuarà el cap de setmana amb transmissions en directe de l'esprint dissabte a les 3 i la cursa de MotoGP diumenge a les 2.
0: Gràcies, Quim. Temps ara pel bàsquet. L'endemà d'una de les majors gestes de la història de l'Eurolliga. Dani Aguilar, bon dia.
3: Hola, Xavi, bon dia.
0: Liderada per un tècnic català, per Pedro Martínez, que ha dut el València a aixecar un 0-2 als quarts de final de l'Eurolliga contra el Panathinaikos.
3: Sí, la segona vegada que passa en tota la història de la competició i que agafa més significat si tenim en compte que la Final Four es juga a l'OAKA, a Atenes. Després de les dues victòries, precisament al pavelló del Panathinaikos, el València va completar l'obra amb el partit més plàcid del 5, anant tota l'estona per davant amb màximes de 18 punts i, malgrat la reacció grega, acabar fent del partit una festa absoluta en un Roig Arena entregat. I Pedro Martínez, emocionat.
4: Estem al Final Four. És impressionant. És impressionant. O sigui, és un gran èxit per al club, un gran èxit per tota la gent que ha treballat, perquè estem molt contents. És un gran logro i... Final Four.
3: 81-64, final, victòria per al València, i el rival a les banquetes, el disco Lergin Ataman, amb qui ha tingut Pedro un duel del voltatge, va criticar l'arbitratge amb un to àcid. En qualsevol cas, amb Jan Montero erigit ja com a estrella continental, els valencians accedeixen a la primera Final Four de la seva història, en què es veuran les cares amb el Madrid a semifinals, l'altre semi Fenerbahçe Olympiacos.
0: Per tant, Final Four definida. Mentrestant, som en plena jornada intersemanal de l'ACB. Avui és el torn del Joventut.
3: Sí, que fa quasi bé dues setmanes que no juga per l'ajornament de l'anterior partit, per la Final Four de la Champions, ajutat amb el final abrupte de l'enfrontament davant l'Unicaja per problemes al marcador de l'Olímpic. Avui rep a les 8 un Andorra que lluita per no baixar. Els badalonins esperen consolidar la plaça de play-off. Ara mateix són 600, 17 victòries, però aquests dos partits pendents, això sí, perden Ante Tomic pel que resta de temporada, com va explicar ahir el club, per tal que es recuperi bé de la lesió als isquiotibials. Qui s'ha situat provisionalment tercer al Barça? Ahir va suar, però va acabar derrotant el Granada a domicili, 98-101, amb Panther, Juani, Marcos i Billy com a jugadors més destacats, un resultat que provoca, per cert, que els andalusos siguin el primer equip descendit a primera FEB. En canvi, a la part baixa, el Geo Bos Lleida va patir una contundent derrota contra el Breogán, 114-87. Els d'Encuentra tenen encara dos partits de marge respecte al descens, malgrat que tres dels quatre rivals de la part baixa han de jugar avui. Per cert, que avui hem tingut novetats respecte al patrocini de l'equip lleidatà. La temporada que ve deixarà el nom de Hayopos després que el grup ICG i el Força Lleida hagin acabat amb la seva vinculació. I t'ho remato amb la Lliga Femenina, Xavi, perquè avui arrenca la final. Primer partit de la sèrie millor de 3, a les 9 al Príncep Felip, casa de Montsaragossa, València.
0: I en tenis basses avui es completen els quarts de final del Masters 1000 de Roma, ronda que no ha pogut superar Rafa Jodar.
17: En victòria ara mateix de l'italià Jannik Sinner, que s'acaba d'imposar el rus Andrei Rublev per 6-2 i 6-4. El darrer semifinalista el sabrem ja més tard. Serà qui guanyi del partit que jugaran el també rus Daniil Medvedev i la revelació el madrileny Martín Landaluce. I Jodar, com dius, no es va poder classificar perquè va perdre en 3 sets contra l'italià Luciano Darderi, un partit que va tornar a acabar de matinada, i és que la pluja que va caure durant la jornada va tornar a condicionar l'horari, a la qual s'hi va haver d'afegir a més la interrupció del partit durant 20 minuts pel fum de la pirotècnica que s'estava llançant a l'Olímpic de Roma, a la celebració de la final de la Copa d'Itàlia que abans comentàvem. L'estadi està just al costat del Foro Itàlico, a 500 metres, i el fum dels petards els va invadir de tal manera que els impedia la visió, els tenistes, i també a l'ús de l'ull de Falcó. Jodar va perdre 7-6, 5-7 i 6-0.
0: I Gemma, què ens falta per saber?
5: Doncs que avui al Giro els ciclistes completen la sisena etapa entre Paestum i Nàpols, de 141 quilòmetres, 500 metres de desnivell, una etapa curta, plana, amb alguna caiguda amb Jonathan Milan implicat. Ara falten 114 quilòmetres per la meta i hi ha dos corredors que són a 35 segons del pilot. I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'Hoquei. El primer partit de quarts de finals d'avui s'enfrontarà a 3:15 l'actual campió d'Europa, el Fraga, i el Cerdanyola. I a les 8 el Vila-sana jugarà contra el Manlleu. Demà divendres el Benvibre lluitarà davant el Vigues i ells, i la jornada de divendres acabarà amb la cita de l'anfitrió, el Gijón, contra el Palau. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha certificat la primera plaça del grup a la Lliga de Campions. Accedeix, per tant, a la Final Four després de guanyar 14-16 davant el Novi Beograd.
0: Ara falten 3 minuts, una miqueta més de 3 minuts perquè siguin les 3. Una pausa i tornem.
6: Tiri, tiri, tiri. T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
7: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
8: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
10: Bon Preu i Esclat.
11: 5, 6, 7, 8, valorado.
13: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
11: en
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
18: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
29: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
30: Ei, tu! Sí, tu! Jo no t'ho hauria de dir, però si fas servir carburants BP, podríem veure't menys pel taller. Perquè els carburants BP contenen tecnologia actiu que ajuda a reduir el risc d'avaries. BP, quilòmetres de qualitat. Consulta condicions a bp.com/carburantesbp.
31: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
32: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
33: Sí, com el 50% en tots els llegums. Bescanviable en un cupó...
32: que et dona per molt, només el 14 de maig.

0: les 3 actualitzem la informació marcada pel conflicte al sector educatiu que continua enquistat. La reunió d'avui entre Educació i els sindicats majoritaris no ha servit de gaire. Dimarts que ve, en principi, n'hi ha d'haver una altra, però els sindicats ja avisen.
1: Hem demanat que aquest dimarts que ve vinguin amb una proposta concreta que situï també el tema salarial i que comencem per aquest tema.
2: Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
3: Si el govern no avança, el dia 27, que és la propera vaga a tot Catalunya, el que farem serà paralitzar aquest país.
0: El departament de moment diu que hi ha marge per millores laborals, però no parla de sous. De moment, avui els professors s'han tornat a aturar i a manifestar a Girona i la Catalunya Central. Segons Educació, la vaga l'ha seguit prop del 20% de la plantilla. USTEC parla d'un 55%. La manifestació central a Girona ha arribat a plegar 4.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 8.000, segons l'organització. Donald Trump i Xi Jinping estan exhibint bona sintonia aquests dies a Pequín. Trump, de fet, ha convidat el president xinès a tornar-li la visita al 24 de setembre vinent a la Casa Blanca. Tot i això, Xi Jinping avisa que Taiwan pot trencar aquesta harmonia. I el judici contra la família Pujol ha quedat vist per sentència gairebé mig any després. Cap dels acusats ha fet ús del seu dret a l'última paraula. La Fiscalia, recordem, demana 29 anys per Jordi Pujol Ferrusola, 14 pel seu germà Josep i 8 anys per la resta de germans. Les defenses, la lliure absolució. Esports, el Madrid convoca oficialment eleccions a la presidència del Club Blanc. Xavi.
4: Avui comença un termini de 10 dies perquè aquells que vulguin presentin els avals necessaris. Acabat aquest procés, i si hi ha més d'un candidat, començarà una campanya electoral de 15 dies. Florentino Pérez optarà segur a la reelecció. Caldrà veure si té rival. El més ben posicionat és l'empresari Enrique Riquelme, tot i que ahir va reconèixer que s'ho ha de rumiar perquè les presses del president li juguen en contra. Tot plegat el dia que el Madrid tornarà a jugar al Bernabéu 3 setmanes després. Serà contra l'Oviedo a 2:15 amb el retorn d'Mbappé i Carvajal a una convocatòria de la qual en cauen Hausen i Lunin per lesió. Tampoc no hi és Ceballos per decisió tècnica. També caldrà veure com rep l'afició l'equip d'Arbeló després d'una setmana complicada. Abans a les 8 i en directe a RAC1, el Girona rebrà la Reial Societat obligat a guanyar per sortir del descens. Els de Mitchell ara són penúltims amb 39 punts, però una victòria els faria saltar fins la 14a posició, just per davant de l'Espanyol. També es juga avui el València-Rayo a les 7 de la tarda.
0: I el temps, la setmana acabarà amb temperatures més baixes a tot arreu, Mònica.
5: Avui aquest descens es notarà sobretot a les comarques de Girona i també punts de l'interior, i demà a tot el país. A més, també baixa la cota de neu, que situarà entre els 1.400 i els 1.600 metres. Aquesta tarda, amb alguns ruixats en punts de les comarques de Girona, nord de Barcelona i sectors del Pirineu i del Prepirineu, i demà aquests ruixats es concentraran especialment al centre i al nord de Catalunya. Els més intensos s'esperen a la costa i al prelitoral, sobretot de Barcelona i també de Girona, i els més abundants cap a l'Alt Empordà, on es poden acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores.
0: Les 3 i 3, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control i continuem pendents de l'actualitat als butlletins.
4: I a 3:15, el Girona juga a RAC1 amb la prèvia d'un quart d'hora del Girona Reial Societat, que començarà a les 8 del vespre. En acabat, tu diràs, amb l'Aleix Pariser.
6: Bravo, bravo, bravo. Ja veig que sóc l'únic que aplaudeix aquí, eh? Avui se'ns presenta una tarda complicada. Núria, Xavi, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Avui tenim el Guillem una mica giradet, crescudet, ja. no sé com dir-ho, eh?
7: Què li ha passat?
8: Crescudet, no.
6: Home,
8: a sobre trius a la meva cara.
6: Home, portes una bona estona aquí amb el pit més inflat que un gall d'indi.
8: Estic prou enfadat i crec que tinc arguments per emprenyar-me, perquè en aquest programa se m'ha ningunejat. En aquest programa se m'ha tractat de persona... poc sabionda. Se m'ha tractat de persona poc intel·ligent i una mica...
9: Tu ets gilipolles.
8: Exacte.
6: Ara ho has dit.
8: Vull dir...
6: I... També és veritat que ens ho has posat fàcil a vegades. Mm.
8: Jo crec que començo a mereixer una mica de reconeixement en aquest programa.
9: Ah, sí?
8: Estic fart de donar-ho tot. Estic fart de que a mi no se me'n reconegui les coses i que a sobre se'm ningunegi.
6: Mm-hmm. Aviam, hem de recapitular una mica perquè l'any passat...
8: No, ara vols recapitular, no?
6: No,
8: vols...
6: expliquem a l'audiència...
8: Que has de fer demanar perdó.
6: Expliquem a l'audiència perquè estàs així. Tot bé arran d'un moment històric que vam viure en aquest programa.
8: No riguis.
6: Mireu, ara recuperarem aquest moment. Això va passar la temporada passada.
10: Però trobo que els homes hauríem d'anar més a l'oròleg i mirar-nos més la pròstata.
8: L'Helena.
10: Aviam, ves cap allà, ves.
8: Tu, com, perdona, que has dit?
11: No tinc pròstata, eh?
8: Que no tens pròstata?
11: Home, no, però crec que sí, que té tota la raó.
8: Un moment, com que no tens pròstata? Les dones no tenen pròstata?
11: No.
8: Hòstia.
11: Guillem.
8: No. Doncs pues jo pensava que era una cosa compartida. Vale. O sigui, no tens, tu.
11: No.
8: Vale. I tu has mirat?
11: Que jo sàpiga, no en tinc.
8: Tu has rascat?
11: No, però dedueixo que no en tinc. Com
8: perdona, jo és que ara he descobert... Avui estem molt tontos, no t'hagués divendres, eh? Jo pensava que els homes i dones tenien pròstata.
11: Tu tens ovaris?
8: No.
7: Clar.
8: Que jo sàpiga.
11: Doncs jo no tinc pròstata.
8: No.
6: Guillem Estadella va rebre moltes crítiques per no saber que les dones no tenen pròstata.
8: I és que mereixo les disculpes, Bala. Perquè hem rebut un correu que et dona la raó.
6: I aquestes pauses és perquè estàs molt enfadat?
8: Sí, perquè... Veus? Perquè tu quan t'emprenyes aquí, sona música... Mira, estic emprenyat!
7: És que és de les... Hola, bona tarda.
6: Bona tarda,
7: és de l'escola del Pedrerol aquell. Sí, sí,
6: sí. Mireu, tinc aquí el correu que hem rebut avui.
8: Ara.
6: Diu així, diu... Hola, taloners, mireu què he trobat. Si no s'ha fet encara, disculpeu si és així, m'ho he perdut, cal rectificar aquest greuge cap a l'Estadella d'immediat.
8: Ara!
6: Resulta... Ara! Resulta que els ignorants érem tots els altres. Adjunto proves. Salut de Vínia.
8: I és que, clar, aquest article adjuntava un article...
7: Aquest correu!
6: No saps ni parlar, Guillem.
8: Perdó, és que estic tan empenyat que no hi penso. Aquest correu...
6: Però pots parlar normal?
8: M'agrada parlar en pausa i que soni molt...
7: Sap greu perquè no és tele, però el Guillem fot com uns espasmos.
8: Aquest correu adjunta un article que es diu Les mentires científiques sobre la mujer, que diu això, Alba Segarra.
7: Que bé que m'hagi tocat. Los conductos paraureterales descritos por Skene son en realidad la próstata femenina.
8: Ara què? Ara què?
7: Que nombró de Graf, ni idea de qui és, en 2004 en el Comité Federativo de Terminología Anatómica reconoció de nuevo la próstata de las mujeres como sinónimo de la glándula
8: ¡ara!
7: Parauretral o de Skene, ¿vale? Es aquesta glándula, si bien ubicada en el sistema urinario de la mujer y no en el genital como de los varones.
8: ¡Ara qué! ¡Ara qué!
7: I això ho ha dit Torres, el dels conyacs,
6: sí,
7: suposo,
6: sí.
7: Al 2015, pàgina 30.
8: Durant tot aquest temps a mi se m'ha estat ningunejant.
7: Sí.
8: I rient-se de mi de que jo creia que les dones tenien pròstata. I ara què? Ara què? Disculpes. Vull unes disculpes dels 117.000 oients.
7: Però...
8: D'un en un. Us espero aquí fent fila.
6: Però potser no els 117 se n'han enrigut de tu. Potser només l'Alba i jo.
7: Bueno, jo us he de dir que jo no hi era en aquella època. Per tant, no. Per mi ve tot nou. La pròstata, l'anècdota, tot és nou per mi.
6: El text.
8: Jo vull unes disculpes.
7: Bueno, Núria i Xavi, si podeu fer els honors...
6: Disculpeu-vos, sisplau.
12: No, jo no penso... Jo no he tingut dubte. Quan va ser això? Això com, de quan estem parlant, d'aquell moment?
8: Fa molt.
12: Però molt és molt.
8: Vull dir, encara hi havia la mar, imagina't, fa molt temps, això, eh?
12: I el correu el aneu revisant? Quan l'heu rebut, aquest correu?
8: L'hem rebut avui, el correu.
7: L'ha rebut l'Alba, estudiant en pràctiques, flipant.
8: Sí, perquè ella tampoc en tenia res.
12: Un correu d'una cosa que va passar fa un any?
8: Jo crec que aquest oient és una mica Rodalies, amb retard
6: escoltant. No, jo crec que es va quedar amb l'anècdota i ara està estudiant aquesta oient. Aquest tema ja ha dit, calla!
8: La Davínia.
13: Escríbeme, ja està. Escríbeme, por favor, escríbeme.
6: I ens ha escrit aquesta oient, que es diu Davínia, explicant-nos que, segons aquest article, hi ha una part que també és considerada la pròstata de les dones.
7: Ara. Que no està en la part sexual.
8: Demanen perdó.
12: Potser sí que hauries de ser tu, Bala, que demanis perdó, eh?
8: Ara, perquè... demanen perdó.
7: És que jo no hi era.
12: Jo no me'n vaig enrere en cap moment.
8: Demanen perdó. Fota-li una mica de rever i que demani perdó.
7: Dona moltes indicacions tècniques abans del perdó, amor, que t'ha de quedar algo com de Spielberg, això.
8: Sí, mira, ara també...
7: Que és algo únic, el que passarà ara.
8: Una mica de música d'atenció, sisplau, de fons, per aquest perdó. Perfecte. Jo... Eco, Bala, ho tenim.
7: Marc Bala.
8: Ara, demana perdó.
6: Jo, Marc Bala, amb DNI 47...
8: No el diguis.
7: Diguis el telèfon.
6: 63 38 91... Lletra Z.
7: De zorro!
6: Vull públicament donar les gràcies a aquesta oient per haver-nos escrit i per haver aportat informació rellevant.
8: Si no demanes perdó, marxo immediatament de l'estudi.
6: Respecte a la pròstata femenina. Dit això, procedeixo a demanar-te perdó, Guillem Estadé.
8: Ah!
7: No l'ha mirat als ulls, ja.
6: Et demano perdó, Guillem Estadella.
7: Un petonet.
14: Ara sí.
6: Núria.
7: Avui és el meu sant.
6: L'altre, vinga.
8: No poden passar dos minuts sense que parlem d'ella.
6: Ara,
8: sí. Tot ha de girar al seu voltant.
7: Doncs avui és Santa Alba. de la vida. Sou l'aurora, sou l'estrella dels matins, sou la mare protectora que empareu els targarins. Ah. Felisa, patrona de Targa, i felicitats a totes les albes.
14: Ai,
15: però
14: felicitats.
15: No, no te n'adones que queda molt lleig felicitar-se a un mateix?
8: Tenim un problema de goti,
15: ens podries haver dit, nois, no, abans d'entrar, em podríeu felicitar? No, que ja em semblaria malament.
7: Ja us ho he dit, però m'heu dit que no ho faria, ho dic, doncs m'ho faig jo.
15: Ja hi vaig jo.
7: Ja ho va inventar Juan Palomo, això,
8: saps
7: nen.
8: Saps què passa? Que havien de fer promo d'eix transversal. Sí. Es completa el cupo de promo parlant del teu sant. Ara
7: és
8: hem de començar
7: veritat.
8: A
15: promo. Era no, sant? No, no, no.
8: Adéu, Xavi, Núria. Anem tirant,
15: Núria, Xavi, que vagi molt bé. No parlarem d'eix transversal. No, no.
7: Oh, no! El Molino!
15: No vindrà ningú al Molino.
16: I la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
17: Això és normal, home.
18: Ho passo de conya.
19: Pues vinga, anem.
15: Molt bona tarda a tothom, passant ara mateix exactament 11 minuts de les 3. Som els d'abans del clapés, som...
20: Catalunés!
15: Guillem Estadella ja t'hem saludat, i Alba Sagarra també t'hem saludat. Per tant, només hem de saludar els oients
8: ara
15: i oientes que ens estan escoltant ara mateix. Olé. I que gaudiran d'aquest programa 389.
8: Ole, alegria!
7: Ole!
15: Ai,
8: va,
15: escolta.
8: Alba, 40 segons per fer promo, que hi dos hem d'entrar.
15: Espera, podem posar com un compte enrere, sí. Xavi, i els 40 segons li talles el micro?
8: No, ara són 30 segons.
7: Me'n sobren 10.
8: Vinga, va.
7: Demà, divendres, 8 de la tarda, Molino, últimes actuacions al Molino, important que el tanquen per reformes. Eix transversal, un espectacle de comèdia d'Alba Sagarra i Godai García. Divertidíssim. De les comarques a la capital catalana per posar els punts sobre les is i les ratlles sobre les tes. Viniu i riureu, nens. A part allò que és superagradable, el Molino té com una moqueta bona que li passen aspiradora. Estan ets, saps? Queda bé. El beure és molt bo, tenen un còctel molt variadet, tot és quilòmetres zero.
8: T'atenen
7: molt. I l'espectacle és un espectacle divertidíssim. Parlem bàsicament de nosaltres, de ser de
8: poble. Doncs ja està. Fins aquí la promoció.
15: Fins aquí la promoció. Si voleu riure, ja ho sabeu, eix transversal, el Alba Sagarra i el...
7: Godai García.
15: I el Godai García, que
7: poden
15: ja ho sabia.
7: Poden entrar a la pàgina del Molino.
15: Clar que sí. Doncs vinga, voleu obrir l'altra versió del dia?
8: Sí, si us plau.
15: Vinga, va.
8: Avui estem...
15: Doncs va, que l'altra versió del dia ens porta a parlar d'autònoms, perquè resulta que els freelancers denuncien que, per sistema, quan es jubilen cobren menys que la resta de treballadors. La Confederació de Treballadors Autònoms assegura que, de mitjana, un autònom cobra 700 euros menys de pensió que un assalariat i demanen mesures per solucionar-ho.
8: Ja, jo dic una cosa, jo sóc autònom i només li veig avantatges al tema, perquè tu penses que tu n'has d'alta d'autònom i no sé com, directament ja no t'agafen refredats, ni grips, ni mals de cap. Hòstia, tens el superpoder de no posar-te mai malalt. Vull dir, això a molts funcionaris no els passa, eh?
15: A la majoria.
7: Quin misteri, no?
8: Sí, tu saps l'acudit aquell del funcionari, no?
15: Ai, sí, explica'l, explica'l.
8: Això és un funcionari que entra a TV3 i de bon matí i li diu: escolta, Miquel, que vols que faci un cafè? I diu: no, que m'espavilo.
7: Qui truque? Ah, no, ningú, no truque ningú de 3CAT per donar-te feina. Mira, segons les últimes dades oficials corresponents a aquest mes d'abril, la pensió mitjana de jubilació dels autònoms catalans és de 1.100 euros al mes, mentre que la dels treballadors de règim general supera els 1.700.
8: Estic molt emprenyat amb aquesta dona, escolta'm. Ets orgullosa. Escolta, des dels taloners sempre fem costat, bàsicament, dels autònoms i de les autònomes de Catalunya, per això. Avui hem volgut recuperar una cançó que vam fer dedicada a tots ells i ella.
15: Me'n recordo.
8: El ritme dels Backstreet Boys.
7: My God!
8: Ara.
7: Oh, yes.
8: Tremendo temazo que hem preparat pels autònoms i les autònomes del país per donar-los molts ànims i, sobretot, que sàpiguen que estem amb vosaltres. Bueno, donar-los, que sí. Em corregeix la Mònica Poquet.
15: Donar ànims, sí.
8: Donar ànims.
15: I, sobretot, això, que escalf amb l'IVA.
8: Ui, l'IVA...
7: L'IVA trimestral. Jo a vegades, jo també sóc autònoma, tinc les dues coses, sóc molt avariciosa, sí. Tinc nòmina i sóc autònoma.
8: Un altre cop vol parlar d'ella.
7: I jo pago, et deu passar el mateix a tu.
14: Que jo heu dinero.
7: Jo he pagat IVES, que he tardat un any a cobrar la factura.
15: Això s'ha pagat cada dia.
8: Tu saps el tema dels 85.000 euros? Això és un tema que ja hi entrarem.
7: Vale.
8: De la Unió Europea, que va aprovar una llei que els autònoms que cobrin menys de 85.000 euros estan exempts de pagar l'IVA,
7: sí.
8: Però que a Espanya li surt molt més a compte pagar la multa que aplicar això. Doncs aquí es comença a entendre molt bé com és aquest país. Per tant, suport als nostres autònoms.
7: Escal.
8: Ser autònom!

0: Verge Santa, quin mal de cap, la roba clave, realment.
1: Ai, per favor.
0: Oh, és un malson, és
1: cada
0: un malson.
1: Cada cop que em demanen una factura electrònica, jo, bueno, poso un cirim, un serrapar que arribi bé, eh?
2: Jo no la cobro, aquella. No. Jo els dic, això és un regalo, voluntariat.
0: Jo, quan he de saber què he d'anar a la roba clave, jo dic, mira, prefereixo no cobrar. Sí, escolteu, mira, hem de seguir l'altra versió del dia parlant de matinar, perquè hem llegit al Regió 7 un article on neuròlegs adverteixen que llevar-se a les 5 del matí, atenció, si matineu, llevar-se a les 5 del matí pot tenir un impacte negatiu en la salut.
2: Tot això comença per una corrent d'influenciadors que se'ls anomena el Club de les 5 de la mañana, que són persones que aconsellen llevar-se obligatòriament a aquesta hora per millorar la productivitat i ser més emprenedors. Diuen que les 5 del matí és l'hora ideal per que el cos rendeixi a la màxima potència tota la resta del dia. Però la Societat Espanyola de Neurologia adverteix que no hi ha una base científica darrere d'aquesta afirmació. És més, els neuròlegs indiquen que pot desencadenar conseqüències negatives, com per exemple, des d'una perspectiva mèdica, imposar un horari de vigília sense respectar les necessitats individuals pot generar un dèficit crònic de son.
1: Déu meu senyor, escolta, aquests que recomanen llevar-se a les 5 del matí són els mateixos que recomanen fer 50 burpees seguits només llevar-te?
0: Diria que sí.
1: I són també els que recomanen comprar criptomonedes? I són els que també adonen a bitoquiles, oi?
0: Sí.
1: Doncs no tinc cap cosa més, senyor.
3: Hijo de puta.
0: Ja sabeu que als taloners ens encanta això de comprovar les notícies de primera mà i per això hem enviat a la nostra coqueta llum al carrer per comprovar...
2: Ah, no, no, no.
0: Què? Ara...
2: No, no. No, no, avui no he anat al carrer.
1: Com?
0: Què? Però si...
1: Hòstia, avui portes un dia, Alba?
0: Jo em llevo cada matí només per sentir la teva frase de... Avui he sortit al carrer...
2: Baixat al carrer, això és per començar. Que...
0: No,
2: no
0: he baixat al
2: Dic hem, perquè parlo com en equip.
1: Va, som un programa.
2: Sí, va. Som un programa.
0: No, avui no has baixat, al carrer.
2: A veure, si el programa va de matina, perquè he de baixar al carrer si es recull a la gent que més matina?
1: Ah, ja t'entenc. O sigui, has fet un reportatge de proximitat.
2: He fet un reportatge a quilòmetre zero, que bàsicament m'he mogut per la redacció i he anat a parlar amb els companys del món a RAC1.
0: Si m'acabo de llevar, he de saber que...
1: Si m'acabo de llevar...
0: És massa d'hora.
2: He parlat exactament... Us porto com un relat.
1: Vale. Ah, perfecte.
2: Vale?
1: O sigui, tu diguéssim que has posat a prova aquest estudi amb la gent del món a RAC1, que òbviament matina molt.
0: Però, perdona, t'has llevat a les 4 de la matinada per rebre'ls quan entraven?
2: No.
0: Ah.
2: Jo els he entrevistat a les 11 i mitja, que és quan ells ja està a punt d'entrar a la competència i ja se'ls acaba la feina.
1: Vale.
2: Aquesta gent no pare de pencar, eh?
0: No,
2: pare de pencar amb tot el matí. El cas, el report va sobre persones que s'aixequen molt d'hora i qui s'aixequen molt d'hora aquí... Els companys del món de RAC1.
0: I del Matina Codina de RAC 105, també.
2: Sí, el que passa és que quan jo m'hi vaig posar, ells ja estaven a la reunió. Sí. Llavors només me quedava... O sigui, per descarte només em quedava el món de RAC1.
1: També és veritat que tu comproves que no va bé llevar-se d'hora quan veus el Codina, que ja fa cara de castigadot.
2: No, i tant!
0: Clar. Jo crec que és l'última temporada del Codina.
2: Ja. Però com fora de la vida.
1: Oh, ai, per favor, nois, va.
2: Mireu, nois, primer he parlat amb el Marc.
1: Quin Marc?
2: El Marc del món de RAC1.
0: Com es diu?
2: El Marc de Solsona.
0: Com es diu?
2: Els cognoms no els treballo. El Marc Segués.
1: Alba,
2: El Marc Segués. Moltes gràcies, Marc Segués. El Marc de Solsona.
1: Moltes gràcies.
2: Nois, el Marc Segués, mireu quin testimoni més colpidor és la seva realitat d'aixecar-se cada dia tant d'hora.
4: De que em desperto tant d'hora he perdut tota bellesa i interès.
2: Aquest cap cap amunt que et cau la corona, rei?
4: No. Però escolta, més, és un remei fantàstic si vols tenir depressió i poques ganes de viure, despertar-te tant d'hora.
2: A quina hora et despertes, tu?
4: Jo em desperto a les 4:55. I quan vinc cap aquí em trobo molta gent per la Diagonal corrent. I penso, us esteu despertant super d'hora per córrer.
2: Què els hi faries?
4: Jo els obligaria a anar a dormir. Per mi, saps? Com acumular les hores de son que jo no puc, doncs que ho facin ells. I llavors faríem com una transfusió en lloc de sang de son. Que em donessin la que poden acumular de més cap a mi, que no puc per feina. I jo, el cap de setmana, un dia el destino a dormir i l'altre sortir de festa. Però no puc fer com abans que eren els dos a sortir de festa, saps? A sopar, emborratxar-me, el que sigui. No, ja no.
0: Doncs et diré una cosa. S'hagués anat a dormir més d'hora? S'hagués anat a... Marc Segués... Vale, ara no puc fer jo els acudits dolents.
5: La brometa bastant fluixeta.
2: Pots fer tot el que vulguis i necessites. Això és un espai segur. Mireu, el Martí Esplà i el Marc Segués explica això, que ell tant de bo pogués transferir-se la son acumulada de la resta de gent.
1: Clar.
2: Però passa molt malament i diu que ha envellit molt. Qui també està molt malament és la Marina Arbós.
1: Ah, molt bé. Aquesta sí que saps el cognom.
2: Ella mos parla, feminisme, suposo. Ella mos parla de la seva realitat física des de que treballa al món.
6: Uf, per mi és el pitjor. T'he de dir que jo al principi vaig començar més o menys bé, però ara estic absolutament fatal, tinc moltíssimes més arrugues, em noto molt més lletja també, em faig gran, vull dir, no. Jo per mi és insostenible a llarg termini, claríssim.
2: Quants anys fa que t'aixeques en aquesta hora, ara ja?
6: Des d'aquest horari, des del maig al 23.
2: I quan sona la primera alarma, què penses?
6: Em vull morir. En sèrio, m'he d'allava. I sí, sí, tu.
2: Estàs complint un somni.
6: Següent pregunta.
0: Perdoneu, pobreta, he de fer un petit apunt perquè hem defensat els companys del món RAC1, els del Matina Codina de RAC 105, i ens hem oblidat dels companys del Via Lliure, també m'apunta la Clara Molins, que també matinen molt els
2: caps de setmana. I en cap de setmana.
0: Que encara té més mèrit.
1: Ja, però són dos dies de matina, no vull dir aquí deixar...
0: Perdona, Guillem.
1: Perdona un moment.
0: No posem aigua al vi, ara?
1: A veure.
2: M'agradaria veure't a tu portant el transatlàntic que porten i que ocupen només una taula, que jo els he vist, això vol dir que són molt poca gent, i porten un programa que informe. Debat, entreté,
1: no saps
2: és cultural.
1: No saps ni què fan.
2: Ho fan tot i ho fan bé. Visca el Via Lliure d'aquesta casa.
0: Un aplaudiment pel Via Lliure. Noi, llàstima d'una seccionista que tenen de tant en tant, que em sembla una mica...
1: A mi m'encanta el Mundó, jo li menjaria la boca al Mundó, però et dic una cosa...
0: El Mundó, has dit?
2: Només amb permís.
1: El Mundó. No, però et dic una cosa, que hi ha un tema que només va tirar en dos dies. I que no comencen els dies al matí, comencen a les 7.
2: Però que és dissabte i que vas en contra corrent.
1: És igual, són dos dies.
2: Llança un repte. Digues. Xavi Bundó, fitxa a l'Estadella només perquè vingui a obrir la reixa de RAC1. Obrir la reixa, només seran dos dies.
1: Et dic una cosa, no m'agrada parlar de mi, però vaig estar 3 anys treballant al Fricando Matiner. Llevant-me a les 3 i mitja del matí.
2: Doncs encara hauries d'empatitzar més, perquè ells ho fan el mateix en cap de setmana.
1: Però jo era 5 dies, i algun dia anava d'empalmada, i aquesta gent són 2 dies.
0: Podem seguir, si us plau?
2: Sí, mireu, he parlat amb el Martí Esteban, que ell ho porta molt bé, això de matinar tant.
1: Perquè ja té cara de senyor gran.
2: No, perquè ell diu que ja va començar des de molt abans.
0: Qui és el Martí Esteban?
2: Tu passeja't per la redacció, bebé.
0: Jo no el conec.
2: Quina falta de respecte per un company. Tu els escoltes? Que escoltes Catalunya Ràdio al matí,
0: sí,
2: que no saps què
0: és. Sí, però que ara no li poso cara. No li poso cara, eh?
2: Doncs pues ara li posaràs veu. Escolta el testimoni del Martí
0: Esteban.
2: Veus si
0: el sento cada dia?
4: Podria anar a Mèxic de vacances, però prefereixo estar al món RAC1.
2: Prefereixo estar al món RAC1 que anar a Copacabana, eh?
4: Exacte.
2: Quants anys fa que ho fas?
4: 3, ara.
2: Sí. I t'hi veus per aguantar els molts més?
4: Sí, perquè jo crec que ja vaig començar el POU, i quan parteixes ja el més a baix possible, no pots caure més. Per tant, de salut estic malament, mentalment estic fatal, sempre he dormit poc... És això.
2: És el teu lloc al món.
4: Sí.
2: Has trobat el teu lloc al món.
4: El món és el meu lloc al món, sí.
1: Ai, Cuqui.
0: Perdoneu,
1: ai.
0: Però aquesta frase és per emmarcar-la.
1: Home, doncs també
2: és tan maco.
1: Poc ambició té aquest nano.
0: Tu? Aquest és el del Xuxu.
1: Aquest és el que fa el del Xuxu.
0: Sí.
1: Clar.
2: Xuxu no, Cuca.
0: A qui se li entroba serà el Xuxu?
1: Però el Martí Esteban, cada matí quan es lleva.
2: No, ell diu que no. Ell diu que el seu lloc al món és el món. Això és preciós, eh?
0: No, és preciós, de veritat.
2: T'he de dir que crec que és el lloc de tots, el món. Llavors vaig parlar amb la mà dreta del Jordi Basté. Amb la Mònica Hernández.
1: Home, sí, la de Vilafranca!
0: Sí, maca.
2: Aquesta paia s'aixeca a les 3 i mitja. O sigui, aquesta paia surt de casa a les 3 i mitja. Aquesta paia és la dona que més d'hores desperta de Catalunya i part d'Aragó. Eh?
0: És la que posa als carrers i la que endolla els micròfons quan arribem.
1: I a part de Vilafranca. I per mi té un punt que jo crec que està castigada, eh? En aquest sentit. Això de Vilafranca li ha passat factura, eh?
2: Jo li vaig fer una pregunta
1: la
2: molt
1: veus
2: concreta.
1: Trista, la veus trista, no està contenta.
2: Té molta energia, aquesta paia.
0: Exacte, això t'anava a dir, té més energia que tots junts.
1: Jo li noto que està trista.
2: Jo crec que ella, a hores lliures, va construir aquest estudi. La veig amb tant superàvit d'energia que conto que va posar ella a la moqueta.
0: Una tia amb iniciativa.
2: Jo, de la Mònica, com a persona amb experiència i expertesa sobre el món a RAC1, li tenia una pregunta molt concreta.
1: Sí.
2: Què passa amb el sexe en aquest horari?
1: Oh.
2: Aixecar-te aquesta hora, com afecta el sexe? Perquè, clar,
7: afecta moltíssim. O sigui, o folles desenfrenadament el cap de setmana per recuperar, saps com recuperes hores de son? Recuperes hores de sexe, perquè entre setmana o al migdia, però jo arribo just i he d'anar a buscar una filla a l'escola, i al vespre per mi és impossible. Si tens nens és impossible. I a més, no et ve de gust, que collons, vols dormir, estàs cansada, no m'hi toques.
2: A tu se t'ha juntat dues coses, o sigui, la maternitat i l'horari.
7: Exacte, sóc una desgraciada. Sort que tinc un equip collonut i m'ho passo molt bé fent el món a RAC1.
2: Ai, és que s'estimen molt tots, són preciosos, de veritat.
0: Em fa gràcia perquè estem parlant molt bé d'ells, però a aquesta hora deuen estar dormint tots.
1: Sí, ningú d'ells ens escolta.
2: No passa res. Llavors, la Mònica té a casa una persona amb qui practicar les relacions sexuals, pel que m'entès. Però què passa amb aquell

0: 10, quart d'11 estigui a casa...
1: Estigui tot fet.
0: Se t'enriuen a la puta cara.
1: I tu et sents menyspreat per la gent per haver-te'n d'anar a dormir a les 10.
0: Sí.
1: És com els lunis, de cop. El món t'està traient cites. Aquesta seria la conclusió.
0: Sí, totalment.
1: Si tu estàs complint un somni professional...
0: El món m'està fent quedar com un passarell.
2: Ai, quines experiències tan diferents.
1: I jo amb aquesta experiència tan dura vaig dir, s'ha acabat, he d'anar a parlar amb el número 1 de tot això. I vaig anar al despatx de Jordi Basté.
3: Vas anar al despatx del tuyo.
1: Home, i tant! Vaig picar a la porta.
3: És un porticó, allò, eh?
1: Perquè no le tengo miedo a la verdad.
3: Ni al Basté.
1: Te lo tengo miedo a la verdad! Ai, no! També va poder posar tota l'entrevista que vam fer.
2: Et va obrir la porta?
1: Home, clar, i vam xerrar molta estona.
3: Ai.
1: I això és el primer que vam parlar. Com ho porta ell? Hòstia. Perquè he parlat amb el teu equip.
4: Sí.
1: Estan destrossats, moriran demà. Què hem de fer, Jordi? És molt d'hora. Tu com ho portes?
4: Jo? Estupendament. Però, oh. Però com van aquests ninyatos així, que queixen?
1: Ploraven, Jordi.
4: Porto 19 anys llevant-me a les 4 i 24. 19 anys, i és molt heavy, és molt dur. Clar, jo em desperto sol a les 4 i 24, que sempre és de nit, que no et despertes mai, mai, mai de manera natural, sinó de manera tecnològica perquè desperta el mòbil, i sense capacitat de poder pensar. Res.
1: Quan s'activa el teu cervell?
4: Quan arribo a la ràdio.
1: Podríem dir que Jordi Basté va zombi per Barcelona?
4: Sí, bueno, jo a vegades m'he posat a la si zombi, també, no et pensis, eh? Hi ha dies que he dormit molt poc i algun dia que he empalmat, que... De fet, no fa gaire em vaig empalmar un que vaig dormir mitja hora.
1: Quins motius poden fer que Jordi Basté empalmi per anar a treballar? Amistat i futbol?
4: Sí, amistat i futbol. Algun ha sigut amistat i futbol, efectivament. L'últim cap de setmana vaig dormir de divendres a dissabte 10 hores i mitja i de dissabte a diumenge 11 hores i mitja.
1: Persiana baixada?
4: Total, els dies de caps de setmana sempre la persiana baixada.
1: I durant la setmana persiana oberta?
4: Sí, per si de cas m'adormo.
3: Ostres, Déu meu senyor, m'ha fet pena i tot el Basté, eh?
1: Diu, per si de cas m'adormo. I jo avui aquí us porto en exclusiva...
5: Ai, exclusiva.
1: Una anècdota que ningú sap...
5: Ai...
1: D'un dia que Jordi Basté es va adormir i mireu com es va solucionar el tema i què va haver de fer la Mònica.
4: Bomba!
1: Si t'adorms, quin és el protocol?
4: A Montse Girona o Jordi Ramos em truquen... Jo tenia un telèfon vermell, però ja no el tinc. Amb la qual cosa el mòbil també està desconnectat. Per tant, si m'adormo, han de venir a casa a despertar-me.
1: Oh, no, m'encantaria tindre aquesta tasca. Bon dia, bon dia.
4: És trucar el timbre, és trucar el timbre, no et preocupis.
1: Ha passat?
4: Sí, vaig deixar el mòbil a la cuina, em vaig oblidar, em vaig anar al llit, i el mòbil sonava, sonava, sonava. Total, que la Montse Girona va haver d'anar a buscar les claus, arribar a la porta, i me'n recordo del missatge de la Montse Girona que forma part de la història d'aquest programa i que no ho he explicat mai. La frase de la Montse Girona va ser... Jordi!
5: No.
4: Jordi! Que estàs despullat. No, és que a més, la llum, com jo dormia amb la finestra, amb la persiana oberta, clar, era llum ja, era de les 7 del matí, i era claro, i vaig pensar, he mort. Era la llum blanca de la mort.
1: I tu creies que Sant Pere demanava això per entrar al cel? En plan, va vostè vestit?
4: Montse Girona era Sant Pere. I dic, hòstia, perdó. No, ara em dutxo i em vesteixo, perquè si no em dutxo no sóc persona.
5: Sí.
4: I sí, i això va passar.
3: Déu meu, senyor, bravo, bravo, bravo.
2: El que no sabem és si realment anava en pilota picada o no.
1: No ho ha...
2: Ah,
1: i
2: no
1: tampoc
2: ho
1: sabem si Sant Pere ho demana quan arribes allà dalt.
2: Que vas despullat, Jordi.
1: Nois, jo després d'aquest reportatge, si ja admirava els companys del món a RAC1, sí. Ara ja el que sento és...
3: Ai.
1: Adoració eterna per la gran tasca que fan. Ara, moltíssimes gràcies.
2: Guapa. Doncs mira, aprofitem per acomiadar-te, Alba. Ens veiem demà. Moltíssimes gràcies.
1: Demà torno!
2: Anem a la publicitat i a la tornada ve un dels col·laboradors més mediàtics, l'Arnau París, que torna de permís de paternitat i porta moltes novetats, perquè saps que presentarà un programa.
3: És el nou presentador del Joc de Cartes.
2: Ara tornem.
3: Olé.
6: Ballonet o publicitat!
7: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
8: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre... Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones.

0: reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
1: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Lacoste i Mash per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Quan giri a la dreta, haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
3: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
4: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa? Esperat.
5: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
4: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
6: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba. Fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
7: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin, un per un de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623 euros amb 20 i amb els nostres tecnoavantatges.
8: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
10: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
11: Perfecte.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
14: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
15: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
20: Germans, ens estan contaminant Girona, aquesta gent, me cago en Déu. Això és casa nostra. Ens vindran aquí al barri vell, ple de turistes que ja n'hi ha, i estarà tot col·lapsat. Ens estan molestant molt.
21: Fot-li canya, va!
20: Molt enfadat. Els ciclistes són uns pallussos.
21: Uns
20: poca vergonya.
21: Perdeus.
20: Els agònims.
21: Rucs.
20: Perruts.
21: Pegasses.
20: No. Bueno,
21: paperits.
20: I ja està.
22: Per mi són el Fel, Faixedes i el Figuera de joves, eh?
23: T'anava a dir això.
22: Sou una mica això, eh? Pot fer-vos a vosaltres el càsting de la Rapunzel? Com faríeu una miqueta el càsting, sap?
20: No em miris amb aquests ulls. M'estic quedant ben enamorat.
22: Ai, quins mots més bonics que em dius, petitó.
20: Rapunzel, vols que et vagi a buscar dalt de la torre?
22: Oh, sisplau, tinc una mica de vertigen aquí dalt.
20: Oh, si vols te'l llenço i així podràs pujar i escalar-lo. Sí, em vull enfilar. Gràcies, Rapunzel.
22: Ai, amor meu. Ara us heu de fer petó, no?
24: Oh, uau!
25: Bravo!
24: Olé.
25: Rapunzel.
26: Els taloners del versió RAC1. I aprendre pel sac les migdiades.
25: Que aquí ningú vol enganyar-te, Rapunzel.
20: Fot molta mandra la publicitat.
0: Escolteu, RAC1 i Filmax et conviden a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica de segones oportunitats amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Moner i dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç. Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl, el proper dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a RAC1.cat, heu d'entrar a RAC1.cat, i allà podreu aconseguir una entrada doble. Aquest mes gaudiu de la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax. Per cert, abans d'entrar en matèria hem d'aclarir una cosa que ens ha rectificat un oient.
1: Jordi Basté ens ha enganyat, aquest és el titular, ens ha enganyat, perquè es veu que aquesta anècdota que li ha explicat a l'Alba Segarra ja l'ha explicat a TV3.
0: No era exclusiva.
1: No era exclusiva.
0: Vaja.
1: Des d'aquí, Jordi, entenem que estàs fent la migdiada, una salutació, i nosaltres mai t'enganyarem.
0: Ara me l'he imaginat fer la migdiada despullat, eh?
2: Sí. De 3 a 4 a vegades fem una mica de siesta.
0: Vinga, que ja són 2:15 de 4 de la tarda, i hem de saludar...
1: Molt complicat.
0: Les 3:37. 2:15. És que no té bé. Són les hores en català, Guillem. Escolta, mira, hem sabut aquests dies que l'Arnau París ha sigut pare.
1: Sí.
0: Que presenta el joc de cartes.
1: Sí.
0: Que ha sigut dels més venuts a Sant Joan amb el seu llibre Pim Pam. Però el més important de tot és que és un tio tan maco que segueix venint a col·laborar als Talonets.
3: Ole!
0: Arnau, bona tarda.
3: Bona tarda, guapos. Com esteu?
1: Veig que vens amb un cafè. Entenc que...
0: Vem els nens.
1: Portes un cafè perquè és l'única manera de...
3: d'estar despert
1: o què? Ai, però què et passa? Estàs...
3: Cookies, què cookies?
1: Com portes això de ser pare?
3: Corre el biberon, corre ara el bolquer. Jo sento aquests plors i la meva ment, cervell, pensa... Ara s'ha cagat.
0: Si tu ja saps interpretar el so.
3: Home, i tant. M'he trobat un... Veus?
1: És caca gran, no?
3: És caca gran, aquesta.
1: És sorprenent més, perquè jo he tingut al voltant nens petits i és fort les màquines de fer caca que estan fetes, eh?
3: No t'ho pots arribar ni a imaginar.
1: I veuen llet, vull dir que...
0: I que no sé com s'ho fan, però que saben trobar l'escletxa del bolquer i la carn tot per cagar-se per aquella escletxa i embrutar per fora, eh?
3: Mira, tinc un col·lega que té un criu de 10 mesos i no se'm ocorre res més que comprar-li una piscina de boles i el nen es va cagar dins.
1: Hòstia...
3: Aleshores, el meu col·lega va haver d'agafar el catxe 7 i una per una netejar 150 boles de la piscina perquè el nen pugui tornar a jugar de forma segura.
0: Totes eren marrons, no?
3: Es van transformar totes marrons. Li va comprar també el gatet aquest del Barça de peluig.
1: Sí, el cat.
3: El cat que va tan buscat, doncs el cat va acabar ben cagat, també. Va arribar un dia a casa i tot el peluix...
1: El nen del Madrid, no?
3: El nen, no ho sé, el col·lega és molt del Barça.
0: Bueno, culer.
3: Perquè
0: va servir el cul.
3: Clar, per això.
0: I un altre tema que hem de comentar, que això sí que ha portat cua, i és que podem dir oficialment que ets el nou presentador del joc de cartes.
3: Correcte.
0: Aquí hem d'anar a fer una mica una cronologia dels fets.
3: Ai, Déu meu.
0: Perquè recordo que Rocco va avançar que tu t'havies presentat al càsting.
1: Vas dir que no?
0: Vas dir que tu...
1: Era veritat.
0: No t'havies presentat al càsting, però... Finalment ets el presentador de Joc de Cartes.
3: Carai, la màgia de la tele.
1: Vam fer el càsting per acabar dient-te a tu sense fer càsting, o com va el
3: com?
1: Tema?
3: No entenc res el que has dit.
1: Vull dir que vam fer el càsting una mica de cara, portes en fora, però sabien que et volien a tu des del principi, com va el tema?
3: Jo què sé, tio, a mi em van fer un càsting, el que passa... És a dir, matitzem.
0: Anem per parts,
3: anem a pams. És a dir,
0: quan el Rocco anuncia...
3: Espera, un moment, abans, rebobinem una mica.
0: Rebobinem.
3: És a dir, correcte. El joc de cartes de l'estiu encara el presentarà el Marc.
1: Sí.
3: D'acord? Sóc el nou presentador. Bé, hi ha un relleu. La temporada que ve la començarà el Marc. I a mi em veureu, encara falta. A mi fins a final d'aquest any no em veureu encara en acció.
1: El Marc Llibre començarà la temporada nova, al setembre.
0: Marc Llibre no, Marc Cartes. Ai, Marc Cartes.
3: Bueno, per alguna
0: cosa... Per alguna
3: cosa sou els taloners.
5: Gilipolles...
0: És que Joc de Cartes, ja, Marc Cartes, ja sé.
1: El Marc Llibre no me'l veig presentant al Joc de Cartes.
3: No sé qui és.
1: Com que no saps qui és? És el col·laborador dels dilluns, el Marc Llibre.
3: Ara, no sé qui és.
1: Com a molt que tant porros, perquè no... Una altra cosa.
0: Bueno, total, que tu aniràs després del Marc Ribas.
1: Però hi començarà la temporada.
3: Hòstia, quantes preguntes de cop. És a dir, ordenem-nos.
1: T'hem trobat molt a faltar.
3: Ja ho sé, jo vosaltres, us ho dic de debò. Insisteixo, a mi en acció no em veureu fins a final d'aquest any. És a dir, ara torno a repetir, el d'estiu el farà el Marc, la temporada que ve l'arrenca el Marc encara, i llavors fem com un passe de testimoni a mitja temporada.
0: Ah, i us veurem junts en algun moment en aquest relleu?
3: Home, jo, és a dir, segurament sí, no t'ho puc assegurar encara, perquè encara estem... Jo estic molt a les beceroles de les gravacions.
4: Sí, ja esteu gravant, eh?
3: Jo puc dir que he començat ja.
4: I què tal, què tal?
3: Bueno, doncs ja ho veuràs, Estadella. Què tal? Bé, però crec que...
4: Confiem molt en tu, eh?
3: I jo en mi mateix també. De fet, és un repte molt gran. Al final és, ostres, agafar les regnes d'un programa, com a presentador, evidentment, que, hòstia, que té molta audiència, que està en prime time, que la gent se'l mira molt, que té, hòstia, gent molt, molt forofa i que fins ara el Marc ha fet una trajectòria brutal, no?
0: El Xavi Alujas m'apunta si t'hauràs d'apuntar al gimnàs per estar musculat.
3: Mira,
0: Alujas... O no és un requisit.
3: Jo m'he apuntat al gimnàs per poder estar una mica en forma, per haver de córrer darrere els nens, de moment. He pensat, si en forma, pel que et ve, i apunta't al gimnàs.
4: La pregunta que es fa a tota l'audiència que ens han preguntat via mail, cartes, burofax, tots els oients dels
0: telèfons...
4: SMS, ens han preguntat... Tot i ser presentador del joc de cartes, l'Arnau París seguirà sent col·laborador dels Teloners, sí o no?
3: Home, per favor. Però quina mena de pregunta, quina merda de pregunta és aquesta, diria jo.
0: Sí,
3: evidentment. Jo és que ja us ho vaig dir, no ho diré gaire alt, però jo aquí vindria inclús pagant, home.
4: Home, no ho diguis.
0: No
4: et faran retornar les factures.
3: Bueno, ja en parlarem un altre dia.
0: I escolta, què tal les
3: primeres... Perquè encara has de cobrar, crec, però...
4: Un moment. Tu fins ara estàs venint gratis aquí?
3: No, jo... El cobrament és diferit. És... No,
0: tu vens i ja ho cobraràs.
3: Ara que estem a maig, ara he cobrat principis d'any.
4: Perdona.
3: Bueno, però no sóc l'únic, crec que
4: no,
3: és...
4: No, ja,
3: és però... com Sacyr Vallehermoso, que paga a 210 dies fetge factura Sacyr i dia Vallehermoso. De pago. Aquestes promotores grans paguen sempre a molts dies vista. I vosaltres sou un grup gran i, per tant, teniu el dret a pagar molts dies vista, no? 70 dies de dia de pago, em sembla.
4: Està bé, perquè tu pots arribar a morir i no cobraràs mai aquestes factures.
3: Doncs, que home, segurament algun molt, eh? Col·laborador vostre... Bueno, vostre... Col·laborador així... Sí, més edat, igual li ha passat, sí. No? Que, doncs, jo què sé, l'ha dinyat i allò ha quedat en el limbo. No?
4: Ja, això s'ha celebrat. Hòstia, mira!
3: Mira! Bueno,
0: això que t'estalviem.
3: Tampoc són imports com per celebrar, de dir...
4: No.
0: Jo vull tornar al joc de cartes.
3: Però no, jo insisteixo que jo aquí vindria gratis, perquè m'ho passo també amb vosaltres. I per mi és un honor poder fer ràdio a RAC1, que escolta'm...
4: Ai, que
3: no em parla més a mi, si demà diuen... Arnau París, no cobraràs. Jo vindré igual. No patiu. No passa res.
0: Bueno, és que ara ja podem parlar oficialment de que, de fet, has començat les gravacions. T'ha donat algun consell, el Marc Ribas, de com encarar-ho, de... No sé, has de fer això, has de...
3: Clar, jo et diria que he començat la gravació en singular, sí. Perquè n'he fet una. Insisteixo que estem molt a l'inici, eh? Encara no hem coincidit. És que la gent ha d'entendre que tant la Gessa com el Marc com jo no vivim allà al plató i no coincidim així de forma habitual. La gent, dóna-li records. Bueno, és que igual els veig d'aquí 7 mesos, clar, jo què sé.
4: Perquè aneu gravant en diferents temps, al Cuines, entenc, no?
3: Bueno, gravem diferents dies. Clar. Home, clar.
0: Sí, clar, sí. Perquè la cuina està ocupada.
3: Exacte, clar. Sí. Aquestes també, coses,
4: també
3: la tele té això. Aleshores, coincidim poc. Jo crec que sí que coincidirem, però és que tampoc us ho puc dir perquè jo sóc el presentador, jo no sóc ni el director ni el productor ni res d'això. Aleshores, una mica, a mi el que em diguin, endavant.
4: Jo vull parlar... Perquè el joc de cartes és un fill, no? Però tens altres dos fills. Això de la paternitat, alternar-ho amb el món de la cuina, tot això, què tal? Com va estar en això de la paternitat?
3: La paternitat és dura, eh? És dura.
4: És que tinc un amic i per dir-li.
3: Doncs ja li pots dir al teu amic que es calci. A mi m'ho deien, la gent, ja dorm ara, no sé què. I penses, va, no serà tant.
0: Però
3: és.
0: La gent ha de saber que, en el teu cas, per partida doble.
3: Per partida doble, evidentment, són bessons, amb la qual cosa encara... O sigui, és més exigent, la veritat sigui dita. Perquè si no és un, és l'altre, i perquè al final necessites mans. Jo sempre dic, hòstia, els amics meus que n'han tingut un, doncs si s'aixeca a les 4, doncs al final, jo què sé, igual necessita pit, no? Doncs tu com a home pots aportar poc, més que suport moral, però pots fer-te així una mica el boig i dorms, no? Jo tinc amics que ho diuen, no? La meva dona diu, ostres, quina nit més dura, i penso, no sé, jo no m'he enterat. En el meu cas és impossible, si te
4: l'enteres. Tu estàs allà?
3: No. Home, peu del canó, tio.
4: Molt bé.
3: Te l'enteres, i a part que és que si no, pobre, és que és impossible. No és impossible, però és molt més complicat.
4: Clar.
3: Gestionar dos bolquers, llavors un biberó, lactància...
4: M'encanta perquè hem convertit la primera secció després de la baixa maternitat en la tertúlia per posar-nos al dia. M'agrada molt, com
3: bueno,
1: connexió.
3: Jo us explico coses, si fins on arribo, eh?
0: I ha passat allò típic de... Ai, han tret el nassó de la mare, l'ull del pare...
3: Mira, només de néixer, tio, només... La ginecòloga va dir... Són una fotocòpia del padre.
0: Ai. Sí!
3: Jo crec que això és un tema de la natura que fa que... Sí, que s'assemblin una mica als pares perquè t'involucris amb allò. Dius, ostres, mira... Clar, perquè si no estàs allà...
1: Està molt bé.
3: Estàs allà perquè...
0: Que et sentis interpel·lat, no?
3: Correcte, perquè et sentis interpel·lat a dir, mira, sembla millors... Doncs, hòstia, que el subidon és més heavy.
1: Clar. Molt bé, tremendo.
3: Bueno, no sé, és una teoria que m'he tret de la màniga, eh? Està contestada,
1: però... No, se't veu que ara de ser bon pare, eh?
3: Jo estic molt content i crec que ho estic fent molt bé, però bueno, això en tot cas un dia li pregunteu a la Rais, que ella és qui té el veredicte, però jo estic molt motivat. O sigui, estic passant molt bé, tot i que és el tema és heavy metal.
1: Recomana ser pare, no?
3: Jo recomano totalment ser pare. Després, un cop t'hi poses, és jaleo, però, ostres, és una experiència... Reproduir-se és bonic.
0: Que bé. Doncs sort que...
3: Reproduïu-vos amb mesura.
1: M'agrada molt que sigui així.
0: Molt bé. Doncs celebrem. És veritat que venen amb un pa sota el braç? O en el teu cas, que ets cuiner, venen amb un altre producte?
3: No. Nosaltres vam vindre tal qual, pelats, no cal que portin res, segons quin pa portin, no és el que se l'estalvin. Però sí, és veritat. Venen amb molta il·lusió, home, amb molta alegria, que és l'important.
0: Clar que sí. Doncs celebrem que esteu molt bé.
3: Clar que sí.
0: Et felicitem per partida triple.
3: Exacte.
0: Perquè els nens, la feina, el llibre, vull dir que...
3: Tot.
0: Estem molt contents que hagis tornat als torners.
1: I
0: sobretot
1: felicitem a Hisenda, perquè deu estar supercontenta amb tu, eh?
3: L'any que ve serà. L'any que ve. Està esperant que cobri les factures de RAC1 per passar ja la declaració i dir, vinga, anem a...
1: Olé.
0: I una cosa que diu molt de tu, que és ara... que ets l'home de moda, no ens ha pujat el catxet de la col·laboració. No,
3: és que jo insisteixo que jo aquí, hòstia, és una il·lusió, és com un somni venir aquí a fer secció, tu, us ho dic de debò, és un privilegi, disfruto molt,
0: doncs,
3: molt content.
0: Arnau París, moltíssimes gràcies. Tu ets molt eurofan o no?
1: De què?
0: Eurofan.
1: Que es quedi, no?, a parlar amb el Ramos, potser, o què?
0: Sí,
1: tens pressa o què?
3: No, però euro... Us he portat prenada, de fet, he portat galetes.
1: Ah, doncs mira.
0: Porta.
3: He fet galetes al Cuines, vinc de fer el Cuines.
0: Ah, les has fet en un pim-pam?
3: Sí, les he fet en un pim-pam. Llavors t'he portat tres, bueno, jo què sé, cookies, són d'aquestes, cookie.
0: Bueno, és que el Guillem ja és molt de cookies.
3: Mira, sou molt cookies tots dos, doncs tal. Euro de què, d'Eurofan?
0: Una cosa que fan de música.
3: Ah, Eurovisió.
0: Una cosa de música.
3: Bueno, però per xerrar em quedo jo.
0: Nosaltres tampoc, eh? Però mira, com que ara en parlarem. Mengem durant la publicitat.
3: Vinga, va.
26: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades. RAC1.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Per què una mateixa teràpia del càncer de pròstata no funciona igual en tots els pacients? Cetira Cires lidera un projecte amb la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia que amb proves d'imatge mèdica i intel·ligència artificial permet anticipar l'evolució de la malaltia en fases metastàtiques i personalitzar el seu tractament. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
8: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodan.
9: Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
8: Rodan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
10: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
23: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
10: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
23: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
10: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
24: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
27: Césped Solución.
28: Més informació a céspedsolucion.es.
29: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
30: Viu les finestres d'una nova manera.
11: Vine a Finstral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
12: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.

0: Aquest dijous el Girona juga a RAC1. A les 8, des de Montilivi, Girona Reial Societat. Els de Mitchell volen 3 punts que els donin la tranquil·litat.
1: Passen el segon pal, el cop de cap, gol! De l'Etern! Cristian Stuani!
0: Viviu el partit en directe a RAC1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. I després, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dijous a les 8, Girona Reial Societat de Lliga. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: RAC1. Tots som un milió. Ràdio en directe.
3: Contingut a la carta.
2: Podcast.
3: El que vols, quan ho vols.
2: A l'aplicació de RAC1.
4: Hola, tornem la publicitat amb els taloners.

0: Si les 4 de la tarda, l'Arnau París encara no ha marxat, es queda aquí per parlar d'Eurovisió, et sembla bé?
1: Jo encantat.
0: Doncs vinga, sintonia eurovisiva.
2: Ara! Ole!
0: Que el més fort de tot, el més fort de tot és que molta gent ni recordàvem que ara s'estava duent a terme Eurovisió. S'està fent el Festival de la Cançó, però dimarts hi van haver les primeres semifinals i avui es veu que també n'hi ha de noves.
1: Sí, després d'una de les temporades més convulses que recorden, entre boicots, polèmiques i només 35 països participants, el festival ja entra a la setmana més decisiva de, bàsicament, d'Eurovisió, que és quan hi ha les semifinals i arriba a la grandíssima final.
0: Exacte.
1: Atenció, perquè hi ha una gran favorita, que és Finlàndia. Està molt bé, sempre
0: sí?
1: Els finlandesos van endavant. Sí, sí, va endavant. I, bueno, bàsicament, per saber qui serà aquesta gran guanyadora d'aquest nou festival d'Eurovisió, veurem la final aquest dissabte 16 de maig a partir de les 9. I la novetat d'enguany és que es veurà a través de YouTube. A l'estat espanyol no es podrà veure a través de televisió espanyola, sinó que serà a través de YouTube, perquè, bàsicament, Espanya sabem que no hi participa per fer boicot a Israel.
0: Doncs jo, com que vaig molt peix d'aquest tema, sí que hi ha una persona experta en aquesta casa.
1: Sí, tu?
0: Que... No, que jo no tinc ni idea. Dic que hi ha una persona experta, que no sóc jo, i que està allà a peu de camp, que és el Jordi Ramos, clar que sí, productor del món a RAC1. Jordi, bona tarda.
3: Bon dia, bona tarda.
2: Servus,
3: servus, família.
1: Què passa? On et trobes ara mateix, Jordi? Perquè recordem que la gent que estigui una mica desconnectada, que aquesta edició d'Eurovisió es fa a Viena, a Àustria, no?
3: Sí, correcte, a Viena, després de que l'any passat va guanyar JJ, aquell noi que cantava òpera
1: JJ?
3: Amb un
1: una xica
3: vaixell.
1: JJ?
3: JJ de Johannes Johans...
0: Jo no me'n recordo.
3: Sí, un noi filipí que cantava amb un vaixell de paper, en blanc i negre, una cançó així d'òpera.
1: No recordo pas que guanyés aquest tio, això.
3: Bueno, doncs, noi, no sé, ja et buscaré el vídeo i te'l passaré. Tenim a mi pels passadissos de RAC1, com pot ser que no tinguéssiu present que es feia Eurovisió aquesta setmana?
0: Però jo quasi que m'interessa més què tal estàs, l'hotel.
1: Exacte.
0: Si t'estan tractant bé, que les cançons... Sincerament, amb el cor a la mà, eh?
3: Bueno, a veure, jo et diré, hotel no, res, perquè estic en un apartament.
0: Què dius?
3: Ara mateix no, per això. No, ara
0: paga la ràdio?
2: Qui ho paga, això? Qui ho paga?
3: Doncs, bueno, això ja ho parlarem. Ho hem de discutir després als despatxos.
2: Ah, has anat tu, ho avances tu i després ja t'ho pagaran.
0: Ai, vigila, ai, vigila.
1: L'Arnau encara no ha cobrat, eh?
3: Ah, no? Bueno, escolta'm, agraeixo que tingueu l'Arnau aquí, perquè fa dies que tinc un dubte i igual ell me'l pot resoldre.
2: Ostres.
3: Què té d'especial de schnitzel que no tingui la milanesa?
2: Home, que t'agradi més. Això és un tema de gustos, i davant de gustos és el que tu prefereixis.
3: Estan com orgullosos de tenir com a plat nacional un filet de carn arrebossada i, francament, amb tot el respecte als austríacs, no sé què li veuen.
2: Bueno, és que tampoc tenen molt més que escollir.
1: Clar, pobrets.
2: Aleshores, clar, pobrets, han de tirar un arrebossat sempre funciona, doncs endavant el millor que tenim aquí, clar.
3: Ah, bueno, això sí, li posen llimona sempre per sobre.
1: Ai, cuqui. Escolta, a banda de gastronomia, què tal l'ambient a Viena? Hi ha un ambient Eurovisió o no? Notes als carrers una mica aquestes ganes d'Eurovisió?
3: Sí, a veure, s'ha de dir que no és el mateix que, per exemple, el que hi havia l'any passat a Basilea o el que hi havia a Malmo, perquè en els dos casos aquests eren ciutats petites i, clar, Viena és una gran capital i, evidentment, és difícil aquell nivell de saturació eurovisiva que tenies pel carrer on anaves. Però si tu vas, per exemple, a l'Eurovillage, no sé si algú de vosaltres ha estat a Viena ja
1: l'Ajuntament... Sí, jo vaig tenir una ex allà.
3: Ah, mira!
0: Sí. Tu sempre tens ex a tot arreu.
1: Sí, van a fer l'Erasmus i em va deixar.
3: Carai.
1: Sí,
3: vaig anar a Viena. Per un austríac.
1: Sí.
0: Ah. No hay mal que por bien no venga.
1: Sí, bueno. Sí.
3: Bueno, si me la trobo...
1: Ara crec que viu als Països Baixos.
3: Ah, doncs sí. Pues mira, als Països Baixos tampoc veurà Eurovisió, perquè també s'han retirat.
1: Ah, mira.
3: Què anava a dir?
0: És que aquest any, pues Ramos, la pregunta és, què? Algú veurà Eurovisió?
1: Hola.
0: Anem directament. Algú li interessarà aquest any a Eurovisió?
2: Qui participa?
3: Evidentment que sí. Primer, tots els països que participen, que segueixen 135. I després, escolta'm, que hi ha una gran comunitat eurofan que segueix fidel al festival, encara que no ho digui, sabent que, escolta'm, segle XXI, mirar el YouTube no seria la cosa més complicada del planeta.
1: Totalment.
0: Ja, però ja és per un tema d'interès.
3: Bueno, un tema d'interès, escolta'm.
2: Quants eren abans?
3: L'espectacle musical més important del món.
1: Ara.
3: Llavors, només per la quantitat de coses que veureu en aquest escenari... És espectacular. També us diré una cosa, eh? Jo les coses com siguin. Avui, segona semifinal, serà un rotllo patatero.
1: Però no ho mirem.
0: Si ens ho vens així, guapo.
3: Bueno, us he de dir les coses com són. És a dir, jo que fins i tot sóc fan, us diré que la d'avui, excepte tres actuacions que són un escàndol, Començant per la primera, la de Bulgària, que ja veureu que us agradarà. Doncs, mira, les coses són com siguin. Avui és una gala avorridota. Però el de dissabte... Dissabte segur que serà un espectacle brutal. Hi haurà, per exemple, la que dèieu, la de Finlàndia, que és la gran favorita.
1: Que són així.
3: I que, bueno, tot apunta que guanyarà.
0: Aviam.
3: Mira'ls.
1: Bueno, sona molt a Eurovisió, no?
3: Bueno, és que ho té tot.
1: Sí, no?
3: És una parella, una història d'amor, un vestit llarg, ella tocant el violí, els ventiladors, el foc, vull dir, és que sembla que sigui tot fet, però que a més té una energia de guanyadora. Clar. Que serà molt difícil
0: sembla
3: que
0: feta,
3: no prenguin...
0: Sembla feta amb mia, també t'ho
1: dic. No, home, no, per favor, bueno,
3: mare. Sí que hi ha una cosa que té a favor, que alguns diuen que això igual pot sonar tongo, que és que a Eurovisió des de fa 20 anys està prohibit tocar els instruments a l'escenari, saps? Tot és playback.
0: I després li diuen esdeveniment musical, i no hi ha instruments.
3: Bueno, un moment, les veus sí que són, eh? Que està prohibit fer servir el YouTube... Ai,
0: el YouTube.
3: El YouTube no.
0: L'autotune.
3: Això, l'autotune. I hi ha, aquí hi ha polèmica, també. Hi ha gent que creu que sí que s'hauria de fer servir en segle XXI, això.
1: Mira, escolta, escoltàvem ara mateix a Finlàndia. Hi ha una que a mi m'apassiona molt, que me l'ha pogut sentir aquest matí, que és la de Grècia, que també apunta molt bé, que sona així, que és molt folclore.
3: Sí.
1: Sembla que digui mufeta, mufeta.
0: És una mica com Prensa Badell, eh?
1: Després tenim... Que, hòstia.
3: Bueno, ell és un person, eh? Es diu Aquiles, aquest noi, i va sempre amb un gorro, amb unes orelles de gat. Bueno, de fet, ens n'han regalat. Vindré a la ràdio amb un gorro d'aquests, ja veureu. I és molt, molt divertit. De fet, corre una mica que aquesta serà l'Espresso Macchiato d'aquest any.
1: Ah, mira! Mira, per anar acabant, que tenim a Clapés ja des de Plaça Catalunya, una que a mi em flipa molt, que també, que veig que té molts números de guanyar Eurovisió i que no és d'Europa, que és Austràlia.
0: Ui, aquesta està copiant la del K-pop, eh? Ja vol fer la de Golden d'Eurovisió, ja ho veig.
1: Quins crits, tot plegat.
0: No cal cridar tant, no cal cridar.
3: Home, escolta'm, és una de les poques actuacions que mereixen la pena veure per aquesta nit.
0: Pues imagina les altres.
3: És un escàndol. A més, aquesta dona és molt famosa a Austràlia i, de fet, algun single seu havia tingut èxit també aquí a Catalunya.
1: Ah, mira.
3: I bueno, es nota que és una professional, canta superbé, i al final puja sobre un piano... i puja amb un pilar, o sigui, aquesta dona és impressionant i bueno, tant de bo guanyés, a mi m'encantaria, és una de les meves favorites.
0: Mira, Jordi, jo estic content perquè sé que ets molt eurofan i que ho puguis viure de prop, a mi això ja em fa feliç. Jordi
3: Home,
0: Ramos.
3: És sensacional, eh? Tu saps la de festa que hi ha aquí?
0: Home, sí, ja ho sé, per això has anat, per la festa. Gamberro, ets un gamberro, tu.
3: Hi ha una discoteca aquí, a les nits,
0: veus?
3: Que hi ha...
0: Ara surt la veritat.
2: Ara entenc.
3: Que té com 4 o 5 sales i fins i tot una d'elles està decorada d'així rotllo Hawaii. I té una...
1: Vigila, no. Que lligaràs, Jordi, que vigila.
3: Hi ha uns llits, saps, que pots prendre còctels estirat així com si estiguessis a Bali.
1: A veure si agafes l'entavirus.
3: I mig d'una discoteca sentint música d'Eurovisió. És que se us pot imaginar una cosa millor que aquesta?
0: Jordi Ramos.
2: Ni pum, pum, pum, ni pam, pam, pam.
1: És que clar, això ja ho sap
0: tu,
1: el teu marit.
0: Tu vigila que et fotran els 12 points, eh?
3: Va, Jordi, esperem que no ho estigui escoltant, ara.
0: Una abraçada, guapíssim.
1: Adéu, Jordi.
3: Adéu, bon dia.
1: Adéu, adéu.
4: Alerta boomer.
5: Alerta boomer. Alerta boomer. Alerta boomer.
0: I avui tenim a tota la colla del Versió que farà un programa en directe des de Plaça Catalunya i podem saludar en Toni Clapés. Toni, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Olé. Des de Plaça Catalunya.
7: Opa!
8: La plaça Catalunya!
1: Això se't fot el cap i no marxa, eh?
6: Bueno, és la gràcia de l'anunci. Ara, quin és el producte? Aquesta és la segona qüestió.
9: Un cotxe.
6: Doncs sí, ja ho sé, ja, però bé, això cadascú que, en fi, que ho busqui. Bé, dit això, efectivament, estem a la plaça, que tal com dius, Catalunya.
7: La plaça Catalunya!
6: Ja tenim un grapat d'oients que ens acompanyen.
1: Sí? A veure.
0: Aviam com sonen, aviam com
6: sonen. Bueno, estan una mica lluny, però un aplaudiment per...
0: Oh, quin goig!
6: Ara els hi repartirem barrets per tothom, perquè és la promesa que els hi vàrem fer. Ja ho tenim tot preparat, tot a punt. I dir-li al Jordi Ramos que, més interessant que el Festival d'Eurovisió, tenim aquesta nova edició de MotoGP. Per
1: tant,
6: tot el que expliquem des d'ara, Barcelona MotoGP, des d'ara i fins a les 7, aquí, a Plaça Catalunya. A Plaça Catalunya!
8: A Plaça Catalunya! Catalunya! La plaça Catalunya!
1: Escolta, Toni, que et vol saludar l'Arnau París, que ja ha tornat a ser pare i tot el rotllo.
6: Home, Arnau, què tal?
2: Cansat, Toni, cansat.
6: Hòstia, noi, cansat?
2: Però content.
6: Cansat, però de què? De la bessonada?
2: Bueno, clar, és que és intens. Cansat, però content. Això seria el resum d'aquests dies.
6: Bueno, es tracta d'això. Cansat, però intens. Bueno, ja ens farà 5 cèntims.
2: I tant, que sí, no pateixis. I 6 i 7.
6: Una abraçada, Arnau.
2: Adéu. Igualment, adéu.
0: Molt bon programa, Toni, aquí.
6: Adéu. Estadella.
1: Què?
6: Hauries de venir, que ens hauries de fer donar un cop de mà perquè volem regalar algunes entrades per anar a veure MotoGP.
1: Home!
0: Ja hi som.
6: Aquí, sí, a plaça Catalunya.
1: Vinc amb moto.
6: Vinga, a veure si és veritat. Fins ara.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu-siau. Adéu.
4: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
7: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
9: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
10: Ui! Ens l'hem passat, no?
11: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
12: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
13: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
14: Sí.
13: Però si jo fos una mascota, no?
14: No.
13: I tu creus que si jo em poso un...
14: No.
15: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
16: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
17: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
16: I finançament fins a 12 mesos.
17: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
18: Ràdio en directe.
19: Actualitzada al minut.
20: Alertes d'última hora.
19: RAC més 1.
18: Notícies.
20: Podcast.
19: Contingut exclusiu.
18: Escolta.
20: Navega.
18: Descarrega.
19: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
18: Fàcil, còmoda.
20: Intuïtiva.
18: I renovada.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
22: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
23: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
24: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
25: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
26: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: RAC 1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC 1 amb Toni Clapés des del MotoGP FanFest Barcelona a la plaça Catalunya. It's showtime.

0: RAC1 presenta des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya la banda del versió RAC1. El muntatge musical Xavi Alujas i Àlex Ardiol, amb l'assistència tècnica de Jordi Calafell i Enric Soto. A la producció Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, Joan Torres, Sergi Moral, Mònica Folquet i Marc Martínez. En etapa de formació Ariadna Coromines. A la logística, màrqueting i disseny, Isabel Vinaixa, Emma Martínez, Carla Meléndez i Toni Lladó. A les xarxes socials, Marc Simón. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. Avui, amb la col·laboració de Oriol Cruz, Eduard Biosca, Edu Mutante i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès, un locutor que quan pensa en esports de motor sempre li ve al cap un cogombre.
1: Quinto, Alonso Massa ha tenido que abandonar y el que está siendo el más rápido es Kubica, por cierto. Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. Vamos a continuar con la información. Como un cohete, también queríamos decir.
0: ¡Toni Clapés!
2: Bona tarda, bona tarda. Sigueu benvinguts aquí a la plaça Catalunya. Ja comencem amb un somriure. Hi ha documents que no passen de moda i aquest seria un d'anar tan de pressa com un cogombre. No li acabo de veure la metàfora, però en tot cas suposo que algun dia algú ens explicarà la diferència.
1: No sé, com un pepino.
3: Sí, perquè jo em sento com fluixa. Ara em sento forta, veus, tocaves el meu.
2: No, és que estàvem tocant el volum de l'auricular. Deia que hi ha comparacions i metàfores que certament no acabo d'entendre amb la velocitat.
3: Bueno, sí, un pepinaco, bueno, com un pepino, la millor sí que hi ha gent que diu, tu Adri, no fa servir el pepinaco, el pepino. Sí, no?
2: Bé, escolteu, com us dèiem, avui en directe des del MotoGP Fans Fest Barcelona, com hem anat dient a la plaça Catalunya.
4: La plaça Catalunya!
2: Aquest cap de setmana, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP al circuit. De seguida en parlarem de com està el campionat, parlarem amb pilots, parlarem amb els seus responsables, però abans, Montse Llussà, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Què tal?
3: Bé, jo tenia moto, això ho volia dir. Sí, perquè ho vull comentar amb ells. El que passa és que era de trial. És, perquè encara la conservo. No sé si recordes el dia que va vindre l'Àlvaro Bultó, en Pau Descansi, al programa, que li vaig comentar que jo tenia una xerpa i em va dir, escolta, doncs el dia que la vulguis vendre en parlem. I encara la tinc. O sigui, és una xerpa de fa molts anys.
2: Ja, però a Bultó és difícil que te la compri.
3: No, per això, vull dir que no hem arribat a parlar mai.
2: Ja, per això et dic que hauríem de buscar, saps?
3: No, que ara ja no...
2: Potser tinc un comprador per tu.
3: Què dius ara?
2: Sí, potser tinc un comprador per tu.
3: Sí?
2: Ja, després ja...
3: Té anys, té molts anys, és de trial.
5: Motos i escopetes, eh? Això són molts anys.
2: Sí, és veritat, és el que toca Montse Llussà, la seva especialitat. Motos i escopetes. Només li falta haver col·laborat a la banda del Vaquilla... Als anys 70 entre el grup. Senyor Virgili, què tal?
5: Déu-vos guard.
2: Avui... Feia temps que no venia a plaça Catalunya. No sé si l'ha sorprès, però pocs coloms avui.
5: Perquè estan esbarats, perquè com que hi ha tanta música i tant de soroll i tant d'allò, però avui, si t'hi fixes,
3: el
5: moment que marxa el sol,
3: digue-li.
5: Bueno, l'aire és fred, eh?
2: Bueno, encara no ha marxat, eh?
5: No, però...
2: S'està posicionant.
5: Sí, però en sec, quan fa sol fa una calor tremenda, però quan marxa el sol... Això vol dir que pot ser que plogui.
2: Sí, quan? Avui?
5: Avui.
2: Ah, miri.
5: I si plou, són 30 dies de pluja avui, eh?
2: Avui, si plou, 30 dies de pluja.
5: Perquè som Sant Bonifaci.
2: Doncs em consta que poca pluja avui a tota Catalunya.
3: Ara, demà sí.
5: Demà diu que sí, però bé, a vegades això ve d'un dia amunt, d'un dia avall. Per cert, els motociclistes, Sant Cristòfol no, eh? Això són conductors de cotxe.
2: Ah, per tant, els motociclistes, el referent...
5: Sant Columbà.
2: Sant Columbà.
5: Columbà, que és un sant irlandès que anava a peu.
2: Sí.
3: Ah.
5: Sempre anava a peu a tot arreu.
2: Pues, aleshores, quina relació té amb les motos?
5: Per què? Era irlandès. Va resultar que uns senyors, uns bisbes, que anaven en moto, s'encomanaven a Sant Columbà, els va ajudar molt quan van tenir algun accident, alguna cosa, alguna petita d'això, Sant Columbà els va salvar, i Sant Columbà van demanar a Joan Pau II. Van demanar a Joan... Estic com molt nerviós.
4: Coses més.
5: Van demanar Joan Pau II. Ponga Sant Colombà, patron de motociclistes.
2: Això que estem escoltant és la producció de Mont DJ, a qui saludarem d'aquí uns moments, però abans, senyor Buigas, estem a una de les places seves de referència, la plaça Catalunya amb els coloms.
6: Sí, sí, sí. Puc comentar sobre els coloms? Sí. Com a biòleg amateur.
2: Sí, biòleg amateur.
6: Sí, perquè la gent comenta sobre animals, però no
2: parla. Ara, per cert, l'equip del programa, que ens vam comprometre a repartir barrets, ara ho repartiran barrets, que si no quedareu aquí insolats.
4: És el que és aquest programa.
2: Ara us el fem arribar.
4: Una caixa barrets.
2: Digui, senyor Buigas.
6: Com a biòleg.
2: Mira, aquest estriat... Com a biòleg, biòleg.
6: Exacte.
2: Biòleg Buigas.
4: Buigas?
6: Entre Buigas i biòleg.
4: Senyor Buigas.
2: Biòleg Buigas.
6: Doncs com a biòleg, sí, amateur. Bueno, no sóc tot amateur. Saps l'entrada inversa?
3: Sí.
6: En teatre? Pues, si algú vol pagar alguna cosa, ja ho sap. A l'acabada d'assessorar-ho, si vol pagar alguna cosa, paga. Bueno, total, que els animals, la gent parla i no en sap prou, i parlen perquè veu coses, i mira aquest vol, aquest canta, aquest no sé què. No, s'ha de parlar de propietat, i s'ha de poder classificar un animal amb espècies, subespècies, amb grup d'espècies. Per exemple, els coloms, quin grup d'espècie pertany? Al grup d'espècies d'animals imbècils. Perquè, s'ha de ser, però a més a més, imbècils amb majúscules. Dintre del grup és el dels més imbècils. Perquè s'ha de ser molt imbècil tenir ales i no moure't de la plaça Catalunya. Perquè els coloms de la plaça Catalunya sempre estan a la plaça Catalunya. Us heu fixat amb això?
4: Sí, sí, és veritat.
6: És que ja els han agafat el nom. Mira, anem a veure els coloms de la plaça Catalunya. Sí, allà estan.
4: Sí, sí.
6: Demà hi tornem. I torna a estar. I porten dècades. Tenint ales. I no són com les gallines que tenen el cos que els hi pesa. No, no, poden volar perfectament. Són idiotes, però això tenen ganes de fotre'ls un cop de peu.
7: Perdoni un segon. Perquè, home, la gallina no vola perquè li pesa el cos.
6: Home, té el cos més gros. Té poca ala pel cos que té i li fa mandra. Pot volar, però li fa mandra. Però el colom no, està esterilitzat i podria volar molt més.
3: Està com, esterilitzat?
6: Sí, home, vull dir que té...
3: Esterilitzat.
6: No sé parlar massa.
4: Ara estan repartint els barrets.
2: Si veus, ara que el sol ha marxat, mira... Barrets del circuit de Catalunya.
6: Cosa. Ara imagina tu que a l'Ajuntament de Barcelona, en comptes d'haver posat coloms al Pas de Catalunya, hagués posat gossos. L'endemà no en veus ni un. L'endemà un està a Còrsega, l'altre està... Amb el carrer Còrsega, em refereixo, sí. A la plaça de les Glòries, saps què vull dir? Imagina tu un gos amb ales. El te la trobes ja a Estambul.
3: Amb ales.
6: Un os amb ales, sí. No, són idiotes. Ja. Dintre d'aquest grup d'animals idiotes, n'hi ha altres,
2: Sí.
6: Puc posar un petit exemple?
2: Sí, per favor. Digui.
6: Els centpeus. Fixa-t'hi, 100 peus per transportar què? Un puto cuc de merda que no pesa ni... Ara visualitza un hipopòtam. Visualitza quatre potes, només. Sí, és que realment, sí, si no, quatre potes que... es pot portar això, tu ets...
2: Amb 100 peus,
6: Sí, sí, ets gandul,
2: Sí.
6: Que se't veu el llautó.
2: Bé, amb el seu permís, que posarem música a la tarda, perquè MotoGP amb música sempre hi va relacionat, què res millor que posar-hi música amb el mestre de cerimònies que ja ens va acompanyar la Diada de Sant Jordi i que avui li hem demanat, novament, que ens acompanyi. Estem parlant de Mont DJ!
4: Suo!
2: Bona tarda a tothom. El creador de la sintonia del Coses Meves, del senyor Virgili, que va a tota màquina.
3: Alerta!

0: Prou.
1: Fiesta.
0: Bueno, a tot això, Monty J, que va ser protagonista, ara li preguntarem, un dels protagonistes de la rua del Barça.
2: És veritat.
0: Correcte. Perquè correcte. Vas estar punxant.
3: Vaig estar punxant per partida doble, en la primera hora a l'autocar d'Estrella d'Am, a la rua després de l'autocar dels Joves del Barça, i després vaig baixar, vaig venir corrents, perquè no hi havia manera d'agafar cap transport públic, pràcticament. Fins aquí, Consell de Cent amb Pagès de Gràcia, que hi havia una zona d'animació i allà va ser, doncs, històric.
4: Sí. I què vas punxar? Què posaves?
3: Bueno, música catalana, en gran part.
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Carora.
2: Molt bé.
3: Una mica de tot, la veritat.
2: Vas posar Guillermo Iramota?
0: Mira, toma.
2: Això?
3: Home, per exemple, segur que vols sonar. Sens dubte.
1: Que guapo, tete.
0: Bueno, de fet, vas punxar també la teva música a la rua. No només la música d'altres, sinó també les teves creacions.
1: Ramon Calduc.
0: No, Ramon Calduc, senyor Virgili, no. Però tot i que té, atenció, avui Mont DJ té una sorpresa que d'aquí uns moments explicarem, que quedareu... Que serà l'impacte d'aquest estiu.
1: Que guapo.
0: A veure, primer de tot, Mont DJ, tu estàs preparant... Mont DJ, que és el Ramon...
4: Ramon Casas.
0: Sí, el Ramon Casas. Estàs preparant el que serà un dels hits d'aquest estiu.
3: Estem treballant amb dues bandes...
0: Amb què estàs treballant? A veure.
3: Estem treballant amb dues bandes importants de música catalana i m'he ajuntat jo a crear també aquesta cançó. Una proposta que sortirà just abans de
0: Sant Joan. Però no es pots dir les bandes.
3: No em deixen dir-ho.
0: Sempre estem igual, no? No em deixen comentar.
1: Ui, això...
0: Ara ens hem quedat amb les ganes.
4: No, però dues bandes en actiu, catalanes?
3: Sí, en actiu i molt conegudes. Superconegudes.
0: Superconegudes.
5: Espero que ara vagi bé i no tornis a punxar.
1: És un test, és un test.
0: Hem tingut que tirar els aplaudiments i els riures de plàstic perquè aquí la gent ha quedat estupefacta amb el seu comentari. És amic seu, no?
5: No el conec, no el conec.
0: A tot això, Germán, tenies unes preguntes.
6: Sí, escolta'm, bon DJ, tinc unes preguntes ràpides. Escolta, si se t'acosta allò a la discoteca o estàs punxant i se t'acosta el típic cremador d'orella que, escolta, que et va amb molta xerrameca demanant que li posis un tamarraco que tu no li vols posar i et va insistint, què fas? Què li dius?
3: Opció A, dir-li que no la tinc. Per tant, ja s'acaba la conversa.
6: I si diu que la busquis a Spotify?
0: Perdona, és molt bona opció aquesta, no la tinc.
3: Normalment no punxo des de Spotify, per tant, no hi ha recurs.
0: No hi ha opció, no hi ha opció.
3: Jo amb el tec de sobre, en el cas que no encaixi la cançó, dic, hòstia, no la tinc, em sap molt greu, però és molt bona, eh? I marxa content i ja està.
6: I escolta'm, hi ha algun tamarraco d'aquests que la gent et demani, i et demani, i et demani, que allò per fer putrum i marxandatge, però que tu ja tinguis allò, la xabatilla fregida, tant posar-lo i diguis, tampoc el tinc?
3: Clar, depèn de l'època. Ara mateix, per exemple, el Superestrella d'Aitana és el tema que funciona molt bé i constantment te'l demanen, és així.
1: No li sentim.
6: I què és més difícil, allò, aixecar una festa d'aquelles amb la gent planxant l'orella i pràcticament a terra calcada o mantenir-la allò en alto full equip in the morning?
3: Home, a mi m'agrada full equip in the morning sempre.
6: Marxandatge,
0: Bueno, full equip in the morning, Germán, sí, ha estat el Camins, la versió Camins que ha fet el DJ, que ho està petant. Mita'l. Rua! Vora
6: les estrelles. Guina de la fina. Engega la bocina, engega la bocina.
0: I avui a Mont DJ li vàrem fer un encàrrec, li vaig dir... Bueno, vàrem pensar, a veure amb què ens pot sorprendre en la jornada d'avui i que tingui relació amb el món de la moto.
7: I tant.
0: Amb el món de la moto.
4: Sí. I en quants dies li vas demanar, això?
0: Bueno, l'atracament fa dues setmanes. Per tant, et traslladem la pregunta de què ens has preparat per sorprendre'n relacionat amb el món del motociclisme.
3: Hem agafat un clàssic de la música catalana de...
2: Quina?
3: Del gran Pere Tàpies.
2: Home!
3: Una cançó que és de l'any 79, vull dir...
0: Any 79,
3: I li han donat una cara més actual.
0: Home.
3: A veure si us sembla.
0: Atenció al regal que ens porta avui Mont DJ.
6: Fulgas!
8: La moto. Hola, Tàpies. Com va tot això, Tàpies? Va, tu, oi, Tàpies.

0: Tàpies, amb la moto reversionat per Ramon Casas, bon DJ. Home, jo crec que ha de ser... Sí. Pot ser un dels...
1: Sí. Amarraco,
0: eh?
2: Candidata al tema de l'estiu.
0: Home, home, per cert, que bon DJ actuarà al circuit Barcelona-Catalunya, però en aquest cas el Gran Premi de Fórmula 1.
2: El Gran Premi de Fórmula 1 estarà a la sortida, al costat del podi. Un cop hagi acabat la carrera, estaré animant doncs, la victòria, no sé d'aquí.
3: Alonso, Alonso.
0: I sobretot Alonso, que està fent una... Té un cotxe que hauria... La recomanació per Alonso seria que vagi a Flexicar i que canviï el cotxe.
4: Ara.
0: Certament aquest any no seria el seu any. Mont DJ, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Aprofitem per donar un tomb per aquesta plaça Catalunya, que està plena d'activitats de tots els sponsors, de tots els col·laboradors de MotoGP, i allà hi tenim Marc Serra. Marc, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal, com esteu?
6: Hola.
5: Estic aquí al centre de plaça Catalunya, sí. A prop de la gentada que tenim aquí del Versió, un públic que, per cert, encara no l'hem sentit. Home, feu un fort aplaudiment, home. Vinga, ara. La gentada que tenim, que per cert us convidem a venir aquí a plaça Catalunya, si voleu venir, a veure exactament el MotoGP Fan Fest, que Clapés, hi ha un munt de coses que et faran il·lusió. També t'he de dir que tinc una sorpresa preparada
0: home,
5: per tu.
0: Home, que estrany, que em preparis una sorpresa.
5: Que sé que no et fan il·lusió, però mira, no. Per començar, tens l'estand de Tissot, i jo sé que això ho toques, sí, per anar a veure rellotges, totes les novetats i tot això. L'estand de MotoGP del circuit de Catalunya, que pots fer-te fotografies amb motos, i també veure els monos dels corredors.
0: Sí,
5: que és un estil de roba que tu hi entraries, però jo segurament no, eh?
0: No, jo tampoc,
5: eh? És molt atxuradet.
0: Pensa que són com genets, els pilots,
5: eh? No, tremendo, eh? El senyor Marcelí m'han dit que si vol anar-ho a provar, a posar-se un mono d'aquest, a competició, jo crec que pot estar molt bé.
0: Molt, molt.
3: A més, porten tot xepa, i anirà molt bé, que quedaràs encara més xaperut.
5: Tenim també merchandatge oficial del bo, eh? És a dir, fora de plaça Catalunya hi ha un altre tipus de merchandatge, però aquí hi ha l'oficial, aquí hi ha el bo. Però el que més m'ha agradat, que això és xulo de veritat, és que hi ha un safety car.
3: Han
5: portat un cotxe d'aquests de seguretat de quan les curses van malament.
3: Hòstia,
5: i el tenim allà amb els llums com si fos un cotxe de policia.
3: Ahí, ja lo veis, sí.

0: RAC1 i el circuit de Barcelona-Catalunya us estan oferint versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP FanFest Barcelona a la plaça Catalunya.
1: Un submarino y yo estaba ahí cogidito. Hombre. Sobre todo me gustaba coger calles que fueran empinadas para irme para atrás y notar cómo Montserrat
2: bueno,
1: ya apretaba contra
3: va, mí. Va, por favor, a Clapés, deia que tinc una sorpresa.
1: ¡Qué tiempos aquellos!
3: Sí. Dic que tinc una sorpresa perquè hi ha un dels estants on, de fet, veureu més cua, que és un estant on tu pots convertir-te en un corredor de MotoGP, perquè hi ha uns simuladors professionals que són, vaja, extraordinaris, aquests simuladors.
4: Mi sueño.
3: Jo crec que et farà molta il·lusió, perquè, a més, calla, mira, hòstia, i el Carles Checa. Carles, bona tarda.
2: Què dius ara?
1: Bon, Carlos.
3: Home, què tal, com està?
5: Un aplaudiment per Carles Checa.
6: Aquest és el meu rival.
3: Home, calla, calla. Escolta això, Clapés, digues.
5: No, m'han dit que tinc un rival d'alçada. Dic, bueno, pues, sabíem qui serà.
7: Però de qui parla?
3: Ah, un moment. Tu t'agradaria que el Clapés s'apropés cap aquí a fer una mica de competició?
5: I tant. Bueno, que tenim aquí una carrereta ara aquesta tarda, sí.
4: Vinga, Pumuki, pelea.
3: Clapés, diu que teniu una carrereta.
5: Un moment, que això és un atracament.
3: No, a veure.
4: Pelea.
5: No sé anar amb moto. No sé ni com s'agafa la moto. No tinc ni idea.
2: Tu has anat amb moto?
5: No he anat mai. Aquesta és molt fàcil.
4: Bé, home, vés. Vinga, Pumuki.
2: Vinga, va.
3: Va, Clapés, un aplaudiment pel Clapés. Vinga, tira cap aquí.
4: Pelea, Pumuki, que si te va a quitar la cara
5: con monedas.
2: Escolta, Serra, que jo també ho vull provar, això. Hi ha manera de poder-ho provar.
3: Sí, jo he fet una cursa i abans i m'ha anat molt bé, eh?
2: Sí?
3: Hi ha un moment que m'he sortit una miqueta de la pista, però això és normal.
2: Ah, bé.
3: Escolta'm, Carles, mentre esperem que el Clapés a veure si s'atreveix i ve cap aquí...
4: Foi un cagao.
3: L'entrenament amb simuladors es continua fent molt perfeccionats encara? O com ho veus, tu, això?
5: Bueno, el simulador de moto és molt complex, no? Perquè la dinàmica de la moto no té res a veure amb la moto. Ai, amb els cotxes.
3: El simulador.
5: I la inclinació... Al final, tu tens unes forces que fan que no caiguis cap a terra i amb el simulador doncs, caus cap a terra. T'has d'aguantar, que això no passa amb la realitat. És bastant complexa. S'ha treballat i s'ha arribat a un cert punt, però faltaria fer un pas més. I aquí doncs, és una cosa que, bueno... S'hauria de treballar una mica. Ara aquí tenim un model bastant bàsic.
3: Què tenim aquí, a veure?
5: Bueno, tenim un simulador que la posició és tota la mateixa. Hi han dues opcions, que una és d'inclinar amb contramanillar, que és el que sol fer la realitat.
4: Que guapo.
3: Ep, que hi ha arribat. Ha arribat Clapés.
7: Vinga, què? A veure la fricada.
3: Pensava que no venies.
7: Sí, bueno, clar, que vols que m'escapi? No he trobat la sortida.
3: Aquesta sorpresa t'ha fet il·lusió.
7: Molt, perquè no he anat mai amb moto. Passaré professional a un tio que no toca mai una moto.
3: Digues.
8: No, a mi també m'ho han demanat si havia anat amb moto.
7: Bueno, sí, però tu, a veure...
3: Bueno, dius que això és contramanillar, no?
8: Bueno, ell ens ho explicarà millor, però sí, aquí hi ha dos modes. Un fàcil, que és el que hem ficat, crec.
7: Home, fàcil. Bueno, si no,
8: però no és el que simula en realitat.
7: Bueno, amb ell poseu-li difícil.
3: I perdoneu, jo crec que s'ha fet el triumvirat perquè tenim a José María García.
7: Clar,
3: podries fer la narració, José María?
1: Pues para eso estamos, para contar, cantar y narrar lo que pasa en esta carrera.
3: Doncs vinga, sobre les motos, vinga. Con la pes, moto esquerra, checa, moto dreta.
1: Toni, escapa en todo lo alto.
3: No
1: suben
3: corris
1: a la moto. De momento, Toni Clapés, aguanta el equilibrio. Carlos Checa, ahí está. Se nota que es un profesional. Se ha subido a la moto como el que se sube a un toro mecánico.
3: Les posicions, José María, les posicions són molt diferents. Clapés, com si anés a cavall, pues que t'has d'inclinar sobre el manillar. No, Checa ja està en posició.
1: Vivo retrato de Curro Jiménez.
3: Bueno, això a la de 3 no serà... Clapés,
1: ojo,
3: a punt.
1: Que Carlos Checa se relame.
7: A veure, un moment, això què va? Conta enrere. O sigui, 3, 2, 1.
1: Hay que meter el euro.
7: Va, que ho faci el García, va, venga.
1: Vamos con la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Se va a perder.
3: Clapés, no, ràpid.
1: Ojo, que viene curva por el interior. Carlos Checa la hace por fuera como Jorge Lorenzo. Ojo, que vuelve a ver Chicón. Y coge curva de derecha.
4: Venga,
1: está tocando
4: Pumuki
1: rodilla con el suelo. Llegan a la línea de meta. Ojo que acaba de adelantar uno al otro. No sabemos quién es porque en la pantalla sale Carlos Checa primero.
3: Y tan,
1: Carlos Checa primero.
3: Ojo, que la pes va pel cul molt apretat, eh?
1: Ai. Curva para dentro, curva para afuera. Ojo, que hay una señal y animales peligrosos. Vuelve a ver curva por

0: Vamos a ver si tocan rodilla. Carlos Checa ni se despeina. Se ha quitado hasta el casco.
1: Hem de dir que Clapés veu a Checa a davant, eh? És a dir, el té a la llunyania, però encara el veu.
2: Ja, ja.
0: Cuidadito, cuidadito, porque se pueden recortar las distancias. Ay. Vamos a ver que Carlos Checa no tenga...
1: Frena, Clapés.
0: Se vaya
1: no, frena! Frena!
0: Safety car!
1: Cuida! Direcció, Clapés!
0: Va en direcció contrària.
1: Torna.
0: És un cindiós.
1: Torna, segueix la línia. A l'esquerra, a l'esquerra!
3: Sí, la raia, Pumuki.
1: Ara, ara, ara. Està tornant a la carrera, Clapés. Ara ha tornat a la carrera.
0: Clapés! Vuelta a la pista de Clapés. Carlos Checa se está peinando, mirando el graderío. Cuando vuelve a ver curva por fuera.
4: Va, Clapés, home.
0: Clapés.
4: Ah. Bueno,
0: la gente que no se escucha animar a nadie. Vamos a animar a Toni Clapés.
3: Sí, Clapés.
0: Vamos a ir unos aplausos.
3: Mare de Déu.
4: On estem, ara? Ja estem arribant o no?
0: Perquè... Queden 79 vueltas.
1: Està fent llarguíssima el Toni.
3: Pensa no arribar.
4: Que aguanti. Calla, ja està. No? Ah, no, no és la final.
1: Encara no, encara no.
0: Carlos Checa haciendo ese.
1: No, no, al mateix lloc on has caigut.
0: Però toma con calma.
1: El, no, Toni, que Torres anarà en contradirecció una altra vegada.
0: Però
3: que no sap... Que no sap
0: l'endavant. I ojo que Carlos Checa terminó la carrera!
1: Bravo! Espera, esperem que Clapés encara no ha arribat.
0: Corona de laureles para el chaval.
1: Ai, ai, ai, que torna a fregar terra.
3: Clapés, espavila.
4: Clapés va buscar el cafè.
1: No, Toni, torna a la carretera.
3: Clapés, que estàs collint cargols.
1: No, no acabarem mai, eh? No, ja. Però surt de la gespa. Surt de la gespa.
5: Tente, espavila.
3: Hòstia, ara, ara. Quin ridícul.
4: Li agrada la jardineria.
0: La recta de meta, esto es más difícil que chuparse
4: todo. Va, que te'n queda una, te'n queda una.
1: Queda res, eh? Queda res. Ai, ai, ai, ai, no, ai, no! Oh, s'ha estrellat. Oh, la P s'ha estrellat. Tremendo. Oh, oh. Tremendo el que acaba de passar.
4: Oh.
1: Ai, ai, ai, ai.
4: Ara, no, ha fet ara, un Marc Márquez.
3: Que pres mal.
1: No, no, està bé, està bé. Ha tornat a pujar la moto i ara dedueixo que està arribant a l'arribada. Perquè el programa ha d'acabar a les 7, Clapés.
3: Pavila, Clapés.
1: Recta final.
0: Està arribant a la línia de meta.
1: Atenció, aplaudiments.
0: Por fi.
3: Quantes hores més tard.
4: T'ha agotat, eh? Mare meva, tu.
1: Mare meva.
4: Quina...
3: Bueno, sembla que has fet...
1: A veure, un moment, que tenim resultats oficials.
4: A veure...
6: Carlos Checa, 1.44. Toni Clapés, 3 minuts 07.
1: Home, home, bueno. Bueno,
3: quin ridícul.
1: Victòria moral. Victòria
4: bueno,
1: moral.
4: Està clar que ha guanyat.
0: Ha fet
4: una volta turística.
0: Sí, exacte. Carlos Checa con las manos en los bolsillos.
4: Sí. Ara fem una pausa i d'aquí una estona parlem amb el Carlos
1: Checa. La pausa la necessites tu, no?
4: Sí, perquè estic suant. Gràcies. Ara tornem.
1: Fins ara.
4: Molt bé.
7: RAC 1. Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig, viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina. Amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
10: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
11: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
10: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
11: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
10: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
12: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
2: Aquest diumenge i tots els festius,
13: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià
2: obren de 12 a 8 de la tarda.
13: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
2: Molt més fàcil i còmode.
13: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
2: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat Francesc Macià
13: obren de 12 a 8 de la tarda.
14: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
15: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
14: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
15: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
16: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
17: Fa 40 anys, per parlar de l'onda SH, només calia una paraula.
18: Escupi.
17: Avui en fem servir moltes més.
18: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
17: Nova onda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Onda de la província de Barcelona.
19: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
20: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
21: RAC 1. Tots som 1. RAC 1 i el circuit de Barcelona-Catalunya us estan oferint versió RAC 1 amb Toni Clapés des del MotoGP FanFest Barcelona a la plaça Catalunya.
22: Doncs tal com bé ens explica el Carles Godó, que és la veu de RAC 1, a qui li enviem des d'aquí una forta abraçada, us saludem des de la plaça Catalunya, us saludem ara mateix amb dues persones de rellevància i dues persones, diria que claus en el que és aquest esdeveniment, el Gran Premi Monster Energy del Catalunya MotoGP. Estem parlant del Carmelo Ezpeleta, conseller delegat de MotoGP Esports, antiga Dorna Esports, que és l'organitzadora del Mundial de Motociclisme. Senyor Ezpeleta, bona tarda.
23: Hola, bona tarda. Bona
22: I gràcies
23: tarda.
22: Per acompanyar-nos. I el Pau Relat, president de la Fira Circuit. Senyor Relat, bona tarda.
24: Molt bona tarda.
22: Benvinguts
24: bona
22: tarda. A Esports. I també avui li hem demanat la col·laboració a qui més en sap del món del motociclisme.
25: Sí, gràcies.
22: No només a RAC1, sinó diria que a Catalunya...
25: Sí, gràcies. Gràcies.
22: No, no és vostè.
25: Ah, no?
22: És, en aquest cas, no. És en Quim Salvador. Quim, bona tarda.
25: Molt bona tarda.
22: Periodista, company de la redacció d'esports de RAC1, que, per cert, ara ens explicarà, ha estat aquest matí al circuit de Catalunya, hi ha algunes novetats.
25: Ah.
22: Però abans, jo volia preguntar-li al senyor Ezpeleta... ell diu que si bé la Fórmula 1 es parla en anglès, a MotoGP es parla en català.
25: Ah, sí?
22: Per què aquest lligam? Quan sorgeix aquest lligam entre esport, MotoGP, la moto i Catalunya?
23: Bé, perquè nosaltres... Jo sóc aquí, jo vaig néixer a 200 metres d'aquí.
22: 200 metres a la plaça Catalunya?
23: Sí, Diputació, carrer, és que cantonada val més.
22: Home, però no, escolti, si som quasi... Érem, bueno, ara ja no, clar, però veïns.
23: Sí, sí.
22: Fixi's.
23: I bé, quan van començar a Dorna, van pensar, era un altre temps, van pensar aquell moment tot el que s'estava d'anar fora era estar a prop de la frontera, van crear l'oficina a Barcelona, però a més hi havia una afició de tota la vida i els pilots eren tots aquí.
22: Eren tots
23: van
22: aquí.
23: Començar i clarament és això. Jo deia això de la comparació a la Fórmula 1. A Fórmula 1 pràcticament tots els equips estan al voltant de Silverstone.
22: Sí.
23: I ahir parlen anglès. Només dos equips no tenen la seu a Anglaterra. Aquí els equips ara s'han diversificat molt, però la veritat és que per les escoles, sobretot per les 500 persones de Dorna que treballem aquí, la veritat és que sí, es parla català. Ara es parla català en anglès també, des de que van fer l'acord amb Liberty Media, és ara parlem tot. La veritat és que el bressol d'això va estar a Barcelona.
22: Li volia preguntar al Pau Relat què significa mantenir, en aquest cas, aquest campionat MotoGP Catalunya, què significa pel circuit?
0: No només pel circuit. Bona tarda, primer de tot.
22: Bona tarda. No, al contrari.
0: Pel circuit significa molt, en el sentit que, com bé deia el Carmelo, Catalunya ha estat un bressol de la indústria del motor, i no només de la indústria del motor, quan al segle XX doncs, teníem marques molt prou conegudes com Montesa, com Ossa, com va ser també Derby, marques molt referents, i també ha estat un bressol de grans pilots, com els germans Márquez, Cribiller, Pedrosa. Doncs significa molt perquè portem ja 35 edicions de la celebració del Gran Premi.
22: 35?
0: 35 pròpies del Gran Premi de Catalunya, però són 36 en realitat, perquè recordo que fa un any i mig el circuit de Catalunya va donar una passa solidària celebrant el Gran Premi de la Dana, que s'havia de celebrar a València, i com a fruit de la Dana vam tenir una capacitat d'organització amb 15 dies, 3 setmanes d'un Gran Premi aquí. I per Catalunya la indústria del motor i la indústria vinculada al món de la motocicleta és molt rellevant, i especialment pel circuit en la seva aposta, que des de que Fira de Circuit el gestiona amb aquesta voluntat de crear llegat molt més enllà de la celebració de l'esdeveniment, sinó de crear un ecosistema vinculat a la indústria del motor i de la indústria de la motocicleta. Mantenir el Gran Premi per nosaltres és capdalt, som un Gran Premi referent, portem 35 edicions, l'any passat es va renovar per 5 anys més, el qual és una magnífica notícia, i en aquest sentit no podem fer més que estar agraïts també a Dorna i especialment a la figura del Carmelo Ezpeleta per la seva aposta sempre decidida pel circuit i per Catalunya com a seu.
22: Bueno, no sé, no sé si és així, tot i que pel que m'expliquen, Carmelo Ezpeleta va ser un dels pioners d'aquest circuit de Catalunya, no?, que el van venir a buscar per fer-lo.
23: Bueno, jo vaig fer primer el circuit de Calafat, que està a 150
22: quilòmetres. Sí, el recordo, sí.
23: Després vas passar, va estar 10 anys al Jarama com director, i quan finalment es va decidir fer el circuit de Catalunya va estar, jo vaig ser el director general del Consorci de la Construcció.
22: Ho diu com si res. No, sí, vull dir que, clar, gràcies en aquest cas a persones com vostè, tenim un circuit com el circuit de Catalunya, no?
23: Això va ser
22: dir, perquè va ser un circuit que va marcar diferències amb la resta de circuits que hi havia aleshores, amb el Jarama i amb la resta de circuits, fins i tot la Jerez.
23: És veritat. En aquell moment pensaven que no podia ser res millor que el circuit de Catalunya. Després el circuit s'està augmentant i Catalunya es manté amb les reformes que s'han fet pioner al món. Però ha estat 35 anys, com deia el Pau, i són molts anys, però han passat molt de pressa.
22: Yeah. No, això sempre passa de pressa.
23: Jo recordo molt bé de les primeres vegades i pensant, anant fent Gran Premis de 5 en 5 anys de fer l'acord i tal, però han passat ja 35 anys.
22: Deixem preguntar-li què li semblen aquesta nova moda dels circuits urbans.
23: Home, per les motos, els circuits urbans
22: no són possibles, no?
23: No són possibles. Nosaltres el que intentem fer és fer circuits segurs a prop de les ciutats. Nosaltres l'any que ve farem Melbourne, farem Adelaida, en comptes de fer Phillip Island, i el circuit serà segur, estarà molt a prop. Per nosaltres el problema de turbans o no turbans és un problema de seguretat. Si nosaltres, a diferència de la Fórmula 1, no podem fer curses a puestos on no siguin segurs, perquè els pilots van a sobre la moto.
22: No, clar.
23: És més complicat. Però bé, estar a prop de la ciutat, i és el que passa al circuit de Catalunya, és molt important, però en circuits segurs.
22: Quim Salvador, no sé si vols plantejar alguna qüestió als nostres convidats.
1: Sí, la primera pel senyor Pau Relat. Ja mirant cap al futur, tenim les motos garantides uns quants anys més, la Fórmula 1 també, però amb un format d'alternança, i m'agradaria preguntar si estan treballant en els anys que no vingui la Fórmula 1 poder portar un altre esdeveniment de primer nivell de l'automobilisme mundial al circuit, una mica per omplir el buit.
0: Primer, dues consideracions. En primer lloc, posar en valor la importància de la renovació de la Fórmula 1, encara que siguin els termes que vostè ha dit, però són ja més de 75 anys d'història de la Fórmula 1 vinculada amb Barcelona, amb Catalunya. Recordem que vam iniciar la gent no ho recorda, amb el primer circuit a Pedralbes, després es va fer a Montjuïc, i finalment des de l'any 91 en el circuit de Barcelona, de Catalunya-Barcelona. Per tant, posar en valor que som, en aquest sentit, un circuit de referència en aquest àmbit. Evidentment, nosaltres, com a Fira Circuit, quan entomem el repte de gestionar la infraestructura, busquem totes les possibilitats i totes les alternatives possibles perquè l'activitat del circuit sigui el màxim atractiva possible, i treballem i treballarem fermament per portar les millors competicions del motor en el circuit.
1: Entenc que és un sí, doncs. Que quan no vingui la Fórmula 1...
3: Bueno, el senyor Virgili té
4: una proposta
3: que crec que això ho petaria.
4: Digue-li. La meva proposta és la següent, perquè jo me'n recordo fa molts anys que havia vist curses amb motos amb sidecar.
5: Ara,
4: que era una cosa extraordinària. I ara l'altre dia vaig veure un documental que es veu que ara fan una mena de sidecars molt, molt moderns, una cosa que semblen com uns ovnis, i que hi ha aquella persona del costat que es belluga amunt i avall com
5: que s'aixeca, no?
4: Sí, és com una bogeria. I és una cosa molt espectacular. Se n'han fet mai de curses de sidecar al circuit? O no ho veieu?
0: Això li hauria de preguntar al senyor Espeleta. Jo l'últim que
4: recordo... Com ho veu?
23: Nosaltres vam començar els dos primers anys, els 92 i 93, amb els sidecars. Els sidecars tenen un problema. De seguretat, que no són ni cotxes ni motos.
4: Exacte.
23: Llavors, per les mesures de seguretat, no, com som els cotxes ara, la protecció està al cotxe, i el cotxe té una cèl·lula que protegeix el pilot, i no poden xocar contra el que sigui.
4: Sí,
23: les motos és el contrari.
4: Esclar.
23: I clar, els sidecars...
4: És perillós.
23: La seguretat de les motos no es pot fer, i a la seguretat dels cotxes tampoc, és divertit. La veritat és que s'havien fet dos anys, i amb el sidecar sempre el que passava és la gent, la primera vegada que ho veia, que amb el tio movent...
4: Sí.
23: Això és molt interessant, però després, a les enquestes que feia no estaven massa interessats. És espectacular a l'inici, però no és una cosa que vagi molt fort.
3: Bueno, per tant, ha quedat descartat... Bueno,
4: ja
3: però sí que és cert el que diu el senyor Espeleta. Home, jo, les vídeos i això...
4: Sí,
3: atractiu és, molt, que van anar amunt i avall. Ara sí que hi ha molt poca seguretat, sobretot amb el que va al costat. Digues, Quim.
1: Tinc una pregunta també pel senyor Espeleta.
3: Sí, home.
1: L'any que ve tindrem una nova MotoGP, hi ha un nou reglament tècnic, les motos baixen de cilindrada. S'està pensant també en una readaptació tècnica a Moto2 i Moto3, perquè, esclar, si no ens quedaran les MotoGP... No de prestacions, que són prototips, que són models diferents, però molt a prop de la cilindrada de Moto2.
23: No. Jo penso que no. Per les altres coses que tenen... No és només la cilindrada. La cilindrada estarà molt a prop, però les prestacions no. Les prestacions són molt diferents. La Moto2 del futur és la mateixa d'ara, i les prestacions estaran... I nosaltres pensem que les motos de l'any que ve no seran més d'un segon més lentes que tal. I això ho fem també perquè, si no, els circuits, si cada vegada anem més de pressa, són obsolets. Tenim que... Ja s'ha fet aquí al circuit de Catalunya augmentar les àrees d'escapament i tot això. Tenim que controlar que no corre massa, perquè a l'espectador, que tu baixis un segon més o un segon menys, ni se n'adona. La seguretat és molt important, i nosaltres cuidem molt que la diferència de MotoGP, Moto3 i Moto2 sean diferents, no?
3: Li volia preguntar al senyor Relat, expliqui'm que per primera vegada, no sé si havia passat mai, però el circuit de Catalunya pot presumir d'ingressos de 46 milions d'euros, un 7% més respecte a l'exercici anterior. Aquí com se li ha donat la volta al mitjó d'un circuit que sempre era criticat perquè... els crítics, els que no els hi agraden ni el món del motor ni el circuit, sempre deia que era un pou sense fons.
0: Doncs bàsicament se li ha donat la volta amb el nou plantejament estratègic que es fa del circuit, que considerem una infraestructura de país que té moltes més, diguéssim, potencialitats que la simple celebració de proves de motor. Per nosaltres la Fórmula 1 i la MotoGP són els pals de paller vertebradors, però és una infraestructura en el qual, dins del que és el pla de diversificació, intentem fer, en primer lloc, el desenvolupament d'un pol industrial significatiu del món de la mobilitat sostenible, i estem aquí avançant, doncs, traslladant seus de companyies vinculades en aquesta activitat. En segon lloc, en l'àmbit de la competició del motor, a banda de MotoGP i Fórmula 1, doncs estem, com comentaven, doncs, explorant la possibilitat d'altres competicions de renom. En tercer lloc, volem portar altres activitats de l'àmbit esportiu a celebrar en el circuit. El circuit no només és la pròpia pista, sinó que hi ha molt terreny al voltant en el qual es poden fer altres activitats. En quart lloc, la celebració de festivals i activitats vinculades al món de la música. De fet, l'any passat ja vam celebrar en algun aquest sentit, l'Afterlife, i és un lloc que permet fer-ho. I, per últim, també l'activitat vinculada a l'activitat firal que fem nosaltres i combinar tot això. Això amb una voluntat clara, que és de deixar llegat, no?, tot això. I, igual que Fira, la nostra missió és fer de motor de l'economia i del desenvolupament del territori, i volem impactar en el territori amb aquesta generació d'activitat econòmica i sostenible que deixi llegat molt més enllà de la simple celebració de territori.
3: Bé, avui digues, Quim, perdona.
1: No, precisament, els últims anys s'ha fet una gran inversió i remodelació del circuit, s'han actualitzat les instal·lacions, s'han fet coses noves, aquest any hi ha una nova novetat, que és un centre mèdic, també, i ja aquí som, i no sé si hem acabat amb les remodelacions, voldria demanar-li si està previst, se n'havia parlat fa molts anys, de fer-hi un museu de la competició, que podria ser permanent i podria ser també un pol més d'atracció, no?
0: A veure, és cert, com bé diu, que els últims anys s'ha fet una aposta molt rellevant per inversió en el circuit, s'han modernitzat les instal·lacions, s'han millorat molt. De fet, jo crec que el gran objectiu que teníem és tornar a posicionar el circuit de Barcelona-Catalunya com un referent a nivell mundial, i en aquests moments, jo deia abans, el Carmelo és un dels circuits de referència, i en els propers anys podem seguir invertint i podem considerar iniciatives com les que vostè podia plantejar, no? Estem en una fase, deia, portem un any i escaig en la gestió de la infraestructura, i estem en aquests moments analitzant projectes com el que vostè té.
3: Molt bé, Quim, doncs escolta, no marxis, perquè ara farem d'aquí res una estona una tertúlia amb diferents pilots que ens acompanyaran. Agrair al senyor Relat i al senyor Azpileta que ens hagin acompanyat. Moltíssimes gràcies.
23: Gràcies a vostè.
3: I que sigui novament un èxit aquest nou MotoGP. A veure que no em deixi...
4: A veure, digues el nom.
3: No,
4: dilo bé.
3: Gran premi Monster Energy Catalunya de MotoGP. Ara. Moltes gràcies als dos.
6: Gràcies.
3: Un aplaudiment. A tot això em demana pas Marc Serra, que no sé ara mateix per on para.
7: Què tal?
3: Home,
7: aquí,
3: què tal?
7: Aquí estic, aquí.
6: Ah, ets aquí dalt.
7: Escolta, a la gent del simulador t'estan esperant per la segona, per la segona volta,
3: no,
7: eh?
3: No.
7: Han quedat molt impressionats, sí, diuen,
3: no,
7: eh?
3: La veritat és que...
6: Ho volen tornar a viure, no?
7: Sí, sí.
3: Certament no m'han encarat massa ganes.
7: Bueno, penjarem el vídeo a les xarxes perquè la gent ho
3: gaudeix. No cal,
7: no
3: cal.
7: Sí, la gent ho està demanant.
3: Ridícul, no cal.
7: La gent ho està demanant.
8: Ja t'ha quedat la cara de pan assustado.
9: I et recordo una cosa que no s'ha dit mai. Amb moto, la carrosseria...
3: Sí, bueno, per sort, era un simulador, per sort, i tot això que m'estalvio.
7: No, que us anava a explicar, sí, que està molt bé que parlem de motos, però trobo que estem en un lloc, que és la plaça Catalunya,
3: sí,
7: que també inclou molta fauna,
3: sí,
7: que també n'hauríem de parlar de la fauna.
6: Venen corrents que jo penso, si entren aquí dins...
7: Jo he vist coloms entrant i tornant a sortir.
6: Però a una velocitat...
3: Bueno,
6: però
3: no fem espòiler. No, perquè és allò que els hi han ocupat el lloc.
7: Clar,
3: si ara avui estem aquí a plaça Catalunya MotoGP. La gent està asseguda al mig de la plaça Catalunya.
9: Se l'ocupa.
3: I amb els barrets que hem regalat a tots aquells que ens han vingut a acompanyar. I què passa? Que volen baixar els coloms i no estan a la plaça ocupada.
7: Fan com la baixada, però no toquen el cap.
6: Tu baixaries?
7: No, però no m'avanceu les coses, no fem spoilers.
8: Són drons iranins, aquests coloms.
7: Perquè abans dels coloms vull parlar dels seus enemics eterns, que són les gavines.
6: Sí, senyor.
7: Ah?
6: Sí, senyor.
7: En aquest especial que faré aquesta tarda de fauna animal...
6: Ets atòleg, tu també ets atòleg.
7: Ara, no? Atòleg amateur.
3: Amigos.
7: Presentació.
3: Diga. Ahí vemos.
7: Sí? Què vemos?
3: El avi rapaz que s'encarga de...
6: Está muy alta la música,
3: porque si no...
6: Félix.
7: Lo escuchamos a Félix, que está muerto y está con nosotros. Félix, adelante.
8: La Ouija.
9: A ver, amigos.
6: Sí.
9: No sortim d'amigos, eh?
7: Dale, bueno, canya a la Ouija.
3: Es que si no, espera, para un moment.
7: Voleu callar.
3: Calleu. No puc imbuir-me de fer
6: la
7: Ouija. Vinga.
6: És que a veure, sou pesats.
3: Que tornem-hi.
7: Tira. Fa la Ouija.
3: Ara. Amigos.
7: Ara.
9: Hola?
6: Vinga.
3: Si les palomes...
9: A veure.
3: Són les residentes en plaça Catalunya...
9: Muy sí, bien.
3: Seguidamente... Conoceremos quiénes son las aves rapaces.
7: Sí. No te sale gavinas, ¿no?, en castellano.
6: No te sale gaviotas, es gaviotas.
3: Las gaviotas.
7: Ara.
6: Sus depredadores, puedes decir.
3: Que las asesinan. Que acaben con ellas.
6: Sí, que les
3: cortan
6: la cabeza.
3: Cortan la cabeza.
7: Ara. És molt fort. Qué bien se te escucha. Bueno, las tenim
3: circulant. Como el rey de Francia.
7: Mora meva. Dic, les gavines estarem circulant per tota Barcelona.
22: Bueno, també, a veure, el Félix està Catalunya. Mort, eh?
2: Por eso que se escucha muy... Están muertos se escucha muy bien.
7: Escolteu, es calcula que hi ha entre 200 i 300 parelles reproductores, de gavines.
9: Fixa't.
7: De gavines, a Barcelona. Fixa't.
2: Ai, que
7: maca. Les gavines reproduint-se una darrere l'altra.
22: És que, jo, és que hem arribat a un punt que jo crec que hi ha més gavines que coloms.
7: I a més s'han integrat molt bé les gavines perquè han après a robar.
5: Perdó, mira,
7: la integració és absoluta a la ciutat de Barcelona.
5: Al terrat de casa meva fent una festa infantil van venir, nyac, i es van emportar els entrepans.
7: Cuidado, eh?
5: Només t'ho dic.
7: Entrepans i nens petits. Sí. Avui no és un dia...
22: Deu estar de sort que no es van emportar les criatures.
5: Home, no poden, pesen massa.
7: I que avui no és un dia...
22: Ja poden amb tot, eh?
7: Avui no és un dia per criticar-les, sinó és un dia per conèixer-les una miqueta millor. I ho farem a partir de l'experiència d'un grup de catalans...
10: Ah, sí?
7: Que van decidir presentar-se al concurs europeu d'imitadors de gavina. On van aconseguir un Òscar. Són el Marc, el Pol i l'Eudal. Endavant! Un aplaudiment! Bravo! Bueno, moltíssimes gràcies per venir.
10: Amb la samarreta
7: al Barça,
10: la Gavina.
7: Sí, sí, aquí
5: Ronaldo,
7: mateix.
5: Ronaldo, Ronaldo.
7: Bueno, gràcies per venir. Com esteu?
11: Bé.
7: Bé?
11: Bé.
7: Què recordeu? O sigui, per què un grup de catalans acaba a l'EPAN fent un concurs d'imitador de sons d'imitació de sons de gavines? Què us va passar pel cap?
11: Bueno, aviam, la història va començar perquè teníem un col·lega que un dia així de festa, pues, va començar a imitar una gavina, perquè deia que ell és de Palamós i quan dormia allà a casa seva, al matí sempre el despertaven les gavines.
7: Sí, ho va fer per una miqueta com parodi, també, no? Una mica, ja que el molestava.
11: Sí, una mica així...
7: O per comunicar-se però... i dir-li que
11: adaptació,
7: no molestés.
11: Adaptació. Al final t'has d'adaptar. I al final, bueno, pues, ens va semblar molt graciós i després cada vegada que anàvem de festa pues, li fèiem cantar la gavina.
12: Es va convertir en una broma nostra.
7: Quan anàveu de festa, al principi de la festa o al final de la festa?
11: Tot sempre.
7: Tota l'estona. No, va dir-me que al final...
9: Però la vanera, cantava la gavina?
7: No, és una altra cosa.
22: La cançó de Maria del Mar Bonet, entenc.
9: No, de Marina Rossell.
10: Marina Rossell, ignorant! Ojalà vingui una gavina i se t'emporti i et cagui al mig del mar!
5: Per
7: favor. Aquest concurs d'imitadors de gavines, on es fa? On veu anar per
11: a... Fàstic. A l'Epane, a Bèlgica. Està tocant a Dunkerque.
7: I com ens ho hem d'imaginar, això? És on un teatre o on ho fan, això?
12: És un bar.
7: Hòstia, és un bar.
12: És un bar.
7: Està perdent molt glamour, no?
9: Sí. No, al contrari.
12: És un bar.
11: I no hi cap gaire gent, tampoc. O sigui, van com muntar unes carpes a fora, amb cerveses i
7: aquesta és la clau, també,
11: sí,
7: una mica, no?
11: Va.
7: Quin grup éreu, vosaltres? Quants éreu?
13: Nosaltres hem anat set.
7: Set.
13: Un, que era l'Àlex, que anava a la competició individual.
7: Sí.
13: I llavors cinc més que ens vam presentar com a grup, que era com a manada. Li deia.
12: Una colònia.
7: Sí, una colònia de colònies. Gavines.
11: Una colònia de gavines.
9: Preciós.
11: I
7: crec que anàveu disfressats, pot ser, per les imatges que he vist.
12: Sí.
13: Anàvem disfressats amb aquesta màscara.
12: Anàvem a fondo. O sigui, anàvem disfressats, anàvem amb pancartes, anàvem amb pegatines.
7: Disculpeu, però jo vaig veure algú vestit de gamba, també. Quina relació té amb això?
12: Home, de Palamós.
7: Clar.
12: És que el que vam vendre és que hi ha gavines a Palamós, però l'important són les gambes.
7: És veritat, és veritat. I la preparació del que és el so de la gavina, que per això us hem portat aquí, com la veu preparar? És a dir, mirant vídeos de YouTube, fent una recerca...
12: Res.
7: Sobre
12: improvisació.
7: Improvisació.
12: És el que sempre queda millor.
7: I perdoneu, però hi-hi, ha-ha, ho-ho, hi-hi, aquest grup de catalans us en veu endur un Òscar.
9: Fixa't.
7: No?
13: L'Àlex va guanyar com el premi a l'Esperit Gavina.
7: Esperit Gavina.
13: Exacte, és a dir...
22: Doncs molt bé.
13: Com a grup de catalans.
7: Un aplaudiment. Bravo. S'ho mereixen.
22: Esperit Gavina.
11: I nosaltres com a grup vam quedar quarts empatats amb els tercers. O sigui, una mica més endavant haguéssim pogut guanyar nosaltres també.
7: Quins altres països us van superar? Perquè a veure, qui queda per davant de Catalunya quan és una potència mundial en gavines?
13: Noruega,
7: però també és veritat.
13: Hi havia un anglès que ho feia molt bé.
12: Ostres, no sé, del nord molts. I després del sud està nosaltres...
11: I una noia d'Oviedo.
12: Sí,
5: de Vigo. Escolteu, i sonen diferents les gavines d'aquí i d'allà?
7: Quina pregunta tan tècnica,
12: ostres,
7: no, Montserrat?
12: Molt bona pregunta, molt bona pregunta.
5: Home, sí o no?
11: Sí, en principi sí. El nostre col·lega diu que les de Palamós tenen un so especial.
9: Esclar,
13: són d'aquí.
7: Jo us demanaria que us poséssiu les mascaretes, perquè això jo crec que us ajudarà d'alguna manera.
12: Escolti, som-nos en el paper.
9: No venen a fer la gabina, eh? Doncs que facin la gabina.
22: No esperis.
5: Home, amb aquest barret.
10: I tu no t'equivoquis mai més, de cantant? Que em sents o no, clapers?
22: Perdona, m'ha vingut... he d'estar pendent de tantes coses...
10: Maria del Mar Bonet, Maria del Mar Bonet.
9: No pots barrejar la Gavina.
22: També l'ha cantat algun cop, l'ha cantat
10: Maria del Mar. També l'ha cantat la Gavina quan té cagarrina.
7: Voleu callar, perquè és que clar, venen a interpretar, s'han de posar dins el paper, ja els tenim amb les màscares de gavines o d'àguiles directament. La interpretació que fareu és conjunta per separat, com ho voleu fer, això?
14: És individual i acabarem sent conjunts.
7: Perfecte,
14: farem una rèplica del que vam fer a l'Epane.
9: Preciós.
7: En directe, des del Versió RAC1, la plaça Catalunya, el Marc, el Pol i l'Eudald, Òscar, jo diria, Òscar honorífic i guanyadors morals d'aquest concurs europeu d'imitadors de gavines. Endavant, allà teniu la càmera, que farem un vídeo ben maco. I va ser això.
9: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
14: I aquesta és el show.
22: Ja, què li passa, senyor?
7: Va ser la performance, el que ens va fer guanyar,
22: El
7: senyor Marcelí, que no es troba bé.
9: No, a mi m'ha rejat una mica.
7: Què li ha passat? He trobat...
22: Què li ha passat? Què li ha passat?
9: M'he agafat com una mena...
22: He vist que ha entrat amb barrena com un colom que quan li tallen el cap la gavina.
9: És que he tingut aquesta sensació, que venien a per mi.
7: Però escolti'm, vol provar-ho vostè?
9: No m'enredaràs a mi, no.
5: Però si vostè fa animals,
9: jo només faig l'elefant.
22: Jo crec que...
5: Mira, atenció.
10: Calla, farà l'elefant. I també fa de colom,
5: Calleu.
10: Però això què és, l'elefant o el colom?
5: Ha perdut.
9: Era l'elefant.
7: Jo ho tornaria a repetir, perquè ha sigut tan curt.
22: Sí, ha sigut molt curt.
7: Ha sigut molt curt, jo ho tornaria
22: a repetir. I jo crec que, ja saps, fixa't que no queda ni un color.
7: Això és veritat, Han desaparegut tots,
22: A veure si encara donarem una idea a l'Ajuntament de posar una megafonia.
7: Una megafonia amb la seva imitació.
22: I van marxant, i van marxant.
7: Tornem-hi? Vinga, tornem-hi.
9: Dali.
5: A veure, i ho feu sense màscares,
7: com abans, com abans, fem-ho tot així.
22: Home, amb màscara.
5: Màscara.
7: Fixeu-vos també del detall, que cadascuna sona diferent,
22: Que morbo. No. M'agrada molt, la màscara m'agrada molt.
14: Que morbo.
5: És com aquells balls, saps, de màscares?
14: Són com gaviotes gamberes.
7: Bueno, gaviota gambera. Marc, Pol i Eudald. 1, 2, 3.
9: Ara millor.
7: I fixeu-vos, és que ho diem de veritat. On són els colors?
22: No, han desaparegut.
5: No n'hi ha
7: cap
5: color,
7: Trobo boníssim,
22: Estan fugint.
7: Bueno, moltíssimes felicitats. I l'any que ve a tornar-hi a representar Catalunya i a guanyar el primer premi.
22: Estàvem pensant de fer alguna cosa aquí.
14: Vam parlar amb el CEO Gavina per fer una delegació aquí a Palamós, un concurs a l'Espanyol. L'any que ve potser teniu notícies nostres.
7: Bravo! Moltíssimes gràcies. Fins una altra. Adéu.
9: El millor del programa,
10: Sí.
9: El millor del programa, però amb diferència.
10: En canvi, el presentador anar equivocant-se d'artista,
9: Ha sigut un lloc.
10: No, perquè ja tot quadra, saps per què, no?
9: Per què?
10: Home, no ho saps?
9: No.
10: Quan a Catalunya hi havia president el senyor Montilla, li van fer un qüestionari, també es va equivocar i el Clapés ha fet el mateix. Per què? Perquè els dos són llordos. Mira el que li va passar a Montilla.
15: Jo tinc moltes cançons. Al llarg de la vida d'una persona no hi ha una cançó, sinó que hi ha moltes cançons.
16: Si em pogués dir una més en l'estil del programa... No.
15: Bé, doncs... Sempre m'ha agradat Mediterrània del llac.
5: Com?
15: Sempre m'ha agradat Mediterrània del llac.
17: Te'n seria vergonya...
10: Mediterrani del llac, com la gavina de Maria del Mar Bonet.
9: Molt bé,
22: Bueno, aprofitaré per...
9: Molt bé.
22: Bueno, abans d'anar als serveis informatius...
10: I l'estaca de Armando Manzanero.
22: Li vaig fer una pregunta, vostè que ho sap tot. Elèctric o gasolina?
10: Jo, gasolina.
22: Bueno, doncs...
10: I elèctric.
5: Híbrid o híbrid endollable?
10: Endollable.
5: Doncs, escolti, si ha de canviar de cotxe, que no sé si en té, perquè mai m'ha quedat clar... Si
10: vaig tenir un petit problema.
5: Ja m'imagino. Expocasió Girona us resoldran tots els dubtes. Més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero.
10: Fagedes, ho anuncia.
5: 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva. També hi haurà furgonetes i autocaravanes, que m'agradaria veure'ls els dos amb una autocaravana.
10: Vull
5: per Catalunya.
9: Quin mal hi ha.
5: Més info, expocasió.cat.
22: Doncs fem una pausa i quan tornem, continuem aquí, en directe des de l'app, com diu...
10: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya!
18: Plaça Catalunya! La plaça Catalunya!
10: La plaça Catalunya!
22: Ens acompanyarà Pol Espargaró, el Carles Checa i el Riqui Cardús, entre d'altres sorpreses. Tenim entrades per regalar als que ens acompanyen aquí a la plaça Catalunya amb Guillem Estadella, que deu estar ja a punt d'aterrar.
9: Que guapo!
22: D'aquí 5 minuts.
1: Versió RAC 1.
19: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant, fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris en salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900 494 134. Recorda, 900 494 134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
1: RAC1 i el circuit de Barcelona-Catalunya us estan oferint versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP FanFest Barcelona a la plaça Catalunya. RAC1 Notícies.
20: Mar Follato.
21: Bona tarda, són les 5 i 7 minuts. La Casa Blanca assegura que Donald Trump i Xi Jinping comparteixen la mateixa posició sobre l'estret d'Hormuz i sobre el fet que l'Iran no tingui armes nuclears. Els dos líders mundials coincideixen que no s'ha d'aplicar cap recàrrec per transitar per la zona. El president dels Estats Units és a aquesta hora amb el seu homòleg xinès en una visita oficial a Pequín, que és històrica, una trobada que Trump vol aprofitar per acostar posicions. De fet, ja ha convidat Xi Jinping a visitar Washington.
24: Thank you again, President Xi.
25: Gràcies de nou, president Xi, per aquesta rebuda tan bonica i avui tinc l'honor de convidar-te a tu i a la senyora Peng a visitar-nos a la Casa Blanca el 24 de setembre. Ens fa molta il·lusió. I ara alcem la copa i brindem pels llaços rics i duradors entre el poble xinès i el nord-americà. És una relació molt especial.
24: It's a very special relationship.
21: Per cert, des de l'Iran, alguns mitjans locals asseguren que el règim dels ayatolars està permetent que els vaixells xinesos puguin circular per l'estret d'Hormuz. Una circulació que s'estaria permetent des d'ahir a la nit, coincidint amb l'arribada de Donald Trump a Pequín. A l'estat espanyol, el Ministeri de Sanitat ha informat que els contactes d'antivirus de Barcelona i Alacant podran rebre visites la setmana que ve. Això sí, caldrà que abans es confirmi que la PCR torna a sortir negativa 7 dies després d'ingressar a l'hospital. Recordem que tots els passatgers de l'estat que viatjaven al creuer afectat pel brot d'antivirus estan confinats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Més coses, el govern espanyol manté el compromís d'aprovar la reducció de la jornada laboral a les 37 hores i mitja setmanals. El vicepresident d'Espanya i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, recorda que la Moncloa ja ha mogut fitxa en aquest sentit i que l'objectiu és tirar endavant la iniciativa com més aviat millor.
26: Más allá de que se observa en España una tendencia en los últimos años a una reducción progresiva de la jornada laboral, seguimos intentando poner en marcha medidas que avancen hacia esas 37 horas y media y que además aseguren que estas 37 horas y media se consiguen de manera efectiva, por ejemplo, llevando adelante esa modernización del registro horario con la digitalización de los medios para ello.
21: La proposta es va rebutjar al Congrés ara fa uns mesos, però la intenció és tornar a portar les 37 hores i mitja a la cambra baixa abans d'acabar l'any i que s'implementi abans de l'1 de gener del 2027. I encara en l'àmbit laboral, els treballadors de Nissan han convocat una protesta contra l'ERO que pretén acomiadar 211 treballadors a Barcelona. Això és un 37% del total de la plantilla que hi ha als 3 centres que la companyia té a Catalunya. La mobilització la faran dimarts que ve, al vespre, davant del Consolat del Japó a Barcelona. Aquest mateix dia hi ha prevista una nova trobada de mediació al Departament de Treball entre l'empresa japonesa i els representants dels treballadors.
27: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
28: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
27: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto. Junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
21: I ara els esports amb Xavi Rocamora.
0: El president de Fira Circuit, Pau Relat, ha valorat la importància de continuar acollint el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Montmeló. Ho ha dit durant el versió RAC1 especial que es fa avui des de la Fan Zone de la plaça Catalunya.
2: Mantenir el Gran Premi per nosaltres és cabdal. Som un Gran Premi referent, portem 35 edicions. L'any passat es va renovar per 5 anys més, el qual és una magnífica notícia, i en aquest sentit no podem fer més que estar agraïts també a Dorna i especialment a la figura del Carmelo Ezpeleta per la seva aposta sempre decidida pel circuit i per Catalunya com a seu.
0: D'altra banda, en futbol, el Girona es juga avui bona part de les seves opcions de mantenir la categoria, de mantenir-se a primera. L'equip de Mitchell està obligat a guanyar la Reial Societat aquest vespre a Montilivi. Ara és penúltim, però una victòria el faria saltar fins la 14a posició. El partit començarà a les 8, el podreu seguir en directe a RAC1. Abans de les 7, València i Rayo Vallecano s'enfrontaran amb l'objectiu de certificar la permanència i a 2:15 tancarà la jornada al Madrid, que rebrà la visita de l'Oviedo. Sense res en joc, en el vessant esportiu, el principal focus atenció el posarem a les graderies del Bernabéu i la reacció que pugui tenir el públic després d'una setmana complicada al Club Blanc. Arbeloa tindrà les novetats d'Mbappé i de Carvajal, que han entrat a la convocatòria, en què no hi són Hausen ni Lunin per lesió, tampoc Ceballos per decisió tècnica. Precisament avui que el Madrid ha convocat oficialment eleccions a la presidència amb l'obertura d'un termini de 10 dies perquè els que s'hi vulguin presentar puguin entregar els avals. I fora del futbol, ja s'han inscrit més de 20.000 persones a la mitja marató de Barcelona, que aquest any ha ampliat el sostre de participants dels 35.000 als 40.000. La cursa es farà el 14 de febrer de l'any que ve.
21: I el temps, a aquesta hora continuen descarregant alguns ruixats a les comarques de Girona i localment deixen força aigua en poca estona. Tot i això, no plou amb tanta intensitat com fa un parell d'hores. Mentrestant, a la resta es mantindrà aquest cel mig ennuvolat, però demà els núvols guanyaran terreny i també acabarà plovent a les comarques de Barcelona. A més, nevarà al Pirineu i cada cop a cotes més baixes perquè la temperatura baixarà de manera clara.
3: Versió RAC 1.
4: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
6: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
8: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
11: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
8: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
13: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. El teu descans es mereix un motí.
23: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
29: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
30: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
29: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
27: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
28: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
27: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
31: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
32: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
33: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
34: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
1: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: El carburant puja. I continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
9: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
10: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
12: RAC1 i el circuit de Barcelona-Catalunya us estan oferint versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP FanFest Barcelona a la plaça Catalunya.
0: Yep! Ja estem aquí una altra vegada, dic perquè, clar, portem tanta estona que dic que la gent que no es pensi que ens hem quedat aquí com els maniquís del Corte Inglés.
14: Que se'ns ha menjat el cap la gavina, no?
15: Sí, no, allò era perillosíssim, eh?
0: Sí, dic aquí els maniquís del Corte Inglés. No, estem aquí, en aquest cas, vius. Va, que tot seguit saludarem a tres pilots de referència. Un és, abans... competit amb ell, hem quedat amb una... Hem quedat amb una diferència de dos minuts, que en dos minuts...
14: No és res, això en moto no és res.
15: Has quedat a uei, Tete Pumuki.
0: Són dos minuts, és pràcticament res.
15: No et vulguis salvar, perquè has fet el ridícul.
14: Quan veig en el vídeo, jo vull veure el vídeo.
0: No, no cal veure'l. Deixem-me saludar, com dèiem, el Carles Checa, pilot que va aconseguir la seva gran victòria al Gran Premi de Catalunya l'any 1996. Va acumular 73 pòdiums i 13 poles i també va ser campió del món de Superbike el 2011. I ara el trobem els caps de setmana de comentarista a la plataforma DAZN. Carles Checa. Carles Checa, bona tarda.
16: Molt bona tarda.
0: Benvingut. Següent convidat, el Pol Espargaró, campió del món de motociclisme de Moto2 el 2013 i subcampió el 2012. 20 temporades en actiu, 15 victòries en GP, 52 pòdiums i 20 poles. I gairebé 300 carreres també el tenim de comentarista a la plataforma DAZN. Pol Espargaró, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
0: I el tercer acompanyant és el Riqui Cardús, que va participar 7 temporades al Mundial i amb qui parlarem, entre d'altres, de qui era el, en fi, el seu, un dels seus caps, que no era altre que l'escuderia de Carlos Arguiñano. Riqui Cardús, bona tarda.
18: Bona tarda.
0: Benvingut. I Quim Salvador, que ens segueix acompanyant. Quim, gràcies per acompanyar-nos.
19: Un plaer.
0: A veure, abans d'entrar en matèria, aquest matí has passat pel circuit, vens amb algunes novetats. Quines serien aquestes novetats?
19: Bé, que Maverick Viñales torna a la pista aquest cap de setmana al Gran Premi de Catalunya. S'ha perdut els tres últims grans premis perquè es va haver de fer operar de l'espatlla esquerra.
15: Vaja.
19: Que no s'havia curat bé una lesió anterior i van trobar un cargol mal posat. Això no el deixava competir bé. I després d'haver-se fet operar a finals de març, torna a competir aquest cap de setmana. Aquest matí ens ha explicat que no sap massa a quin nivell físic estarà, que evidentment al 100% no, però que espera estar bastant millor que abans de l'operació i amb moltes ganes de tornar a la pista. I, de fet, que torni al Maverick fa que, en part, que no veiem el Pol a la pista, perquè el Pol és provador de KTM. Quan hi ha un pilot lesionat, en principi li toca amb ell substituir-lo. El que passa és que el Pol s'ha posat això a la mà. Jo crec que li feia mandra. Venia a córrer i ha dit, escolta, deixeu-ho córrer, m'he fet mal i no podia.
18: Doncs mira, el Maverick es va lesionar i jo entrenant per substituir-lo, doncs em vaig fotre mal, imagina't. Ja veus. el substitut lesionat també.
14: Però, per favor, quin desastre.
2: Bueno, aleshores ja quedava el Ricky, no? I al final el Carles, no?
3: No, a priori el Ricky, el Ricky.
4: No, jo el vaig recollir de terra.
3: També se'n porta.
18: Va ser casa seva.
4: Va ser casa nostra, a Rock Ranch, i el vam recollir de terra i anava dient...
18: Per denunciar-lo.
2: Sí. Va posar una mica de gravill, alguna cosa.
14: La pista amb oli, oli, oli.
18: Els pilots sempre ens traiem la...
2: Per tant, has lesionat, el Maverick, que bueno, provarà demà, no?
18: Sí.
2: En principi provarà.
18: Sí, sí, té el vistiplau dels metges i en principi ha de fer el Gran Premi sencer.
2: I després, Quim, clar, aquí l'especulació de la setmana era que jo vaig pensar, bueno, vaig una mica ja arribar a un límit, que Marc Márquez...
6: Bueno, no se sap mai. Jo puc anar amb el cirurgià pràcticament cos i mei i vivir competint.
14: De paquet, no? El portes
6: sí,
14: de paquet.
6: Sí, cap problema, no hi ha cap problema.
2: Jo vaig veure, unes imatges que era ell baixant per unes escales al darrer Gran Premi a Itàlia, coix, i de cop i volta me n'assabento que l'han operat de l'espatlla.
6: Sí,
2: no vaig entendre res. Dic, a veure, si s'ha fet mal a la cama... Mm. A veure, Quim... on som?
6: Al final era una pedra que tenia aquí a la vesícula.
18: La seqüència dels fets.
2: Sí.
18: En Marc es va lesionar l'octubre de l'any passat, un cop ja campió del món de MotoGP una altra vegada. Justament la cursa després de guanyar el Mundial el va fer caure a Bezzecchi sense voler i es va fer mal a l'espatlla dreta. No va acabar la temporada i aquest any va començar el Mundial i ja vèiem que anava de pressa, però que no era el Marc Márquez en plenitud. Mm-hmm. I, de fet, els resultats ho indiquen. No ha fet podi cap diumenge de curses, ha guanyat dos sprints, però alguna cosa no anava bé. I ell, aquest cap de setmana passat a Le Mans, a França, dissabte al matí va fer una volta estratosfèrica a la Q1, que és la qualificació va dividida en dos sectors, i si vols jugar-te a la pole i la Q2, has de ser dels millors a la Q1, si no has fet els 10 primers el dia abans. El Marc va fer un temps rècord del circuit i a la tarda, a l'esprint, va tenir un accident fort, una caiguda forta. Aquí es va fer mal en un peu, una fractura al dit petit del peu esquerre.
2: Mare de Déu.
18: Ah, no, del peu dret. Espera, del peu dret.
3: Bueno, és igual el peu, és igual.
14: Home, és igual.
3: L'altre va ser coix igual, eh?
18: Sí, la veritat és que es veu per televisió, anava completament coix.
2: Sí, és el que dic. I llavors, clar, s'explica...
18: I després va explicar que s'havia d'anar a fer operar d'aquesta fractura al peu dret, i que aprofitaria, i això no ho havíem sabut, perquè no ho havien explicat...
6: Home, ja, que et porta l'anestèsia, doncs ja ho fem tot, no?
18: Per fer-se una operació que tenia pendent a l'espatlla, perquè després del Gran Premi d'Espanya, que era l'anterior, ell veient que no anava bé, s'havia anat a revisar, i havien trobat que tenia un cargol d'una lesió, d'una operació del 2019, perquè porten tants cargols al cos, que ja costa de saber de quina operació és cadascun, que s'havia bellugat i li feia la guitza, li tocava un nervi.
2: Fixa't.
18: El nervi radial. I això també s'havia d'operar. Ell tenia previst fer-ho després d'aquest cap de setmana a Catalunya, volia córrer aquí, però amb la fractura al peu, doncs ja ho van deixar córrer i van fer l'operació diumenge passat.
2: Però es va especular que aprovaria avui dijous, no ha aprovat res. No ha vingut. Per tant, el descartem per aquest Gran Premi.
18: Sí.
14: Com diu el senyor Marcelí, quan vas amb moto, la carrosseria ets tu, i en aquest cas...
2: Sí, sí. Bueno, ara us demano l'opinió d'aquest proper Gran Premi. A veure, començarem amb el Pol Espargaró i després aniré donant la paraula. Com pinta aquest Gran Premi?
18: Pinta molt bé.
2: Perquè per tu és el premi de casa, que és el tema el Gran Premi de referència, el de casa.
18: Sí, home, sempre és el de casa perquè, a més, tenim uns pilots a casa que són increïbles, no? Que són els que lluiten per guanyar cada cursa i això és espectacular. Tenim una sort que molts països els agradarien tenir la sort que tenim. Llavors, podem córrer a casa, tenim l'oportunitat de veure'ls a tots, a més, tindrem bon temps, no plourà, les grades estaran plenes i, a més, és un circuit que sempre se li dona bé a Àlex Márquez, pilot de Ducati. També ve en plenitud Jorge Martín, que està amb l'Aprilia, que també és un circuit que a priori se li hauria de donar bé, o sigui que podríem tenir un podi ple de catalans i de pilots a casa.
2: A veure, Carles, com veus aquest Gran Premi?
3: Bé, sempre és un Gran Premi molt especial per la gent d'aquí, pel públic d'aquí. Crec que s'ha treballat molt bé perquè fer-lo cada any més accessible, més proper i a pesar de que el Marc no hi serà, doncs estan quasi bé les entrades, quasi bé al mateix nivell que l'any passat, cosa que és molt, molt important. Llavors, el divendres tindrem un temps que irregular, però dona molt bon temps pel cap de setmana, el qual crec que serà un cap de setmana molt, molt maco a nivell de climatologia. I després, doncs, bueno, les tres categories amb pilots catalans i espanyols que podran optar i lluitar per la victòria. com ha dit el Pol, crec que l'Àlex, el Martín, són els pilots que arriben en més bona forma ara. Llàstima de no tenir el Marc, però bueno, en fi, esperem que se recuperi aviat. I això farà doncs, que la gent pugui vibrar amb totes les categories, perquè hi haurà pilots de casa que estaran lluitant per la victòria, i crec que això és el més fonamental.
2: Si et pregunto, Riqui, pel circuit de Catalunya, de l'1 al 10, és a dir, de tots els circuits que hi ha al món, no, perquè hi ha circuits que hi ha pilots que se'ls hi atreveixen, i no...
8: A veure què diràs.
2: A tu t'agrada? És a dir, el trobes un bon circuit per córrer o
11: queda
2: és...
11: Bé,
2: no, vull dir,
11: sí,
2: no,
11: bé, sobretot.
2: Home, sí. Però que digui la veritat.
8: No.
2: Ara em dirà el seu, el Rocco aquest, però...
8: Rocco?
2: No, sí, el circuit. Com es diu?
14: Rocco Ranch.
2: Oi? Rocco Ranch?
8: Que bien.
2: Com el Rocco i Sten
8: Claro, és maravilloso.
11: Què és això?
3: Però aquestes són les festes que fan a la nit, eh?
2: Ah, és com a dir, que és el tema, no? És el tema. Digues, perdona, a veure, aquest circuit.
14: A veure, el circuit és com ha dit el Pol, és el circuit de casa.
11: Ara.
14: Al final, el traçat porta molts anys... És un dels traçats, crec que més complets. Ho tenim una recta molt llarga, amb una frenada forta. Hi ha tot l'últim sector, que és tot un sector de dretes, on has de conservar molt bé el pneumàtic, perquè si no et quedes sense pneumàtic a final de cursa. És un últim sector on et marca molt la velocitat on a final de recta, si el fas bé. I ja ho diu la Fórmula 1 i sobretot MotoGP, és un circuit molt complet per posar la moto a punt, per les frenades fortes, per les corbes lentes, per la corba ràpida, i és un circuit molt complet. Fa cosa de 5 anys va entrar una bona inversió i s'ha quedat un circuit, per dir la veritat, no és per la pressió que em posem.
2: No, home.
14: Però podem
2: estar... Un circuit que no val res?
14: No, podem estar contents de que tenim un dels circuits més macos del

0: RAC1 i el circuit de Barcelona-Catalunya us estan oferint versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP FanFest Barcelona a la plaça Catalunya.
1: I vaig pensar, mira com va acabar aquest gran invent de pagar molt més del que es pot pagar, no?
2: Un circuit permanent amb una ocupació quasi d'un 95% dels dies a l'any, cada dia innovant, cada dia millorant tot, jo crec que ho tinc claríssim, som únics a Europa i mundialment, que hi hagi tanta activitat, sigui per professionals o sigui en tema
3: un circuit que és del 91, que, sí, sí. Que portem anys aquí, vull dir, sí, sí. Ostres.
2: Però bueno, és el que dic, que et dones compte les coses quan les perds.
1: Sí, amb això tens, mira, tens tota la, sí. Tens tota la raó. Escolta, els tres veniu de família del món del motor?
3: Sí, cremats a les motos, sí.
4: Jo no gaire. Jo, de fet, el dia que vaig néixer, el meu pare es va hostiar amb la moto i el va tenir a un altre hospital.
1: No, veus, tens
4: i
1: una...
4: I mi mare segurament es hauria cagat amb la moto i ens va parir. Però sí, va ser així.
1: El cas del Pol?
3: Sí, el meu pare feia curses de les 24 hores de Lliçà i corria així, molt amateur, però...
1: Però motos,
3: sí.
1: També,
3: motos. Motos també, motos.
1: I el Riqui?
2: Sí, jo per part del tiet...
1: Clar.
3: El tiet molt bo.
1: Sí, era boníssim. Sí. El Tiriti.
2: Correcte. Sí,
5: sí. Però vau tenir moto de petits tots, no?
2: Jo no.
5: No?
2: Jo no. A mi em van posar els cars i vaig treure males notes i em van fer fora. Els meus pares van dir s'ha acabat. I després doncs, em vaig fer molt amic del seu germà i del Pol i em anava a entrenar amb el seu pare. De petits.
6: ¿Y no hacías carreras por los polígonos, que es lo que se lleva ahora,
7: Venga,
6: Tete?
7: Venga, hombre. Es
3: que esto era la época del Ángel Nieto, sí.
1: Sí, hombre. Sí. Ángel Nieto y d'altres. Bé, tú vas a estar a la escudería de Carlos Arguiñano.
2: Correcte.
1: Carlos, bona tarda.
8: Epa, ¿qué pasa, familia?
1: ¿Te acuerdas de Ricky?
8: Hombre, que sí, me acuerdo. Buenos platos allí hacíamos en el
1: box. Primera pregunta que li farem. ¿Cuinava el Carlos Arguiñano a l'escuderia o no cuinava res?
2: Bueno, ell venia a passar-s'ho bé. El Pol també va coincidir uns anys.
3: Sí, va ser el propietari de l'equip.
8: Hombre, acordaros de los consejos que os daba.
1: Quins consells?
8: Hombre, pues para correr más, ir más rápido y ganar y sacar ventaja, pues comer siempre antes de las carreras un plato de fabada con coliflor para salir a propulsión y que el que venga detrás que se coma la olor. Epa, vinga.
1: Bueno, què tal d'empresari o de... Com se li diu això? Promotor? Quin nom té el propietari d'una escuderia?
3: Sí, el director esportiu, el jefe.
1: Tu el recordes, Quim Salvador, l'Arguiñano per allà?
9: Sí, i tant. Era divertidíssim.
1: Ah, sí?
9: Era divertidíssim.
8: L'alegria del box.
9: No sé dins del box, però a fora, després sortia a sopar, teníem algun amic comú, i és que era acudit. Acudit.
8: Un per l'altre. Claro, ¿sabéis cómo se dice bájate de mi moto en árabe? Baja la raja de mi Yamaha.
1: Que boníssim. Ara, suposo que eren millors, no?, els acudits.
9: N'hi havia de tot. Jo no sé si el Pol o el Riqui en recorden algun que es pugui explicar per la ràdio, perquè els que recordo eren completament irradiables.
1: Yeah.
9: Ara,
2: La veritat, és que hi ha molta gent que quan està davant d'una càmera actua, no?, i dius, ostres, i després quan surt de les càmeres...
5: Però ell no?
3: No, aquest és com
2: ell, era diari.
3: Tal
2: era
3: com diari, raja.
2: Però estàvem en un míting tècnic, tots callats... total, i ell entrava al box i rient amb gent i era igual tot, i al final és el que l'ha fet arribar on està, que té un carisma...
3: És real, completament real.
1: Sí. A veure, deixem-me buscar el Guillem Estadella, on el tenim...
10: Hola, què passa, penya?
1: On estàs?
10: Aquí, què passa, la barra? Hola, què tal? Com esteu, públic? També, una mica de soroll. Tot bé o què?
1: Molt bé. Escolta, sí. M'han dit que tenies al teu costat el senyor Boigues, sí. Que volia fer... Què, hombre, senyor Boigues,
11: què
1: tal?
11: Hola, què tal? Sí, tinc preguntes pels pilots.
1: A veure...
11: Una cosa que sempre he preguntat de les motos d'aquestes GP. Com és que el manillar és fix? Perquè no, perquè clar, per girar heu de fotre... Per què no poseu que es pugui girar el manillar com les motos de veritat, normals, del carrer, que no els cal tombar-se d'aquesta manera com vosaltres?
3: És una bona pregunta, Senyor Boigues. Posa coses sobre la taula molt interessants. Som molt fan, senyor Boigues, sí.
11: Sí?
1: És fan seu, El Pol Espargaró és fan seu.
3: Molt savi, sí.
1: Sí, sí.
5: No li dieu això, per favor, no li dieu més, perquè ho creu.
3: Savi.
8: Sí, però... L'elogio de Benita.
1: Però no gira el manillar?
3: Bueno, gira una miqueta, poquet. Molt menys que les motos del carrer.
1: No gira?
5: Heu de girar vosaltres, no?
3: Sí.
12: Quan agafes una velocitat molt alta, es gires inclinant. A l'inclinar la moto és quan gira.
11: Una mica gira.
12: Més aviat contramanillar.
5: Però si vas a poc a poc, per arribar allí, diguéssim. No?
12: Bueno, si vas molt a poc sí que gires el manillar.
5: Ah.
12: Però les motos de carreres és que ni giren.
3: Llavors posem ales, posem els alerons.
12: Tenen un, un

0: A nivell del manillar, res, té un res, jo què sé.
1: Res, una miqueta.
0: Es mou,
1: per fer una mica res. El fet, per quedar bé la foto, no?
0: Sí, però no, bàsicament les motos de carrera giren i inclinen.
1: Vale, una altra cosa, el de la bandera que era de quadres només fa això? Al final fer això de
2: va canviant, va canviant. Cada circuit és una celebrity diferent.
3: Però celebrities?
1: Però només sí. Fa això, eh? A la carrera només fa això i prou.
2: Només fa això.
4: Està donat d'alta només per això.
1: Contesteu la pregunta o no?
5: Està donat d'alta només per això.
1: I quant cobra?
6: Bueno, però hi ha dificultat en fer això. S'ha de saber fer o no?
2: No pensis, no tenen massa traça, eh?
1: A vegades...
0: Bueno, als Estats Units sí, eh?
4: Sí, és el que
0: allà foten un ball, els americans.
6: Ah, sí.
0: Sí. Un ball amb la bandera. Espectacular, sí.
4: L'altra pregunta.
1: O sigui, us queden molts mosquits enganxats al casc?
5: Va, sí, bona pregunta. No, aquesta bona pregunta és aquesta.
4: N'hem tregat, n'hem tregat molts mosquits.
2: Tenim tir-off. Sí, portem com unes tires de plàstic en el casco, que es posen abans de sortir, en portem dos o tres, llavors quan se'ns queda...
5: Silenci. El del banc.
2: Doncs quan s'enganxen molts mosquits a la visera, doncs tenim com unes tires de plàstic que les anem llançant. Però no són gaire eco-friendly.
6: S'enganxen allà, els mosquits?
2: Sí, s'enganxen allà, llavors nosaltres les anem tirant.
1: Com un plàstic el traieu.
4: Com un Iron Fish.
2: Llavors que és una bona pregunta, senyor Buigas.
1: Sí, no, esclar.
5: Deia el Riqui que fins i tot que també us n'heu menjat uns quants.
4: Ostres, i abelles. Abelles!
2: Això sí.
4: Ocells que et toquen el dit. Bueno, hi ha un pilot a Melandris, no trencar a Austràlia per una gavina.
0: Bueno, és Austràlia sempre, sí, eh?
2: Les gaviotes que volen
0: al costat del mar i...
5: Hòstia, però això és molt perillós. Són ocells o són drons?
1: Drons
5: gironis.
2: Són grosses.
1: L'altra pregunta. Hi ha un mínim de velocitat? Perquè, clar, si un va a 20 per hora, és un perill total, no? Hi ha un mínim?
2: Bueno,
1: Vine
5: quan vulguis, que l'aguantaràs tu.
6: Sí, noi, perquè, escolta...
2: A veure com era aquesta pregunta.
1: El tio se'm queda mirant, riu i no contesta.
2: A veure, digue'm. No t'he parat atenció.
1: Hi ha un mínim de velocitat en els corredors? Està prohibit anar menys de 30.
2: Fins que hagis de posar el peu a terra.
4: De temps.
1: O sigui, un tio pot anar a 20, tranquil·lament,
2: A 20, tranquil·lament.
1: Però és un perill, perquè durant la volta i al final et xocaran contra ell, o no?
2: Per això no van a 20.
1: Bueno, sí, ja és una cosa que ens fan per...
0: La primera marxa és de 180, eh?
1: Una altra cosa...
5: Ha escoltat això, senyor Buigas?
1: Així?
5: La primera marxa, 180.
1: Ah, no es pot anar ben, menys.
0: No, pot anar menys, però vull dir que la primera és de 180, vull dir...
1: Si vols de 20, en quina has d'anar?
0: Si vols de 20, és millor que baixis de la moto.
5: Has d'anar amb punt mort.
3: Un moment, com passes de 0 a 180? Això és una bogeria.
0: Doncs has d'activar d'embrague.
1: Ah. El Bragui. Sí. Ah, vale, ja està resposta a la pregunta, clar. Entre carrera i carrera s'ha d'escombrar i fregar tot, o...?
4: Sí,
2: ja muntem una escombra darrere i fem un parell de voltes al final. Quan ja les càmeres han deixat de gravar.
1: Sí.
2: I llavors ja ens ho portem tot.
1: Fregueu vosaltres o no fregueu?
2: Sí. Escombra i uns bueno, cada fi de setmana és diferent, ens ho anem...
1: Va. Una altra cosa, hi ha carreres mixtes de cotxes i motos a la vegada?
5: Sí.
1: Perquè ho podríeu fer a la vegada, perquè com que a les motos, com a mínim per la ciutat, van entre carrils...
2: Podem fotre bicis, també.
5: També.
0: Sí.
5: I patiners. Els dels del Globo. Bueno, al circuit de Catalunya ara fan curses de bicis, també.
1: Què dius,
5: home, i tant.
6: Ah, sí?
5: Home, de què es pensen que han fet calaix? Amb coses d'aquestes, fan curses de...
6: Però s'ha d'amortitzar, no?
5: No, però a part de bicis, corrent... Vull dir,
4: home, que ara està obert a les tardes, el bicircuit.
5: Sí, per això et dic que ara...
4: De 6 a 10 de la nit.
5: Home, escolta, el circuit té la...
1: Què dius, ara?
5: Home, jo, perdoni, jo l'he fet i...
1: En bicicleta?
5: No, en bicicleta no.
6: Com l'has fet?
5: L'he fet...
1: A peu?
5: De... De copilot de Margin, del Mar... vull dir bé... Gené, del Mar Gené. De copilot.
1: Avui,
5: després... No, i després al Mar Gené em vam fer el canvi i vaig fer jo el... I vam fer la comparativa de temps com amb el Carles Checa.
6: Quan anaves?
5: A menys 12. I va haver un moment que es pensava que m'havia perdut pel circuit, que no tornava.
6: No tornaves.
5: Hòstia, aquest tio s'ha perdut. No, és que...
6: Escolta, quantes marxes tenen les vostres motos? Perdoneu, perquè és una cosa que...
5: No, no,
2: sis. Sis.
6: Ah, bueno,
5: pensava que hi havia més.
2: Sis,
5: la cosa queda...
1: Sí, bueno, però comencen a 180, eh?
6: Imagina't.
5: Bueno, escolti, hem de regalar unes entrades aquí amb l'Estadella, amb el seu permís. A veure, com ho regalarem, això? Quantes entrades tens?
3: Bueno, algú que faci so de moto o alguna cosa, no ho sé.
5: Bueno, no sé, tu mateix. A veure, parlant de so de moto...
6: Hi ha un senyor,
5: Però moto...
3: Hòstia!
5: Està gripada.
0: Una, dos temps.
3: Espera, tenim entres per tothom, a veure.
5: Vinga, a veure.
3: Fes de moto, ja la primera marxa a 180, com ho fas? Fora aplaudiment. Home, jo crec que unes entrades per aquest home, mira. Que vas una mica en plan cowboy, no? Tu d'on ets?
7: Sí. Jo de Vilafranca.
3: Molt bé, xulo, Vilafranca al Penedès, eh?
7: Sí, soc dels verds.
3: Dels castellers. Ah, sí, xulo. Què fas, d'enxaneta?
7: No, jo miro, jo faig de pinya, solament la pinya.
3: Tu mires, eh?
7: Miro i faig de pinya.
5: Quan ha dit que era dels verds, dic, hòstia, els comuns...
8: Se la colau.
5: Estan quedant al xiringuito.
7: No.
3: També ho he pensat, eh? Molt bé, fora aplaudiment per aquest senyor que ve des de Vilafranca, molt bé. Ara tenim un altre senyor, tu que també. Fas de moto o no? Tu d'on vens?
9: De Barcelona.
3: De Barcelona, Vera.
9: Del Raval.
3: Del Raval, xulíssim, allà a poc a poc també.
9: Collonot.
3: Molt bé, escolta, fes de moto, però ja a tercera marxa, a la tercera marxa. A quan és la tercera marxa?
2: Tu digues 2.20.
3: 2.20?
2: 2.50, digues 2.50.
9: Tinc que aixecar.
3: Aixeca, per favor, home, fora aplaudiment per aquest senyor, com et dius?
2: Adelante.
3: Perfecte, vinga, va. Atenció, prepara't la teva moto ja a tercera marxa. Fot-li, va.

0: Bueno, bravo.
1: Hòstia.
0: Dos entrades, eh?
2: Bravo.
1: No sé si era un Fórmula 1, eh?
0: O el Ronaldo. M'he espantat. Hòstia,
3: però què se toma esa audiència, tete? No.
1: Això són oients teus, eh, clapers?
0: Sí, sí, no? Sí,
3: és
0: no.
3: Que aquest programa, si no vas drogant, no es pot escoltar.
0: Mira, allà darrere, a darrere teu, a Estadella, hi ha interès
1: a veure,
0: per venir
1: a veure
0: MotoGP.
1: A veure, tenim aquí... mira, tu, com et dius?
4: Gonzalo.
1: Gonzalo, d'on vens?
4: Oi. De Argentina, Mendoza.
1: Que però un moment, però tu escoltes RAC1?
4: Perdón?
1: Tu, no entenc el català, fora, fora.
4: No, no, sí, dame una oportunidad.
1: No, però és que esto es una recompensa para los oyentes de RAC1. Tu saps què és RAC1? Este es, no, està sentado...
0: Si es compromet que a partir d'ara anirà escoltant RAC1, ja...
1: A partir d'ara has d'escoltar RAC1. Él es el presidente de la Generalitat.
5: Sí, pues sí. Locura.
1: Sí o no? Forta aplaudiment pel president, home. Clar, Toni Clapés, president de la Generalitat.
0: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
4: Yo prometo que de lunes a viernes de 3 a 8 de la tarde lo escucho todos los días.
0: Home, ya está, ya está.
1: Ara sí.
0: Ya está, ya está.
1: Tú, si te llaman de... Oye, ¿tú qué escuchas? Nada de Catalunya Ràdio,
0: no,
1: eh?
0: No, no, nada, RAC1.
1: ¿Tú solo Toni Clapés?
0: RAC1, RAC1.
1: Toni Clapés es mi padre, tienes que decir.
4: Toni Clapés es mi padre.
1: No, Toni Clapés, dilo bien.
0: Sí, cuidadament ho digui bé, perquè si no li contaran amb un altre.
6: No, passa nada. Català.
1: No, però primero tienes que hacer un poco de ruido.
4: Okay.
1: Tienes que hacerlo de la moto. No por ser argentino yo te lo voy a dar, eh. Hostia. Que se me cree que me porta una empanada aquí, vinga, va. Toma, ya te las doy en mano, pero quiero que hagas de moto, ¿vale? Tú vas a hacer quina, si es la cinquena
6: marcha... A partir de quinta, ya apunta, ya quinta, sexta, ya final de recta.
0: Final de recta, gas aquí, fúbligas.
4: Superaré igual, ¿eh?
1: ¿Te quieres poner en el suelo o algo, rollo moto? Ponte en el suelo, ponte en posición así fetal, que va bien.
0: Bueno, está de ella, pero...
1: No, perquè sí, que s'impregna, clar, home.
0: Que maravilla.
1: Posición fetal como si estuviese en la moto, vinga, va.
7: Ay, por favor.
1: Vinga, a veure, hòstia, pobre, s'està fotent el terra. Ui, hòstia, espera, ¿a què haces? Espera,
0: no, pero de pie, pero de pie. Mare de...
3: Aquest gent...
6: Un moment, t'acaba de tirar. Està plegant.
1: Què estàs fent?
4: No. En la curva 5 de acá de Catalunya.
0: La curva 5.
6: Controla mucho, eh? Ben vista, ben vista.
1: Molt bé, molt bé. Vista, però ara, haz el ruido, fes el soroll, a veure, eh?
0: Va. Sembla que l'hagin matat.
6: Però que això, que no és un concurs de gavines, eh?
3: S'ha caigut. Un cerdo en la matanza.
0: Ha caído, ha caído.
3: Bueno, li podem donar per
1: tot l'esforç. Home, si fora aplaudiment, sisplau. Un nou oient.
0: Home, hem guanyat un oient avui, eh?
1: Hem guanyat un oient avui, eh? Sí. Has de dir visca RAC1!
6: Visca RAC1!
0: Bravo!
1: Ara.
0: El teu permís, Estadella...
1: Sí. Sí.
0: Ara volem posar so, però ara ells ens han fet el so de les fotos, però tenim un professional en la matèria, que no és altre, que el beatboxer, que ja podem saludar-lo aquesta hora.
8: Com estàs, Guillem?
9: Molt bé, molt bé.
8: Bueno, és un altre campió, el coneixeu?
0: Home, atenció.
8: Ara tindreu oportunitat de sentir-lo, de veure'l i de conèixer-lo, perquè tu tens el top 8 mundial, el Grand Box Battle de Tòquio, que això és una baralla
0: com
8: de beatboxers.
9: Exacte, és la competició més important del món, sí, sí.
8: Vale, i campió d'Espanya de beatbox en aquesta disciplina el 2022.
0: Que guapo, tu.
8: Vale? Mm-hmm. Llavors, jo no he entès mai com ho feu, això, amb la boca. Com s'aprena a fer aquests sorolls, aquests moviments? La llengua, els llavis,
9: los que labios. Intervé aquí? Intervé tot el que pugui vibrar de la cara i el gola i tot el que...
8: Algun problema?
7: Tanto, no, que me parece maravilloso. La campanilla també interviene.
9: Tot des dels llavis, la llengua, el paladar, el que sigui, no?
8: Bueno, però aquí hi ha el nas també, no?
9: El nas també, clar, exacte.
8: L'aire, no?
9: L'aire.
8: Tot. Bueno, aleshores, tu estàs especialitzat en fer, suposo, qualsevol tipus de so, però també saps fer so de motor i és diferent del que feien ells ara, no? Suposo.
9: Bueno, ara la veritat és que m'ho he fet bastant enveja, eh? Ens costarà igualar-ho, no? La veritat que no sabia fer el so de moto.
8: Ah,
9: no? L'he pres expressament per venir aquí. Sí, sí, sí.
8: Podries fer una demostració.
9: Dues setmanes intensives.
8: A veure com ho veieu, vale?
9: Endavant. Quina marxa voleu?
0: Home, no sé, això ja ho han dit, eh?
9: Tenim l'arrencada, també.
0: No sé, a veure...
9: De primera a sexta.
0: Primera a sexta. Atenció.

0: Que guapo!
1: Ah,
2: cola, cola.
0: Escolta, dues entrades pel beatboxer, perquè clar, ho ha abordat, eh?
1: Home, però això ha sonat molt a prop, ja, no?
3: Ha sonat bé, sí. Ha sonat bé, molt bé. Sembla un Ducati, per això, eh?
1: Ep!
3: Ojo, de tirar cap a KTM. Ens hem de posar una mica més taronges, però està bé, està bé.
2: Vale, més taronges, ja apretaré més a la pròxima.
1: Però quina diferència hi hauria?
3: Cap ni una.
1: Escolta, però tu vens de la música clàssica, que és una cosa que peta una mica al cap, no? Un home que fa beatbox, que vens de l'SMUC, no? Que vas estudiar
2: allà. Exacte, sí, jo soc trompetista de música clàssica i vaig descobrir el món del beatbox durant la pandèmia, quan ja m'havia graduat de la universitat i tot, dedicada a tocar música clàssica, llavors vaig descobrir aquest món i començant a jugar, a competir i aquestes coses, doncs m'hi vaig acabar ben endinsant.
1: El problema és que no pots fer les dues coses alhora, és a dir, no podem fer beatboxing i trompeta alhora.
2: Costa una mica, s'hauria de tocar la trompeta amb alguna altra part del cos, cosa que no he provat.
4: Por favor.
2: I no ho vull provar, però...
4: Eres el Kenny G catalán.
1: Però suposo que sí que t'ha ajudat el control respiratori per fer el beatbox, el que s'ha après amb la trompeta, no? Després ho has aplicat.
2: Sí, home, sí, tot ajuda, no, exacte.
1: Vale. Escolta'm una cosa, tu has publicat ara un nou single que es diu Rumba a la plaça. Sona així, el podem sentir?

0: Fas beatbox, una cosa de trompeta. Té a veure amb la Patum de Berga, no?
1: Exacte, jo sóc berguedà i doncs, amb l'Ajuntament vam decidir de crear una banda sonora d'aquesta Patum 2026, que queda res, menys d'un meset, estem ben nerviosos.
0: Vale.
1: I doncs això, vaig crear aquesta cançó, no?, perquè fos la banda sonora de les festes d'aquest any.
0: Vale. Aquest home, com veieu, fa moltes coses, les fa totes bé, i també fa sorpreses, que és el que sentirem ara abans, però digue'ns què és aquesta màquina, que és una Loop Station.
2: Qué guapo.
0: Exacte. Què fa això?
1: Sí, això
0: flipes,
1: és una màquina
0: Flipes,
2: eh? Lo quiero llevar hasta mi garaje.
1: Sí, això és una màquina de loops, us ensenyo així ràpid.
3: El que faig amb aquesta màquina d'aquí és que quan apreto un d'aquests botons el que fa és que em repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle,
1: repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle,
4: repeteix en bucle,
1: per tonejar una mica tot això,
3: repeteix en bucle, repeteix.
2: Que guapo!
3: I fec música a través d'aquesta màquina.
0: Això és molt bonic. Has preparat, des d'aquí al MotoGP FanFest Barcelona, has volgut preparar una sorpresa que jo crec que un d'ells es quedarà bastant al·lucinat quan ho senti. Ens ho vols explicar una mica?
1: Primer començo i després us explico. Jo crec, sí, a mig fer, us sembla bé?
2: Sí, endavant.
1: Sí, té més emoció la cosa.
2: Sí, sí.
1: Banda sonora i aquestes coses. Perfecte, em preparo.
0: Vinga.
2: Un aplaudiment per
5: Guillem
2: Beatboxer.
5: Guillem Cardona. Públiques, Guillem Cardona.
1: I.
2: Uah! Vinga.

0: Això d'aquí és un veritable homenatge al, l'heroi de veritat d'aquesta jornada d'avui, Isamu Akasaki. Isamu Akasaki, Premi Nobel de Física del 2014. Tots el coneixem, però un dels convidats d'avui el coneix més que ningú. Si us plau, un fort aplaudiment per Carles Checa, si us plau. Carles, vine cap aquí. Isamu Akasaki va morir fa 5 anys, lamentablement. Va morir i va ser un gran homenatge d'ella a Doha.
1: A Qatar.
0: Va ser perquè Isamu Akasaki va morir fa 5 anys, l'inventor del LED.
2: Hombre de la bombeta.
3: Se le apagó la luz.
0: Exacte. I què va passar? Què va passar?
3: Corre, que se le apagó la luz. Bàsicament.

0: beatboxer. Guillem Cardona.
1: Bravo. Guillem Cardona, gràcies. Cal recordar això que deies, aquest homenatge que abans ho parlàvem amb el Carles Checa, que estàveu fent la retransmissió, no? Aleshores ell et va comentar, mira, just avui s'ha mort el que va crear els leds quan van encendre els llums de l'estadi, no? I tu, d'una manera com molt lacònica, molt tranquil, dius, se li apagó la luz. Aleshores amb ell li va agafar un atac de riure brutal, va apagar el micro i et vas quedar sol anant comentant, no? I deies abans que, bueno, que tu t'havien dit que no hi hagués pauses, no hi hagués blancs, i tu vas seguir comentant amb una tranquil·litat absoluta.
2: Sí, sí, és que si no li donem un minut de silenci allà, amb el Kazaki. Però la veritat és que jo em vaig quedar una mica... No sabia què fotre, dic, no em podré riure ara, i a l'Ernest, que jo estic allà de supporter, em va apagar el micro. De fet, aquella imatge no es tenia que haver vist mai, però els de producció a Barcelona la van tallar per WhatsApp, se la van començar a passar per WhatsApp i llavors es va liar una mica, no? Sense la imatge s'ha de dir que potser no hagués tingut tanta força, perquè clar, l'Ernest allà petant-se...
1: Et fa gràcia recordar-ho, Carles?
2: Sí, bueno, no, és que ara tothom en recorda, per això ja... Ningú sap que fa 30 anys vam guanyar aquí a Barcelona, ni no sé què tal, bueno, ja sóc el de la luz, pues ja
0: no, està. Però ara et diré una cosa. Hi ha molta gent que et recorda per això, però molta més gent et recorda perquè vas aconseguir la teva gran victòria, el Gran Premi de Catalunya l'any 1996. Això va ser fa exactament 30 anys, i avui ho celebrarem d'una manera especial amb... Endavant, sisplau, la Gemma Bassa, directora de Relacions Institucionals de MotoGP del Circuit de Catalunya. Un aplaudiment per ella.
3: Olé.
4: El que pestañe se lo pierde. Va ser de aniversario para Carlos Checa. Con botella Magnum de cava. Prosecco de wow. Bajo el cielo azul de Barcelona, con Marc Serra, con la bandera de cuadros, para festejar.
3: Moltes felicitats.
5: Avui invites a sopar, eh?
2: Ja havies nascut, tu, Pol, havies nascut.
6: No, li deia abans que jo tenia 5 anys quan ell va guanyar la seva primera cursa, o sigui, és un tema de reflexió, no, Carles? Ens fem grans.
2: Bueno, està bé portar-los així, no?
6: Sí, la veritat és que sí.
2: Sí, encara anirem potent.
0: Bueno, felicitats, Carles, Pol, Ricky, moltes gràcies per acompanyar-nos, que ho disfrutem al màxim aquest proper cap de setmana al Circuit de Catalunya. Moltes gràcies als tres.
6: Un plaer, moltes gràcies. Gràcies.
0: Gràcies. Fem una pausa i tot seguit el Marc Serra, que corria per aquí. Serra, esperem una de les altres sorpreses teves, no?
7: Sí, la primera entrega ha estat dedicada...
0: A les gavines.
7: I ara què ve? Els coloms.
8: Hòstia, el que faltava.
0: Bueno, ara tornem, 3 minuts i estem amb vosaltres.
9: RAC 1. Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al Circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
10: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
12: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
11: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
13: Estic venent casa meva i no me'n surto.
14: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
15: Tercer Festival Gastronòmic de Torredembarra, divendres 22 i dissabte 23 de maig al Passeig Rafael Campalans, de 7 del vespre a 2. Degustacions, música en viu, DJ i activitats infantils. Vine a degustar els plats gastronòmics que oferiran 22 restaurants i els vins i caves de les bodegues locals. Organitza Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
16: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
17: Aquest diumenge i tots els festius,
18: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya Diagonal i el supermercat de Francesc Macià
17: obren de 12 a 8 de la tarda.
18: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
17: Molt més fàcil i còmode.
18: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
17: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya Diagonal i el supermercat Francesc Macià
18: obren de 12 a 8 de la tarda.
19: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
20: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
21: Em fa por voler acabar amb aquest desassossec permanent saltant per la finestra. És una mala idea perquè la finestra és a poca alçada de terra.
22: Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumberg.
23: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
24: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
25: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
26: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
25: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
26: I escolta el que vols.
25: Quan vols. Notícies, contingut exclusiu.
26: Podcast, RAC més 1.
25: Tot RAC1 és a RAC1.cat.
26: RAC1.cat.
25: RAC1 i el circuit de Barcelona-Catalunya us estan oferint versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP FanFest Barcelona a la plaça Catalunya.
0: Bé, ja tornem a ser aquí des de plaça Catalunya. Marc Serra, segona sí. entrega. Em sembla que m'ha entrat.
1: Què ha passat?
27: El pol·len.
0: Què passa?
27: Que...
0: Ui, sí. Tremendo, això, eh?
1: Això són els plataners.
0: Sí. Ai,
28: això trenca una almendra.
0: No, però encara has aguantat força, eh? Perquè sí. això és tremendo, aquí.
29: Bueno. Ho he vist fa estona.
0: Sí.
29: sí. Ui, i, no, ara ja no puc continuar.
0: No, no t'ho trobaràs a sobre, eh? No, doncs ja segueixo jo, perquè primer hem fet la primera part d'aquest especial Natura per a Catalunya. Fes.
27: No, més d'una hora.
30: Ja no el veureu més.
27: No.
0: I ara farem la segona part d'aquest especial Natura a Plaça Catalunya. Abans hem parlat de gavines. I ara els coloms, mal anomenades, diria jo, mal anomenades rates del cel, això hi ha molta gent que ho diu, i és, sí. no, és una mica lleig. No fa gràcia que se't caguin al damunt, però heu de reconèixer que almenys tots de petits, aquí alguna vegada hem vingut amb les vesses
28: sí,
0: a fer-nos la fotografia amb el colom al cap o al braç, on sigui.
28: I
0: avui...
27: Menjant-se la criatura, pràcticament.
0: Bueno, tampoc tant, eh? Però vull dir que ens ha fet gràcia a tots fer les fotos aquí amb els coloms. I avui ha arribat el moment de veure aquests animals des d'una altra perspectiva i ho farem gràcies a l'influenciador d'ocells i coloms.
27: Com?
0: Això és una cosa maquíssima.
27: Però què és això?
0: Un influencer, que se'n diu en anglès, en català un influenciador, una persona que té molts seguidors, 50.000 seguidors a les xarxes, i que també és cantant. Es diu Vital Mezzeri. Vital, bona tarda.
31: Bona tarda.
0: Un aplaudiment per Vital. Tu ets un gran amant de les aus i també dels coloms, no? Quines característiques els hi trobes als coloms que per tu els fan agradables.
31: Pobrets. Jo crec que els coloms són molt interessants per descobrir, perquè la gent no coneix els coloms, la gent desprecia els coloms. Jo crec que és una bona experiència en la vida per alguna cosa per experimentar nova. Una cosa que la gent la té molt lluny, normalment.
0: Perquè tu quan et diuen que són rates del cel, tu què penses? Què et passa pel cap?
31: És una altra cosa que es diu, com moltes altres coses que es diu de moltes altres coses. I llavors, no tinc cap...
0: T'enfades una mica.
31: Una miqueta, però estic acostumat. És un treball que s'ha de fer per explicar d'una mena, d'una forma que la gent entendeix, que entendi, que no són rates, i encara si són rates no passa res. I si encara si són rates no passa res un altre cop.
2: A tu et podíem definir com a colomitzador? Colomitzador, de la religió
31: sí,
2: del colom.
31: Colomitzador, sí, colomitzador. És una paraula que vaig inventar.
2: Sí.
31: Palomizador, en castellà. I sí, és una paraula que la gent li agrada molt, perquè es dona una altra identitat, una altra cosa, com per definir-se d'una altra forma.
2: Quines qualitats li trobes bones, maques, dels coloms? És a dir, tu de què t'agrada els coloms?
31: S'adapten molt bé a la vida a casa.
2: A casa?
31: A casa, sense cap...
3: Entens a casa?
2: Què m'estàs dient? Entens a casa?
31: Sí.
3: Ah, sí?
31: Tenim tres coloms a casa.
3: Què dius ara?
2: Com es diuen?
31: Picarmina l'abella.
2: Picarmina?
31: L'abella.
2: L'abella?
31: La bonica, Picarmina la bonica en català.
2: Sí.
31: Amadeu Basilio.
2: Sí.
31: I Samuela.
2: Val, estupendo.
3: Ai, que maco.
2: I tu recomanes com a mascota el colom?
31: Sí, és una experiència molt interessant, però són molt demandants, són molt sensibles, són molt intel·ligents. Has de fer donar-los atenció tot el temps. La meva mare sabe de qui estic parlant.
2: Però Vital, però quina gràcia té tenir un colom de mascotes? I no et porta el diari, no? No es fa el mort. Vull dir, què fas a casa amb un colom? Quines habilitats fa?
31: Habilitats no són com els gossos, però són altres habilitats. Et donen mogollon d'amor.
3: Claro.
31: Tot el dia.
4: Aquí el senyor Virgili
31: carinyo.
4: Ja m'he recuperat, eh?
1: Ah, bueno.
2: Ah, perfecte, perfecte.
4: He entrat
5: A mi a veces también me pasa, Pumuki.
4: Sí, he entrat en una situació...
2: Sí.
4: No era d'això. Eres el polen que... Entrat en barrena. No, vostè volia fer una pregunta fa estona?
6: Sí, perquè, esclar, jo penso, si mai se't caga un colom a sobre, com t'ho prens?
2: No. Sí, quan se't caga un colom,
6: sí.
2: Com t'ho prens bé o és una agressió o estàs content que hagi passat pel coneixement que en tens tu?
31: No, jo estic content.
2: Estàs content?
6: Estàs content.
3: Ah, claro.
2: Estàs content. Sí, sí. Sí. Bueno, però a casa, perdona, els coloms nets no són. Vull dir, teniu feina, no?, a netejar i tot això.
31: Sí, s'ha de netejar, però com qualsevol altre animal.
6: Animal, exacte.
31: Claro. Però la caca és molt petita i quan el colom està bé de salut,
6: sí.
31: La caca és molt diferent de la caca que veiem normalment per al carrer.
1: Perquè és corrosiva, eh? Quan cau damunt del cotxe pot arribar a menjar-se.
31: Sí, sí, sí. Quan el colom està bé de salut, no és corrosiva.
2: Això vol dir que els de Barcelona no estan bé de salut.
31: Ningú està bé de salut, a ninguna part del món.
4: Sí,
2: sí noi. Veritat,
31: perquè mengen... Merda. Sí,
4: clar.
31: Disculpi.
2: Sí, sí.
4: O com se diga.
31: Qualsevol cosa clar, que ve.
2: I estan molt... Les gavines estan molt enfadades amb els coloms, no? Vull dir, hi ha com una baralla entre gavines i coloms aquí a Barcelona. Aquí. No?
31: Què és esto?
2: No?
4: Gaviotes.
2: No? Gaviotes.
31: Ah, gaviotes? Sí. Les gaviotes...
2: Estan enfadades.
4: Que maten els
31: mengen
4: coloms.
31: Mengen els coloms.
2: Mengen els coloms.
31: Sí, sí. Mengen. No totes les gaviotes, només les grans, però com mengen els coloms.
2: I aquí a Barcelona com hauríem de tractar els coloms? Què hauríem de fer perquè no molestin i, en canvi, fossin simpàtics per la gent?
31: Resolucions hi ha, estan ben conegudes, les solucions. El problema és que és un assumpte seriós, és una cosa seriosa i la gent... És una mena de reeducar, potser, a la gent, perquè no odien tant els coloms.
2: Ara.
31: Donen problemes, sí. No són nets, també. Això és la veritat. Però això és una cosa que existeix a la ciutat i va existir. I s'ha de trobar alguna mena, alguna
3: claro.
31: Forma de tractar amb ells
3: sí.
31: Sense exterminar, sense assassinar.
2: Hem de conviure tots, inclosos amb els coloms. Sí, sí, sí. Però el Vital, hi ha una cosa que no sabeu, i és que, a més, ell és cantant.
3: Ah,
2: i
3: sí.
2: Tu ja has dedicat tres discos...
31: Sí, no sé si als coloms.
2: Als coloms.
3: Ah, sí?
2: I avui t'hem demanat que ens vinguis a fer una mostra del teu art, no? Sí. Quin tipus de música dediques als coloms? Què podem escoltar en aquests discos?
31: És un poquit... una miqueta més cap a l'estil espanyol, com rumba, flamenco, pop.
2: Rumba colomera.
31: Una miqueta.
2: Molt bé. Què ens interpretaràs?
31: És una cançó del primer disc,
2: sí?
31: Que es diu U-U.
2: U-U?
31: Jo te digo U.
2: U-U, jo te digo U.
31: Sí.
2: Va, doncs endavant
4: pues
2: amb el Vital i aquest homenatge als coloms.
31: Cuando me habla mi

0: ¡Bravo!
1: Moltes gràcies.
0: Fidel Meseri! A veure si aprenem a conviure tots una miqueta, no? I no barallar-nos tant amb ara. El que ens envolta.
2: Clar que sí.
0: Que abans ho dèiem, hem envaït el seu espai.
2: I tant.
0: Per tant, la culpa és nostra en aquest cas.
3: Demà, a partir...
1: Colomitzar. Això és per la felicitat a la vida.
0: Colomitzar.
4: No, dic que demà ja podran tornar perquè aquest espai està obert fins demà. Vull dir que...
0: I la cançó de l'estiu, jo aposto jo te digo perquè això ho petarà segur a les discoteques, segur. Doncs, Vital, moltíssimes gràcies. Moltes Un aplaudiment. Gràcies.
4: Abans de repassar com està la tarda amb els nostres companys dels serveis informatius, hem de parlar d'un festival.
5: Montse,
4: de quin festival estem parlant?
5: El Viva, que la gent que hi ha anat el coneix, perquè repeteix sempre... Bueno, això sí, ha d'agafar l'agenda, perquè
4: hi ha anat vostè.
2: Sí, vaig viva. No es coneix, això.
5: Sí. Del 8 al 12 de juliol, per tant...
4: A la Garrotxa.
2: Ah, esclar que sí.
4: Sap ni on és.
5: Sí. Ah, no sabia on era. Molt bé, el cor de la Garrotxa. Natura, gastronomia, música, art i cultura en un entorn idíl·lic.
2: I amb volcans, eh?
5: Amb les actuacions d'Antoni Orozco enguany, Ana Torroja, Teràpia de xoc...
2: Ah, molt bé.
5: El Pep Plaza.
2: Sí.
5: Home, el nostre company i amic Albert Plaza i molt més acompanyat de gastronomia d'Estrella Michelin, Cuida d'autor i Food Kilòmetre Zero. 5 dies de solidaritat. Els beneficis es destinen a la investigació contra el càncer. Entrades a vallviva.cat.
4: Bé, no marxeu perquè ara arriba un dels motards de prestigi, de referència a Catalunya i a Espanya i a nivell internacional també. Sempre ve moto amunt i avall, no us deixarà indiferents. Sí. Estem parlant de Xavi Franquesa. Serà
6: papi.
4: Després de repassar com està la tarda amb Marc Poyato. Per tant, ara tornem.
7: RAC 1 Notícies. Marc Poyato.
8: Bona tarda, són les 6 i gairebé 9 minuts. Un de cada 5 mestres i professors ha secundat la vaga que s'ha fet avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Concretament, el seguiment ha estat del 21%, segons les últimes dades que ha facilitat el Departament d'Educació. Demà les protestes continuaran a les comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran. Això després que la reunió d'aquest matí entre el Departament d'Educació i els sindicats hagi acabat sense acord. Uns i altres han acordat tornar-se a veure dimarts que ve. El secretari de Millores Educatives del Departament, Ignasi Jiménez, creu que encara hi ha marge per un acord.
9: S'han sentat les bases d'una manera molt clara per tal de poder avançar durant les properes reunions. Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació.
8: Per cert, la CGT ja ha presentat la denúncia per la infiltració dels Mossos en una reunió de docents. El sindicat acusa la Conselleria d'Interior i el cos de Mossos d'Esquadra de vulnerar els drets a la llibertat sindical, a vaga i també a reunió, manifestació i protesta. L'advocada que el representa, Mireia Salazar, diu que la infiltració ha de tenir conseqüències.
10: Amb aquesta acció jurídica, el que busquem, d'una banda, és que es declari aquesta vulneració de drets fonamentals, que considerem intolerable, precisament perquè no només vulnera aquests drets fonamentals, sinó que sosté un context de criminalització de l'acció sindical, però és que també legitima la utilització d'aquests agents de policia per dur a terme actuacions prospectives que no estan emparades per llei.
8: La denúncia de la CGT s'afegeix a la que ja ha presentat l'Associació d'Advocats d'Osona en defensa dels drets humans. La USTEC i la Intersindical també preveuen fer-ho en els propers dies. I els Mossos d'Esquadra investiguen un professor d'un institut de Barcelona per assetjar sexualment alumnes i oferir-los drogues. Hauria passat en un centre educatiu de Ciutat Vella, on exercia l'home de 41 anys. Ara ja no hi treballa. Les acusacions contra el professor van arribar a l'oficina de relacions amb la comunitat que tenen els Mossos d'Esquadra i després de parlar amb les famílies, la policia ha obert una investigació.
11: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
12: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
11: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
12: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
11: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
8: I ara els esports amb Arnau Vila.
13: Una tarda de dijous amb els ulls posats en la lluita pel descens. A les 8 del vespre, el Girona se la juga a casa contra la Reial Societat en directe a RAC1. Al temps afegit explicarem tota l'última hora del partit. Avui també juga el Madrid, que rep l'Oviedo al Bernabéu a 2:15. Al Madrid, avui precisament, ha arrencat oficialment el procés electoral i n'explicarem tots els detalls. Com serà, quins terminis hi ha i quines possibilitats té si finalment es presenta l'empresari Enrique Riquelme. Avui amb una pregunta del dia que, com sempre, podeu trobar als stories d'Instagram del Versió RAC1 al voltant de les eleccions del Madrid. Avui us preguntem, què li va més bé al Barça que passi al Madrid, que continuï Florentino o que hi hagi un relleu? De tot això en parlarem, com sempre, a partir de 6:45 al Temps Afegit.
8: I acabem amb la previsió del temps. Es van repetint els xàfecs a les comarques de Girona i localment descarreguen amb ganes. També s'escapen alguns ruixats i gotellades més puntuals al Pirineu i a punts de la Catalunya central que enguanyen terreny de cara al vespre en aquestes zones de la meitat nord del país. Els propers dies la temperatura baixarà de manera clara i nevarà tot el Pirineu per damunt dels 1.500 metres, tot i que estones la cota de neu podrà baixar puntualment fins als 1.000 metres, sobretot a la vessant nord de la Serralada.
3: RAC1 i el circuit de Barcelona-Catalunya us estan oferint Versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP FanFest Barcelona a la plaça Catalunya.
6: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
16: Quan arriba l'Ascensió, tota una ciutat s'activa. Fires, festes i carrers plens converteixen Granollers en una ciutat per passejar, descobrir i gaudir.
17: Et convidem a viure a Granollers, al centre i al Parc Firal, del 15 al 17 de maig. Prepara la teva visita a ascensió.cat. L'Ascensió, fires i festes, amb el suport d'Estabanell.
18: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
19: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
20: Aquest diumenge i tots els festius...
21: El Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià...
20: Obren de 12 a 8 de la tarda.
21: Ara tens més temps per fer les teves millors compres...
20: Molt més fàcil i còmode.
21: Recorda, aquest diumenge i tots els festius...
20: El Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat Francesc Macià...
21: Obren de 12 a 8 de la tarda.
22: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant... A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes i a Corello.es.
23: Atenció, Barcelona! Estàs pensant a comprar-te un Audi? A Audi Mogauto t'obrim les portes a més de 5.000 metres quadrats amb tota la gamma Audi. Models nous, matriculats amb certificat Audi Selection Plus i servei postvenda. Prova gratis el teu Audi favorit. Visita'ns a Avinguda Meridiana 85. Audi Mogauto. És el teu moment.
24: Supermercat Plus Fresc. El gust de casa nostra cada dia a prop teu.
25: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra. Amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí. La carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
26: Plus Fresc. Nova apertura a Barcelona. Al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
0: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
1: Tot allò que t'agrada,
2: molt més fàcil de trobar.
4: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
5: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
7: Per triar i remenar.
26: Amb tot el contingut dels programes.
27: I també els podcasts originals de RAC1.
28: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
29: I som tots.
30: Més fàcil.
31: Més directe.
32: Més intuïtiu.
33: Més RAC1.
34: Tots som un milió.
35: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
36: RAC1.cat,
35: el portal de RAC1.
36: Escolta i descobreix
35: tot l'univers RAC1 i RAC1 amb detall.
3: RAC1 i el circuit de Barcelona-Catalunya us estan oferint versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP FanFest Barcelona a la plaça Catalunya.
37: Ral d'Avinyó, carns i embotits de raça rústica t'ofereix aquesta secció realment divertida.
38: No, és que el Carlos Godó ho ha dit també, que estem aquí a la plaça Catalunya, sí, aquest Barcelona sí. MotoGP Fan Fest.
39: Fan Fest, sí.
38: Moto Energy
39: Monstru.
40: Total.
39: Però no heu quedat, perdoneu, no heu quedat com una mica...
38: De què?
39: Jo estic com encara...
38: No, perquè...
39: Amb el senyor del Colom.
38: S'ha impressionat.
39: El senyor Colom m'ha deixat com a...
38: Entre, avui, Serra, perdona, però entre la...
40: Les gavines.
38: L'actuació de les gavines. I ara el senyor del Colom, realment...
39: Tocat sostre.
38: El nivell ha sigut altíssim.
39: Sí. Però...
38: I aquí hi ha gent que porta, no sé, porta Rosalia, porta...
39: Sí.
38: Pues què et diré jo? Sí, artistes de primer nivell. Sí. I avui ens hem quedat amb unes gavines i...
39: I uns coloms que uns mai, colom... mai es podia haver lligat tan bé com a l'espai.
38: Ah, no, això,
39: que...
38: no, això sí.
39: Això
38: sí
39: està que... relacionat amb aquest món.
38: No, no, això, això sí. Que està,
39: està estat ole.
38: Gràcies. Jo he pensat per és a dir, per com a plat fort
39: sí.
38: del que és el món de la moto, sí. MotoGP,
39: sí.
38: Motard...
39: Sí, un motorista...
38: Un motorista de referència
39: sí, sí.
38: a Barcelona, a Espanya. I al món,
39: sí.
38: estem parlant del Xavi Franquesa.
41: Hola! Bona tarda! Gràcies!
39: Bravo!
41: Ara anàveu fent la introducció, no?, com a representant del
39: sí.
41: Les motos... Escolta, jo l'estètica la tinc, ho reconec, tinc l'estètica.
38: I vens amb moto, no?
41: Sí. Vaig amb moto. Ara faré unes duríssimes declaracions.
40: Quina cilindrada té la teva moto?
41: Ara la meva moto té, ara mateix, la que tinc ara té 6,5. És una 6,5.
40: Prou.
41: Sí, home, és que ha de moure 95 quilos de persona.
40: Home,
38: i vas amb la bala, amb moto, també?
41: Vaig amb la bala, amb moto. I la bala, tot el que sigui més de 6,50 no li agrada. Ja et diu, on te vas amb això? Una 120? I si no m'hi pujo, elèctricament.
40: Però com la puges? Com la
41: Perquè
40: porta?
41: Això sí que estem d'acord. Aquí els que són motes de veritat li dius moto elèctrica et dirà que nanai de la Xina, Un bon motor dirà que moto elèctrica nanai de la Xina.
38: A veure si no he fet bé en triar el Xavi Franquesa com a motar de referència.
41: Sí.
40: No, però jo pateixo ara. Com portes la gossa? Perquè em fa patir
41: la porto, això. No, ja, és, a més, hi ha l'article 18 de la reglamentació.
40: Sí.
41: Diu que tu pots portar un animal
40: sí.
41: sempre i quan estigui ben subjecte i no interfereixi en la conducció, és a dir, que d'alguna manera no et deixi maniobrar.
39: Hi ha molts vídeos a internet que els hi posen unes ulleres, com de motorista,
38: sí.
39: i van també, pràcticament,
41: també
39: tocant el manillar.
41: També les té. No, si toca el manillar, no.
39: Malament,
41: Una altra cosa que estigui col·locat a sobre el dipòsit, que això sí que es pot.
40: Va sobre el dipòsit,
41: però
40: la
41: bala. Amb les potetes tocant el manillar, en
39: això
41: principi
39: ja no.
41: Per tant, si l'animal el portes ben subjecte, jo a les ulleres també li poso sempre i quan sortim en autopista, perquè no salti la típica
39: la
41: xineta.
39: Gossa, perdona un moment.
41: I tant.
39: Va per autopista, la bala.
41: Per autopista, home, Castelldefels va per l'autovia, i sí, perquè, oi. Mira...
40: Et venen a detenir. Però, escolta...
38: Un moment, ulleres a la bossa.
41: Ulleres.
38: Però ja les venen, unes ulleres.
41: I tant,
40: sí.
41: I tant. I tens el casc, ja em sembla innecessari.
38: Cas.
41: No, tenen casc, però no li he comprat
40: un casc. Però va dins d'una bosseta.
41: Va com una bossa, com si fos un nadó, una criatura.
40: Damunt del dipòsit.
41: No del munt del dipòsit. Va agafar la meva esquena, amb una mochileta aquí al davant.
38: Jo una criatura.
41: Ara la que tinc ara, el dipòsit no el tinc. Abans sí que tenia un dipòsit, i li vaig posar una plataforma perquè no rasqués el dipòsit amb les ungletes, perquè el que s'estima la moto, que li ratllin la moto, això és
40: no, sí, no, no, no,
41: i tapant així amb l'escrot, això és una cosa que no la pots
39: suportar. I ella, ella com a copilot, quan veu que no adelantes algú, es queixa, per exemple?
41: No, o... ella va controlant tots dos costats. Ah. També, ja em sembla que ho vaig comentar algun cop, quan m'ha parat algun cop la Guàrdia Urbana, que pel que sigui em passa sovint, ja ho he explicat moltes vegades, que tinc molt bona relació amb, la, amb els agents de l'ordre.
39: Tens una mica d'imant.
41: De tant en tant, és una broma que ja no faig, perquè de tant en tant, com portava la bala aquí, que estava al davant amb les ulleres d'allò, deia, bueno, jo no tinc carnet, però la que condueix és ella.
40: Ves fent aquestes
41: bromes? I aquesta brometa ja he detectat que no els hi fa massa gràcia. Bueno. D'entrada, t'has d'esperar que hi hagi una miqueta de diàleg.
40: Jo crec que hauries de portar una moto, un sidecar i la bala al costat.
41: No és pràctic, el sidecar és un infern.
1: Ara no vol sidecar.
39: Bueno, perdoneu, no sé si ens avancem, però avui... hem vist unes imatges de les competicions de sidecar a la redacció.
38: Els hem preguntat, hem quedat, li hem preguntat al senyor Peleta i ens ha dit que no. Ho van fer dos temporades, sí, però que la gent no...
40: No,
39: és que la gent moria a cada cursa, eh?
38: Bueno, però això en aquest cas, no era el cas de les curses que...
1: Érem carreteres,
39: No.
38: Això era en circuit.
39: Eren a la Illa de Man, em sembla que eren,
1: però era una carretera.
40: Que t'hem tallat quan anaves a fer unes declaracions.
38: Sí, calleu. Silenci.
1: Calleu!
38: Com a motard.
41: És que jo sóc d'aquestes persones i, sisplau, si hi ha algú entre el públic, perquè els de casa no els veurem, o els que estiguin a la feina o al cotxe no els veurem, si hi ha algú entre el públic que sigui un motard de merda com jo, que jo sóc una persona que disfruto molt, gaudeixo molt de la sensació que em dona anar amb la moto, de la llibertat que em dona, de la capacitat de maniobra i d'infringir fins i tot la llei. Però a mi, el que són les sortidetes grupals i ojo, i la MotoGP, no m'interessa en absolut.
39: Aquí no s'està
41: fent. Hem de portar algú. Mira, ara hi ha gent que marxa. Hi ha un que ha tirat la cervesa i tot.
40: Franquesa. Ara aquí no.
38: Franquesa,
41: però és que us dic una cosa. Però, escolta, el mateix...
38: Ens ho hauries d'haver dit abans.
41: És que ningú m'ha preguntat a mi.
39: T'hem escollit per tancar el programa com a motard de referència.
1: Quina manera de fer-nos quedar malament amb les persones que ens han convidat.
41: Jo, si voleu, us faig una petita dissertació des de la meva perspectiva. També us dic que amb la moto passa el mateix que amb el cotxe. El de portar la moto impecable no és una necessitat en la majoria d'ocasions, tot i que hi ha molta gent, que suposo que passa allò, que com la gent la deixa aparcada al carrer, de vegades el que és motero, perquè moter queda estrany, sona millor motero, és més, estem d'acord que és més poderós dir motero, el que és motero mai diu moter, tot i que en català correcte és moter, però són moteros. Deixes la moto al carrer i està una miqueta plena de merda, dius millor perquè així no me la toquen, no? Perquè així... Una moto que fa lluir,
39: massa
41: una
39: moto que
41: llueix,
39: moto que brilla,
41: crida molt l'atenció i demana passar amb la clau, potser, a aquestes persones que diuen, pues ara, escolta, la veig tan brillantota que li fotarem la clau així i la ratllarem.
39: Llama
41: no, per tant, has de portar una miqueta de merda, de pols de plataner. Això sempre queda bé.
40: Però la gent que té Harleys...
41: No, això sí. No, però hi ha molta Harley plena de merda, també,
40: Què dius?
41: Perquè fa ruta. Això és com el que té una moto de trail, que se suposa
40: plena
41: que està en la muntanya, o el que té un 4x4 impecable, dius, no. 4x4 impecable no, eh?
40: Vale.
41: Jo he vist gent fotent-li fang al darrere, així, amb les mans, perquè, clar, si no, on te vas, tu? Amb un Land Rover... Aquesta gent que va amb els Land Rover de 140.000 euros, i quan hi ha el badent, saps aquesta cosa que posen a segons quins carrers,
39: perquè
41: no vagis a més de 30, i frenen, que dius, home, tu tens un 4x4 de 140.000 euros, tira recte, m'entens? I si pot ser que amb un mateix rebot passis els 5 vedents aquells que hi ha de cop, molt millor.
38: Escolta, això passa amb les motos, eh? És veritat, no hi havia pensat. Clar,
41: però frenen, que dius quina pot tens, escolta. Si dius... 140.000 euros, la suspensió ha de ser bona. T'ho dic perquè ja...
40: Però no ho fan pel cotxe, ho fan per la seguretat dels viatges.
38: Ja. Però estic d'acord amb el Franquesa,
41: moltes vegades no ho fan per la seguretat, perquè no hi ha ningú, ja t'ho dic.
38: Aquests 4x4 han d'aguantar.
41: Sí. Home, mínimament, no tinc anar a 120, però escolta, una cosa, si vas a 30, tampoc passa res. Polaritat higiènica, volia parlar d'això, però ja sabeu que l'altre dia en parlava una miqueta d'això, la higiene del cotxe, no? Hi ha gent que anar a l'autorrentat és una cosa que li relaxa. És el ioga de la gent que li agrada el motor. Mm. És anar un diumenge al matí, mira, hi ha gent que t'està fent amb el cap...
40: Diumenge,
41: Gigi.
40: El diumenge.
41: És anar el diumenge al matí, també t'et dic que hi ha gent que per tal de marxar de casa també fotrien qualsevol cosa, eh? Mm. I anar allà al túnel de rentat,
1: sí, sí,
41: amb la pistola aquella, sí, pressió, gent professional que veus cobra el maleter i ja porten esponges, que allò no és casual, perquè ja porten un kit de lavado, que dic jo, que això ja és de persona tristota, també t'ho dic, eh? Hi ha gent que porta la galleda, gent molt trista, gent molt, perquè jo sóc d'aquests que sempre haig de demanar un drap o agafo la samarreta, fins i tot he arribat a agafar la meva pròpia samarreta a l'estiu, i dic, escolta, no me l'has de tornar a posar, pam, pam, pam, per
40: aixugar una miqueta el cotxe.
1: Tu vas al lavado, o sigui, als lavado, o hi ha la gent que agafa l'opció d'anar al pàrquing, per exemple, del Carrefour.
41: Al pàrquing. És una altra opció, eh? Que van amb la Karcher.
1: Sí,
41: sí, ja s'ho penegeix una miqueta. No, jo sóc, ja que estan aquests serveis, que estan molt ben pensats, perquè, sobretot pel cotxe, per la moto ja et dic que és diferent, t'ho dic perquè...
1: Però les motos, els que teniu moto... Perquè, clar, jo no, és un tema que no toco. Quan la renteu, a on... O sigui, el túnel de lavado de la moto...
41: Home, hi ha cabines especials per les motos, tot i que molta gent et reconeixerà com jo, cony, ja que haig de pagar, jo m'agafo l'espai que hi ha per cotxes, que la pressió és més forta.
1: Però què són cabines?
41: És més ample, perquè els bocs que hi ha per la moto són molt estretots. I quan tires de pistola, rebota tot l'aigua, i la moto jo no sé si queda neta, però tu quedes polit i encerat. I clar, això fa una miqueta de coseta, no? També et dic una... Ja després podíem parlar...
1: Perdona, és que hi ha la meva ignorància, però tu quan amb la pistola fas l'esprai, o sigui... Clar, queda, el seient també queda tot xop i
41: clar,
1: tot.
41: Clar, aquí està el tema.
1: Però després passes un drap i ja està? O...
41: Per això sempre hauries de portar...
1: O es mulla
41: has de tirar d'aire. Hi ha un canó d'aire que tu expulses l'excés d'aigua amb aire.
40: Clar.
41: Però clar, això és una miqueta... Tu has anat
40: com
41: a un lavabo...
40: Com el cotxe, quan fas el cotxe aquell automàtic, que passes...
41: I tira aire.
40: I sí,
41: després passa les velletes aquestes que roden.
1: Allò que et ratlla el cotxe.
41: Però
1: allò,
41: saps quan vas a un lavabo públic? Saps un lavabo públic? Que tu, quan surts d'allò, et rentes les mans, en el millor dels casos, perquè hi ha gent que mira al voltant si no hi ha ningú, marxa. Rentes les mans i hi ha un assecador d'aire.
1: La turbina. Sí.
41: La turbina d'aire.
1: Sí.
41: La turbina d'aire, la paciència que tu tens amb la turbina d'aire és exactament de 6 segons.
40: Jo no puc
41: suportar-ho. Després de 6 segons, quan veus que allò no serà efectiu, perquè fas un cap...

0: RAC1 i el circuit de Barcelona-Catalunya us estan oferint versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP FanFest Barcelona a la plaça Catalunya.
1: En una època de la seva vida va ser repartidor de diaris, una feina estupenda,
2: bé,
1: perquè anar amb una furgoneta i llevar-te a les 3 i mitja, 4 del matí per començar, perquè els diaris s'han de,
3: sí,
1: s'han de portar aviat.
2: Sí.
1: Aquest era dels que feia vida, perquè deia allò de la polaritat higiènica, perquè hi ha gent que en el seu dia a dia i a casa són molt nets, molt. Entra al seu cotxe, perquè aquí hi ha com un... Hi ha com un alter ego, que és el cotxe, i el cotxe és com es permeten. Tot el que no poden fer a casa, el cotxe, fins i tot, restes de menjar.
4: Sí, sí.
1: El meu amic, el seient del copilot, portava tanta merda, el seient del copilot, que va haver de posar-li cinturó de seguretat perquè no pités de la merda que hi havia al seient del conductor. O sigui, del conductor, no, del copilot, perquè, clar, si no, del propi pes, de la merda que hi havia, pitava. Saps el que et dic o no? Per altra banda, què és ser motero? Aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer, d'alguna manera.
2: Però, perdona un segon, és que fa estona que estem rondant...
5: Ara bé, perquè ens... Ara bé, quan ell fa una lloança al món de la moto...
2: És a dir, ara bé...
5: I quan... MotoGP.
2: Exacte. Què tens a dir?
5: Ara,
2: de la MotoGP...
5: S'ho ha guardat GP. Per dos quarts.
1: GP. I, de fet, avui vinc amb guió. És a dir, avui no fugiré d'estudi.
2: Va, dali.
1: Què és ser motero? O ser moter o motard. Li podem dir motard, moter o motero. A mi m'agrada molt motero. Bé, perquè és com el de putero. Una cosa és ser putero i l'altra és ser puter.
5: Sí, que ara li explica que ser motero...
1: Però dic, veieu que agafa força, perquè no és el mateix ser putero que ser puter.
3: Ja hi tornes, ja l'has dit una vegada, aquesta broma.
1: Va, home. Ser motero és tenir una grupeta per fer sortides, però si tenim en compte que el motociclisme és un esport, els moteros tenen l'aspecte de tot menys d'esportistes. Tu fixa-t'hi. La sortida més popular a Espanya de concentració de moteros és Los Pingüinos. Se li diu Los Pingüinos, segurament hi ha gent que diu... Mira, hi ha una parella que diu... Los Pingüinos!
4: Aixeca el braç, eh?
1: Que es celebra a Valladolid i diràs tu, quina data? Primavera, estiu, no? Atenció, al segon cap de setmana de gener. És a dir, són gent que ha de tenir els testicles resistents a baixa temperatura, perquè jo no he provat experiència més desagradable que conduir la moto sota zero. I hi ha gent que et dirà allò, es calenten amb els tubs d'escapament.
2: A què?
1: Veus? I porten pernils, és a dir, enganxats a la moto. No sé què està dient, perquè els moteros tenen aquesta cosa que fan senyes. Tenen un gest per saludar.
5: Vaig jo un moment.
1: Tenen un gest per saludar que quan tu et creues amb un motero has de saludar, has de fer així, eh? O així.
2: Sí.
1: Mira, hi ha un que diu així. Això és més de motard i aquest és una miqueta més antic, que és de surfero també, que és com parlar per telèfon.
3: Polze i dit petit.
1: Però són gent que quan se't creua has de fer així. I tu... Per fer comunitat, has de tornar el gest.
3: Que és el gest de la victòria, a mi, perquè la gent fan, no ens veu.
1: Clar, a mi quan m'ho fan sempre amb un revolt. I em cago viu, perquè dic, hòstia, ara trauré la mà jo del manillar i faré un recte.
3: La bala sortirà.
1: Per tant, saludeu... mira, ja t'està dient, si no pots fer-ho amb la maneta, ho has de fer amb la cama.
5: Amb la cama.
1: Per tant, és un circo veure gent saludar-se, perquè has d'agafar la moto, fer així, treure la cameta...
5: Mira, ja sóc aquí, que té moltes coses a dir aquest senyor, eh?
1: Home, i tant. El veu que és motero de pingüinos.
5: Com es diu vostè?
6: Jo em dic Pere.
5: Pere, endavant, què volia dir?
6: Que jo vaig estar a pingüinos l'any 23 i l'anada bé, des del meu poble, però el tornar de Sòria a Saragossa, 100 quilòmetres nevant.
5: Oh, hòstia, nevant!
1: Una de les millors experiències de la teva vida, sens dubte, sí o no?
6: Sí, i el que es fa, que es posa brides grans, com que no portem cadena a les botos, unes vides grans de mig metro a les rodes.
1: Què et sembla? No posar brides a les rodes?
6: No passar de 80,
1: perquè
6: 90.
1: Passi de taco, eh? El que t'està dient, no?
6: La visera,
1: no?
6: Pues, anar netejant, perquè hi picava.
3: No hi ha cadenes per les motos?
6: No. Bueno, sí, no, n'hi ha motos a Finlàndia, Noruega, amb pneumàtics de claus.
3: Ah, d'acord.
6: Però és que si anem així de quan en quan, pues, brides és el més fàcil.
3: Ja,
1: i el Pere ens dona la raó, també, ara, perquè, Pere, tu estaràs d'acord amb mi, possiblement no, perquè si et consideres molt motero, que el món de la moto és espectacular perquè converteix persones normals en una barreja estranya entre pilot professional i filòsof de benzinera. Al tanto, amb això,
6: també,
1: eh?
6: També tens raó.
1: També, veus? Perquè el motorista no agafa la moto, no l'agafa la moto. El motorista surt. Tu no dius, demà agafo la moto, dius, demà surto. Has de dir sortir, és molt important.
6: Franquesa, tu ets d'anar a esmorzar, també?
1: Jo És que, clar, aquesta és la gran excusa. Hi ha gent que s'ha tret el carnet de moto per tal d'anar a halar i anar a beure, bàsicament.
5: És que moto... tu, abans, Franquesa, parlaves de que l'aspecte no és d'esportista, però el teu aspecte no és d'esportista.
6: No, perquè he vingut a la moto.

0: petita. Tinc tres motos i he vingut a...
1: No, Pere, si tu et preguntes si ets esportista, tu tens físic de llançador de martell, d'aquests de les Olimpiades, que són els bons.
0: De ben emborsat.
1: Quina moto tens? Ens ho pots dir?
0: Sí, tinc una Kawa J300, que és un scooter.
1: Una Kawa, nene? No tinc una Kawasaki, una Kawa. Això és vocabulari de moto.
2: És bo, això?
1: Sí, home, que això és un pepino, això és un pepí, és un clàssic, això, eh?
2: Un pepino.
1: Sí, algo entenem de motos, no?
3: Què més? No, que la pregunta diu... Quines motos tenia?
1: Dius que demà surto, que tu penses, surts cap a on? Que això és una excursió o una fugida internacional, perquè si ho veus sembla fugida internacional. I després hi ha un ritual previ, que sembla que hagin de pilotar un caça militar, perquè tu els veus, maquejats, amb el cas, la jaqueta de proteccions, els guants, la braga al coll, les botes... Tu els veus preparant-se i penses, aquest tio entrarà a Fallujah ara mateix, no? I no, resulta que van arrupit, van arrupit, perquè tu els veus tots maquinats i dius, hòstia, i arriben a arrupit, que arrupit hi ha gent...
0: Arrupit vés a casa d'Albert, que s'esmorza molt bé.
2: Molt bé, sí, senyora.
1: Sí, aquí està.
4: Aplaudiments pel Pere, eh?
1: Home, la moto és una excusa per anar a esmorzar.
2: Clar, s'hauria de fer la guia del Pere.
4: Un moment, què s'esmorza? Què esmorza un motero?
0: Botifarra, cansalada, bous ferrats i pa torrat.
2: Ole, ole!
3: Sí, senyor.
4: Tot pagar, eh? Tot pagar.
2: Home,
4: això és una esmorza.
0: És una manideta.
4: Per dissimular la manideta.
2: Per tirar avall, per tirar avall.
0: I alcohol poc. Alcohol
1: poc, sí.
0: Vola una cerveseta, perquè tens que conduir.
4: Exacte.
1: Efectivament. Que un motorista, també us haig de dir, que no fa ruta. Fa una successió d'esmorzars amb intervals de benzina, perquè al final és una miqueta això. Esmorzar, esmorzar, jalar, entrepanet, fuet, som molt de fuet, i després benzinera. Benzinera i localitzar les benzineres, també més econòmiques, i amb millor qualitat de benzina, perquè això... Jo fins ara no ho havia d'alguna manera contemplat, això. Que hi ha benzineres que la qualitat de la benzina és millor que d'altres, al tanto, eh?
4: Quina diferència hi ha?
1: Pere, tu, que ets un entès a la matèria, ens ho vols explicar?
0: Home, el que està aquí davant, la millor benzina la Repsol.
1: Ah? Home, és molt motera. Aquí el tenim, aquí el tenim.
0: Després tens les Low Cost, com la de l'Eric Isona, com la de Petronieves...
4: No, però aquests no, perquè no posen publicitat. No interessa.
0: Jo sempre poso a Nie Petronieves.
4: Sí, però és millor Repsol.
0: Està del meu poble.
4: És millor Repsol.
1: Són del meu poble, tot queda a casa.
4: Clar, perquè són els que patrocinen avui la cosa.
1: Si voleu, també parlem, Pere, del llenguatge tècnic, que és meravellós. Per exemple, una frase que escoltaràs molt és aquesta moto té molts baixos.
4: A veure, contestem-ho, què vol dir això?
0: Els baixos és quan vas a millor en quarta, que li dones canya i la moto tira. En vez de posar tercera o vas en quinta, una curva entres i no redueixes. El tinc de baix, les GS, la 1200, la és la millor.
1: Hi ha gent ara mateix que és com si li diguessin fotre una classe de crossfit, que tots són conceptes...
0: Hi ha
1: BMWs GS,
0: 1300, que poden fer curves fins en sisena, a vegades.
1: I quan et diuen, a dalt es tira molt bé, Pere.
0: És quan li fots en tercera, vum, com feia aquest de sobre la moto.
1: I si va bé, diuen, no diuen va bé, diu, va fina.
0: Va fina,
1: va fina. Va fina, va fina. Què dius, és una moto o una anxova? Què és? Perquè, clar, va fina, què vol dir va fina, no? I atenció als grans premis, com per exemple el de Montmeló.
4: Ah, què passa aquí?
1: Aquí tocarem pedra, eh?
4: Bueno, a veure.
1: Això sí que és una religió, tota la gent que va al circuit de Montmeló, perquè aquesta gent que paga una entrada es fot 4 hores de cua, perquè són 4 hores, ni una més ni una menys. 4 hores de cua. Aparca al mig d'un descampat infernal. Camina 2 quilòmetres sota 38 graus, que és per compensar allò dels pingüinos. Per acabar assegut sobre una navareta portàtil de plàstic del Temu torrant-se viu. I tot per veure passar motos durant 2 segons. Nyeu! Nyeu! Els hàmsters, que dic jo, perquè allò, clar, és un circuit. I al tanto, perquè dius, si jo tinc un lloc on ho veig tot el circuit, és impossible que hi hagi un lloc en el circuit on vegis tot el circuit.
4: Bueno, per això tots els circuits, que no...
1: Exacte. Doncs escolta, jo, per pagar, per veure un tros, un rebot... Hi ha gent que agafa lloc a recta, que dius tu, però una recta perquè la vull jo.
4: Home, però tu vas passar...
1: El motero vol rebot.
0: El que es veu més, no he vist mai, però el que comenten és el de Cheste, que és com una tribuna. És com un camp. La Cheste està baixat, on te seguis, ho veus. Aquest moment jo vaig una vegada fa molts anys... Ves una curva pel de Cheste, és més baix i es veu quasi tot.
2: Fixa't.
1: Per tant, està fent publicitat d'un circuit que no és el nostre, també t'ho estic dient.
4: Per què no anem a Montmeló? Què passa?
0: Per què? Perquè tinc una paella el diumenge.
4: Ah, va bé, vinga.
1: Tu veus com el Jalà prioritza les motos sempre. El Jalà està per sobre de les motos, el Pere t'ho està dient.
2: A veure, una paella.
4: La paella és una paella, tu.
1: És així.
4: Quants cops hi ha anat, senyor Virgili, al circuit de Catalunya?
2: De com de què?
3: A la vida.
4: Com de què? Què vol dir, com de què?
2: Com per veure una moto.
4: No, o sigui, li sembla, miri, no sé, per, no, veure...
3: Per veure, diu,
4: per veure el marcador del circuit.
5: Ara em ve present que una vegada van fer el programa,
4: sí,
5: allà.
4: Sí, amb el Marjaner i un grapat de pilots, sí, que van
5: justa,
4: estar.
5: Justa,
4: sí,
5: justa.
4: Sí.
5: Doncs aquella va ser la primera vegada i em sembla que va ser l'últim. I ara, vale, hi ha anat més.
4: Vale. Bueno, ara us vaig dir una cosa. Entre el Xavi Franquesa i la seva col·laboració estem quedant molt malament, eh? O sigui, aquest, no, final, potser ens acabaran expulsant, eh?
5: No, però...
4: Ell dient que si la curva, que en la...
5: Però
4: que
5: no, si la recta, no, perdona, jo he
4: fet... I vostè, que em diu que no, no hi ha anat mai...
5: No, jo he fet molts aplausos avui, eh?
4: Bueno, sí.
5: He fet molts aplausos...
4: Emma, però aquí està quedant fatal, ja li diré. Vull dir, és que és lamentable. No, però...
1: Allà hi ha una persona que és l'estereotip de fan de Montmeló, que el veiem a la samarreta de Repsol, i un altre amb el 93, que està amb una cerveseta a la mà,
4: ara, sí,
1: al sol, ta, que és torrant-se, que és el punt exacte en el que els
5: ja
1: agrada.
5: Ja ho diu la paraula.
1: Hi ha una samarreta sol, que ja té poc color, perquè de quin premi és?
4: A veure.
1: Quan te la vas comprar, aquesta samarreta?
6: És de l'any 99.
1: 99, eh? I estem al 2025 i encara l'aguanta, eh? És l'amuleto, aquesta.
4: Com et dius?
6: Eloi.
4: Eloi. I aquesta samarreta per què la guardem amb aquest carinyo?
6: Perquè és el campionat del Cribiller que va guanyar.
1: Ah, ara està bé.
4: Veus, té una explicació.
1: Sí, sí, sí. Ah, sí. Tot, és com el que porta una samarreta Meiva pel anar al Camp Nou, no?, per entendre'ns. Sí. També us dic una cosa, eh? I això sí que ens agruparà. Els moteros de grupeta, els moteros de circuit i els moteros cutres, com jo, de ciutat. I aquell moment tan maco del motorista, quan aparca la moto, la deixes aparcada, i abans de marxar, gires a mirar-la, i sents aquella cosa, aquell orgull, se t'infla el pit, perquè veus, perquè que tu, i fins i tot tu li parles a la moto, li toques el dipòsit així i li dius...
4: Guapa.
1: Bona feina, companya. Li dius, bona feina. Això amb un cotxe no passa. Tu quan aparques el Seat Arona, no te'l mires com dient, hòstia, quines ganes d'agafar-te un altre cop. Això no passa. Amb les motos, en el moment que et baixes, comptes el temps per tornar-te a pujar.
5: Molt bé.
4: Home,
5: molt
4: bé. Bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Bueno, doncs, escolta, Serra, hauríem d'anar recollint,
6: sí,
4: però primer de tot hem de parlar, perquè, clar, les motos, sí, per exemple, necessiten una assegurança.
3: Home, tu diràs si necessiten una assegurança.
4: Ah.
3: Mira, a vegades tenim amics, perquè tu, Franquesa, això segur que et passa, que li dius de mil maneres, no li dius pel seu nom, no?
4: Imagina't
3: el cas del Manuel, que dius, pels seus amics és el Manolo, a la feina li diuen Marquesito, els seus fills diuen Papa, la seva mare el Manolito, Manuel, Manolo, Marquesito, bla, bla, bla, bla. És igual, per tothom és aquella persona, sí, meravellosa, sí, sí, que sempre els cuida i els protegeix. És la mateixa persona, però hi ha gent que el coneix de maneres diferents. Perquè el més important, que com ens diuen, és que se'ns reconegui pel que som. Ai. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct.
5: Ha canviat de nom.
3: Sí, senyor, ara es diu...
4: Ara, ves, ho ha pillat. Verisure.
3: Verisure. Canvia el nom, però no el que són. Els primers a protegir Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
4: Molt
3: això
4: bé.
3: Era el més important.
4: Molt bé, doncs escolta, tu, Serra, moto no tens, no?
2: No, no, no, si no tinc ni cotxe,
3: no
2: pràcticament.
3: No tens res, tio.
4: Però ara, Montse, tu que t'agrada tant les motos, te'n pots anar,
3: sí,
4: al simulador?
3: Sí, jo voldria provar-ho, sí, el simulador.
2: Ara t'hi porto, que t'agradarà molt.
3: Ah?
2: Has de superar el temps del clapés, que són 3 minuts i pico.
3: Ho farem.
2: Bueno, no, jo crec no, no, que...
1: La volta està, ara, sí, està a 3 minuts,
2: cotitzada
1: a 3 minuts i poc.
2: Sí, sí.
1: Que no sigui que m'hi passi jo, també. Eh?
3: Passeu.
1: I anem al Pere de paquet. El portaré al darrere el Pere, perquè ser paquet també és una cosa que s'ha de fer bé, eh?
2: Ara.
1: Hi ha una tècnica per ser paquet.
4: Bueno, escolteu, res, d'aquí... Nosaltres ara ja aniríem desmuntant la parada, però no marxeu, perquè ara arriba el gran platform musical...
3: Home, Hotel Cochambre, arriba, per favor.
4: Són els cracs...
2: els reis de la festa major.
4: Els reis de les versions.
2: Increïbles.
4: Sí, us ho passareu de...
1: Amb el Benito, home, el Benito de Cochambre, que és el líder del grup.
3: Coneixes, clar.
1: És un mític.
4: Els tenim que acaben d'arribar amb una,
3: sí,
4: furgoneta...
3: Sí, i fan versions.
4: Del Sir Creek, i ara baixaran. Muntaran res, en 5 minuts muntaran la parada i els tindrem en directe.
3: Escolta, aquest programa s'ha pogut fer amb la col·laboració de MotoGP. Recordeu que demà arrenca el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme. I bueno, excepte els que tingueu paella, doncs aneu-hi,
4: sí,
3: no?
4: Exacte. Sí, exacte. Bé, això està bé, els que tingueu paella, primer és la paella.
3: Ara.
4: Com us dèiem, us deixem amb l'Hotel Cochambre aquí a Plaça Catalunya i a RAC1 us deixem amb els companys del Temps Afegit.
5: Mare de Déu.
4: No sé si sabem, hi ha alguna última hora de... A veure, que estava repassant
5: aquí. Florentino.
4: De... Sí. No sé, t'ha agradat? T'ha agradat Florentino? Calla, que em diuen que podem parlar amb el...
5: Ah.
4: Amb el...
3: L'Edgar?
4: Yeah. No sé, l'Edgar.
7: Aquí som, aquí som. Des de Plaça Catalunya, els estudis centrals de RAC1. De moment,
3: caram,
7: dic de moment, perquè tot pot canviar en qüestió de segons, però, ai, tot segueix al ritme habitual, tot en ordre, dia d'eleccions convocat, i ara en parlarem al temps afegit, ja amb una taula de luxe preparada, amb mantalets, amb coberts, amb tot plegat.
4: Sí, sí, bueno, amb la teva parafernària, que no te l'acabes.
5: No s'acaba.
4: Més rotllo que Calleja. Anava a dir-te impressions de... Va agradar Florentino Pérez?
1: Mira, ho vaig estar escoltant precisament a través vostre.
4: Sí, bueno, és que jo volia tallar,
1: em vaig pensar,
4: i no podia tallar.
1: No, vaig pensar que estaven repetint en bucle la mateixa peça, i vaig sentir, o sigui, diguéssim, trauria un petit titular, demència i rancúnia. Se li va barrejar la demència amb aquest senyor i la rancúnia. És un niu de demència i un niu de rancúnia. T'ho dic de veritat. Demència en el sentit de que anava repetint i la rancúnia, que tot era coses que portava molt guardadetes d'aquí.
5: Sí, sí.
1: I notes que és una persona que... Ara ja ho dic de debò, perquè podem fer jijijaja el que vulgueu, però aquesta persona necessita una persona que l'estimi mínimament, que li doni una abraçadeta, el primer, i que li digui a l'oïda: para, Florent, para.
4: Doncs gràcies, Xavi Franquesa, gràcies a tots els que ens heu acompanyat aquí a Plaça Catalunya. Us deixem amb l'Hotel Cochambre aquí a Plaça Catalunya i a RAC1 amb el temps afegit a Edgar Fornós, Arnau Vila, quan vulgueu.
3: Vinga.
8: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
9: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig, viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
8: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Fritz Ravik. Tria les dolces, salades, de colors, i fins i tot dolces i salades alhora.
10: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
11: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà, que amb Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
13: Necessites un impuls pel teu negoci? Fes el pas amb Maxus, el teu aliat 100% fiable. Furgonetes elèctriques o dièsel, amb diferents longituds, altures i versions. Tecnologia avançada, seguretat i màxima eficiència al millor preu. Furgonetes Maxus Deliver, la solució perfecta per a cada professional. Maxus, impulsa el que et mou.
14: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED, que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
15: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
16: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
17: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
18: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
19: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i AENA.
20: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant.
21: Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
22: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
6: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
22: I fins a un 20% en electrònica.
6: Tota la nostra web i app.
22: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
6: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
23: RAC1 i el circuit de Barcelona-Catalunya us han ofert versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP FanFest Barcelona a la plaça Catalunya.
24: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
7: Molt bona tarda, família. En 10 minutets arribarem a les 7 de la tarda. Un aplaudiment per tota la taula avui del Torrons. Home! Perquè seguim amb els col·laborats de sobretaula, pràcticament, perquè no en sortim d'un, que en comencem un altre. Per cert, avui, com és habitual, quan estem als comandaments, iniciaríem cantant, com l'altre cop que vam fer Joan Dausà per Nadal, aquesta vegada amb la veu que tinc de Concha Velasco.
25: Oi, què t'ha passat, Conchita?
7: Mira, pues querido José Manuel, entre los dos hoy... Arnau Vila, bona tarda, com estàs?
26: Bona tarda, Arnau.
7: Entre los dos, José Manuel, no hacemos uno. Es decir,
25: por favor.
7: No, seria un Melendi Sabina que tampoc podem oferir. Per tant, anem al gra. Arnau, avui la pregunta no podia anar cap a una altra banda, cap al Tito Floren.
26: Sí, avui s'han anunciat oficialment les eleccions a la presidència del Madrid.
25: Sí, ja ho sé.
26: I avui preguntem què li va més bé al Barça que passi al Madrid. Dues opcions. Que continuï Florentino o que hi hagi un relleu.
7: No, bona pregunta.
25: El que és novent és Negreira.
7: Sí, encara continua amb Negreira. Robando. Mira que és pesat, eh? Mira que és pesat. Bé, avui, com dèiem, teníem una taula de luxe i la seguim tenint amb tres grans protagonistes. Martí Molina i Pei del Diari Ara.
27: Hola, què tal?
7: Martí, és cert o no que han trucat al Diari Ara a demanar el teu cap, Florentino?
27: No contestaré aquesta pregunta.
7: Val, no ho dic perquè, com tots estem amenaçats... Víctor Pazzi, de 3CAT!
28: Què tal?
7: Espero que no hagin trucat ni a un dia de partit ni a Esport Club. Tot correcte, eh?
26: Pues, no descartis que truqui a un dia de partit.
7: Ho dic perquè l'imiteu allà.
26: Perquè és que ens vam posar les botes amb la imitació via IA de Florentino Pérez.
25: Cuidado.
26: Vam posar literalment les botes. Entre el de la IA i el que tenim, entre cometes, el nostre particular Florentino Pérez, de carn i ossos, és per trucar.
25: Cuidado.
7: Doncs no va tenir a Florentino Pérez, però sí a un altre mite de les presidències dels clubs de futbol, en aquest cas dels anys 90, era Josep Lluís Núñez, i qui el va tenir va ser el míster Lluís Carrera.
29: Don Lluís.
30: Sort que hi ha el Martí i el Víctor per aquí, eh? Perquè si no entra l'Edgar i l'Arnau, compta aquí. Sí. Compta el que pot sortir avui, eh?
7: Sí, avui sembla el Barça de Flick, eh? Molt jovent.
30: Ara, clar que sí.
7: A veure, míster, què li va millor al Barça, que continuï Tito Floren o que hi hagi un relleu?
30: Mira, jo et diria, i vull ser molt breu i no em vull ficar molt amb Florentino perquè crec que ens està fent la guista i està aconseguint el que ell vol, que no es parli de realment els problemes que té el Madrid i es parli només d'ell. Per tant, jo voto que continuï Floren perquè crec que ja peixeja, o sigui, fa que tu fulls. Per tant, que continuï Floren.
7: M'agrada el de fa que tu fulls. A veure, Víctor Pazzi.
26: En la línia de Lluís Carreras, si aquest és el Florentino que ha de seguir sent el capità general d'aquesta mega nau, aquest mega portaavions que és el Real Madrid, que segueixi Florentino. Quins verbs has fet servir, Lluís?
30: Que m'agrada que peixeja i fa que tu fulls.
26: Doncs mira, jo diria que el vaig veure un punt molt cagà i molt repapiejant. És a dir, repetint molt, molt. És a dir, va tenir una entrada triomfal en la roda de premsa que es va autoagendar amb 2 hores vista. Una entrada triomfal on no sabia on era el micròfon, on es va començar a atabalar com li passa molta gent gran amb un telèfon mòbil de nova generació, que ell sabia que li havien enviat una cosa, no era capaç de trobar-ho.
25: Pues no
26: la vista, malauradament, li fallava. No sabia veure qui firmava l'article quan finalment el va trobar. Quan l'endemà, o en el mateix dia, totes les emissores de ràdio i les televisions d'aquí i d'allà van fer un recull de declaracions, una bateria de declaracions empalmades l'una amb l'altra, la bateria de declaracions no feia justícia als moments de desconnexió que va tenir en aquesta hora i 10, hora i 20 de compareixença pública. Pauses, silencis, no sabia on era, no trobava les coses, es anava sentint el de tots els presents. Bueno, a partir d'aquí, si aquest és el Florentino Pérez i no el que va entrar com un tro arrabassant-li el Barça Figo guanyant a un president que acabava de guanyar una Copa d'Europa, si aquest és el Florentino Pérez amb 79 anys, doncs endavant.
7: I t'afegeixo als analistes de discursos no verbals, o de, vaja, que analitzen més els gestos, van flipar amb com estava assegut, amb com anava cada cop més cap a una banda. És a dir,
26: us,
7: que també...
26: us va quedar clar, no?, que tenia una empresa que factura 50.000 sí. milions sí. i 170.000 treballadors.
7: Ho va repetir unes quantes
26: vegades. Com ho va repetir tantes vegades. Aquest exemple, uns quants.
7: Tenim dos que apunten que continuï Florentino, Martí Molina.
27: A veure, si hem de parlar, i posant-nos serios des del punt de vista ètic i de com hauria de ser un món millor, personatges tipus Florentino haurien de desaparèixer el més aviat possible.
25: Perquè,
27: són persones tòxiques des de tots els àmbits. El que passa és que hem de ser conscients de que encara que marxi ell, vindrà un altre que serà igual o pitjor. Des d'aquest punt de vista, perquè el poder ja hem vist com se les gasta, perquè no, el que va fer Florentino dimarts va ser evidenciar com és el poder quan no posa la cara bonica perquè ha de parlar davant dels mitjans o davant de les persones. És a dir, hi ha dos poders, un és el públic i l'altre és el quan et tanques en un despatx i la gent que ho ha patit sap que aquí és on les coses tremolen i a partir d'aquí doncs veiem tota la gent que ha marxat al carrer, etcètera, etcètera. Per tant, des d'aquest punt de vista, la figura de Florentino, doncs el més sa i el més higiènic per la societat en general seria que no hi fos. Ara bé, per la xirigota, si m'he de posar la bufanda blaugrana i la bandera i tot, per la xirigota que en fotem, i per veure que, ho deia el Lluís abans, diu, és que està aconseguint que no es parli de res. Sí. No, és que perfecte, Lluís, que no es parli de res, que no toquin res. És que no toquin res, que no toquin... Deixeu-ho
1: igual. Tot va bé,
27: Tira. Sí, i l'any que ve tornem i tornarem a parlar de Negreira, i tornarem a parlar de que la UEFA en roba, i... Ei!
25: Y las siete ligas te lo has dejado. Las que nos han robado, siete, ¿eh?
27: Las siete ligas robadas. Serán vuit, l'any que ve serán vuit. Tito.
7: Set Champions en 10 anys. A veure, Marta, l'audiència
26: cap on tira. La sensació que em va quedar al final és si aquest home segueix, que vaja, dono per descomptadíssim que seguirà, ja parlarem d'aquest procés electoral, que és una autèntica mofa. Mofa pels madridistes i pel madridisme, eh? Pels altres, endavant, feu-ho així. La sensació que em va donar és que al Barça li costarà molt aixecar la Champions. Ja sabem que és l'objectiu, l'obsessió de Flick, l'equip, el vestidor, el barcelonisme en general l'any que ve. Li costarà molt, moltíssim. Però la sensació de que en les competicions domèstiques, digue-li Lliga, Copa i Supercopa, vaja, el Barça pot tirar de veta una temporada i unes quantes més, això és el que vaig quedar.
7: Veurem perquè és molt cíclic, perquè parlem d'un Madrid en crisi, però fa dos anys va ser campió d'Europa. Per tant, això canvia molt. A veure, Marta, a l'audiència cap on va? Cap al
2: igual,
7: canvi de
2: Florentino, igual. Que igual segueixi, que els nostres tertulians d'avui. Gairebé 1.000 vots a l'enquesta d'avui. Per tant, moltíssima participació.
7: Bravo, gràcies.
2: I un 85% dels oients diuen que el que millor li va al Barça és que continuï Florentino, i només un 15% diu que seria millor que hi hagi un relleu.
3: Vinga. Paramos el programa, compañeros. Cerramos micros, bajamos sintonía.
7: Estàs content, Josep?
3: Dejad paso al periodismo de verdad para hablar de...
27: De verdad.
3: Florentino. Venga, quítame esto. Tensión, truenos. Venga.
7: Florentino ve el día de Nadal a casa.
3: Ya
7: ¿no?
3: se pueden ir preparando los curés. Bueno, yo también. Que soy del Barça. Porque en mi entrevista de ayer se demostró que Florentino Pérez, Presi...
25: Gracias.
3: Está más en forma que nunca.
25: Estoy como un bebé.
3: ¿Usted es el famoso presidente Florentino Pérez?
25: Soy yo. Aquí me vienes, hijo mío.
7: Això estava pactat, aquesta entrevista, després de l'hora de premsa, o va ser per una mica blanquejar el que havia passat
3: ¿Sabéis cómo se llama lo que hicimos ayer? Periodismo.
7: Massatge. Ja, ja. Un massatge.
3: No sé si aquí...
26: Dir-li Presi.
3: ¿Sabéis lo que es, Presi?
25: Gracias. ¿Qué quieres?
3: Florentino se defendió y eso que le pusimos contra las cuerdas.
25: Fue durísimo, sudé muchísimo.
3: Lo vimos fresco, ágil, como un boxeador. Y nos dejó muchas declaraciones históricas y exclusivas que nunca antes había dicho.
25: No lo había dicho nunca, correcto.
3: Mira lo que dijo de los robos y del caso Negreira. Venga, pínchalo, pincha.
1: Exclusivo. Venga, vamos. Cada año, todos los puntos que nos han quitado...
27: Això és nou,
1: De una manera descarada. No és una mano, una manera descarada.
4: Este año también, esta temporada también.
1: Este año también, este año nos han quitado...
27: No s'havia dit
1: entre
27: mai.
1: Entre 16 y 18 puntos. Pero de una manera perfecta.
30: Pues que
1: el mundo
30: falta.
1: Está esperando que se resuelva el mayor caso de corrupción en el fútbol y en la historia del fútbol en el mundo.
27: Primer cop, primer cop.
3: Cuidado.
27: Josep, això, sí, sí.
3: El mayor escándalo del fútbol y de la historia del fútbol, presidente.
25: No lo había contado nunca.
3: No lo había contado nunca. 18 puntos robados al Real Madrid, ay, ay, ay.
25: 18,
3: por culpa del mayor caso de corrupción de la historia del fútbol.
25: Claro que sí.
3: Siento vergüenza como culé. Y mirad, ¿qué otra exclusiva nos dio sobre...?
25: Eso fue buenísima.
3: ¿Este cómo es?
25: El sudamericano.
3: Sudamericano, ¿no? El sudamericano,
7: el Riquelme. Enrique Riquelme.
25: El amigo de las elecciones.
3: Y las elecciones. Venga, pinchalo, tira. Venga, vamos,
4: Riquelme,
3: dale.
4: El candidato.
1: Bueno,
4: que no
1: se presente el que quiere.
4: Ya, pero usted insinuó, no sé qué...
1: Yo no
4: dijo ayer, habló de... Ya, no le conoce a ese señor.
1: No conozco a ese señor.
4: Pues le pide, ha hecho una carta pidiéndole a usted diálogo...
1: No sé, a mí no me ha llegado.
4: Para que retrase las elecciones.
1: Es lo que tiene, para que la retrase.
4: Bueno, para que dé más tiempo a conseguir avales.
1: Pero yo cuando convocaron las elecciones en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané.
27: Va tenir, en aquell moment va tenir un mes i mig Florentino per preparar-les, que són, és el que no s'està explicant. I ara
2: hi havia les mateixes condicions que ara per poder presentar-se
27: les evidentment no eren les mateixes condicions.
2: Sí. Bueno,
27: ni el mateix pressupost.
3: O sea, Florentino dimite a los dos años y medio de su mandato para que haya elecciones y se pueda presentar y lo criticáis.
5: Sinceramente, jo només diré una cosa, sóc el Rafa.
27: A veure, Rafa, com està,
5: una
27: Rafa?
5: Cosa només. A mi, després de sentir-lo ahir, em va fer llàstima, Ja em havia fet llàstima i ahir més.
3: Vinga, cortamos a presidente Seriles.
7: Josep, ara és el moment. Les 7 de la tarda, Josep, sisplau, silenci. Ara és el moment d'entrar amb tota la qüestió electoral, perquè, efectivament, hi haurà eleccions a la Casa Blanca. Fins ara creiem que Reial Madrid i eleccions eren completament antònims, però ara sembla que es van apropant les posicions. A veure.
25: La festa de la democràcia.
7: I eleccions, Arnau, i com anirà tot plegat?
27: Doncs mira, d'entrada, perquè la gent ho sàpiga, avui s'ha fet oficial i els candidats tenen la xifra de 10 dies... per presentar els avals.
3: Recordem
27: aquest aval de 187 milions d'euros.
25: Pues que lo presenten.
27: De patrimoni personal.
7: Déu-n'hi-do.
27: En 10 dies, presentar-ho... Es deia, s'ha explicat, i el Confidencial, ho vam explicar aquí també el programa, que ja tindria Enrique Riquelme els avals lligats amb els bancs. I bé, són aquests diners. Ara, Patxi, tu deies que no té cap possibilitat de guanyar aquestes eleccions.
26: A dia d'avui?
27: A dia d'avui no.
26: No, jo crec que podrà més la por de qui és el nou vingut a... Quedem-nos amb Florentino, l'època gloriosa, que sempre et queda amb la retina, i ja ho reconduirà. Jo estic convençut de que la por d'aquest senyor és que no tindrà temps virtual si realment es presenta, si realment dona el pas endavant, si realment presenta els avals i finalment hi ha eleccions, perquè amb la convocatòria d'avui s'engega el procés electoral, no que hi hagi eleccions. Jo crec que no hi haurà eleccions.
27: Veurem després d'aquests 10 dies si hi ha més d'una candidatura i a partir d'aquí són 15 dies de campanya que ens n'aniríem a la visita del Papa a Madrid, més o menys. Aquella...
26: És donar-te a conèixer partint de zero. Ets un absolut desconegut. Més enllà de que és un senyor que habla con acento sudamericano o mexicano.
27: Ara, Martí, ara et passo la pilota, però per afegir aquesta informació, recordem aquí una mica els bàndols, que són aquest Florentino amb la seva vella guàrdia i la seva nova mà dreta, que és el banquer marroquí Anas Lagrari, aquest Nas, famós Nas que ha aparegut últimament. I a l'altra banda, Enrique Riquelme, David Mesonero, el CEO de la part corporativa d'Iberdrola, amb, diuen, aquest impuls que dona el president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
7: Ara preu l'orella, perquè Martí Molina... Per què ara? Eleccions, per què?
8: Doncs perquè necessita fer un cop d'efecte, i l'única manera de fer un cop d'efecte és sacsejar el tauler i es presentar a les eleccions. Segona, perquè té les cartes marcades, perquè el calendari electoral que es va fer ell a mida quan va fer la modificació dels estatuts li va permetre crear unes condicions que bàsicament l'única cosa que podien fer era garantir que la persona que estava a la llotja tingués les màximes capacitats i les màximes facilitats per poder revalidar el seu mandat, perquè a diferència del que passa al Barça, en què hi ha un procés molt més dilatat en el temps i en què exigeix la participació de la massa social, aquí bàsicament la qüestió és tenir diners i sobretot tenir temps que, com que
27: el que gestiona, el que decideix convocar les eleccions, és quan el que marca els tempos és el que gestiona això i, per tant, és el que diu, doncs, escolta, com jo vull quan vull i agafo tothom amb els pixats amb el ventre. Això ens pot semblar molt estratega Florentino, però això ho va fer en el seu dia Núñez, que era un gran expert.
25: No és el mateix, no és el mateix.
27: I que va saber fer, doncs, per exemple, com gestionar les eleccions al Barça, etcètera, etcètera. Vull dir, perquè també es l'està parlant aquí de gran geni i gran coses, o bé, tampoc n'hi ha, per tant. Jo crec que això de banda de jugar els terminis, hem de tenir en compte el tema de l'aval. Estem parlant de que es diuen aquests 9 dies, però si mirem el calendari, en realitat aquests 9 dies acaben 105, perquè demà és festivitat de Sant Isidro a Madrid i la majoria de bancs a Madrid és festa. Això ho ha explicat al matí el Basté, quan ha fet la tertúlia, ho van explicar molt bé. Tot això va per les altes instàncies dels bancs. Necessites passar pels comitès de control, inclús depèn de com Consell d'Administració. I aquests senyors, hoy es jueves por la tarde, nos vamos a la sierra. I que no li toquin els pebrots i en tot cas ja reuniran vistes. Per tant, aquí és una cosa que això juga a favor de Florentino.
9: Però diuen, Martí, que ja els tenia, és a dir, que ja els té pactats, aquests
27: dos
9: avals.
27: En el supòsit que fallés el punt 1,
7: vale, que és el
27: que era aquest dels avals, sí. Les eleccions van tan ràpid que és això que comentava, que el rival no té temps de donar-se a conèixer. I a banda, per si de cas, ja comenceu a desqualificar-lo. Que pava con acento sudamericano, no sé què. Li va faltar dir panxito, ja, per acabar.
25: Sí, sudaca, mejor sudaca. Més despectivo.
27: I de qualsevol manera, com que ell dona per descomptat que guanyarà les eleccions i que, per tant, no tindrà... En el pitjor dels casos que s'hagués de guanyar, hi han dos armes que té Florentino. Un és el vot per correu. I el vot per correu, doncs, és una cosa que ell sap ben bé com funciona. Encara hi ha les famoses saques dels anys 90 que estan allà amb algun jutjat de Madrid perquè encara estan decidint a veure què fan. I, a més, com que ja ell dona per descomptat que guanyarà, és una manera també de guanyar múscul. Ell, en la dia electoral, no. Múscul social, força... de cara al seu model de canvi societari del Madrid que està treballant sota la taula, però que, degut als resultats i degut a la inestabilitat social, sap que ara mateix ningú li compra. Per tant, poder dir, jo sóc el president, a mi no hi ha ningú que està en contra, tal, no sé què, és una manera més d'augmentar o intentar remuntar de cara als socis i també de cara als inversors que està buscant la seva posició.
7: Ha vist les orelles del llop i ha dit, escolta, anem a fer tot plegat perquè torni a guanyar. De fet, ara, a veure si em corregeixes, Martí, l'última vegada que Florentino deixa de ser president és perquè ell dimiteix, el 2006, entra Ramon Calderón. Quan torna a guanyar les eleccions el 2009 Florentino Pérez, no hi ha ningú que ni tan sols gosi fer-li oposició. És a dir, va guanyant per sistema, és a dir, no s'han tornat a convocar mai més eleccions.
26: Allò, hi ha les primeres, tants calés a la butxaca? No hi ha ningú. Seguim, 4 anys més.
27: Mira, perquè va haver-hi una modificació estatutària que se la va fer a mida precisament a partir del 2009. No sé si va ser el 2010 o el 2011, que hi va uns requisits increïbles, que hi va haver alguns socis que ho van denunciar, la justícia ho va desestimar, va considerar que Florentino... Bueno, es podia fer més o menys, la cosa va quedar allà de punt mort, i Florentino va fer una gran jugada mestra el 2021, que va ser quan va haver la modificació de la llei de l'esport, es va intentar dir, o que es va vendre, que havia ajudat a la porta amb tot el tema dels avals perquè s'havia reduït, o sigui, s'havia anul·lat l'obligació d'avalar amb el 15%. És veritat. D'alguna manera, la porta en va sortir beneficiat. Però el que realment volia Florentino era que la llei de l'esport digués que els clubs marcaven les regles del joc en un procés electoral. I això és el que diu ara la llei de l'esport. Abans deia, no, tu tens d'avalar, necessites el 15% del pressupost, i hi havia una sèrie de regles. Ara, bàsicament, el que diu és, ei, tu ets el teu club i tu decideix el que vulguis. I, per tant, aquí Florentino té carta blanca per fer el que li doni la gana.
7: A tu, Lluís, a tot aquest entramat, a què et fa olor? A què t'olora tot això?
30: Primer em fa molta mandra. Segon,
7: no... No t'estàs passant bé, per això, amb el col·laborat, com a mínim...
5: A mi em fa llàstima, A mi em fa llàstima, també, sí,
30: Exacte, jo com el preci nostre. A mi em fa llàstima i em fa mandra i saps què passa? Que el vaig sentir, mig minut, i després, si el primer mig minut tu te'l vas posant i el vas posant, és que diu el mateix, és que, de veritat, em fa molta mandra, em fa inclús pena,
5: em fa llàstima.
30: I saps què, tu? És que no sé què vols que et digui. Estic atrapat amb que crec, jo sí que està desviant, amb que crec que té un problema no tan sols esportiu, sinó també econòmic al Madrid, per tot el que ha deixat d'ingressar, perquè crec que s'està passant del pressupost, perquè té un problema entre les dues vedets que no saben aquí una fer fora i perquè té un problema gros si creuen que la solució d'això és Mourinho, perquè diuen, no, busquem un entrenador amb mà dura. Sí, jo dic, vale, sí, molt bé, amb mà dura, però amb mà dura amb qui? O contra qui? Amb Vinícius? Amb Bellingham? Amb Mbappé? Amb totes les vedets? No, serà el Pedro León de turno que li farà mà dura, però els altres, amb Courtois? Amb... No, per tant, no sé, jo crec que s'estan enredant molt i Florentino no sé per on pot sortir. Jo crec que sortirà escollit, perquè és que no hi ha temps material en què es doni a conèixer l'altre pobre noi, però no tinc ni idea després per on em sortirà. No el veig amb el bisturí necessari que valga la redundància, necessita aquest vestidor, perquè aquest vestidor necessita molta neteja. Però clar, qui et compra Bellingham en el cas de que vulguis fer fora? Qui et compra Mbappé o Vinícius en el cas de que vulguis fer fora? No hi ha tants clubs que puguin comprar aquests jugadors, eh? No
7: sé. Estimat Lluís, aquest pobre noi es diu Enrique Riquelme i sí. precisament Lluís demana el que tu estaves dient, és que necessita temps i no el té.
10: Claro. Como madridista siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido.
25: Vete a hacer de mariachi, venga. Adiós, sudaca.
7: Si és d'Alacant, Enrique
25: Riquelme. Igual, si és d'Alacant, igual, el acento és el que tiene. Si tiene acento de sud-americano, es el sud-americano.
7: Què passa a Can Barça, que a les festes hi ha els pares dels futbolistes perquè són molt joves? Doncs aquest futur sembla, o que aspira a ser president, també parla el seu pare.
9: Sí, perquè el pare, que es diu com ell, Enrique Riquelme de la Torre, en aquest cas va ser exdirectiu de l'època de Calderón i avui l'han enganxat, això que passa en aquest país, que es va buscar a tothom que és possible. Ha dit això sobre un consell que se li pugui donar al seu fill.
11: I de padre a hijo, de exdirectivo a futurible, a un consejo le ha dado?
12: El consejo no te lo voy a decir, pero el consejo es que tiene 37 años y es muy joven. Tiene 37 años y es muy joven y es una gran persona, ¿no? ¿Qué voy a decir yo de mi hijo? Una gran persona, es una persona seria y... Ya está, a partir de ahí yo no soy mi hijo, no puedo contestar esas preguntas que tú me estás haciendo, solo te puedes contestar a lo que yo creo de mi hijo.
7: Mira, 37 anys, diu el seu pare que té el seu fill.
25: Pues no, no s'aparenta, pareix ja que estem més passat que un arroz de la Rambla.
7: Sí, l'he vist bé, amb cavallet, amb barbeta, bé, l'he vist bé. Dit això, 37 anys, perquè us feu una idea, Florentino Pérez l'any 2000, quan va ser president del Real Madrid per primera vegada, en tenia 53.
25: Però estava un xaval, no com este, que està més passat ja que tu.
7: Doncs, francament,
25: Con la voz que tienes.
7: Sí, avui no estic... Avui...
25: Tens una voz de abuela.
7: De fet, he estat pensant que trucaria, de Concha Velasco, efectivament. He estat pensant que trucaria a la ràdio al Toni per demanar. Al cap de moment som aquí. Doncs dit això, Florentino 53, la porta el 2003, quan va ser nomenat president per primera vegada, els dos després van repetir, 41. Hi ha una figura que sempre se l'ha associat, Arnau, amb la presidència del Real Madrid, que tot just aquest juny en farà 40, que és Rafa Nadal, que no sé si finalment vol o no vol ser president.
9: Doncs mira, sentim-lo en declaracions a Ràdio Marc. Ahir es va pronunciar al Twitter i aquest matí ha passat pel podcast La Tribu, si no m'equivoco, i ha dit això.
13: El fútbol, sobre todo, da para tanto a nivel de escribir páginas y de hablar y al final... Entonces, lo que no quería era que mi nombre estuviera metido en algo que realmente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, solo quería matizar antes de que la bola se fuera haciendo un poquito más grande sin ningún sentido.
14: Sí, buenas tardes, som en Rafa Nadal.
7: A ver si que et mulles una miqueta més, Rafa.
14: Completamente de acuerdo conmigo mismo. Bueno, pues muy bien, hoy he estrenado el museo. Sí. Y bueno, a mí no me gusta mojarme. El buen tenista profesional nunca se moja. Si llueve, pues como bien sabéis, no hay a partir. Además, no me va bien porque si me mojo los cabellos, se me arranca lo que son los folículos, se me arranca el trasplante. Mi consejo es ir siempre con el ganador. ¿Gana Riquelme? Pues vamos con Riquelme. ¿Gana Florentino? Pues con Florentino. Es lo mejor para no tener accidentes imprevistos. De todas formas, yo recomiendo Mafre, la aseguradora global
7: de confianza.
14: Y eso,
7: bien está colocando los patrocinadores.
14: Y si hablamos del Barça, pues yo voy con Laporta, no hay ningún problema. Siempre con el ganador, nunca con el perdedor.
7: Pues mira, a Rafael, que ha dit que és molt amic d'Enrique Riquelme, ho ha explicat,
14: sí,
7: que és molt amic.
14: Però no vaig amb ell.
7: I dius, t'he escoltat que avui deies que viatges inclús més del que et pensaves, que treballes més del que et pensaves quan et vas retirar, eh?
14: Massa. Por eso mi pelo está tan perjudicado.
7: Avui t'he vist millor, no sé si estàs
14: fent... Sí, m'he posat unos polvos que tapen el desierto del Tenerife.
7: Jo crec que el que li perjudicava era l'alta competició, que aquell solamen que et queia al cap no anava gaire bé.
15: En clau Rafa Nadal, una persona que s'ha caracteritzat al llarg de la seva carrera esportiva és amb no entrar en conflictes...
14: Nunca hay que mojarse.
15: Mai ha entrat en conflictes amb ningú. Jo el veig com un futurible president del Real Madrid el dia que, per exemple, Florentino anunciï ell que deixa el Madrid. En aquest cas... podríem plantejar-nos la possibilitat de que diguem el madridisme pentini, aviam, què hi ha, què orbita al voltant i quin podria ser un candidat
26: i aquest podria ser allò que en diuen un candidat de consens pel que ha representat i la figura esportiva que ha sigut. En el cas de Riquelme, el consell que li donaria és exactament el que li ha donat el seu pare. No ara amb aquestes condicions i a contratemps. Florentino, una de les frases que va deixar, a part de la de déjate hablar a la niña, déjate hablar a la niña, que ustedes son muy feos, que semblava Hilly Hill a l'època aquella
25: al jacuzzi.
26: La frase que va deixar és de aquí no me echan ni a tiros. Cuando le echen a tiros, perquè serà, jo crec que serà aquesta la sortida de Florentino del Madrid, després serà el moment, una vegada el personatge ja sigui cremat absolutament, quan tu podràs presentar-te amb un equip com cal, amb el projecte com cal, i havent-ho treballat. Ara, de pressa i corrents, vaja, jo me'l veig allò com el Quijote anant a lluitar contra els Molinos. Jo crec que ara no. L'escenari que s'ha muntat Florentino ho inhabilita tot.
7: És el que deia el Martí, que sembla que sigui acabat, però en canvi va fent totes les artimanyes perquè pugui continuar bé. Sempre és un bon moment per recordar Josep Lluís Núñez.
0: Ah, sí.
7: Sempre és una bona excusa. Intentar recuperar alguna de les seves paraules, com l'enyorem. Fa 30 anys, gairebé clavats, Núñez, temporada 95-96, al mes de maig del 96, sortia en roda de premsa, similar a la de Florentino Pérez, un pèl emprenyat.
6: I en aquest moment el que convenia era treure el senyor Cruyff.
7: Sí.
6: I dic això perquè jo no puc tindre un professional que guanya 300 milions de pessetes i que no tingui una dedicació al club. No puc tindre un entrenador que guanya 300 milions de pessetes i es dediqui la setmana que ve a anar a Andorra a vendre apartaments. No, jo tinc un entrenador que guanya 300 milions de pessetes, no pot anar a inaugurar bancs a Andorra. Aquesta setmana hi ha dos dies de festa de la plantilla perquè vagin al torneig de Mallorca. Jo no necessito aquest entrenador. Jo necessito un entrenador amb plena dedicació, no que estigui pensant en els seus negocis. Va demanar unes obres aquí, per professionalitzar més el club. S'ha convertit en una oficina de compraventa i d'actes i, per tant, sempre passen les mateixes persones. Oferint, la setmana que ve anirem a farem això, ara farem un partit de bàsquet, ara farem els Globetrotters, ara anirem a vendre pisos, ara organitzarem això. Home, ara comprenc perquè en aquests moments encara no sabem quin equip tindrà el Barcelona.
26: Pobre Núñez, si hagués sabut que abans de l'arribada de Cruyff com a entrenador, el seu entrenador, el que cobrava 300 milions, us ha quedat clar, era una mica Florentino,
7: clar, és que és
26: repetia 50.000 milions a la seva empresa i els 170.000 treballadors. Doncs si no us ha quedat clar, Johan cobrava llavors 300 milions a les antigues pessetes. Doncs si li diguessin, hagués sabut que abans de l'arribada de Johan com a entrenador el Barça, que s'ha dada la sabia, 10 lligues en 60 anys, una cada 10 anys. 10 en 60, les matemàtiques són molt fàcils, una cada 10. I que des de les 4 que guanya Johan de manera consecutiva, més les que s'han anat sumant després fins a dia d'avui, en sumen 19 en els últims 35-36 anys. És a dir, una cada 2 anys. I encara es segueix lloant la figura i la feina d'aquest senyor que cobrava 300 milions de pessetes i se n'anava a vendre apartaments
7: Andorra.
26: I no entrenava durant dos dies i se n'anaven a un torneig de no sé què Mallorca. A Mallorca.
7: De fet, encara no hi ha hagut cap entrenador ni cap Barça a la història, més enllà del de Cruyff, que hagi guanyat 4 o més lligues consecutives. Hem volgut recuperar aquest moment, més enllà per la semblança amb Florentino Pérez, perquè el míster Lluís Carreras era jugador d'aquella plantilla del Barça. Va ser la primera on va ser jugador de ple dret pràcticament tot l'any de l'equip. Sí. Com recordeu aquell moment, aquell final de Johan? Perquè va ser polèmic, també.
30: Sí, no, és que recordo perfectament el dia que van destituir a Johan. Jo m'emporto el meu cunyat des d'aquí Sant Pol, i un avi venia, li va vine a Xavi, que avui serà un entreno, res, farem poca cosa. I clar, el entreno estava, vam arribar a les 9, l'entreno era quarts d'11, i clar, quarts d'11, quarts de 12, quarts d'una, tenia el meu cunyat allà mig marejat. Però no va baixar el president a destituir Johan. Va ser Gaspar. El que va baixar al vestidor a comunicar que Johan ja no continuaria. Recordo perfectament l'imatge, tots sentats al gimnàs, en algú se li va escapar alguna llagrimeta. Recordo també el fet que després Gaspar, sense Johan al davant, ens comuniqués que Cruyff no continuaria, va entrar Johan a dir unes paraules, i per tossut Gaspar, després de Johan, va tornar a entrar.
0: Correcte.
30: I va dir, i no va dir res, i va dir: no, és que jo volia ser l'últim en parlar amb vosaltres. I no va dir res. Sí, sí, dit això, bueno, crec que el president Núñez, amb les seves coses molt bones, el que li segurament va perdre és el fet de que Johan manava molt més que ell, o sigui, manava més que ell en l'àrea esportiva, que és el que volia Johan, no? Perquè deia que, bueno, que els diners havien d'estar al camp, que ell volia gestionar. I Johan començava, doncs, a veure que aquests ingressos atípics, que moltes vegades o cada vegada més hi ha en el futbol, començaven a florir, i ell, evidentment, volia beneficiar-se d'això, però sense descuidar, crec, en cap moment, ans al contrari, el que és l'equip. De fet, aquella temporada, la 95-96, va ser la que Johan, amb valentia, va voler apostar per un equip fet de jugadors de la casa, més els 5 estrangers que marquessin la diferència. Què va passar? Doncs que va ser l'any de Codro, que venia de fer 35 gols amb la Real i en va fer 4. Va ser el primer any de Hagi i Prosinecki, que no van estar del tot encertats. El primer any de Popescu, acceptable, i el primer any de Figo, també crec que acceptable, no? Per tant, si s'hagués donat perquè només aquests 5 estrangers, després hi havia José Mari Vaquero, Abelardo, Miquel Àngel Nadal...
16: I Quinta del Mini. Es va fitxar el Cuellar, que
30: ara es va lesionar. I tots els demés eren de la casa, tots els demés eren de la Masia, no? Amb Lopetegui també de porter. Per tant, si s'hagués donat continuïtat a tot allò, bueno, segurament, com ha dit molt bé el Víctor, potser una cada dos ja és molt, però potser el nivell que hagués pujat més. No? I sobretot això, que va començar... O sigui, Johan no se li pot retreure el fet de que canviés la mentalitat, no tan sols dels jugadors, sinó jo crec que de Barcelona i Catalunya en general, i per suposat el model de joc identitari, que a dia d'avui, amb molts matisos i evolucions, com és normal, Hansi Flick està portant a la perfecció.
16: Ara de seguida justament parlem de la ressaca que el Barça va viure a Vitòria, i evidentment amb res en joc, el campionat ja està aconseguit, no es pot assolir els 100 punts, però m'ha cridat l'atenció, míster, això crec que ningú ens ho havia explicat, fins on vulguis dir, que Johan Cruyff va baixar el vestidor i només a vosaltres, sense Gaspar, sense Núñez i sense policies, us va dir unes paraules. Ho dic perquè crec que venia del dia que van volar cadires, aquella mítica escena amb Núñez, Gaspar i Cruyff, quan ja s'havia filtrat que Robson venia i tot plegat. Què us va dir Johan, o què us va transmetre aquell dia?
30: Ara sí que segurament et mentiria, perquè exactament no ho sé. Suposo que agrair el fet de que estéssim allà, de que ell havia donat tot per uns jugadors joves de la casa. No sé, més enllà de l'agraïment, no recordo ara exactament que parlés en contra de ningú. Segurament amb els més veteranos, amb els capitans, potser va tenir alguna reunió a posterior o abans, que a nosaltres, diguéssim, als més joves se'ns escapava. No, jo crec que ho deixaríem, aquest agraïment etern a la feina que havíem fet, que recordem que va ser l'any del doblet de l'Atlètic de Madrid, i que, bueno, que no van sortir les coses com ell hagués volgut, no? Però jo crec que se li ha donat molt de valor amb tot, però en aquell any per la valentia d'apostar per gent de la casa majoritàriament.
16: D'això en fa 30 anys, esperarem, Arnau, al Sant Jordi de l'any que ve, les memòries de Lluís Carreras per llegir totes les cosetes, però anem ara sí al segle XXI.
27: Però només una cosa, per recordar, que això jo suposo que se'n recordarà, la temporada d'aquest Madrid ha estat un xurro des del primer dia. La temporada aquella, 95-96, amb tots els condicionants, se'n va anar a la merda en una setmana. Perquè al final el Barça va ser semifinalista de la UEFA, que va acabar eliminat a la tornada contra el Bayern, perd la final de Copa, i a la mateixa setmana l'Atlètic de Madrid guanya el Camp Nou i es queda subcampió de Lliga. Però la temporada havia sigut fabulosa fins al tram final. No té res a veure amb el que està passant amb el Madrid aquesta temporada.
25: Gràcies a Negreira.
30: Total.
25: Gràcies a Negreira.
16: Home, la derrota al Albacete és Negreira també, presidente?
25: No, això es fa per dissimular.
16: Ara qualsevol cosa que digui anirà cap al seu terreny. Doncs comencem a fer una mica de pentinada del partit d'ahir amb, com sempre, les dades del nostre amic Oriol Jové.
17: Una dada que em passa l'Oriol Jové per petició del senyor Marcelí aquest matí a la reunió. M'ha demanat, heu de preguntar perquè és evident que després de guanyar una lliga un equip es destensa i pot perdre, però fins a quin punt és normal que això passi després de guanyar una lliga? I hem preguntat a l'Oriol Jové i efectivament m'ha tret les lligues que es guanyen a l'última jornada i diu que de les 19 lligues que després hi va haver partit de lliga, és a dir, després de guanyar un títol i que hi hagi partit, sí? Només s'ha guanyat el 31% de les vegades. Només 6 victòries, 7 empats i 6 derrotes. L'endemà, el següent partit, bé, és una dada que també s'ha qualificat de com a inútil jo demanar-la, però bé, la poso...
26: És una meravellosa fotografia de la descompressió d'un vestidor. Bueno, aquí teniu el Lluís Carreras. Clar. Una vegada assolit el gran objectiu i la tensió prèvia que requereix a nivell físic, mental... una vegada s'assoleix, és dir, uf, una baixada de... Vaja, de tot.
17: Però jo pregunto, perquè això també... Sí. Perdó. Potser també pel Carreras, però no penseu que els futbolistes cobren tots els mesos de l'any, no? Són futbolistes fins que s'acaba la competició i que potser hi ha algun aficionat que digui, ostres, tenim el dret d'exigir-los que intentin guanyar tots els partits perquè el mes de juliol el cobren.
25: Cobren igual,
30: Sí, Arnau, però...
17: Jo però faig advocat del diable,
25: No, ja fas bé, ja.
30: Va molt bé el que dius, però què es demostra realment que els professionals, els jugadors... És que no vull dir professional, perquè professional sembla que digui que s'associï amb els diners, no? Que realment, pel que més lluiten i el que més els agrada és per guanyar títols. Perquè tu creus que el Barça hagués sortit així? Evidentment que no, si no hagués guanyat el títol. No, ara ja tens el títol. Tu no creus que teníem prima per guanyar aquest partit? Segur, no sé com estan ara les primes, no? Jo recordo, i et faré un exemple. Nosaltres vam pujar amb l'Alavés, a primera divisió, i ens quedava un partit per acabar la temporada. Si guanyàvem aquell partit, podíem ser campions i teníem una prima del club, de no sé què, no sé quantos. El vam perdre, aquell partit. Perquè estàvem morts, estàvem rebentats, no podíem més, no podíem ni caminar, pràcticament. Però ja havíem pujat. O sigui, que quan assoleixes l'objectiu màxim, que és el títol, és el que et dona el títol, conseqüència després són els diners, ja és molt difícil. Hi ha destensió, és normal que hi hagi destensió. Després podem parlar de l'equip de Flick, que crec que l'equip que va posar Flick guanya l'Alavés de ser... O sigui, si aquest mateix equip es juga a la Lliga contra l'Alavés, guanyem segur. Per això li vull donar importància al títol més que a la part econòmica.
0: Bona tarda, sóc Jordi Grau. La derrota d'ahir contra l'Alavés té nom i cognoms.
7: A veure.
0: Hansi Flick.
25: Què dius?
0: Que no sap com motivar els jugadors un cop ha guanyat la Lliga. Per això no passaria amb el comandante com Xavi Hernández. Ningú com ell sabia motivar els jugadors amb reptes i al·licients de pes.
25: Això és veritat.
0: Al·licients i reptes de pes. Fins i tot els oferia poder marxar de cap de setmana a Euro Disney.
25: Sí.
0: Mentrestant, Flick no els porta ni al Tibidabo i no fa més que enfonsar la culerada amb el seu top plane i inocu. Escolteu, si no em creieu, el discurs motivacional que en el seu dia va fer el comandante Xavi.
4: Vamos a hacer retos. Es positivo y es extra motivante para vosotros. Mira, esta es de Navidad, 5 días de descanso, ¿vale? Si hoy ganamos, tenéis un día más, 27. Podéis ir a Disney, ¿sí? ¿No? ¿Está bien? Descansar, la familia, amantes, lo que tengáis, ¿vale? Segundo charlas. Si antes del minuto 30 marcamos 2 goles, pago yo una cena donde queráis. La cerrarán... Salvaje, ¿no? No sé. No es para Barcelona, pero sí. ¿Dónde quedáis?
0: Home, un sopar pagat i un cap de setmana a Euro Disney, un pla impossible de rebutjar. A mi particularment m'encanta l'atracció de Small World.
17: Ara et posaràs...
7: Però aquesta li diuen que és una mica trunyo?
0: M'encanta!
17: Però que no és el lloc per posar ara...
0: És perfecte, és un pla perfecte pel cap de setmana. Aquelles filles canten com els àngels. Ningú podria rebutjar.
26: M'ha vingut el cas, el Barça de Xavi la temporada 22-23 es proclama campió de Lliga al camp de l'Espanyol. Quedaven 4 jornades per jugar. 4. Al Flick n'hi han quedat 3. De moment ha llepat la primera. El Barça de Xavi, ja campió, n'hi quedaven 4. Següent partit després de guanyar la Lliga al camp de l'Espanyol. A casa contra la Real Societat. Barça 1, Real Societat 2. Mec. Següent partit...
0: Home, però era la Real Societat, era Real un rival de pes.
26: Real Valladolid, Barça. Valladolid 3, Barça 1.
0: Oh.
26: Mec. Penúltim ara partit, què? Ara a casa què? Contra el Mallorca. Guanya el Barça campió, 3-0.
0: Perdoneu, tinc problemes d'audició.
26: Tanca la Lliga, tanca la Lliga. Sí, a fora, a camp del Celta, Celta 2, Barça 1.
0: Mec. Celta de Vigo sempre tant, és un rival temible.
26: I res, res a retreure-li a Xavi ni a la seva plantilla, home, que havien fet la feina
0: amb els reptes
26: i ja
0: que posava, motivava els jugadors, no com el comandante Flick, que de comandante cada dia menys.
7: Tres últims partits, tres mecs i una victòria contra Mallorca. És veritat que bé, intentava, que hi hagués al·licients perquè l'equip guanyés, però no era...
0: De setmana Euro Disney, però quin pla millor!
7: Mira, parlant d'al·licients, ahir és veritat que no vam veure Martí, Lluís i Víctor al millor partit, la feina estava feta, no. Però sí que va ser interessant per veure, entre altres coses, debuts. Debut, per exemple, d'Álvaro Cortés, central esquerrà, fitxat pel juvenil el 2021, del Saragossa,
25: molt bo. Aquest ja no és meu, aquest ja no és de la generació...
7: No és el teu, Jordi, aquest no és teu?
25: No és Roura, ja.
7: Doncs mira, mira que feliç... Fermín, va debutar. Fermín, Jordi, aporta temps. Escolteu el que deia Álvaro Cortés a l'acabar el partit.
1: Esta fecha me la llevo para toda la vida, la verdad que es lo que he dicho, llevaba soñando eso. Este momento, ser titular con el club de mi vida, es que no tengo palabras para decir lo que sé.

0: tots, no sóc ningú, però per la meva experiència futbolística, un missatge a tots aquests nens i nenes que tenen 21 anys i que debuten al primer equip i es pensen que tenint-ne 22 ja no podran arribar. Sí, i tant, 21 anys és un nen, és molt jove. Cada jugador i jugadora té un procés de maduració diferent. Per tant, com que estem mal acostumats a que nanos de 16, 17 i 18 anys portin ja 100 partits amb el primer equip, sembla que aquest en té 21 i diu, no, no, aquest 21 és massa gran. No, no, no ens equivoquem. Dit això, té una cosa molt bona, val? Que és centrar pur i específic esquerrà. I això va molt i molt buscat. Dit això, té molt bona presència, molt bona sortida de pilota amb corrent llarg, no juga a la línia més avançada si no intenta aquests passes arriscats al mig, és fort físicament, guanya duels. Ara bé, ha fet el més difícil, ha fet una cosa molt difícil, que és debutar amb el primer equip del Barça. Ara li queda el més difícil, que és mantenir-se amb regularitat al primer equip. Això és molt difícil? Sí, clar, és molt difícil. Té competència? Molta competència. Pel fet de que vagi a jugar bé l'altre dia vol dir que ja tenim un central per tota la vida? No, anem amb calma. Crec que el procés aquest de maduració, per mi, Lluís Carreras, estaria bé que l'any que ve si pogués jugar alguns minuts més o pogués entrenar sobretot tot l'any amb l'equip de Hansi Flick. Dit això, ja està. O sigui, no tots els jugadors que pugen al primer equip han de ser ja titulars i han de formar part de la plantilla. Però, per tant, està en aquesta edat bona, que crec que sí, que es mereix l'oportunitat de tenir, valga la redundància, una altra oportunitat amb el primer equip.
1: Missatge ja en fred del míster Carreras, també un punt d'alerta. En calent en parlava així, Hansi Flick de Cortés.
2: Era el seu primer partit i crec que ho ha fet realment bé. En els duels aeris ha estat fantàstic contra davanters realment forts, però també amb la pilota ha tingut confiança i l'ha mostrada. Ha estat bé, abans del partit li he dit, d'acord, vinga, confio en tu, simplement juga com t'entrenes. Ha millorat molt en aquestes 6-8 setmanes que s'ha estat entrenant amb nosaltres i això és el que vull veure dels jugadors joves que s'entrenen amb nosaltres i que juguen amb el Barça Atlètic. Que ho donin tot.
3: Però, on està el doblador Blai Morell, que està en Boadilla del Monte?
1: Sí, no, avui és aquí, però no he tingut temps. Fora, perquè
4: on
1: hi
4: està
1: hi era,
4: Blai Morell?
1: L'ha traduït. Flick ha fet debutar fins a 10 futbolistes del planter. Ahir, per exemple, Toni Marquès va tenir uns minuts després de fer-ho a casa contra el Mallorca i havia debutat exacte. És a dir, de tots aquests futbolistes que heu anat veient a comptagotes al primer equip, en veieu algun que pugui fer la pretemporada, inclús quedar-se al primer equip, Víctor?
5: Molt difícil mullar-se en aquest sentit, molt difícil. És tan multifactorial, més enllà de la qualitat que li veus al jugador, que ja demostra en categories inferiors, que arriba al segon equip del Barça, que comença a fer els primers entrenaments, el vertigen de jugar a l'elit absoluta i encaixar i no passar per un mal partit, mala actuació, mala tarda, que dius, ostres, no m'havia passat mai i m'ha anat a passar avui, que és el dia que era impossible que em passés i m'ha passat, ja et dic, és molt complicat. Tots tenen talent, però després es necessita aquell factor de sort, més enllà de que Nostre Senyor et doni molta salut i no tinguis cap lesió d'aquestes cabrones. I la sort que has de tenir és que en la teva demarcació, siguis lateral, siguis defensa central, siguis porter, siguis mig-centre, davanter, centre o extrem, hi hagi una petita crisi en la teva demarcació que jugui a favor teu. A nivell de lesions de competència directa, a nivell de baixos rendiments de competència directa, a nivell de fitxatge, sortida del futbolista a competència directa, i aquí són s'obren les portes. Però d'entrada és molt difícil, a no ser que siguis una bèstia parda tipus Cubarsí o la Minya Mal, o Pedri, que l'entrenador t'obri la porta de bat a bat el primer dia.
1: Directament que la trenquis.
4: Con estos no podemos ganar ni Gamper con estos niños que no tienen ni pelo en la cara.
6: Que portes tot al final de temporada sense...
4: Venga, mira, Gerard,
1: per això dic que deia... Digues, dime, sister.
4: Per això que vengan los legends.
0: Per això, i disculpa, Martí, dic, per això és tan important el que hem dit de l'especificitat d'aquest jugador, que és central esquerrà, que van molt buscats, perquè al final dius no, és un migcampista, bueno, és igual, un migcampista sí, és d'influència, és esquerrà o dretà, però al final quan la posa al mig del camp has de jugar per moltes parts, no? I recapitular una mica dels Xavi Espars, Tomi Marquès, Jofre Torrents, el Toni, el Guille Fernández, és que estem parlant de jugadors juvenils, juvenils. Tomi Marquès ja crec que té 19 anys, vale, que l'any que ve, vale, però de jugadors juvenils.

0: Vull dir que en tenim molta paciència.
1: I molta sort, com deia el Víctor, perquè, per exemple, Dani Rodríguez, Flick, el volia sí o sí a la pretemporada, es lesiona l'últim partit contra el Valladolid, es trenca l'espatlla i a partir d'aquí desapareix. A veure, Martí Molina, d'aquests noms, de Guille i Toni Fernández, de Tommy, de Cortés, del propi Dani Rodríguez, hi ha algun que realment creus que... O Xavi Espar, per exemple, que també ha entrat aquesta temporada?
2: Jo no puc respondre la pregunta perquè no tinc informació concreta de qui o pot ser o pot deixar de ser, però només vull recordar una cosa que va passar quan va arribar Flick al Barça, perquè els primers dies, Flick, fins que no va fer la primera roda de premsa, van passar 3 mesos. Des que va firmar fins que va parlar, va ser presentat, i entremig va haver-hi uns quants entrenaments. Quan preguntaves, clar, aquells entrenaments venien...
3: Florentino ha trigat 11 anys.
4: I què problema? Aquells
2: entrenaments van ser molt condicionats perquè era una temporada en què hi havia hagut Eurocopa i, per tant, faltaven molts internacionals i faltaven molts jugadors. I, clar, hi havia molts joves, i la primera pregunta és, escolta, i Flick, què tal amb aquests nanos? Se'ls creu o no se'ls creu? I la resposta que em van dir és increïble, com s'ho creu, com ho valora, com els mima, es pensa que realment la Masia és una mina d'or, i jo vaig pensar, dic que és una resposta política que te la donen per quedar bé. I el temps ha evidenciat que no era una resposta, perquè sí, sinó que Flick realment és una persona que mima, que cuida i que vetlla per la Masia. Ara bé, això no vol dir que Flick regali minuts a les primeres de canvi. I crec que ha trobat l'híbrid de... Jo confio en vosaltres, jo us donaré oportunitats, jo seré just, però també és veritat que no es pot regalar aquí les coses a la primera i que s'ha de tenir en compte que el que deia ara el Lluís, que és això, l'entrada aquesta progressiva, de que no és obrir les portes de bat a bat, no sé que sigui un Lamine Yamal que no te les obres, que te la rebenta, però és una cosa flagrant, la resta, doncs mica en mica, paciència, un any, dos, adaptació, tres, i arribarà.
1: No sabem quins d'aquests jugadors formaran part de la primera plantilla, el que sí que sabem és que els consells que dona la Marta Cailà són per prendre nota
5: ara.
1: I per fer-li cas.
5: Avui he adreçat al món empresarial, perquè quan una empresa vol impulsar un projecte sostenible, hi ha un tema que és molt important, que és trobar bon finançament. Doncs bé, gràcies a les condicions que ofereix l'Institut Català de Finances, sí. Per exemple, us poso un exemple, la cooperativa de lloguer de vehicles compartits Som Mobilitat ha ampliat la seva flota de cotxes elèctrics, i aquí ve el missatge important.
1: A veure.
5: Amb el préstec ICF Ecoverda, les empreses tenen fins a 5 milions d'euros a 20 anys amb condicions preferents, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Més informació a icf.cat.
1: Molt bé. Doncs prenem nota i ara ens posem més seriosos que mai, perquè, atenció, el Girona ara mateix, de fet, aquesta nit ha passat molt mala nit.
3: Només un apunt. Aquest diumenge que ve és l'últim partit del Barça a casa de la temporada. L'últim. No descarteu que algun jugador que acaba contracte vulgui un comiat ben parit. Ho dic perquè algú pot deixar caure alguna cosa abans d'aquest partit, aclarint el seu futur, i voler aprofitar l'escenari per tenir un adéu mitjanament ben parit.
1: Partit que, per cert, ha canviat d'horari, eh? 9:45, el diumenge 17, perquè ni Barça ni Betis s'hi juguen res. Ara sí, de seguida, eh? El Girona ha passat mala nit, de fet ha dormit en zona de descens directe, 39 punts. Un puntet avui faria que en sortís, però no, evidentment, que pogués respirar tranquil. Anem directament a Montilivi, el Girona juga contra la Reial Societat, equip que mai ha guanyat a casa, però tenim el nostre estimat talismà, Miquel Agut, el narrador del Girona Juga Racó. Miquel, com estàs?
6: Don Miquel! Bona tarda, tingueu. Com esteu?
7: Bona tarda.
6: Com estan los ánimos?
1: Hem hagut d'activar el Siri de Víctor Pazzi. El talismà Damià s'encarrega del Madrid. Ho està fent molt bé aquesta temporada. Has de començar a final teu, estimat Miquel Agut.
6: Perquè ¿Tenemos alineaciones?
8: A final meu Siri. M'agrada. ¿Tenemos alineaciones?
1: Ah, som-hi.
6: Vamos con ella. Que despacito, vocalizando.
8: Aviam, digues. El Girona juga amb Gazzaniga a la porteria, Arnau, Francesc, Vitu Reis i Àlex Moreno de dreta a esquerra al darrere, amb Witzel i Ivan Martín al doble pivot, situem a la dreta de l'atac Joel Roca, a l'esquerra Brian Hill, un aquí d'enllaç amb Sigankov, que avui hauria de ser el jugador més avançat.
6: No juega Vitu Reis.
4: Ai, Vitu.
1: Vitu Reis.
8: No, Vitu ja sentim... Reis és central per l'esquerra, José Maria.
1: Mira, ja sentim el Bassas de fons. Escolta, Miquel, avui què?
8: Avui...
6: També factura Barças?
8: Tot el que... Sí, factura tot arreu. Tot el que no sigui guanyar, perquè un empat, sí, surt al descens, però has d'anar al camp de l'Atlètic de Madrid. Ara, un empat, ara mateix no el signem, perquè estan al camp de l'Atlètic de Madrid i podria ser que l'última jornada tu juguessis tot aquí en un duel directe contra l'Elx. Una victòria et deixaria bastant més tranquil. I una derrota, per acabar de desplegar el panorama perquè tothom ho tingui clar, podria representar el descens al cap de setmana que ve al camp de l'Atlètic de Madrid. O sigui que, compte.
1: Miquel, ara no, ens hem quedat tots blancs, perquè el Girona no comptàvem ni molt menys que pogués baixar. T'hem sentit durant aquests últims dies que deies que pràcticament encarava la permanència, fins i tot es podia permetre somiar a Europa, i ara és en descens, hem de començar a despertar. Són 42 punts els que sumaria si guanya, que abans et salvaves. Aquest any la permanència va caríssima. Tens un Alavés que et ve per darrere, tens un Llevant que ve amb bona dinàmica. Quants punts creus que necessitarà el Girona per salvar-se realment?
8: Fa de molt mal dir, perquè mira, per exemple, el València està jugant ara contra el Rayo i està perdent 0-1, l'última actualització que tenim del resultat. Si el Girona guanya avui i es manté la derrota del València, tots dos equips tindran 42 punts, per exemple. O sigui que hi pot haver un cas d'acumulació d'empats, saps, com un embús en què tothom està volent entrar a la gran ciutat i aviam qui entra? Doncs una mica això. A vegades era un empat entre dos o tres equips. Aquesta temporada, amb una classificació tan atapeïda, podria ser que l'empat fos entre 4, 5 o 6 equips a punts que en altres campionats, en la majoria, haurien donat directament la permanència. O sigui que, de moment, seria ideal treure'n 3 avui i després ja veurem què passa les últimes dues jornades, però podries mirar-te-les amb una mica més de calma. Jo crec que 43 mínim serien necessaris.
7: Sabemos si la mascota Sisa ha tirado un penalti com el otro día y lo ha fallado.
1: Va donar la
8: mascota no ha sortit a les gespes, que estava plovent fa una estona. Això veurem si afecta també l'ambient que envolti el partit. Hi haurà mosaic d'aquella manera, perquè s'han repartit banderes amb l'escut del Girona a les graderies, però la pluja impedeix que l'estadi s'ompli. I per cert, avui a la llotja de Montilivis, si no fallen a la cita per la pluja, García Pimienta, sabem que el futur de Michel encara no està definit, i Eric García, que vindrà a veure els seus excompanys.
1: Mira, doncs bon detall. Escolta, Miquel, moltíssimes gràcies, t'escoltem de seguida. Gràcies, Mister Lluís Carreras. Gràcies a Víctor Passi, gràcies Martí Molina. Petita pausa i ens estem amb el Girona, juga reclutant de boca a guany. Una abraçada.
9: El presidente.
10: Versió RAC 1. Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
11: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de La Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, arquitectura i management en un entorn tecnològic i emprenedor. T'esperem a la sessió informativa del 14 de maig. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
12: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
13: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
14: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
15: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
16: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
17: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
18: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
17: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
19: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
20: David, ¿dónde andas?
21: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
20: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
21: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
20: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
21: ¡Antonio!
22: Marchando, otro colacao.
21: Eres el mejor.
0: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
9: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
22: Fes que el teu estiu es faci realitat amb TUI i viatges al Corte Inglés, al Perú i Costa Rica. Sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Reserva el teu viatge amb TUI amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
23: Fires de maig o dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les Fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa del sorteig per comprar al comerç local.
24: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
25: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.

0: Bona tarda a tothom. 14 minuts i seran les 8, l'hora prevista perquè comenci el partit de la 36a jornada. Primera divisió a Montilivi entre el Girona i la Reial Societat. Un partit importantíssim, un dels més importants de la història del Girona, com qualificava ahir Mitchell a la roda de premsa prèvia al partit d'avui a Montilivi. Un Girona que arrenca el partit penúltim a la classificació amb 39 punts, empatat amb el Llevant, el Mallorca i l'Elx, a un punt de l'Alavés i a 3 de l'Espanyol, de l'Osasuna, i veurem de quants del València, que està jugant el seu partit. De moment l'està empatant a un contra el Rayo Vallecano. Acaba d'empatar l'equip valencianista, València 1, Rayo Vallecano 1. El rival d'avui, la Real Societat, té la feina feta, classificat per l'Europa League amb la Copa del Rei al Sarró. És vuitè amb 44 punts i ve d'empatar 2 contra el Betis a l'última jornada. El Girona ve d'empatar in extremis al camp del Rayo amb el gol de Cristian Estuani a la primera volta contra la Reial. Victòria del Girona, 1-2, amb 2 gols de Sigankov. Els precedents a primera, gairebé que no val la pena ni mirar-los a Montilivi. 3 empats i 2 derrotes del Girona. La temporada passada 0-1 amb gol d'Oyarzabal. Avui en un Montilivi plujós, esperem però que ple, que la gent acompanyi l'equip en una victòria imprescindible avui contra la Reial Societat. A Montilivi, el Miquel Agut. Hola, Miquel, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavi Puig.
0: Plou a aquesta hora o no, Miquel?
1: Ara no, em diu el Martí Oliveres que potser hi ha una treva durant uns minuts, però ha estat plovent ben bé 3/4 d'hora abans del començament del partit i hi ha núvols amenaçadors que pugen des de la ciutat cap a Montilivi i que probablement descarregaran aigua durant el desenvolupament del partit. No sé si molta o poca, però ara no plou. Estic convençut que en algun moment del partit tornarà a ploure, veurem si molt o poc. Això, evidentment, Xavi, que afectarà l'afluència d'espectadors a les graderies, perquè si fes més bon dia, segurament, tot i ser feiner i ser les 8 del vespre al partit, hi hauria millor entrada. Ara mateix, mitja entrada aproximadament a Montilivi, i sent generosos quan falten 12 minuts perquè comenci a rodar la pilota en aquest Girona-Reial Societat.
0: Sentíem ara el temps afegit. Cantem una altra vegada l'11 del Girona. Amb qui surt a jugar avui Mitchell, Miquel?
1: Doncs el Girona surt a jugar, de moment el col·loquem així, després ho veurem. Amb Gazzaniga a la porteria, Arnau i Àlex Moreno als laterals, dret i esquerra respectivament, Francesc i Fito Reis de centrals, per davant el doble pivot, Witzel i Ivan Martín, i a partir d'aquí és on arriben els interrogants i aviam on posem cadascú. De moment hem arribat preguntant i intuint el consens que a la dreta de l'atac jugarà Joel Roca, a l'esquerra Brian Hill, de mitja punta pel centre Unagi, i que avui a dalt el fals nou serà Sigankov. Aquest és el consens al qual hem arribat. Veurem si acaba sent així o no, o si durant el partit, per exemple, hi ha molta mobilitat de futbolistes i es van alternant les posicions.
0: I a la banqueta, per tant, qui té Mitchell?
1: A la banqueta hi té Rubén Blanco i Krabitsov com a porters suplents. A banda, Hugo Rincón, David López, Estuani, Fran Beltrán, Lemar Echeverri Blin i Ricard Artero.
0: I amb qui surt a jugar avui la Reial Societat a Girona?
1: Amb un equip molt titular, només té 2 baixes de pes, una sobretot la de Guedes, que fa uns quants partits que està lesionat, sancionat Oscarsson, que tot sigui dit, últimament treia el cap i era cada vegada més present en l'atac d'Unostiarra. A la porteria, Ramiro, Aramburu al lateral dret, el badaloní Sergio Gómez a l'esquerra, Jon Martín i Xalet Achar de centrals, i Ángel Herrera, sí, l'enyorat i Ángel Herrera i Gorrochategui al doble pivot, a dalt a la dreta Taque, a dalt a l'esquerra Barrenechea, d'enllaç Suchich i el més avançat Oyarzabal.
0: Qui xiula avui a Montilivi?
1: Avui xiula un àrbitre de la Rioja, Sesma Espinosa, al bar tothom tranquil que hi ha del Cerro Grande.
0: Hola, Marc Brugués, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Avui espero que ni l'hagis portat, perquè és que avui s'ha de guanyar com sigui, és que avui realment... És que no vull ni posar-me en un altre escenari, perquè és que avui realment no guanyar és un drama absolut,
2: Sí, no guanyar seria... Ja començaria a fer flaire de segona o de descens o de molts i molts i molts nervis. Avui no he portat el boli, a vegades el porto, ho sabeu, amagat, però avui ni això. Vinc amb el portàtil, un entrepà i una jaqueta per si fa fred. I és un dia, doncs, per guanyar com sigui, treure el nervi, treure la sang i deixar-ho clar, deixar clar a la Real Societat que aquí, qui té la necessitat, qui necessita els 3 punts, és el Girona, perquè l'empat te trauria del descens, sí, però, esclar, t'obligaria ja a no perdre camp de l'Atlètic de Madrid i a l'horitzó una finalíssima contra l'Elx, que jo no vull ni pensar-ho.
0: Albert Ferran, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Ara ho deia a l'inici, que havia empatat el València. De fet, ara arribem al descans, a la partida més talla.
3: Correcte, al descans amb l'1-1, València 1, Rayo 1. El gol de Legend ha fet situar el 0-1 pels visitants, que abans havien fallat un penal, Enteca ha fallat el penal, i als últims instants de la primera part ha arribat el gol de Diego López. Per tant, aquest empat, jugadors cap a túnel de vestidors.
0: Per tant, el València, que en sumaria 43 amb aquest punt, i s'aproparia en aquesta salvació, que encara no seria ni molt menys matemàtiques. De fet, ahir hi havia gent que anava jugant una mica amb la classificació i fins i tot situava l'Atlètic Club encara amb opcions de poder baixar a l'última jornada. Està tot tan enrevessat que anem a camí d'algun doble o triple empat segur a final de temporada, sí. I per tant aquí entraran les lliguetes entre ells i hi ha molts càlculs a fer. Haurem de necessitar l'ajuda de Dani Aguilar clarament a l'última jornada.
3: Correcte.
0: Per fer sumes i restes, sí, perquè si no no ens en sortirem, perquè realment la classificació serà un garbuix difícil d'analitzar. Imagina't allà. Ah, mira, que el tenim a Badalona, em sembla. Oh, hola, Dani Aguilar, bona tarda.
4: Volia entrar per al·lusions, però he estat respectuós abans d'aquest riure majestuós que he escoltat de Miquel Agut, una cosa signita. No, Miqueló, amb tota la raó del món. Vull dir, no, jo poc us podré ajudar. Ja saps que tinc algunes poques, molt poques qualitats, però aquesta no és una d'elles, no. No.
1: Jo estava pensant que ara que esmentaria José Bono, saps, en Puig, allò, 24, 43, i no, clar, em surt Dani Aguilar i dic, home, té raó, però clar,
4: sí.
1: No...
4: Sí.
1: No.
4: Bé, a més, com que ho teniu tot fàcil aquí baix, doncs ja és tot molt complicat, sí, la veritat.
0: Esperem no haver de fer aquests càlculs, que amb dues victòries ens oblidaríem, jo crec, de fer aquests càlculs, i per tant, tant en el cas de l'Espanyol com del Girona, és a dir, l'Espanyol amb una més i el Girona amb dues més, jo crec que sí que ens en oblidaríem de fer càlcul si sumessin aquests 45 al final de la temporada. Tenim l'Ot Bataller avui, sí, en joc també, amb aquest Girona Reial Societat, evidentment com cada jornada, 18 sobres de 100 grams cadascun de pernil llescat, gran reserva Bataller, davantal i lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de Bataller, el 10 dels pernils, gironí de Riudarenes, compta l'alineació d'avui, de les millors carnisseries on trobar carns i pernils Bataller, la carnisseria Ventolà d'Olot, la carnisseria Fermí Vila de l'Escala, i la carnisseria Joan Vendrell de Santa Coloma de Farners. Si vols menjar bé, pensa en Bataller. 6 i les 8, 2 minuts i tornem.
5: RAC 1.
6: Tot el camp!
7: Para.
6: Va, deixa de queixar-te i puja.
7: A veure, tio, venir-me a recollir a Mover, guai.
6: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
7: La bufanda i la samarreta, genial.
6: Doncs l'uniforme, culer.
7: Però tenyir-te els cabells blaugrana i venir amb l'himne tot drap, tio, t'has passat.
6: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
8: Mover, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
9: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
10: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
11: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
12: Rebobina el moment.
11: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
12: Més immediat que mai.
11: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
13: RAC1. El Girona Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 4 minuts i les 8, 4 minuts i comença Montilivi, el Girona Reial Societat. Anem a repassar les alineacions.
14: Autocol·lecció, vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència t'ofereix aquest espai.
0: 11 del Girona, Miquel.
1: Gazzaniga a la porteria, de dreta a esquerra darrere, Arnau, Francesc, Vitu Geis i Àlex Moreno, el doble pivot, Witzel i Ivan Martín, Joel Roca, Unagi i Brian Hill, de dreta a esquerra a les mitja puntes, Sigankov com a jugador més avançat.
0: 11 de la Reial Societat.
1: Àlex Remiro a la porteria, Aramburu, Jon Martín, Xaleta Xari, Sergio Gómez darrere i Ángel Herrera, Igor Rochategui al doble pivot, a les mitja puntes a la dreta ataque pel centre Sucic i a l'esquerra Barrenechea, a dalt Oyarzabal.

0: Tenim un gran estoc en cotxes. El revisem i els garantim. I un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció. Vehicles quilòmetre zero, gerència i educació. Autocol·lecció.com.
1: 3 minuts i les 8, de mica en mica es va omplint Montilivi, amb aquest dia així enterbolit i plujós algunes hores d'aquesta tarda, de l'11, que no n'hem dit res, Brugui, i t'agrada els canvis que ha introduït, aquesta entrada de Brian Hill, sobretot a l'11 titular, avui?
2: Sí, m'agrada que hi hagi entrat Brian Hill, que s'hi mantingui Joan Roca, dos jugadors amb ràpids, amb espurna, amb profunditat. I llavors, a veure això de Sigankov, de fals nou, és el que em costa més de veure, però sí que és un jugador que té gol, que últimament no estava gaire fi com a extrem, ni desbordant, ni assistint, i l'invent que va fer Mitchell a Vallecas amb Lemar i Onaji no va funcionar, i Echeverri tampoc funcionava, i no hi ha més davanters centres, perquè Estuani, recordem que és a la banqueta, infiltrat, per sortir a la segona part, els minuts que calgui, que esperem que no en siguin gaires.
1: El jugador ja a sobre de la gespa, pancarta, tifó, a la zona del jovent gironí. Miquel.
3: Correcte, blanca i vermella, ciutat immortal, diu l'afició més animosa del Girona, amb el mosaic a les graderies que s'han anat omplint i Montilivi que sona prou bé a aquesta hora del vespre.

0: Podria sonar millor, la pluja segurament ho impedeix, l'horari també, però en tot cas a Montilivia avui, des del principi del partit, poc se li podrà retreure, a veure si l'equip també fa la feina i acompanya en un dia tan important com aquest dijous 14 de maig de 2026, que pot marcar per bé, però també per mal, aquesta temporada gironina.
1: Mira, si és important, que mira qui ha vingut. Adai Benítez, hola Adai, bona tarda.
2: Molt bona tarda, què tal?
1: Bona tarda. Deia Mitchell, un dels dies més importants de la història del Girona, avui, aquest partit contra el Reial.
2: Sí, un dia important, un dia que marca la temporada, una temporada que crec que ha passat de tot, que vam començar sincerament molt malament, que després vam reaccionar i fa pocs dies, no tantes setmanes, semblava que l'objectiu podia ser Europa, però al final la realitat del futbol i de la primera divisió és que és molt difícil cada partit. Jo crec que la temporada al final tens bones dinàmiques, males dinàmiques, però si vam començar tan malament, al final també vol dir alguna cosa, i crec que avui, pues, com dèieu, és un dia important. Jo estic, com sempre dic, és un partit que el vull veure, però quina manera de patir, quina manera de que avui, bueno, de patir perquè el Girona guanyi, perquè estigui bé, perquè pugui ser un dia important i que deixem enrere, pues, aquesta temporada que ha sigut... Pues bueno, l'hem de deixar enrere perquè és el final, però deixar-la enrere sobretot pel patir, pel que hem passat, i crec que és un dia important per guanyar i deixar-ho tot tancat.
1: Doncs vinga, que la pilota és en el cercle central, a punt d'arrencar el partit. Tota la sort pel Girona. L'Estrella d'Am preparada aquí a la nevera de l'estudi 1 per celebrar els gols del Girona, de qui siguin, de Vitor Reis, d'Unagi, de Brian Hill, de Stuani, si és que ha de sortir.
0: De Remiro en pròpia porta.
1: De qui sigui, però que serveixi perquè el Girona aconsegueixi la victòria. S'apagaran les notes de l'himne del Girona i podrà arrencar el partit.
0: Correcte, amb la centrada inicial de la Reial Societat totalment de gris. Esperem que vagi d'acord amb el partit de l'equip de Matarazzo. La tonalitat de la indumentària guipuscoana de blanc i vermell. El Girona xiula l'àrbitre de groc llampant. Centrada inicial de Take Kubo cap endarrere pel porter Ramiro. Comença Montilivi a RAC1 aquest partit tan transcendental de l'antepenúltima jornada de Lliga entre el Girona i la Reial Societat. Un partit que pot marcar una temporada i que pot marcar la història del club. Tres quarts d'entrada llargs a Montilivi ara mateix. El públic participatiu des del principi intentant empènyer l'equip cap a la victòria, i les boques d'accés a les graderies Brugui encara estan atapeïdes d'aficionats, o sigui que segurament per tenir una noció més exacta de la resposta de l'afició caldrà esperar el quart d'hora de partit aproximadament.
3: Sí, sí, continua entrant gent, veiem totes les boques que encara amb cues per entrar, i Montilivi està fent patxoca amb la pancarta, i jo veig, m'esperava una mica menys de gent per la pluja sobretot i per l'horari, i realment m'està sorprenent positivament.
0: Perd la pilota i Ángel Herrera al mig del camp. Tot és així, i Ángel no és que li tingui cap mania, en cap cas, tot el contrari, però sí que avui desitgem que no tingui el seu millor partit, tot i que evidentment li desitgem grans temporades a Donosti, tenint en compte que és un futbolista que el Girona li va donar tant i que, a més, sempre ha tingut molta mala sort, ha estat molt de pega amb les lesions aquesta temporada, com les pitjors per ell des del capítol de la infermeria. Jugant el Girona al minut i mig de joc, pilota endarrere per Vitor Reis, distribuint-la cap a la dreta per Francesc, que ha desplaçat de l'11 Blin en les últimes jornades. La grapa que té l'aragonès ha convençut Mitchell, combinant ara amb Brian, que està de moment jugant per la banda dreta de l'atac, i es mou a la mitja punta com a fals nou. És Sigankov, que ara fa l'obertura a la banda cap a Ivan Martín, que la torna cap a l'ucraïnès, passada per Joel Roca entre tres rivals, frontal de l'àrea, prova el xut, la demanava Brian, ha xutat Joel Roca a la mitja volta. Segur que són instruccions que tenen des del vestidor. Pilota a les mans de Ramiro, és la primera rematada del Girona, gairebé els dos minuts de joc, una rematada entre pals, fàcil pel porter internacional de la Reial Societat. Això d'ahir de xutar a la primera que tinguis, perquè la passada per Brian no era mala opció, segurament deu ser una indicació de vestidor, no?
2: Sí, ja m'agrada. Al final Joel Roca té aquest ullal sempre. A mi em preocupa més que tinguem dos per dintre i que la Reial Societat acumuli gent per dintre, i no sé si Unagi, sí que Brian Hill, però Unagi té aquesta, a partir d'alguna manera, actitud defensiva, i veurem, a veure, aquí jo crec que el partit estarà molt per aquí, per la part del mig.
0: A veure qui guanya aquesta part del partit, i evidentment a veure qui guanya el partit. Per cert, hem vist Eric García a la llotja de Montilivi, ha arribat 5-10 minuts abans del partit a veure el seu ex-equip en el moment que hi ha falta clara d'Aramburu sobre Joel Roca a l'esquerra de l'atac del Girona, més a prop de la divisòria que no pas de la frontal. Això sí, pilota per l'equip gironí en un partit de moment de ritme alt, de poques interrupcions, i en el qual el Girona ha començat fort. Entra a l'àrea Àlex Moreno per l'esquerra, la passada endarrere per Unai, un reforç, la remata de Siganko, fa el pal! Remiro! L'aturada de Remiro és miraculosa perquè la centrada d'Àlex Moreno rebota en un rival. Unagi, que seguia la jugada, que era a l'interior de la petita, ha rematat el primer pal amb potència i col·locació, i la reacció felina del porter de la Reial ha enviat la pilota al pal. Podria haver entrat, però per desgràcia ha sortit i el Girona s'ha quedat a tocar de fer el primer gol del partit. Jo crec que aquí tothom està bé, que el mèrit principal és de Remiro per evitar el gol. En parlem de seguida. Abans, atacant Unagi per la dreta. Passada a l'interior de l'àrea per Sigankov, que no la controla. La pilota acaba sortint fora, 4 de joc, 0-0. Una ocasió ja claríssima del Girona. No sé com ho heu vist des de l'estudi, però jo crec que el porter té molt mèrit en aquesta aturada, molt més que de mèrit pugui tenir Sigankov.
1: Sí, molt bons reflexos, perquè Sigankov l'enganxa bé després del refús i fa una bona estirada perquè la pilota acabi al pal.
0: Què, Albert?
4: Que, sí, és que sí, reacciona molt ràpid, molt Remiro. Ràpid.
1: Sí. Però bé, dues amenaces ja. Home, en els primers minuts.
4: És el que volíem, a veure que el Girona realment s'hi està jugant la vida.
0: Sí, senyor. De moment, bona arrencada, Dyson. 5 minuts de partit amb una ocasió clara, una altra rematada, i el Girona, que està molt actiu i que des del principi té, jo crec, que l'actitud necessària per intentar guanyar un partit tan important com aquest.
2: Sí, bona sensació que comenci així. Al final és un partit per mi transcendental, perquè pot marcar la temporada, pot marcar el que passarà, i jo crec que sortir així dona la sensació que el Girona s'hi juga la vida. Hi ha partits que hem viscut aquí que no ho semblava, i demanàvem aquesta garra, aquest ullal que tenen ara, que jo crec que amb Joel Roca i Brian Hill, sobretot en defensa, ho tenim.
0: Jugant al mig del camp la Reial, Sučić endarrere. Quina llàstima, Brugui, perquè aquesta ocasió era claríssima. De moment s'està movent bé Sigankov en aquesta posició de fals nou, però era una ocasió que podria haver representat l'1-0 només començar.
3: Sí, hi hauria aclarit molt més el panorama i el partit pel Girona, però vaja, ara són 5 minuts i mig, però en 4 minuts hem vist dues rematades, una de molt clara que ha anat al pal. Jo no recordo un partit així, aquests minuts tan bons del Girona, en els primers minuts d'un partit. A veure si és senyal de que s'està notant aquesta necessitat.
0: Jugant la Reial al mig del camp, Sučić distribuint el joc cap a la banda esquerra per Sergio Gómez, que d'origen el planter del Barça era extrem esquerre i que ha anat endarrerint la posició fins que s'ha convertit en un lateral fiable per cames i per habilitat. I Angel endarrere cap a Jon Martín. Aramburu a la dreta, possessió molt llarga de la Reial, pressió enganxosa d'Àlex Moreno, a punt de robar-li la pilota a Kubo. Arriba també la pressió Joel Roca, segons l'àrbitre, i a falta prèvia d'Àlex Moreno sobre ataque Kubo. És, suposo, Albert, diria, la primera falta del Girona en aquest partit.
4: Correcte, sí, sí.
0: O sigui que en 6 minuts i mig de la primera part es fan més faltes que en tota la primera de Vallecas, no?
4: Sí, de fet la primera Vallecas va arribar al 3 de la segona.
0: Correcte. Doncs això és el que es demana en un partit com el d'avui. Pressió alta del Girona, falta clara d'Oyarzábal, pilota per l'equip gironí, la falta sobre Witzel, la vol picar ràpidament Vitu Geis, Oyarzábal l'obstaculitza, l'àrbitre demana calma. Jo crec que Vitu Geis ha picat la falta tenint Oyarzábal molt a prop, i al final la pilota toca en el capità de la Reial, però que aquí no hi ha ni mala intenció, diguem-ne, que d'Oyarzábal, ni targeta groga ni res, perquè és que ell no es pot apartar, no es pot fer fonadís. Ara sí, s'ha picat la falta amb l'obertura cap a la banda dreta per Brian Hill, passada molt profunda on vas a parar, directament als dominis de Remiro, que jugarà des de darrere. Ara sí, Brugui, que sembla que s'aclareix el panorama a les boques d'accés a Montilivi. Continua havent-hi gent que vol entrar, però ja més o menys tothom que avui vol venir al futbol és a l'estadi.
3: Sí, gairebé tothom ja està assegut i realment ofereix una bona imatge a Montilivi. No s'omplirà, no hi haurà ni 13 ni 14 mil persones, però els que hi han es fan sentir, de moment, conscients de la importància del partit i han d'ajudar a guiar l'equip cap a la victòria, que ha sortit bé, de moment.
0: Sí, bona pressió de Francesc, arrenca Brian, continua Brian, s'acosta a la frontal, condueix la pilota, fa la passada per Sigankov. Ui, al final no s'han entès, Brian ha conduït la pilota, tenia opció de xut, estaven empaitant-lo molt rivals, fins i tot hi havia l'opció que li fessin falta quan s'acostava a la frontal, però ha fet un intent de passada interior cap a Sigankov, que no ha acabat de sortir bé, no s'han entès, i han perdut la pilota. Està trobant espais per dins el Girona de moment a Dai, i a més està sent efectiu en la pressió quan la pilota ronda al mig del camp per recuperar-la. Clar, si no ets efectiu, t'agafen a camp obert, però de moment el Girona està bé en això.
5: Sí, jo crec que al Girona li interessa estar a camp contrari, encara que no tingui la pilota, que normalment l'estil del Girona i l'ADN és tindre la pilota, però avui li interessa estar a camp contrari, controlar molt l'espai posterior i sobretot per dintre vigilar amb les superioritats que pugui fer Barrena Etxea i els costats de Witzel, i més que tens a Oyarzabal de nou o de fals nou que entra dintre i poden ser 5 jugadors. Això ho ha de controlar el Girona, crec que és important.
0: I tots amb molt bon peu, perquè els jugadors de la Real Societat tenen molt bon peu. Servei lateral favorable al Girona després d'una centrada d'Àlex Moreno que ha interceptat Aramburu. Juga l'equip de Mitchell darrere. Arnau al cercle central. Més endarrere, cap a Francesc. A la dreta, la demana i la rep Ivan Martín, combinant amb Witzel, el belga, que remena la pilota, l'empaita Gorrotxategui, jugant darrere cap a Francesc. Haurà de recular segurament exacte cap a l'altre central per Vito Geis, endarrere Gazzaniga, pressió alta de la Real Societat, el porter argentí que torna a obrir el joc cap a Vito Geis en la posició lateral esquerra, molt a prop de la línia lateral de banda, la treu bé en llarg cap a Joel Roca, que la toca lleument cap a Sigankov, que va per terra, l'ha agafat Xalet Achard de les espatlles i l'ha fet caure. Falta a favor del Girona, 9 i mig de partit, ritme alt de joc, ocasió claríssima de Sigankov, que Remiro ha enviat al pal, de moment empat a 0.
4: Si sí, encara no has parat a omplir el dipòsit, Brugui, ara amb el nou Linkanco 08 ja no cal, fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica. Mira els viatges que pots fer de casa teva a Montilivi amb 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica. En el teu dia a dia pràcticament no hauràs de passar per la benzinera, és la combinació perfecta, més autonomia, més eficiència i més llibertat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Linkanco de Catalunya.
0: Segona falta del Girona, ara ha anat per terra i Angel, en 10 minuts de partit, dues faltes. Això deu ser camí de rècord aquesta temporada.
3: Està bé, està bé.
0: I abans, tant que està bé.
3: Hi ha hagut la falta o una acció entre Àlex Moreno i Takekubo que l'ha deixat a terra, marcar territori i intimidar una mica.
0: Ara és el torn de la Reial Societat, Oyarzabal a la frontal de l'àrea, l'autopassada és massa llarga, acaba la pilota a les mans del porter Gazzaniga, que ja juga al llarg, sense opcions per Joel Roca. Segurament avui també és un dia difícil a Dai per trobar un equilibri entre la calma i la passió, no? Perquè vols fer un gol molt ràpid, si no arriba cada vegada estaràs segurament més neguitós, però a vegades convé no esbarar-se massa.
5: És difícil controlar aquests sentiments i, bueno, jo crec que, per exemple, parlàvem de que pugui ser una indicació xutar porteria. Les faltes sí que crec que són una indicació.
0: Espera, Joel Roca dins l'àrea, aviam, la demana enrere, un àgil, la centrada de Joel, el segon pal no arriba, Sigankov fa connectar amb la pilota pel refús de la defensa, se la queda un àgil, quina llàstima, perdó, se la queda Brian Hill, que no s'ha entès amb Ivan Martín. Brian regala la pilota al contrari, però arriba en auxili seu Arnau, que la recupera, el Girona a la frontal de l'àrea, jugant la Sigankov, obrint el joc a la dreta per Arnau, la centrada del segon pal, l'esperava Joel Roca, la treu Aramburu de l'àrea, nou intent de pressió alta del Girona. Hauria de ser falta. Falta i targeta groga per Barrena Etxea. Falta per fer caure Francesc a l'esquerra de la defensa de la Reial Societat, a la dreta de l'atac del Girona, en un nou intent de l'equip gironí, clarament dominador d'aquest principi del partit, si més no, potser no tant amb la possessió, però sí amb les arribades i amb la sensació de perill. Jugarà el Girona des de la dreta, una falta lateral que penjarà l'equip a l'interior de l'àrea. Serà Sigankov amb el peu esquerre a l'àrea per rematar-la. 5 samarretes blanquivermelles a la frontal, 3 esperant un hipotètic refús, tota la Reial defensant-se a l'interior de l'àrea, embrugui l'oli cor de la cremallera i comença a tenir fred avui, diu el Martí Oliveres, que fa 14 graus amb un Tilibi fresqueta de la bona per intentar sumar 3 punts que serien or. Pica la falta, Sigankov passa del segon pal fora! Semblava que se l'empassava Remiro perquè havia avançat la posició per un hipotètic refús amb el puny, però la pilota ha sortit fora i compta ara que Remiro treu la porteria. Gazzaniga no surt, Barrenetxea es plantarà sol davant del porter, Barrenetxea, Gazzaniga, Barrenetxea, fora! No sé què ha fet Gazzaniga, servei de porta de Remiro que gairebé fa l'assistència a Barrenetxea, que no està fora de joc perquè arrenca a camp propi. Gazzaniga no es decideix a sortir, a mi m'ha semblat que era una oportunitat perfecta per avançar la posició i arribar-hi abans que el rival, sort que ha acabat sortint fora. Ara ataca el Girona, a l'esquerra Joel Roca, no pot amarar amb un 1, banda pel Girona, m'ha semblat clar, no, però que havia de sortir Gazzaniga.
5: Per mi ha de jugar de llibre aquí, d'últim defensa, perquè al final aquestes pilotes a l'esquena i si estàs a camp contrari és molt important que controli aquesta zona. Però el Girona està bé, com deia en Brugui, jo per mi ha fet la millor entrada de la temporada que jo recordi ara, també l'estem vivint ara, i crec que és important que el Girona controli aquesta fase posterior de la defensa.
4: Li podem donar gràcies a Barrene, que sí, ha definit fatal, fa un control que se li en va llarg, perquè aquí...
0: Espera, sí, que no. Puja Barrenetxea una altra vegada per l'esquerra. Xavi un instant, aguanta la pilota, no pot amb Arnau. Arriba en l'ajuda Brian Hill, no li roben la possessió al futbolista de la Reial, però l'obliguen a recular, Xavi.
4: No, dic que podem estar de sort que Barrene no ha tingut un dia inspirat en aquesta ocasió davant de Gazzaniga.
3: Michel s'ha desesperat, veient com no sortia Gazzaniga, s'ha girat cap a la banqueta, genollat, que no volia mirar l'acció.
5: És que, al final, el que deies abans, Miquel, tindre la calma i aquesta força que demana Michel pel principi del partit, és difícil de controlar aquí. Jo crec que Gazzaniga diu, hòstia, i si surto i la lio, què?
0: Clar.
5: Me'n vaig a sota pals, però clar, si fan gol, la liada és igual.
0: Clar, però és que el primer control del rival és dins de l'àrea, ja.
5: Sí, sí.
0: I a veure que arrenca, perdona un moment, Albert, que s'acosta a la frontal Brian, li ha robat la pilota Sergio Gómez d'Asfalta, deies, Albert.
4: Deia que li ha sortit bé, no és el que havia de fer segurament, però al final ha salvat el gol.
0: Sí, perquè de fet quan li vol picar la pilota des del lateral de la petita Barrenetxea, amb el cos evita el gol.
4: Sí, jo crec que el cap fins i tot, no hem vist cap repetició, diria.
0: Però vaja... La Reial, fixa't, d'una falta a favor del Girona, que havia estat relativament perillosa, perquè semblava que Remiro sortia a fer el refús amb els punys i que la trajectòria el superava, i entrava la rematada del segon pal Vitugués. Doncs Remiro mateix pica de porteria. Quin peu té, per cert, perquè ha deixat, més enllà del que hagi pogut fer Gazzaniga en la jugada, Barrenetxea sol davant del porter.
5: I després la rèplica de Joel Roca, tirant aquesta desmarcada a l'espai, crec que és un jugador important pel Girona. Ho havíem dit abans, sí que és cert que no és el que has fitxat per milions, però és un jugador que està fent ara mateix de Porto, i ens falta Estuani, que no sé si és per un tema de minutatge, de que no està físicament del tot bé o no.
0: Estava infiltrat l'altre dia, s'ha infiltrat avui, i veurem, va jugar Vallecas 5 minuts més l'afegit, o sigui... 10-12 sí, sí. minuts a fer un gol, a veure avui per quan en té.
5: Sí, per això deia que una mica tots demanàvem aquests Porto i Estuani, que l'any passat es van salvar una mica en els últims partits, i avui Joel Roca fa de Porto i Estuani és perquè no està al 100% segurament.
0: Jugant el Girona a la divisòria, 16 de joc, 0-0, passada interior de Vito Geis, arriscada, que no surt bé, pèrdua del Girona, intentarà sortir a la contra la Reial per la banda esquerra, la mana pel centre Oyarzabal, la passada que proven cap a Oyarzabal, acaba a peus de Sučić a la mitja punta, al voltant de contraris, però troba l'espai per fer l'obertura a l'esquerra per Sergio Gómez, la centrada a l'àrea amb el cap, gairebé amb el clatell, la treu Àlex Moreno quan entrava a la rematada per la banda dreta, ataque Kubo, i al final Unagi amb el cap la controla, juga amb Joel Roca que va per terra i rep la falta d'Aramburu, gairebé en posició de lateral esquerra. Quina transició de la Reial i quina intervenció defensiva d'Àlex Moreno, perquè el rebuig amb el clatell no era fàcil, gairebé corrent en direcció a porteria pròpia i allunyant la pilota de la porteria perquè cap futbolista de la Reial pogués arreplegar-la. Clar, el Girona busca tant el que pugui ser l'1-0 i la victòria que quan la Reial pot treure-la i treure amb bon peu els seus futbolistes pot crear problemes.
5: I a més que la Reial és un equip que pot tindre la pilota, però que ja va vindre aquí l'any passat i l'anterior a que tingui la pilota Gazzaniga, i saben perfectament què han de fer. És un equip que pot controlar totes les fases i moments del joc.
4: Ara mateix la repetició.
0: Mitja punta, Unagi, un instant Puig, que fa l'obertura a la banda dreta per Brian Hill, la controla en posició d'extrem, combina amb Sigankov a l'interior de l'àrea, Sigankov fa endarrere l'entrega a l'adversari. Havies vist una repetició, Puig?
4: No, de l'aturada de Gazzaniga, és amb l'espatlla que l'acaba traient la rematada de Barrena.
0: De moment, una ocasió per Barba, molt clara, la del Girona, que ha anat al pal, després que la rematada de Sigankov la desviés el porter Ramiro i anés al pal dret, ara aquesta que expliquem de Barrenechea, que ha rematat des del lateral de l'àrea petita, ha aixecat la pilota i el porter Gazzaniga amb l'espatlla ha evitat que fos el 0-1, movent la pilota a la Reial. Susic, que es regira davant la pressió massa impetuosa de Francesc. Susic aguanta la posició, avança metre, juga a l'esquerra per Barrenechea, l'empaita precisament Francesc, canvia la pilota a corna, és el risc a dalt de fer les pressions que no surtin bé, perquè Francesc ha intentat anticipar-se, Susic s'ha girat molt bé, i a partir d'aquí la transició amb espai de l'equip d'Unostiarra.
5: Sí, controlar aquests aspectes micros és difícil. Després ha reaccionat bé, perquè és ràpid, però quan entres aquí el jugador, o almenys està d'esquenes, no li donis l'interior. O sigui, dona-li almenys per fora, i que és més difícil fer gol des de fora que des de dintre. Quan es gira per dintre ja té opció de passe, té opció de córrer, té opció de lligar una pilota a l'espai amb millor perspectiva.
0: I ha anat pel mig, ha fet l'obertura a Barrenetxer, i sort que Francesc ha recuperat el terreny perdut, però compte, perquè serà corna a favor de la Reial Societat. El picarà Barrenechea des de la banda esquerra, al lateral de la gran per Cubo. La deixa endarrere pel cacau de Sushis, remata, hi ha moltes cames pel mig, rebota en Llangel Herrera, se la pot endur el Girona per provar la contra, a veure, a camp obert la busca Joel Roca, el surt a trobar un dels homes de tancament, Sergio Gómez. Joel Roca prova l'un contra un, aguanta bé el tipus del badaloní, cap endarrere pel porter Ramiro, que davant la pressió d'Ivan Martín allunya la pilota cap al centre del camp, on se la queda Arnau, que ja combina amb Brian. El partit és d'un ritme altíssim. Ara va a terra Brian Hill, li ha robat la cartera, però ha enviat la pilota fora, i Ángel Herrera, de fet, és que a la mitja hora del partit no podran dir ni fava, Brugui.
3: Sí, sí, sobretot a Joel Roca, Brian Hill, li compro al 100% el símil que ha fet de la DAI, de Joel Roca Porto, és el jugador que aporta aquesta energia, que té aquest sentiment de pertinença, que sent els colors i que ho vol arreglar.
0: A la frontal, Unagi fa el retall, pot provar el xut, aguanta la pilota, va ser l'interior, és bona per Arnau, fora! Unagi ha deixat sol Arnau davant del porter, pujant per la dreta el vèrtex de la petita, ha volgut rematar amb l'exterior per vèncer la sortida a la desesperada de Ramiro, ha enviat la pilota fora per la línia lateral del camp. Semblava que Unagi podria xutar, però el que ha fet és imaginar-se i executar una passada deliciosa que hauria d'haver estat una assistència de gol, perquè el Girona ha estat molt a prop, poques vegades podrà rematar de tan a prop de porteria, que ve Unagi Adai, i quina llàstima que Arnau ha enviat la pilota fora. És la segona ocasió molt clara de l'equip de Mitchell que no acaba dins.
5: Pues te diré que Arnau és dels jugadors que per mi té més gol d'aquest equip, encara que sigui un jugador que participa a la defensa i al mig del camp. Molt bé Unagi, té aquesta màgia.
0: Mira, i torna Unagi, que vol anar superant rivals, al final arriba amb l'ajuda un pivot com Gorrocha Tegui, que li roba la pilota. Adai.
5: Sí, deia que si Unagi fa això i a part contribueix a la fase defensiva, jo crec que el Girona guanya molt aquesta part. Però com et deia, aquí en mig i amb les transicions, jo crec que està el partit de la Reial.
0: Compte ara que la Reial ha tret bé la pilota des de darrere, ningú no fa falta, Witzel ho intenta, però s'esmuny bé Cubo, haurà d'anar a terra aquest futbolista. Per mi és una falta com un piano, però com un piano de cua, d'Ivan Martín, que l'àrbitre no xiula. Per mi és una falta com un piano. De fet, hi ha unes quantes faltes sobre Cubo que l'àrbitre no ha xiulat, i l'última tampoc. Ataca el Girona, rèplica, Sigankov dins l'àrea, amaga amb el xut, xuta fora! Per damunt del travesser ha anat orientant el cos per trobar l'espai pel xut, i l'ha enviada molt per damunt del travesser, cosa endarrere, pilota alta, nou intent del Girona, que ja podria anar per davant el marcador, però que continua empatant a 0 al 21 de partit a Montilivi i a RAC1 contra la Reial Societat.
4: Deixem passar per Badalona, com tenim el Penya Moravaga Andorra de la Lliga ACB, Dani.
6: Manant de 6 al Joventut, 31-25, bona arrencada del segon quart, els millors de moment per part badalonina, Ricky Rubio i Michael Rosic amb 8 punts, ara triple que vola de l'inacabable Kyle Kuric, el jugador d'Andorra ja nota, 31-28, 7,5 per al descans.
4: El Madrid guanyant de 10 a la pista del Bilbao, 54-64, i no sé si us creieu, si us dic que podeu anar des del Cap de Creus al Delta de l'Ebre sense pensar
1: fan recarregar el vostre cotxe.
0: Ostres!
1: Doncs preneu nota, perquè amb el nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric, amb fins a 600... que m'entrabanco i tot. M'entrabales. Se'm traba la llengua.
4: No m'estranya.
1: 628 quilòmetres d'autonomia. 628 quilòmetres d'autonomia. És possible fer tot aquest recorregut. Pensat per arribar tot, encara que tu no hi arribis, Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric des de 25.000 euros. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Equador de la primera part, 0-0 a Montilivi i a RAC1. Primer, com tens el cor, Brugui? Quina és l'última analítica cardíaca que t'has fet? I d'altra banda, com ho veus?
3: No, realment jo he entrat al camp acollonit, però vaja, l'entrada al partit del Girona m'agrada, em convenç, i la llàstima, ara en parlàvem amb la Dai, és que no hagi tingut premi ja aquests 22 minuts de l'equip.
4: La d'Arnau, veient la repetició, jo crec que ell vol xutar amb l'exterior, però colpeja malament la pilota.
0: Sí.
4: Perquè ho vol fer amb la cama dreta, és típica acció que és d'interior amb cama esquerra, però ell ho fa amb la dreta i xuta, colpeja malament.
0: Sí, la passada d'Unagi per això és brutal, eh?
4: Sí.
0: És una passada més des de la frontal que moltes vegades per forta se te'n pot anar directament a fora i no arriba a la destinació prevista. Està fi el marroquí avui. Arrenca Unagi en combinació amb Siganko. Farnau cap a la dreta, vertes de l'àrea. Brian Hill pot xutar des de la frontal. Xuta Brian, rebota en un rival. La paràbola serà fàcil per Remiro en un nou intent del Girona en el capítol de rematades. Entre les que hagin anat a porta i les que hagin anat a fora, el Girona és clar guanyador, tot i que el resultat és d'empat a zero i les rematades que s'hagin fet, si no han acabat a dins, Albert, no valen per res, sí. Però com a mínim per marcar la tendència del partit.
4: Si comptes aquesta, és 7 del Girona, dues de la Reial, de rematades.
0: Una és aquella que treu Gazzaniga a Barrenetxer, l'altra és el xut de lluny en el corna, que rebota en Yangel i que provoca gairebé la contra del Girona. O sigui que una sí que ha estat perillosa. 0-0 entre el Girona i la Reial Societat. Bon Girona estem veient avui a Montilivi. Llàstima que això encara no s'hagi traduït al marcador. Francesc cap a la dreta. Arnau aguanta la pilota, supera Yangel, que el surt a trobar, se'n va cap a la línia de fons, la centrada d'Arnau, la rematada, la mitja volta de Joel Roca fent gairebé de nou, se'n va alta per damunt del travesser, rematada acrobàtica, sense problemes per la porteria de Remiro, tot i que també és veritat, Adai, que les jugades s'han d'acabar.
5: Sí, al final jo crec que va una mica amb la línia que dèiem, juga Joel Roca, juga Brian Hill, són jugadors que donen aquesta profunditat i que també t'ajuden molt en defensa. Jo crec que ara veurem, i crec que és molt important aquesta fase del partit, al minut 25, al 45, perquè el Girona ha fet un desgast terrible en defensa i en atac, I aquí la Real també, perquè defensar sempre costa més, però té clar el que ha de fer, va a l'espai, intenta anar a la part posterior de la defensa, però és veritat que a darrere jo crec que per mi són més fiables que si està Blin. No per res, perquè Blin és un jugador que m'agrada molt, però
0: la pèrdua de Gorrochategui, segons l'àrbitre, falta de Sigankov, si no ja se l'enduia Unagi, que encarava John Martín. Adai.
5: No, deia això, que darrere crec que som una mica més fiables, sobretot anant a la part posterior de la defensa, a l'espai, i això jo crec que Mitchell ho ha vist. Per què no... Ho hem dit molts dies, per què no abans Joel Roca, Brian Hill? Per què no aquesta profunditat abans? Bueno, és que al final, tu un dijous entrenes la profunditat en jugadors que no te la donen, però al final en el partit el que té l'ADN de la profunditat és el que el té i no el que no el té, evidentment.
0: I s'ha de dir que en el partit d'avui el Girona comença a jugar amb dos dies de descans menys que la Reial Societat. Que aquesta és una altra, que en aquestes alçades de temporada hi hagi un equip que hagi tingut dos dies més de descans. També és veritat que la Reial, per la trajectòria de la Copa, ha jugat més partits, però això ja queda molt lluny. S'ha de notar aquí que el Girona s'hi juga més i que allà on no arribin les cames hi ha d'arribar el cor, però avui has de posar el coll fins al final. I després ja veurem què passa i quin equip pots fer el Metropolitano diumenge en una setmana de tres partits, el de Vallecas, el d'avui i el de diumenge al camp de l'Atlètic de Madrid, que correspondrà a la penúltima jornada. Unagi a la banda esquerra, davant seu Sučić, fa l'obertura a la banda cap a Àlex Moreno, que es va centrant, ja és a la frontal, endarrere, Joel Roca, el xut, rebota en Aramburu, sempre rebota en algú, qualsevol xut del Girona. No pot sortir la Reial Societat, ofegada per l'equip gironí, controla la pilota Ivan Martín, passada cap a la banda dreta per Brian Hill, vèrtex de l'àrea gran, se'n va cap a la frontal, pot ser que provi el xut, es fa l'última autopassada massa llarga i perd la pilota a peus de Yangel Herrera, que llança la contra amb una passada cap a Oyarzabal. Compte que Oyarzabal arriba la pilota a camp obert abans que Ivan Martín i que Àlex Moreno. El frenen, però la possessió continua sent del capità d'Unostiarra. Oyarzabal fa la passada a la dreta, Taque Cubos dins l'àrea, té al davant Vito Geis, Taque remata, toca en Vito Geis, Atzaniga no pot evitar el corna, en comptes d'atrapar la pilota, la toca amb l'avantbraç i l'envia a corna en una transició velocíssima de la Reial, que és això el que busca, poder córrer a l'esquena de la defensa del Girona.
4: Molt estrany això que ha fet Gazzaniga, no?
7: Voleibol.
0: A mi també m'ho ha semblat. I de fet, a diversos aficionats que tenim a prop també els ho ha semblat. Abans no es piqui el corna, us dic que la nova app de CaixaBank és més ràpida i intuïtiva i que, si vols, et pot fer recomanacions personalitzades. Tan fàcil com això, una app que juga al teu equip, perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
4: Estrany, un punt perillós, això que ha fet Gazzaniga.
0: Corna que pica la Reial ara des de l'esquerra, frontal de la petita, el cop de cap, gol.
4: Oh.
0: Gol de la Reial Societat, gol de Ion Martín. Ha saltat més que ningú, ha connectat el cop de cap i ha enviat la pilota a l'interior de la porteria. Glaçons que cauen de sobte. Del cel no plou, però els glaçons...

0: connecta una rematada creuada que acaba a l'interior de la porteria. 29 minuts de partit, caldrà posar-hi encara una mica més d'èpica si es vol sobreviure. Avui a primera, la Reial s'avança, gol de Jon Martín, Girona 0, Reial Societat 1.
1: La pilota aturada que ha marcat la Reial, un bon especialista, Jon Martín, un home que va molt bé de cap per aquestes pilotes aturades i que ho ha tornat a demostrar en aquesta rematada, superant Witzel en el salt i superant Gazzaniga a la porteria gironina. Doncs el cop és fort, veurem ara Brugui com reacciona l'equip.
2: Sí, és una garrotada forta, els jugadors de la banqueta, els suplents, el delegat Javi Galeano, miraven d'animar els que estan jugant, però és que Montilivi ha quedat mut, i sap greu, no?, una arrencada tan bona en ocasions, sí que havia creat perill la Real, però que a més s'ha saltat entre Witzel i Vitor Reis, que són els dos jugadors que van més bé de cap del Girona.
0: I podrem dir-li a Gazzaniga que podria haver evitat el corna amb un rebuig, sí, millor, vaja, atrapant la pilota, però després el corna s'ha de defensar bé, també. Vull dir que aquí a la foto hi surten uns quants. A veure, que picarà falta lateral al Girona des de l'esquerra de l'atac, una falta més o menys a l'alçada del punt de penal, però a prop de la línia lateral del camp. A l'esquerra de l'atac gironí la penjarà Unagi. Aviam, la central, primer pal curta, l'intent de rematada de Witzel, a terra Aramburu, corna a favor del Girona. Aviam si el Girona és capaç de pagar la ratlla amb la mateixa moneda, un equip, el Donostiarra, que és dels pitjors en defensa de pilota aturada en aquesta lliga. Veurem si això es pot mostrar en aquest corna que ha picat Jan Curt, l'equip gironí. Centra un àgil, segon pal, surt Remiro i en dos temps atrapa la pilota.
3: És el que havia d'haver fet Gazzaniga a la jugada del corna. Jo crec que Gazzaniga està nerviós, no sé per res. M'ho ha semblat a la primera jugada que havia d'haver sortit, i sobretot amb aquesta, que ha fet una cosa molt rara. Com t'he dit abans, per mi és molt important aquesta fase del partit, minut 26-45, que no et facin el segon. Volem tindre aquesta mateixa força que has tingut els primers minuts.
0: Jugant la Reial per darrere, el pitjor escenari de moment es confirma, està perdent el Girona, que no s'ho està mereixent, però com tants altres dies. A prop de la frontal, Joel Roca fa la sotana i Angel és a la frontal, intenta una passada interior, no surt bé, li queda en disposició de xutar, remata, toca la pilota en el cos de Gorrochategui, el rebot que per Nau a la dreta, l'empaita Barrenetxea, que posa el peu, serà banda pel Girona, gairebé un corn amb les mans a la dreta de l'atac, ja ha servit Arnau cap a Joel Roca, centrant el joc, pilota a peus de Francesc, que la vol centrar a l'interior de l'àrea, penja la pilota, no arriba ningú a la rematada, és clar, és que tampoc no hi ha Estuani, ja em diràs tu qui aconseguirà rematar entre els centrals de la Reial, sent Unagi, perdó, sent Sigankov un dels candidats. Refús de la pilota d'un Ustiarra, falta de Vito Gais en l'intent de pressionar la frontal de l'àrea contrària, i el partit s'ha d'aturar perquè en fa l'efecte que Barrenetxea no pot continuar i que l'hauran de substituir.
1: I s'ha de buscar la màgia, la màgia de Panini, no? A veure si ens ajuda. Aviam. Ja tenim aquí la col·lecció oficial de cromos del Mundial 2026, l'única oficial de la competició amb cromos de les 48 seleccions participants al Mundial. Guia perfecta, més, per seguir tot el campionat. Sí, Kane, Messi, Lamine Yamal, Mbappé, Pedri, tots els cromos, i és aquí per gaudir, col·leccionar i compartir l'àlbum oficial de cromos del Mundial de Panini. A veure, aquí tinc per aquí. Mira, l'escut del Japó. Sempre fan il·lusió. Els escuts. Éder Militao, aquest és vintage, perquè no serà
0: pobre.
1: En el Mundial. Quin és, tinc per aquí? Rieder, Berg, José Sá. Que són tots, de Bas, tots els jugadors. Mira si n'hi ha 900, crec que en són, de jugadors. No és una bestiesa, de jugadors. De la màgia, de Panini.
0: Se'n va tocant-se l'adductor Barrenetxea, que no podrà continuar. De moment, a la primera part, s'hi hauria d'afegir un minut llarg per aquesta lesió, perquè fa ben bé un minut que el partit està aturat. Jo crec que Barrenetxea poca cosa més pot fer, perquè es nota que la cama esquerra és com si fos de fusta. El públic fa el que ha de fer, evidentment, perquè el jugador marxa a poc, però jo crec que s'ha fet mal i que, per tant, més que això no pot fer, que és abandonar el terreny de joc, però la cama esquerra és absolutament rígida, com si fos de fusta, com si fos un pirata. Barrenetxea abandona el terreny de joc, entrarà en el seu lloc un migcampista ofensiu com Pablo Marín. Entre el gol i això, dos minuts llargs s'haurien d'afegir a la primera part del partit. Deies, Adai, que pot ser fins i tot una bona notícia pel Girona.
3: Sí, perquè estava guanyant molt l'espai per aquell perfil. Jo crec que també tothom estudia el partit i el Girona, saben que Arnau va cap a dintre i aquell tens allà tens, com deien l'última vegada, com una mini autopista. Crec que és una bona notícia i fa estona que tenia mal, perquè no sé si fa 5, 6, 7 minuts que estaven...

0: escalfar els 5-6 jugadors.
1: Sí, i ha fet un sprint per defensar Arnau, i aquest ha estat l'últim acte de servei que ha fet en el partit d'avui i segurament aquesta temporada, perquè d'aquí una setmana i mitja s'haurà acabat, i si tenia alguna opció d'anar al Mundial, no sé si era la famosa prellista de De La Fuente o no, és probable que avui se n'hagi acomiadat. Però això ja s'ho faran, perquè aquí tenim coses més grosses que hem de tractar, preocupacions més grans, i de moment la preocupació és màxima, perquè el Girona està perdent 0-1, gol de la Reial Societat de Jon Martín al minut 28, gol de cap en un corna. Això també ha de ser un estímul per intentar superar les adversitats, ja no només des del principi del partit, sinó també les que es presenten durant el desenvolupament del joc. Seria bo poder empatar abans de la mitja part, i de fet el Girona s'ha merescut com a mínim l'empat, però amb això no n'hi ha prou. Ho intenta en solitari Àlex Moreno per l'esquerra, perd la pilota, amenaça amb la sortida a la contra, Gorrochategui no s'atreveix a fer la passada llarga cap a la cursa de Pablo Marín, en darrere Xaleta Char, obertura a l'esquerra per Sergio Gómez, la pressió de Brian Hill, banda a favor del Girona, serveix de banda ja el dorsal 21, el Beatle, cap endarrere per Arnau. Veurem si hi ha l'oportunitat d'empatar abans del descans i de treure's de sobre una mica d'angoixa. Unagi, el primer toc cap a la banda per Brian Hill. La centrada, Siganko! Fora! La rematada de cap de Siganko, gairebé més que de cap d'esquena, de clatell. El primer pal, no sé si ha fet vista Remiro o si ha fet l'estàtua, i si acaba dins no hauria tingut marge de reacció. Però en tot cas, nova arribada del Girona, que no ha acabat en gol, si més no aquí al camp, és la sensació que ha fet per prou poc.
2: Sí, surt on... surt bastant, no, però surt desviada la rematada, que no sap ben bé qui l'ha fet, Siganko, però una altra rematada, continua faltant un home a gol. Aquesta... no sé, la infiltració d'Estuani, sí, a veure per quan li dura.
3: Aquesta, l'amic, jo crec que com a mínim troba porteria.
1: Falta sobre Àlex Moreno, que l'àrbitre diu que no ho és. Home, clar que és una topada, fill meu, però li ha barrat el pas quan Àlex Moreno pujava per l'esquerra. Jo, realment, hi ha coses que no les entenc, el criteri arbitral. En tot cas, recuperació al mig del camp d'Ivan Martín. Passada per la mitja punta, Brian, el control de la pilota, envoltat de contraris, arriba en l'ajuda Unagi, és a la frontal, pot xutar Unagi, xuta! Remiro! Des de la corona de la gran! Unagi ha fet un xut que un altre dia hauria acabat a dins, perquè era potent i col·locat la punta dels dits de Remiro. Però per què no t'has quedat a Donosti, Àlex? Per què no t'has quedat a Donosti? Preparant-te pel Mundial, per l'amor de Déu, està sent l'home del partit de la Reial Societat. Picarà el corna el Girona des de la dreta, centra de primer pal, pilota solta que es passeja per l'àrea, no la remata ningú, no sortirà fora perquè ho evita Arnau, la demana en curt Unagi, que la rep al vèrtex de l'àrea gran, assajarà el xut de la centrada, ho veurem, fa la passada per Brian a la frontal, el control de Brian és dolent, no perdis la pilota, aquí és a punt de perdre-la, però l'obre a l'esquerra cap a la posició d'Ivan Martín, que fa una centrada molt bombada, falta claríssima de Vito Gués quan s'incorporava la rematada. Jo crec que ara Remiro hi posa una mica de teatre, si no és que Vito Gués l'ha trepitjat involuntàriament quan ha caigut a terra. Remiro comença a fer tombarelles sobre la gespa, fa la croqueta per quedar arrebossat d'herba de Montilivi, caldrà que l'atenguin. Jo crec que deu haver posat malament el peu, perquè no m'ha semblat que Vito Gués el trepitgés en el moment de la caiguda.
2: Vols dir que no? Jo crec que sí, eh?
1: A veure. Sí?
2: Sí, ui, sí.
3: El trepitja.
2: Sí. Jo crec que de manera involuntària, sí, però el trepitja amb la cama dreta, amb el peu dret, trepitja...
1: El trepitja al peu, Xavi, o turmell o alguna cosa d'aquestes?
2: A mi em sembla més el peu, tot i que ell s'agafa més el turmell, ara el porter de la Reial, que ha fet una aturada impressionant, el xut d'Unagi.
1: És que les dues aturades d'aquest jugador avui, Albert, l'acabar el pal de Sigankov i aquesta, amb el 90% de porters de primera divisió, són gol.
3: Aquesta és de fotografia, perquè la tingui penjada allà a casa seva, 12è xut del Girona. És que ofensivament avui el Girona no li pots dir... Vaja, jo crec que està fent el partit que havia de fer, però clar, la pilota ha d'entrar a la xarxa, ha de tocar la xarxa, si no ja pot xutar 50 vegades que no servirà de res.
2: Tindrem un afegit generós en aquesta primera part, doncs ens n'anem als 4 minuts, segons com en aquest primer temps. Perd el Girona 0-1, com li diuen les coses a la penya contra l'Andorra a l'Olímpic. Dani.
0: 33 segons per al descans, ha reaccionat l'Andorra, ara perd de 12, guanya de 12 el Joventut, 49-37, una penya que ha arribat a guanyar de 20 punts per un parcial de 16-0, ara però reaccionant els andorrans, atacant l'equip de Tabaj amb 12 a baix a 20 segons per al descans.
2: El Madrid guanyant de 3 ara a la pista del Viló, 71-74, partit ja l'últim quart, tenim un duel català de la Copa de la Reina d'hoquei patins, quarts de final, un Vilassana-Manlleu, Albert.
3: Sí, empat a 1, Vilassana 1, Manlleu 1, i queden pocs segons per arribar al descans. Abans s'ha jugat el Fraga 2, Cerdanyola 1.
2: I a més talla, continua l'empat, eh?
3: Sí, i a més entrem als últims 15 minuts, que és aquell tram en què els, amb aquest empat a 1, doncs no és un mal resultat per uns ni pels altres. Per tant, veurem si hi ha gaire perill o si el partit s'acaba amb aquest 1 a 1.
1: Montilivi protesta un penal a Unagi. A mi no m'ho ha semblat. L'àrbitre ha donat continuïtat a la jugada. Unagi ha deixat de revolcar-se a l'àrea tan bon punt. El seu equip ha recuperat la pilota. Som al 39 de la primera, 0 a 1. Guanya la Reial, 0 a 1. Perd el Girona. Com diuen Puig, hi hauria d'haver un temps afegit generós entre la lesió de Barrenetxea amb el canvi inclòs, la lesió de Remiro i el gol, maleït gol de Jon Martín. La primera part hauria de tenir segurament un mínim de 4 minuts de propina. Per cert, no sé si heu vist repetició, però aquí en directe ens ha fet l'efecte que no passava res en aquesta caiguda d'un Agi a l'àrea, i de fet el partit es continua jugant sense cap mena de problema, o sigui, vol dir que el VAR s'ho ha ventilat amb un 3 i no res.
2: No hem vist repetició, però en directe no sembla res.
3: Quan el jugador no diu res...
1: Aviam, la pressió alta de Joel Roca, intenta passar entre dos rivals, es deixa caure al final, la pilota circula sense amo, la pugna entre Sigankov i Aramburu, porta favorable a la Reial Societat. A mi em sembla que té raó l'àrbitre en aquesta jugada, sincerament. Tot i que el públic, adai, això està bé, està molt participatiu, perquè del que es tracta, com a aficionat, és de protestar-ho tot, perquè sempre tot és a favor del teu equip. Les decisions justes sempre són, en aquest partit, les que afavoreixen el teu equip.
4: Sí, sí, l'afició és important, sempre és el número 12 i et pot donar aquesta força que, podent a l'últim minut, fas el gol que t'empata el partit del 45, que és el gol més psicològic, llavors. Jo crec que sí, que és important.
5: I hem vist Estuani, que deixava la seva posició a la banqueta i entrava als vestidors.
2: No sé si infiltrar-se, no?
5: A infiltrar-se o fer alguna mena de tractament per preparar-se per entrar a la segona part.
1: L'altre dia, al camp del Rayo, a la mitja part ja va fer una mica d'escalfament i Mitchell va explicar que la mitja part va ser quan va entrar al vestidor a infiltrar-se. O sigui que més o menys deu anar per aquí. Més o menys deu anar per aquí. 4 per arribar al 45 de la primera part, 0-1, guanya la Reial Societat a Montilivi. Xavi.
2: No, anava a dir que si això continua així, no, i per poc que la infiltració funcioni, no s'hauria d'esperar el 80-85 per entrar avui.
1: No.
4: La infiltració poder són 10-15 minuts que tinguis la sensació d'estar bé, i jo crec que Estuani ha d'entrar al camp el abans possible perquè és el jugador amb més gol, però amb diferència.
1: Ataca la Reial per l'esquerra, no el toquis, Francesc, és dins l'àrea, i Arzabal, línia de fons, se li acaba el camp, pilota directament a fora, 3 i mig per arribar al descans, temps afegit a banda, hauria de ser generós, ja ho veurem, 0-1, perd el Girona, pitjor resultat possible fins ara en un bon partit, això sí, de l'equip de Mitchell.
2: Els supermercats Nova Venda, tot és millor pels preus, per la fruita i verdura, per la selecció de productes, per l'equip humà de confiança i per les superofertes en les millors marques. Ho tenen clar, Girona, sempre Nova Venda, perquè tot és millor on ha hagut, eh?
1: Nova Venda! Tres minuts i el 45, Adai.
4: No, te diré més, que ja no només pel gol Estuani, sinó perquè defensivament també és un jugador que és compromès al 100%, que sap tirar el salt de pressió i que el transmet més que ningú. Llavors, si pot jugar a 30, millor que a 10, evidentment.
1: Aviam si avui torna a ser resolutiu Christian Estuani. Brian Hill, cercle central, ha deixat la banda, condueix molt la pilota, no veu clara la passada cap a una banda, regira sobre el seu propi eix i juga en curt per Witzel. Obertura a la dreta cap a Ivan Martín, que s'orienta cap a dins perquè és esquerrà i és on pot fer una millor passada més perillosa. No en veu clara de cap de profunda, jugant darrere cap a Vito Geis, al cercle central. Obertura a la dreta, Witzel, 2 minuts i 45 de la primera. Continua perdent el Girona amb el gol de Jon Martín al minut 28. Un resultat injust perquè el millor jugador de l'equip visitant és el porter Remiro, però és el resultat que hi ha i això és el que val. Jugarnau per la dreta, vèrtex de l'àrea, centrada cap a Witzel, anticipació de Jon Martín que la treu amb el cap, aviam qui se la pot quedar. El rebuig de Vito Geis, molt avançat, el contrarrebuig de Jon Martín, Juga Witzel cap endarrere per Àlex Moreno, que no vol recular, que se'n va cap a la banda per jugar amb Joel Roca, que va a terra. Segons el públic, hi ha falta d'Aramburu. Segons l'àrbitre, no. Lluita la pressió per recuperar la pilota. Unagi no se'n surt, però se l'acaba endumant Arnau, que va progressar per la dreta. Passada cap a Sigan, que fa la frontal. Obertura a la banda dreta. El control d'Ivan Martín, que retalla. La deixa endarrere Brian Hill, el xut. Rebota en Xaleta Char. És que cada xut rebota en algú, i si no les treu Remiro. Sempre hi ha algú que bloqueja les rematades, i això segurament deu tenir un punt de mèrit dels jugadors del Girona de no fer-les prou precises. I torna l'equip de Mitchell. Unagi a prop de la frontal, té davant Sucic, el supera, pot assajar el xut, el que cau, ara toca en Gorrochategui, i mira que feia bona pinta aquest xut. Unagi i Brian intenten recuperar la pilota, no se'n surten, vol córrer a la Reial, s'haurà de frenar aquesta contra perquè en atac en 3 i en defensa en 3, la conducció de Pablo Marín, li barra el pas Vito Geis, la topada entre tots dos, queda en un no res, recuperació gironina i una altra vegada cap a dalt, a toc de corneta, i ja sentiu com brama Montilivi, a l'esquerra rep la pilota Joel Roca, en curt cap a Unagi, el marroquí aixeca el cap, distribueix el joc a la frontal per Ivan Martín, més a la dreta l'espera Brian Hill, vèrtex de la gran, el futbolista amb el 21 a l'esquena, el Vítel fa la centrada a l'àrea, la treu amb el cap, fàcil, Xaleta Char, el recurs de la centrada el veus molt clar, Dai, o millor no fer-lo perquè no tens Estuani ara no. Mateix al camp.
4: Sobretot per això, però te diria més, crec que Estuani hauria de sortir l'abans possible, perquè crec que el gol podria ser centrant des de fora i a l'esquena de John Martín. Aquí crec que Estuani podria ser molt guanyador en aquest duel, més que res, primer per alçada i perquè està deixant espai a l'esquena del central.
1: A veure, que ataca el Girona per la dreta, arribarem al 45 i veurem quan afegeix l'àrbitre 4. Aviam, pilota de l'atac del Girona. Banda dreta, Arnau centrada, la frontal de la petita, l'escup John Martín, no hi havia ningú per rematar-la. 4 minuts, em semblen...
2: Correctes,
1: tot i que a Montilivi no li agraden, Puig.
2: Home, quan se'n volia, 20?
1: Suposo que 5, o una cosa per l'estil. Però vaja, està bé que el públic colli, d'això es tracta. Això és el que rep el Girona a cada camp. Centra Ivan Martín a l'àrea, la treu John Martín en el joc aeri. Avança metres Vito Gais per recuperar la pilota, la recupera, xuta des de la frontal per acabar la jugada i l'envia directament al gol sud. Serà... el 45 i mig, una de les últimes jugades de la primera part. Veus l'empat abans del descans, Brugui, o no?
5: Em sembla que no. No sé, aquest gol ha fet molt de mal. Sí que el Girona doncs, ho ha intentat, n'ha tingut un parell, el xut aquell d'Unagi, el cop de cap de Sigankov, però és el que deia la Daia. També físicament l'equip començarà a catxar i, esclar, queda tota la segona part. A veure si almenys el 0-1 que no sigui més forta la ferida.
1: Aviam, arrenca i Angel. Buf, Brian li ha posat els braços gairebé a la cara per intentar guanyar-li la posició. Un altre es deixa caure a terra com si hagués rebut una trompada gairebé mortal. Lleida a l'avantatge, continua jugant la Reial Societat. Pressió del Girona, el duel entre Brian i Angel. La pilota ha sortit fora, no? La pilota sembla que havia sortit fora, però l'atac continua a terra. Sergio Gómez, si no havia sortit la pilota fora, a Sergio Gómez va semblar que li feia una falta molt clara a prop de la frontal de l'àrea del Girona. L'àrbitre ha donat continuïtat al joc a la primera i n'ha xulat la falta a la segona. La rèplica ara del Girona per la dreta. Sigankov, lateral de la gran, intenta desfer-se de John Martín. El canvi de ritme, entra a l'àrea, s'atura en sec. Sigankov endarrere, no! Aquí hi havia dos jugadors que interceptaven la passada que esperava Witzel i, evidentment, ningú no la podia rematar. Estava molt bé sorprendre tothom amb una frenada en sec i deixar-la endarrere, però sempre que el candidat a la rematada al darrere tingués opció de fer-la i no n'hi havia pas. El Girona ha desaprofitat una bona ocasió de perill. El segon minut de temps afegit de la primera part amb el 0-1 al marcador i la Reial que intenta córrer, que intenta fer la transició, que li pugui donar una nova opció de gol. La punta entre Vito Geis i Artabal. La guanya el capità d'Urustiarra, que fa una obertura perillosa a la banda esquerra. La centrada! Es passeja per l'àrea, no arriba ningú a la rematada. A l'altra banda evita que surti fora Gorrochategui. Un i mig pel descans, 0-1. Guanya la Reial, 0-1, perd el Girona. Takekubo se'n va a la línia de fons, aguanta la pilota amb el pas entre dos adversaris. Entra a l'àrea, se l'emporta amb empentes i rodolons. El rebuig de Vito Geis, rebota en el japonès. Surt Gazzaniga, que en dos temps algun any s'ha escapat, atrapa la pilota en un moment en què Mitchell s'ajup i demana calma als seus futbolistes perquè és un moment frenètic del partit. Arrenca Unagi, s'atura en sec, no pot superar Gorrochategui, però el rebot arriba a peus de Witzel, que troba entre línies Bryan, ara per l'esquerra. Bryan és al lateral de l'àrea gran, se'n va cap a la línia de fons, assajarà la centrada, centra Bryan, passada, Ivan Martín la controla d'aquella manera, haurà d'arribar en l'ajuda a Arnau, que se l'emporta, puja metres per la dreta, sembla gairebé un camp de batalla el terreny de joc en aquest tram de partit, a la frontal francès, que va deixar el seu xut amb l'esquerra, clar, un xut a francès amb l'esquerra des de la frontal, per superar Remiro, hauria de ser un miracle. Queda poc menys d'un minut per arribar al descans i el Girona ho continua intentant, però continua perdent contra la Reial Societat a Montilivi i a RAC1 per 0 gols a 1. El resultat és injust, però el que és clar. Com altres dies, no ve d'avui.
5: Sí, sí, però avui sí que és realment injust perquè el Girona doncs, ha fet una molt bona primera part, ha tingut ocasions per avançar-se, per fer més d'un gol fins i tot, i hi ha hagut aquesta badada en el corna, que són dies en què has de controlar tots els detalls, has d'estar molt fi en defensa, i han concedit una acció i la Real no l'ha desaprofitada.
1: S'acabarà la primera part perquè som al quart de temps afegit. L'àrbitre, Sesma Espinosa, xiula i indica el camí dels vestidors. El Girona ha fet una primera part notable, jo diria fins i tot que des del punt de vista de disposició sobre el terreny de joc, de condicionar el partit, de mostrar ganes i voluntat, una primera part excel·lent, però evidentment quan t'estàs jugant la permanència i no fas gol en les intervencions clares que tens, que el porter evita que acabin a dins i a més encaixes el 0-1 en un corna d'estratègia, evidentment això és el que et penalitza més i el que a mi em va més la nota. L'únic de bo és que ara mateix encara queden 45 minuts per davant. Només ens podem agafar això. Ahir hi havia resultats al descans que eren favorables al Girona, resultats de rivals directes que van deixar de ser-ho al final dels 90 minuts. Doncs avui toca remar perquè torni a ser així. Serà difícil, perquè al Girona li costa fer gols. Serà difícil, perquè Remiro està fent un partit extraordinari. Serà difícil, perquè la Reial Societat és un equipàs que en té prou amb córrer i amenaçar el contraatac. Però ha de ser possible. I si més no, el que ha de ser possible és no perdre el partit d'avui. Si els 90 minuts eren dels més importants de la història recent del Girona, què us he de dir dels 45 minuts que queden? Espero que hi hagi revolts, però que al final, amb biodramina o amb el que sigui, acabem sans i estalvis a la destinació prevista. Al descans, a Montilivi i a RAC1, Girona 0, Reial Societat 1.
2: Es quedaria amb 39 punts al Girona amb els que començava aquest partit. La Reial el sumaria ja 47 a la classificació. 45 minuts per arreglar-ho, per capgirar el marcador. Un Girona amb arribades, però sense fotre-la dins, que és el més important en el món del futbol, amb dues grans aturades, sobretot de Remiro, també, en aquesta primera meitat. 0-1, marca, guanya la Reial Societat a Montilivi. Quan li queda el partit a Mestalla, Albert?
3: Un minut més afegit, continua aquest València 1, Rayo 1.
2: En sumaria 43 al València, 44 al Rayo. De fet, és un empat que els dos signen, jo crec, ara mateix en aquest moment del partit a Mestalla. I a Badalona el descans guanya la penya de manera bastant sòlida, Dani.
0: Sí, de 11, tot i que ha arribat a guanyar de 20 i gràcies a la cistella sobre la botzina pràcticament de Jabari Parker, 51-40, una primera part prou vistosa, amb uns grans Yannick Crack i Ricky Rubio, però insisteixo, semblava tenir encarrilat el partit la penya amb aquest parcial de 16-0 al segon quart. Ho ha corregit l'Andorra per deixar el partit obert a la segona part, 51-6 a Joventut, 40 Morabanc Andorra.
2: En aquesta Lliga CB, el Madrid perdent de 4 a 17 minuts per acabar, a 17 segons, perdó, per acabar-se el partit, 84-80 contra el Bilbao de Jaume Pons Arnau, i també està perdent l'Unicaja a la pista ara del Burgos.
0: Compte aquí.
2: Un minut i poc perquè s'acabi el partit, perdent de 7 l'Unicaja, el resultat aquest pel Lleida, 91-84, guanyant el Burgos. Per tant, el Burgos sumaria la desena victòria en aquesta CB, a una del Hajo Post Lleida. És veritat que la victòria de la penya mantindria l'Andorra amb 9 victòries, i per tant també amb aquestes dues de marge encara dels lleidatans.
3: Unicaja es complica el play-off, no?
0: Això t'anava a dir, si m'ho permets, Xavi, això beneficia el Joventut en aquest cas.
3: Sí, perquè la victòria de Bilbao, no?
0: Exacte. Unicaja ara mateix estaria amb
2: 16-14.
0: 14 derrotes, 16-14. 14, exacte, i pendent de, del que faci Bilbao també, que ja ha jugat...
2: Està jugant contra el Madrid.
0: Perdó, que està jugant, exacte. I anava a afegir que a 2:15 juga el Gran Canària, derbi canari, en cas de victòria, el garbuix que tenim a baix, Xavi, és descomunal. Vull dir, la permanència està com està la primera divisió masculina de futbol, a la primera divisió del bàsquet masculí també està calenta, calenta.
2: Sí, encara amb la classificació un pèl coixa, perquè hi ha algú que té algun partit pendent, sí. Però sí, sí, realment està, està maca, maca aquesta classificació i igualada a la Lliga ACB. Ara tornem cap a Badalona quan arrenqui el tercer quart.
3: I en tenis estem pendents del Masters 1000 de Roma, s'està jugant l'últim partit de quarts de final en categoria masculina i de moment Martín Landaluce està derrotant a Medvedev, ha guanyat el primer set 6-1, el segon pel rus 4-6 i en aquest tercer 2-1 per l'Andaluce ja amb servei, per tant... De moment, per davant en el marcador, amb un set per cada jugador.
2: Hola, Pep Tormos, bona nit.
6: Hola, bona nit.
2: Anem a fer un cop d'ull també a la informació general, per on comencem?
6: Doncs mira, ho acabem de saber. Esquerra Republicana convoca un Consell Nacional dilluns a la tarda mentre ultima l'acord de pressupostos amb el govern. Segons ha pogut saber RAC1, la reunió ha de servir per explicar l'estat de les negociacions i valorar si es donen les condicions per aprovar els comptes. Una de les claus d'aquest pacte és la línia orbital ferroviària que els republicans han posat sobre la taula del govern espanyol. El partit demana a la Moncloa una inversió de 5.200 milions d'euros a executar en 15 anys. Més detalls, Segiró.
7: Sí, aquesta xarxa és una mena de quart cinturó ferroviari que unirà Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova sense passar per Barcelona. Els d'Oriol Junqueras esperen que la inversió l'assumeixi íntegrament el govern espanyol i que una part provingui de fons del Banc Europeu d'Inversions. Les vies recorreran un total de 120 quilòmetres. D'aquests, 68 seran de nova construcció. El recorregut comptarà amb 30 estacions. Una part ja estan operatives ara mateix i només se n'hauran d'aixecar unes 18 de noves. Si finalment es materialitza el pacte, haurà de passar per una comissió bilateral entre el govern espanyol i la Generalitat, que encara no està convocada. També hi aniran en aquesta bilateral la creació d'una societat mercantil d'inversions i un traspàs de competències que estan negociant i encara no s'ha concretat. Fons del partit asseguren que un acord sobre aquestes qüestions, que podria ser imminent, acostaria molt al pacte entre Esquerra i el govern pels pressupostos. Les dues parts treballen els darrers dies per tancar els últims serrells.
6: Més coses. Israel carrega contra Lamine Yamal per onejar la bandera palestina durant la rua del Barça. El ministre de Defensa hebreu critica el gest del futbolista i diu que va triar incitar a fomentar l'odi contra Israel mentre els seus soldats combaten l'organització Hamas. Israel Katz ho denuncia en un missatge a les xarxes, redactat en castellà, i en què afegeix que no guardarà silenci davant d'allò que qualifica d'incitació contra Israel i contra el poble jueu. El ministre israelià també demana al Barça que se'n desmarqui de manera inequívoca. I acabem viva el debut d'Aina Clotet com a directora, convençut al públic del Festival Val de Canes. És la primera pel·lícula catalana que es projecta a la Croiset i competeix dins la secció de la Setmana de la Crítica. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García.
8: Fa només uns minuts, el Teatre Miramar de Canes ha esclatat en aplaudiments després de l'estrena de Viva. La pel·lícula passa en un món marcat per la sequera i el desgast emocional de la població. En aquest escenari, la Nora decideix capgirar la seva vida, deixa enrere l'estabilitat amb la seva parella de sempre i s'acosta a un jove que la torna a fer sentir viva. Així ho explicava Clotet a RAC1.
9: La Nora està intentant buscar un equilibri que no troba, està intentant buscar una pau que no troba, està intentant buscar una pausa fins i tot. No? La pel·li té un motor i té un ritme i al final acaba... amb un ritme molt més tranquil.
8: La pel·lícula s'estrena als cinemes de casa nostra el 19 de juny.
6: Doncs això seria tot per ara, Xavi.
2: Gràcies, Pep. Fins ara. 3 minuts i les 9. D'aquí a 33 minuts juga el Real Madrid al Bernabéu contra l'Oviedo. Amb aquest clima preelectoral o no, veurem. Ho sabrem d'aquí una setmana, pràcticament, si hi ha eleccions o no al Madrid o si Florentino s'ha escollit sense passar per les urnes. Hola, Damià López, bona nit.
10: Hola, Xavi, bona nit.
2: Avui més pendents gairebé de l'ambient que no dels gols.
10: Sí, sí. I en què passa sobre la gespa, també, no? L'últim ball de Cazorla, on si l'Oviedo pot aprofitar una miqueta aquest ambient desconcertant que hi ha al Madrid, però efectivament, com dius, pendents de l'ambient de la llotja, perquè Florentino hi serà. Florentino, segons ens expliquen des de Comunicació del Madrid, no està dimitit. Ell ha convocat eleccions, però de moment no ha dimitit, continua sent el president del Madrid, ens deixen clar això, per tant avui serà president la llotja com a màxim mandatari, per tant se sotmetrà al judici del Bernabéu, veurem si el xiulen, si l'aplaudeixen, si l'aproven, com es manifesta. al públic del Madrid. Hem vist imatges de Florentino rebent l'equip, abraçant-se amb els futbolistes, sent especialment proper a Mbappé, que és suplent.
2: És suplent.
10: Ha tornat a la convocatòria i Arbeloa avui doncs ja doncs fa unes últimes arbeloades, per dir-ho així, i revoluciona l'equip i doncs fa els seus últims experiments abans de ser l'ajudant de Mourinho o d'anar explorant nous territoris o el que hagi de ser del futur d'Arbeloa.
2: I amb qui surt a jugar, per tant, al Madrid?
10: Doncs surt amb Courtois a la porteria, Alexander-Arnold, Asensio, Álava i Carreras en defensa, Tchouaméni, Mastantuono, Camavinga, Brahim, Gonzalo i Vinícius. Per cert, la notícia als últims minuts és que Camavinga no ha entrat a la convocatòria de Champs pel Mundial. Camavinga ha quedat fora de la convocatòria, notícia de la que s'ha assabentat ja estant al Bernabéu i que se sent molt comentada també entre la premsa de Madrid, perquè un jugador que venia sent fixa en els últims grans tornejos, doncs és un fet que també ve a explicar el que ha estat la temporada del Madrid, no? Que un jugador com Camavinga quedi fora del Mundial significa que ell tampoc ha rendit i deixa'ns-ho a vist i el deixa fora del Mundial.
2: Llista definitiva ja de França, amb Koundé, entenc, Dami, eh?
10: Correcte, sí, llista definitiva de França que acaba de sortir del forn, l'ha fet pública Deschamps, una llista amb alguna absència significativa, sobretot podem dir Camavinga i Kolo Muani, que va fallar aquell gol davant del Dibu Martínez a l'últim instant de la final del Mundial de Qatar, i és Koundé, és el primer blaugrana que és ja oficial que va al Mundial, perquè Bardaji, que podia haver entrat amb Suècia, no va ser descartat pel seleccionador Graham Potter, i per tant, doncs, Koundé entra a la llista de França. Bé, només et diré la davantera, és increïble, la davantera de França, Macliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise i Thuram, només aquests jugadors, i això que va caure el del Liverpool, Ekitike, que va caure lesionat, o sigui, els davanters que tenen, mig del camp, Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre, Emery, defensa els Hernández, Malogusto, Digne, entra Digne al Mundial, Konaté, Lacroix, Saliba, Upamecano, i els veia, ja l'he dit tota, els porters Mañán, Rissé i Samba, no entra Chevalier, que també és un porter important. Té la llista, però és que per molts és el gran favorit per guanyar el Mundial.
3: Per noms és la millor selecció.
10: Per noms sí, per plantilla segur. Sencera segurament.
3: A partir d'aquí deixam, sabem com...
10: Sí. No és l'equip que s'ho va millor.
2: No. És aquell Amarrategui Tim, sí. Que sempre penses que pot jugar molt millor del que proposa, sí. Deschamps, però que és veritat que a nivell de resultats no se li pot discutir que li ha tret rendiment. Dami, ho expliquem a partir de quarts de 10 o abans, a veure com és l'ambient, sí. que es viu al Bernabéu. Fins ara.
10: Correcte, fins ara.
2: Passa un minut de les 9, hem de fer una pausa, abans obrirem un cocteleo de Fruit Ràbic, que avui el top 5 que hem entrat aquí a l'estudi de RAC1, aquest mix de fruits secs que combina les millors textures i sabors, sempre hi ha un cocteleo perfecte per cada moment. Cocteleo de Fruit Ràbic, ara tornem. Perd el Girona 0-1 contra la Reial al descans.
11: El Girona juga a RAC1.
12: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
13: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
14: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
15: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
16: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
15: Thank you!
14: Per aquí, sisplau!
13: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i AENA.
12: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
13: 2018. Prades. Baix Camp.
17: neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
14: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
15: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
16: ara, Catalunya! Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
15: Thank you!
14: Per aquí, sisplau!
11: El Girona Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Passen 4 minuts de les 9. El Girona que perd 0-1 al descans contra la Reial Societat a Montilivi. S'ha acabat el partit a Mestalla, finalment amb empat, Albert.
3: Sí, no s'ha mogut el marcador. València 1, Rayo 1.
0: Per tant, el València, com diem, 43 punts i el Rayo 44, no matemàticament salvats, però molt a prop de la permanència ja definitiva en aquesta primera divisió. I a l'ACB s'ha acabat amb derrota el partit del Madrid. Bilbao 88. Reial Madrid 82, s'ha acabat en derrota el partit de l'Unicaja. Burgos 97, Unicaja 90. Badalona, com ho tenim, Dani?
18: 62 a 48, torna a posar una marxa més al Joventut. 6-29 per al final del tercer quart, més 14 per la penya.
0: Mira, mira, mira, mira qui treu el cap per el túnel de vestidors. Agut.
1: Sí, qui treu el cap i anima i enxirina i engresca els 12.519 espectadors que han vingut a Montilivi. El Sant Cristo Gros, Cristian Stuani, que s'ha infiltrat i que està per jugar la segona part del partit. Jo crec que hauria de fer dos gols, que el Girona guanyés 2-1 i els últims 5 minuts canviar-lo perquè descansi i estigui a punt pel Metropolitano. M'ho compres, Brugui, o no?
5: T'ho signo ja, porta el boli i porta el paper, que jo no en tinc de boli avui.
1: Per qui ha entrat avui, Cristian Stuani, Brugui?
5: Per Brian Hill, que ha jugat només la primera part i ha estat el sacrificat.
1: Què et sembla, Adai, el canvi, sobretot que entrés Estuani, vol dir que està millor que l'altre dia, però que sigui per Brian?
4: Bueno, Brian últimament no estava jugant, jo crec que físicament cauria el 60-70. Joel Roca també li pot passar, però és un jugador que té més arribada i és més profund.
1: I més fiable de cara a porta, també.
4: Sí, és important estar ara a camp contrari, ser aquí molt agressiu, molt, molt agressiu, perquè robis aquí, perquè no tindràs profunditat a la banqueta, i crec que és important estar allà i posar pilotes a les esquenes dels laterals.
0: Doncs per segona temporada consecutiva, agut, ens encomanem a Cristian Stuani.
1: Sí, senyor, i això que veiem, Xavi, a l'instant que Stuani toca la pilota ara mateix i comença la segona part, que el Girona ha fet 12 rematades per 4 de la Reial Societat a la primera part, però que està perdent 0-1. O sigui que el dia que fas més rematades que el rival, el tripliques, i no un rival qualsevol, el dia que fas potser més faltes que el rival o que més o menys t'hi acostes, continues perdent. Aviam si a la segona part les coses milloren. El Girona que ataca per la dreta amb Arnau, la demana per dins Ivan Martín. Arnau el que fa és endarrerir la possessió a peus de Witzel, que torna a obrir-la cap a la dreta. Ara cap a Sigankov. Arnau la rep al lateral de l'àrea gran, s'acosta a la línia de fons, aixeca el cap, passada endarrere, refús de la defensa, se'l queda Ivan Martín a l'àrea, però com que no té la porteria entre cella i cella, en comptes d'anar-hi, recula, combina amb Sigankov, i van a la dreta per Arnau, la centrada, l'espera Stuani, la treu Ivan Martín amb el cap, la centrada era bona, ara es tracta d'evitar com sigui la contra de la Reial, l'evita Witzel, el control de Sigankov, perdó, Donaghi és dolent, vol sortir a la contra la Reial amb una passada profunda per la cursa de Pablo Marín, la veu venir bé Gazzaniga, que avança molts metres i rebutja una pilota que fa anar per terra Stuani amb el cap, no se la pot quedar Witzel, la segona part ha començat frenètica, com ho ha estat la primera, ara perd la pilota la Reial, recuperació d'Àlex Moreno, passada més a l'esquerra per Joel Roca, el canvi de ritme, té demanarà Muro, s'atura en sec, aguanta la pilota el futbolista del Girona, la frontal per Unagi, vèrtex de l'àrea, Unagi vol passar de tres rivals, sembla que ho aconseguirà, encara és dins l'àrea, busca espai pel xut, aguanta la pilota, assistència per Sigankov, el control, aguanta, no xuta, ho prova al final, acaba tocant en xaleta Char, corna! Massa paciència de Sigankov, si ve la dreta, amb la dreta, tu! Corna que pica Sigankov en curt, cap a Ivan Martín, la torna que va Sigankov, lateral de la gran, centrada, xut, rasa, la treu la defensa. Això ha començat, Brugui, com s'ha acabat la primera.
5: Sí, sí, un ritme altíssim, igual que havia començat també la primera part, amb un Girona que en 4 minuts havia fet dos xuts, ara anem pel mateix camí, i veiem també Gazzaniga una mica molt més atent en aquestes transicions ràpides que plantejava la Reial.
1: Jugant Witzel al mig del camp, a la dreta l'espera i la rep Ivan Martín, més a la dreta la demana Tsigankov, el futbolista biscaí que combina amb l'ucraïnès, lateral de la gran, s'orienta per la centrada, fa la combinació amb Unagi que regira, intenta l'acció individual, perd la pilota amb el refús de la Reial Societat, recuperació al mig del camp de Witzel. Per cert, hem vist la repetició de la jugada en què demanava penal l'Unagi a la primera part i en parlarem de seguida. Prova la centrada d'Arnau, rebota en Llangel, jo crec que és un contacte mínim
2: i que està
1: no, per mi, vaja, jo n'he vist d'aquests uns quants, però per mi està ben xiulat, però de contacte mínim n'hi ha.
2: Per tant, no és penal.
1: Bé.
2: Si està ben xiulat.
1: Per mi està ben xiulat, però aquí hi havia qui es posava les mans al cap, també. I no sóc jo, però hi havia qui deia que es podia xiular aquest penal. No, i no parlo només de la gent de la transmissió. Però vull dir que de contacte n'hi ha. Vull dir, jo crec que Unagi l'exagera.
2: En el futbol hi ha contactes.
1: Espera, que hi ha Unagi a l'àrea fora. No, home, sí, però amb el cerro d'àrbitre aquests contactes s'han xiulat més d'una vegada. Jo dic que la sensació que hem tingut, jo crec que està ben xiulat i que Unagi ha pensat, com que hi ha VAR, si hi ha un mínim contacte, jo faig tres tombarelles, aviam si l'àrbitre de VAR li diu alguna cosa a l'àrbitre de camp. També crec que si hagués tingut opció de continuar i poder xiular portes, segurament no hauria caigut. Però, en tot cas, un contacte mínim hi és. I hi ha qui deia que això era un penal molt clar, a prop nostre. Algun aficionat i algun altre deia que podia ser-ho.
2: Ja va, ja.
1: A mi em sembla que està ben xiulat. Jugant la Reial, passada massa llarga, que surt directament a fora. 3 i mig de la segona. 0-1, guanya la Reial a Montilivi. Jugant Francesc darrere. Com ho veus, Adai, això, en el principi de la segona part? Ara, amb Estuani a l'àrea, segurament, quan arribis a la banda, podràs fer alguna centrada amb més cara i ulls i amb més opcions de rematada.
4: Totalment, totalment. M'agrada la posada en escena del Girona, anant molt per banda dreta, per centrar. Jo crec que per buscar aquestes esquenes del lateral, com et deia abans, de l'Aramburu, veure com es presenta la segona part.
1: Una altra vegada pilota per Joel Roca, que trencava entre el central i el lateral. Se'n va cap a la línia de fons. El persegueix Joan Martín, centra Joel Roca. Joan Martín ha deixat el peu al final. Jo no tinc clar si hi ha contacte o no el públic d'aquell racó. Demana falta de Joan Martín quan Joel Roca ja havia centrat. Jo no ho sé perquè ens queda molt lluny. Al final, la centrada de Joel Roca, un dels destacats del partit, ha estat rasa i ha acabat a les mans de Remiro. Juga la Reial, haurà de recular tothom. Cames, ajudeu-me, perquè s'esmuny pel centre. Ataque Cuba, algú li haurà de fer falta. No pot ser que aquest paio estigui dret encara. Finalment, la pressió del Girona provoca la reculada de la Reial Societat al 4 i mig de la segona, encara amb el 0-1 al marcador. Bon paper de Joel Roca, avui un dia més, eh? Jo crec que d'aquí 10 minuts no pot ni amb la samarreta, però de moment, mentre pugui...
5: Sí, sí, se l'ha d'esprem al màxim, és jove, té cames fresques i és l'únic, ho deia la Dai. Com d'ara, Unagi?
1: A veure, Unagi pel carril central, aguanta la pilota, espera a l'esquerra Joel Roca, la rep dins l'àrea el futbolista del Girona, que la rematada creuada fora! Ha estat una centrada xut que ha passat molt a prop d'Estuani, que no ha pogut rematar-la, ha sortit Remiro, que tampoc no l'ha atrapada, ha sortit fora a prop del pal esquerre de la porteria de la Reial Societat, al 5 de la segona.
5: I d'aquell possible penal, res de res, s'ha reprès el joc i no hi ha hagut ni intervenció del VAR ni res.
1: No, segur que el VAR ho ha revisat i li ha semblat que no hi havia penal perquè es revisa tot. I, per tant, el joc continua al minut 5, gairebé 6 de la segona, amb el 0-1 al marcador.
5: I fan exercicis d'escalfament, veiem Daily Blin, Hugo Rincón, Claudio Echeverri, Fran Beltrán i Lemar.
1: Jugant a la dreta, Tsigankov, perd el Girona encara, que ho intenta. Jugada per la dreta de Francesc, l'ha trebat i Ángel Herrera. Era falta, però l'àrbitre a instàncies de l'assistent ha indicat fora de joc. Per tant, la falta de Ángel queda en un no-res. Arnau protesta des de la distància, l'àrbitre l'adverteix manualment i la pilota és per la Reial Societat al minut 6 de la segona. Encara no ha tocat la pilota Estuani, que per cert té 4 targetes grogues, com Gazzaniga i Hugo Rincón. Però en el cas d'Estuani, en el moment de la temporada en què estem, aquestes targetes són perilloses. L'última a Vallecas l'altre dia per protestar.
4: Ja sap viure així, per això, perquè sempre és un jugador que sempre va al límit i sempre té targetes, però sí, evidentment ha de controlar aquest aspecte.
1: Sí.
5: Aquests dos partits no se'ls pot perdre per res del món, eh?
1: No, és evident.
5: Molt de compte.
1: Jugant la Reial Societat des de darrere. Pressió alta del Girona, però que no surt bé, segons Mitchell, perquè Ivan Martín no s'ha posicionat bé. I la Reial ja ha fet arribar la pilota a Gorrochategui al mig del camp. aguantant-la el futbolista de Zubieta, un d'entre ells, perquè n'hi ha molts, combinant amb un altre, per exemple, Jon Martín, l'autor del gol de la Reial Societat. Troben entre línies Pablo Marín, que s'acosta a la frontal, compta. Pablo Marín condueix la pilota, fa l'obertura a l'esquerra per Sergio Gómez, frontal de l'àrea, es prepara pel xut, fa la centrada, hi ha un refús de Vito Reis primer i un segon refús d'Ivan Martín, que va al mig del camp, falta clara sobre Joel Roca, que a mi em sembla que podria ser, i ho serà, targeta groga per Aramburu, perquè Joel Roca ha arribat abans a la pilota i el futbolista internacional en Venezuela l'ha fet caure. La Reial prepara canvis i entrarà Gorka Carrera, jugador atacant del filial que juga a segona divisió. Però vaja, es demostra que avui la Reial es dedicarà a intentar guanyar el partit, però també a rotar i a donar minuts. Per tant, a veure si el Girona aquesta mena, diguem-ne, que d'experiments que pugui fer Matarazzo els pot aprofitar, perquè d'això es tracta, d'aprofitar-los. Al 8 de la segona ja i amb el 0-1 encara el marcador. Sigankov a camp propi, endarrere, francès, més endarrere, Fran Beltran i Lemar entraran al camp aviat perquè ja els han demanat a la banqueta. Veurem en els llocs d'aquí. Gazzaniga a la frontal de la petita. Aixeca el cap, la desplaça llarga buscant Estuani, emparellat amb Xaleta Char, la protegeix amb el cos Estuani, que va per terra, falta del central croat sobre el davanter uruguaià del Girona, que és com un pal de la llum, el tens allà, li envies de tot, i ell protegeix la pilota amb el cos i la fa anar per terra i provoca faltes, com aquesta que ja ha servit l'equip gironí. Unagi intenta passar entre dos rivals, perd la pilota a última hora, vol sortir des de darrere la Reial Societat, pressió alta del Girona, enganxosa, segons l'àrbitre, en falta entre Unagi i Ivan Martín, a mi m'ho ha semblat, sobre Gorrochategui, a una dotzena de metres de la frontal de l'àrea de la Reial Societat. Entraran Lemar i Fran Beltran al Girona, Gorka Carrera i Carlos Soler a la Reial Societat.
2: Podem iniciar un debat, elèctric o gasolina, híbrid o híbrid endollable. Si teniu pensat canviar de cotxe, Expo Ocasió Girona us resoldran tots aquests dubtes. Més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. A partir de demà, 15, 16 i 17 de maig, a Fornells de la Selva. I també hi haurà furgonetes i autocaravanes. Més informació a expoocasió.cat.
1: Preparats Lemar i Fran Beltran. Ha d'intervenir en defensa Àlex Moreno, però el refús no acaba sent bo del tot. A la punta esquerra rep la pilota Pablo Marín, davant a fora de Joan Montilivi, l'àrbitre diu que no. Marín cap endarrere pel xut d'Aràmbulo, que rebota en un jugador del Girona. La jugada acaba amb la pilota a peus d'Unagi, que va per terra, segons sembla per falta, no n'hi ha, de Sucic, que l'empaita. Sucic que combina amb Iangel, una altra vegada Sucic, que intenta filtrar una passada interior, que intercepta Arnau cap endarrere pel porter Gazzaniga, i ja distribueix el joc a la banda esquerra per Joel Roca, que la controla bé i la passa encara millor per Àlex Moreno, que puja per l'esquerra, l'espera al centre de l'atac Estuani. Àlex Moreno condueix la pilota, li fa la passada, Estuani és dins l'àrea, se li escapa el control, arriba en defensa Xaleta Char, té la sort que el refusa amb l'ungle del dit petit del peu esquerre, no surt fora, sinó que toca el banderó de corna i és com si hagués fet una paret. La torna a tenir la Reial Societat, que la perd al mig del camp, la recupera el Girona a peus d'Arnau, jugant ja en francès cap a Unagi. Zona de mitjos, obertura a la dreta per Arnau. Quan s'aturi el joc li demanaré a la vall abans del canvi perquè entraran Fran Beltran i la marca ja estan a punt. Línia de fons, Sigankov. No pot progressar, s'atura en sec, espera jugar la frontal cap a Arnau. Arnau que combina un curt amb Àlex Moreno, ara per la dreta. Arnau endarrere per Francesc, que com que ja es torna a l'àrea centre, però del segon pal, Joel Roca el cop de cap fora, anticipant-se el rival, ell demana corna. Diu l'àrbitre que es porta el cop de cap d'en Joel, que surt fora, canvis a la Reial, se'n va Take Kubo, també se'n va Gorrochategui, entren Carlos Soler i Gorka Carrera, i el Girona qui marxarà d'ahir?
4: Vitzeli i Sigankov, jo crec.
1: A veure.
4: Jo crec, però no ho sé, potser surt un Agi perquè està perdent alguna pilota i jo no el trauria.
1: No, jo tampoc.
4: Jo no el trauria.
1: I Sigankov tampoc, perquè és el jugador que té més gol del Girona. Witzel s'acosta cap a la banda.
4: Witzel i Sigankov, segur.
1: Ivan Martín? Mira, Witzel i Ivan Martín.
4: També.
1: Canvis ofensius, evidentment, perquè et quedes amb un pivot i és molt més ofensiu Lemar que no pas Ivan Martín. Evidentment, avui el Girona s'hi juga molt i Mitchell ja ha fet tres canvis a l'hora de joc, cosa que Brugui és molt poc freqüent.
5: Sí, no, ja estem habituats a veure retocs a l'11 tan aviat, sol esperar força més. Hem vist Ivan Martín que s'anava desganat, que volia quedar-se, no li ha agradat el canvi. Mitchell li ha tocat una mica la galta, animant-lo, volguem dir que demanant-li una mica de comprensió.
1: Doncs ja s'han fet aquests canvis i es pot reprendre el partit amb el 0-1 al marcador. Ara suposo, Adai, que el que hem d'esperar és que tot continuï igual, perquè el Girona haurà d'anar gairebé a la desesperada a intentar com a mínim empatar el partit i després, si pot, aconseguir guanyar-lo davant d'una Reial que resisteix, tot i que està sent clarament inferior durant tot el partit.
4: Sí, perquè el Girona ha entrat molt bé, però veig a la Reial tranquils, els veig que estan com dominant aquesta part mental que el Girona, doncs, per el que s'està jugant, doncs és més difícil de dominar, però sí que és cert que aquí, en aquesta construcció del joc, ara participarà Arnau i que no em surt el nom,
5: Fran Beltran,
4: i aquí davant, al quadrat de davant, estarà l'Onagi i Tomàs Lemar, que és important que estigui.
1: Ui, a punt de perdre la pilota, Àlex Moreno l'ha perduda, però la Reial Societat no ha pogut progressar perquè, si no, hi havia fora de joc, ataquen. Però amb el Girona col·locat al darrere, l'obertura a la banda esquerra per Carlos Soler, primera pilota que toca el valencià, cap a Pablo Marín, que prova la centrada, toca en Arnau, corna a favor de la Reial, compta perquè així ha arribat el 0-1. O sigui que, màxima atenció, perquè, entre d'altres, puja a la rematada Jon Martín, l'autor del gol que, de moment, dona els 3 punts a la Reial Societat i fa que el Girona flirtegi perillosíssimament amb la segona divisió. Compta amb Sergio Gómez, lateral de l'àrea, gran passada a l'interior, la deixen córrer, ha estat bé anticipant-se el rival, molt bé Lemar, surt des de darrere Unagi, falta l'emplacat, l'agafa de la samarreta, és targeta per Oyarzabal, sí. Oyarzabal ho ha fet molt bé, perquè Unagi ho havia fet molt bé. A la frontal de l'àrea pròpia, corria i amb gambada poderosa avançava metres, s'acostava a la divisòria. I Oyarzabal, com que volia frenar la contra, l'ha agafat de la samarreta i com que Unagi corria molt, Oyarzabal ha quedat enganxat a la samarreta, lliscant sobre la gespa, com si Unagi fos la bèstia que tira del carro. Ell lliscant Oyarzabal sobre el terreny de joc, una falta tàctica. Podria haver estat molt més dura, per exemple, però l'ha agafat de la samarreta i ha fet una falta tàctica i està ben feta. Targeta groga i el Girona que no pot córrer.
2: Sí, sí, d'aquella falta que quan no la fas i acaba la jugada en gol i reclames al davanter de per què no l'has fet. Doncs aquí Oyarzabal ho ha fet perfecte.
1: Sí, sí, targeta groga clara i au, cap a casa. Arribarem a l'hora de joc. 0-1 perd el Girona contra la Reial Societat. Un resultat molt dolent pels interessos de permanència gironins. Però encara hi ha marge per davant. Lemar a prop de la frontal, combinant amb curt amb Fran Beltran. Endarrere, Vito Reis s'acosta a la frontal, no pot xutar perquè li queda a l'esquerra. Combina amb Unagi, Unagi amb Joel Roca, que la torna cap al marroquí. El xut rebota a les cames de Yangel. És increïble, és increïble. Tots els xuts, o gairebé tots, reboten en algú. I no sé per quin motiu, perquè tampoc no és que la Reial sigui un equip atrinxerat darrere. Adai, no sé com t'ho expliques, tu.
4: Bueno, com et deia abans, estudien el rival, saben que una hit té bon tir i l'aspecte a defensar ja no és robar-li la pilota, sinó és directament tapa-xut. I crec que és algo que això ho estudien 100%.
1: Francesc a la dreta, anima Montilivi, que encara hi creu, queden molts minuts per davant. A la dreta Arnau prova la centrada, hi ha un rebot, serà corna favorable al Girona des de la dreta. Ah. I torno a veure si això acaba tenint alguna incidència en el partit. La Reial és dels pitjors equips defensant la pilota aturada de la Lliga. A veure si el Girona ho aprofita. Clar, també caldria que de tant en tant fessis algun gol de pilota aturada per poder explotar-ho. Però potser avui és el dia, perquè fa falta una hora de partit. 0-1 perd el Girona. 0-1 guanya la Reial Societat. A Montilivi ja recula la centrada, el primer pal al cop de cap fora. El cop de cap fora de Francesc, que s'havia incorporat a l'atac. Hi ha un jugador de cada equip a terra. El del Girona es queixa molt, és Arnau. Jo crec que deu haver rebut alguna trepitjada. Tinc la sensació perquè es toca el turmell esquerre, tot i que Arnau, ja ho sabem, és sospitós habitual. Ara s'hi acosta Sigankov, l'àrbitre va cap allà. El corn estava ben picat, la rematada dissortadament ha sortit desviada i no ha inquietat la porteria de Remiro. Arnau l'aixecaran de terra, ell parla amb l'àrbitre per la gestualitat, li demana alguna cosa, ara qui s'hi acosta és Remiro, però em fa l'efecte que si és més Pinosa té molt clar que aquí no ha passat res i que tan bon punt estiguin preparats, Remiro posarà la pilota en joc.
2: Tenim final del tercer quart a Badalona, Dani.
18: Li retalla només un punt al Morabanc Andorra la penya, els últims 10 minuts els començarà el Joventut amb 10 punts de marge, 75 Joventut, 65 Andorra.
2: Potser no s'ha... Digues,
1: perdona, Xavi, no sé, ho veureu per la tele? Montilivi ha demanat quan hi ha falta i targeta clara per mi, per Francesc, per saltar amb el colze per davant, Montilivi ha demanat el penal que va demanar el Camp Nou de Musso i Pubill. No sé si n'heu tingut repetició, però semblava que ja li havia fet la passada al porter Remiro amb la mà, perdó, amb el peu, al central, perquè posés la pilota en joc.
2: No ho hem vist, la veritat.
3: Estava mai una repetició d'una acció anterior.
5: I Arnau continuava encara queixant-se de la centrada aquella, en què les imatges no sé si demostraven que l'havien trepitjat o no, ell es queixava molt.
2: Les imatges no demostraven res. Eren molt llunyanes, una repetició no ens han mostrat allò ben bé el contacte, realment.
1: Doncs en tot cas, Puig, gairebé 18 de la segona, 0-1, continua perdent el Girona.
2: No, et preguntava si no s'ha saltat mai en paracaigudes, ni has fet la volta al món, ni has creuat l'oceà, has travessat l'oceà en un veler, o potser mai has tingut un cívic cagut. Ara és el moment, eh? Descobreix les condicions a Onda.es i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
1: 18 de la segona, 0-1, continua perdent el Girona. Contra la Reial Societat a Montilivi i a RAC1. De moment, Estuani no ha tingut cap per rematar, però això ho vaig dient per veure si en té una, que si la té segur que acabarà dins, si no és que Remiro torna a fer una aturada majestuosa, com les que ha fet a la primera part. A veure, Unagi a la frontal per Fran Beltran, no xuta, passada cap a la dreta per Siganko, que pot xutar amb l'esquerra el Cacau, directament als núvols. El xut de Siganko gairebé, sí, no els ha agradat els aficionats que tenen més a prop, no?
4: És que no sé per què està Estuani llavors al camp. O sigui, al final tens, jo crec que la profunditat per la banda esquerra amb Àlex Moreno i Àlex Roca, i per la banda dreta tens que jugar amb les centrades de Thomas Lemar, també per l'esquerra de Siganko, fa cama canviada, i d'Arnau, que s'està projectant.
1: Aviam si ho fa el Girona. Recuperació alta de Joel Roca, se la queda a la frontal de l'àrea Lemar, que s'ha de regirar, combina amb Unagi, lateral de l'àrea gran, Unagi és dins l'àrea, Joel des de darrere, li roben la cartera i no pot rematar.
5: És un partit on han d'aparèixer jugadors com Thomas Lemar, un jugador de categoria contrastada, campió del món, que ha tingut petits moments puntuals durant la temporada, molt marcada també per les lesions, però sí que ha fet 2-3 gols on ha ensenyat la seva qualitat, però que no ha acabat de consolidar-se, i per jugar partits així, ell o Unagi són jugadors que s'han de carregar l'equip a l'esquena.
1: Li han robat la cartera a l'últim moment, perquè no ha pogut, jo crec que haurà pogut tocar la pilota, però no de manera nítida. I ara fa estona que Remiro no ha de fer cap aturada. N'ha fet les dues extraordinàries a la primera part, davant Siganko i Unagi. Aturades que en el 90% de partits haurien estat gol. Però avui Remiro té un dels dies inspirats. Fran Beltran a l'esquerra per la incorporació a l'atac d'Àlex Moreno. Molta gent a la rematada, centre Àlex Moreno, toca en un rival, la podia agafar Remiro, però la treu amb el puny. El refús del porter de la Reial a peus d'Alemar al mig del camp, la demana en curta a la dreta Francesc, que l'acaba rebent, no pot progressar, tot el Girona atacant, tota la Reial defensant-se. Pilota per Unagi, passada entre línies, interessant per Arnau, centrada a l'àrea, Estuani, gol!
19: Gol!
1: Gol,
19: gol,
1: gol, gol, gol, gol!
20: Passada d'Unagi entre línies, la centrada d'Arnau des de la dreta lateral de la gran, anticipant-se el central, la creu amb el peu dret arran de gespa Estuani, que empata el partit al 21 de la segona i fa esclatar Montilivi. Queda temps per aconseguir una victòria necessària. Empat el Girona, que s'ho mereixia. No hi ha hagut Remiro que valgués en aquesta jugada. A Montilivi i a RAC1. Com no! La primera que ha tingut a dins. Gol de Christian Estuani. Girona 1, Reial Societat 1.
0: Obrim una Estrella d'Am per celebrar el gol de l'empat, el gol del de sempre, el gol d'Estuani, va marcar Vallecas, marca avui a Montilivi, i encara en falta un altre, perquè també farà el segon, tots ho sabeu. Com s'ha avançat a la rematada, superat a John Martín, que ha marcat el gol de la Reial, però que aquí s'ha vist superat per l'ofici d'Estuani dins de l'àrea, d'ahir.
19: Sí, sí, jo crec que la primera part ja ho estàvem dient, que creia que podia tindre superioritat del Girona, sobretot més per dalt de Joan Aramburu, però també a les esquenes de John Martín, perquè al final Aramburu, pues, allà també té la feina de Joel Roca i estava sent superat. Llavors, com sempre, Estuani... no sé si li hauran al canvi de ficar el seu nom al final, que
5: sí. Sí, sí.
19: Però és que em farà el segon, Ara farà el segon. Sí, ho tinc claríssim, farà el segon. No sé si al Girona li faran o no, però ell farà el segon.
20: No, doncs llavors que no el facin, que no el facin, que aquests tres punts són molt importants. Brugui!
0: I que aguanti la injecció fins al 90, Brugui,
19: també.
5: No sé quina durada té això, les infiltracions aquestes, però vaja, cinquè gol d'Estuani, que és, ho diguem, sempre Estuani, però aquesta temporada és només Estuani, perquè no hi ha cap altra amenaça a l'equip i tot el Girona està volcat en enviar pilotes a l'uruguaià.
20: I el gol ha arribat prou d'hora com per poder somiar amb la remuntada. No cal una gesta ara, perquè ha marcat el 65, gairebé quedarà mitja hora de joc per davant. És clar que cal una remuntada, no cal un altre disgust, que s'ho posin al cap. Va per terra Àlex Moreno, segons el públic de Montilivi, per un cop a la cara del rival. L'àrbitre no ha indicat res. Surt des de darrere la Reial Societat, però recupera la pilota Vito Geis, la torna a tenir el Girona. És que brut.

0: molta eufòria i de confiança a Brugui per intentar aconseguir un 2-1 que seria miraculós i necessari.
1: Sí, Montilivi Bull comença a cantar, la gent dreta fent voleiar les bufandes, les banderes, estuant amb les mans, assenyalant a Àlex Moreno, que li envies entrades, que li pengi pilotes, que està allà per rematar-les. És el moment, el Girona ara està amb tot de cara per fer el segon.
0: Aviam, que serveix de banda, Arnau, ràpidament per la cursa de Sigankov per la dreta, dos homes a la rematada, centre Sigankov, amb el cap xalet a Char, l'envia a pròpia porteria, acaba les mans del porter Remiro, perquè per un moment he temut, vaja, més que temut, he desitjat que el rebuig de xalet a Char acabés a l'interior de la porteria pròpia. Bona pressió d'Arnau, quina pressió tan ferotge del capità a la zona de mitjos per evitar la progressió de Carlos Soler. Clar, és que ara, i torno, Adai, t'hi està jugant la temporada. I és tan important fer un gol com no rebre'n un altre, perquè t'hi estàs jugant la permanència a primera divisió i dins de l'eufòria i de la passió d'aquest moment postgol de l'empat has d'intentar tenir el cap tan fred com puguis. No sé si és fàcil o difícil, suposo que molt difícil, però ha de ser així.
2: Sí, sí, per això et deia que jo crec que Estuani probablement no, estic segur que farà el segon si té l'oportunitat de fer-lo, però el més important ara amb aquest empat és que no facin gol, perquè l'opció la tindràs, i no només Estuani, més opcions tindrem, però clar, assegurar aquesta part d'aquí és la part principal per mi.
0: En darrere, Francesc per Gazzaniga, i Gazzaniga de nou per Francesc. És que jo crec, Albert, que les dades deuen dir això que ara comentàvem, que per rematades, per localització, camp contrari, clar, pel que t'hi jugues, perquè no pot ser d'una altra manera, s'ha de notar que estàs arribant més a l'àrea contrària i que estàs fent més mèrits per aconseguir la victòria, que de moment és un empat.
3: Sí, el que passa que era el gol d'Estuani, el primer xut entre pals de la segona part. Sí que la primera n'ha tingut de molt clares, la segona era per acumulació. De fet, són 27 rematades del Girona, unes quantes bloquejades que no han anat ni entre pals ni fora, però clar, són 27 xuts buscant la porteria. Vull dir que ja podem buscar aquesta temporada que no hi ha cap partit en què el Girona hagi intentat 27 xuts al minut 70.
0: No. Ni per rematades, ni per faltes, ni per recuperacions. Diuen les dades que el Girona és un dels equips als quals li costa més poder aconseguir la recuperació a camp contrari o ràpidament. I avui està desmentint tots aquests números. Ara l'àrbitre xiula la falta d'Estuani. Opinable. Estuani diu que no, l'àrbitre diu que sí. Estuani ha tocat clarament la pilota i en la inèrcia de tocar la pilota mentre lliscava per la gespa s'han portat per davant Carlos Soler. La falta és clara, però ella havia tocat la pilota abans clarament i ha arronsat el peu perquè la jugada no fos susceptible de res pitjor.
4: Sembla que no protesti gaire, que no vegi la groga.
0: Sí, jo crec que ell n'és conscient, no Puig, perquè ha estat una resposta, tinc la sensació, sent Estuani,
4: espero,
0: mesurada.
4: Espero que sí, que en sigui conscient. A veure si fa el segon, canvi.
0: Sí, si fa el segon d'aquí 3 minuts, canvi, no hi ha?
4: No. D'aquí 3 minuts, no. Una mica agosarat. El Bernabéu ha arrencat el partit. Hem vist una imatge insòlita, Damià, de Florentino Pérez discutint amb un aficionat.
5: Sí, quan ha arribat a la seva posició a la llotja, ha començat a enganxar-se amb alguns aficionats, i en concret amb un aficionat realment tenia una discussió molt, molt apassionada i discutint amb molta vehemència. Amb aquest aficionat és una imatge insòlita de Florentino Pérez que ens està regalant situacions inaudites que mai haguéssim imaginat d'ell. En aquesta ocasió, Florentino des de la llotja, des de primera fila de la llotja, discutint de manera molt enèrgica i enganxant-se amb un aficionat que ve de saber que li estava... que li estava dient, també potser Florentino li deia que no xiulessin els jugadors, però realment inaudita la situació que hem presenciat.
4: I ha estat el més xiulat del Madrid en les presentacions.
5: Mbappé ha començat a recitar des de megafonia els jugadors, per exemple, aplaudiments per Courtois, xiulada per Carreras, per Vinícius, per Bellingham, i quan han començat a dir els suplents, la xiulada més forta se l'han portat, sens dubte, Kylian Mbappé.
4: Primer minut de partit al Bernabéu, amb un ull pendent amb el Damià, 0-0 de moment aquest Real Madrid-Oviedo, el Girona empatat a 1, però en falta un altre encara, 18 més l'afegit, degut.
0: Falta sobre Arnau, l'ha comesa Sergio Gómez, Arnau ha començat a fer la croqueta sobre la gespa, l'àrbitre té la groga a Sergio Gómez, això vol dir que els dos laterals de la Reial estan amonestats, i Michel li ha dit a Arnau, noi, que ja ha xiulat falta, que ja li ha tret la groga, i dret a jugar. I Arnau torna a ser a l'interior del terreny de joc. Vito Geis cap a Fran Beltran. Ara mateix 16 pel final, més el temps afegit. Girona 1, Reial Societat 1. En fa falta un altre per aconseguir la victòria. Això en el benentès que no n'encaixis cap més, com deia l'Adai. Jugant un aquí per l'esquerra, posant-se l'equip a l'esquena, passada dins l'àrea. Fran Beltran, el control...

0: a la frontal per Lemar, que està massa passiu, se li anticipa Sergio Gómez, Lemar li hauria de fer falta, no li fa, arriben altres companys en l'ajuda per recuperar la pilota, se l'endú Joel Roca, que l'aguanta, la perd davant la pressió de Sučić, ara la pressió enganxosa és de Fran Beltran, també hi torna la pressió Joel Roca, també hi és Lemar, també arriba la pressió Àlex Moreno, que per mi fa falta, l'àrbitre diu que no, això ja gairebé cada vegada més és lluita grecorromana, es permeten tots els contactes, Àlex Moreno per l'esquerra intenta filtrar una passada interior que no arriba a la destinació prevista, i la Reial que prova la contra amb una passada llarga de Yangel, que sortirà directament a fora, un quart d'hora pel final, 1-1, Nadai.
1: Jo ara mateix crec que seria ideal pel toc, pel peu que té, ficar Tobias Lemar al perfil dret i que puguis tindre la centrada d'Arnau oberta a cama bona i la de Tobias Lemar a cama canviada. Crec que seria important.
0: I llavors, què canvies? Sigankov?
1: Sigankov, perquè Sigankov té més gol encara. O sigui, Lemar sí que és molt bo i té molt gol, però Sigankov aquí a la frontal ja ho havia fet Mitchell anys anteriors.
0: Sí, això sí, però clar, llavors has de... Bueno, hauràs de potser de fer un altre canvi de posició. Aviam, que penja la pilota Lemar, treu la defensa de la Reial Societat i l'acaba tenint una altra vegada Francesc, molt a prop de la frontal de l'àrea contrària, ha provat dos xuts, els dos als núvols, potser el tercer que va dins, si és que té l'oportunitat de tornar-ho a provar, potser la tercera és la bona. Aviam, tant de bo fos el cas, a vegades en aquests dies que han de ser històrics, a vegades hi ha golejadors inesperats. A terra Unagi demana una falta, que l'àrbitre no xiula. Montilivi, evidentment, la protesta. La que sí xiula ara l'àrbitre és la de Joel Roca, que a més costa la targeta groga a l'extrem de Ripoll per falta Carlos Soler al mig del camp. Vaja, a mi em sembla, si el toca... No, clar, no sé si toca la pilota o toca el rival, però si toca el rival em sembla que és falta i targeta, com ho ha xiulat l'àrbitre.
2: És la quarta de la temporada de Joel Roca.
3: Estarà per Sabota, per l'última jornada, de fet, només.
0: Doncs realment, vaja, Montilivi com avui, poques vegades, perquè el dia del Mallorca hi havia més gent fora del camp i al camp que avui, hi havia més ambient de partit gairebé definitiu que avui, però al camp, i això que la segona part, a la primera no, però a la segona el Girona va tenir diverses ocasions per com a mínim empatar el partit, aquell dia Montilivi no era la caldera que està sent avui,
2: No, avui es nota la tensió, l'aigua al coll, avui hi ha 12.519 espectadors, és la quarta millor entrada de la temporada, que està molt bé, i el millor és això, que es fan notar.
0: Pilota llarga d'Arnau, amb el pit Aramburu la fan a per terra, se la treu de sobre, i on Martín, que l'envia al mig del camp, on està tot sol per controlar-la i esmorteir-la, abraçolar-la amb el pit, Àlex Moreno, que amenaça amb dues passades llargues, finalment juguen curt cap a l'extrem esquerre per Joel Roca, la combinació amb Unagi, s'atura en seca el marroquí per Joel, la centrada a l'àrea, l'evita la defensa, el rebot per Fran Beltran, que xuta des de molt lluny, on vas a parar, el rebuig a la defensa de la Reial Societat, però torna a recuperar la pilota del Girona, que ho tornarà a intentar a 13 pel final, més el temps afegit, en fa falta un altre, en fa falta un altre, i a la banqueta hi haurà moviment, de seguida en parlem, abans un nou atac del Girona per l'esquerra, Unagi combinant amb curt, amb Lemar centrant el joc per Fran Beltran. Cap endarrere també un curt per Vito Geis. Passades trenades dels jugadors del Girona. Beltran cap a l'esquerra per Lemar. Lemar que condueix la pilota no pot progressar perquè la Reial està molt tancada i juga amb Vito Geis. Ara cap a Francesc, al cercle central. L'Aragonès obre el joc a la banda dreta per Sigankov. Dos homes a sobre, no perdis la pilota aquí que és perillós. L'ha perduda, semblava que l'àrbitre xiulava falta, s'havia posat el xiulet a la boca, però no la indica. Contraataca la Reial Societat, Oyarzabal, el Girona ha recuperat el terreny perdut al darrere. Oyarzabal remena la pilota però no té profunditat. I l'atac de la Reial continua però amb el Girona ben posicionat al darrere en fase defensiva. Sergio Gómez. No veu clara la centrada, s'atura, juga en curt per Carlos Soler. Una altra vegada Sergio Gómez, a l'esquerra rep la pilota Pablo Marín, enganxat a la línia lateral del camp. En curt cap endarrere, Sergio Gómez, combinen entre els dos, posa el preu Fran Beltran, banda favorable a la Reial Societat, a l'esquerra del mig del camp, i a la banqueta del Girona es prepara Echeverri per entrar al terreny de joc, i seria segurament, si no m'he descomptat, l'últim canvi, no? No, encara en quedaria un.
3: Sí, un i una finestra encara, sí. Perquè l'Estuani és al descans, sí.
0: Clar, encara en quedaria un altre, que és el que farà Mitchell per esgarrapar segons abans d'arribar al 90.
2: David López, no? L'ha afegit.
0: Qui sigui, com si entra Salva Fúnez. Recuperació del Girona, s'acosta a la frontal Unagi, pot fer el xut, la passada per Joel, lateral de la petita, la centrada perquè l'emboqui, la defensa la treu Unagi, Ramiro! Oh. Ha aturada de Remiro, una altra per la col·lecció, la combinació entre Unagi i Joel Roca, la parella que està fent tremolar la defensa de la Reial Societat, la centrada rasa de Joel Roca, la treuen dels peus de Sigankov, que la volia empènyer a porta buida, precisament és ell qui abandona el terreny de joc ara perquè hi entri Echeverri, i en la continuació de la jugada, la rematada acrobàtica d'Unagi, no sé si no hi havia algun fora de joc previ, perquè l'àrbitre ha aixecat el braç dret, acaba a les mans del porter Remiro.
3: De Joel Roca, en la primera passada hi havia posició més avançada, fora de joc.
0: Doncs millor que no hagi entrat, perquè si fas un gol i te l'anulen per fora de joc, millor, vaja, si és una cosa de tirar línies és una altra cosa, però si és un fora de joc relativament clar...
3: Sí, sí, sí. L'havia tret bé Remiro, una mica l'espantaocells, que li ha la pilota a sobre. Ja sabeu, supermercats Nova Venda, tot és millor allà, pels preus, per la fruita i verdura, per la selecció de productes, per l'equip humà de confiança i per les superofertes en les millors marques. Ho tenen clar, Girona, Nova Venda, perquè tot és millor allà, agut, eh?
0: Nova Venda!
3: S'acaba el partit a Badalona, Dani.
4: Amb victòria 101-79, l'últim parcial 26-14. El darrer quart, el necessari perquè la penya guanyi folgadament. 23 punts de Ricky Rubio. És la 18a victòria del Joventut de Badalona, que consolida la 6a plaça.
0: Henry fora! A la frontal de l'àrea, en una posició perfecta, immillorable, disculpa'm, Daniel, però tenia una posició de xut a la frontal immillorable. Rasa massa creuada, ha sortit un metre a l'esquerra de la porteria de Remiro, en el que podria haver estat el segon, perquè millor posició de xut que aquesta difícilment la tindrà.
3: Gràcies, Daniel. Fins ara.
4: Fins ara.
3: Madrid penya la propera jornada aquest cap de setmana, diumenge al migdia a Madrid. Ai, Echeverri, per poc se n'ha anat. Vaja, no per poc, se n'ha anat massa desviada aquesta rematada des de la frontal.
0: I això que la posició de xut era molt còmoda. Vull dir, a la frontal, venint amb la inèrcia correcta per rematar cap al pal que ha provat, vaja, difícilment millorable aquesta opció. A terra Estuani, falta de Xaleta Xart, que veurà la groga. Estuani hi ha posat molt d'ofici. Xaleta Xart primer l'empeny, la falta és clara. I quan Estuani vol agafar la pilota per plantar-la a terra i que es posi en joc, Xaleta Xart deixa el peu i jo crec que impacta en Estuani, però que tampoc no és que li clavi la planxa al braç, com per provocar la vermella després d'una revisió de VAR. L'àrbitre li treu la groga al central croat de la Reial Societat, que ara demana disculpes a Estuani, i l'uruguaià li diu disculpes a casa teva, home, a casa teva, que l'entrada que m'has fet no té nom. Això és el que dedueixo pel que estan gesticulant tots dos.
3: Sí, no, busco, hi ha la pilota per allà, la vol tocar, l'Estuani la reté. No, és groga ben xulada.
0: A mi el camp també m'ho ha semblat. Són 8 minuts els que falten pel final, més el temps afegit. Més o menys una dotzena de minuts que poden marcar la temporada, els que queden ara en aquest Girona Reial Societat. Arrenca Fran Beltran, que demana falta en la sortida al mig del camp. L'àrbitre diu que no. La pressió d'Oyarzabal ha estat bona per la Reial, però ara també ho és l'anticipació d'Àlex Moreno des de l'esquerra de la defensa, combinant amb Arnau. Arnau, que mira cap al terra com un estrus, però finalment aconsegueix combinar amb Fran Beltran, que ha entrat a la segona part però no pot ni amb les botes. Combina amb Lemar, aquest a la dreta per Joel Roca, que té tres pulmons, abans per l'esquerra i ara per la dreta. En curt per Beltran, que centra, no hi arribarà mai de la vida Estuani. La defensa rebutja malament la pilota, la regala al vèrtex de l'àrea gran a Unagi, el marroquí que busca l'acció individual, té dos homes a sobre, aguanta la pilota, haurà de combinar i associar-se amb algú. Finalment el soci que troba és Echeverri, cap endarrere per Vito Geis, obrint el joc a l'esquerra per Arnau. Arnau tornant-la a obrir més a l'esquerra per Unagi, cap a Echeverri en posició d'extrema esquerra. Es regira perquè la pilota a l'esquerra no era hàbil per centrar-la. Ara sí que centra el Girona. Pilota a l'àrea. Refús de Sergio Gómez, molt bombat. Cau a l'interior de l'àrea. Algú toca Estuani pel clatell, que no ha fet el gest de deixar-se caure. Jo crec que si no tingués quatre grogues hauria intentat encerronar l'àrbitre deixant-se caure quan li posaven les mans a l'esquena. Serveix de banda ràpidament el Girona. Centra a l'àrea francès. Salta Estuani, emparellat amb Joan Martín. El públic protesta perquè entén que l'han agafat. Continua la jugada, centra Àlex Moreno. Surt el porter, que en dos temps atrapa la pilota i la treu llap ràpidament llarga per la cursa d'Oyarzabal, i corrent cap endarrere, falcant-se en sec amb la cuixa dreta. evita la contra de la Reial Francesca, recupera la pilota davant l'aclamació del públic. Quin final de partit, estic cansat i això que no el jugo. Jugant per la dreta Lemar, cap a Unagi a la frontal, combinant amb Joel Roca, tots dos es fan diverses passades curtes, rep la pilota a la banda dreta Arnau, el centrador del gol d'Estuani. Joel Roca prova la centrada, rebota en Sergio Gómez, acaba a peus d'Unagi, lateral de l'àrea granada per la dreta, encara tres rivals, aguanta la pilota, centra el segon pal, la pilota és bona, el control de Xeverri, toca en les mans d'un jugador de la Reial, el públic protesta, però són mans de suport. Jo crec que són mans de suport perquè tinc la sensació que el lateral dret de la Reial, que és Aramburu, té la mà a punt de tocar a terra, és a dir, no dibuixa cap angle estrany amb la mà i que, per tant, tot i que és evident l'impacte en la mà per evitar la centrada d'Echeverri, per mi al camp i per l'àrbitre de moment també, ja m'ho direu per la tele, és mà de suport.
3: És el que els explica Sesma als jugadors i que ens rebota les cames. Sí, és veritat, ve d'un rebot al mateix jugador de la Reial, això el salvarà.
0: Corna.
3: És que la mà va clarament a baix. Vull dir que...
0: Sí, a mi també ho ha semblat.
3: Aquest, vinga, aquest corna és bo.
0: Targeta vermella? Ha tret una vermella, no, l'àrbitre?
3: Sí, a veure.
0: Jo crec que ha tret una vermella a Blin.
3: Ha anat a la banda, sí, un dels que s'escalfava.
0: O un dels que s'escalfava,
2: David Porcel.
0: O el preparador físic. Millor que sigui el preparador físic que no pas a Blin, perquè el preparador físic està en molt bona forma, però no juga. Pica el corna al Girona, Echeverri, amb el puny dret, allunya la pilota, Remiro, a 5 minuts pel final, més el temps afegit, el Girona que empata 1 contra la Reial Societat, un resultat millor que el que hi havia, però encara insuficient, atacant el Girona per la banda esquerra, no ha pogut evitar que sortís fora, un àgil la pilota, banda favorable a la Reial Societat, que farà els últims canvis abans no s'acabi el partit. I aprofito que s'atura el joc, Brugui, per dir-te que si actives el servei Cashback, pagant amb la targeta de CaixaBank els establiments adherits que hagis visualitzat, recuperes una part dels diners. Així com has visualitzat el gol d'Estuani, doncs això també ho visualitzes. Això sí que és capgirar el marcador, perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Canvis a la Reial, marxa del camp amb una certa indiferència i Ángel Herrera, i entrarà Torrientes, i l'altre que se'n va és Aramburu. Entra Zubeldia en el seu lloc, a 4 pel final, més el temps afegit que ja està calculant Xavier Puig Amorós amb l'inestimable ajuda d'Albert Ferran Ferrés a l'estudi de RAC1. Això s'acaba 1-1, Adai, o no?
1: M'agradaria que no, m'agradaria que 2-1, però com estava dient ara, crec que han de centrar els que tenen millor peu, estan centrant Roca, Francesc, sí, has d'amagar, però centrar, o Unagi que centri també, Lehmann, han de ficar pilotes a l'àrea, que tenen molt bon peu.
0: Aviam, que arrenca Unagi per l'esquerra, a prop de la frontal. Unagi fa una passada cap a Estuani, la pivotació és bona per Lehmann, li roben la cartera a última hora, però l'atac continua per la banda dreta del Girona. Puja per aquella banda Joel Roca, combinant amb curt amb Lemar, que la remena, espera l'arribada de Francesc. El públic encara té esma per animar l'equip en aquest tram final de partit. Jugant per la banda dreta el Girona és Lemar, centrant el joc cap a Vito Reis. La Reial Societat totalment tancada a l'interior de l'àrea, gairebé des de molt lluny, Fran Beltran, passada a la frontal, la combinació del Girona no és bona. Compte, ara s'ha de fer una falta tàctica i la fa Lemar. Pilota per la Reial Societat, escassos 5-6 metres de la frontal, no tindran pressa, 2.5 més el temps afegit pel final. Girona 1, Reial Societat 1.
3: Albert,
0: això s'acaba 1-1 o no?
2: Sí.
0: Molt. Puig, al Bernabéu.
3: El Bernabéu 0-0, de moment,
5: sí,
3: Nani.
5: Sí, el Bernabéu, partit infumable. L'Oviedo està amenaçant en plantar-se davant de la porteria del Madrid. Això desencadenaria una situació complicada d'assumir. Hi ha un parell de pancartes que s'han mostrat a la grada. Una que deia Florentino culpable i Florentino vete ya. S'ha vist per imatges com la Florentino culpable, seguretat l'havia de retirar. Fins i tot hi ha hagut una enganxada amb l'aficionat. Li han hagut d'arrencar literalment dels braços els agents de seguretat del Bernabéu, i la Florentino vete ya, doncs, també s'han encarregat de treure-li dels braços. Per tant, avui els empleats de seguretat saben exactament què és el que han de fer amb qualsevol manifestació contrària als interessos de Florentino Pérez.
3: A Romau te tenen ja el nou Nissan Micra i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis, que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra a Romau Nissan, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners, i a romautonissan.com. 3,5 més l'afegit. Li queda...
0: No, 1,5, Puig.
3: Ah, 1,5, perdó, 1,5 més l'afegit.
0: Centrada queda... l'àrea, Estuani no pot rematar, pilota fora. 1,5 més l'afegit, que no sé si l'heu calculat. Què?
3: Jo diré... 5 minuts.
0: Jo crec que t'has passat per molt.
3: I em sembla que serà, sí, serà menys. Sí. Potser és més les ganes que no el que serà.
0: Ara, bé, espera't, perquè ara va a terra, xaleta Char, que pel que sembla té rampes.
6: Hòstia puta.
0: I xaleta Char, si no li ha agradat a l'afició de Montilivi, ara, aquest estirament del central croat.
2: Un minut més, potser ara, no? Si han d'entrar les assistències o...
0: Jo t'anava a dir, clar, hi ha un gol... No sé si això comptarà com un minut més o no.
2: Sí,
0: i havent-hi canvis i tot plegat, jo crec que potser arribem als 4, però si no, jo t'hauria dit 3, eh? D'aquí a mig minut ho sabrem. S'acaba 1-1, Puig, això?
3: Fa pinta que sí.
0: Albert?
7: Sí, però està fent números i sobretot que no marqui la Reial, eh? Perquè aquest punt pot ser... Pot valer una salvació. Vull dir que hem de guanyar, però si no, com a mínim, que aquest punt no s'escapi.
1: Exacte.
0: Li ha agradat a la Dai aquest punt, et fixarà.
1: Sí, sí, no sí, perquè, sí, perquè portes tota la segona part atacant, que no et perdis ara aquí i tothom puja a l'àrea i tal, i que et fotin el segon gol.
0: 5 minuts de propina, en Puig ho havia clavat.
7: Li ha dit, xaleta a terra, que avui arriba al 5.
3: Ja us dic jo que no és tan complicat.
0: Això. No, hi ha certa gent que va fer partits del Barça de tant a Vitoria en un dimecres a la nit, que escolten tot.
3: I avui descansant, perquè avui...
0: Va saber-hi, li donem.
7: Que no em faci gaires, eh?
3: Molt cansat. Avui ha esmorzat amb Manolete, al costat de Sánchez Martínez, Jaume Molló.
0: Sí, li ha demanat un autògraf, es veu, i Manolete li ha preguntat com ho haces per a calcular el tiempo añadido. Es veu que ha estat una conversa entre àrbitres. Tu eres del gremio, no, Jaime? I li ha dit, sí, sí, Chema, si es coneixen així. En fi, una abraçada a Molló, perquè evidentment no es pot defensar de tanta rocada, però ja sap que l'estimem. Un minut dels 5 que s'han consumit. Li queden 4 minuts al Girona per intentar fer un gol que podria canviar la temporada. Amb l'empat a 1 no n'hi ha prou, però és molt millor, evidentment, que el resultat de 0-1 que hi havia al descans en el partit d'avui. El Girona, que tornarà a jugar al camp de l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano, diumenge que ve, en un partit que pot ser dramàtic, com el d'avui, i potser com el de l'Elx. Jugant el Girona, que està escurant les opcions de guanyar el partit d'avui, la Reial tancada darrere, el Girona acostant-se a l'àrea una vegada més, ara banda dreta, Joel Roca, cap endarrere per Francesc, que centra tal com ve... Remiro estava emparellat, Estuani amb Zubeldi, ha sortit el porter Remiro, ha atrapat la pilota, intenta jugar en llarg, anticipació de Francesc al rival, rebuig de la pilota, amb el rebuig després de Sergio Gómez, pilota al pit d'Arnau, Arnau fa la passada a la banda dreta per Joel Roca, que continua corrent, prova la centrada, posa el peu Sergio Gómez, banda a favor del Girona, seria tan bonic poder fer un gol abans d'acabar el partit i celebrar una victòria que et deixés amb opcions molt vives de mantenir-te a primera divisió. Amb l'empat el Girona surt del descens, però les combinacions són diabòliques, inquietants en aquest tram final de temporada, preocupants, i evidentment faria falta un segon gol, i l'equip se l'ha merescut, no l'ha aconseguit, però encara l'intenta. Banda dreta, Arnau assaja la centrada, peta a l'esquena de Carlos Soler, servei de banda, l'alçada del punt de penal, però a la dreta de l'atac, amb les mans d'Arnau en curt, li tornen la pilota, juga cap a Joel Roca, que assaja la centrada, peta en el cos de Carlos Soler, i el públic celebra que hi ha un corn a favor del Girona. Gazzaniga feia el gest d'anar cap al mig del camp, corrent a l'àrea a rematar, tranquil. Però algú li ha dit, Paulo, tranquil. Paulo, tranquil, jo crec que ell també ho ha vist, però ja estava al cercle central anant-se'n cap a l'altra banda del camp. El públic pica de mans, seria bonic que aquesta litúrgia acabés amb el gol de la victòria. 3 dels 5 de temps afegit, 1-1 entre el Girona i la Reial Societat. El corre que pica Lemar, amb l'esquerra des de la dreta, el cop de cap que no arriba, havia sortit malament Remiro, semblava que estava sol Estuani, l'atac continua, tornarà a penjar la pilota a l'àrea del Girona, la jugada d'un aquí a l'interior de la gran és a la frontal, no pot xutar, fa una passada horitzontal defectuosa, compte que va provocar la contra de la Reial. Vidal ha de recular a última hora Àlex Moreno i fer un sprint pel qual encara té forces i fer arribar la pilota als peus de Gazzaniga, que juga en curt amb Fran Beltran. Quan he vist que interceptaven la passada d'Unagi, m'han aparegut Lugo, ells, Rayo i tots els fantasmes pel cap, fins i tot en Kasper. Per l'esquerra ho intenta el Girona. Echeverri s'endú la pilota, cauen com bitlles. L'àrbitre indica falta a favor del Girona, que penjarà pilota a l'àrea. Des de l'esquerra de l'atac serà una centrada que penjarà l'equip gironí a minut en 20 per arribar al 5 de temps afegit d'aquest partit. 1-1 a Montilivi i a RAC1. Falta lateral favorable al Girona, que potser marcaran aquesta jugada el gol que fa tants minuts es mereix i que li donarà la victòria, cosa que no ha passat mai a primera contra la Reial Societat. A veure, perquè avui seria un dia idíl·lic per aconseguir-ho. Falta des de l'esquerra a la rematada, mig equip, tota la Reial defensant-se. La falta la picarà Lemar des de l'esquerra de l'atac a la perllongació imaginària de la frontal de la grana, a prop de la línia lateral del camp, amb el peu esquerre. 45 segons i consumirem el 5 d'afegit. Penjarà la pilota al francès, molta gent a l'àrea. La centrada de Lemar, molt passada al segon pal, salta francès, la col·loca al primer pal, la treu la defensa, continua l'atac del Girona, pilota a peus d'Unagi, que no fa la centrada, juga en curt amb Fran Beltran, que està d'esquena a porteria, la torna a donar Unagi, centra Unagi, surt Remiro, entrava la rematada Estuani, han topat els dos. Ai. Falta d'Estuani en atac, de moment sense targeta groga de premi, ha estat ràpid i hàbil Remiro, i aquí s'acabarà aquest partit. Probablement l'àrbitre no té la intenció d'amonestar el jugador del Girona, s'aixecarà Remiro de terra, potser no fa ni falta, vaja que s'aixecarà segur, però em fa l'efecte que l'àrbitre diu que s'ha acabat el partit. Sí senyor, s'ha acabat el partit, s'ha acabat. El Girona 1, Reial Societat 1. Si no fos perquè a dia d'avui els punts fan tanta falta, podríem dir que el Girona ha fet, si no el millor partit de la temporada, un dels millors de la temporada. I avui s'ha merescut la victòria, com tants altres dies, però amb els mereixements no n'hi ha prou. Les victòries es computen amb gols i el Girona n'ha pogut fer uns quants. El millor de la Reial, sens dubte, Remiro, però al final només Estuani, rematant una centrada rasa d'Arnau, ha estat capaç de marcar. S'ha acabat el partit amb empat, el Girona és fora del descens, però un punt és poc, veient que els de baix no perdonen. Això sí, amb aquest escenari s'obre la possibilitat, amb el partit al Metropolitano entremig de diumenge, que el partit contra l'Elx, i potser podríem dir, tant de bo que aquest sigui el cas, d'aquí una setmana i mitja, sigui una final per la permanència entre tots dos a Montilivi i a RAC1. De moment, s'ha acabat un partit que deixa el Girona amb empat a 1 i 40 punts a la butxaca. La Reial, si no matemàticament, virtualment salvada. 0-1, John Martín al minut 28. L'empat d'Estuani al 20 de la segona. Però amb això no n'hi ha hagut prou. L'equip hi ha posat moltes ganes, hi ha posat joc, hi ha posat un màxim compromís, però no ho ha traduït en resultats. Hi ha algun jugador que s'estira a terra amb una gestualitat gairebé pròpia d'un descens. I això caldrà capgirar-ho de cara al cap de setmana, perquè encara queden 6 punts en joc i el Girona, tot i que és difícil, encara és viu en aquesta lluita per la permanència. El públic aplaudeix els jugadors, que avui ho han donat tot i han signat una gran actuació, però que també s'han topat amb un gran Remiro. S'ha acabat a Montilivi i a RAC1, el Girona 1, Reial Societat 1, tot obert en les dues jornades que queden, però màxim perill per l'equip de Mitchell.
3: Oportunitat perduda per sumar-ne 3, però és veritat que n'hi ha encara 4 que estan pitjor que tu. Per tant, s'ha d'agafar això el Girona. Has sortit del descens, no tant com hauries volgut, en sumes 40, empatat amb l'Alavés, que està per sota teu, amb un més que l'Elx, que està per sota teu, un més que el Mallorca, que està per sota teu, i un més que el Llevant, que està per sota teu. I ara mateix serien Mallorca i Llevant els que baixarien cap a segona divisió. És veritat que fa 6 jornades que no guanya el Girona, que avui encadena el segon empat consecutiu, i gràcies a Cristian Estuani, que igual que Vallecas ha estat l'autor del gol gironí, que li dona vida, però que continua obligant el Girona a sumar molt en aquestes últimes jornades. Veurem si el Metropolitano diumenge, 7 de la tarda, veurem si contra l'Elx a l'última jornada a Montilivi o si farà falta puntuar com a mínim en els dos partits, tant el Metropolitano com contra l'Elx, per aconseguir la salvació. Això ara mateix és impossible de saber. Si la salvació estarà amb 43, amb 42, amb 44, és impossible avui dia de saber encara amb tants equips implicats. Anaves a dir, Albert?
7: No, volia dir que ara, fent uns números ràpids, si el Girona perd el Metropolitano, depèn d'un partit, que és el Mallorca-Llevant. Si no acaba en empat, si guanya Mallorca o guanya Llevant, el Girona dependria de si mateix a l'última jornada, passi el que passi en la resta de resultats, perquè tu has de jugar contra l'Elx, que segur que el pots passar si guanyes a l'última jornada, i si Llevant o Mallorca perden, també quedaran per sota. Per tant, jo crec que més enllà del que passi el Metropolitano, el partit clau és el Mallorca-Llevant, que no empatin.
3: Ben vist.
0: Doncs mira, que jo t'hauria dit que el millor que podia passar en aquell partit seria un empat, perquè són dos rivals directes, però pel que dius,
3: clar.
0: Millor que guanyi l'un o l'altre.
3: Sí, si allà guanya un o l'altre, l'últim dia és una final contra l'Elx si perds el Metropolitano. Sí. Que no porta bons records això, però vaja, algun dia ha de canviar la història.
7: Per tant, més enllà d'aquest partit, si tu treus un punt al Metropolitano, ha de ser l'objectiu, segur que dependràs de tu mateix en l'última jornada. Si tu puntues, si treus un punt.
3: I si no, també.
7: No, si no, has de mirar que no empatin aquests dos. Però més enllà de qualsevol altre resultat, si tu treus un punt al Metropolitano, segur que dependràs de tu mateix.
0: Clar, però Albert, llavors, si perds el Metropolitano i els altres dos empaten, no dependràs de tu mateix. No estaràs baixant matemàticament, però no dependràs de tu mateix, és això?
3: Bé, hi haurà molts quadruples, empats i històries. De l'altra manera, segur.
7: Segur.
3: O si puntues tu i empaten ells, o no puntues tu i perd un dels dos... tu jugues contra l'Elx a casa.
7: És que poden haver moltes combinacions, perquè diem que l'Alavés guanyarà el camp de l'Oviedo, però l'Oviedo, l'últim partit de Cazorla, pot haver-hi també festa, perquè no l'Oviedo pot guanyar, i llavors l'Alavés també quedaria empatat amb tu i tu tens l'averaix. És a dir, hi ha moltes combinacions, però per fer-ho fàcil, és el que dèiem, el partit clau és el Mallorca-Llevant. Si no empaten, bé, si el Girona no guanya el Metropolitano, és igual.
3: Ara tu has de guanyar algun dia, sí. Perquè no, clar, sense guanyar no et salves. Això queda clar. És a dir, dos empats fa tota la pinta que no et donen la salvació. Fa tota la pinta que no et donarien la salvació aquests 42 punts. Per tant, que una victòria l'has de treure com sigui en aquestes dues jornades que queden, o al Metropolitano o a casa contra l'Elx. Xerrarà Le Mar a la tele, sentirem a veure què explica el migcampista francès del Girona.
8: Bueno, te decía buenas noches, te pregunto, ¿qué sabe este empate? Porque habéis peleado muchísimo, os habéis puesto por debajo en el marcador, el tanto de Stuani, se logra un punto muy trabajado, pero es verdad que el equipo necesitaba sumar de tres.
9: Sí, la verdad que necesitamos sumar de tres, pero hoy yo creo que hemos dado todo, hemos intentado todo, yo creo que hemos tenido un montón de ocasiones, al final... no hemos conseguido los tres puntos, pero tenemos que seguir adelante, que igual dependemos igual de nosotros y tenemos que seguir así. Vamos a estar juntos hasta el final de la temporada.
8: ¿Os quedáis con eso, con el juego, con la imagen que se ha dado hoy? ¿Ese es el camino para los dos partidos que quedan?
9: Sí, claro, ese es el camino y vamos a intentar hasta el final de temporada. Quedan dos partidos, vamos a ir a full y yo creo que la gente ha visto que hoy vamos a ir a full hasta el final de la temporada.
8: Cuéntame algo de Cristian Stuani. Entiendo que es el líder dentro, fuera del terreno de juego. Otra vez se ha vuelto a infiltrar, casi no había podido entrenar durante la semana y marca el gol del empate.
9: Sí, igual Stu lo necesitamos, que es nuestro líder del equipo, del grupo, y sabe que le necesitamos, y cuando entra en el campo se nota que hay otra energía y... Estuve, cuando tiene una la va a meter seguro.
8: Y ya por último, si decía Michel que este era quizá el partido más importante de la historia de Girona, el próximo frente al Atlético de Madrid, equipo que tú conoces bien, y el último ante el Elche, son otras dos auténticas finales.
9: No, hasta el final tenemos siempre finales, y como te he dicho, vamos a seguir la pelea hasta el final, y yo creo que tenemos el grupo para hacer eso.
8: Muchas gracias y mucha suerte.
9: Gracias.
3: Paroles d'Alemar a la tele després d'aquest empat a un del Girona, avui a casa en el Alperic, que l'enfrontava a la Reial Societat. Adai, més enllà de números i de matemàtiques, i ara sumem per aquí i ara sumem per allà, a veure si això és una X i així el Girona s'ho juga tota l'última jornada. L'equip te transmet bones sensacions avui o amb quina sensació te'n vas cap a casa?
10: L'equip m'ha transmès molt bona sensació, la veritat, no t'enganyaré, és veritat que ens hem ficat per sota, però hem sigut capaços de fer el gol de l'empat, però m'ha agradat l'equip sobretot perquè ha estat molt a camp contrari, ha sigut agressiu, que això li hem demanat molt l'any passat, aquesta temporada també, i jo crec que avui l'equip s'ha mostrat realment amb el que és una final, o sigui, dintre d'aquesta final en queden dos i evidentment sí que has de guanyar algun partit, però jo crec que si l'equip està en aquest nivell, un dels dos partits segurament podràs guanyar. Llavors, per mi, la línia segueix aquesta, mai se sap què pot passar. Jo crec que has de deixar de costat una mica l'últim partit, has d'anar al Metropolitano a... com te diria perquè s'entengui, a salvar una mica el pacient, és a dir, juguem aquí passes curts dintre l'àrea petita i tal, no, ara no sé si hem de jugar en llarg, no, però a salvar el pacient, és a dir, si podem guanyar el Metropolitano, guanyem, que després no empaten si guanyen i tal, que
0: sí, em sembla... Sí, estàs anant amb el boli com en Brugui ja de sortida, eh?
10: No, jo, amb el boli no, t'estic guanyant,
0: sí,
10: eh?
0: Sí.
10: Ja sé que és molt difícil guanyar el Metropolitano perquè és un camp, però és el moment, potser és el moment ara, eh? Ara no sé què faran, no sé qui jugarà, no sé si tenen pressió o no. He concentrat totes les energies per guanyar allà i a veure què passa allà.
2: Tu vols que jugui l'Atlètic amb els del filial, així no jugaran a primera ref amb tu, no?
10: M'agradaria que juguessin sobretot els del filial, però els titulars, eh? O sigui,
2: correcte,
10: els
2: que
0: han de jugar cap de setmana, eh?
2: Tant,
0: no carro del peix, no? Els titulars. No, sobre aquest partit, una cosa. Llorente està sancionat, el van expulsar al camp d'Osasuna. Crec que Coque també va veure targeta groga i que són dues baixes per sanció. Llorente segur que ho hauria de confirmar, però crec que sí, i d'altra banda és el comiat de Griezmann, o sigui que si l'Atlètic de Madrid no tenia res en joc, doncs el comiat de Griezmann suposo que els animarà d'alguna manera per intentar brindar-li una última victòria, però vaja, tot això és ara mateix pensar en el que pot passar quan encara és recent aquest empat a un. Adai,
10: deia, no, l'únic que deia és que l'agressivitat sobretot que ha mostrat avui el Girona, i sortint des de darrere com fa sempre, que això també té molt de mèrit, o sigui que...
0: No, el micro obert.
10: Ah, vale, no pensava que el tenia tancat.
0: No.
10: Dic que l'agressivitat que ha mostrat avui el Girona és el que més m'ha agradat, que en el joc ha estat bé, que ha combinat passes, que s'ha associat, és el Girona Mitchell, ja el coneixem, ja sabem el que és, però ara, com deia una mica, anem a salvar el que no hem pogut salvar aquests dies. Avui era un dia per guanyar, no has pogut, però no has perdut al final, que també hi havia la possibilitat, ja has vist com corria Barraneche al principi, com portava les transicions Oyarzabal, i amb un passe t'has muntat tres tios, i després t'ha faran gol o no, però això era importantíssim també quan ja no has pogut guanyar en 90 minuts.
3: Brugui, què dius?
2: Sí, res, doncs que no n'hi ha prou, però que val més això que res.
3: No el volem final... treure, però l'acabem traient el boli, Brugui.
2: Sí, jo al final estava demanant per aquí darrere els últims 5 minuts perquè veia la defensa de Girona amb dos jugadors, un contra un amb la Real, i temia qualsevol contracop que no ens fessin el segon. Al final s'ha pogut salvar aquest puntet, o sumar, perquè al final... el Girona ha sabut, el que diu la Daia, ha sabut jugar una final, l'ha jugat amb la intensitat, l'agressivitat que requeria i que feia 3, 4, 5 partits que no vèiem, i la situació era pràcticament igual o pitjor, i jugant així, jo és la sensació, allò positiu amb què em quedo. El punt està bé, és insuficient, sí, però aquesta sensació d'anar-hi, que l'equip ha tret la necessitat de supervivència, és el que em fa ser una mica optimista, eh? Tinc una barreja de por i d'esperança. Però veient l'equip com hi anava avui, convida doncs a creure-hi.
3: Amb l'Alavés, el gol a Berash està
7: a favor.
0: És a favor
7: del Girona. És l'únic, no? Crec
0: que amb l'Espanyol. Amb l'Espanyol també. Sí. I en el cas de múltiples empats, per exemple, Osasuna vas perdre allà, sí, però vas guanyar aquí.
7: Sí, vull Mallorca dir, també.
0: Sí, en el cas d'empats múltiples, el Girona no surt mal parat.
3: Claro, ara estava posant-me en el millor dels casos... És a dir, que guanyant el Metropolitano pot ser que l'última jornada ja no valgui per res. És a dir, si tu guanyes el Metropolitano, en aquest Mallorca-Llevant hi ha una victòria d'un dels dos, i l'Alavés
0: perd a Oviedo.
3: O l'Elx perd. Una derrota d'un d'aquests dos ja et salvaria matemàticament. Però vaja, s'ha de guanyar el Metropolitano i per 6 jornades que no guanyes a ningú. Vull dir que aquest és l'asterisc també.
0: Però escolta, Brugui, tu signes...
3: Però dic per no mirar només el cantó negatiu, mirem també no, clar. En clau positiva.
0: Sí, perquè a més aquestes últimes jornades, Puig, no sé, ningú no es pensava que guanyés el Sevilla al camp del Villarreal quan perdia 2-0 i remunta un 2-3. Vull dir, no ho sé, al final passen coses inesperades, imprevisibles i estranyes. Però jo li vull preguntar a en Brugui si signes jugar-t'ho tot contra l'Elx a l'última jornada aquí.
2: No vull, però em sembla que caminem irremeiablement cap aquí. I encara que no ho signi, em fa l'efecte que es produirà. I tindrem aquí una finalíssima. El partit, no sé si el més important de la història del Girona, però d'aquesta història però recent...
0: L'any que no juga la finalíssima, la tindrem doncs sí. Aquí.
10: Però dic que encara que guanyis el camp d'Atlètic de Madrid, poder també te l'has de jugar amb una final aquí, no?
7: Potser
0: però
7: també,
0: potser no sí, necessites sí. La victòria sí. Aquell no, dia, inexorablement, clar.
2: Potser te la jugues a vida o mort amb l'Elx, que és sí. El que l'escenari més, bueno, de pànic.
7: O potser l'Elx guanya i l'empat als dos equips. Vull dir que és que hi ha tants escenaris que... Bé, jo crec que per què no, Metropolitano, per què no? Com a mínim anar amb aquesta ambició que ha demostrat avui Girona.
10: Deia que s'han d'omplir diaris, s'han d'omplir moments. Jo, de veritat, és que, o sigui, has d'anar a guanyar. Sigui el que sigui, i sobretot, el més important, el que deia ara en Brugui, l'agressivitat. És que el jugador tingui en ment de que és el partit, perquè no esperin a l'Elx. A l'Elx ja veurem qui queda i qui no queda, Estuani, a veure si no es lesiona ni
0: té targeta. Anem
10: a l'Atlètic de Madrid a fer la final. I després si queden 11, doncs ja jugaran 11, perquè no sabem què passarà. És que no ho sabem.
0: No, això ja diu en Puig, que el millor de tot és que no sabem què passarà.
7: Clar. Anem a votar el millor, que això sí que ho sabem. El millor del Girona avui en l'empat contra la Reial.
11: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
7: Avui començaré jo, Joel Roca. Miquel.
0: Jo et volia dir, perquè avui l'he vist molt millorat, un Unaji, però clar, el valor del gol és el valor del gol i jo et diré Estuani.
7: Estuani. Brugui?
2: Estava dubtant entre Joel Roca i Estuani, però pel gol diré Estuani.
7: Avall?
10: Jo per l'empata diré Joel Roca.
7: Damià? Albert,
5: un Unaji.
7: No, Joel Roca avui, sí. Joel Roca.
0: Xavi Cupido.
7: No, Joel Roca Estuani. Ja està, no vull dir que és...
0: Ha votat Estuani, eh?
10: Empatem.
7: En Cupi és tècnic, vull dir que no té...
0: Això és increïble.
7: No té vot a les transmissions, no l'ha tingut mai. Home, només
0: la Dalia ha dit amb Brugui... La Dani de Manbrugui omple diaris i tu li dius així, despectivament tècnic, no? Amb en Cupi. Estem acabant molt bé aquesta transmissió, trobo.
7: Joel Roca, el millor del Girona avui.
12: Prova un MG ZS Hybrid Plus. Sol·licita una prova de conducció i estalvia 500 euros en la compra. Tria l'MG ZS Hybrid Plus, un SUV amb etiqueta Eco i un eficient motor híbrid des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a mgmotor.es. Xarxa de concessionaris MG de Catalunya.
7: Adai, vosaltres també teniu una final, dissabte, a Tarragona. Un partit interessant, aquest Nàstic a Europa, de dissabte a les 9.
10: Molt interessant, sobretot per la setmana que ha succeït. Serà un partit guapo, vam estar l'altre dia, o sigui, ahir, allà, i, bueno, amb tot el respecte del món, jo no m'agrada que baixi cap equip català, però sempre vull el millor per mi, anirem a... Com m'he dit el Girona amb l'Atlètic de Madrid, doncs nosaltres igual allà a guanyar el partit i no hi ha una altra. Una altra final per nosaltres, però amb un altre aspecte, amb una il·lusió diferent, perquè estàs per fer un playoff que el Girona i l'Europa no l'ha fet mai.
7: Sí, i tant. I aquí, amb una victòria a Tarragona, gairebé, si no se sentencia, s'apropalia molt en aquest playoff.
10: Sí.
7: Dai, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
10: Moltes gràcies a tots, va. Fins la propera.
7: Dami, al Bernabéu, que no hi ha gols,
5: No hi ha gols, però acaba de tenir una ocasió molt clara. Nacho Vidal, a boca de gol, a 2 metres de la porteria, Asensio li impedeix que pugui rematar amb claredat, però envia la pilota als núvols quan està abatut Courtois. La veritat és que, doncs bé, no ho veu clar el públic del Bernabéu, perquè l'Oviedo està arribant i amb claredat està jugant còmode. Recordem, el cué de la Lliga ja ha descendit matemàticament, i si marca Xavi l'Oviedo, aquest ambient enrarit i de xiulets que s'estan escapant des de les grades en un Bernabéu desangelat, sí que es pot desencadenar en una esbroncada realment molt, molt severa. 0-0, malament al Madrid, molt desencertat Vinícius, que està tocant molta pilota, però no està encertant gens, i l'únic bagatge, un xut al pal des de fora de l'àrea d'Alexander Arnold, però malament al Madrid, ja era d'esperar, sense ritme i sense jugar-se absolutament res en el partit.
3: Doncs 0-0, de moment el Bernabéu amb el clima un pèl enrarit i amb aquesta convocatòria d'eleccions que veurem si n'hi acaba vent o no, si algú és capaç de, reunint l'aval, també té ganes de presentar-se o no a aquestes eleccions i lluitar-li la presidència a Florentino Pérez, o sí, un cop més, no tenim eleccions, no n'hi ha des del 2006, no?, d'eleccions al Reial Madrid. Des de llavors hi ha hagut reelecció sense correcte. Votacions de Florentino Pérez com a president del Reial Madrid. Ha hagut, et sentim ja des de baix, a veure què explica Mitchell.
13: Molt bé, si hi ha zona mixta ja us ho diré, si no ens sentim directament des de la sala de premsa.
3: Bruc, has de baixar o aguantes aquí a dalt una estona?
2: Estic per aquí.
3: Estàs per aquí?
2: Si m'assisteu, sí, vaig a acabar la crònica i
3: perfecte, doncs, aguanta aquí a la zona alta de...
14: El periodisme, l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS7 de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
15: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
16: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
17: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
18: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
17: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
19: Per triar i remenar.
20: Amb tot el contingut dels programes.
21: I també els podcasts originals de RAC1.
22: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
23: I som tots.
24: Més fàcil.
25: Més directe.
26: Més intuïtiu.
27: Més RAC1.
28: Tots som un milió.
29: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
30: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
31: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
32: I escolta el que vols.
31: Quan vols.
33: Tot el que passa a RAC1 i a RAC+1 ho tens a rac1.cat.
34: El Girona Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: Passa un minut d'un quart d'onze, acabat el partit a Montilivi amb empat a un que deixa el Girona fora de la zona de descens on ha arrencat el partit, arrencava penúltim i ara és 15è la classificació amb 40 punts, un per sobre d'aquest descens que marca el Mallorca juntament amb el Llevant, també en té 39, ara mateix fora l'Elx, que recordem a l'última jornada visita Montilivi. Abans el Girona haurà d'anar al Metropolitano diumenge a jugar contra l'Atlètic de Madrid. Al Bernabéu tenim gol, Damià.
5: Sí, ha marcat Gonzalo, minut 43 de la primera part, primera que li cau al davanter madridista avui aprofitant la seva oportunitat després d'una recuperació de carreres. Li cau la pilota a Gonzalo, que des de l'interior de l'àrea doncs realment no ha perdonat, ha demostrat el que és un bon rematador, rep una passada, gira, veu la posició un pèl avançada d'Aaron Escandell i li clava la pilota a l'esquerra. Bon gol de Gonzalo. Recordem-ho, és a la prellista de la Fuente, té la seva oportunitat d'entrar, difícil, però si fa gols les últimes tres jornades pot incrementar les seves opcions a ser al Mundial. Minut ja 44 de la primera part, Madrid 1, Oviedo 0.
3: Creus que Mbappé tindrà minuts a la segona part, Damià?
5: Jo crec que sí, que en tindrà, ha d'agafar ritme, però veiem ara somrient, comentant la jugada després del gol de Gonzalo amb Carvajal. Jo dic que pot tenir minuts, però pot ser contraproduent perquè ell sap que rebrà una bona esbroncada. Quan han anunciat el seu nom per megafonia, ha estat el nom més xiulat. Per tant, ha d'assumir Mbappé que si entra, que si Arbeloa li dona minuts, doncs la rebuda que tindrà per part de la parròquia al Bernabéu no serà pas la més amable.
3: 1-0 guanya el Madrid amb aquest gol de Gonzalo, a punt d'arribar al descans. No crec que hi hagi gaire afegit, veient així de reull la primera part, no ha semblat una primera part de molt afegit. Mira, ara l'ha tingut Brahim, amb
5: sí,
3: aquest xut.
5: Ha rematat Brahim amb cama dreta i li ha tret Aaron Escandella a corna. Crec que
3: no el deixa
5: xiular i protestava un Gonzalo molt implicat en aquesta primera part. També amb Estantuono i ha assenyalat de Burgos Bengoetxea al camí dels vestidors 1-0, et diria que llàstima perquè l'Oviedo ha tingut alguna acció per posar-se per davant i obrir la capsa als trons definitivament al Santiago Bernabéu.
3: 1-0 guanya el Madrid en aquest antepenúltim partit del Real Madrid en aquesta Lliga. Ens actualitzarem amb el Pep Tormos. Hola, Pep, bona nit.
0: Hola, bona nit.
3: Què ens expliques?
0: Doncs que Salvador Illa confia en poder reconduir les negociacions amb mestres i professors, això després de la reunió d'avui entre el Departament d'Educació i els sindicats. El president de la Generalitat n'acaba de parlar des de Califòrnia. Anem cap allà amb l'enviada especial de RAC1, Laia Colomer.
1: Sí, Salvador Illa insisteix en la voluntat negociadora del govern amb els sindicats, tot i que per ara, diu, és complicat oferir les millores salarials que exigeixen els docents.
4: Crec que és positiu que hi hagi hagut aquesta reunió. He parlat aquest matí amb la consellera, m'ha traslladat com anava la reunió. Tenim mà estesa i, per tant, tenim voluntat d'enraonar, de negociar. Jo vull posar un cop més de manifest que mai hi ha hagut una inversió tan important en matèria d'educació com la que ha plantejat el govern de Catalunya, i en aquests termes estem disposats a enraonar.
1: El president descarta que les protestes dels mestres enverinin les negociacions amb Esquerra pels pressupostos, que ja encara en la recta final. Illa n'ha parlat des de Sacramento després de reunir-se amb la vicegovernadora de Califòrnia.
3: Ara continuem, Pep, però apareix Àlex Moreno a la zona mixta, agut.
13: Sí, aviam si podem escoltar alguna resposta més del futbolista penedesenc del Girona.
6: De nosaltres mateixos per estar a primera divisió.
8: Hola, Àlex, veníais de una situación complicada, sobre todo porque partías del descenso. Michel ya había dicho que era uno de los partidos más importantes. No sé si esto es lo que ha demostrado el Girona durante todo el partido y si os veis con fuerzas para manteneros en primera.
6: Sí, claro. Creo que el partido ha sido para nosotros desde el minuto uno, presionando arriba, robando, teniendo un montón de ocasiones. Ha faltado acierto de cara a portería, porque no sé si son 20, 30, 40, yo qué sé, un montón de ocasiones que hemos tenido y chutes a portería, que al final eso nos cuesta en otros partidos. Y bueno, ha faltado ese acierto de cara a portería y nada, nos quedan dos partidos para darlo todo, para tener el Girona en primera división, que es donde se merece estar, y tendremos esto adelante, porque lo sentimos así, ¿no?
9: Alex, aquí. Tenéis 40 puntos normalmente, con 41, 42 te salvas. Esta temporada parece que no. Esto se habla en el equipo, que seguramente se necesitará una victoria o incluso victoria y empate para seguir en primera.
6: Sí, se está viendo que al final todos los equipos están ganando de abajo. Al final nosotros, con este empate dependemos de nosotros mismos, que es lo más importante. Tenemos dos partidos, sobre todo uno en casa, que es contra Leche, que es un partido muy importante, aparte también del Atlético de Madrid, y creo que todos juntos tenemos que salir como hoy. Seguro que tiraremos adelante, porque ha sido un partido muy completo. Lástima ese córner que nos han marcado, pero creo que de cara a lo que ha sido el partido, en ocasiones, en intensidad, en presión, en centros, en tiros a portería, creo que ha sido muy completo. En kilómetros, creo que hemos hecho alta intensidad muy grandes, y creo que partidos como así, a veces normalmente te caes más para el otro lado que para empate o derrota, y bueno, quedan dos partidos muy importantes para sacar este adelante.
10: Hola, Àlex, Miquel Agut aquí darrere al fons de RAC1, bona nit. M'agradaria preguntar-te si feu números en el sentit que avui, si perdíeu la setmana que ve, o vaja, el cap de setmana que ve, podíeu ser matemàticament de segon. Ara, amb aquest empat, això ja no és així. Ara lluitareu fins al final, i també, d'altra banda, si us veieu capaços de fer aquest partit, més o menys, clar, al camp de l'Atlètic de Madrid aquest cap de setmana.
6: Bueno, com t'he dit, depenem de nosaltres mateixos. Aquest punt al final en sap poc, però tal com ha anat el partit pensàvem que teníem la victòria, perquè ens mereixem aquesta victòria, però no ha sigut així. Tenim un empat, són 40 punts. Bueno, estem fora del descens, però hem de treure més punts, perquè queden 6 punts. Aquests 6 punts segurament, doncs, hi haurà equips que puguin treure punts. Nosaltres hem de dependre de nosaltres mateixos per aconseguir dos victòries o el màxim punts possibles per estar el més a dalt possible, i bueno, serà un partit difícil. Metropolitano no és partit fàcil, i després aquí a l'Elx, pues, què et dic, no? Serà, pues, una altra final vital a la nostra gent, que és el més important, i són dos partits molt importants que ens va la vida, no?
13: Fins aquí les declaracions d'Àlex Moreno, posant en relleu que el Girona depèn d'ell mateix, cosa que també va dir Michel ahir a la prèvia. Amb l'empat d'avui són 40 punts, en queden 6 en joc.
3: Esperant Michel ara ja. Pep, perdó, continuem repassant l'actualitat general, per on continuem?
0: No, explicàvem aquest conflicte laboral entre la Generalitat i el sector educatiu. Per cert, que demà, per tercer dia consecutiu, hi ha aturades territorials al sector educatiu, que afectaran en aquest cas les comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran. I també us expliquem que la presidenta de Mèxic ha respost Isabel Díaz Ayuso, que avui ha assegurat que el país no existia abans de l'arribada dels espanyols. Clàudia Sheinbaum ha contestat la presidenta madrilenya amb ironia. Diu que li aniria bé unes vacances a Mèxic per aprendre la història del país.
2: Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones aquí. Es un país, somos un país extraordinario. Que conozca de nuestra cultura. Que pase más tiempo de vacaciones en México. Yo creo que aprendería mucho.
0: Tot plegat, després del polèmic viatge institucional d'Ayuso a Mèxic, la presidenta de la Comunitat de Madrid ha tornat avui a acusar Pedro Sánchez de boicotejar-lo.
3: Gràcies, Pep. Fins ara.
0: Fins ara.
3: 6 minuts i 11:15, i arrencarà el Tu diràs. Vaig a pendents de Michel, encara, del que expliqui, evidentment, el tècnic de Vallecas, amb aquest empat, que no era a priori un bon resultat, que amb el 0-1 és millor resultat, i que fent càlculs, doncs, mira, dona opcions al Girona, i com deia ara mateix Àlex Moreno, continua depenent d'ell mateix per aconseguir la salvació i perquè l'any que ve continuï sent equip de primera divisió, el Girona. Estàs fent càlculs, Albert, o no? Estaves mirant el calendari?
7: No, estava mirant el que deia l'agut de tots els averaixos amb els equips implicats. Que al Girona no li aniria malament un empat múltiple, no amb un equip en concret, sinó, vaja, que pot passar. Que fins i tot que no hi hagi un empat entre Mallorca i Llevant, i que tu guanyant a l'última jornada, amb aquests empats que hi pugui haver, també et puguis acabar salvant. Vull dir que, clar, és que aquí la calculadora trauria fum fins al cap de setmana, que fins que no juguin els partits no ho tindrem claríssim.
3: En clau espanyol, m'apunta l'Aleix, que un empat diumenge a Pamplona entre Osasuna i Espanyol no el salva matemàticament, però els apropa molt a la permanència. De fet, em sembla que era Mr. Chip que fa això dels percentatges d'opcions de baixar.
13: Fran Martínez, no és Puig?
3: Bueno, en aquest cas em sembla que era Mr. Chip ara qui ho feia, i marcava un 4% les opcions de descens en cas d'aquest empat a la penúltima jornada al Sadar entre Osasuna i Espanyol. Però no seria matemàtic. Un empat no salva matemàticament, en principi, Osasuna i Espanyol, però sí que els aproparia molt en aquesta permanència. No sé el diari de Girona, qui és l'home dels números, Brugui, qui és aquí, treu la calculadora, qui és el Dani Aguilar del diari de Girona?
11: Bueno, ho fem una mica entre tots, al final ens acaba sortint fum, les calculadores. Alguna vegada hem rebotit alguna calculadora perquè no ens sortien, sobretot a l'època de segona divisió, que també havíem arribat al Girona a finals així per salvar-se, no fa tant, i que afortunadament sortien sempre bé, sortien sempre cara. Recordo el 2014, el 2010, i a veure aquestes dues jornades com es presenten, que es presenten enverinades, però amb la gran sort de tenir la paella pel mànec, aquesta expressió que li agrada tant a Michel dir-la, i que encara la té, abans de la visita complicada al Metropolitano, però el Girona continua depenent de si mateix.
3: Sí, realment aquesta jornada unificada de les 7 de diumenge, tots els partits menys el Barça-Betis, que anirà a un quart de 10, clar, és que en tots, evidentment per això és unificada, hi ha coses en joc, però és que en molts hi ha el descens en joc, la permanència, aquest Getafe, aquest Llevant Mallorca, sobretot, que marcarà també les opcions de salvació de tota la resta que estan lluitant per aquí, l'Osasuna espanyol, l'Oviedo a la Vés, el Real Ciutat València, el Sevilla Real Madrid, evidentment el partit del Girona al camp de l'Atlètic de Madrid, i després ja queda com una cosa més sense tanta pressió, el Rayo Villarreal, no?
7: El Rayo salvat, ja.
3: I l'Atlètic Club Celta, aquí ja mirem més cap a opcions europees, sí. Opcions d'Europa League, i juntament també amb el Getafe, que evidentment el Getafe s'hi juga a coses, eh? Aquest Elx Getafe, dic perquè l'Elx és un dels equips, evidentment, amb qui el Girona fa pinta que s'haurà de jugar a les garrofes, el Getafe hi va golejar, i el Getafe s'està jugant l'opció de poder anar a Europa League, l'equip de Bordalàs la temporada que ve.
7: De fet, l'Elx, ara mirava Mr. Chip, és ara mateix qui més percentatge té de baixar de categoria, un 50%. tenint en compte que té dos rivals que sí que s'estan jugant la, en el primer cas a l'Europa i el segon a Montilivi la permanència.
3: Matarazzo ja ha acabat o no ha hagut?
12: No, acaba de començar, és la primera resposta. Doncs sí, la pregunta està llarga i la resposta encara més.
3: Farem una pausa i pendents encara de la zona mixta i de la sala de premsa, sobretot de Montilivi.
14: El Girona juga a RAC1.
15: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
16: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
17: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
18: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
19: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
18: Thank you!
17: Per aquí, sisplau!
14: El Girona Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: 11:15, en punt de la nit. Seria l'hora que arrenca el Tu diràs. Hola, Aleix Pariser, bona nit.
7: Hola, què tal? Bona nit, Xavi.
3: Pendents de Mitchell, a veure com analitza també aquest empat a un. Clar, és que són jornades que per l'Aleix són... Són mel. Perquè va traient la calculadora, va sumant d'aquí, d'allà.
7: M'encanta, sí.
3: Fa aquests comptes de la lletera que li encanten, de no? Però sí, home, està clar que... La...

0: que la salvació estigui amb 43 punts i que tots els equips que estan lluitant pel descens es quedin en 43 punts. Això es pot fer. Hi ha una combinació de resultats que, per exemple, el Sevilla té 43 punts, no, ara mateix?
1: Els té.
0: Sí, sí. Val. He fet que el Sevilla perd els dos partits que li queden i es queda amb 43. He fet que l'Espanyol es queda amb 43 punts. Empata amb Pamplona i perd amb la Real. He fet que el Girona perd el Metropolitano i guanya l'Elx, 43 punts.
2: L'Alavés guanya Oviedo i perd l'última jornada.
0: Total, que m'ha sortit que la Lliga acabaria amb 9 equips empatats a 43 punts, 9 equips. I en aquest supòsit s'ha de fer una lligueta entre aquests 9 equips. Doncs baixarien Sevilla i Espanyol. Si hi ha un... com seria? Quíntuple? No? Com seria? Nou-tuple. Si hi hagués un nou-tuple empat a 43 punts... M'ho estic inventant. Espanyol i Sevilla són els que tindrien pitjor aquesta lligueta entre els 9 equips empatats a 43 punts. És un supòsit que es pot donar. O sigui, 9 equips podrien empatar amb el descens a 43 punts i baixarien Espanyol i Sevilla. Crec que és irreal el que he fet, no? Perquè és molt difícil que el Sevilla perdi els dos partits, que l'Espanyol només faci un punt de 6, no sé, però pot passar. Llavors m'ha fet gràcia que en aquest supòsit, que seria històric, que 9 equips quedessin empatats a 43 punts, 7 salvats i 2 baixarien, i els dos que baixarien serien Espanyol i Sevilla. A partir d'aquí pot haver-hi milers de combinacions. Però la més senzilla és la que deia l'Albert. És que a més afavoreix a l'Espanyol, també. Si Llevant Mallorca d'aquest diumenge guanya un dels dos i el Girona guanya l'Elx, el descens estarà com a màxim en 42 punts. Per tant, tots els que facin 43 estan salvats. Però no ha d'haver-hi l'empat en el Llevant Mallorca i el Girona ha de guanyar l'Elx. Són aquests dos supòsits en aquests dos últims duels directes que queden a la zona baixa.
3: Sí, aquest Mallorca-Llevant que marca molt.
0: Llevant Mallorca,
3: perdó, el Ciutat de València, marca molt les opcions de salvació de bona part d'aquests clubs que estan aquí lluitant. I recordem el que deia l'Albert, sobretot en clau gironina. Un empat aquí... un no empat aquí fa que el Girona depengui d'ell mateix segur a l'última jornada contra l'Elx. Sí. Amb un empat aquí, fins i tot, si el Girona empata el Metropolitano, també depèn d'ell mateix a l'última jornada per salvar la categoria. Amb aquestes dues combinacions. I, evidentment, si guanya el Girona el Metropolitano, hi ha opcions també de poder salvar ja la categoria a Madrid diumenge i no haver d'esperar a l'última jornada. Però recordem que el Girona fa 6 jornades que no guanya. Vull dir que també es comença a allargar aquesta ratxa negativa del Girona.
4: Deixa'm dir, Xavi, ara que està acabant Matarazzo, que amb l'empat d'avui el Girona el que sí que evita és que pugui baixar matemàticament el cap de setmana que ve. Perquè la por era que avui perdessis i que el Metropolitano tornessis a perdre, i que els rivals ho aprofitessin, i que amb 39 punts ja no tinguessis opcions abans de l'última jornada. Aquest punt d'avui pot semblar poc, però com a mínim t'assegura que encara ets viu, et deixa fora del descens a aquesta hora de la nit, i ja veurem quan s'acabi la jornada que ve, i quan vingui l'altra contra l'Elx, quants punts acabes traient, però com a mínim avui evites que el cap de setmana que ve puguis baixar matemàticament. Aquest escenari ja no és possible.
3: Molt rialler Mbappé al Bernabéu, sí. Damià, mira com surt també content a la zona de banquetes.
5: Sí, s'ha escalfat un jugador només en solitari, ara al descans, que serà el primer en sortir, que és Rüdiger. Per tant, els Carvajal, Mbappé, també Bellingham, per ara no sortiran. Ara m'has fet pensar molt, Xavi, si Mbappé realment entrarà, però jo crec que ja s'esperaven que pogués estar al Clàssic, perquè el primer comunicat era que havia superat les proves i al final doncs va caure de la convocatòria. Avui està per jugar, però amb el tema dels xiulets... És que amb el tema dels xiulets ja veurem si s'esborra o no i si comença a agafar ritme diumenge al Pizjuán,
4: Arriba, Michel.
5: Doncs endavant.
0: Nònuple empat, senyor.
5: Nònuple
0: empat. Ho he buscat ara, sí.
3: Pregunta-li pel nònuple empat a Michel.
0: Afavoreix el Girona, el nònuple.
6: La sensació ara és de frustració per no haver guanyat o és bona sensació perquè encara depeneu de vosaltres mateixos?
7: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És així.
8: Hola, Mitchell, bona nit. Miquel Agut de RAC1. M'agradaria saber si en algun moment temíeu la possibilitat que si avui perdíeu el cap de setmana que ve hi hagués l'opció matemàtica d'haver perdut la categoria. Això avui ho heu evitat amb aquest empat. I d'altra banda, si creus que sou capaços de jugar així, aquest nivell

0: de recuperació de pilota, de rematada, etc., que heu exhibit avui al camp de l'Atlètic de Madrid?
1: No, no he tingut por en cap moment, perquè hem parlat amb l'equip de qualsevol situació que podia donar-se al camp, de començar a guanyar, de començar a perdre, hem parlat de fer moltes coses, de tenir intensitat, de finalitzar moltes jugades, de ser un equip agressiu, ho hem fet. I, bueno, és un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitaré, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts. És el següent, és el més important, i estic convençut que som capaços de donar una gran versió també en el Metropolitano.
2: Aquí bona nit a Arnau Adrià, diari esportiu. No sé si tens la sensació que més coses no es pot fer per guanyar un partit a casa, a nivell d'efectivitat potser ha faltat això, i llavors Estuani ha tingut la primera que ha endollat, això és també és important, tenir un davanter que estigui endollat a dins àrea. Merci.
1: Sí, no, hem fet un bon partit en tots els sentits, en atac i en defensa, hem fet moltes recuperacions en camp rival, hem pressionat molt bé a un equip que té un porter que té una sortida de pilota top, i hem fet molt bé la pressió sobretot després de la primera passada, que és el que hem demanat al jugador. Hem fet moltes coses bé, però el futbol és les àrees, no han estat bé en el gol d'ells, i després pues, s'ha costat fer gols i ja està. Però no puc demanar més als jugadors, perquè avui han tingut ànima, que jo crec que és el més important que ha de tenir un jugador quan porta la samarreta del Girona. I aquesta ànima jo penso que l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i avui ho han fet. I estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit. I continuarem lluitant per aconseguir l'objectiu més important del Girona, que és continuar a primera divisió. I Estuani, ja ha dit, en tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta camiseta, samarreta, és el jugador més important de la història del Girona. Jo prefereixo 10 anys menys d'Estuani i poder disfrutar 90, però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per ell jugar tot el partit. Veurem com està pel diumenge.
3: Tatiana. Michel, Tatiana Pérez, de Diari de Girona. No sé si llavors avui la xerrada prèvia ha estat diferent pel fet de veure-us en descens, si temies que això pogués afectar l'equip d'alguna manera, i llavors pel que dius que faltaran 3-4 punts, no sé en quina xifra xifres la permanència.
1: La xerrada és, em sembla molt totes, perquè sempre he dit que juguem per la nostra gent, juguem perquè tothom esté orgullós de nosaltres, juguem en ànima, i a vegades surt bé i altres no. Però la xerrada és la mateixa. Estar en descens no significava res, perquè nosaltres dependíem de nosaltres mateixos. I l'equip estava convençut de sortir avui a fer un gran partit i guanyar. Ho hem intentat de totes les maneres. I l'altre?
4: Quants punts que...
1: En 4 segur. En 4 segur. Però és possible 3, és possible 6, no ho sé. Crec que 4 segur. I podem aconseguir 6.
4: Buenas, Mr. Vicente Casal, para Onda Cero. Al inicio de esta jornada, rivales directos han ganado, han conseguido puntos. Esta mañana el equipo estaba en posiciones de descenso. Parecía que solo la victoria era el único resultado que valía hoy. Después del partido, después de ver la actitud de los jugadores, ¿hasta el empate parece bueno?
1: No es que sea lo mejor, pero es un punto que nos hace que sigamos dependiendo de nosotros mismos. Y sobre todo, nosotros hemos jugado con una energía, con una determinación, con una agresividad, con una sensación de estar muy vivos en la competición, y eso es algo que no lo podemos dejar de lado. Los resultados a veces son los que son y no te pueden condicionar tu estado de ánimo. A mí no me condiciona que hoy hayamos empatado, porque estoy muy orgulloso de ellos, y se lo he dicho, estoy feliz de lo que han hecho hoy. Domingo tenemos una final y el sábado tendremos otra. Y no sé los puntos que necesitaremos, pero les he dicho que estoy convencido de que nosotros vamos a dar una versión como la de hoy y esto nos va a acercar al objetivo. Es lo único que podemos hacer. Luego, hay un porcentaje de que Dios está ahí, dice que entre o no la pelotita, pero ese porcentaje nosotros tenemos que subirlo, tirando como hoy 24 veces. Es una de las maneras de que ese Dios nos acerque a la salvación.
5: Hola, Michel. Claudia Espinosa para el diario Sport. Hablabas del alma, ¿no? De esa intensidad, de darlo todo. Y quería preguntarte por un nombre propio, que es el de Joel Roca, que es un chico de la casa, ¿no? Que al final se lo ha ganado a base de insistencia, de estar ahí, y que ha sido importante, ha dado puntos importantes. Y hoy, por ejemplo, lo ha jugado todo y lo ha dado todo en el partido con esa garra y con esa determinación. Y quería preguntarte por su figura, por cómo valora su trabajo. Gracias.
1: Ha hecho un partidazo. Y ya en Vallecas estuvo muy bien contra un jugador que es increíble, que es Ratiu, y hizo un esfuerzo enorme, enorme. Y Joel es un jugador con este sentimiento de pertenencia y es un jugador que recibió un golpe en Vallecas, no ha podido entrenar durante la semana, tenía el gemelo mal y hoy ha hecho un partidazo. En la izquierda, en la derecha, bueno, determinación y agresividad. Es un jugador con una determinación brutal hacia adelante. Vamos a ver si recuperamos a todo el mundo para el domingo, que es ahora mismo mi máxima preocupación, ser capaces de poder dar la energía necesaria para que el equipo compita como nos va a exigir el Atlético de Madrid.
6: Bona nit, Michel. Bona. Miquel Costa per Girona FM. Havíem vist a Echeverri, havíem vist a Unagi, avui hem vist a Siankov en aquesta posició de nou. No sé si estàs content amb el rendiment que ha mostrat avui i quina, si el planteges com a possible alternativa pel Metropolitano, potser també pot haver-hi l'alternativa d'Estuani.
1: Ja tenia pensat aquesta situació en Vallecas, però la baixa de Brian per sanció no he pogut utilitzar-la i perquè en Vallecas pensava jugar així, però la baixa de per targetes de Brian es va condicionar. I penso que ha estat bé. Ha estat bé, ha tingut dos tres ocasions bones i ha fet un partidàs, perquè l'he demanat que esté sobre molt atent, sobretot quan Unagi agafava la pilota o les entrades de Joel, de Alex, de Arnau, de Brian, i ha estat al camp, ha estat al punt de remate, va bé de cap, és un jugador que remata bé. Abel avui es trobava mal, m'ha dit que no podia jugar, i la baixa de Banat fa que només Estuani, que està fent un esforç increïble per jugar i per ajudar l'equip, no tenia una altra alternativa. No tenia una altra alternativa. I Víctor és un jugador que pot jugar en aquesta posició.
7: Buenas noches, Michel. Joaquín Basigalupo de la cadena COPE. Parece que como que solo queda agarrarse a Stuani y junto con Gazzaniga es uno de los dos jugadores que están apercibidos. ¿Por la cabeza de Michel pasa que ni Gazzaniga ni Stuani jueguen en el Metropolitano para asegurarse que estén el sábado en Montilivi contra el Elche?
1: No, porque igual no dependemos de nosotros mismos si perdemos. Necesitamos ir a ganar al Metropolitano. Tengo que llevar a lo mejor, tengo que poner a lo mejor. Evidentemente estos dos días servirán para recuperar y ver un poco muscularmente cómo están todos los jugadores, incluso Stuani, porque después de la infiltración ahora está bien, pero mañana viene con una sensación de molestia en la rodilla y no sabemos si esa rodilla, sin trabajarla, sin entrenar, después de los esfuerzos que está haciendo y las infiltraciones, si irá mejor o a peor. Entonces tenemos que ver, pero no me planteo nada, porque no me vale otra cosa que no sea sacar un resultado que nos haga depender de nosotros en la última jornada. Solo quiero llegar al Elche rezando para que tenga la opción de depender de mí mismo. Y eso pasa por ganar o empatar, seguro. Ganando o empatando, seguro. Perdiendo, no lo sé. Entonces necesitamos sacar algo en el Metropolitano.
8: Michel, aquí Jorge Agüero para Radio Nacional de España. Te quería preguntar un poco por ti, ¿cómo ha sido de liberador el gol de Stuani? Porque, corrígeme si me equivoco, me ha dado la impresión de que hoy tenías un poquitín los nervios más a flor de piel. Cuando ha llegado el descanso, has enfilado el túnel de vestuarios el primero y no sé cómo habrías vivido tú también ese gol.
1: Sí, a ver, todos estamos sufriendo. Yo ayer no dormí, no quise ver ningún partido, me puse una película, me dormí, me desperté, me dormí, me desperté, me dormí, me desperté y a las 8 de la mañana estaba en pie en la ciudad deportiva para preparar el partido porque no podía dormir. Y así estamos todos, el club está así. Pero lo que no va a faltar es trabajo y lo que no va a faltar es seguir buscando la mejor alternativa para intentar conseguir esos puntos que nos den la salvación. Y eso me podrán decir que soy malo, pero no que no trabajo. Y eso es así. Y me he metido rápido para hablar con Stuani. Porque pensaba, a ver cómo está con la infiltración y tal, y le quería meter y no sabía si meterle al principio de la segunda parte o 5 o 10 minutos después, porque digo, a lo mejor, porque él no sabía si iba a estar bien para 45 y le hemos hablado y me ha dicho que sí, que iba para adelante y me he metido rápido para eso, para hablar con él. Pero bien, liberación no, es necesidad. Necesitábamos meter un gol para seguir dependiendo de nosotros mismos, necesitábamos ganar para dar un paso grande, no lo hemos podido conseguir, pero ese gol no es que me libera a mí, sino que hace que el equipo pueda tener la energía de saber que, bueno, está en nuestra mano. Con 4 puntos, salvados.
9: Hola, Michel. Llamo Palomar, de Televisión Española.
1: Hola.
9: En una de las primeras preguntas respondías que con 4 puntos crees que ya estáis, ya os salváis con 44. Normalmente te salvas con 41, 42. No sé cómo se gestiona eso anímicamente en la plantilla, la locura que está siendo la lucha por la permanencia. Y si me permites la última, ¿cuál era la película de
1: ella? No, era la serie Succession. Los equipos que están luchando por Europa es que no han pasado de 48 puntos. Tiene el Getafe, que está en Conference, ¿no? Creo que es. A 7 puntos nuestra y a 8 del descenso. O sea, que es que hay una liga tan igualada que hace que se necesite. Puede ser 3, pero yo creo que pueden ser 4. Si el Mallorca y el Levante empatan, son 4 para depender de ti mismo. Porque luego la última jornada veremos lo que hacen, pero así, tú no puedes ir a la última jornada o no queremos ir con la sensación de que otros resultados nos pueden echar. Entonces tenemos que hacer lo mismo que hagan los dos equipos y juegan entre ellos. Si ellos empatan, hay que empatar. Y si gana uno y nosotros ganamos, pues tenemos mucho ganado, sabiendo que el Elche vendrá a casa también a jugarse todo. Entonces, bueno, yo quiero depender de mí mismo contra el Elche. Ese es el reto que tenemos por delante.
10: Sí, la última, sisplau.
11: Hola, Michel, aquí Carla Sola Pujol en directe per Ràdio Capital Taronja, Ràdio Montilivinc. M'agradaria preguntar-te si els propers partits que són transcendentals podràs recuperar a Van de Vic. Gràcies.
1: L'he pensat, perquè està entrenant molt bé, però penso que no en deixaran, perquè és una recuperació complicada i és un jugador que necessita més temps, penso. Però és un jugador que està donant a l'equip aquesta energia de treball i bé, l'he pensat, però penso que no arribarà, penso que no.
10: Sí, estem. Gràcies a tots, bona nit.
12: Doncs fins aquí, parlant de Succession, hem acabat aquesta nit, cosa que jo no m'hauria esperat, però en tot cas, mira, Succession també hi haurà d'haver a la banqueta del Girona la temporada que ve, o no, ja ho veurem, però no sabem què passarà. Però en tot cas, Michel ha reflectit l'estat d'ànim de gairebé tothom al club i al voltant del club, d'insomni, de desgana, no de desànim, però sí de molts dubtes en aquests moments transcendentals, i és el que té també jugar l'últim. Ara està bé que les jornades seran simultànies, tots els partits, però quan jugues l'últim i t'estàs jugant amb tots els rivals traient resultats adversos pels teus interessos la permanència, això afegeix un punt de tensió i jo crec que avui l'equip se n'ha alliberat prou. Un Michel que també ha demanat que Déu l'ajudi, clar, això ho demana ell, però ho demanen tots els altres, a veure qui tria Déu, però bé, en tot cas, de moment el Girona depèn d'ell mateix, com ha dit Michel, que és el més valuós segons ell per poder salvar la categoria, té 40 punts i si aconsegueix la victòria i ell no ho descarta al camp de l'Atlètic de Madrid, potser el cap de setmana que ve podria ser matemàticament equip de primera divisió. Si no, s'haurà de jugar l'última jornada aquí contra l'Elx.
13: Amb els números clars, tenia Michel en aquesta sala de premsa. Gràcies, Agut. Fins ara.
12: Fins ara.
13: 7 minuts i les 11. El Madrid continua guanyant. Damià.
14: Sí, continua guanyant. Minut 17 de la segona part. Ha marcat Gonzalo abans que s'arribés al descans. Però compte que hi va l'Oviedo entre Nacho Vidal. Ui, fora, oh. Fora. Se li acaba d'escapar el gol a Nacho Vidal, que ja l'havia tingut a la primera part, entra a l'interior de l'àrea, rep al costat dret, xuta creuat, la pilota que surt fregant la base del pal de Courtois. Acaba de tenir l'empat l'Oviedo, recordem, amb 1-0 al Bernabéu, amb un clima molt enrarit, arrenca en posició correcta Nacho Vidal, mentre que Mbappé ha sortit a escalfar i s'han portat una bona xiulada. A l'interior del recinte madridista, el Madrid guanyant 1-0, i amb un ambient d'allò més enrarit. Entra Mbappé i crec que també Bellingham, que s'estava preparant. Marxa Tchouaméni, recordem, amb Florentino Pérez discutint-se amb aficionats. Veiem imatges de l'esbroncada amb la seguretat del Bernabéu retirant pancartes contra Florentino. Entra Bellingham, que també ha xiulat, i entra Carvajal per Alexander-Arnold, és a dir, que ara Arbeloa dona entrada a Carvajal, a Bellingham, i veurem si acaba entrant Mbappé. Crec que en aquesta finestra de canvis, no. De moment no entra Mbappé.
13: Per tant, Carvajal, el seu penúltim partit seria aquest al Bernabéu, encara el Madrid encara la lliga també a l'estadi madridista, i Mbappé de moment que continua escalfant-se a la banda. Brugui, adeu-siau, llegim el diari de Girona. Com titules demà? Continua el patiment o què? O no?
15: Bueno, no, tinguent Estuani és fàcil. Estuani manté viu el Girona, que es queda a mig camí.
13: Doncs a veure si l'acabem el camí en aquestes dues jornades que queden. Gràcies, Marc, fins la propera.
15: Bona nit.
13: Bona nit. L'Eix, 4 anuncis i tot teu.
16: Vinga, sí, seguirem pendents del Madrid-Oviedo. Quedeu-vos per aquí per l'estudi. I entraran Poqui i Solsona. Ui. Avui gran duple, en aquest parella, dijous estrany de Lliga. Sí, ens ho passarem bé, jo crec.
13: Bones malenes,
16: Sí que és veritat, tenen bones tofes els dos. Sí. De seguida ho fem a tot plegat. Tu diràs, avui amb un gran protagonista, A partir de la mitjanit, a la segona hora del programa, ens visitarà Giuliano Belletti, perquè aquest diumenge farà 20 anys de la Champions de París, el 17 de maig del 2006.
13: Gran protagonista.
17: El Girona Juga RAC 1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
18: En aquest Aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
19: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
20: Hola, com anem?
19: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
21: Molt bé.
19: I la petita, com està?
21: Doncs ja camina.
19: I el gat?
21: Bé, molt bé.
19: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
22: Ostres, m'encanta. Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
19: Benvinguda.
23: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
24: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
25: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
26: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
27: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només són dues lletres, N-O, no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608.
28: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
29: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
30: Bona nit. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'avui, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 en punt. Bona nit, benvinguts al Tu diràs en aquest dijous de Lliga, dijous 14 de maig del 2026, el dia en què s'està completant aquesta jornada, 36 a primera divisió. En quedaran dues, quan acabi el Madrid-Oviedo, que el tenim en joc ara mateix, amb aquest marcador d'1-0 que cantava el Damià López, amb gol de Gonzalo. Un ambient tebi, amb alguns xiulets, amb algunes pancartes en contra de Florentino Pérez, però avui, en aquest partit interessant pels dos, no estava el Bernabéu ple, i tampoc és que hi hagi hagut un gran plebiscit al Santiago Bernabéu. La gent ha optat més per la indiferència, amb alguns xiulets per alguns jugadors, però no m'ha semblat que fos allò una olla a pressió avui al Santiago Bernabéu, després de tot el que ha passat a les últimes hores. Abans han jugat el Girona contra la Reial Societat, que ha empatat a Montilivi, i també el València i el Rayo, que han empatat a Mestalla. València i Rayo... El Rayo està salvat, segur, amb 44 punts, perquè avui tots els equips que han arribat a 44 punts, matemàticament, s'han salvat avui. Rayo, Athletic Club de Bilbao, estan ja salvats matemàticament. El València en té 43, igual que el Sevilla, i estan virtualment salvats. I del que queda, com ara dèiem, descendit l'Oviedo, segur, i el descens ara mateix està amb Llevant i Mallorca, 39 punts, s'enfronten diumenge al Ciutat de València, Llevant i Mallorca, l'Elx està fora del descens amb 39 punts també, i per sobre hi ha Girona i Alavés amb 40 i Espanyol i Osasuna amb 42. Espanyol i Osasuna s'enfronten diumenge a Pamplona. Per fer-ho fàcil, si l'Espanyol guanya un dels dos partits, salvat matemàticament. Fins i tot amb un punt o amb dos punts, és a dir, amb dos empats l'Espanyol, o amb un empat l'Espanyol en les dues últimes jornades, té molts números de salvar-se. Amb dos empats segur, seria matemàtic, i amb un puntet en les dues últimes jornades, arribant a 43, té molts números de salvar-se l'Espanyol. I el Girona, com explicava l'Albert Ferran, se salvarà si guanya l'Elx a l'última jornada a Montilivi, i si Llevant i Mallorca no empaten aquest diumenge. No interessa que empatin Llevant i Mallorca al Ciutat de València aquest diumenge. Aquests són els números a l'engròs, eh? Després poden passar moltes coses, hi ha milers de combinacions o desenes de combinacions, per ser més exactes, una de les quals, com ara explicàvem, és que podria haver-hi un nònuple empat, 9 equips empatats a 43, i en aquesta combinació acabarien baixant Espanyol i Sevilla, que ara mateix sembla que estan mig salvats. Quin final de Lliga que ens espera? Avui ho comentarem tot plegat i seguirem de cua d'ull aquest Madrid-Oviedo amb el Joan Poquí, habitual als dijous. Hola, Poquí.
2: Hola, bon vespre.
1: Què tal?
2: Molt bé.
1: I avui t'hem buscat un gran partener, ja que el descens està cabull i l'Espanyol hi està implicat, Dani Solsona.
3: I perquè estic més tranquil, bona nit.
1: Tu què tal, bona nit? Per què estàs més tranquil?
3: Home, perquè es va guanyar ahir.
1: Clar, això sí. Ja t'ho deia jo, que les tres últimes jornades l'Espanyol tenia un calendari assequible per guanyar.
3: Va.
1: 18 jornades, sense guanyar. Mare meva, mare meva.
2: Ho veus, però sí que és veritat que tenia l'Espanyol tenia el cartutx de... d'aquests partits, els dos de casa, contra rivals que tenen poc a jugar-se.
1: Sí, sobretot la Real, que té Europa garantida, no?
2: Ara repassava amb el Dani, després de la final de Copa no guanyen ni un partit.
1: La Real?
2: Des de la final de Copa, tot empats o derrotes.
1: Des del 18 d'abril va ser allò. Tot empat o derrotes, clar. Sí, sí. Sense voler es deixen anar els equips. Mira el Barça ahir, per exemple, que fa un equip de circumstàncies i
2: està de ressaca, no?
1: Sí, totalment. Estàs més tranquil per això, Dani? Ara sí veus la salvació a prop, no?
3: Home, ara sí, però estava... Quan deia que estava negre, és que estava negre. Clar, si passa que si guanyes, doncs ara estàs ja estàs tocant la salvació, quan veus ja que altres equips estan amb 39 punts, tu en tens 42, era vital. Ahir era vital guanyar. Un empat hagués significat estar amb un lío de nassos.
1: Sí, sí, en la situació que està el Girona ara mateix, sí, no? Sí. Un empat haurien estat 40 i estaries en la situació.
2: Sí, però el Girona també té un darrer partit a casa, que a veure si es vol que la primera ha de ser capaç de guanyar l'Elche. En una situació desesperada.
1: Passa que és de mal record, no, Puig? Perquè això va ser l'any aquell de l'ascens, no? Amb Pere Milla va ser el...
4: Marca Pere Milla a l'últim minut i dona l'ascens a l'Elx.
2: Ja, però noi...
4: No.
2: No pretendràs que t'ho facin tot.
1: Sí, sí.
2: Vull dir, a mi m'ha agradat molt el Girona avui, he vist el partit. I ha jugat molt bé. Crec que pot guanyar l'Elche a la darrera jornada. I si guanya l'Elche... crec que no és tan important el que passi al Calderón, al Metropolitano.
1: Sí, sí, no. I també sobretot al Llevant Mallorca, que aquest diumenge també haurem d'estar molt pendents d'aquest partit, perquè interessa a l'Espanyol que no empatin. Que un dels dos es quedi amb 39 interessa a l'Espanyol, perquè clar, això vol dir que un dels dos ja està amb 42 com a màxim. Si un dels dos perd, només podrà guanyar l'última jornada i arribar als 42. I, per tant, això ja fa que la barrera de la salvació estigui als 43.
3: Sí, sí, però és curiós, eh?, com els equips de baix, escolta, l'Alavés ja vam veure amb el Barça, que era... podies pensar que era factible el que l'Alavés guanyés, perquè el Barça venia en aquesta situació de guanyar el títol i això, i hi ha canvis, però el Llevant que va guanyar Camp del Celta... 2-3.
1: Mm. I 2-3. I l'Elx va estar a punt de guanyar el Camp del Betis, i el Sevilla va guanyar
3: i el Madrid, Sevilla la Ceràmica, perdent 2-0 i remunta 2-3. És que, clar, dius, mare de Déu, no? Com està la situació. Però està molt interessant, perquè no se juga res. Però està molt interessant, és veritat. Està emocionant la part de baix.
1: Sí, sí. Hi ha molts dubtes a la part de baix. Del que no heu de tenir dubtes és del millor servei de taller. Ja, és el taller Volkswagen de Sarsa. Ja, Sarsa Volkswagen, Si tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen, no ho dubtis, cap al taller de Sarsa Volkswagen. Els trobaràs a Sant Cugat del Vallès, a Terrassa, a Granollers, a Manresa, a Castellà del Vallès i també a Vic. 11:05, com tenim el partit del Bernabéu, Damià López?
4: Mira, Mbappé xutant una falta fa uns pocs minuts, ha deixat tombat el futbolista de l'Oviedo.
1: L'han xiulat quan ha entrat o què?
4: No, xiulada sonora, Sí? Xiulada molt dura, forta, la que s'ha emportat Mbappé quan ha entrat al terreny de joc substituint Gonzalo, i cada vegada que toca la pilota el públic s'està mostrant implacable amb ell. El que és curiós és que Mbappé, des del moment que ha entrat al camp, està rient, no para de riure.
2: I a la banqueta també reia.
4: A la banqueta també reia. Una miqueta en la línia, també, de l'altre dia, quan hi va haver els mastegots entre Fede Valverde i Tchouaméni.
2: Sortint amb el cotxe.
4: Sembla que la cosa no vagi amb ell, sembla que estigui jugant una costellada. En definitiva, sembla que la cosa no vagi amb la seva figura, no? Juga la seva història particular Mbappé, que no para de riure, de dialogar, de fer bromes amb els rivals, i s'haurà d'acabar de dimensionar a l'eix la magnitud d'aquesta xiulada. Alguns la qualifiquen d'històrica. La xiulada que s'està emportant Mbappé, que mira, que rep una pilota a la frontal, se les està jugant totes, Mbappé, impacta la pilota en el cos d'un futbolista, l'Oviedo, corna, se les està jugant totes, ha sortit a jugar el seu partit, Mbappé. Minut 30 de la segona part, es manté l'1-0 al marcador, i ara el Madrid, jugant un partit on no té res en disputa, amb Bellingham, Vinícius, Mbappé, vaja, amb totes les patums sobre el terreny de joc, Arbeloa.
1: Mm. La veritat és que aquest Madrid està acabant la Lliga, no? Molt malament.
2: Bueno, està acabant... I ja està transitant per la Lliga.
1: Des del febrer, quan es posa líder, aquell famós partit del Girona-Barça, no? Ha fet un tram final de Lliga bastant horrorós. Sí.
3: És que tot plegat, el Madrid és penós ara. Els partits, com juguen, els jugadors, les mastegades, el no guanyen res, a Florentino...
1: Perquè tu què t'has semblat a Florentino? A veure, Dani.
3: No, va estar bé.
1: Quina opinió tens?
3: Florentino
1: va estar
3: bé.
1: Tu tens molts anys, has vist molts presidents, moltes històries d'aquestes.
3: Però com aquest no n'hi havia cap.
1: No,
3: era un altre...
1: Ni les èpoques de l'Opera...
3: No, aquell reies, l'Opera. L'Opera encara...
1: No, hi havia Canedes, tot això. Sí,
3: i Jesús Gil i Gil.
1: Clar, Núñez.
3: Però aquest... La veritat, vaig veure, estava a casa, miro i dic, hòstia, roda de premsa de Florentino. I dic, hòstia, em poso. Als 5 minuts ho vaig treure. Ho vaig treure perquè em feia vergonya.
1: Sí.
3: Ja, em feia vergonya. Dic, hosti, però què diu aquest home? Els papers que anaven d'una banda a l'altra. El micròfono que anava girant, que no sabia on l'anava posant. Sí. Escolta, de veritat, dic, hosti, però aviam, ha sortit sense un guió, ha vingut amb una idea clara de dir, hosti, fotré els periodistes, tots tenen la culpa, el Negreira, els periodistes, el tal, el de la tal, el de l'ABC i tot això... Hòstia, dic, no me l'han canviat. I llavors diu, no, és que és gran aquest home, té 79 anys. No, de tocar i toca. El que passa que va escollir un moment per dir, de veritat, jo...
2: A mi al principi em va semblar que no hi tocava, Els primers, l'inici de roda de premsa.
1: Papiejava, no, una mica?
2: I buscant, allò, el que diu el Dani, buscant els papers, que no els trobava, amb el mòbil, va repetir 4 o 5 vegades, va llegir 4 o 5 vegades la notícia.
1: Estoy cansado, no?
2: Estoy cansado. Deia unes coses que no sabies cap on treia cap. I finalment... Sí, quan van començar les preguntes vas veure que no volia parlar de futbol, no volia parlar de Mourinho, no volia parlar de què havia passat, només volia parlar de Negreira, dels diners que havien cobrat els àrbitres, de les lligues que li han robat. És a dir, jo crec que sí que tenia un guió, que era aquest, però a mi em va donar la sensació d'una mica... o és molt llest, que jo crec que ho és, o és molt intel·ligent i molt poderós, i aleshores t'has de plantejar per què fa totes aquestes coses, o és un home que realment està perdent els papers, literalment. I la veritat és que no sé com quedar-me, perquè les primeres lectures que fèiem tots plegats, jo mateix, era, hòstia, aquest home està... El Madrid està desnortat. Però, en canvi, parles... veus reaccions del propi entorn madridista que ho justifiquen i que estan contents. És a dir, ho interpreten com una defensa. Vull dir, potser la massa social madridista, majoritàriament, els hi sembla bé aquest discurs de Florentino.
1: Havíem vist alguna pancarta, no, Dami, deies?
2: Sí, bueno, però els han fotut fora.
5: Sí, les han tret. Al final tu pots pensar que dues pancartes tampoc representen el sentir, no. El sentir general, no? L'altre dia ho dèiem, si Florentino fos un partit polític guanyaria sempre, no? Perquè té molt seguidisme. Fins que no hi hagi realment una alternativa sòlida i que tingui temps per presentar un projecte i que tingui un altaveu, que allà els mitjans
2: també...
5: li donguin un... Això, no ho sabrem.
2: Ja, però també hi ha qui fa la lectura, que ha fet aquest moment per convocar eleccions ràpidament, es fa el boig, convoca eleccions en 15 dies. Jo dubto que algú es presenti, que tal Riquelme, no sé si es presentarà o no, ho desconec.
3: Sí, que li va dir sud-americano.
2: Sí, que habla con acento...
4: Sud-americano, i després...
2: mexicano, bueno, eso.
3: Sí, 180 milions d'euros has de avalar només, vull dir, tranquil.
2: Tranquil. Aleshores, si ell d'aquí 15 dies és proclamat president, que és la lectura que es fa des del madridisme, vol dir que ell té un per davant 5 anys de coll per fer i desfer el que vulgui amb el club. Per tant, no és una jugada, des d'un punt de vista de l'entorn del Real Madrid, no és una jugada tan esbojarrada. Nosaltres ho veiem, perquè ho veiem des de fora, en un context en què el Madrid és un despropòsit, des de l'equip de futbol, mal entrenat, amb una temporada nefasta, com que ho veiem en aquest context, fem una lectura
1: de gol.
2: De desastre. Mira, marca Bellingham.
5: Sí, gol de Bellingham, 2-0, 10 minuts pel final, i això relaxa una miqueta l'ambient. Aquest segon gol de Bellingham doncs fa que per uns instants la gent s'oblidi de Florentino, gol amb cama esquerra, feia moltíssim que no... Jo crec que en tota la segona volta, ara per la memòria, crec que no havia marcat Bellingham. S'aixeca Arbeloa, lògicament celebració tímida des de les grades del Bernabéu, 2-0, partit encarrilat.
1: Estan guanyant a una segona divisió, vull dir que té mèrit el que estan fent al Bernabéu. No, el que anava a dir
2: és que... Però això és anecdòtic, és que el partit d'avui és una anècdota, sincerament.
1: Sobre el que dius, és interessant, perquè és veritat que potser és un moviment político-social intel·ligent, perquè electoralment li interessa el que ha fet, però jo crec que va haver-hi per primer cop unanimitat en què va ser esperpèntica, ridícula, patètica, la roda de premsa.
2: Val, però unanimitat...
1: Ara, li pot servir per guanyar.
2: Perdona, Aleix, però unanimitat d'aquí?
1: De Madrid, jo, la majoria de mitjans, diaris, ràdio...
4: Entre els socis. Jo crec que és un discurs que...
1: Jo dic periodistes, sí.
2: Ah, bueno, que... sí, clar, és que clar. Tendim a pensar que els periodistes són la realitat.
1: Abans el defensaven, crec que per primer cop hi ha hagut com
2: bueno, no tots, però tanta unanimitat no, i per exemple hi va donar una entrevista amb un programa de molta audiència, ahir de nit. Sí. Suposadament el presentador del Barcelona. Però vull dir que és un programa referent en el madridisme, i allà se'l va defensar. I jo he llegit opinions, punts de vista d'opinadors molt madridistes, molt marcadament madridistes, que fan la lectura oposada. Per tant, dic, compte, que potser no és l'anada d'olla que des d'aquí pensem, i que fa la fe, i que sembla. Com que jo no estic allà dintre de l'entorn del Real Madrid, no em veig capacitat per fer una lectura.
3: Però potser pots tenir raó, o no. O que sigui, però la posada en escena és penosa.
2: Sí.
3: Per mi, jo vaig sentir vergonya, vaig canviar. Després, al cap d'una estona, vaig començar a posar una mica el que havia dit.
5: Han passat dos o tres dies i jo crec que la posada en escena està ja més canalitzada per tots, i ara mateix el que... jo crec que la pantalla en la que estem ara és si Florentino ha estat disposat a assumir, com deia el Joan, que segurament Florentino sigui molt intel·ligent, ha estat disposat a assumir aquest preu per tenir 4 o 5 anys més de presidència, no? Quants socis del Barça es poden presentar a les eleccions? Tots.
1: Els que vulguin. Has de complir un mínim requisit.
5: Ets soci del Barça, pots presentar. Quantes persones que siguin sòcies del Madrid, es poden presentar a les eleccions. Si és igual, o sigui, Florentino, amb el discurs d'altre dia, lògicament, té una pèrdua en la seva imatge pública, que si ara mateix desapareix durant 4 o 5 anys més, s'oblidarà, dubto que desaparegui, perquè ja comença a fer coses estranyes. Per exemple, la discussió que avui ha tingut amb aquell aficionat ha estat una cosa realment inquietant, que es posi a discutir amb un soci. No té massa sentit veure un president discutir amb un soci, no? Enganxar-se d'aquesta manera. Però si d'alguna manera desapareix, tenint en compte que hi ha només 4, 5 o 6 socis que reuneixen els requisits per ser president del Madrid, 4, 5 o 6 socis, és bèstia això, eh? Aleshores, quina capacitat ha de tenir Enrique Riquelme o qui sigui en 10 dies per presentar-se?
4: Sí. Realment, els estatuts del Madrid són d'estudi, perquè...
2: Són diabòlics.
4: Sí, es va canviar. Si s'acaba el mandat, tu ja, bueno, ja pots treballar amb una certa previsió, però amb la potestat que té el president de convocar eleccions quan vulgui, clar, aquest home li ha donat ara 9 dies, 10, són 10 dies,
1: 10, sí,
4: però 10 dies que ho compten tots, demà és festiu a Madrid, del cap de setmana, és un pont llarg a Madrid, vull dir, fins al dia 23 de maig, qui es vulgui presentar per aconseguir aquest aval de gairebé 180 o de 180, de 180 sí. quilos en un banc espanyol, recordem, en un banc de...
1: No, i muntar una cosa il·lusionant, vull
4: del
1: dir,
4: sistema
1: no?
4: espanyol.
1: Més enllà de l'aval, és a dir, presentaré, doncs, tinc aquest fitxatge o no, alguna cosa...
3: Això ho farà més endavant, quan, si l'escolleixen, hi ha eleccions, si es presenta aquest tal Riquelme, però és que...
5: Sí, però li has d'oferir alguna cosa, això sí.
1: Durant la campanya, és a dir...
5: Clar, li has d'oferir alguna cosa... Florentino van en Figo.
1: O tinc aquest entrenador, aquests tios venen a mi... Però és
3: que d'aquí 4 o 5 anys, si torna a guanyar, que torna a guanyar, d'aquí 4 o 5 anys tindrà 84 o 85 anys. Canviarà els estatuts o no? Perquè el dia que no hi sigui ell, no es podrà presentar, no es presentarà ningú.
2: Però ell decidirà qui serà.
4: Clar.
2: Vostè serà el meu successor. I el que ell designi, guanyarà.
1: Avui ha parlat, per
4: cert...
1: Sense
4: l'aval.
2: No, amb l'aval ja trobaran algú.
4: O ja canviarà...
2: O potser canviarà
4: un annex, sí. Allò perquè...
1: Avui hem sentit la veu al Enrique Riquelme, que és un tio que hem conegut a les últimes hores quan va dir aquell de l'acento sud-americano.
5: Se sap poc d'ell. Té un accent mexicà. En concret, ha passat temps a Alacant, fundador de Cox Energy. Li ha demanat més temps a Florentino, que ahir a l'entrevista a Pedrerol ell justifica el Florentino dient que quan es van convocar eleccions l'any 2000, doncs que ell no va demanar més temps i les va guanyar. Però clar, hi va haver moltes setmanes de campanya en aquell cas. 187 milions ha de presentar Enrique Riquelme, diu que és possible que es presenti, que ja veurà.
6: Como madridista siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido.
1: Veus? A montar alguna cosa. Vull dir, aviam si convenço a Casillas, que no pot veure Florentino Pérez, a veure si ja tenim algun entrenador que ens ajudi, a veure si tinc alguna cosa.
2: Oblida't. Sí. Des del punt de vista d'ells, els han enganxat amb els pixats al ventre i ja està. Mm. Aquí la història és saber, és per mi, des del meu punt de vista, pel que m'afecta, si Florentino Pérez és capaç de revifar el cadàver que és ara mateix al Madrid, que jo intueixo que li costarà, perquè si l'aposta és Mourinho, jo diria que no és el camí més adient. Diria que no és el camí més adient per reanimar, per revifar el que té ara mateix en el vestidor. Això el que per mi és relevant. Tot el que passa a dalt, no tinc cap dubte que Florentino guanyarà les eleccions i que ha fet una jugada que ell l'ha pensat, l'ha executat i li està sortint bé, perquè també està dient que canviaran la llei de Madrid perquè puguin fer concerts al Bernabéu.
1: Sí, sí.
2: Per tant, tota la seva maquinària mafiosa segueix funcionant. El que li està fallant és el primer equip de futbol.
1: Però té un any de marge. És que té un any de marge. Si torna a acumular un any sense títols, 3 anys sense títols, jo crec que, vaja, jo no sé si ho podrà suportar, perquè el Bernabéu ja amb 2 temporades que no hagi guanyat absolutament res, ja hi ha gent que demana, poca gent que demana el cap de Florentino. Jo crec que 3 temporades, no recordo 3 temporades, bé, recent segur que no, de 3 temporades sense títols del Real Madrid, jo crec que seria un polvorí.
5: Bé, ara, sí, ara portarà...
7: Que el Barça pot tenir... O sigui, la temporada vinent és molt important també en el sentit d'acabar de, d'enfonsar el Madrid.
2: Efectivament. Aquí està el Barça, no pot fallar la temporada que ve.
1: Ara en seguim parlant. Ara en seguim parlant i cantarem al final del Bernabéu. I aneu pensant, Poquí, Solsona... Vinga, també avui jugareu Puig, Albert Ferran i Damià López, el professional de la jornada, amb Obramat, ara que es tanca la jornada després del Madrid-Oviedo, farem el professional de la jornada, de seguida.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
8: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
9: ¿Cómo hemos cambiado?
10: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
11: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
12: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
13: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
14: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
15: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
16: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
17: Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
18: 23 de desembre del 1959.
17: I el número de la sort, el...
18: 1.
17: Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: I 21 minuts, aquí seguim el Tu diràs amb Joan Poquí, Dani Solsona i també Xavi Puig, Damià López, Albert Ferran, seguint aquest tram final del Madrid o Oviedo. Us recordo que RAC1 i Filmax us conviden a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica de segones oportunitats amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Montner, una obra dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç. Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el pròxim dimarts, 19 de maig, a Barcelona, podeu anar-hi a Lleida, Girona o a Tarragona. Només heu d'omplir el formulari que trobareu a RAC1.cat, a la pàgina web de la ràdio, i podreu aconseguir una entrada doble. Entreu a RAC1.cat i allà trobareu tota la informació per omplir aquest formulari i anar a veure la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax. De pel·lícula és el que farem a la segona part del programa d'avui, que és recordar amb Giuliano Belletti aquella Champions de París 2006, del 17 de maig.
2: Belletti, la passada de Belletti per Larsson a l'interior de l'àrea, el control de Larsson, surt de la zona de càstig per l'extrem, continua Larsson, fa la passada per Belletti, Belletti a l'interior de l'àrea, xuta Belletti, gol! Gol!
1: Belletti, Belletti, Belletti. Avui el Tu diràs Belletti, a partir de la mitjanit, per recordar els 20 anys de la segona Copa d'Europa de la història del Barça. L'efemèride és el diumenge, el 17 de maig, però com que hi ha jornada de Lliga el dia 17 i no tindrem massa temps, hem preferit fer-ho avui, avançar la celebració dels 20 anys amb una conversa amb Belletti per recordar aquell 17 de maig del 2006. Quina narració, quina transmissió, Puig? Com va canviar la història de RAC1 i del Barça, aquella Champions?
3: I tant. Belletti, Belletti, Belletti, que passa a la història, vaja, i el Leitó, evidentment, que també.
1: Tu eres aquí a l'estudi? On eres tu?
3: Jo era a l'estudi, sí.
1: Molta bogeria?
3: Molta bogeria, sí. Molta bogeria.
1: De gent, en principi, seriosa.
3: Jo era a París al matí.
1: No fotis.
3: I vaig agafar un vol al migdia per ser la transmissió. Vaig anar a fer una mica de prèvia dos dies abans. Bé. I quan tothom arribava, jo tornava cap a Barcelona.
4: Per què et van putejar d'aquesta manera?
1: Jo no va dir que és
4: gran. Va fer alguna malifeta molt bèstia, no? Perquè et putejessin així.
3: Era la meva feina era els dies de prèvia i després a la transmissió aquí a l'estudi.
1: S'ha acabat el Madrid, Oviedo, Dami.
5: Sí, s'ha acabat. 2-0, gols de Gonzalo i Bellingham. Tràmit esportiu superat en un dia en què hi ha hagut xiulada, pancartes contra Florentino, discussió de Florentino amb aficionats i sobretot esbroncada per Mbappé.
1: El Madrid arriba als 80 punts, el Barça en té 91, més 11. Home, és una gran distància. Tu què vas dir a l'inici de temporada?
6: Que li trauria més de 10 punts.
1: Alguna cosa així vas dir, recordo.
6: No, alguna cosa no.
1: No, les coses com siguin. Les dues últimes temporades el Dani ho ha tingut claríssim des de molt abans que s'anés liquidant o sentenciant la Lliga. No?
6: I el Madrid, ara que estava parlant al Poquí, estàvem parlant de l'entrenador, algú han de dir, Florentino, que sortir, que si Mourinho i això. És igual l'entrenador que vingui. És igual. Si no fitxen 4 o 5 o 6, ja pot venir Mourinho, Zidane, Ancelotti i Klopp. Si no tens els elements, ja han de fitxar. És un equip que està desfet.
1: Tu creus que amb aquesta plantilla ningú li pot treure el rendiment?
6: Sí, per quedar segon, sí. Per estar allà lluitant, guanyarà partits.
3: Més rendiment del que li han tret aquesta temporada.
6: Més que rendiment? No, ja, clar. És que, clar, ja, defenses... Tots són lesionats, estan lesionats, són ja jugadors ja que tenen un recorregut, que no tenen 20 anys.
3: Hauser i Asensio, en el seu moment, semblaven la nova parella de la selecció espanyola.
6: No, Hauser sí, Hauser és jove i que segurament si l'equip funciona amb un altre, amb Militao, diguéssim, amb Militao en condicions... És un altre d'allò, però clar, tens a Militao, tens a Rüdiger, que ja no sé què, tens a Alaba, que està lesionat, tens a Carvajal, que està lesionat, tens a Mendy, que es lesiona, i al mig del camp, si no fitxen...
4: Si no fitxen, i si els jugadors que té el Real Madrid... Que no es...
6: Han de treure alguns.
4: Evidentment que han de treure alguns, i també crec que han de fitxar, haurien de fitxar. Jo ho deixaria, jo no tocaria res, vull dir, ho deixaria tal qual. És a dir... necessiten algú al mig del camp que posi una mica d'ordre. I la segona cosa que necessiten és que els que tinguin, que els que tenen, facin allò que els diu l'entrenador, si l'entrenador és mínimament seriós. Perquè jo penso que el Madrid tenia un entrenador. seriós a la primera meitat de temporada.
1: Ja, però se'l carrega Vinícius en el canvi del clàssic. En el canvi del clàssic.
4: I no volien fer el que els deia, s'adormien a les sessions tàctiques, pel que expliquen periodistes de Madrid, i no hi havia comunió amb l'entrenador. Si l'entrenador que ve el que sigui no ho aconsegueix això, poca cosa tenen a fer. I penso que Mourinho no és l'home, sincerament. Crec que se li ha passat l'arròs a Mourinho. Crec, sincerament.
1: Doncs, no? Les últimes informacions és que tenia números, de per què no tornar al Real Madrid.
5: No, informacions i realitat és que va per Mourinho. És el seu únic candidat en aquests moments i si no el pot firmar, doncs anirà per un altre, però... el que passa és que, clar, l'altre dia veia la roda de premsa, entens com funciona el Madrid, que és a base d'impulsos i de sensacions de Florentino, i en aquest moment l'impuls i la sensació de Florentino és fitxar qui creu que ell el pot fer guanyar una altra vegada, no? I a qui li pot tornar a portar la disciplina al vestidor i a fer córrer els jugadors i a fer obeir a l'entrenador, que és Mourinho. És l'únic objectiu que té. Si el pot portar, el portarà, 100%.
6: No, i riurem a les rodes de premsa.
4: Això sí.
6: Ja, només falta que vingués ja Javier Aguirre, també. Per les rodes de premsa.
1: I un whisky a dormir, no?
6: I un whisky a dormir.
1: Enteneu que Mbappé sigui el centre de les ires?
4: Sí.
1: Sí,
4: Home.
1: Però és que tu has vist la temporada que ha fet golejadora? Vull dir que el tio a la seva feina l'ha fet. Després haurà tingut actituds que no agraden. Però...
4: No pots...
5: Però s'ha frenat, ja.
4: No pots borrar-te de la manera que s'ha esborrat ell. És a dir, per mi, collonut que ho faci. Jo voldria que repetís la... O sigui, jo subscric el que dius. Temporada meravellosa d'Mbappé amb uns números brutals. Serà Pichichi
1: i espectacular. No, això és el que m'agradaria, que Morici fes dos golets.
4: Bueno, m'és igual a mi. Però el que dic és, si tu ets madridista, si per un seguidor madridista, veure com l'estrella, que has estat 7 anys empaitant, et ve a l'equip del que ve, guanya una Champions i potser en guanya dues consecutives, arriba aquí... s'esborra partits claus, com per exemple va ser, si no recordo malament, l'eliminatòria amb el City, que la superen, però Mbappé s'esborra. I que s'esborra, per exemple, el Clàssic. S'esborra de forma descarada. Que hi ha bufetades al vestidor i ell presumeix a xarxes socials de que està por ahí passant-s'ho de puta mare en un llot i fa mofa i befa del que està passant al Madrid. Home, jo, si jo fos madridista, estaria molt cabrejat amb aquest individu. Ara, com que no ho soc, gràcies a Déu, com deia la pancarta que li van donar a Fermín, va ser, no?, a la Rua, com que gràcies a Déu no soc madridista, que segueixi igual l'Mbappé. I a mi em va collonut.
6: És que això ja parteix d'un inici, que estava ja mal conformada la plantilla. O sigui, què va passar quan va arribar Griezmann aquí al Barça? Que tots parlàvem, on es jugarà? No, doncs pot jugar a l'esquerra. No, que a l'esquerra hi ha Messi. No, és que a la dreta... És que... I ningú discuteix que Griezmann té un talent, ho està demostrant a l'Atlético de Madrid, físicament ja ha baixat, però el talent el té. Però no tenia aquesta posició i Mbappé arriba al Madrid, que a PSG jugava més per la banda esquerra, i arribes i tens a Vinícius a la banda esquerra. Per tant, l'has d'adaptar amb una altra posició, que sí, que marca gols, perquè és un tio que marca gols, però que aleshores ja no, aquesta combinació Vinícius-Mbappé no ha acabat de funcionar, encara que marqui 40 gols i 50. Per què? Perquè Vinícius ja sabem com és, llavors l'altre no juga perquè li fa mal aquí i tal. Està mal conformada la plantilla, està mal conformada, i aquest és un dels greus problemes que té, independentment de que siguin molt bons jugadors.
1: Estem pendents d'Arbeloa, quan aparegui la roda de premsa intentarem sentir alguna cosa del tècnic madridista. Anem a votar el professional de la jornada? Vinga, ho teniu clar? Amb Obramat?
6: Sí,
1: va, som-hi. Jornada 36 de Lliga. S'ha tancat amb aquest Madrid 2-Oviedo 0, el Barça va perdre 1-0 a Mendizorroza, l'Espanyol va guanyar 2-0 l'Atlètic Club de Bilbao i el Girona ha empatat a 1 amb la Reial Societat. Quin ha estat el professional de la jornada per vosaltres? Joan Poquí, vinga.
4: Jo diria Estuani. Cristian Estuani, que avui li ha salvat un punt al Girona, que ja li va

0: Pere, perquè ha estat un Pere desconegut la segona volta. Era la imatge del jugador caigut, destrossat, la cara sempre trista, quan ella és un jugador de, ho vam veure la primera volta, alegre i tal, i marcant gols, i ahir va marcar un gol, molt bon gol, difícil de fer, no és tan fàcil, sembla que, perquè ella està fora de la porteria i quan ve la centrada ha d'obrir bé la cama i el peu perquè li toqui a l'interior del peu i desplaçar la pilota en mig metre. Per tant, jo avui, després de tot el que va passar, tot l'equip, però essencialment el Pere, li dona aquesta...
1: Professional de la jornada, Pere Milla. Us voleu mullar, Puig, Damià, Albert? Vinga, va.
2: Jo anava a dir Estuani com puc ir, perquè em sembla que continua sent el far en el que el Girona s'ha de fixar per aconseguir aquesta permanència.
3: Puc dir un sub, un segon, classificat?
1: Sí.
3: I també, he pensat després, que me l'he descuidat. També dic Álvaro Cortés.
1: A mi em va sorprendre molt
3: el
1: positivament.
3: El central esquerre que va jugar, que a més el Barça Atlètic ha fet una gran temporada. Això no vol dir que diguis, perquè com hi hagi sentit algunes opinions, no cal que fitxem una altra. Escolta, el context és un partit camp de l'Alavés, amb el Barcelona molt ficat a camp contrari, i està jugant a segona federació. És a dir, aquest és el context. Ara, Flick li està donant l'oportunitat d'entrenar amb la primera plantilla, li ha donat alguns minuts, vol dir que se'l creu. I si se'l creu, si Flick se'l creu, hem de pensar que és bo. Jo tot el que he vist aquest nano, és, a mi m'ha agradat. Per tant, li dono segon lloc després d'estuar.
1: T'ho compro.
4: Jo li donaré un dels amics del Superesports, que és Luis Castro Cañita Brava, perquè realment, quan va arribar al Llevant, ningú sabia qui era, va agafar l'equip amb un peu a segona, i el que ha aconseguit aquest home, i a falta de dues jornades, dependre de si mateix per salvar la categoria, em sembla... Vaja, que pot passar de tot, però que ha fet una feina brutal i que si baixen a segon...
0: I jugant molt bé.
4: I jugant molt bé, sí.
1: I és més, en les dues últimes jornades, ara m'hi fixava, aixequen un 0-2 i un 2-0. O sigui, perdien 0-2 amb l'Osasuna i guanyen 3-2 i perdien... amb el Celta de Vigo no. Va ser que anaven 1-0, 1-1, 2-1, 2-2...
0: Els darrers 7 o 8 partits va perdre el camp del Villarreal per 5 gols.
3: I el camp de l'Espanyol va mereixer guanyar.
0: Això sí.
3: Sí. Va tenir l'aturada de...
0: No, Eta Young, no el fitxeu. El Barça, no el volia el Barça.
3: Es va parlar al principi de temporada.
1: Sí, és veritat, sonava. Però... Dami, quedes tu, va, professional de la jornada.
5: Jo voto per un jugador del Barça, per Koundé, que avui s'ha convertit en el primer... amb el primer jugador del Barça en entrar a una llista mundialista, en concret en França.
1: O sigui, ja
5: per tant, el
1: confirmat.
5: Felicitem. Sí, confirmat, el felicitem des d'aquí a Koundé l'altre dia. Vardà Gí va quedar fora. Encara no ha donat la llista al nostre amic Ronald. Encara no sabem, però avui deixem-nos donar la llista i ja hem de felicitar Koundé que...
3: El molt cantar mañanes, no només no ha jugat un partit complet des de que té l'alta, el molt cantar mañanes...
1: M'estàs parlant de Frenkie, ara.
3: Sí, la timo.
5: No de Jules.
3: Sinó que ahir no va. No el convoquen.
1: No, això que truca al matí diu que no es troba bé.
3: Va, aquí... Vaja, és que de veritat, tio. Em traieu aquests temes...
0: No, però si està malalt.
3: Sí, una indisposició. Vaya sinvergüenza.
0: Van menjar els cargols.
1: Bé, tots aquests són els professionals de la jornada, d'aquesta jornada 36, però pels que són professionals tot l'any ja ho sabeu, Obramat, perquè igual que la gent li agrada sentir-se a gust amb el seu equip, també li agrada sentir-se igual a casa, i per això Obramat trobes les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client, amb la millor tecnologia i amb la millor eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat. 5 per sobre 12:15. Una pausa i de seguida estem pendents d'Arbeloa. Acabem de parlar de la jornada de Lliga, de la zona del descens i també algun comentari sobre l'actualitat del Barça. I vindrà Edu Mutante amb el Tur Riuràs. Avui m'ha dit que farà un 1-1 de l'Alavés Barça, Florentino Pérez a l'1-1.
6: RAC 1. Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
7: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
6: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
7: Més informació a diva.cat.

0: Diputació de Barcelona.
1: Busques cotxe? Arriba el mes del vehicle seminou a Kia Qualis AR Motors. Més de 200 Kia seminous amb garantia oficial. Aconsegueix el teu Kia Ceed per només 158 euros al mes. Un Kia Niro des de 205 euros o el nou Kia EV3 per 239 euros. Només fins al 31 de maig. Qualis AR Motors, concessionari oficial Kia a Barcelona. QualisARMotors.es.
2: Busques una oficina que s'adapti a les teves necessitats? Spaces et dona l'espai que necessites quan ho necessites. Oficines, coworking, cocotreball, sales de reunions, en les millors zones de Barcelona.
3: Perquè la felicitat és màxima flexibilitat, mínimes molèsties. Troba el teu espai a spacesworks.com.
4: Deixa de buscar el cotxe que vols, és aquí, a Stellantis en Lluís Sant Boi. Vehicles nous Citroën i una selecció d'ocasió de totes les marques. Revisats amb garantia. Servei oficial amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Tot en un mateix lloc, sense complicacions. Stellantis en Lluís, carretera del Prat 1, Sant Boi.
5: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
6: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
7: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
8: RAC 1. El món a RAC 1. Cada matí, de 6 a 12, amb Jordi Basté.
9: Francesc Torralba, filòsof, teòleg, pedagog, bon dia, professor, i moltes gràcies.
10: La crisi d'autoritat del mestre és oceànica. No només per part dels alumnes, sinó també per part dels mateixos pares que qüestionen, analitzen, cada cop més critiquen les posicions i les defenses que fan el mestre, no? Si el mestre exigeix una mica, malament. Si no exigeix, és massa permissiu. I molt sovint, les famílies deleguen tota la funció educativa a l'escola. I nosaltres ja paguem a final de mes, vostès l'han d'educar. Clar, aquesta deixadesa té efectes perniciosos. No? També et diré una cosa, hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums i llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? I això ens exigeix molt, també, els professors i els docents.
11: Si voleu recuperar aquest i altres continguts del món a RAC1, aneu a rac1.cat, a l'apartat RAC1 Podcast.
8: RAC1. Tots som u. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
12: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
8: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
12: a Android Auto
8: i a Apple CarPlay.
12: Tots els podcasts de RAC1.
8: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
12: Noves funcionalitats premium.
8: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
12: Fàcil, intuïtiva i renovada.
8: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
13: RAC1. Tots som u.
8: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

Vini la mitjanit, atenció, perquè està fent declaracions Kylian Mbappé a la zona mixta del Bernabéu. Ara el sentirem. Abans, la xiulada que li ha dedicat al Santiago Bernabéu quan ha entrat a la segona meitat. És aquest el moment.

0: Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo?
1: No,
0: no, no, no, no, no. Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster. Salió de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar a ser titular.
1: ¿Has querido tú seguir hablando? ¿Has querido hablar tú?
0: No, porque yo prefiero hablar aquí. Yo sé que hay mucha gente que no hablan y yo tengo que mirar la prensa para saber lo que piensan. O sea, al final yo prefiero hablar aquí, de mi boca, y así es más fácil, ¿no?
2: Doncs això és el que ens havíem perdut. Hòstia, és molt fort. Bé, primer ha dit que tenia autorització del club per marxar i que s'han fet un gramassa sobre la seva escapada, però la declaració és que Arbeloa li ha dit que és el quart davanter de la plantilla per darrere de Mastantuono, Vini, Gonzalo.
3: I aquesta darrera? Que diu, yo prefiero hablar aquí porque hablo claro. Lo que otros dicen, tengo que leer la prensa para saber lo que piensan. La darrera que ha fet.
2: Sí, sí, sí. Sí.
3: Ojo, eh?
2: Sí, sí, sí.
4: Ah, tío, ojo, eh?
2: La toca.
5: Tonto no és.
2: Sí, la toca. Però Carbeloa. Però Carbeloa l'hagi dit que és el quart.
4: És que queden dos partits.
2: D'Arbeloa, vols dir?
5: Però li ha dit que és... Però a veure, li ha dit que és el quart perquè no n'hi ha més. És a dir, si Rodrigo... No, tal com es planteja aquesta situació, si Rodrigo arriba a ser-hi, li hagués dit que és el cinquè, perquè no l'aguanta. No? O sigui, que li digui un tipus com Mbappé que és el quart davanter, és una situació en la que si Arbeloa l'any que ve continués com a entrenador, Mbappé no podria continuar.
2: Però
5: que li
2: hagués
5: dit això a la cara, però, si realment li ha dit.
2: Totalment. Però una pregunta, no. Si Arbeloa segueix el fil de Florentino Pérez, això vol dir que Florentino Pérez pensa que ara mateix Mbappé és el quart davanter de la plantilla i que està emprenyat Florentino Pérez perquè Mbappé potser ha tingut actituds que no tocaven?
5: Jo penso que si Arbeloa li ha dit això, és que jo no sé qui és menys ara mateix, Florentino o Arbeloa. O sigui, com li dius això a Mbappé, que és el quart davanter? Estem parlant d'una estrella mundial.
2: I com surt ell a verbalitzar-ho públicament, bueno, no? Deixant ara, en el lloc que deixa Arbeloa.
5: Ara ho haurà de reformar Arbeloa, això, en roda de premsa.
2: A veure què diu.
4: No crec que hagi dit això i no sigui veritat.
2: Però la frase, pregúntale al míster por qué, com dient, vinga, va, a veure què fa ara. T'ho imagina't l'ambient que deu haver-hi aquell vestidor?
4: És una guerra. Si Mbappé sigués el quart, de veritat, i Arbeloa, i comença la temporada, l'Arbeloa dura 3 partits.
6: Amb això que ha dit... la rumorologia que deia que Mbappé es va esborrar del clàssic perquè va saber que no seria titular, diríem que guanya bastant de pes després de sentir avui Mbappé, que va dir, mira, jo per asseure'm a la banqueta al Camp Nou em quedo aquí a casa.
5: És que perquè un entrenador faci aquest pas de dir-li a Mbappé que ets el quart davanter, això el Dani donarà la raó, entenc que és per una qüestió d'indisciplina, en cap cas per un tema esportiu. És per una qüestió de que Arbeloa ha vist coses d'Mbappé que considera que són inadmissibles.
4: Potser tàctic. Home, perquè no veu com a delanter centro i prefereix
5: ja, però no li dius això a Mbappé. Pues
2: és Joan Gonzalo.
3: A tu alguna vegada un entrenador va dir usted es mi segundo interior derecho?
4: I dic, te queden 2 dies.
2: Li monta un pollo.
5: És el Titanic, és el Titanic.
2: No, és el Titanic. Va, estem pendents d'Arbeloa, que ara és més interessant que mai aquesta roda de premsa d'Arbeloa. Ja sabeu que el carburant no para de pujar, i continueu pagant de més? Doncs és el vostre moment de canviar de cotxe. De l'11 al 31 de maig, fins a final d'aquest mes, podeu descobrir la nova gamma Domoda i Jaeco. Són vehicles híbrids, també n'hi ha d'híbrids endollables i d'elèctrics, amb fins a 10.300 euros de descompte. Sí, sí, ho heu sentit bé. Fins a 10.300 euros de descompte. Domoda Jaeco, més tecnologia, més estalvi, més futur. No us ho penseu més i conduïu cap al canvi. Xarxa de concessionaris Domoda i Jaeco de Catalunya. 10 i la mitjanit. Fem una pausa molt ràpida que ens queda i quan aparegui Arbeloa el sentim i després l'1 per 1 avui, especial Florentino Pérez amb Edu Mutante.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
2: Espera, que no vaig ni a públic a sobre Arbeloa. Anem a sentir el tècnic del Madrid.
8: Para hoy, ¿por qué? ¿Cómo has dado esa situación? ¿Si has tenido algún problema con él? Porque estaba enfadado.
9: Ya me gustaría a mí tener 4 delanteros. Pero no, pues no... No sé qué decirte, porque ni tengo 4 delanteros ni le he dicho semejante frase. No sé, no me habrá entendido bien o... La verdad es que no sé muy bien qué decirte, porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero, vamos.
2: Dues versions.
10: Hola, Álvaro, ¿qué tal?
2: A ver qué pasa.
10: Aquí Anto Meana, en el agregado de la cadena SER. Odio preguntarle por una frase que usted no ha escuchado, porque me parece que es injusto preguntarle por una frase que usted no ha escuchado, pero lo que le acaba de decir José es

0: que es literal, de Mbappé, que usted le dice que tiene por delante a Brahim, a Mastantono y a Vinicius, y que es el cuarto delantero. Lo ha dicho en la zona mixta, continúa hablando en directo. Y mi sensación es que ha mostrado una disconformidad con usted, como que respeta su decisión, que es el entrenador, pero que él no puede jugar si usted no le pone. No, ¿hay algún problema entre Arbeloa y Mbappé?
1: No, está claro que si yo no le pongo, no puede jugar. Eso está claro, porque soy el entrenador y soy quien decide quién juega y quién no juega. No sé exactamente, he tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar, sobre todo porque no es una final, no es un partido de vida-muerte, porque creo que Gonzalo el otro día hizo un gran trabajo, porque además tenemos un partido el domingo donde seguro que va a ser el primer delantero, como le he dicho, y 7 días después pues seguro que se volverá a ganar ser el primer delantero. Y nada más, yo de verdad que no tengo ningún problema con nadie, soy el entrenador del Real Madrid, decido quién juega, quién no juega, entiendo que los jugadores que no juegan no están contentos, por eso son jugadores del Real Madrid. Puedo entender perfectamente que Kylian Mbappé hoy no esté contento por no jugar, pero es una decisión basada, como he dicho siempre, por las circunstancias y como he dicho antes, ¿no? Creo que no quería asumir por mi parte ningún tipo de riesgo, jugando también el próximo domingo en 3 días. Creo que era lo más lógico, lo más natural i de sentido comú.
2: Que no serveixi de precedent, però estic molt d'acord amb la reflexió que acaba de fer Arbeloa sobre si no va poder jugar al Camp Nou, 4 dies després, doncs que jugui l'altre i diumenge titular a Sevilla, no? Té lògica. Potser Mbappé no ha entès bé la conversa.
3: De tu jugador, gracias.
1: Si és que no... Si queréis me ponéis la zona mixta de Kylian y entre todos la comentamos, pero es que hasta que no escuche lo que ha dicho, pues tampoco voy a estar comentando aquí cada frase, y me parecería muy bien que pensase que en la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda parte de la temporada no. Seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda parte.
2: Patapam.
4: Hola, ¿qué tal? Álvaro por aquí, Javi Gómez, en directo en el partidazo de la cadena COPE. No sé si es analizar una frase, pero otra de las que ha dicho es que él estaba para ser titular. Y usted dice que no, que estaba para pocos minutos.
1: No, yo no he dicho eso.
4: Que lo mejor era para él jugar menos minutos hoy. No sé si hay algún tipo de distanciamiento entre usted y Kylian Mbappé, si han tenido algún problema personal en estas últimas semanas que han sido convulsas.
1: No, yo he dicho que para mí un jugador que hace 4 días no pudo ni estar en el banquillo teniendo un partido dentro de 3, yo he considerado que lo mejor era que saliese la segunda parte y que fuese titular, como va a ser titular el próximo domingo. Para mí eso es un planteamiento que como entrenador creo el más lógico. Creo que además Gonzalo se merecía el premio de jugar hoy y nada más. Y vuelvo a repetir, entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, como me pasa todos los días, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen, y si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
2: Està pujant el to, Arbeloa, ara.
5: Són declaracions fàcils de fer per Arbeloa, que ha constatat quin és l'estat del públic, avui, quan sí. Mbappé. No.
2: Sí, clar, va condicionat també de dir...
5: Va a favor de corrent, avui.
2: Sí, avui vaig bé.
6: Vale.
7: Està tens, eh?
6: Sinceramente... Que salga Mbappé a decir esto y que te has salido tú al mismo tiempo sin saberlo, ¿te parece normal? No sé cómo valoras una circunstancia en la que está claro que no estáis de acuerdo.
1: Está claro, pero no solo me ha pasado en estos 4 meses con Kylian como hoy, seguro que con muchos jugadores, más de los que os imagináis, son situaciones que se han dado también por las circunstancias, porque seguramente mis circunstancias... pues han sido diferentes a la de otros entrenadores en el club y estoy muy tranquilo, tengo la conciencia muy tranquila, voy a hacer hasta el final lo que creo mejor y me parece fenomenal que los jugadores muestren su disconformidad y que no están de acuerdo con mis decisiones. No me importa, lo voy a seguir haciendo como considere hasta el último día.
8: Hola, Álvaro, aquí. Bueno, ¿no has escuchado las palabras de Mbappé?
1: No las he escuchado.
8: Torni. Pero sí que habrás escuchado los pitos a Mbappé.
1: Sí, claro.
8: ¿Qué te parecen?
1: Yo siempre pido el apoyo de la afición para todos y cada uno de mis jugadores.
2: Quan no és un all, és una ceba al Madrid, eh? Sí. O sigui, veníem de Tchouaméni i Valverde, ara Florentino, ara Mbappé dient això.
7: Vinicius ha recibido una ración menor, pero también ha recibido cada vez que tocaba el balón. Siendo ellos los que el club transmite que tienen que ser los pilares del próximo proyecto y del futuro del Madrid, es una situación tan enrarecida que yo no sé cómo imaginas tú que se puede arreglar esto.
1: Bueno, seguro que lo van a hacer, son capaces, como tú dices, son dos pilares, los dos jugadores más desequilibrantes que tenemos y que el club tiene puestas muchas esperanzas en los dos. La afición siempre es exigente y estoy seguro que en cuanto vuelvan a hacer goles y a jugar como ellos saben, pues volverán los aplausos.
9: Bueno, Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Con todo lo que usted ha defendido, se ha partido la cara por sus jugadores, también por Mbappé especialmente. ¿Tiene la sensación de que hay jugadores que han sido con usted injustos o ingratos?
1: Bueno, no espero de mis jugadores lo que yo he dado por ellos. Sé cómo somos los jugadores, aunque ahora mismo estoy en esta silla como entrenador. Yo creo que uno nunca deja de ser jugador de fútbol. Sé cómo piensan, sé cómo se sienten. Más jugadores de este nivel, con esta ambición, con un gran ego seguro, y bueno, pues yo soy capaz de entenderlo todo y no cambiaría ninguna de las cosas que he hecho, ni que he dicho, ni la defensa que he hecho de todos y cada uno de ellos.
10: Hacemos la última pregunta.
2: Se ha mosado la lengua, evidentemente.
11: Buenas noches, Pablo Polo, de Marca. No, yo quería saber un poco las sensaciones de Arbeloa, si esto se está haciendo un poco largo, si esto también está provocado por la situación que tiene el club, de que ya no está inmerso en ningún título, y si ha venido, usted vino un poco a disfrutar. No sé si esto se le está haciendo algo y lo está más sufriendo que disfrutando en estos últimos partidos.
1: No, nunca, uno nunca puede sufrir estando en el Real Madrid. Al contrario, yo creo que no es una situación en la que ninguno de nosotros esté cómodo, porque en este club ya sabemos cuál es la exigencia. Creo que, bueno, pues está juntando un mal año con otra temporada sin ganar títulos y bueno, pues eso hace que esta situación sea más difícil, que estos partidos sean más complicados, que todo, bueno, pues se vuelva mucho, mucho más difícil, lo que nos gusta a todos, pero como dije ayer, yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos que ir a Sevilla, donde va a ser un partido muy exigente para intentar ganar, y el último partido delante de nuestra gente, pues se merece nuestro esfuerzo y que demos lo mejor de nosotros mismos hasta el final. Sí, tranquilo, no hay problema.
12: Buenas, mister, ¿qué tal? Joaquín Alonso, de la Nueva España. Yo te quería preguntar por ese abrazo que le das a Santi Cazorla en el terreno de juego. No sé qué opinión tienes del jugador del Oviedo.
1: Bueno, ¿qué te voy a decir? Ha sido un grandísimo compañero.
2: Fins aquí, Cazorla, tots els honors per Cazorla. Déu-n'hi-do, el paperot que està fent.
13: També tenia Carvajal.
2: Ja, avui no li han portat per Carvajal perquè tenia un altre incendi, que era Mbappé. Sí.
14: Però no he tingut, l'altre dia va dir, ningú problema con ningú jugador, ni ningú conflicte con ningú jugador. La conclusió clara és, et vas esborrar del clàssic, per tant, avui no seràs titular.
2: Però té lògica de dir, no vas voler ser a la banqueta del clàssic, com dius tu, doncs 4 dies després no estàs per jugar. Ja està, i un entrenador, a mi em sembla lògica la decisió d'entrenador, per primer cop, i que no serveixi de precedent. I l'altre s'ha emprenyat. L'altre s'ha emprenyat.
13: Però estava per jugar al clàssic i no el posava?
2: Estava per jugar uns minuts, segurament.
15: Segurament no estava al 100%, però estava per anar convocat. De fet, va completar l'entrenament del dia anterior.
5: Dimecres el Madrid ja anuncia que ha superat les proves i en el seu comunicat, cosa que no és massa habitual en aquests nivells, el Madrid parla que estarà en la convocatòria per ser a Barcelona.
15: Sí, sí. I a partir d'aquí, ell, el dia que el Madrid anuncia que no està, el mateix dia que viatja a Barcelona.
2: Clar, perquè és quan deu saber que no és titular. I Mbappé diu, no vinc, clar. No? Segurament hauria de fer un desplante així i llavors l'altre, doncs avui no l'ha volgut posar.
5: És un club malalt ara mateix.
2: És que passa de tot.
5: Al Madrid i
13: ha dit que espere, pues que espere el siguiente.
2: Sí, sí.
15: És un club en descomposició, és un club que està en un moment de crisi.
5: És difícil.
15: Igual, només una cosa molt ràpida. La Porta, en el primer mandat que va fer, va aconseguir que Florentino plegués. I va aconseguir que el Florentino fitxés un entrenador com López Caro, que era ridícul. Sí. I en aquest segon mandat, no sé, segurament de moment no considera que Florentino Pérez plegui, de moment ha aconseguit que convoqui eleccions i ha aconseguit que posi a Arbeloa, altrament com el Cono, vull dir, els seus companys, excompanys li diuen Cono, com a entrenador del Real Madrid. A mi em sembla molt bèstia.
2: Estic amb tu que hauria de seguir. O sigui,
15: hauria de seguir.
2: L'espectacle que ens dona a la sala
15: de
2: premsa...
15: El meu desig és que segueixi Arbeloa. Sí, aquest és el meu desig.
16: I ha dit, diu, la primera vuelta marcava goles...
2: I la segunda no tant.
15: Aquí ha estat
2: patapam.
15: Aquí ha estat...
5: És una feinada la que tenen aquest estiu.
15: És brutal,
5: que
15: brutal.
5: Clar, ja tu penses en la banqueta, però és que la banqueta gairebé que és una qüestió menor perquè canviaran d'entrenador i ja està, però és difícil... no trobar futbolistes que estiguin en el punt de mira. Perquè, clar, tu ara veus Mbappé, què faran amb Mbappé? És un jugador ara mateix que ha estat escridassat de manera històrica. Vinícius també està molt qüestionat, és un dels jugadors amb el salari més alt i no rendeix. A part d'aquí, Valverde, tot el que ha passat amb Valverde, Tchouaméni, culpable o no culpable, Camavinga, autoexpulsat a la Champions, també en el punt de mira, s'acaba de quedar fora del Mundial, vol dir que no rendeix. Tota la defensa, Dani, abans ho deies, Alaba, sempre lesionat,
2: Militao no hi és,
5: Hausen, un fitxatge de mantega, Álvaro Carreras...
2: Carvajal se n'anarà, no?
15: Però el problema de tot això és no només fitxar, que deia abans el Dani, estic d'acord, sinó tu has de treure per fitxar, primer has de treure els que hi ha. Ah. I els que hi ha, la immensa majoria, ara mateix...
16: Tenen contracte.
15: Exacte, i són incol·locables, o sigui, perquè tenen salaris altíssims.
5: Rodrigo.
16: I tens a l'episodi Vinícius, que acaba contracte.
2: El 27 acaba, sí.
14: I que portem dues temporades... I escoltant avui Mbappé, em sembla també que aquí hi ha soterrat, que Arbeloa defensa mort a Vinícius i a mi no tant.
5: És veritat, això.
14: I que fa dos anys que Vinícius i Mbappé juguen junts i que no han connectat. I el any que ve serà el tercer. I han passat uns quants entrenadors i ningú no ho ha aconseguit. I avui Mbappé, que aquí hi ha un atac de gelos, de dir, el de teva, la nieta dels teus ulls és Vinícius, a mi em tens... Hi ha hagut un moment de la roda de premsa que ha tractat Mbappé al mateix nivell que amb Astantuono, noi, que és Mbappé, si vull dir que és un dels millors jugadors del món.
16: Si realment li ha dit això, és per no contestar-li a l'entrenador, és per agafar i dir, oye, ve a entrenar al filial.
2: Imagineu-vos l'entrenament de demà. Sí, sí. No, les dues jornades que queden és per obrir les crispetes, encara més de les que ja les heu obert.
5: Bueno, i li ha vingut a dir, per acabar, que ara jugaràs a Sevilla, que ara ja entrem en la fase en què Mbappé ja no vol jugar, perquè s'apropa al Mundial.
14: Potser a mig entrenament, diu que té una molèstia, se'n va, eh?
15: En Ràpid té una ruptura fibril·lar.
2: Esperem que no, va.
14: I cap al Mundial, tu.
2: Molt bé.
16: No, que Sevilla seria el primer delanter.
2: Això sí.
16: O sigui, el Sevilla el posa.
15: El nostre Frenkie, què va tenir ahir?
16: Cagarrines.
15: Doncs ja està.
2: Malestar general.
5: Pensava que feia
2: fer. Corren molts minuts.
15: El bo d'en Kilian pot...
2: Malestar general.
15: Pot copiar Frenkie.
2: Cagarrines d'aquestes. Bé, vinga, que hem de fer la publi pendent i de seguida el tu riuràs. I després Beletti.
17: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
18: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros, financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
19: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
20: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
21: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
22: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
3: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
0: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
3: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
4: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
23: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
24: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
25: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muni.
26: Hola!
27: Quina vaca més bonica, no?
25: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
28: Com és que no vas tornar mai?
29: Havia passat massa temps.
28: Mai és massa temps.
25: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a raco.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
30: Que t'està buscant la policia!
31: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
27: Però confia en mi.
25: Aquest mes veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.
32: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
2: 12 i 8 minuts, us parlo un moment d'autocol·lecció. Tenen un estoc en cotxes que no te l'acabes, eh? Pots remenar i remenar fins a trobar el teu cotxe. Tots estan revisats i garantits i tenen un servei de taller postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Així sona autocol·lecció. Autocol·lecció amb K, eh? Cotxes de quilòmetre zero, gerència i també vehicles d'ocasió. Compra un cotxe tranquil, compra l'autocol·lecció. Tota la informació a autocol·lecció.com.
32: Tu riuràs amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
2: Què tal, Edu Mutante?
13: Desbordat.
2: Desbordat. No, no, és que la realitat està superant a la ficció. Oi que molta gent et va dir que si eres tu, el de la roda de premsa?
13: Sí, sí, sí. He rebut com 20 o 30 missatges per Instagram i Twitter que si érem nosaltres.
2: L'Oriol Cruz, tu, sí, els imitadors sí, del Versió. Sí, sí. I no, no, era el Real, era Florentino Pérez, sí. Real. Increïble. Bueno. Anem a l'1x1 de l'Alavés Barça.
13: Sí, millor.
2: Avui un 1x1 especial.
13: Abans que passi alguna cosa més. Sí.
2: Vinga, som-hi. 1x1.
32: L'1x1 de RAC1.
2: Avui amb el gran protagonista de la setmana, Florentino Pérez. Què tal,
33: bueno,
2: presidente?
33: Bueno, ¿qué quiere que le diga? Pues he oído por ahí que no voy a dimitir, que me voy a proclamar elecciones.
2: Sí,
33: por cierto, ¿dónde están hoy las niñas? Porque,
2: no, no.
33: Porque aquí me han puesto estos dos que son más feos que un twingo rosa.
2: Va, no, sisplau, no falti. No han pogut venir ni la Naís ni la Maria i han vingut el gran Dani Solsona i jo un poquillo.
33: Bueno.
2: Vinga, va, anem amb l'1x1. És 1x1, 1x1 especial... frases de Florentino a la roda de premsa, val? O sigui, farà servir frases reals de les que va dir a la roda
33: supuesto,
2: de premsa Florentino.
33: Por supuesto, claro que sí.
2: Val. ¿Qué seria Wojtek Szczęsny segons...
33: José María García, pues el innombrable, porque es que este portero tiene un nombre que, mire usted, es más fácil hacer pipí con viento que pronunciarlo.
2: ¿Qui seria Koundé?
33: Negreira, es inadmisible que se lleve dinero del Barça.
2: ¿Qui seria Cubarsí?
33: Pedrerol, el único que se salva.
2: Álvaro Cortés.
33: Pues el periodista ese de la ABC que dice que estoy cansado, pues es que no sé quién es.
2: Es un nano del filial que va a estar fent molt bé. Alejandro Valde.
33: Mi suscripción de la ABC para darlo de baja.
2: Marc Bernal.
33: No voy a dimitir porque voy a presentarme a las elecciones y este chico, pues lo mismo la temporada que viene, que tiene que ser el líder como yo y no el hombre ese sudamericano, yo que sé, que tiene acento...
2: Sí, sí, sí, va a quedar clar, va a quedar clar. Marc Casado, ¿qué sería?
33: Segurola, Relaño, Manolo Lama, etcétera. Están para irse a su casa.
2: Qué dolen es. Ronnie Bardaggi.
33: Este sí que está cansado y no yo. Así que dígale a ese periodista en ABC que yo no estoy cansado. Mira qué hora son y aquí estoy con estos periodistas. Oye, pero en serio, ¿dónde están las niñas? Que son ustedes tan feos que de pequeños les alimentaban con tranchetes porque era lo único que había debajo de la puerta.
2: Va, home, no, no digues aquestes barbaritats, per favor. Vinga, més frases de la seva roda de premsa. Quina seria la per Dani Olmo?
33: La temporada del Real Madrid pues fue de más a menos, pero bueno, no se puede ganar siempre. Yo he ganado 7 ligas y porque me han robado otras 7 con Negreira, que si no, pues hubiésemos ganado más cosas.
2: Sí, sí. Rashford?
33: El dossier que estamos preparando para llevar a la UEFA de 500 páginas, que no sirve para nada, pero lo vamos a llevar a ver si cuela, juntando un VHS que nos han preparado en Real Madrid Televisión con los 18 puntos que nos han robado esa temporada.
2: Jo ja ho vaig dir l'altre dia. Jo faria un altre vídeo amb els 18 punts que els deuen haver afavorit, saps? Per quedar-se a zero en el muntant. I Robert Lewandowski?
33: Pues los que dicen que me tengo que jubilar. Pero mire usted, si llevo 26 años en el Real Madrid, que hemos ganado 67 sí, títulos, sí. Y porque nos han robado sí. En el mayor caso de corrupción que ha habido sí. En la historia del fútbol. Hostia, y el Real Madrid es de los socios. Sí. Y yo, cuando llegué hace 20 años, puse mi patrimonio que sí. Para que el Real Madrid fuera de los socios.
2: Ya está. Com es repeteix, no va parar de repetir-se la roda de premsa una vegada i una altra. Ha quedat clar el seu missatge. D'un president a un altre, que serà president d'aquí a poc, ja veuràs.
1: Hay cosas que no te di, que todavía me duele.
2: Sergio Ramos ha comprat el Sevilla. Volem saludar-lo ja com a nou president i propietari del club de Nervión. Sergio, què tal? Felicitats, presidente. Felicitats.
6: Bueno, moltes gràcies. Que cabe duda que... Que solo soy el presidente, ¿no? Porque al final el propietario es una cosa y presidente es otra.
2: Sí.
6: Es como si vives en una finca, pues una cosa es ser el presidente de la escalera y otro el propietario del edificio, ¿no? Y en ese aspecto, pues, son cosas ambas las dos.
2: Sí, no le acabo de entendre, però hi ha un grup inversor darrere, ¿no? Tu ets el propietari i seràs president, però hi ha un grup inversor, ¿no? Al darrere, això?
6: Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Sí, sí, respetable sí. Como los que le gusta la ensalada de canónigos. Pero insisto, una cosa es ser titular de la propiedad y otra gestionar los bienes, ¿no? Y yo solo tengo las acciones.
2: Llavors, ets el propietari, també.
6: No, soy el presidente. El propietario es vale. Ramón Sánchez Pizjuán, que no sé quién es porque nunca lo he visto. Y el campo lleva su nombre, ¿no? Igual que este edificio que se llama Torre Godó, porque es del Conde, ¿no? Y que cabe duda que no es el presidente de la escalera.
2: No, es el propietari, sí, vale.
6: Es normal tener dudas, sí. Porque tú no entiendes de estas cosas, ¿no?
2: No.
6: La Pili el otro día también, pues tenía dudas, ¿no? Me dijo que si yo no era Curro Jiménez, ¿por qué tenía ese trabuco?
2: No vull saber. Li demano, sisplau. Bé, ho deixarem aquí, millor...
7: Escolta, sí. No parlareu Dani. Del protagonista de la setmana.
2: Què passa, Dani? Ja hem parlat. Home, de Florentino Pérez.
7: No, jo estic parlant de Monchi. Escolta, ha sigut arribar i moldre. Foteu aquí una entrevista del Beletti de 3/4 d'hora i no obriu un programa amb el Monchi.
2: Ja el trucarem més endavant, quan estigui ja el projecte engegat.
8: Ei, no! Parlareu de la Lleida, no. Que hem baixat a la... Lliga Elit, però no. Sempre on estigui estaré a la seva
2: costat. Sí, ja et vaig veure la foto que vas penjar.
8: I els fulanos de l'Atlètic Lleida que han baixat sí. A tercera federació després de finalitzar la...
2: Sí, gràcies, Oriol. Oriol, sí, gràcies. Ja vam parlar l'altre dia a Lleida amb Òscar Rubio, vam explicar la seva història.
8: 42 anys que fa avui.
2: Gràcies, Oriol. Guarda la base, després l'engegarem. Vinga, fem un aplaudiment a Edu Mutante. Ha estat bé avui, ja està bé. Està bé. Grande, Mutante.
9: Cortita i al pie.
2: Gràcies per aquest tu riuràs de butxaca. Sí, que ara ens espera Giuliano Belletti. Tens alguna celebració?
9: Pues mira,
2: alguna actuació, perdó?
9: Em fa molta il·lusió. Aquest diumenge, a banda de fer 46 anys, celebro també 25 anys de carretera i humor, 25 anys en aquest ofici, i faré una actuació benèfica, a més, a l'Oncle Jack de l'Hospitalet, i la taquilla anirà cap a l'associació Héroes Sin Capa de l'Hospitalet, que treballa amb famílies que tenen fills o filles amb TEA, amb autisme.
2: Molt bé. Fas 46 anys diumenge?
9: Sí.
2: Hòstia, diumenge fa 20 anys de la Champions de París, i ara la recordarem amb Belletti. Vas néixer un 17
7: Escolta,
2: de maig.
7: Escolta, i el Monchi?
2: Sí, no, el Monchi no, Dani, ja en parlarem. Gràcies.
9: Les entrades estan a l'Entràpolis o al meu perfil d'Instagram, Edu Mutante.
2: Molt bé. Solsona, de veritat, gràcies.
10: Que vagi bé.
2: Vinga, una abraçada. Gràcies per venir. Diumenge t'espero, eh? Jornada unificada a les 7 i el Barça Betis a 9:15 i després farem tertúlia amb el Pichi, el Roura i amb tu.
7: No portareu el Monchi o no?
2: No portarem el Monchi, no. És una sola de mentida. Adéu. Poqui, gràcies.
7: Adéu.
2: Adéu. Fins dijous vinent. Vagi bé. 1:15, una pausa i ens visita Giuliano Belletti per parlar de la Champions de París. Diumenge en farà 20 anys. I can't get another day. I can't get another day.
5: love of you, baby.
10: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
11: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
12: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
14: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
15: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
16: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
17: Necessito vacas.
16: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
18: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
26: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
27: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va anirar a la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
29: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
30: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muñiz.
31: Hola!
34: Quina vaca més bonica, no?
30: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
28: Com és que no vas tornar mai?
35: Havia passat massa temps.
28: Mai, és massa temps.
30: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
28: Que t'està buscant la policia!
34: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
35: Però confia en mi.
30: Aquest mes veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.
10: RAC1.
36: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
37: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
36: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
37: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
38: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
39: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
40: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
39: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
40: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
39: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
40: Romautonissan.com.
0: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.

0: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: RAC1. Els dissabtes i diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
3: S'ha estrenat als cinemes Palandrau, la pel·lícula que trasllada a la gran pantalla una de les tragèdies importants de la història dels Pirineus catalans. L'únic supervivent d'aquella tragèdia va ser Josep Maria Vilà.
4: Havia acceptat morir-me. Vaig sentir un helicòpter, que els havia sentit N vegades durant els dos dies, però aquell so era molt més fort, per tant, dic que està més a prop, però el més important és que no marxava.
3: Qui el veu, Jordi, primer, el Josep Maria?
5: El veu el company. Jo, quan diu? Em diu, hi ha algú? Llavors, gira, que hi ha algú? Llavors, faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
3: Baixa el company, no?
5: Bueno, no, ens n'anem.
3: Sí.
5: Perquè el personal, sí, perquè el personal que portava l'helicòpter no estava format per baixar amb la grua de rescat.
3: No,
5: m'allunyo...
3: Perdona, Josep Maria, tu devies pensar...
4: Imagina't.
3: No, no penseu ara.
4: Dic, ostres, jo crec que m'han vist. I de repent, pum, se'n va. Llavors sento un bomber dient-me, no et preocupis, que ve anar per tu.
2: Per recuperar qualsevol contingut del Via Lliure, ho teniu fàcil. Aneu a rac1.cat a la carta. Life sounds
6: like... RAC1. Tots som u. L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
7: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
6: Escolta'ns al cotxe.
7: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
6: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
7: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
8: Dream. 12:24, no us perdeu els pròxims minuts de ràdio, que tenim un gran protagonista per recordar la Champions de París 2006. I després vindrà el Quim Salvador per parlar-nos del gran premi Monster Energy de circuit de Barcelona-Catalunya, que es fa aquest cap de setmana. Eh? Ja sabeu que per alguns és un circuit, per als amants del motor és on es forgen els campions, i per tu pot ser que siguis el testimoni de tot aquest espectacle. Del 15 al 17 de maig, des de demà i fins diumenge, viu tota l'emoció de MotoGP, el gran premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Tu perdràs entrades a la venda a circuitcat.com.
9: Hem arribat al 48. Belletti penja la pilota. Xiula el senyor Hauge, campió! Després de molts anys bevent a glops aspres vins a burla, després de massa temps esperant un alçament de llum en la tenebra, ha arribat la glòria, ha arribat l'èxtasi, ha arribat la segona, de Londres a París, de Wembley a Saint-Denis, el Barça, campió d'Europa!
8: Giuliano Belletti, què tal? Bona nit i moltes gràcies per acompanyar-nos.
10: Bona nit i gràcies per invitar-me.
8: 20 anys de París. N'ets conscient o no?
10: Sí, sí.
8: Sí, eh?
10: L'afició me'l recorda sempre.
8: Sí, sempre, eh? Sí, sí. Sí. Aquest diumenge farà 20 anys d'aquella final, que suposo que recordes, no? De tot el que vas viure, tot el que va passar. Aquí a la ràdio, els oients ho podran veure a les xarxes, hem muntat una pantalla en el moment de la teva celebració. Què has pensat quan has vist aquesta imatge? Quan has entrat aquí als estudis de RAC1 i has vist aquesta imatge de tu posant-te les mans a la cara, mirant el cel, no? Caient la pluja. Què has pensat?
10: No, sempre me viene... Mucha emoción recordar lo que pasó ahí en París hace 20 años. Mis hermanos dicen que yo celebro más este día que mi cumpleaños, que es 20 de junio. Pero son momentos inolvidables para un jugador defensivo, es decir, no suele pasar de marcar gol en finales. Imaginar que yo no había marcado ningún gol aún con el club. Y luego en la final, entonces... Vendo las imágenes, las fotos, sí que viene la sensación de un orgullo y de mucha alegría.
8: Celebres més el 17 de maig que el 20 de juny, dius?
10: Possiblemente. Salgo, bueno, siempre salgo a comer con mi familia, que es como me gusta celebrar las cosas. Tengo 4 hijos, intento siempre que estén todos juntos en este día. 17 de mayo, però també el 20 de juny.
8: Clar. Els 4 fills, hi eren, algun havia nascut?
10: El més major,
8: sí?
10: Tenia un any i mig.
8: Res, no se'n recorda.
10: Gianluca, no, quasi nada. I no. Mi mujer estava embarassada del segundo, però no tenia recuerdos de ahí, però sempre que estoy hablando del tema, que alguien hable del tema, recordamos bien lo que pasó.
8: O sigui, ells han vist el gol després, sí. O imatges d'aquella final, i què sí. Et diuen els fills?
10: No, son muy reservados en el tema, hablan poco, sonríen, me gusta ver cómo reaccionan cuando pongo el vídeo. No hacen muchas preguntas del tema, intento yo hablar más un poco de lo que pasó, de lo difícil que fue, de la alegría, de que mis padres también estaban en el estadio, por ejemplo, recordar esas cosas.
8: ¿Has tornat a París des d'aquell 17 de maig del 2006? Sí,
10: sí, sí. Sí. Porque que... trabajé en televisión,
8: claro.
10: Como comentarista deportivo, y la Eurocopa de Francia, la final creo que fue ahí, ¿no? Portugal, sí. La que ganó Portugal. Mm. Y en ese día, con la televisión brasileña, hemos hecho un par de reportajes y salió bien.
8: Mm. Es especial per tu, ¿no?
10: Por supuesto.
8: El gol, sobretot, entenc. ¿Tens guardat alguna imatge, alguna foto en algun lloc a casa del gol o no?
10: No, tengo la camisa, que la tengo conmigo aquí en Barcelona. Tengo el balón de la final.
8: No fotis.
10: No sabemos si es el balón del gol, porque ha habido muchos cambios de balones y he visto el partido algunas veces buscando...
8: ¿Signat a la pilota?
10: No.
8: Net. Oh.
10: Y la medalla, por supuesto, tengo una réplica de la Copa, está en Brasil. Son cosas muy individuales que tengo yo, pero que traen buen recuerdo.
8: ¿Y las botas amb les que xutes i fas el gol de la victòria a la Champions del 2006, això està en el museu, pot ser?
10: Sí, està en el museu del club, perquè en la volta, en l'avión, les he regalado al club para que pudieran tenerla en el museu, porque seguramente con los cambios de casa, de ciudad y de países que he tenido en mi vida, después de esto, en algún momento posiblemente las perdería, entonces la tiene el club y está en el museu.
8: Ara recordarem com va anar la final, el moment del gol, tenim alguna sorpresa per tu també i pels oients, però sens dubte és el gol més important de la teva carrera? Això sí, ho podem dir?
10: Sí.
8: Així? Sí, no tens dubte.
10: Es que tampoco he marcado tantos.
8: Clar, clar.
10: Pero bonito de belleza del gol, creo que a lo mejor alguno otro, pero de importante fue este.
8: Com recordes la jugada? Veus clar que pots xutar, no vols xutar, vols centrar i xutes? Vull dir, com va anar una mica la intrahistòria d'aquell moment? Què recordes, 20 anys després?
10: Iniesta intenta un xut a porteria, el balón toca algun defensa, algun jugador del Arsenal, i el balón viene hacia la banda, donde la controlo y busco una jugada ofensiva, un passe hacia el ataque. Larsson hace un desmarque, intento buscarle un pase a la pierna alejada de su marcador, que era Sol Campbell, que viene con él. Larsson controla con la zurda, pero el balón se va un poco a la banda. Y en este momento Sol Campbell sigue con Larsson. Y el otro central, Touré, no hace la cobertura, entonces abre un hueco ahí en el área, que es donde hago un sprint, imaginando, teniendo la idea, ya conocía cómo Larsson jugaba, de que Larsson iba a mirarme y dar la opción de un pase. Y es lo que pasa, ¿no? Voy en velocidad, en este espacio, Larsson me mira y hace un pase hacia adentro.
8: Y después, claro, estás muy enganchado a la línea de fons. ¿Cómo se te acudeix chutar? ¿Vols chutar?
10: Estaba dentro del área primero. Sí, cuando recibo el balón,
8: sí.
10: Como lateral derecho brasileño que soy, que era ofensivo, la idea era controlar y buscar un pase atrás.
8: Aquí,
10: la
8: claro.
10: Asistencia.
8: Claro.
10: Pero lo veía mucho, esta foto se puede notar,
8: sí.
10: La foto que tengo detrás aquí. Lo veía muchísimo, el césped estaba mojado, el balón gana velocidad con el césped mojado. Controlo con la zurda, yo también, en mucha velocidad, y el balón gana velocidad en el control, que al final no me queda la opción del pase atrás, de ajustar el perfil del cuerpo para buscar un pase atrás que podría estar Ronnie o Samuel ahí en el punto penalti. Entonces, como el balón se va un poco, una mica, no hay otra opción, sino que intentar el shoot. Pero aún así, el shoot, veo que viene Flamini, que se va tirando a por el balón. Que él creo que imagina que voy a intentar un shoot y se tira. Entonces, en mi cabeza lo que tenía era pegar muy bien el balón, por lo menos en dirección a portería.
8: Pero si había un rebot o alguna cosa, ¿no? Potser.

0: mejor 2 meses antes o 1 mes antes salí en la prensa que yo me iba del club, porque a lo mejor querían otro lateral, había un equipo inglés o otro portugués que estaban preguntando también. Entonces, por haber pasado lo que pasó del tema de Héroe, sé cómo es, porque la afición me tiene con esto, ¿no? Con este cariño especial. Pero para mí,
1: ya había dudas y a Randall Golat quedas.
2: Renovas.
0: Sí.
1: ¿No?
0: No en el momento, después que se inició la temporada siguiente, pero porque ha llegado Zambrota.
2: Es verdad.
0: Y Lilian Zuhan, de la Juve. Entonces, iba mucho por este camino, ¿no? De quedarme o no. Entonces, lo debía haber marcado el gol. Al final, bueno, no era mucho por el rendimiento en general, era de no tener muchos jugadores en una misma posición cuando Zambrota llegó. Pero sí, al final me quedé una temporada más.
2: Anem a recordar com va anar aquell camí fins a la final.
1: D'entrada li volia recordar que la final és contra l'Arsenal, però que hauria pogut ser contra el Villarreal.
0: Sí.
1: Si no és per aquell penal de Riquelme.
2: Ell, exjugador del Villarreal.
1: Clar,
2: també.
1: Sí, sí, clar, fa 2 anys jugava al Villarreal, el fitxa al Barça, guanya la Lliga, i el següent any és el de la Lliga i la Champions. Hauria estat estrany jugar una final de Champions contra el Villarreal?
0: Sí, sí. Sempre els futbolistes sempre hablan d'esto, de un partit de Champions contra un equipo de un mismo país, es decir, buscamos otros caminos, ¿no? Otros caminos. Pero solo para recordar, ¿no? Si Riquelme marca de penalti, se iba a la prórroga.
1: Sí.
0: No era el gol de la clasificación hacia la final. Y el Villarreal ha hecho una temporada espectacular.
1: Increíble.
0: Llegar hasta la semifinal.
2: Riquelme allá.
0: Con condiciones. Diego. En ataque también. Es decir,
2: Forlán, claro, ya había. Sí, había equipazo.
0: Es verdad. Pepe Reina en la portería.
2: Sí, había. Sí.
0: Era un buen equipo. Pero va, así es el fútbol.
2: Y después, a semis, ¿quién se toca? Eliminen al Chelsea abans, a 8
0: sí,
2: no?
0: Sí.
1: Que allà, no sé si hi havia una espineta perquè el Chelsea us havia eliminat la temporada anterior.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: jo
0: que havia.
1: Recordo aquella eliminatòria com amb molta tensió, no? Contra aquell Chelsea de Mourinho.
0: I Mourinho sempre ponent aún más cosas interesantes en el partido, el tema del césped,
1: el teatro del bueno, del campo, amb aquella entrada del horno sobre Messi, la temporada.
0: Ganamos ahí, en Stamford Bridge, 1-2, y aquí creo que fue empate.
2: Sí, 1-1.
0: La lástima de aquí fue el partido que se lesionó Leo. Aquí en el Camp Nou, Messi.
2: Clar, que és quan ja deixa de jugar aquella Champions, sí. No? Leo Messi. Sí. Clar, llavors, fase de grups, a veure, Roger.
1: La fase de grups juguen contra el Werder Bremen, l'Udinese i el Panathinaikos, on marca també Samuel Eto'o un golaç contra el Panathinaikos.
2: De rosca, no?
1: És com una rosca increïble des de fora de l'àrea, i jugueu després contra el Chelsea de Mourinho, com estàvem comentant. També ha sortit el Benfica de Koeman.
2: Costa
1: també la tornada. Semblava que era impossible que el Barça marqués en aquella eliminatòria, Juliano, i al final però va aconseguir marcar i passar, i després les semis contra el Milan, que també van ser duríssimes, no, Juliano?
0: No, possiblement uno de los mejores equipos de todos los tiempos, aquel Milan.
1: Estaban todos,
0: Sidorf, Kaká. Me acuerdo de Cafu y Maldini en el banquillo. Imagina. En el partido, aquí. El 0-1 ahí, con la asistencia de Ronnie y el gol de Juli, sorprendió. Porque, claro, ellos, un equipo en 4-4-2, con Kaká detrás de Inzaghi y Shevchenko, eran muy ofensivos, eran muy peligrosos. Y al final hemos podido ganar ahí y después empatar en casa a 0 y...
2: Mira com ho vam viure a RAC1, aquell gol de Juli. Mira.
3: El control per Ronaldinho. Ronaldinho té davant seu Gattuso. Bé. Aguanta la pilota Ronaldinho. Fa la passada a l'interior de l'àrea per Juli. El xut de Juli. Gol! Juli, assistència de Ronaldinho. Juli, Paris.
1: Juliano, només a Ronaldinho se li podia passar pel cap, fer una passada, perquè ningú imaginava que pogués fer una assistència en aquell moment, no?
0: Té
1: Gattuso davant.
0: Sí, por eso.
1: I Gattuso al·lucina de veure que d'allà surt una passada de gol, no?
0: Imaginar Carlo Ancelotti, entrenador del Milan, en el vestuario, hablando de esto antes del partido, ¿no? Que hay que bloquear los pases de Ronnie, que es el jugador que se movimenta mucho. Pero más interesante que el movimiento de Ronnie, donde estaba él, fue la diagonal que hizo Juli en el lado opuesto del lado que solía ser, un pase de ruptura y Juli finalizando era buenísimo y
1: a poder. No era fácil tampoco la rematada.
0: No, y había Dida en la portería, tampoco era fácil meter un gol en el Milan.
2: Després arribeu a la final gràcies a aquest gol. Feia 14 anys que el Barça no jugava una final de la Copa Europa. Teníeu pressió abans del partit o no? Sentíeu la pressió de dir, ostres...
1: De les ganes de la gent, no?, de tornar a guanyar una Champions?
0: Pressió, no sé, podríem buscar otra palabra. A lo mejor ansiedad. Pressió hay, naturalmente, había en aquel equipo desde que se ha montado, ¿no? Todo el tema de los jugadores brasileños que han llegado, con Samuel y otros más, de estar tanto tiempo sin jugar una final o sin ganar la Champions. Esto sabíamos. Toda la plantilla tenía la idea de lo que era eso. La temporada anterior, que hemos perdido para el Chelsea en los octavos, dolió. Para la temporada siguiente, traer este dolor y sacar provecho de lo que pasó. Mira, tenemos un equipazo. Hay que hacer algo más para llegar hasta la final. Y se fue construyendo en la fase de grupos, en las eliminatorias, esto de llegar con confianza, no con presión, pero controlando la ansiedad de saber que delante había un equipo que estava a 9 partidos sin encajar goles.
2: Recordes l'11 de la final o no? L'11 titular, que malauradament tu no jugues com a titular, suposo que et va doldre, no?, pel que deies, no ser titular.
0: Te digo?
2: Sí.
0: La W, Vitor Valdés, Oleguer, Puyol, Rafa Márquez, Giovanni Bronckhorst, Edmilson, Van Bommel i Deco, Juli, Samuel i Roni.
2: Tu tenies esperances de ser titular o Oleguer, com que havia jugat més que tu, entens que fos el...
0: No, tenia esperança. He jugado los dos partidos con el Benfica como titular. He jugado la vuelta de la semifinal como titular. Y desde la semifinal con Milán hasta la final con el Arsenal, hemos jugado 3 o 4 partidos de liga. Y he sido titular en estos partidos.
2: O sea, et va sorprendre no ser titular.
0: Entonces, sabía cómo iba el tema, ¿no?, de... Como estábamos con Juli muy ofensivo, de que el míster buscaba poner a Oleguer.
1: Que más de equilibrio, ¿no?
0: Un claro. Poco más de equilibrio defensivo por ahí. Pero sí, tenía la esperanza de ser titular.
2: Ara que ets entrenador del Barça Atlètic, ¿entens la decisió que va prendre Rijkaard o no? Per això que deies, per un concepte més tàctic o futbolístic.
0: El Arsenal jugava en 4-4-2, ¿no?, con Ljungberg y Thierry Henry. Tenían por la banda Piqué.
2: Sí, Robert Pires.
0: El francés, Fábregas y Gilberto Silva por dentro, que centrocampo, pero estaba Ashley Cole por la banda izquierda, uno de los mejores, bueno, la nueva generación no va a saber quién es, pero era uno de los mejores laterales izquierdos de la historia.
1: Buenísimo.
0: Entonces creo que el Arsenal podría intentar algo más por ahí también, es decir, soy entrenador, jugaré contra Belletti. Belletti es muy ofensivo, a lo mejor podemos intentar algo por ahí. Pero que en los partidos del Benfica, del Milán y de Liga, he trabajado bien defensivamente también. Por eso tenía esta esperanza. Luego la elección de entrenador es de cada uno, ¿sabes? Decir ahora como entrenador qué ha pensado Rijkaard en aquel momento, no
2: yo te decía por la perspectiva de como jugador, a vegades sou egoístes, como entrenador supongo que tú has de prendre també decisions que penalitzen i potser ara entens una mica en perspectiva el fet que fos injust potser segons el teu pare o que hagués triat a Oleguer.
0: Con la expulsión de Lehmann la primera parte,
1: minut 18,
0: sí,
1: i el Barça marca pronto. I queda anul·lat el gol perquè hi ha una falta prèvia,
2: sí. I després l'Arsenal s'avança amb 10, que era com estranyíssim, no? El guió de la final, sí,
0: porque
2: sí.
0: Tal como jugábamos, Barça 4-3-3, equipo ofensivo que juega en el campo del rival con un jugador más, es decir, podemos controlar aún más esto. Es que ellos tenían a Thierry Henry.
1: Però abans d'això, ara parlàvem del potencial d'aquell Arsenal amb aquells noms impressionants que tenia aquell equip. La final comença amb un Arsenal fortíssim, amb unes oportunitats de Thierry Henry, sí, i les mans salvadores de Víctor Valdés. S'ha fet prou justícia, Juliano, amb Valdés?
0: Nosotros, los jugadores, sí, hacemos... Yo siempre lo hago. Para mí, el tema de héroe vale por el gol, pero siempre hablo que... Lo que ha hecho Víctor Valdés en aquella final fue espectacular, no solo las ocasiones de Henry en la primera parte, sino que algunas en la segunda parte también lo hizo fenomenal, espectacular para una final. Es decir, son cosas de detalles, ¿no? Jugado en la final y Víctor ya venía de hacer buenos partidos en octavos, en cuartos y en semis. y en la final también hizo un partidazo.
2: A la segona part, el Barça ha de remuntar el 0-1, i aquí ja entren canvis, no? Entra Iniesta, l'inici de la segona part.
1: Minut 46.
2: Larsson al 68 i Belletti entra al minut 71. Va jugar 20 minuts d'aquella final. I tots tres, com explicaves abans, no, participeu en el gol de la victòria. M'agradaria preguntar-te si et va sorprendre que Iniesta no fos titular.
0: També.
2: També, no?
0: També, perquè jugó titular alguns partits antes. Pero va, creo que el míster lo que ha intentado es ganar más gente en centrocampo, más seguridad defensiva, más equilibrio, buscando que Héctor, Rony, Juli y Deco tendrían más libertad para ser ofensivos. Entonces con Van Bommel ahí también como titular, que estaba jugando bien, jugó bien también en Lisboa, me acuerdo de ese partido. Y al final los tres cambios que has dicho... Han cambiado bastante el tema, pero sobre todo porque hasta que entrara Iniesta, el Arsenal estaba muy cerrado por dentro y buscábamos mucho por dentro. Intentábamos muchas cosas por dentro y pocas cosas por la banda. Creo que el míster vio esto también desde fuera.
2: Y va a encertar también amb Larsson y Belletti. Sí, sí. Porque Larsson es protagonista en el empat, quan fa aquella asistencia a Samuel Eto'o. I, evidentment, com...
1: A la paret, també, amb...
2: Amb Belletti, com narrava abans el mateix Belletti. T'has recordat a la perfecció dels gols de qui cobria cada jugador? Vull dir, no, tens, la memòria la tens gravada, el teu moment del gol. M'ha sorprès molt que si Campbell va fer una... No, va anar cap endins, que si l'altre no va marcar...
1: L'arribada de Flamini.
2: O sigui, tens molt, molt gravat i molt clar el com va anar tot el gol, no? La seqüència de la jugada.
0: Com he comentat antes, no he marcado muchos goles.
2: I per tant, te'n recordo.
0: I, va, quiero aquí hablar un poco de Larsson. Larsson punta, un tío finalizador de goles, que ha venido para esto al club, ¿no? Para ayudarnos en esto. Pero esto, ¿no? De jugar muchos partidos con él, de conocer al jugador... ¿Cómo puede ser con punta de dos asistencias importantísimas en una final, no? Entonces, la mentalidad que tenía Larsson de trabajo en equipo se vio mucho en esta final.
2: Anem a recordar els gols a RAC1. Són gols històrics. Sí, la narració d'aquells gols aquí, en aquesta ràdio, pel Joan Maria Pou, van canviar la història de RAC1.
1: Sí?
2: Sí, sí. A partir d'aquella transmissió del 2006...
1: Hi ha un boom amb aquella Champions i amb aquestes narracions, sí, que escoltarem.
2: Aquestes narracions són mítiques, històriques. Qualsevol seguidor del Barça recorda el que va narrar el Pou amb el gol de Leto i amb el gol de Belletti. Això fa que la gent comenci a escoltar RAC1 i el 2007-2008 ens posem líders de la ràdio a Catalunya i no hem deixat de ser la ràdio líder des del 2008, però tot ve de París 2006.
1: Mira. Així que gràcies també, Juliano, per la part que et toca.
2: Entenem bona part també del lideratge de RAC1. El Pou, Joan Maria Pou, va anar així l'empat de Samuel Eto'o. Feia que sí amb el cap Juliano Belletti mentre sentia l'Eto'o, Eto'o, com en Jota Pell, Gemma Pell, Samuel. L'havia sentit, doncs, aquesta narració?
0: Sí.
2: Et sona? Sí,
0: sí, sí, sí, por supuesto.
2: A on? Quan la sents?
0: No sé, a lo mejor algunos días o semanas después del partido escuchábamos.
2: O sigui, et va arribar?
0: Sí, sí.
2: Clar,
0: sí.
2: Que això és el que va passar. Va passar arreu de Catalunya.
1: Es va fer viral quan les coses encara no es fan virals.
2: No hi havia xarxes i es va fer viral. Eto'o, Eto'o, com en Jota Pell. Va ser molt original com el Pou va narrar aquesta...
0: I quin jugador decisivo. Sempre en los grandes partidos.
2: Sempre apareixia, eh?
0: Sempre apareixia.
1: Final de Roma.
2: També marca l'1-0 amb el United. Sí, sí, sí, sí. No és fàcil el que fa, perquè no xuta, aixeca una mica la pilota per fer-la passar per sobre del peu del Múnia, no? Te n'adones d'aquest detall que fa Eto'o? És com molt intel·ligent en aquell moment, no? Sense angle.
0: És com és. És a dir, són jugadors que de cara a porteria, uno contra uno con el portero, tenen algo que les hace distinto de los demás, ¿no? Yo podría muchas veces ponerme cara a cara con el portero y seguramente el portero la iba a parar más que lo que hacía Samuel. Son jugadores diferentes que si el entrenador y el equipo sabe aprovechar esto, triunfan.
2: Vols sentir com vam narrar a RAC1 el teu gol? L'has sentit mai o no? La narració del teu gol aquí a RAC1, l'has sentit?
0: Sí, sí.
2: Vinga, va, anem a recordar-la, mira.
3: Belletti, la passada de Belletti per Larsson a l'interior de l'àrea, el control de Larsson, surt de la zona de càstig per l'extrem, continua Larsson, fa la passada per Belletti, Belletti a l'interior de l'àrea, xuta Belletti, gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Veletti. Ha rebut la passada de l'Alson a l'interior de l'àrea.
2: A mi m'emociona sentir-ho. A tu et deu emocionar, també,
0: sí,
2: o què?
0: Sí, sí, sempre. He escuchado muchas veces, ¿eh?
2: ¿Sí?
0: Sí, sí. Y he enseñado a mis padres ahí en Brasil después, porque he pedido al club después las narraciones y esto, y esta era especial.
2: Sí, ¿eh? Veletti. Sí. Veletti. Hola, Joan Maria Pou, ¿qué tal? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: El mítico.
2: Us heu conegut personalment o no? Us heu saludat personalment, Pou, Juliano, o no?
4: Crec que el vaig entrevistar quan jo vaig fer el Tu diràs, Raül, Aleix, el vaig entrevistar alguna vegada. Però ara no recordo si va ser en persona o va ser via telefònica, però sí que alguna entrevista li vaig fer, perquè a banda de fer un dels gols que ha canviat la història del Barça i que va canviar la història de la nostra ràdio i la història de la meva carrera, hòstia, bueno, ho esteu comprovant ara, no? Vull dir, és un futbolista superarticulat, no? Una persona amb molta capacitat d'explicar-se i amb discurs, i per tant és d'aquestes persones que és agraït de poder-hi xerrar una estona.
0: Gràcies.
4: La que vas liar, Juliano, aquell dia, hòstia.
0: he notat un poco de sorpresa en la gente. S'han quedat sorprendidos, eh?
2: No,
4: però... Que a més... No, però...
0: I què no?
4: Digue'm la veritat, Juliano. O sigui, digue'm la veritat. Aquella imatge que ja és icònica de la història del Barça, quan et poses la mà a la cara, evidentment que hi ha una part de, hòstia, estic fent un dels gols més importants de la història d'un dels clubs més grans del món, però també hi ha una part de, hòstia, l'he fet jo? De sorpresa pròpia, o no?
0: Sí. No, és veritat. Eso no voy a mentir. Como he dicho antes, no he estado en el hotel por la tarde pensando en cómo voy a celebrar si marco un gol.
2: Tú pensabas cómo defenderé a Thierry, ¿no? Cómo van
0: una
2: a atacar.
0: Asistencia.
2: Claro.
0: Imaginar que cuando entro está Larsson, Eto, Rony y Deco en el área, claro. Tengo que pensar en buscar un pase de gol a esos tíos, no, y marcar un gol.
2: Mira, ara que dius això, què et van dir al vestidor? O sigui, què et deien després aquella nit? Què recordes de la celebració posterior? Et feien broma, els companys?
0: Vale.
2: Sí, no, els companys et feien broma, ara que deies això, bueno, Ronaldinho, algú et feia broma.
0: Aquí, sí. En la foto esta, con la mano en la cara, ¿os acordáis que hay una montaña humana?
2: Sí, sí. Et tapen, sí.
0: Vale. Luego, cuando se acaba el partido, los jugadores vienen a celebrar conmigo en el campo. Lo primero que hacen, casi todos, del banquillo o del campo, vienen a abrazarme. Y en el vestuario, cuando llego y entro en el vestuario, tengo una imagen un poco de que cuando entro celebran, me abrazan. Y en las tres ocasiones, en la montaña humana, después del partido y en el vestuario, lo que más he escuchado, que llevo conmigo cada día y lo llevaré de por vida, es: tú mereces esto. Fue lo que más escuché. Ahí en la montaña humana, después del partido y en el vestuario. Es decir, no era protagonista, no buscaba ser protagonista, pero trabajaba para los protagonistas.
2: Y eras un buen compañero, ¿no?
0: De
2: grupo, ¿no?
0: Es que ellos sabían. Es fácil decir esto ahora, ¿no? Nadie está aquí para ir en contra, pero me gusta recordar que ellos, los jugadores, el staff, los mensajes por el móvil, todo de lo que he escuchado, yo me quedo con esto. Entonces, claro, las bromas, ¿quién se lo iba a imaginar? Yo siempre me sentaba al lado de la W, Víctor Valdés. Él celebró más que yo, posiblemente. Pero sí, todo esto venía conmigo desde entonces.
2: Qué bo.
4: Però hi ha una cosa que jo sempre he pensat, i ara tinc l'oportunitat de parlar-ho amb ell, Aleix, si em permets. I és,
2: sí.
4: O sigui, és que és molt fort, perquè, clar, el futbol, no?, et dona una oportunitat, no? És a dir, et posa allà, no?, el teu company Larsson, que en teoria és ell qui hauria, no?, de fer el gol, i com deies, no?, primer li dona l'assistència de tu, després et posa aquella pilota allà, sí. però després s'ha d'aprofitar allò, no? És a dir, hòstia, t'has imaginat alguna vegada no aprofitant això? Com t'hauria canviat la vida, com t'hauria canviat la carrera? O sigui, estaves en el moment adequat, en el lloc adequat, i vas saber aprofitar l'oportunitat, no? Vas encertar.
0: Alguna vez me hacen algunas bromas, como si el balón no toca la pierna de Alumnia, no entra. O si el chute no sé qué. Lo que comento, va. Para chutar este balón hay que estar ahí. Claro. Pero no voy por ese camino, que si el balón no entra, voy en Brasil, no, en el Mundial de Corea y Japón 2002, cuando me llega la oferta del Villarreal para salir de São Paulo y venir a jugar en Europa. Yo tenía 26 años ya. Sería una oportunidad ideal para salir de mi país e intentar una carrera deportiva fuera de Brasil. En un equipo en que en 2002, bah, poca gente había oído hablar del Villarreal en aquel momento. Y nosotros en Brasil, menos aún. Entonces la pregunta, y que yo en algún momento, es ¿por qué he dejado el São Paulo, uno de los grandes de Brasil, con equipazo de fútbol, campeón del mundo con Brasil, y venir a Villarreal? Un equipo que peleaba por no descender, que en aquel momento estaban buscando cambiar un poco la dinámica. Y al final he tomado la decisión de venir porque pensé yo, ah, con la confianza que tenía de haber sido campeón del mundo con Brasil en 2002, pensé, yo puedo ir al Villarreal y mejorar la historia del Villarreal. A lo mejor el equipo no es tan conocido, los jugadores de la selección brasileña que he comentado ahí en el Mundial, que era Rivaldo, Denilson, Roberto Carlos, que les he comentado, no, no, tengo una propuesta de Villarreal, no sé si voy, y ellos han dicho, Juliano, es la oportunidad de llegar a Europa.
2: Claro.
0: Si llegas por ahí y haces lo que tienes que hacer, trabajas bien, el equipo va bien, y tú también tienes una buena temporada, el equipo te ayuda, a lo mejor puedes dar otro salto. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Si el gol de París es gracias a la decisión que aprendes.
0: Dos temporadas, buenas temporadas en el Villarreal, que me han abierto la puerta para venir al Barça. Luego aquí, trabajar aún más. El premio por una conquista, ¿cuál es? Trabajar aún más.
2: La vida son decisiones, y aquesta te va a cambiar la vida.
0: Entonces sí, lo que cambió para llegar hasta ahí tiene que ver con lo que pasó en el Mundial 2002.
1: És l'últim títol que guanya també Ronaldinho amb el Barça, que era una mica l'estandard d'aquell equip. Aquell Barça hauria d'haver guanyat més, Juliano,
0: sí,
1: per la qualitat que tenia, pels jugadors que teníeu, per la plantilla que éreu.
0: Sí, sí. Nos faltó algo la temporada siguiente. Va, creo que uno de las cosas más difíciles en un futbolista es mantener la regularidad después que se gana títulos. ¿Por qué? Es natural el jugador, como hombre, pensar, no, seguimos haciendo lo mismo y ganaremos. Y el fútbol no es así. Por experiencia como futbolista y ahora como entrenador, siempre comento que la regularidad al alto nivel es muy difícil mantenerla y nos faltó en aquel momento. Jugábamos bien, llegábamos a los partidos con posibilidades de ganar, pero nos faltaba algo, ¿no? A Roni, ¿eh? En general, como equipo, en general, defensa, medio campo, ataque. Roni era el mejor jugador del mundo, aún hacía partidazos espectaculares, goles increíbles, pero va, de haber ganado la Liga y la Champions, a lo mejor, instintivamente, inconscientemente, nos hemos relajado en algún detalle, que hemos hecho que aquel detalle nos hiciera campeón de Liga y de Champions, y que nos faltó seguir con los títulos.
2: Hem d'anar acabant la conversa, que està sent meravellosa. Pou, no sé si li vols dir alguna cosa més a l'heroi de París.
4: No, no, a banda de gràcies, evidentment, com ja havia dit a l'inici de la conversa.
0: A ti.
4: També gràcies a tu, Aleix, perquè jo, això que ha explicat el Beletti, jo no ho sabia, i per mi, com a narrador, això que m'acabeu d'explicar, per mi és un regal que m'enduré tota la meva vida. És a dir, que l'autor del gol, pel que dieu, reaccioni al gol de Toto, com ho tapé el DNA, a mi em sona, i que ell, diguéssim, sentís com vam narrar RAC1 el seu gol i que el compartís amb la seva família a Brasil, etc. És que jo no sé si es pot demanar gaire cosa més, per tant, vull dir, un altre gràcies, diguéssim, no? Perquè és un regal per mi com a professional de les narracions, deliciós, no?
0: Gràcies a ti, hombre, gràcies a ti.
2: Clar. Ni el Pou sabia que aquella final li canviaria la vida com a narrador de futbol, ni tu sabies que aquell gol també et canviaria la vida, imagina't, eh? El
4: que clar, són, però no? Hi ha una diferència, que és que jo necessitava que hi hagués un Belletti perquè a mi em canviés.
2: I ell un Larsson que li fes l'assistència, no? També.
4: Si Belletti l'arriba a fotre a la graderia, jo no estaríem aquí tenint aquesta conversa.
0: Bueno,
4: no?
0: Sí. És veritat.
2: Tal qual, tal qual. Pau, gràcies per entrar un moment.
4: Una abraçada, Juliano.
0: Ahora me he recordado una cosa, que sería interesante compartilhar. En aquella temporada, cuando hemos empezado, que yo era titular, después el míster en algún momento ponía a Oleguer como lateral derecho. A lo largo de la temporada, los partidos, en algún partido en el banquillo, alguna lesión, alguna molestia, me acuerdo, y otro día la gente también me acordaba de esto, que cuando a partir de diciembre y enero, cuando yo llegaba al vestuario, lo que hacía yo era escribir en la pizarra blanca que había en el vestuario una frase. Que yo lo hacía cada día. Yo no tengo tan claro, la memoria ya no me ayuda, pero la gente a mi alrededor dijo que sí, que pasaba. Yo escribía, vamos a ganar la Champions. En el otro día.
2: ¿A cada entrenamiento o aún?
0: Cada día.
2: Cada día.
0: Cuando llegaba en el vestuario, yo escribía en la pizarra.
2: Vamos a ganar la Champions.
0: Y en un castellano un poco confío. O vamos a por la Liga. Confianza que ganaremos. Que yo ponía cada día una frase diferente cuando yo llegaba en el vestuario. Mucho se habla de la ley de la atracción, ¿no? El secreto de las cosas buenas que podemos conquistar. Pero es una cosa que no se habla mucho. Yo tampoco hablo del tema, porque no me acuerdo de hablar sobre esto. Pero la gente que ha estado ahí en la plantilla, en el staff, dijo que pasaba. Que yo, a partir de enero o diciembre, en muchos días de la semana,
2: motivant amb aquestes frases.
0: Yo conmigo mismo y luego que los jugadores pudieran mirar y creer en lo que podíamos conseguir.
2: Que bona l'anècdota.
0: Sí.
2: Saben qui ets els jugadors del filial que dirigeixes tu ara, o no? Saben qui és Juliano Belletti, el que va fer els nanos que dirigeixen?
0: Me lo imagino que sí.
2: Però t'han fet alguna conya de hombre, que marcarte el gol en París, o no?
0: No.
2: Res de res, no?
0: No suelen hacerlo. Conmigo no.
2: No.
0: Entre ellos a lo mejor, sí.
2: Què tal ho portes? T'agrades entrenador?
0: Sí, sí, por supuesto.
2: Sí,
0: La idea de compartilhar todo o que he vivido e aprendido como futbolista e estudado agora para ser entrenador e levar-lhes uma realidade de todo esto, isto me hace feliz.
2: Que lástima que não haja havido l'ascens, però bé, l'any que ve, não?
0: Pero sempre hemos jugado bem, eles han evolucionado como futbolistas e como personas.
2: Bueno, i molts estan arribant al
1: equip. A les portes.
2: Sí, a les portes. I, no, i la importància és que estan arribant al primer equip,
1: totalment,
2: no, Roger?
1: Totalment.
2: Això és important.
0: I que estem preparados para esto.
2: Clar, és que ahir va jugar Álvaro Cortés. Què tal?
0: Bien, con personalidad, calidad.
2: Com si portés tota la vida jugant.
0: Sí, sí.
2: T'ho dic de veritat, una personalitat ahir de central.
0: La confiança viene del trabajo que hacen el día a día.
2: Molt bé. Entenc que algun dia, d'aquí molts anys, t'agradaria entrenar al Barça o no? Algun dia.
0: No, paso a paso.
2: Paso a paso, no? Però...
0: paso a paso.
2: Bueno, és que, però, a Flick està fent una feina increïble, això segur. Però bé, per què no, no? L'heroi de París que algun dia pugui estar dirigint el Barça.
0: Cuando tuvo la idea de ser entrenador, vino de un comentario que me hizo Ancelotti, imagínate. Cuando estaba con el Barça en un partido de pretemporada Barcelona y Nápoles, en Miami. Yo estaba como embajador del club en este momento.
2: Això fa poc, d'això?
0: No, bastante.
2: Pero que 6, 7, 8 años, debo hacer, 5, 6, 7.
0: Más o menos.
2: Más o menos, sí, recuerdo aquella pretemporada.
0: Y bajé el vestuario de Nápoles a saludar a Ancelotti, porque él fue mi entrenador en el Chelsea, en 2009, 2010. Y él me preguntó, ¿qué, Juliano, ya eres entrenador? Y he dicho, no, aún no, trabajo en televisión, estoy aquí con el Barça. Y él me dijo, tienes que aprovechar mejor lo que has vivido como futbolista y compartilhar esto, porque, y me acordó él, en el Chelsea con Ancelotti jugué como lateral, pivote, interior y extremo. Y él decía que porque tácticamente él tenía una lectura que le ayudaba muchísimo. Y después de este día, de este momento, empecé a generar y crear la posibilidad de ser entrenador. Y ahora te puedo confirmar que me encanta, me gusta y ojalá los chicos estén aprovechando lo que estoy haciendo con ellos.
2: Molt bé, doncs amb Juliano Belletti hem recordat avui els 20 anys de París 2006. Quins records, Quins records i quina memòria que té Juliano Belletti.
1: I quina entrevista tan xula.
2: Sí, sí, sí. Espero que t'hagis passat molt bé també, que t'haguem emocionat una mica i fer recordar tot això. Alguna anècdota de la celebració, això es pot explicar o no? Que haya prescrito ya alguna cosa de la celebració, no?
0: Después del partido.
2: Sí.
0: No sabes qué pasó.
2: Qué pasó, de todo, no?
0: No, me fui al hotel.
2: No fotis.
0: Sí. Fui a descansar para celebrar aquí, en Barcelona, con la gente por la calle.
2: O sigui, la gent va anar, l'equip va anar a celebrar-ho a París i tu vas dir que no.
0: Fui al hotel. Descansar, tranquilo. He pedido una hamburguesa y dos Coca-Colas en el hotel. He dormido bien.
2: Vas plorar?
0: Algún momento, sí.
2: D'emoció,
0: d'emoció, sí. Por supuesto, en algún momento, sí.
2: Recordant el gol, no?
0: Entenc. Por el orgullo, por l'alegria.
2: I llavors, tu et preparaves per aquí. Què tal la celebració aquí? Què recordes? Tens alguna imatge gravada d'aquí?
0: Buah, que lo hemos pasado genial. Más de un millón de personas, sí. Creo, por las calles de Barcelona.
2: Es que feia 14 anys que no es guanyava la Champions.
0: Y la gente con mi camiseta.
1: Unes ganes tremendes.
0: No, no era normal.
2: I cridaven, no?
0: No era normal.
2: Veleti,
0: sí.
2: No?
0: Sí, sí. Esto me hizo muy feliz, de verdad.
1: I tu vas dir, sort que vaig anar a descansar i ara ho puc viure, no?, amb aquesta intensitat i així de bé.
2: Això et va fer molt feliç a tu i tu ens vas fer molt feliç a nosaltres i a tots els seguidors del Barça. Roger, gràcies per compartir també aquesta magnífica entrevista amb el Veleti. I Juliano, molta sort, felicitats.
0: Gràcies.
2: I d'aquí 20 anys ho tornem a recordar.
0: Vale?
2: Tant de bo puguem, sí. Gràcies, Juliano Benet, una abraçada. Adéu, adéu.
0: Ciao.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
6: Renault.
7: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
8: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
10: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
11: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
12: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
11: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
12: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
13: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
14: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
15: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
16: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muní.
17: Hola! Quina vaca més bonica, no?
16: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
18: Com és que no vas tornar mai?
19: No hi ha passat massa temps.
18: Mai, és massa temps.
16: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
20: Que t'està buscant la policia!
21: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
22: Però confia en mi.
16: Aquest mes veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: GP RAC1.
2: Recte final del Tu diràs, després de sentir aquesta conversa meravellosa amb Juliano Veleti, que evidentment podeu recuperar a rac1.cat i el podcast del Tu diràs si us heu perdut algun detall. Temps per les motos, ara, perquè és un cap de setmana intens, també, hi ha la penúltima jornada de Lliga i aquest record dels 20 anys de París, però hi ha el Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona a Catalunya. Demà arrenca ja amb els primers entrenaments. Hola, Quim Salvador, bona nit.
6: Hola, Aleix, bona nit. Quins records, París 2006.
2: Sí, eh? Sí.
6: Pell de gallina.
2: Tu eres jove com ara, no? En aquella època.
6: Era jove i era a l'estadi.
2: Que bo. Doncs això que et deia, un Gran Premi marcat per la baixa de Márquez, però també perquè tornarem a veure en acció amb Maverick Viñales.
19: Sí, el pilot empordanès s'ha perdut les tres últimes cites per una operació a l'espatlla esquerra i reapareix precisament a la cursa de casa. Ell ha explicat avui, però, que no es vol fixar cap objectiu esportiu perquè no sap quin serà el seu nivell físic.
20: És molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla. Però estic convençut de que si reacciona bé, aniré bé. No hi ha per què. No porto un any parat, porto realment un mes, com a molt. Llavors, és, òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
19: Viñales s'ha entrenat els darrers dies amb moto de supermotor i, tot i que l'exigència física d'una MotoGP és, evidentment, d'una altra dimensió, ella explica que sí, que ha retrobat bones sensacions al pilota.
20: Bastanta millora amb la mobilitat, perquè abans, quan em tirava les curves d'esquerra, hi havia algú que me frenava, que era el cargol, que estava tret. Llavors jo no podia anar i me quedava bloquejat. I ara ja em puc tirar totalment a les curves. Llavors això sí que és un gran canvi, això.
19: A Viñales li han tret un cargol que s'havia desplaçat i li està afectant un nervi, una mica com la lesió que té Marc Márquez, que el fa ser baixa en aquest Gran Premi de Catalunya. Si Maverick Viñales encara la cita de casa amb prudència, Jorge Martín ho fa en un estat de forma platòric i amb opcions de repetir les victòries del cap de setmana passat a Le Mans. Victòries que, a més, si les repeteix, el situarien al capdavant de la classificació general líder del Mundial, perquè arriba a Catalunya a un sol punt del seu company d'equip, l'oficial Aprilia Marco Bezzecchi, que és qui encapçala ara mateix la classificació. Martín Aitor diu que no dona importància al fet de ser favorit o no, però no amaga que se sent prou fort per intentar guanyar no només el Gran Premi, ell ja comença a parlar també en clau de Mundial.
21: Yo no soy el que tiene que considerarme favorito, ¿no? Yo estoy trabajando duro para sacar el máximo de mi pilotaje, el máximo de la moto. O sea, yo estoy aquí para ganar, es que no, o sea, es algo obvio, ¿no? Y yo lo que quiero es ir carrera a carrera, y si al final de año tengo opciones para pelear, pues soy el primero que voy a ir a por él, pero es que no tiene tampoco... Para mí no tiene mucho valor el estar ahora a ser favorito, ¿no? O sea, es algo que no me aporta nada y solo quiero seguir trabajando para mejorar.
19: Doncs ell no ho vol dir, ja t'ho dic jo, sí, és un dels favorits a la victòria, amb altres, amb Bezzecchi, amb Àlex Márquez, que va guanyar Jerez, etc. Per cert, Àlex Márquez també va guanyar l'any passat a Catalunya. Jorge Martín és molt amic i veí Andorra d'Aleix Espargaró, que va guanyar sprint i cursa al circuit de Barcelona-Catalunya l'any 2023 i va repetir l'sprint del 24, i reconeix que li ha demanat consells, però no vol revelar què li ha dit l'Aleix.
21: Sí, me ha dado alguno, pero no lo voy a decir aquí, así que nada, intentaré hacerle caso, y si me va a la mitad de bien que le iba a él aquí, ya será bueno.
22: ¿Te da mucho la vara o
21: no? No, al revés, le doy yo más la vara a él, le estoy todo el día preguntándole qué hace para estar tiempo con él, y bueno, como siempre.
19: Segur que l'Aleix Espargaró, que per cert s'està recuperant a casa d'una greu caiguda en un test amb onda en què es va trencar quatre vèrtebres, li dona aquests consells de bon grat. Des d'aquí, una abraçada suau i bona recuperació al gran dels Espargaró.
2: I tant que sí.
19: D'altra banda, Pariser, avui Onda és notícia perquè ha anunciat que el català Alberto Puig deixarà la direcció de l'equip oficial de MotoGP després de 8 anys fent-ho i a final de temporada passarà a ser consultor del departament de curses de la marca, un dels històrics del motociclisme català i també d'Onda MotoGP, Alberto Puig.
2: Sí, jo el recordo amb Dani Pedrosa, quan sí. Era molt jove, imagina.
19: Va ser el seu mànager, va córrer tota la seva carrera esportiva a Onda, va guanyar un Gran Premi de la màxima categoria, 500, a Jerez l'any 95, abans d'una gravíssima lesió. En fi, un dels importants del motociclisme de casa nostra, Alberto Puig.
2: Molt bé, repassem horaris per demà, per tota la gent que vagi al circuit o pels qui ho puguin seguir per televisió o també per la ràdio, perquè RAC1, evidentment, farem les dues curses tant dissabte com diumenge.
19: Sí, demà divendres entrenaments des de les 9 del matí, començant com sempre a Moto3, amb el primer lliure de MotoGP a 3 quarts d'11 del matí, i la pràctica, jo li dic la Q0, perquè marca el tall d'accés directe a la Q2, serà la tarda de 3 a 4. Dissabte, sprint de MotoGP a les 3 de la tarda i en directe aquí a RAC1, i diumenge, cursa de Moto3 a les 11 del matí, cursa de Moto2 a 1 quart d'1 del migdia, i cursa de MotoGP a les 2 del migdia, també, com ja és tradició, en directe aquí a RAC1.
2: No ens ho perdrem. Quim, vés-te instal·lant ja el circuit, que a partir de demà et sentirem des d'allà i, evidentment, també en les narracions que faràs tant dissabte com diumenge.
19: Bona nit.
2: Gràcies, bona nit. I ens queda una mica de bàsquet per tancar el programa d'avui. No farem última possessió, Dani Aguilar, eh? Bona nit.
3: Hi ha hagut moltes coses, bona nit.
2: Sí, hi ha hagut moltes coses, un bon enrenou al Santiago Bernabéu, aquesta conversa amb Julen Obeletti, però uns minuts pel bàsquet li volem dedicar perquè hi ha hagut jornada de la Lliga ACB. I com ha anat a Badalona?
3: Ens deixen moltes notícies, començant per aquest partit. Aquest Assisa Joventut Andorra ha guanyat la penya, un triomf plàcid. 23 punts de Ricky Rubio, exhibició del geni del Masnou. Mira com enlluava el tècnic Dani Miret.
4: Me sacas una sonrisa porque yo estoy pensando, ostras, esta jugada hemos llegado un poco tarde, este aquí no hemos punteado bien el triple, el Ponce este nos mete tres. Y luego pienso, ostras, qué divertido tendría que haber estado ahí sentado viendo cómo ha hecho el partido que ha hecho, porque es de grabarlo y dentro de unos años, mira, vamos a sentarnos otra vez. Ya pienso ya en mi yo abuelo de decir, tendré que sentarme y explicar esto.
3: Y no le falta raó.
2: A gaudir de Ricky Rubio, sí, y no a mirar-se'l com un tècnic.
3: I explicar-ho d'aquí uns anys. 101-79, ha guanyat l'Andorra en aquest tram de part baixa de play-off que està absolutament apassionant. Ha perdut el Tenerife, el duel canari 102-83 contra el Gran Canària. També l'Unicaja contra el San Pablo Burgos 97-90. Per tant, la penya amb dos partits pendents és sisena amb 18 victòries, una més que Tenerife, setè, i que Bilbao, que escala ara la vuitena plaça, i dues més que l'Unicaja, que cau del play-off. I els dos partits pendents que té el Joventut són, atenció, precisament contra el Tenerife i el que acaba contra Unicaja, que guanya de 20 al descans. Dit d'una altra manera, té la penya a la sisena plaça en molt bona posició. Ara bé, aquests resultats què fan? Doncs que la part baixa també realment estigui molt i molt calenta, perquè les victòries de Burgos i Gran Canària són les desenes, respectivament, 14è i 15è, 17è, és el Saragossa, 9 victòries amb un partit pendent, i ja el tall del descens el marca l'Andorra, 17è també amb 9 victòries, el Granada recordo descendit amb 6. Doncs bé, el següent equip per dalt és el Heiopos Lleida, 11 victòries, per tant, una més que Burgos i Gran Canària i dues més que el descens.
2: Haurà de treballar el Lleida per salvar-se.
3: Sí, l'altra notícia, i els dos propers rivals són Gran Canària i Andorra, que estaran en aquestes posicions.
2: Sí, sí.
3: L'altra notícia, la victòria del Bilbao 88-82 contra el Real Madrid. És la segona derrota seguida del Madrid en Lliga, recordo, sense Lent i sense Tavares, sense els seus pivots, tampoc hi seran a la Final Four. El Madrid, això sí, ja sap que és líder matemàtic, però compte, perquè això, juntament amb la victòria avui del Baskonia contra l'UCAM Múrcia, en un duel de la part alta deixa el Madrid líder, però després, segon, tercer i quart classificats, Múrcia, Barça i Baskonia, tots ells amb 22 victòries, bueno, empatats.
2: Perdona, i València?
3: Si guanya el partit pendent contra el Saragossa, també, no? Que és d'avui, que l'han ajornat per l'Eurolliga, també quedaria un quadruple empat amb 22 victòries, barallant-se aquests quatre equips per les tres places que donen el factor pista a favor als play-offs.
2: Hi ha un Barça-València en la penúltima jornada que podria decidir si el Barça opta a ser segon o no, o tercer, no?, de cara al play-off.
3: Important que avui ha canviat de data, perquè aquella cap de setmana és la Final Four. Doncs compte, que això t'agrada, aquestes coses del calendari. Jornada unificada per tancar divendres 29 de maig, jornada 34 de la CB, el 31 de maig, dos dies després, a jugar aquest Barça-València.
2: O sigui, jugarà abans l'última que el Barça-València de la penúltima.
3: Una última unificada per evitar vés a saber què, perquè en aquest cas el Barça-València, que evidentment afectarà de ple en els encreuaments de play-off, tots dos equips classificats, falta definir en quina posició estan, s'ha d'acabar de definir aquest diumenge, no hi ha més espai.
2: Queden tres jornades i el Barça, que va començar fatal a la Lliga CB, té opcions de ser segon.
3: Sí, senyor.
2: Estaria molt bé de cara al play-off i de cara a poder lluitar pel títol.
3: I t'ho remato amb la Lliga Femenina. Avui ha arrencat la final on no hi és l'Espart Girona, però compte, el València ha guanyat a Saragossa, li ha robat el factor pista 73-81, per tant, les valencianes, si el diumenge guanyen a les 11 del migdia, déu-n'hi-do l'hora, el Roig Arena, seran campiones de Lliga per quarta vegada seguida.
2: Molt bé. I l'NBA han guanyat els Cavaliers, no?
3: Han guanyat els Cavaliers, i compte perquè ara, a veure, deixa'm que t'actualitzi el marcador, avui tenim dos partits, tenim a la una, a veure si ho diré bé, no, és de cara demà, aquests Pistons Cavaliers. Si tornen a guanyar els Cavaliers, seran ja
2: finalistes
3: de conferència est, on esperen els Knicks, i a dos quarts de quatre de la matinada de demà, insisteixo, a dissabte, Spurs Timberwolves, si guanyar els Spurs, també s'aniran a la final de conferència.
2: Contra Oklahoma City Thunder.
3: Sí, sí.
2: Això serà de divendres a dissabte, que es poden resoldre aquestes eliminatòries de semis de conferència. Molt bé, Aguilar.
3: Bona nit.
2: Et sentim per aquí el cap de setmana. Vagi bé, adéu-siau.
22: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
2: L'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques aquí entre setmana, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
23: Hola, què tal?
2: Bona nit. Bona nit. Mira, arrenco jo l'últim minut recordant a tots els runners, als aficionats a córrer, que avui dijous s'ha obert les inscripcions de la mitja marató més ràpida i festiva del món, la mitja marató de Barcelona. Aquest dijous ja podeu entrar a la pàgina web mitjamarató.barcelona i inscriure-us, si voleu, per aquesta cursa que es farà el 14 de febrer del 2027, 14 de febrer de l'any que ve, del 2027. La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks, que ja ha obert oficialment inscripcions. Des d'aquest matí us hi podeu inscriure. Recordo que l'any passat, aquest any, la del 2026, que també es va fer el febrer, va assolir 36.000 participants. La prova es marca ara com a objectiu continuar creixent i continuar mantenint l'excel·lència en l'experiència del corredor, consolidant Barcelona com una de les grans capitals mundials del running, amb el circuit més ràpid del món, amb una ciutat completament volcada i una experiència única tant abans com durant com després d'aquesta cursa. La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks, que tornarà a unir esport i festa en una experiència que va molt més enllà de córrer. Inscripcions obertes des d'aquest dijous al matí, ja ho sabeu, mitjamarató.barcelona. I què més hem de saber, Pau?
0: Doncs heu de saber que aquest divendres tenim dos partits de l'antepenúltima jornada de segona divisió, Córdoba-Albacete i Castelló-Cádiz, i a la Premier League un Aston Villa-Liverpool. Encara en futbol internacional, la selecció brasilera de futbol ha anunciat la renovació de Carlo Ancelotti com a seleccionador de la Canarinha fins al 2030. Tenim esport en directe al partit d'anada del play-off de classificació pel Mundial d'handbol del 2027, que està enfrontant Espanya i el combinat d'Israel. Ara mateix, a les acaballes de la segona meitat, guanya Espanya per 31-24. Per cert, una eliminatòria que s'està jugant a Buenos Aires degut al conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà, i és una decisió que no ha agradat gens al combinat espanyol, que s'ha queixat d'haver de marxar a jugar a un altre continent quan encara no ha acabat la temporada.
2: Tota la lògica del món. Vull dir, no es pot jugar a Israel. Intenta buscar com fa l'Eurolliga, jo què sé, Bulgària, Sèrbia, no Buenos Aires. No té cap sentit.
0: En tennis, aquest divendres es disputen les semifinals del Masters 1000 de Roma. El noruec Casper Ruud es coronarà amb l'italià Darderi, i el rus Medvedev s'enfrontarà a l'italià Jannik Sinner, que és el número 1 del rànquing ATP.
2: Al final, Darderi va acabar guanyant ahir a les 2 del matí a Rafa Hodar, en un partit que es va allargar fins a altes hores de la matinada. Per tant, sense tenistes espanyols ja aquestes semis dels Masters 1000 de Roma de tennis, que és just el torneig previ a Roland Garros, d'aquí uns dies arrenca Roland Garros. I acabarem amb un parell de punts d'hoquei patins.
0: Sí, perquè el Vilassana s'ha classificat per les semifinals de la Copa de la Reina després d'eliminar el Manlleu per 2-1. El Vilassana, per tant, es creurà amb el Fraga a les semifinals, que ha eliminat el Sard Danyola. Unes semifinals que seran la reedició de la semifinal de la Champions d'enguany, que el Fraga es va acabar emportant als penals. I aquest divendres, partits de quarts amb dos equips catalans, l'Hockey Club Palau Solità i Plegamans jugarà contra el Gijón Solimar, i el Vigas i Riells s'enfrontarà al Benvibre. Ja ho direm.
2: Sí, senyor. Doncs a veure si el Palau Solità i el Vigas i Riells es classifiquen i tenem una semi catalana, que això garantiria un finalista català en aquesta Copa de la Reina d'Hockey Patins. Molt bé, Pau, gràcies.
0: A tu.
2: Ara et sentim al butlletí de l'Aura.
7: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
22: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
9: A RAC 1, tu diràs.
23: Esportium et dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
24: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
22: Winamax, les millors quotes.
25: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
26: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
27: Yeah.
26: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
27: Yeah.
26: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
27: Yeah.
26: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
28: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
2: Bueno, dibuixant el butlletí passades la una, però crec que el protagonista i el programa s'ho valia avui. Per això ens hem allargat una mica més del compte. Gràcies a l'Oriol Monfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Arrenca un cap de setmana molt important amb la final de la Copa de la Reina de futbol, amb el Barça jugant contra l'Atlètic de Madrid i intentant guanyar el tercer títol de la temporada. Hi ha la final de l'FA Cup, City-Chelsea, a Wembley. Hi ha la penúltima jornada de Lliga Unificada, diumenge a les 7. Hi ha un Barça-Betis diumenge a un quart de 10 de la nit a l'Spotify Camp Nou, que pot suposar que el Barça faci 19 victòries en 19 partits com a local, una cosa mai vista en una Lliga. I hi ha el Gran Premi de Motos al circuit de Barcelona-Catalunya, entre d'altres coses. És un gran cap de setmana que viurem intensament aquí a RAC1 a partir de demà divendres, amb l'Oriol Jové al capdavant del programa. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu, bona nit.
8: Tu diràs.
10: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
11: Bona nit, ara passen 27 minuts de la una. El sector educatiu tancarà aquest divendres la primera de 4 setmanes carregades de protestes. De fet, ho faran amb una nova vaga per comarques i aquest cop els tocarà als mestres i als professors de Lleida, del Pirineu i de l'Aran. Els sindicats mantenen el torçabràs després que la reunió d'aquest dijous amb el departament, la primera des que es va reactivar aquest conflicte laboral, hagi acabat en fracàs. La bona notícia és que Educació ha obert la porta a millorar els sous i les dues parts s'han citat per una nova reunió dimarts vinent. D'altra banda, la Generalitat ha donat per tancada la polèmica per la infiltració de dos policies en una assemblea de professors els dies previs a aquestes vagues. Aquesta nit, el president Salvador Illa ha descartat destitucions i ha insistit que la consellera d'Interior i el director general de la policia tenen tot el suport del govern.
12: El conseller ha expressat les disculpes. Jo l'únic que vull fer en aquesta qüestió i en aquest moment és reiterar la meva confiança en la consellera i el meu respecte, reconeixement i agraïment al cos dels Mossos d'Esquadra per la seva professionalitat i per la seva feina. El conseller ha expressat el seu suport en el director general i el conjunt dels Mossos d'Esquadra per la feina que fan.
11: Illa, per cert, ho ha dit des de Califòrnia, on és de viatge oficial. Malgrat això que deia ara el president, la CGT ja ha presentat una denúncia contra la consellera i també contra els Mossos per aquesta presumpta infiltració. I el govern espanyol fa pinya amb Lamine Yamal i defensa que el 10 del Barça té tot el dret del món a donar suport al poble palestí. Aquest dijous, el govern d'Israel havia carregat de manera molt dura contra el futbolista que a la rua del Barça de dilluns va onejar una bandera de Palestina. El ministre de Defensa israelià ha acusat Lamine Yamal d'incitar a l'odi contra Israel i contra tots els jueus. Doncs bé, fa poca estona, Pedro Sánchez ha respost que el govern d'Israel s'ha begut l'enteniment i ha defensat a Lamine. El president espanyol assegura que només ha expressat la solidaritat per Palestina, que segons ell senten també milions d'espanyols, i ho ha rematat dient que aquest és un altre motiu per estar orgullosos de Lamine Yamal. I els Mossos d'Esquadra han detingut un professor d'un institut de Barcelona acusat d'assetjar sexualment diverses adolescents i també de donar drogues i alcohol als estudiants. Segons ha avançat el diari Ara, hi hauria almenys 5 víctimes del mateix institut de Ciutat Vella, tot i que el detingut hauria passat per una desena de centres diferents en l'última dècada. La policia ja ho està investigant a fons, però treballa amb la hipòtesi que aquest home de 41 anys seguia sempre el mateix modus operandi de professor enrotllat per ficar-se a la butxaca als alumnes. I abans dels esports, encara us expliquem que aquest divendres farà parada a l'estat espanyol el creuer afectat per un brot de gastroenteritis. És un vaixell que era a Bordeus i que a la següent escala la té a Getxo, al País Basc. Al creuer hi ha 80 persones que a aquesta hora estan confinades per aquest brot de norovirus i que no podran baixar del vaixell. En canvi, sí que ho podran fer la resta de passatgers, que són uns 1.700 més. I ara els esports amb Pau Espí.
0: Kylian Mbappé i Álvaro Arbeloa s'han enganxat després de la victòria del Real Madrid per 2-0 davant l'Oviedo, amb gols de Gonzalo i Bellingham. El Bernabéu ha xiulat als jugadors blancs, en especial a Mbappé, que ha estat suplent. Aquesta és la seqüència de declaracions creuades entre el davanter blanc i Arbeloa al final del partit.
13: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar y yo pienso que juego bien.
14: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, pues no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante
1: Semejante frase.
0: El Girona ha empatat a un amb la Reial Societat a Montilivi i surt de la zona de descens. Mitchell ha valorat positivament el punt al final del partit.
5: Hem parlat de fer moltes coses, de tenir intensitat, de finalitzar moltes jugades, de ser un equip agressiu. Ho hem fet. I, bueno, és un partit difícil d'entendre, però és un bon punt.
0: Amb el gol d'Estuani, el Girona se situa 15è amb 40 punts a falta de dues jornades, un més que el Mallorca, que és el tercer per la cua. També aquest dijous, València i Rayo Vallecano han empatat a un. En bàsquet, el Joventut ha guanyat 101-79, el Morabanc Andorra i el Real Madrid ha perdut a la pista del Bilbao Bàsquet 88-82.
11: I pel que fa al temps, aquest divendres la temperatura baixarà clarament i l'ambient serà més propi de finals de març, sobretot a la meitat nord del país i en zones de muntanya. A més, els xàfecs i les tronades guanyaran protagonisme i s'escamparan per molt

0: Ciutadans de Catalunya.
1: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
2: Gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
3: L'Eixample Dret.
4: Sí.
3: Sant Gervasi.
4: Sí.
3: La Bordeta.
4: Sí.
3: La Novena Geltrú.
4: Sí.
3: La Juncosa.
4: Sí.
3: Vallejà.
4: Sí.
3: Collbató.
4: Sí.
3: Cerdanyola.
4: Sí.
3: El Lluà.
4: Sí.
3: Tortosa.
4: Sí.
3: Les Palmes.
4: Sí.
5: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
2: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
6: Bon dia, Òscar Dalmau.
2: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
6: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
2: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
6: Heu de saber que finalment la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reaccionat a la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors i ho ha fet de manera contundent. La consellera ha dit que perdó.
2: Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, un aplaudiment per la consellera.
6: Un moment.
5: No faci aplaudir al públic, que ja ho fem
6: nosaltres. Un moment, des de...
2: Escolta, ens ha donat una lliçó a tots.
6: Sí.
2: I a totes, també.
6: Però què diu ara?
2: Sí, és una lliçó de vida, eh?
6: Bueno, estem parlant d'una vulneració de drets fonamentals. No sé si demanant perdó se soluciona el tema.
2: Sí, home.
6: Lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
2: Home, és la mentalitat cristiana. Tu pots fer la major barrabassada del món, però després demanes perdó i ja està, xic-xac curat.
6: Sí, xic-xac curat.
2: Vinga, va, podem passar ja a un altre tema?
6: Sí, bueno...
2: Sí, vinga, va.
6: Ja està, xic-xac curat. Passem a un altre tema.
2: Sí.
6: Avui a la directa també publiquen que aquesta pràctica d'infiltrar Mossos, associacions i sindicats no és una anècdota, sinó que es fa des del 1999, és a dir, des del segle passat, com a mínim. Fins i tot s'han infiltrat a la CUP.
2: Bé, escolta'm, però des de 1999 ja sabeu qui manava aquí el 1999, eh?
6: Sí.
2: No era el PSC, eh?
6: No, bueno, aquí no,
2: sabeu de qui és culpa tot això dels Mossos infiltrats?
6: Aviam, de qui és culpa?
2: Dels Pujol!
6: Ah, sempre...
2: És molt fort que Jordi Pujol s'infiltrés en sindicats,
6: no,
2: posant-se una perruca amb serrell i una samarreta dels Maulets.
6: Sí.
2: Molt fort, eh?
6: A veure, la directa publica que l'espionatge de Mossos a sindicats s'ha fet amb consellers d'Interior de Convergència, del PSC i d'Iniciativa per Catalunya.
2: Hombre, molt bé, pues felicitats, eh?
6: Sí.
2: Aquesta és la nostra policia.
6: Sí.
2: Molt bé. Els Mossos seran sempre nostres.
6: Bueno, no sempre, potser s'havia de matisar una mica. Quan...
2: Sí, segur. Els Mossos seran sempre nostres?
6: Sí, bueno, depèn dels
2: Mossos. Els carrers eren.
6: Sí, eren els carrers.
2: Bueno, i els Mossos també, vamos, i tot. Sóc que els Mossos seran sempre vostres, no? Ara resulta que ja no us agrada tant el major Josep Lluís Trapella.
6: No, Trapella.
2: Sí, les dues coses.
6: Ara us en donarem més detalls. Justament el dia en què la consellera d'Educació es reuneix amb els sindicats majoritaris per desencallar la situació que ha desembocat en tot un mes de jornades de vaga. Avui, per cert, vaga a Girona.
2: Oh! Mira, que bé.
6: Vaga a Girona. Què?
2: Veus, anar a Girona, anar a Girona just en temps de flors.
6: Sí, però estem parlant de vaga.
2: És allò que heu vist, heu anat mai a Girona si ha d'anar a temps de flors, eh?
6: Sí.
2: Tu saps el que és unes catifes de flors que fan?
6: Sí, clar.
2: Tan maco, és com fer un puzzle.
6: Sí, però...
2: Però de 1 milions de peces, eh?
6: Sí, bueno, ojo, no han de quadrar les flors, vull dir que...
2: Oh, no han de quadrar?
6: Sí, que...
2: Si tu no ho vols quadrar, però s'han d'enqueixar.
6: No,
2: els pètals amb els pètals, els pistils amb els pistils.
6: Els pistils amb els pistils.
2: El polen, bueno...
6: Està
2: molt bé, és que, claro, això és molt, molt maco, tot allò amb temps de flors.
6: Molt maco, Girona,
2: espero que hagin pogut aparcar els que hagin anat allà a la vaga, perquè, escolta'm, déu-n'hi-do, Girona?
6: Sí.
2: Tot allò és molt bonic, però per poder-ho veure, allò de les flors, has de poder aparcar el cotxe.
6: Bueno, sí, clar.
2: I l'aparcament a Girona, bueno, en fi, sort que els homes ho solucionen tot, això sí que és veritat.
6: Què vol dir que ho solucionen tot?
2: Quan nosaltres hi vam anar diumenge, al temps de flors, amb la Conxitín, vam anar amb la Pilarín, l'Amparín, la Consolín, que ens hi va portar el marit de la Conxitín, que s'ha comprat un cotxe nou.
6: Sí,
2: s'ha comprat un cotxe nou i està molt content, que s'ha comprat allò que abans en deien un monogolum i ara en diuen un SUV.
6: No, un SUV. S'ha comprat un SUV, entenc.
2: Un SUV?
6: Sí. Estem per... Què s'ha comprat? Un SUV urbà, dels petits? Un SUV compacte? Un SUV gran?
2: No, un SUV normal. Estem parlant d'un SUV normal.
6: O sigui, un cotxe dels...
2: Sí, un SUV normal.
5: S'està parlant del cotxe del marit de la
6: Conchitina.
2: És un d'aquells que es veu que gasten molt poc.
6: Sí.
2: Es veu que és un cotxe que, bueno, va amb benzina, però també amb electricitat que surt d'una pila que porta el cotxe.
7: Sí, això és exacte.
2: No sé si me seguiu, eh? Si no, perquè jo...
7: Estàs sent massa tècnica, no?
2: Sí, no sé si estic massa...
6: És un cotxe normal,

0: Sí. El marit de la Conchitín va estar tot el viatge explicant-nos-ho.
1: Molt bé.
0: Això, de dir, mira, 50 sí. minuts ensenyant-nos un dibuixet del cotxe que surt en una pantalla, com la càrrega de la bateria, com carrega quan frenes el cotxe. És curiós, eh? I llavors, doncs, 50 minuts, el marit de la Conchitín dient-nos, anava dient, veus, ara està carregant.
1: Ara està carregant, sí.
0: Mira, ara no.
1: Sí.
0: Mira, ara carrega, mira, veus que ara carrega, que fa baixada, ara carrega.
1: Mira la
0: ara
1: pantalla.
0: No, veus que fa pujada, ara gasta però la benzina.
1: Sí, clar.
0: Ara sí. Ara no.
1: Mm-hmm. Molt bé.
0: Ara carrega un altre cop.
1: Sí.
0: Pesat,
1: eh? No, i tant.
0: Pesat, el marit de la
1: Conchitín. De tota manera, estàvem parlant dels Mossos infiltrats i vaga de docents.
0: Total, que el marit de la Conchitín no trobava lloc per aparcar.
1: Yeah.
0: Allà a Girona, perquè està impossible el tema aparcament. I ens va deixar nosaltres, diu, escolta, us deixo vosaltres aquí.
1: Sí, que us interessa el tema.
0: Que us veieu les catifes de flors.
1: Sí.
0: Jo ja faré voltes aquí, aparcaré i ja vindré.
1: Sí.
0: Bueno... Nosaltres vam veure totes les catifes de flors.
1: Totes les catifes.
0: Vam mentar la catedral.
1: Sí.
0: Vam posar unes palmetes.
1: Molt bé.
0: Sant Narcís, vam sortir una altra vegada. Sí, les vam anar a fer uns xurros amb xocolata.
1: Uns xurros. Típic de Girona.
2: A Madrid, clar.
3: I de joves.
0: Després un altre, un vermut.
1: Un vermut i xurros, eh?
0: Un bitter
1: amb xurros, eh?
2: Vermut i xurros.
0: Amb unes fildes.
1: És el nou Ozempic, això, eh? Bueno, és el nou antivirus.
2: Uns xuxos, que crec que és el que volia dir quan he dit xurros.
0: Exacte. I bueno, sis hores després, bueno, voltant, a veure si veiem el cotxe, diu el teu marit, doncs on s'haurà putat? Al final, hores després...
1: El vau trobar?
0: El vam trobar.
1: On?
0: El vam trobar a Cassà de la Selva.
1: Ah, molt bé.
0: Amb el marit de la Conchitín dormint a dintre del cotxe, tapat amb un diari d'aquests gratuïts.
1: Home, què havia passat?
0: I quan ja estàvem totes a dintre, de vinga, arrenca. Quan va intentar arrencar el cotxe per marxar, ens vam adonar que li havien robat les quatre rodes. Hi ha molta inseguretat.
1: A
0: Cassà de la Selva.
1: Tornant al tema, si m'ho permeteu...
0: De què parleu?
1: Trucarem a la Conselleria d'Interior.
0: Ah, sí?
1: Sí, de tot això, de les infiltracions i tal, i també a l'educació, per veure com està la cosa. La cosa vull dir les vagues i les infiltracions.
0: A veure si teniu sort, i avui no us atén la Soraida, eh? Sempre passa el mateix, eh?
1: Sí,
0: ja es veu a venir. Quan diuen, trucarem a algun lloc, ja dius...
1: Sí. No facis spoilers, Angelines, que...
4: Bueno, escolta'm, va!
1: L'altre!
4: Va!
1: Aviam!
4: No em penseu dir res o què?
1: De què parla?
4: Home, no cal que et facis l'orni. Mira com es fa el suec.
1: No, home...
4: Mira'l com fa, com qui sent ploure.
1: Però de què parla?
4: Home, parlo de la jornada de la Lliga.
1: Ah, bueno.
4: La Lliga d'ahir. Què, bueno.
1: Encara va la Lliga?
4: Home, i tant.
1: Eh?
4: I parlo del gloriós... No. Reial Club Deportiu Espanyol. Que va tornar a guanyar un partit.
1: Sí.
4: 150 dies després.
1: 14 partits portava.
4: Des del
1: desembre.
4: 18, perdó. Des del desembre que no guanyàvem.
1: Sí.
4: La primera victòria de l'any 2026, mare de Déu, senyor, que m'ha costat.
1: Pràcticament s'ha acabat l'any, eh?
4: L'última vegada que l'Espanyol va guanyar un partit, Salvador Illa encara no havia agafat la baixa.
1: Sí. Un altre perico.
4: Un altre perico.
1: Sí.
4: Insigne.
1: Sí.
4: En tot aquest temps, fixa't si ha passat temps.
1: Sí, des que no guanyaven un partit.
4: Que el Salvador Illa ha tingut temps de posar-se malalt.
1: Sí.
4: Agafar la baixa. Ingressat a l'hospital.
1: Sí.
4: Fer la rehabilitació.
1: Sí.
4: Curar-se.
1: Sí.
4: Reaparèixer en públic.
1: Sí.
4: Tornar a córrer maratons.
1: Home, no, tampoc, eh?
4: Batre el rècord personal de maratons.
1: Sí.
4: Ha baixat de les dues hores.
1: Sí, home, no.
4: Després li han fet vaga a tots els sectors. Han deixat de funcionar tots els trens.
1: Sí.
4: I ara el president és a Califòrnia. Fixa't tu si ha donat temps de fer totes aquestes coses abans que l'Espanyol guanyés un partit.
5: M'estàs dient que tenim un altre president a l'exili?
2: No, aquest pot tornar com vulgui.
1: Sí.
5: Perdona.
4: Però ahir a la nit...
1: Sí.
4: Va fer-se el miracle. Jesús...
1: Aviam.
4: Va multiplicar els pans i els peixos. Va convertir l'aigua en vi.
1: Sí.
4: Va tornar la vista un cec.
1: Tot això corna allà.
4: I va fer que l'equip de Manolo González, que bueno és, guanyés l'Atlètic de Bilbao.
1: Sí.
4: I a partir d'ara ho guanyarem tot.
1: Aviam.
4: Tot està per fer.
1: Sí.
4: I tot és possible.
1: Sí.
4: És paraula de Déu?
1: Sí.
4: Ara hem de respondre tot. Us ho demanem, espanyol.
1: Sí. Això que deia, efectivament, l'Espanyol va guanyar ahir a casa contra l'Atlètic de Bilbao, 2-0, amb gols de Pere Milla i Quique García. I deixa gairebé...
4: Que bueno és, eh?
1: Deixa gairebé la zona de descens.
4: Sí, sí senyor. Quique García, que bueno és.
1: Sí.
4: És un senyor que té tota la pinta de guixaire a punt de jubilar-se.
1: Tal qual.
3: Sí, sí, té una pinta de guixaire a punt de jubilar-se que tira enrere, però no, el Quique García és un davanter dels abans.
1: Home.
3: Fa gols, es dutxa i se'n va a casa seva a fumar.
1: Però què dius?
3: Quique García és un dels nostres, un odinoi.
1: Bueno, el veig molt emocionat avui, jo entenc,
3: és que clar,
1: sí, després de...
3: Tots plorant ahir,
1: Sí. Home, ahir l'Edu de Batlle va dir Quique García, el meu cardiòleg t'estima. Vull dir que el imagina't.
3: Sí, sí, sí. Bueno, és que hi ploràvem tots els pericos.
1: Sí, clar,
3: les llàgrimes d'ahir de Manolo García, del Manolo... Com es deia, aquell?
2: Manolo González,
3: perdó. Manolo González, el Manolo. El Manolo García és l'último de la fila.
1: Bueno,
6: l'último de la fila és l'espanyol,
1: no? No, ara ja no. Ara és el
3: Girona. Sí, exacte. Però més aviat em sento alliberat. Escolta, més com quan portes 3 setmanes sense anar de ventre perquè has marxat de vacances a un lloc horrible, com per exemple a França. I ets d'aquella gent que no pot fer les seves coses fora de casa i finalment arribes a casa, et relaxes i... Plop.
1: No sé si seria l'onomatopeia. Després...
3: Saps que pons un ou d'estruç?
1: Sí, home, sí.
3: Surt tot allò de dins.
1: Sí,
3: doncs,
1: sí, sí.
3: Doncs exactament així em sento, alliberat.
1: Sembla un exemple molt concret, però...
3: L'important és que l'Espanyol ha tornat a guanyar i que això és gràcies a dues persones.
1: Quines dues persones?
3: Per una banda.
1: Sí.
3: El director tècnic que acabem de fitxar.
1: Però si l'acaben de fitxar...
3: Monchi, Monchi, que bueno és. Des que ha arribat ell, hem guanyat el 100% dels punts. Fixa't tu.
1: Clar, però és que una cosa, el van fitxar dilluns, fa 3 dies.
3: No li treguis mèrits a Monchi.
1: Però 100%.
3: De fet, en la Lliga de Monchi...
2: La Lliga de Monchi.
3: En la Lliga de Monchi, l'Espanyol va líder amb 3 punts.
1: Sí.
3: I el Barça l'últim amb 0.
1: No, clar.
3: 0 punts del Barça. Sí. No m'invento, són matemàtiques, això, eh?
1: Sí, són matemàtiques. La Lliga de Monchi sona com una lliga de
7: paquet del fantasy.
1: De fantasy. O de paquet de pipes. Pipes
2: bueno, Monchi. La Lliga Monchi.
1: La Lliga Monchi.
3: I què, avui no en parleu del vostre Barça?
1: Va, és que ja s'acaba.
3: Que calladets que esteu aquí.
1: No, però...
3: Que ahir us vau deixar guanyar contra el gens poderós a la vez.
1: No,
3: només per enfonsar-nos a nosaltres els pericos i sobretot per enfonsar el Girona.
0: Que maco Girona, eh?
1: Sí,
0: no,
1: ara
0: tens de flors, eh? Explicaré una cosa amb el marit de la Conchitín.
3: T'ha casat a la selva. Ja ens
1: ho
3: explicat, ja. En comptes d'ajudar-nos entre els equips catalans i el Barça es deixa guanyar per l'Alavés, home. Una mica més i el Barça ens envia segona, eh?
1: Home, també podria haver guanyat algun partit l'Espanyol durant aquests mesos, eh? Per anar més tranquil, perquè no el depengui del Barça, o del que faci el Barça, o del que faci l'Alavés. Dependre de tu mateix és una cosa maca,
3: mira,
1: també.
3: Mira, escolta'm, avui estic de bon humor. No m'amargaràs la vida.
1: No, home, no.
3: Perquè avui s'ajunten dues coses. Que l'Espanyol ha guanyat un partit...
1: Sí.
3: I que és dijous.
1: I?
3: I avui toca paella, al meu bar de confiança. I els he dit que avui penso a resar. Em posaré el meu pitet de les calçotades, que té les meves inicials brodades.
1: O sigui, té un pitet de calçotada amb inicials brodades?
0: Però es posarà pitet per menjar paella?
3: Sí,
1: però com la menja, la paella.
3: Sí, sí,
2: amb moltes ganes.
6: Amb ulleres de piscina.
3: Perdona. I a mi, de davant de la paella, només em trauran a trets, que diria Florentino Pérez.
1: Molt bé. Doncs això, diu que hi ha dues persones que són responsables que l'Espanyol hagi tornat a guanyar.
3: Sí.
1: Una és Monchi, Lliga Monchi, i l'altra...
3: L'altra sóc jo.
1: Què diu ara?
3: El que sents.
1: Sí?
3: L'Espanyol ha tornat a guanyar gràcies a mi i als meus rituals.
1: Ah, que fa rituals, vostè. O sigui, la desesperació ha arribat fins a aquest punt, de fer rituals, no?
3: Quin aficionat al futbol no fa rituals perquè guanyi el seu equip?
1: Si les coses van bé, no calen rituals. Jo no m'imagino la gent del PSG fent rituals que no sigui disparar pels barris i coses d'aquestes.
0: Sí,
1: no,
0: això
1: no,
0: ho fan. No,
2: sí, per celebrar-s'ho.
1: Sí, doncs escolta,
3: jo fa mesos que provo diferents coses per veure si l'Espanyol torna a guanyar.
1: Sí?
3: I finalment ha funcionat.
1: L'ha trobat, eh?
3: Gràcies a mi, l'Espanyol ha guanyat un partit.
1: Quin tipus de rituals fa vostè?
3: Doncs mira, ahir, per exemple, em vaig posar els mateixos calçotets de quan vam guanyar la Copa del Rei de l'any 2000.
1: Mm-hmm.
3: Amb col de Raúl Tabudo, que bueno era.
1: Deuen estar bé, aquests calçotets, de l'any 2000. Han passat 26.
3: Sí, home, clar que estan bé. Clar que estan bé. Sempre compro calçotets de merceria.
1: Uh-huh.
3: No com tu, que fots pinta que compres els calçotets del Lidl.
1: Bueno, més rituals. Que quins
3: altres... Més rituals. Sí. Bueno, vaig fer una promesa. Vaig prometre que si l'Espanyol tornava a guanyar un partit,
1: sí,
3: pujaria a Montserrat a peu.
1: Hosti, doncs...
3: La veritat em fot tanta mandra.
1: Sí.
3: Que no sé. Bueno, sort que ja he mirat 7 o 8 restaurants que hi ha pel camí.
1: Home, ah, que anirà fent com una...
3: Anirà fent parades.
1: És com
3: parades d'avituallament.
1: Sí.
3: Aquí una ampolleta d'aigua.
1: Sí.
3: I uns cargolets a la llauna.
1: Mm-hmm.
3: Eh? Aquí faré una llauna d'Aquarius.
1: Sí.
3: Uns peuets de porc a la brasa.
1: Ahà.
3: La dieta mediterrània. Sí,
1: bueno, és com la travessa, però amb un 70% més de colesterol. No?
3: Sí. D'aquest punt. La travessa vols dir el programa aquest del 3CAT, eh?
1: Sí, sí,
3: no,
1: clar.
3: Com la quiniela.
1: Sí,
3: m'ha escaldat el cap per un moment.
1: No, cal que li esclati. M'estava referint a un programa de 3CAT, que és la televisió nacional.
3: Que no hi vas tu, a pujar muntanyes.
1: Jo que veu
3: que van farà la travessa.
1: Crec que m'està confonent amb Jair Domínguez, eh? No sóc jo el que puja muntanyes i baixa muntanyes.
3: No tens problemes amb la llei?
1: Jo...
3: No has tingut problemes amb els jutjats? Que...
1: Segur... No.
3: En tindràs. No pateixis.
1: Moltes gràcies.
3: Doncs això, l'Espanyol va guanyar ahir perquè...
1: Crec que li estem dedicant massa temps.
3: A l'Espanyol, hòstia, per un dia que guanyem un partit, li hauríeu de fer un monogràfic tot el programa.
1: Sí, bueno, ja el vam fer ahir amb Florentino Pérez del Real Madrid.
3: Doncs avui toca l'Espanyol. Que ahir va guanyar un partit perquè jo vaig fer un altre ritual. Al principi veia els partits al sofà de casa, però a mesura que ha anat passant l'any, com que no donava sort, he anat canviant de lloc. He vist l'Espanyol en un tamboret de cuina, assegut en una cadira de jardí, assegut a terra, fins i tot el vaig arribar a veure des de dins de la banyera. La banyera plena, eh? Si no, portava mala sort.
1: I amb una torradora, no? Les mans. Bueno, i ahir on va veure el partit de l'Espanyol?
3: Bueno, la veritat és que ahir no el vaig veure.
1: Ah, hòstia, què era això?
3: Vaig provar de no veure el partit, dic, hòstia, aviam si així funciona. I escolta, i va funcionar, eh?
1: Sí, senyor.
3: No em perdia un partit de l'Espanyol des del 1987 que em van operar d'apendicitis.
1: Aleshores, això vol dir que vostè no és talismà, vostè era el que li portava la mala sort.
3: Calla! Doncs Calla!
1: O sigui que si vol que l'Espanyol continuï guanyant, no podrà tornar a veure mai més cap partit del seu Espanyol.
3: Que callis!
1: Bueno,
3: l'important és que hem guanyat. I que ja estem pràcticament salvats. Ja et diré més. La cosa està tan apretada a la classificació, aquest any la Lliga està tan dolenta, els equips tan fluixos, que l'Espanyol, només guanyant un partit durant tot el que portem d'any, ara estem... a 3 punts d'Europa!
1: Hòstia!
3: Fixa't tu el nivell de la Liga espanyola.
1: Sí, és veritat. L'Espanyol, després de guanyar ahir, és a 3 punts de posicions europees.
3: Compte aquí, eh?
1: Però potser ara pensar en Europa és una mica precipitat.
3: Deixa'ns somiar, hòstia! Que potser ens classifiquem per la Conference League.
1: Ah, la Conference League.
3: La tercera competició europea, no la primera.
1: No, clar.
3: Ni la segona.
1: No, ja,
3: la tercera.
1: Ja sé el que...
3: Màxima il·lusió.
1: Bueno, màxima.
3: Podrem jugar contra el tot poderosíssim Universitatea Craiova de Romania. O contra l'SK Sigma Olomouc de la República Txeca.
1: Home, bueno...
3: O contra el Shamrock Rovers d'Irlanda. Només primeres marques a la Conference League.
1: Bueno, descansi i enhorabona. Hi ha més notícies relacionades amb l'actualitat. En els darrers 2 anys, les denúncies per vulneracions lingüístiques a Catalunya s'han pràcticament doblat. Ho explica això el diari Ara. D'acord?
3: Ara ho explica el diari?
1: Sí,
3: quin diari ho explica ara?
1: Ja ho he dit, el diari Ara ho explica.
3: Però quan ho explica ara?
1: Bueno,
3: que és una congruència, això.
1: Una congruència.
3: És una congruència, perquè el diari es diu Ara, però t'està explicant una cosa, una notícia de l'any passat, de les denúncies lingüístiques.
1: Sí, home, perquè és quan es tenen... Quan
3: està mentint el diari Ara dient-se Ara?
1: No, home, no.
3: Jo no soc científic, però diria que Ara...
1: Sí.
3: D'Ara, Ara? Això és que esteu dient no és notícia d'Ara.
1: No, és una notícia de l'any...
3: O com el diari Avui.
1: Què?
3: Avui? Sí? Les notícies que publica Avui, l'Avui...
1: Sí.
3: Són d'Avui?
1: No, bueno, és un diari, o sigui...
3: Les notícies del diari Avui d'Avui són d'ahir?
1: Ja, bueno...
3: No, fixa't-hi.
1: Les que publiquen paper, sobretot,
3: ojo,
1: perquè el paper s'ha de fer, vull dir, s'ha de...
2: No, ja. El diari Avui tècnicament no existeix, es diu el punt Avui.
3: Home...
1: Bueno, sempre donant dades, sempre donant
2: dades... És molt difícil ser el diari Avui si ja no existeixes.
7: És veritat el que està dient el Manel. Jo li apujaria el sou i el canviaria per un dels Oscars, pel Dalmau, per exemple.
1: Bueno, podem no despistar, sisplau. La notícia és que la gent cada cop és més conscient dels atacs al català, ara ho denuncia més i és una qüestió de justícia.
3: Sí, bla, blinga, va, una altra vegada amb la tabarra aquesta del català.
1: La tabarra, a vostè li sembla una tabarra perquè vostè...
3: A vostè hi ha molts com jo.
1: Sí, home,
3: a la majoria silenciosa.
1: Hòstia, la majoria silenciosa, per ser silenciosa, vostè porta parlant 17 anys. Si mirem el mapa d'escalfor, com els partits de futbol, que es veu per on s'ha mogut un jugador...
3: Ara estem en contra de la llibertat d'expressió.
1: No.
3: Un demòcrata, eh?
1: No, estem a favor de la llibertat d'expressió dels catalans.
3: Però resulta que jo parlo massa.
1: Home,
3: d'on t'ho has tret, això?
1: Bueno, no cal.
3: Jo us explico aquí el que passa de la llengua.
1: Estem parlant de la vulneració de drets lingüístics i que han augmentat, s'han doblat pràcticament les denúncies.
3: Molt bé, té un Kleenex. Té, vinga, plora aquí un rato.
1: 5 pessetes, no?
3: Total, que el vostre gran problema és que no podeu demanar un gelat de festuc i que la gent es veu obligada per l'estat opressor a dir pistatxo, perquè si no, no m'entenen.
1: Una cosa, jo diria que pistatxo és una paraula catalana.
0: Sí, sí, sí. I saps quina paraula és catalana, també?
3: Fàcil!
1: Home, sí. I el problema no és que no ens entenguin en una botiga, que també. Estem parlant de drets lingüístics, que són drets humans.
0: Hòstia, ja està fent promoció del llibre.
1: És un problema de justícia, sí, de que bona part dels mitjans, la policia, els metges, etc, estan conculcant...
0: T'has deixat el jutge, t'has deixat el jutge.
1: Hòstia, perdona, justícia, clar, clar. Estan conculcant els drets dels catalans de viure en català a Catalunya, que és una cosa que hauria de ser normalíssima.
0: I ara ve la promoció del llibre?
1: No, no cal fer promoció, va per la tercera edició. Ja està, eh?
0: Sí, bueno, tercera edició, si n'heu tret 10, això és que...
1: No, la veritat és
0: que no. Primera edició de 10.
1: La primera era de 15.000.
0: Hem arribat a una segona edició.
1: Sí, però que no va així...
0: N'hem fet 10 més.
1: Que en el meu cas no va així, ja li
0: diré. Ara ja anirem a la tercera.
1: Bueno, avui a la
0: competència... N'hem tret 3 més.
3: Li està dient que s'està forrant amb l'opressió dels catalans.
1: No. Bueno, posats a forrar-se... No, jo no voldria forrar-me.
0: A fer negoci. La butxaqueta plena, eh?
1: Sisplau, avui a la competència també parlarem de gent jove.
3: Ah, mira.
1: Perquè segons l'Observatori Català de la Joventut...
0: Perdona, pots dir-ho més alt, que m'interpel·la, això? La gent jove, digues?
1: Sí. Segons l'Observatori Català de la Joventut, només 2 de cada 10 joves catalans, el 20%, es poden emancipar abans de fer 30 anys.
0: Bueno, i abans dels 20 ni t'explico, eh? És molt difícil, eh? Aquí en som unes quantes, eh?
1: Sí, d'abans... Sí. Vostè pot recordar l'edat que té a la gent?
0: No. Perquè els joves, escolta, si no tens memòria, però escolta, ara t'estaré ensenyant el DNI cada dia.
1: No, home, no seré jo qui...
0: A una dama... A una damisela.
1: A una damisela.
2: Això ja ha fet la pinta d'algú que és molt jove.
0: Sí. A una senyoreta.
1: Jove al segle XIX.
0: A una senyoreta no se li pregunta l'edat.
1: No,
0: s'està
1: molt
0: d'educació, nena, sí o no?
1: Sí.
0: Home, per la mort de Déu, escolta'm, saps per què els joves no podem marxar de casa?
1: Bé, doncs...
0: T'ho diré en una paraula. Sí. Perquè fora de casa hi ha molta inseguretat.
1: Sí, ara serà... Bueno, inseguretat de tot tipus, esclar, jo això ja li compro.
0: No, que t'atraquen amb una navalla, rates amb l'antivirus, eh?
1: No.
0: Rates que han sortit del barco d'allà de Tenerife, que van nedant fins... Bueno, ja han arribat a Palamós, eh?
7: Perdoneu una cosa.
0: No, perdona tu un moment, perquè aquí, quan s'ha dit la gent d'on ve de les poblacions...
1: Sí.
0: Heu dit Les Palmes.
1: Sí, hem dit Les
0: Palmes. Qui ve de Les Palmes?
1: Aquesta...
0: La... Mira, aquesta fa cara, ja té... Ja...
1: Ja ve de groc canari,
0: ve. Ve de groc canari?
1: Sí.
0: Això és canària?
2: Està tossint, eh?
0: Home,
1: no li passeu el micro, eh?
3: Sí. Ara, molt que es pugui defensar aquesta bona dona.
0: A veure.
1: Es pugui defensar
0: amb mascareta. S'ha posat un guant de làtex per agafar el micròfon. Algú ens vol dir. Hola, com te dius?
8: Hola, em dic Dàcil.
0: Dàcil, bueno, Dàcil.
2: És bonic.
0: Digues 33.
1: Home, però per què... No, li està fent
0: pots tossir una mica el micròfon per sentir jo? Aviam si és tos... Veus? No expectora.
1: No expectora.
0: No expectora, i
1: això què vol dir?
0: Antivirus.
1: No, home, no. Deixi-la estar.
8: Ja no podeu sortir d'aquí.
0: Bueno, és que segur. Fixa-t'hi que va amb mitjons.
1: Sí.
0: Perquè deu tenir la picada de la rata.
1: Però què és la picada de la rata, imbècil?
0: Això piquen perquè van per terra i piquen els turmells.
2: Però mitjons hi va absolutament tothom ara mateix.
1: Jo no...
0: Però no tothom ve de Canàries. És que, claro, de Les Palmes. I és que ja ho diu el nom. La Palmes.
3: Jo no soc geògraf, però diria que una cosa són Les Palmes, sí. I l'altre és Tenerife, que és on estava mitja trencada.
0: Que saben nedar les rates! Que saben nedar!
1: Això ho ha dit en Clavijo, no?, que és el president d'allà. De...
0: Bueno, i t'ho pot dir la Dalsi, també.
3: Dalsi, no.
2: És un xarop.
0: Ai, perdona.
3: Que potser li va bé, parlar de virus al Dalsi. No.
1: En fi, moltes gràcies i perdona...
0: No, és que no sé, perquè es posa uns noms tan moderns. Poder-te dir Maria Antònia, per exemple.
2: Igual, però cada lloc té els seus noms, també.
0: O Maria Lluïsa.
7: Exacte, perdoneu una cosa. Sí, mira, per exemple, hi ha un nom molt típic de les Illes Canàries, que és Pedri. Pedri sí. És...
0: Pedri, no...
3: És que es diu Pedro.
0: És que sigui un nom canarion, vull dir Pedri.
7: Però un canari és Pedri. Pedri, ja sabeu que van a resar amb tots els habitants originals de les illes, van venir los godos.
0: Els guanxes.
7: Els guanxes se deien els que hi havien abans que vinguessin, bueno, doncs com lo del català, però ells van resistir el que van poder.
0: Molt bé, molt bé. Gràcies per aquesta història.
7: És que hi ha una pel·lícula de Disney que l'estan fent, això, eh? T'imagines?
3: Gent, estàvem parlant...
9: Estàvem parlant de l'emancipació...
1: Baiana Canàries, jo aquesta la veig.
7: Bueno, és que clar, és que al final...
1: Baiana 3.
7: Hi ha una mena d'interseccionalitat de gent que viu a les illes. Que al final, algú que visqui a Maui, o algú que visqui a Formentera, o a les Formigues...
2: Hi ha un caràcter insular.
7: Jo no ho hauria dit al revés, eh?
1: I porten els mateixos tatuatges a la cara. En tot cas, estàvem parlant d'aquest estudi de l'Observatori de la Joventut, que diuen que això, que només 2 de cada 10 joves de menors de 30 anys són capaços d'emancipar-se.
7: Perdó, què vol dir que hi ha un Observatori Català de la Joventut?
1: Sí.
7: Perquè m'agradaria enviar-hi un currículum, que a mi m'encanta observar els joves catalans.
2: No, però és que no tinc ni presbícia,
7: jo tinc bé la vista per mirar.
2: No és un grup de gent que vagi amb binocles observant la porta dels instituts a veure com es comporten els joves.
1: Això és il·legal.
2: Bueno, això sí.
7: Això és per...
2: És parafília, sí.
7: Bueno,
2: digue-li el que... És un observatori que estudia com viuen els joves a Catalunya.
7: Ja, bueno.
2: I aquest informe també apunta que l'emancipació varia molt en funció del sexe.
7: Buah, i si no entens, de sexe?
2: No.
7: A mi m'acosta molt tenir sexe a casa els pares.
2: Sí? I fora?
7: També. Potser per això no me puc emancipar.
2: Sí, deu ser per això. Sí? En fi, doncs les dades diuen que només un 22% de dones joves han pogut marxar de casa als 30 anys.
7: Buah.
2: Els homes que marxen de casa encara baixen més. Només un 16%.
7: Les dones són més intuïtives, més ràpides,
1: sí?
7: més
1: intuïtives.
7: Jo vaig estar buscant pis per compartir amb uns amics i va ser molt complicat, ja us ho dic ara.
2: Perquè no trobaves pisos?
7: No, perquè no trobava amics.
2: Bueno.
7: Bueno, ni pisos tampoc. Ni pisos tampoc, és que vaig arribar, dic, bueno, doncs no cal que sigui al centre de Barcelona, que hi ha molta inseguretat.
2: Uh-huh.
7: Vaig arribar a buscar la Bordeta.
2: I no, no, perdona, la Bordeta és Barcelona.
7: Bueno, tu ho dius perquè era el teu barri, però...
2: Ho és.
7: Jo estic acostumat a sortir que hi hagi com a mínim un Sara i un Vivari, però ara...
1: A la Bordeta també hi ha Vivari.
2: Sí, Vivari, Sara no.
7: Vale, doncs total, que vaig estar a punt de trobar un pis. Però no vaig convèncer el propietari quan li vaig dir que jo cobrava el meu salari amb visibilitat. O sigui, em va dir, pues no.
2: Però que estàs descontent amb les teves condicions contractuals?
7: No, és que realment soc molt feliç amb el meu contracte de pràctiques que va començar fa 17 temporades.
2: Val, d'acord.
7: Pensa que és un contracte tan antic que està escrit en llatí, de quan se feien en llatí.
2: Però, Jean-Paul, tot això, que és 17 anys que portes treballant aquí...
7: Sí.
2: És experiència.
7: Ja, però jo vaig al caixer automàtic i no me la canvia per billets.
2: Avui en dia, per trobar una feina millor, hauràs d'acreditar experiència.
7: Ja. Bueno.
2: Però no parlem d'això. Parlem de com t'ho manegues tu per buscar pis.
7: Bueno, els joves... He posat al ChatGPT que me busqui una fórmula per buscar pis i l'he trobada. La meva tàctica va ser penjar una història d'Instagram fa 2 dies que deia es busca feina per poder pagar pis.
2: Sí.
7: Després, una altra història que es busca pis per compartir amb uns amics.
2: Sí.
7: I finalment, es busquen amics amb diners com per poder pagar un pis. Si us agraden les aventures, contesteu-me.
2: I què, moltes respostes?
7: Sí, aquest matí m'ha escrit una dona que es diu Marilla Rússia, que té una foto...
2: Marilla Rússia, sí.
7: Que té una foto en biquini i m'ha dit hola, guapo, m'interessa mucha, grandes tetas, chupa ahora. crec que és castellà o rus.
2: I?
7: Doncs li he enviat les dades que em demanava de la meva targeta Visa, els números de davant i del darrere.
1: Mm-hmm.
7: I suposo
1: que... És per la fiança, no?
7: De fet, no és la meva, és la de la meva mare, i suposo que un dia d'aquests doncs, m'arribarà una transferència.
2: Sí, t'arribarà una transferència.
7: Perdoneu una cosa.
2: Digui, Avi.
7: Perdoneu que m'hi fiqui, però pot ser que també hi hagi alguna gent que té massa ganes d'allargar la joventut? Perquè jo he vist homes de 45 anys amb fills que, en lloc de portar-los al zoo o al cinema, se'ls enduen al Primavera Sound. Estan allargant les coses.
2: No.
7: Pares que van vestit amb la samarreta de futbol i ulleres de sol durant la nit, mentre el pobre fill, al costat, va dient pare, no sabia que el sucre també es podia menjar pel nas, eh? Ho esteu allargant massa, això.
2: Avi, home, no s'adormi.
1: Vols veure una cosa que també es vol emancipar?
2: Avi! Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit la repassem.
10: No cal moure't, RAC1 per escoltar La Competència.
1: En fi, continuen les mobilitzacions a docents, el cicle de vagues al país. Avui, amb la vaga territorial a Girona, a la Catalunya Central, marcada per marxes i talls de carreteres.
0: No, és mal fet, és que ja estan molestant. És que...
1: Ja està vostè amb la merda de les molèsties.
0: És que no cal provocar tants problemes. Vull dir, no
7: perdoni,
0: no es poden demanar les coses com s'ha fet sempre. Tu vols una cosa, demana-la. amb educació.
11: El senyor feudal, no? Això és com s'ha demanat sempre. Perdoni, els problemes no els causa qui protesta. Els causa qui t'obliga a protestar. Això amb el català també va.
0: No, això sou vosaltres que teniu molt mal caràcter. Si demanéssim les coses com s'ha fet sempre, segur que tot se solucionaria molt ràpid.
11: I com s'han demanat sempre les coses? Amb guillotines, amb barricades, amb fusells? Com s'han demanat les coses?
0: No digui aquestes paraules.
11: Segrestant autocars, perquè, bueno, si el segresta aquest senyor, endavant...
0: No digui aquestes coses, estem en horari infantil, home.
11: Què diu ara?
0: Home, que no es poden dir...
11: Què és el que no es
0: les coses es demanen amb la millor arma. Es demanen, sisplau.
11: Home.
0: No us han ensenyat a l'escola?
11: Sí.
0: No, esclar que no, perquè com que els mestres fan vaga, els nens ja no poden anar a l'escola i no prenen bones maneres.
1: Ah, sí.
0: Urbanitat.
1: Jo no recordava que les revolucions sempre es fan demanant permís. Per exemple, les sufragistes, recordeu? Jo hi era, a les sufragistes.
0: Sí,
1: la vaga de la canadenca, jo també hi era. A la caputxinada, a la revolució francesa.
0: Vostè ha viscut molt, vostè.
1: Molt i a tot arreu, jo també.
0: Sí.
1: Totes van començar, totes aquestes coses van començar dient, amb el seu permís, li sabria greu si procedeix a fer. Sí,
0: molt educadament,
1: la
0: molt
1: gent,
0: bé.
1: Educadament, escolteu.
0: I els hi van fer cas,
1: eh? Els hi van fer cas, si no, la jornada de 8...
0: Escolti, trenguis la pastilla. No pot ser que s'adormi tota l'estona.
1: Vols veure una cosa que sembla que estigui de vaga?
0: No, va.
1: La jornada de mobilitzacions...